0: Una, i som en directe des del parc de l'estació del Nord. Oh, jo quan tinc a la Marta Tips i a l'Opau de Pons, ja gairebé ho tinc tot.
1: Això em sembla que hem més amb ella, eh?
2: No, mírala. no t'enganyis, eh? La Povedano ja en vam parlar.
0: La Povedano també, eh? La sí. Povedano, demà.
2: Ah, clar, demà, que és divendres, no?
0: Demà la sexòloga, la gran Povedano, podia haver vingut avui també.
1: No, que avui a canalla per aquí tampoc no es plan de...
0: Què dius? Què dius, Jordi Vilà? Com estàs?
3: Hola, què tal?
4: Molt bé.
0: Escolta, els tertulians, nen, han parlat de l'alquímia, t'han deixat pels núvols, eh?
4: Sí?
0: Sí, sí. Ah. No perquè tinguis estrella Michelin, no sé quants sols...
4: Jo sóc el de l'alquímia.
1: Home, doncs felicitats i enhorabona, n'haig sentit a parlar molt.
4: Bueno, gràcies, home, gràcies.
0: Tens taula per tres avui, per la Marta, pel Pau i per mi, o no? Com ho tens, això?
4: No em provoquis, que te la dono.
1: A vosaltres em convido.
0: Què dius? Com estàs?
4: Molt bé, eh? Sí? Molt bé, sí.
0: Obriu cada dia aquesta Mercè o què?
4: Obrim tots els dies de la Mercè, sí. Nosaltres tanquem normalment divendres, nit, dissabte i diumenge.
0: Sí.
4: Avui estem oberts, migdia i nit, demà també al migdia.
0: Molt bé. Per qui no us conegui, que us coneix tothom, o gairebé tothom, però vaja, explica'ns una miqueta de què va el vostre
4: nosaltres
0: restaurant.
4: Nosaltres comencem a ser... Nosaltres som una mica ja com la Sagrada Família, eh? La gent n'ha sentit a parlar...
0: Sí.
4: Però no tothom hi ha anat, eh?
0: Perquè teniu fama de... No vosaltres, eh? Però aquests que tenen estrella Michelin, és allò que dius, deu costar molts calés, això.
4: Sí. Bé, home, nosaltres tenim alquímia al costat.
0: Sí.
4: Al costat ens apropem una mica més amb uns preus que són més democràtics, per dir alguna
0: cosa. M'agrada aquesta opció, també.
4: Sí. I després l'alquímia, doncs clar, és un projecte d'excel·lència. Nosaltres... Ara mateix som el restaurant amb estrella Michelin més antic de Barcelona, com a cuiner, no? Vull dir, això vol dir que fa molts anys que estem allà i, bueno, això és... Té un preu, diguéssim, lògicament, té un preu.
0: Ara parlem del preu, però cuina catalana, no?
4: A tope.
0: A mi ja se m'has guanyat, eh, Pau?
1: Sí,
0: la cuina catalana i a tu també.
1: T'agrada halar, i si més és d'aquesta bona que fotem per aquí, millor.
0: En general t'agrada.
4: Per uns altres fa, doncs això, 30 anys que fem cuina catalana. Ara està bastant... Bastant de modes, és un tema que se n'està parlant, del qual n'estic supercontent,
0: sí.
4: No? Però nosaltres allà fa anys que estem picant pedra amb això.
2: I de fet, al seu web hi ha una proposta molt interessant, que és aquest manual d'autodefensa de la cuina catalana. Parla'ns-en una mica, explica'ns.
4: Mira, nosaltres bàsicament ara fa, no sé, et diria que és un parell d'anys, quasi tres, que una mica veient, de fet, una mica abans vam fer l'Escudella Street. Aquí l'origen, nosaltres una mica veient tota la quantitat de ramens que hi ha i tot plegat per Barcelona, dèiem, escolta'm, aquí que tenim el tema de l'Escudella, no la reivindiquem prou. I vam fer, com que tenim una botiga de menjar per emportar, vam fer l'Escudella Street.
0: Ah.
4: I això va ser una miqueta el percussor de, després de fer el manual d'autodefensa, de fixar tot el tema dels arguments que tenim nosaltres per defensar la cuina catalana, que això en moltes regions del món no succeeix, no? Vull dir, i aquí tenim una cuina pues, rica, variada, de temporada, de diferents territoris, i vam fixar una miqueta i dir, escolta'm...
0: Saps què vol sentir la gent ara?
4: Sí.
0: Plats.
4: Plats.
0: Què hi fas?
2: Què es menja
0: plats
2: i com estrella, es menja, no?
0: Què és el que més t'agrada? Segur que més d'un, però és a dir, o tria un parell o tres o quatre dels plats que teniu ara mateix, quins serien els especialment recomanables per tu? Què t'agrada, sobretot?
4: Hòstia, aviam, estaríem parlant de l'alquímia, no sé, et diria que estem fent un porc rostit, per exemple, que agafem, estem fent un porc rostit, que és un rostit, amb el gust d'un rostit, amb una crema d'espinacs i romaní. Doncs aquest seria un grandíssim plat. Estem fent un turbot que va amb un suquet, no?, que és un suquet d'ostres, que porta una ostra, un gust molt marí, molt tancat, producte. Aquest és un plat meravellós. Ara, per exemple, tornem a ficar el plat del romesco d'ou, que és un plat que ens agrada moltíssim. Nosaltres hem fet diferents romescos, no?, fent tot això de cuina catalana, doncs hem fet 7 o 8 romescos diferents, i hi ha un que li diem romesco d'ou, que està una miqueta, es barreja com amb un bou remenat, i ho fiquem amb llamàntol o amb gamba, i és meravellós, diguéssim.
0: Escolta, senyores i senyors, no marxeu, que d'aquí a poca estona, a banda del Pau de Pons, ara vindrà el net del Peret, també, el Dani Pubill, ja els veureu cantar aquí en directe, i regalarem... Entre vosaltres, els que sou aquí...
1: Ara escolten.
2: Regalarem. Com s'atura tothom.
0: Un dinar o sopar, a quins horaris feu, nen?
4: Nosaltres de dilluns. De dilluns a dijous, migdia i nit, i divendres migdia.
0: Molt bé, doncs escolta, dinar o sopar a l'Alquímia, eh? Amb estrella Michelin, Michelin.
1: Sí, noi, ets afrancesat. Sempre queda més bé.
0: I Tres Sols Repsol, és un restaurant de primeríssima categoria. I a més, també regalarem un pastís de la Mercè de la pastisseria Casa Vives, que en té dues, una a Sants i l'altra aquí a Aragó, Rambla Catalunya, és aquella,
1: aquesta
0: la gran, aquella
1: d'aquí,
0: que fa cantonada. Senyora, vingui
1: t'escolte, cap aquí. T'escolte amb una devoció que la tens ben enamorada, ja em sembla.
0: Vine cap aquí, no tinguis por, que no mosseguem. Qui, com et dius tu?
3: Neus.
0: Neus.
1: Neus.
0: Molt bé. I què? I què?
3: Que m'ha agradat molt estar aquí.
0: Sí, ens diu que ens escolta cada dia, ara m'ho ha dit el butlletí de notícies, Pau.
1: Veus?
3: Bueno, vosaltres esteu.
1: Una oient fidel.
0: La millor és aquella, la Marta Tips. Sí o no? Aquella ho arregla tot, aquella.
3: Tots, tots. A mi m'agraden tots.
0: Sí.
1: El que és de dir, clar.
3: Sí, no, no, és que és veritat.
0: Has vingut expressament perquè diu que és oient fidel.
3: Mira, jo cada matí vull anar a la platja i avui he deixat la platja per venir a veure-vos.
0: Mira que fa calor de platja encara, eh? Tot i que ja som a la tardor astronòmica que
3: sí,
0: va començar.
3: Sí, però feia molt bo. Podés
1: natar, podés natar la pèl·lo i tot?
3: No, me la arreglo jo.
1: Què t'ho fas tu?
3: Tu fas, no parlar, no
1: ho fas molt bé, punyetera. Portes una onda aquí.
3: Ara cada perquè vegada que t'escolti a les matins ja me recordaré de ti, que jo volia poner-os cara.
0: No l'havies vist mai, el Pau de Pons?
3: No.
1: Has de pensar una cosa.
0: Però el sents cada dia.
3: De uida, però de...
0: I el picó. Clar, i a la Marta Dips,
3: sí, de uida,
0: i, a,
3: però...
0: i a la Povedano, aquella del sexe, que et sembla, aquella,
3: sí,
0: els divendres?
3: Bueno, bé.
0: Sí? Sí, sí, sí. Es pot aguantar, allò, a l'hora que és?
3: Sí.
0: A quarts de 12, la sexòloga.
3: Però jo volia posar-vos cara.
0: Ah, moltes gràcies.
1: Ara, li diré una cosa. Hi ha una dita que diu, si una veu t'enamora, no vagis a l'emissora.
3: Ja ho sé. Però a mi m'agraden. A mi no m'ha defraudat.
1: Pots aportar un disgust, eh?
3: Oh. No.
1: Ah, ara, perquè el Freixas és guapo.
0: Calla, Ximena.
3: I tu també.
0: Neus, és flamenc, lo Pau. És flamenc.
3: Molt guapo, molt guapo.
0: És flamenc, lo Pau.
1: Què has de dir?
0: Sí o no?
1: Tu sí que estàs flamenc, ah, Eixerida, coi. Nota que és festa major. També l'aire de festa major també hi ajuda. Eh?
0: Escolta, no, Neus, no marxis, eh?
3: No marxo fins que vosaltres...
0: Tu, Lluïsa, encats aquí? Vine cap aquí. Ja m'agrada això. Vol dir que ja estàs a gust i bé.
5: Bon dia a tothom.
0: Com estàs?
5: Molt bé. I vosaltres?
0: Sí. Un altre que ens escolta cada dia.
1: On vas a dinar avui?
5: Penso anar a l'alquímia.
0: Ah, a veure. Mira.
6: Té claríssim que li toca.
1: En sap, eh?
0: Ara farem una mica de concurs.
5: Ai, quina por.
0: I si ho endevineu, escolta'm, alquímia o el pastís de la Mercè del Miquel Vives.
5: O a casa fer bledes, és igual, qualsevol cosa.
0: Són sanes, les bledes, però bé, sí. Jo avui em vindria
6: si
0: més de gust...
6: Però si ho compares amb una alquímia...
0: Em vindria més de gust l'alquímia, no sé per què. Sí. Escolta, molt bé. I què més feu per allà, nen? Què més pots destacar?
4: Nen. Bueno, bàsicament, mira... Sí,
1: no sé. Està perquè li diu nen.
0: Calla, tu, home.
1: Tothom que sigui més jove
4: no,
1: que li
4: no,
1: diu nen.
4: Mira, coses
0: escolta,
4: que...
0: Escolta, no sé si és més jove que jo, aquest,
1: ja me fa la
0: cara. No està tan castigat, però...
4: Castigat que aquí.
0: Jo estic castigat, tu no.
4: Sí, una mica.
0: Que sí?
4: No, dic jo una mica.
0: No, tu
4: no dic res. No, nosaltres què fem? Nosaltres sobretot fem cuina catalana, però sempre amb una versió particular. És a dir, què hem fet important? Nosaltres hem fet important, per exemple, l'escudella de casa, perquè ens entenguem, no? És a dir, sempre nosaltres tots som...
0: Escudella de casa?
4: Escudella de casa, perquè...
0: De casa, què vols dir? Per dir?
4: Bueno, clar, és que segurament, la primera escudella que es va fer va ser de casa.
0: Al Pau li agrada la perdiu. L'altre dia vam anar a dinar i va demanar perdiu.
4: Bueno, doncs nosaltres l'escudella de casa, per exemple, amb la perdiu en fem la pilota.
0: Sí.
4: Porta llebre, porta cèrvol, porta tudó, és a dir...
0: Mateu conills i...
4: Ens els venen matats.
0: I allò, eh?
4: Ens ve matat.
0: No, com més matat. Millor, perquè hi ha una plaga que tenim els pagesos de
4: Lleida atordits. Bueno, això ja... Pues jo estic al costat dels pagesos...
0: I cabirols, que més també provoquen accidents, sí. I els senglars, sobretot, ara amb això de la pesta porcina.
4: Bueno, pues tot això. Bueno, de fet, amb el tema de la caça és important que s'incorpori per regular
0: una miqueta.
4: Doncs, tot això. Pues són coses que fem, sempre des del foco de la cuina catalana.
0: Perfecte. I de postre què feu?
4: De postre, mira, aquí esteu parlant del pastís de la Mercè.
0: Sí.
4: El que hauríeu de ser... Bueno, us informo
0: digues.
4: Que la idea del pastís de la Mercè la vaig fer jo.
0: L'altre dia van venir els de la Hoffman, que fan aquella amb figues.
4: Amb figues i amb mel caramelitzada, aquest pastís, el vaig fer jo.
0: Ja l'hem tastat. Allò t'ho vas inventar tu?
4: Allò m'ho vaig inventar jo, perquè jo vaig dir, com pot ser que per la Mercè no hi hagi un pastís? I això ho vaig fer jo, i amb la col·laboració del gremi de pastisseria, i les pastisseries, doncs, es va promocionar, i tot això, doncs, és una cosa que... mira, doncs, passant per allà, més que res que...
1: Ho havies de patentar?
4: No, perquè això és per la Mercè, és per tothom, és una cosa que l'important és que es fixi que hi sigui.
1: Bueno, si vols, pot rascar
4: i estic content millor. Perquè ja portem 3 o 4 anys amb això, Vull dir que de vegades, sí.
0: Perfecte.
4: Per exemple, i faig una altra cosa, que és el mil fulls, que nosaltres ens fem el full propi i fem un postre, que és una coca de llardons, que l'has de venir a provar.
0: Bé, escolteu, fem una cosa. La gent m'està demanant, a quina hora cantarà lo Pau de Pons? A quina hora cantarà lo Pau de Pons?
1: Quan me diguis tu.
0: Com que em faràs un parell, sí, En fem una ara?
1: Lo que convingui, Xavi.
0: Aquesta que ens has fet en exclusiva al matí de Ràdio 4, la fem ara o la guardem pel final, Pau?
1: No, la podem fer ara. Al final
0: la fem ara? Vinga, va.
1: Festiva.
0: Va, fantàstic.
1: Que agafo l'altre micro, si no...
0: Atenció, senyores i senyors. Lo Pau de Pons, de seguida en directe aquí, al matí de Ràdio 4. No marxis, Jordi.
4: No, però el Pau de Pons és ell, que no
0: ens... No, home, no, lo Pau... Ah, jo el
4: conec tot. Dic, que jo no canto,
0: No s'hi pot anar pel carrer,
4: no,
0: lo Pau.
4: No, eh?
0: No.
4: No, jo també el coneixia,
0: eh? Lo Pau de Pons, sí, Pau de... també saps qui és. Imagina't, el de l'Alquímia sap qui és lo Pau de Pons.
4: La meva família és de Lleida, aleshores.
0: Ah, sí? D'on, de Lleida?
4: A Ubesa.
0: A la Noguera.
4: Ja sí, correcte.
1: Allà a Balaguer, coi.
4: Bueno, correcte.
1: A la Portella, va.
4: Llavors la sogra sempre ens envia els vídeos del Pau de Pons.
0: Així, el crac de l'Alquímia... Té arrels lleidatanes. Ara ho entenc que ho facis també.
4: Bueno, sí, estem arrelats. Estem arrelats.
0: Molt bé, molt bé. Doncs, Pau, quan estiguis a punt, m'avises. Sí?
1: Jo em vaig néixer de punt, Xavi.
0: Eh?
1: Vaig néixer
0: ja
1: a punt.
0: Ja em vas néixer de punt, sí. Va.
1: Però va, doncs agafo aquest micròfon, m'han dit.
0: El que diguin o el que vulguis, Pau.
1: Del...
0: Com ho fotrem, això? Va, espera,
1: passa
0: encara,
1: cap allà.
0: Encara prendrem
1: és
0: mal.
1: És que la gent que mos escolteu ho de pensar. Aquí hi ha un embolic de cables, aquí.
0: Això és que clar.
1: I quedarem aquí ben lligats.
0: Ai, senyor. I a més, aquest programa que no segueix cap escaleta i que fem el que ens sembla en cada moment del
1: bonic,
0: dia. Sort que tenim un equip, nen? Sí o
1: sort
0: no?
1: Que tenim un equip de
0: sort
1: professionals.
0: Sort que tenim un equip de professionals amb majúscules, perquè
1: campanar.
0: Si no... La Marta Inglés, que la tenim als estudis centrals, deu riure. De dir, au, ja l'estan liant. Sí, lo Pau i el Freixes ja l'estan liant. Doncs
1: això, senyores i senyors, com que avui és la Festa Major de Barcelona, la Mare de Déu de la Mercè, faré una cançoneta dedicada a la Mercè. Si hi ha alguna Mercè per aquí, que es doni per felicitada amb aquesta cançoneta.
0: Va, Marta Tips, cap aquí, que tenim a lo Pau en directe.

0: Bona festa major. Visca la Mercè.
1: Molt bé, Pau. Un aplaudiment per lo Pau de Pons, nois i noies. Tenim lo ranxo.
0: N'hi ha alguna, Mercè?
1: És història i tradició.
0: Però avui no toca, avui és la Mercè.
1: Relliguer ara amb l'abans. Ja en recorde l'orgull de ser Pons i Cans. Som de Pons, tenim lo ranxo.
0: Sí, de Sant Nin, el Xavi Freixas.
2: Oh,
0: collons, festa major.
2: Collons, i tant.
0: I tant, i tant. Coi, coi, recoi.
2: Recoi.
0: Recoi, caramba.
2: Carai. Escolta'm.
0: Doncs jo avui estic molt content. Saps per què? Perquè sóc un home de festes majors.
2: Sempre estàs de content, tu, Pau.
0: Sóc un home de festes majors. Mai voltat totes les festes majors del país. Per tant, avui, que és la festa major del Cap i Casal, no podia ser menys, havíem de ser aquí, coi.
2: Mirant qui hi ha.
1: Dani Pobret.
0: Aquest
1: és el net del grandíssim Peret, nois i noies.

0: Que gran com l'avi.
1: Bueno, no. Bueno, sí, més o menys. Ell feia 1,75 m així com jo. Vull dir que...
0: Són gent fantàstica, us ho dic de veritat. Eh? És un luxe haver-los conegut. A banda d'excel·lents professionals, l'avi, grans persones, tant ell com tu. Al final, portes la sang de l'avi. Em dono fe.
1: Sí, a més, el fet de criar-me amb ell, doncs, també fa molt.
0: Va,
1: també fa
0: molt. Sentim-lo una mica, Pérez. Que tú y que tú y que tú que tú que tú y bolé que tú como tú. Que él no sabe si la jugó. Bolé que tú como tú. Veient ballar l'Anna Córdoba i a la Marta Tís i a tot el públic que tenim aquí, dic, això va bé. Això és bona senyal, Dani.
1: Home, jo ja m'acostava cap aquí i veia un bon ambient, ja.
0: T'assembles, el Pere?
1: Sí, vols dir?
0: Sí.
1: A mi la meva mare sempre em diu que soc més guapo, però, clar, és ma mare.
2: Però un aire li dones, aquest matí a la ràdio ho dèiem.
0: Ha millorat la raça, el Peret. Molt bé, Dani, com estàs?
1: Bé, molt content de que m'heu convidat, de poder estar aquí, a més amb el públic, això sempre és fantàstic.
0: Genial.
1: Perquè els estudis, tu ja ho saps, no tens el mateix input, no?, encara que us facin trucades i demés. Així, la veritat és que dona gust.
0: Clar, avui anem de festa major. Amb qui? Amb els oients del matí de Ràdio 4. I això no s'acaba aquí, Ara al migdia, l'edició migdia també, la farem des d'aquí, a la tarda, de 4 a 7, amb el Xavi Martínez. També serem aquí, en directe, al carrer, com ha de ser.
1: Com ha de ser,
0: ja. La vida on és, al carrer?
1: Al carrer, la gent està al carrer, la rumba s'ha fet també. Al carrer, i clar que sí.
0: Molt bé, fantàstic. Què faràs avui?
1: Què faré avui? Pues no ho sé, jo quan em convides no em plantejo què faré.
0: Tu ets una mica com el Pau, sobre la marxa. Sí. No, el Pau avui ens ha fet aquesta cançó de la Mercè, se l'ha currat per dos dies treballant pel matí de Ràdio 4 i pels oients del matí.
1: M'ho haguessis hagut d'avisar, perquè aquest noi canta molt bé i després vinc jo a cantar.
0: Home, i tu també. Aquí no em ve cap de dolent.
1: No és fer això.
3: No? Tens un salero que això és inigualable.
0: Aquí no em ve cap de dolent, tu. Mira, el...

0: Pell de gallina de sentir el Peret i el seu net, el Dani, cantant junts aquí al matí de Ràdio 4. Això, és, això, noi, no té preu. No estava previst.
1: No, no, maquíssim.
0: Com et dius tu?
1: Margarita.
0: Margarita?
1: Sí.
0: I d'on ets?
1: De Barcelona.
0: De Barcelona.
1: Sant Martí.
0: De Sant Martí?
1: Sí.
0: Has vingut de Sant Martí fins aquí?
1: No, de Sant Martí de Provençal.
0: Ah, ja, ja, ja, bona, però vull dir que has vingut expressament a veure el matí de Ràdio 4, eh?
1: Sí, expressament, home, i tant.
0: Que ets oient habitual o no?
1: Cada dia.
0: Cada dia ens escoltes? Carai, tu, escolta, quants i quantes oients tenim, Pau?
2: La Margarita, que el corazón me palpita.
0: La Margarita, que, tu també? Com et dius, tu?
3: Cada dia, Susana.
0: Susana, i ens escoltes cada dia?
3: Cada dia, des de la gener.
0: Sí?
3: Gràcies a que el Jordi Vila és amic meu des de petits.
0: El Jordi?
3: Ah. Sí. I, bueno, estic de baixa.
0: El Jordi Vila fa molts anys que treballa a Ràdio 4, eh?
3: I jo el conec fa 40 anys.
0: El Jordi? Carai. El tenim voltant.
3: Por ahí.
0: Ell gaudeix, disfruta així, a casa.
3: I m'heu acompanyat molt perquè, bueno, he empalmat dues baixes de salut per qüestions diferents.
0: Sí.
3: I cada matí us escolto.
0: Carai.
3: I he fet rehabilitació amb la Maria durant l'estiu.
0: Moltes gràcies, eh? Moltíssimes
3: gràcies per
0: ser oients tan fidels del matí de Ràdio 4. De veritat, mira, això ja m'heu alegrat el dia i la festa major. Quina mercè més bona passarem. En a Còrdoba?
4: I tant. Escolta, què passa? Xavi, mira, jo, ara que estàvem parlant aquí amb el Dani...
0: Aquesta la Còrdoba, aquesta. Aquesta la que sí. Posa ordre, ja.
4: Poso ordre. Sempre rebo, no sé si ho heu notat,
0: no,
4: sempre em toca el rebre.
0: Els que rebem som nosaltres, amb l'Anna Còrdoba. Però sort en tenim.
4: Després m'ho agraeixes.
0: Això sempre.
4: Després m'ho agraeixes.
0: Això, Pau, això sempre.
2: Tu sol per allà, Xavi, em fotries més foc una pedregada.
4: Bueno, ja, ja.
0: Va, va.
4: Va, això. A mi m'interessava, ara que estava parlant, no? Estava cantant ell, amb sentint la veu d'en Peret i el Dani i tal, doncs parlar una mica dels projectes que esteu engegant, no? Per una mica mantenir tot el llegat del teu avi. Per exemple, una de les coses que hem vist que ens ha semblat molt interessant, que em veu parlar l'altre dia a Mataró, que es va retre homenatge a en Peret... Has proposat als Tallets gravar que disparin flors. Explica'ns-ho,
5: sí,
4: això.
5: Sí, sí, sí. I a més, tinc la sort que està gravat i no poden dir que no hi ha. No, no, la veritat és que va ser un plaer, primer de tot, la proposta de Televisió de Mataró, que era una proposta una mica diferent per fer un documental que estigués ambientat a la casa del Moavi, que és una finca que tenim a Mataró molt gran, d'acord? I després, jo sé que ells són mataronins, que se senten la rumba molt seva, com crec que tots els catalans, no?, o tots els espanyols ja. I la veritat sigui dita, els hi va fer molta il·lusió. Vaig pensar que són un bon referent de la música, i més tinguent en compte que nascuts són a la mateixa ciutat que el Moavi, no són caps grossos, que els hi diuen els de Mataró.
4: Sí.
5: I la veritat és que estem preparant tot això perquè surti el més aviat possible. Ens agradaria que la gent pogués gaudir-ho i pogués disfrutar d'aquesta cançó, que a més té una crítica que per mi és molt important, que és una crítica política, indiferentment de que cadascú tingui les seves alineacions, diguéssim. Però és molt important en l'època convulsa que estem visquent amb els polítics,
4: sí,
5: que es posi una mica d'ordre i que sàpiguen què és l'important, no? Que l'important és escoltar la gent, els que estem aquí, i fer les coses com demana.
4: Destaquem que aquest projecte, no, deies, és una proposta de Televisió de Mataró en col·laboració amb la xarxa i també amb Ràdio Televisió Espanyola.
5: Sí, és.
4: Tenim entès que serà una producció a tres veus.
5: Correcte.
4: Podem sentir el teu avi?
5: Sí, és així, és així. Mira, és una versió que es va gravar fa uns anys enrere, però que per X motius no va sortir. I el que farem és posarem... hi ha tres estrofes amb aquesta cançó. La primera estrofa serà la del Peret, com no pot ser d'una altra manera. La segona estrofa la faran els Tallets i jo tanco, no? I faig una miqueta com de nexe d'unió per tancar aquest cercle entre la rumba que s'estava fent, la rumba que es fa i la que volem que se segueixi fent els pròxims anys.
4: I tot això, ens has dit que esteu mirant que es digui aviat, no ens pots avançar res?
5: No dates? Us puc dir res perquè no tinc dates. Mira, nosaltres el que hem fet ara recentment és constituir la Fundació Peret i des d'allà estem treballant perquè és un projecte sobretot familiar, recolzat per professionals, evidentment, del sector, i el que estem treballant és per fer una anastilosis de la rumba. És una reconstrucció, diguéssim, del gènere, basant-nos en el que teníem en el passat, en el llegat aquest que ens deixen, no?, i intentar projectar cap al futur. Entre altres coses, estem redissenyant la guitarra espanyola per fer-ne una específica per fer rumba catalana amb la casa José Ramírez, no? I entre
0: carai,
5: altres
0: que bé,
5: coses.
0: Vull dir. Que bé. Escolta, volem sentir una mica, Dani.
5: Què voleu sentir, a veure?
0: El que vulguis.
5: El que jo vulgui.
0: Una rombeta d'aquestes que ens animi una
5: però
0: mica.
5: Però llavors tinc que agafar la guitarra.
4: Sí, home, rotllo.
0: Sí. Sí, no, tranquil.
5: No, em sembla que no volen,
0: Mira,
4: sí, que volen rumbar, i tant que volen rumbar.
0: Oi, el net de Peret t'ho diràs. És un luxe tenir-lo aquí en directe, justament per la Mercè. És la cirereta al pastís, el Dani. El Dani Pubill. Què diu el de l'Alquímia? Jordi, com ho veus tot això?
6: Molt bé, fantàstic.
0: Sí? On és l'Alquímia, perquè no ho sàpiga? Em preguntaven, que digui l'adreça.
6: A la
0: ja
6: Ronda,
0: dit, però...
6: Ronda Sant Antoni.
0: Ronda Sant Antoni.
6: Sí, a la Ronda Sant Antoni, estem allà.
0: Tens el mercat a prop?
6: Tenim el mercat a prop, correcte. Ja. Sí, sí.
0: I producte de proximitat, terra...
6: Barcelona té una xarxa de mercats espectacular, eh? Vull dir que estiguis on estiguis, hi ha mercats que... Sí. És una cosa que tenim aquí, que no està tot arreu, eh?
0: No, aquí cada setmana parlem amb els majoristes de Mercabarna i ens diuen quins són els millors productes de la setmana, la millor fruita, la millor verdura, la millor carn, el millor aviram, el millor peix, el millor marisc. Ets més de peix o de carn, tu?
6: Jo més de peix.
0: Més de peix?
6: Sí, sóc més de peix.
0: I més de peix o de marisc?
6: Bé, aquí ja no... Va, aviam una cosa, a mi, és a dir, clar... Partint de que m'agrada absolutament quasi tot, menys el fetge, que no el puc menjar, tot l'altre m'agrada. I a vegades em diuen, hosti, quin és el teu plat que prefereixes? Dic, pues, segons el dia, no? Avui pues, es cauria més un plat fresc,
0: ja.
6: Refrescant, una esqueixada avui seria fantàstic.
0: Doncs sí.
6: En ple hivern, en fred, doncs uns canelons, és a dir, tot això és relatiu. Però, vull dir, però com a tal, prefereixo peix i marisc.
0: Ens ha dit el Picó que la calor tan forta li queden 48 hores, Marta Tips.
2: Tu agrairàs.
7: Faran llargues,
0: La setmana que ve no suarem tant, Pau.
2: Jo hauries de fer com los tenistes, que allà al costat de la pista tenen una tovallola.
0: Ah, sí, sí.
2: Després de cada punt et van aixugar, hauries de fotre igual, perquè no, ja estàs rajant, eh?
0: Estic rajant.
2: Em fots patir.
0: Jo és que aquesta humitat de Barcelona no la puc aguantar.
2: Mira que fot anys que t'hi remenes per aquí baix.
0: Sí, no, però no ens acostumarem mai. Tu, som de secar, tu i jo. Eh? Sí o no? Què, Dani, què faràs al final?
5: Doncs, mira, saps què? M'ha vingut de gust ara fer una cançó que es diu Lo Mato.
2: Hòstia, però no l'acabis de matar, eh?
8: No.
2: I foten a la presó i m'ho sabria greu.
8: Quan escoltis la cançó potser em dius... Escolta'm, doncs tenies raó, eh?
2: Tenies raó.
8: Perquè és que tinc un compare que sempre em diu gat, gat, gat, i l'altre dia vaig escoltar aquesta cançó i vaig dir, ostres, por eso me llamas gato. Ah. I té un sentit. A veure
2: estarem al cas.
0: Senyores i senyors, el gran Dani Pubill, el net del Paret, en directe aquí, al matí de Ràdio 4, justament per la Mercè 2026. Endavant i quan vulguis.
2: Mátalo, mátalo!
0: Ole!
8: Ay, adiós, compa y gato, cuántas veces me ha dicho, es muy sinvergüenza, ya, ya, de mi compa.

0: Sí, senyor! Que gran, Dani!
1: Merci, gràcies, gràcies.
0: Com ens ha agradat això? Un aplaudiment pel Dani. Dani Pomell. Gràcies, de veritat.
1: A vosaltres.
0: Molt bo, això, Pau?
2: Aquesta cançó pot constituir un delicte d'amenaces, eh? Lo mato, lo voy a matar.
0: Ai, sí. Escolta'm una cosa, Marta Tips.
3: Què farem?
0: Pareu bé l'orella, eh?
2: Marta,
0: senyors, senyores, arriben els trucs. Mira, diuen...
3: Mira,
0: mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira,

0: hechicera Marabú, hechicera gitana Marabú, romántica reina Marabú, la que nos va a parir.
1: Sí, senyor! Gran, Dani! Un aplaudiment, moltes gràcies a tots i a totes, de veritat.
2: Momentàs.
1: Que bé, Pau?
3: Sisplau, que home, has de pensar que... Perdoneu, que no se'n va ningú sense deixar el telèfon, que ho heu fet tots molt bé, i em fa falta gent per treballar.
1: Carai, nois.
2: No, s'ha produït aquí un momentàs catàrtic, eh?
1: Brutal.
2: Hi ha una mà de gent ara mateix aquí que sembla el mercat dels encants.
1: El minut del dia ha estat aquest, eh? Que bé ens ho hem passat, Dani. Quin luxe tenir-te aquí, nen.
2: Ara, el teu avi les feia llargues, les cançons, eh? Déu-n'hi-do, nois.
1: Mira qui parla, també. Lo Pau de Pons.
2: No, jo em faig més curtet.
1: Lo Pau de Pons no la fa llarga, no. Avui la de la Mercè sí que és llarga.
2: Té.
1: Quant dura aquesta?
2: No ho sé, no ho he comptat.
1: Jo tampoc. No, però se m'ha fet curta, vull dir que està molt currada, Pau.
2: Gràcies.
1: Moltes gràcies, per cert, per l'has fet expressament pel matí de Ràdio 4.
2: No, no us faltaria.
1: I t'ho agraeixo moltíssim, això. 2:15 d'una, què diu aquest senyor? Què diu? Com te dius?
4: Jo, Fernando.
1: Fernando, d'on ets tu?
4: ¿De dónde soy?
1: ¿De dónde soy? ¿De dónde soy o de dónde vengo?
4: ¿Qué me has preguntado?
1: ¿Cómo te dius? ¿Cómo te llamas, Fernando? ¿De dónde eres?
4: De aquí, de Cataluña.
1: De Barcelona. Si entens el català, com a mínim l'entens.
4: Soy extremeño, pero llevo mucho más años aquí que...
1: ¿D'on ets d'Extremadura?
4: De Cáceres.
1: De Cáceres. Sí. Molt bé, perfecte. I vas sovint o no per allà?
4: De Cáceres Norte.
1: Molt bé, perfecte. Què t'ha semblat? Aquest és el net del Peret, aquest.
4: ¿Qué más?
1: ¿Eh?
4: ¿Qué más me va a preguntar?
1: És el net del Peret, aquest. Peret era su abuelo.
4: Nieto de Peret.
1: Sí, aquest.
4: El rei de la rumba gitana.
1: Sí, senyor, del rei de la rumba, efectivament. Nois i noies, fa una calor que no es pot aguantar.
2: Ja t'ho noto, ja.
1: Marta Tips, dóna'ns algun remei per fer més fàcil el dia a dia, sisplau.
2: Per fer passar la calor.
1: Va, perfecte.
5: Per fer passar la calor, no ho sé, però...
1: Un ventilador o l'aire condicionat.
5: Ventilador o aquests ventiladorets petits.
1: Que arribi l'hivern.
2: Posar el cul a la frescor, diu.
1: Això.
5: Això sí, si anem ara a dinar, el que sí que us diré és que si ens taquem allò, una taca d'oli, que fa molta ràbia, no?
1: Tota la vida s'ha dit, és pitjor que taca d'oli, això. És a dir, que la taca d'oli és del pitjor que hi ha en aquesta vida.
5: Llavors, què hem de fer? Què hem de fer? Doncs ràpidament, intentar absorbir l'excés al màxim possible. Si tenim paper de cuina perquè estem a casa, perfecte. Si som al restaurant, doncs una mica de sal, però l'important és intentar que penetri el mínim líquid possible. I després, un cop ja estiguem a casa, doncs, o inclús al restaurant, amb una goteta de rentavaixelles, ho passem per la taca i marxa, perquè hem de pensar que al final el rentavaixelles és desgreixant, per tant, igual que serveix pels plats, doncs ens pot servir també per la roba.
1: Carai, en sap, eh? I a més, tot el que diu funciona, perquè la gent pel carrer em diu... M'agrada molt la Marta Tips. I a més, tot el que provo, tot això que explica...
5: És que tot s'ha de provar.
1: Tot s'ha de provar. Ella ho prova abans. No és allò que a internet et donen remeis d'aquests i després ho proves i no res. Tot el que diu la Marta Tips funciona al 1000%.
2: Heu de pensar que taqui samarretes expressament per provar-ho i fer les proves.
5: Això és cert, eh? És cert. Em guardo les samarretes velles per fer proves. Sí, sí.
1: Hi ha algun truc més, Marta?
5: Doncs mira, per exemple, si ens taquem la camisa de maquillatge.
1: Sí.
5: Això pot ser que algú ens saludi i mira, ja ens hem tacat de maquillatge.
2: Sí, ho trobo sovint, sí.
5: Doncs també...
1: Ahir em va passar. Vaig tenir un dinar i em van fotre ple de maquillatge.
5: Ah, mira.
1: Els dos petons.
2: Ah, doncs clar, és que a tu te'n fan molts.
1: Calla.
2: És un problema que...
5: Jo ja sabia que això portaria cua venint de tenir la Pau de Pons aquí.
2: Però s'ho ha dit ell.
1: Mira, entre la Marta Tips i la Pau de Pons, una a cada costat, això...
2: I més vols.
1: No gran cosa més. No, la Montse Foc, el Picó, la Povedano, tots. Aquest programa és com una família, al final. I amb els oients també, us ho dic de veritat. Amb l'equip, el fantàstic equip que tenim...
2: Tu qui ets, pues, eh? Lo tiet solter.
1: I els col·laboradors 3/4 del mateix. Va, que encara prendrem mal.
5: No, exacte. Si us taqueu de maquillatge, doncs, per exemple, aquí segur que moltes teniu a casa aigua micel·lar o desmaquillant, que és el que feu servir per treure el maquillatge de la cara. Doncs això també ens serveix per la roba. Ara, pels que no teniu, que suposo que habitualment no us maquilleu...
1: O quan treballes a la tele sí que ens maquillen, eh?
5: I tu, la Pau de Pons, t'acostumes a maquillar o no?
2: Jo cada dia, que no ho veus.
1: Cada nit.
2: Jo, si em passes l'odit per aquí, soc ben blanc. Que veus l'odit ben...
5: Mare meva. Doncs no, llavors, aquí podríem recórrer altra vegada els rentavaixelles, perquè al final el maquillatge no deixen de ser olis i greixos, i per tant, el rentavaixelles, encara que sembli estrany, també ens podria servir.
1: Va, escolta'm, fem una cosa. Hem de regalar un dinar o sopar per dues persones a casa d'aquest senyor, que es diu Jordi Vilà, de l'Alquímia, estrella... Michelin i Tres Sol Repsol, Ana Còrdoba.
2: Es diu aviat.
1: I, a més, també regalarem un pastís de la Mercè de Casa Vives, del gran Miquel Vives, que es pot anar buscant, entenc, o a Sants, que és on té el forn, l'Obrador, o a la gran pastisseria que té aquí a Rambla Catalunya, cantonada amb Aragó.
6: Sí, com que anem una mica justos de temps, sí. El que hem dit és que ara farem unes preguntes...
1: És la dona del
6: seny,
1: en aquest programa. Veus, ella ja està aquí patint, que s'ha
6: acabat... No, això ho hem organitzat amb la Sílvia, que és la nostra productora.
1: Tira, tira, tira.
6: Val. El que farem és això. Farem preguntes a algunes persones, d'acord? Anirem apuntant les respostes, després posarem aquests paperets dins d'una bossa i farem un sorteig dels de tota la vida. El primer paperet que surti va a l'Alquímia,
1: sí,
6: el segon...
1: Sí que ho foteu embolicat.
6: T'endú el pastís de fil. Vinga.
2: Oh, fan perfecte.
6: Fem-ho fàcil, va.
1: I tant. Va,
6: mira,
1: doncs...
6: Vaig a preguntar primer a aquesta senyora perquè porta aquí molta estona demanant si us plau, si us plau, si us plau.
1: Deixeu-me participar.
6: Sí.
1: Com es diu aquesta senyora?
6: Bé, sortirà el que surti.
1: Com es diu aquesta
7: Janet.
1: Senyora?
7: Janet.
6: Va,
1: Janet,
6: doncs,
1: que ets, Janet. Que ets de Barcelona, Janet, sí.
7: Soc vecina d'aquí.
1: Ah, ets veïna.
7: Del meu balcó... miro a tot arreu. Sí,
1: està
7: tot
1: bé que
7: parc.
1: Miris a tot arreu, però has d'escoltar el matí de Ràdio 4, eh? Sí?
2: Sí, tota l'emissora.
6: Ràdio 4, en general.
2: Matí, tarda i vespre. No,
1: això.
7: Ja l'escoltaré.
1: Nit i matinada i cap de setmana. La Tarragona. Perfecte.
6: Va, primera pregunta. Qui han estat els pregoners de la Mercè d'aquest any?
7: Perdó?
6: Qui han estat els pregoners de la Mercè d'aquest any? Qui ha fet el pregó?
1: No ho sap.
7: No, no ho sé.
1: No ho sap.
2: Va ser ahir, això. Oh,
1: va ser ahir. Aviam. Va ser ahir. Qui, a veure, qui ho sap?
6: Vinga, va.
1: Tu ho saps?
8: Mira, aquesta... Meritxell Falgueres i el seu pare.
6: Correcte, la Meritxell Falgueres i el seu pare,
1: el seu
6: Antoni
1: pare.
6: Falgueres.
1: Recorda'ns el teu nom, com et dius tu?
8: El celler de Gelida, de Sants.
1: Com
6: molt bé, digue'ns el teu nom.
1: Com?
8: Margarita.
1: Margarita, Margarita. Ah, sí, el corazón
2: me palpita.
1: Sí,
6: apunta, Sílvia... Vinga, va, continuem. Següent pregunta.
1: Perfecte. No marxeu,
6: va,
1: eh?
6: Som-hi, va.
1: No marxeu, que ara ho arrifarem, això.
6: Vinga,
1: no,
6: quin mai. Grup de música serà el responsable de posar la banda sonora al piromusical d'aquest any?
8: No tinc ni idea.
1: Ho acabem de dir amb l'Anna Llop, que no escolteu.
8: Sí, sí, però jo estava per l'altra banda.
1: Ha vingut la jefa, clar, de la Mercè.
8: El so d'aquí té la per l'altra banda.
6: Que algú per aquí que tingui la resposta, algú que hagi estat alerta. És un grup de música catalana. Sí. Vinga, va, som-hi.
9: Anna.
6: Què?
1: Mira, aquesta nena que ja volia respondre la primera. Com et dius, nena?
10: Alba.
1: Alba. A pensar que et deies Oca.
8: Oh.
1: Sí, perquè es diu Oca.
6: Perquè ja té la resposta ella aquí, a punt de sortir. Digue'ns, Alba.
10: Moltes gràcies.
1: Ara!
6: Molt bé!
1: Molt bé, Alba!
6: Va, aviam.
1: Molt bé. A veure si tens sort. Ara farem un sorteig. Entre tots els que encerteu,
6: va,
1: farem un sorteig.
6: Pregunta, que vosaltres ho teniu també a la punta de la llengua.
1: Què és la teva neta, aquesta?
6: Vinga. Ah. Quina és la ciutat convidada d'aquest any a les festes de la Mercè?
1: On és l'Anna Córdoba, ara? L'he perdut.
6: Com?
1: Volta més que un esperbé.
6: Sí, Xangai. Sílvia, per aquí tenim uns altres que han encertat la pregunta.
1: Com es diu aquest xiquet?
11: César.
1: César, que ets de Barcelona, tu?
11: Soc de Manresa, però visc a l'Hospitalet.
1: Ah, de la Catalunya Central?
2: Ah, bé, César.
1: I què hi fas, a l'Hospitalet?
11: Mira, s'ha de viure, s'ha de treballar.
1: Molt bé.

0: Serà Santa Tecla, i després em penso que, no sé si...
1: Va, digues. Juga-te-la, dona, juga-te-la.
2: Pensa, hi ha molta gent d'aquest programa va. Que és de per aquella zona.
0: Pues de Lleida.
1: Sant Miquel!
2: Claro, Lleida!
1: Sant Miquel és dimarts que ve, Sant Miquel, Lleida. I la Misericòrdia de Reus. Sí, senyora. Què diu aquesta dona? Ai, Déu meu.
2: Va, vinga. Au. Fem més preguntes o sí. Què? Un parell més i ja,
1: Un parell més i ja està, sí. Aquest, mira, aquest, com et dius tu? Com?
2: Va, Pol.
1: Posa-li el micro, no ho sé.
2: A veure, Pol. Digue'ns on es farà el piromusical d'aquest any.
3: A alguna platja.
1: Ai, sí.
2: Quina?
3: Becària,
2: sí!
1: Sí, senyor!
4: Espavilat.
1: Pol, espera't, Pol. A mi m'agrada molt perquè al concurs ens truca gent jove. Quants anys tens? 18, 22, 24, ens truca gent de totes les edats. Quants anys tens tu, Pol?
3: 14.
1: 14 anys? Sí. Sembla que en diguis 18, ja, nen.
3: Ara.
4: Estàs esquerat, ja.
1: Estàs esquerat, aquest. Molt bé, Pol, que ets d'aquí de Barcelona, suposo.
3: Sí, soc de Barcelona.
1: A quin barri vius?
3: Al Congrés.
1: Al Congrés.
3: Sant Andreu.
1: Sí. A Sant Andreu. Bon barri, eh?
3: Sí.
1: Bon barri, Sant Andreu, sí senyor. Doncs escolta, també moltes gràcies per ser aquí en directe al matí a Ràdio 4, a tots i a totes, perquè no tenim temps per jugar amb tots. Què et passa, tu?
5: Quiero participar.
1: Oh, ja has participat.
5: Per assecar-me el de l'alquímia.
1: No estàs de... Ah, ja.
2: És l'última pregunta. Vinga, que ens va. Queda. Qui plora cada any per la Mercè?
1: Ah, sí, aquesta és molt bona. Qui plora per la Mercè? Quan plou per la Mercè diuen això és perquè no sé qui
2: perquè
1: plora.
4: L'altre.
1: L'altre. Com, ja has participat tu o no?
2: Sí, home.
1: No, sí.
6: Com? Per Santa Eulàlia, no?
1: Santa Eulàlia plora, sí, senyora.
2: Santa Eulàlia plora per la Mercè perquè suposadament la Mercè li va treure el títol de patrona.
1: De patrona, sí, senyora. I aleshores plora perquè està enfadada i disgustada i per això plou molts anys per la Mercè. Aquest any no. El Picó ha dit que no plourà ni pel piro musical. Però bé, ja ho tens, això, Còrdoba?
2: Sí, jo crec que sí, no? Va, la Sílvia està apuntant els noms i ara fem el sorteig, així, en plan...
1: Molt bé. Escolta, mentrestant, algun truc més?
7: Doncs mira...
1: Escolteu a la Marta Tips, que això va molt bé després. El dia a dia te'l fa més fàcil, aquesta. Digues.
7: Per exemple, avui que esteu tots voltant per aquí, per parcs, doncs pot ser que després arribem a casa i tinguem les bambes doncs, plenes de sorra, de fang, que s'hagin tacat. Llavors, en aquest cas... A diferència de la resta de taques, hem d'esperar. O sigui, hem d'intentar esperar el màxim de temps possible. Per què? Perquè si tenim sobretot fang, el que ens interessa és que s'assequi, perquè llavors és molt més senzill de raspallar-ho suaument.
1: Va.
7: Si volem posar-nos ja a netejar, farem allò un poti-poti i serà encara pitjor.
1: És important perquè el Picó diu que plourà. A partir de la setmana que ve, i sobretot a cara a l'octubre, podria ploure bots i barrals a Catalunya.
7: Doncs mira, doncs ens esperem a que el fang s'assequi.
1: Molt bé.
7: I llavors, després sí que no posem mai les bambes a la rentadora. Això sí que ho he de dir, perquè sé que hi ha molta gent que ho fa i es fan malbé. Podem treure els cordons i sí que els posem a la rentadora i després amb el que és la bamba, doncs per exemple, si tenim allò una brutícia superficial, doncs amb una mica d'aigua micel·lar que l'hem fet servir abans pel maquillatge, doncs ens serveix també per les bambes.
1: Molt bé.
7: Si no, si tenim més brutícia, una mica de rentavaixelles...
4: La cançó seria per a lavar la bamba... Per a lavar la bamba. S'ha d'escoltar la Marta, tipa. No, prosseguix, perdona.
7: Sí, això no sé com ho encaixaríem a la cançó, però seria amb rentavaixelles i bicarbonat. Ves pensant-ho, I després, per últim, si són bambes blanques i volem blanquejar-les, amb pasta dental, pasta d'aquesta dentífrica blanquejant...
1: Pasta podem... de dents a la bamba?
7: Sí, proveu-ho perquè...
1: Però què has de fer? Com embatumar-la de pasta de dents?
7: Sí, i fregues una mica i veureu que queda...
1: I a la rentadora?
7: Com nova. No, la rentadora mai, Xavi, escolta.
1: Jo els hi poso, no t'escoltava ara.
7: Ho veieu, que no m'escolta.
1: No,
7: a la rentadora mai.
1: Per què no?
7: Perquè es fan malbé, perquè pensa que ja dona voltes, allò
1: centrifuga... Estan rentades a la rentadora.
7: Doncs et duraran menys temps, ja veuràs.
1: I allà rascar amb la pasta de dents.
7: Però una mica, una miqueta i...
1: Amb aigua freda mateix.
7: Sí.
1: Això ho faré. En tinc unes de blanques, no me les puc posar,
7: ja veuràs.
1: Ja no sé de quin color són.
4: Sabates blanques, va, sí que ets flamenc.
1: Unes bambes blanques.
4: Sí?
1: Uns quets.
4: Sí.
1: A Pons, com ho dieu?
4: Quets.
7: Quets, li diu. Mira, no ho havia sentit jo.
1: Molt bé, doncs, escolta, ets bona.
7: Doncs sí, i una altra cosa, perquè ara crec que està per començar l'Oktoberfest, aquí a Barcelona.
1: Sí.
4: Tu, Xavi, t'agradaria això de l'Oktoberfest?
1: Anem, si vols.
4: Tu t'agradaria, ara hi ha molta gent, per això.
1: Dani, on vas?
4: Ai,
7: que marxa.
1: Ja se'n va.
4: Lo pubill.
1: Ja te'n vas, nen.
8: No em pagueu prou, home, perquè em quedi tanta estona.
4: És veritat. Què te'n sap, veus?
1: Torna com vulguis. Ja saps que el matí de Ràdio 4 és el teu programa.
8: Mira, si em fiqueu un matalàs en què tu dormir allà...
1: Això està fet.
8: Ara menjo molt.
4: On tens el pròxim bolo?
6: El pròxim bolo, pues, no ho sé, el que tinc ara mateix és una agenda molt apretada.
4: Això és bo.

0: i moltes coses al cap. Que... el que sí que puc dir és que estem preparant una presentació que farem per la Fundació de l'Emparet i que tenim, com deia, moltes coses al cap. Una d'elles és l'homenatge amb el Iaio pel 2027, que ens agradaria que fos a l'estadi Lluís Companys.
1: Doncs quan arribi, a banda de venir, abans vens també i en parlem al programa, sempre que vulguis. T'he presentat el de l'Alquímia o no?
0: No.
1: Jordi Vilà. El net del Peret, home, el Dani Pubill. No pot ser que marxi d'aquí sense conèixer.
0: Doncs, a més, és un gust perquè jo soc molt aficionat a la cuina.
1: Sí?
0: I és un dels restaurants que tinc pendent. Malauradament no he tingut temps d'anar-hi, però estaria... Vamos, seria...
1: Hi hem d'anar, si ha d'anar.
0: Sí, home, i tant.
1: Marta Tips?
2: Home, i tant, també, em parlen molt i molt bé. Jo ja n'havia sentit parlar abans de venir aquí,
1: Gràcies.
0: I a més, tenim el truc per treure les taques d'oli, vull dir que ja està tot fet.
1: Molt bé. Escolta, moltes gràcies, Dani.
0: A vosaltres,
1: bona
0: Mercè.
1: Bona Mercè.
0: Gràcies.
1: Fins molt aviat. Un aplaudiment pel Dani Pubill, sisplau.
3: Grande.

0: Atenció, perquè ha arribat el moment segurament més esperat del dia pels oients que avui ens heu vingut a veure aquí al matí de Ràdio 4, perquè ara farem el sorteig i regalarem, d'una banda, el pastís de la Mercè, de les pastisseries Casa Vives de Barcelona, que n'hi ha dues, una a Sants i l'altra al carrer de Sants i l'altra a Rambla Catalunya, amb Aragó, i després aquest dinar o sopar per dues persones, aquest grandíssim restaurant a l'Alquímia, amb estrella Michelin i amb tres sols a Repsol. Qui serà la mà innocent? Tu no, Anna Córdoba, que no me'n refio.
1: No, jo no puc ser mà innocent.
0: Aquest nen, com es diu aquest nen?
1: Soc una tia molt legal,
0: Com es diu aquest nen?
1: Bruno.
0: Bruno!
1: Doncs el Bruno serà la mà innocent d'avui.
0: Perfecte, Bruno. Quants anys tens, Bruno?
2: 10.
0: 10 anys, molt bé. Doncs au.
1: Va, doncs Bruno, mira, hauràs de treure un paperet d'aquí dins, el paper que surti ara se'n va a l'Alquímia, sí?
0: A l'Alquímia?
1: A l'Alquímia, el primer l'Alquímia.
0: Ah, molt bé.
1: Vinga, som-hi. A veure... Llegeixes tu, Bruno?
0: A veure.
2: Pol.
0: El Pol! Pol! Pol! Que acabes de guanyar un dinar, un sopar a l'Alquímia. Però saps què és, no, l'Alquímia?
1: Amb qui l'aniràs?
0: Espera, mira, que et presento el jefe. Es diu Jordi Vila. Mira, el micro, sisplau, Anna. Anna Córdoba, aquí. Pol, quants anys tenies? 14 o 15?
3: 14 anys.
0: 14 anys, molt bé. Doncs amb qui aniràs?
3: Amb la meva mare.
0: I on és la teva mare? Vine cap aquí, tu. Com et dius, tu?
1: Només faltava.
0: Com et dius?
4: Si no, avui no dinaves a casa, eh?
0: Acabeu de guanyar un dinar, un sopar a l'Alquímia.
1: Sí, sí, estic al·lucinada.
0: Amb estrella Michelin, amb tres sols Repsol.
1: Després de l'any que portem, és un superregal.
0: Jordi Vilà, què els donaràs?
5: Bueno, home, els hi farem un recorregut per la cuina catalana, no?, que és el menú degustació que fem, diguéssim. Sí, home, amb moltes ganes. A més, això és la cantera, això és el futur.
0: Perfecte, sí, senyor.
5: És el primer cop de moltes vegades que vindrà.
0: Sí, senyor, doncs escolta...
1: Ara ja havíem estat nosaltres.
0: Hi havíeu estat amb el pare del Pol, eh? Molt bé, perfecte. Doncs ara hi podeu tornar i, de veritat, estem molt contents, els del matí de Ràdio 4, que hagis guanyat aquest dinar o sopar, Pol.
3: Sí, sí.
0: I moltes gràcies per haver vingut a veure i escoltar el programa des d'aquí. Un aplaudiment i bona Mercè, de veritat, gràcies.
3: Igualment.
0: Merci. Gràcies. Mira, feu una cosa, no marxeu, parleu amb la Sílvia García del Pozo, que és la productora d'aquest programa, i així quedareu exactament com i quan s'ha de fer tot això, perquè no hi hagi cap mena de problema, que no hi serà segur.
1: Som-hi.
0: Som-hi.
1: Vinga, ara anem amb el pastís de la Mercè.
0: A veure qui sortirà aquí.
1: El Bruno està obrint aquest paperet, aviam qui s'endurà aquest pastís.
2: Alba.
1: L'Alba!
0: Alba! Avui felicitats! Que guai! Has guanyat el pastís de la Mercè!
6: El que volies era únic.
0: Que bo! Ella volia el pastís de la Mercè. Diu, és el que volies, l'únic que volia. Doncs tot teu. I a més, de les pastisseries Casa Vives, que són boníssimes, de veritat. N'hi ha una a Rambla Catalunya amb Aragó i l'altra al carrer o a la carretera de Sants, no sé com es diu allò. I el Miquel Vives, que és el pastisser de tota la vida d'allà, que fa uns pastissos que al·lucinaràs, fliparàs, ja veuràs. Moltes felicitats. Que bé, quina bona Mercè passaràs, eh? Ara, no marxeu tampoc, parleu amb la Sílvia García del Pozo, que és aquesta noia d'aquí, i us dirà exactament com ho podeu fer per anar a buscar aquest pastís a Casa Vives. Moltes gràcies, guapíssima. Quants anys tenies, diu?
6: 9.
0: 9 anys, molt bé, doncs au, tot teu. Que bé, que bé, que bé, que bé.
7: Vull perdre'm pel nord i trobar-me al sud, cap girant el món.
4: Haurà de fer puntetes al taulell perquè la vegin.
0: Sí. Que maca és. Que maca és. Escolta, Anna Córdoba, lo Pau de Pons.
4: Vinga. Hem de fer això?
0: Lo Pau de Pons, en directe una vegada més abans d'acabar aquest matí de Ràdio 4 especial de la Mercè d'aquest any 2026. Senyores i senyors...
4: Farem una de festiva, perquè és festa major.
0: Gravem el Pau? Sí.
4: Una cançó dedicada a les festes majors en general i avui en concret i especialment a la de Barcelona, a la Mercè.
0: Sí, senyor. Doncs endavant, senyores i senyors, lo Pau de Pons! Epa!
4: Després d'un

0: Ràdio 4. La ràdio que t'escolta. El Pla B, amb Toni Marín.
1: Són les 9 i 6 minuts, encetem la darrera hora d'aquest Pla B de Ràdio 4. Tenim una hora per davant, que és una autèntica meravella, perquè la gent que està veient el programa a través de la web de Ràdio Televisió Espanyola ja veu que tenim 3 micròfons ocupats en aquests moments, i són 3 garanties d'èxit, 3 històries absolutament interessants i que tenen molt a veure, a més, amb el dia d'avui, sense anar més lluny, no en el dia de la Mercè, que també, sinó en qüestions que tenim avui absolutament al damunt la taula. La primera persona que he de saludar, lògicament, és el Pepe Ribas. Com estàs, Pepe? Bona nit.
2: Bé, gràcies d'estar aquí.
1: Que bé.
2: Estic content.
1: Que bé retrobar-te, que bé que tornis al programa, que bé que cada 15 dies, en aquesta ocasió, ens obris les portes del món de la cultura i ens portis a gent tan interessant com la persona que ara d'aquí un moment presentarem. Com ha anat el teu estiu, Pepe?
2: Bé, he treballat molt perquè tenia que presentar una ponència d'un congrés de l'Art Nouveau. I llavors he treballat moltíssim. I després he estat a Oporto, a la Ribera Sacra.
1: Que has tornat meravellat d'Oporto. M'estaves dient que és una ciutat fonamentalment viva, deies, no?
2: Molt viva, sí. O sigui, realment necessitem posar les piles, aquí.
1: Està molt bé. Avui ha portat el Pepe a un senyor que admirem molt des de fa molt de temps i el que hem consumit molt, vaja, ell no, la seva obra, durant molt de temps, perquè l'Isaac Marcet, què tal? Bona nit, Isaac.
3: Bona nit.
1: L'Isaac Marcet és creador del canal digital Playground i és l'autor d'un llibre que jo tinc moltes ganes, no l'he llegit, però tinc moltes ganes de llegir, que és El passado del futuro.
3: La història del futuro, perdó.
1: Però on es parla això? Del passado del futuro. I ara surt un llibre, que el tenim aquí a les mans, que sembla que t'hagis posat d'acord amb els grans de la intel·ligència artificial, perquè parles justament de tota la situació que tenim a dia d'avui al damunt la taula, no?
3: Yo soy el culpable de todo lo que está pasando mundialmente.
1: Eres tú el culpable,
3: con estas IAs que se están revelando.
2: No, jo et puc dir que abans de que es fos tot això públic, ell havia escrit un article a l'Ajo Blanco que ho explicava, però no ho acabava. I jo li vaig dir, això ho has d'acabar. I llavors ha fet aquest llibre.
1: Aquest llibre es diu Espiral, el poder oculto de la IA. Isaac Marcet, d'aquí una estoneta tindrem ocasió de parlar amb tota la tranquil·litat d'un tema que realment ens té una mica tots contra les cordes, tenint en compte el que estem escoltant aquests dies. Però també avui hem escoltat les notícies de les 8. La nostra companya Laura, Munills, ens explicava que la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha aprovat avui un decret que limita al 30% els alumnes estrangers per aula si no dominen l'italià. Segons el govern, la mesura busca afavorir la integració i evitar la concentració d'estudiants amb dificultats lingüístiques. Va més enllà. La nova normativa també obliga les famílies que no parlin italià a seguir cursos de llengua i preveu sancions si s'hi neguen. A més, les escoles hauran de comunicar als serveis socials els casos amb problemes greus d'integració. És evident que l'actitud de Giorgia Meloni no sorprèn a ningú. Ens vam quedar quan va passar el tema de Ceuta, una mica tots contra les cordes, amb el fet de que suspengués Schengen amb els ciutadans que provenien d'Espanya, i sabem també quina és la seva idea d'optar per campaments fora de la Unió Europea per a aquelles persones a les que vol expulsar. Dilara Eggman, què tal? Com estàs? Bona nit.
4: Molt bé, bona nit.
1: T'agraeixo molt que estiguis avui amb nosaltres. La Dilara Eggman és la directora de la Comissió Catalana d'Ajut al Refugiat. No ets massa fan, m'imagino, de Giorgia Meloni, no?
4: Com et pots imaginar, no. Tenim un greu problema, no? I és que aquesta persona està dictant i manant la política europea en matèria d'asil.
1: Vols dir que tot allò que diu ella, després hi ha gent que la segueix?
4: Exacte. Està marcant, bàsicament, l'agenda política de la Unió Europea en el seu conjunt en aquesta qüestió en concret.
1: Fixa't que avui ha estat notícia el discurs que Pedro Sánchez ha fet a l'Assemblea General de les Nacions Unides. Ha estat interessant el que ha dit el president. Llegeixo literalment, diu, Ceuta sortirà de la crisi sense convertir l'immigrant en un enemic i respectant els drets humans. Ho aconseguirà Pedro Sánchez, això?
4: Jo crec que, tot i les bones intencions del president, ja va tard. perquè aquesta situació ha perdurat durant molt temps i ha arribat a un punt en què aquesta qüestió arriba una mica tard, ja que el govern hauria d'haver actuat amb anticipació. Com bé dius, la situació de Ceuta és una crisi sobretot humanitària, no? I l'han convertit en una crisi on determinats grups polítics se n'estan aprofitant per convertir-la en una lluita i una violència, no?, contra les persones migrants i refugiades a l'albur de tots els moviments europeus d'extrema dreta i racistes.
1: Per què creus, Dilara, que aquest tipus de missatges enganxen d'aquesta manera la gent? Que surt al carrer, que no té problemes de que l'hagin vingut a atracar mai, però que, en canvi, acaben desenvolupant por per la por a la diferència, probablement, no?
4: Exacte. Jo crec que durant molts anys s'ha anat construint una idea del que som nosaltres i del que som ells, en què tota una sèrie de rumors, estereotips i construccions del que és l'alteritat, el que és el musulmà, el que és el llatinoamericà, el que és l'asiàtic, sempre estan vinculats a qüestions absolutament negatives, no? A qüestions violentes, a persones menys desenvolupades, etc. I en un context en què estem vivint una crisi de molts sectors, crisi d'habitatge, crisi econòmica, crisi d'identitat, és molt fàcil que alguns moviments capitalitzin tota aquesta qüestió per buscar un xivo expiatori, que és l'altre, que és aquell que no coneixem, que és aquest que li hem atribuït, no?, totes aquestes definicions com una persona perillosa, aliena a nosaltres, que no té res a veure amb qui som, no? I aleshores, davant d'això, és molt fàcil dir que tot el que va malament és per culpa dels altres.
1: És brutal, perquè, clar, els que no pensem d'aquesta manera ens fem un fart, i a més tenim un micròfon al davant cada dia, ens fem un fart de dir que tot això és mentida. Però és evident també que el missatge dels que diem això no arriba al mateix lloc del que diuen els altres. Com es pot lluitar contra això?
4: Bueno, jo crec que hi hem de lluitar totes, perquè també penso que moltes persones en el seu entorn quotidià no pensen així. El que passa és que no s'atreveixen tampoc a posicionar-se públicament i reconèixer l'altre, no? Que l'altre és el teu veí, la teva veïna, el pare-mare que va a l'escola i porta els seus fills amb els teus i amb qui no tens absolutament cap problema, no? I aquesta deshumanització que a poc a poc, no, en lo macro impregna, l'hem de començar a construir en el que és les relacions quotidianes. Què podem fer? Jo moltes vegades, perquè sí que és veritat, no?, que moltes persones no pensem així, però sí que en les nostres relacions quotidianes tampoc tenim en els nostres cercles persones migrants o refugiades, que siguin amigues, amb qui vas a fer una birra, amb qui vas a fer un cafè, amb qui te'n vas al cine o amb qui comparteixes. Llavors hem de passar aquest obstacle, perquè sempre, si no, per molt que siguem pro-refugi, pro-drets humans de les persones migrants, hi ha una diferència, una separació que davant d'un context polític de crispació és molt fàcil deshumanitzar. I com dius tu, una persona que mai t'ha fet res, amb qui convius a la mateixa escala, de sobte comença a ser el teu enemic, tot i que tinguis una convivència pacífica. Llavors, la resposta, la solució, és en el quotidià i a començar a viure, a fer una convivència efectiva, no a tolerar-nos com a societat, sinó a conviure realment.
1: Quan veiem el tema de Ceuta, que no és que m'hi vulgui dedicar especialment a aquesta qüestió, però segurament és la patata calenta més gran que tenim en aquests moments al damunt la taula, perquè també està provocant, no, que els discursos polítics justament vagin en aquesta direcció. Això segurament ens hauria de treure els colors amb tota una sèrie d'històries, sobretot quan parlem de menors. Avui el govern espanyol ha informat que té filiats 2.383 menors no acompanyats, hi ha centenars d'ells acampats a la intempèrie. Clar, tot això, estem parlant de nens i de nenes que estan passant per una situació absolutament kafkiana, que ells no ho deuen escoltar, però que en qualsevol cas hi ha moltes administracions que se'ls intenten no treure de sobre, sinó simplement tancar la porta que no arribin, no? Tot això amb una ment que està en desenvolupament, que el que requeriria és exactament una postura contrària, no pot ser bo de cap de les maneres, no?
4: no, l'exercici d'aquesta violència tan gran, no, amb un col·lectiu com són els nens i nenes, no? A vegades ja parlem de menors o menes, com alguns mitjans o polítics en parlen, no? Al final són nenes, nens i adolescents. És una violència brutal que, òbviament, després genera uns problemes a nivell psicosocial que arrossegaran durant molt de temps.
1: M'agrada que recordis la paraula mena, que jo crec que és una manera de desvirtuar el fet que estem parlant de nens i de nenes, de la mateixa manera que ara s'ha posat molt de moda parlar d'invasió. O sigui, quan parlem de Ceuta, estem parlant d'una invasió. Això és, d'alguna manera, voler portar clarament l'opinió pública en una direcció molt determinada, no?
4: Totalment. O sigui, crec que la victòria de l'extrema dreta durant els últims anys, i que ha impregnat també a les socialdemocràcies, és que ha aconseguit traslladar una qüestió com són les migracions, el refugi, la protecció internacional, del camp del dret internacional humanitari, dels drets humans, al camp de la securitització, la criminalització i la terminologia molt més pròpia d'una situació bèl·lica que d'una situació humanitària. Llavors hem de començar a revertir i a pensar molt més amb els termes que utilitzem i sobretot a desmuntar-los, perquè si no ja creem un imaginari molt concret, no?, de qui és l'enemic. Si els titulars, si parlem en termes d'invasió, estem parlant d'un enemic que entra i no estem parlant de persones que per diverses raons, hi ha sol·licitants de protecció internacional i després persones que buscaven una vida amb major dignitat, estan arribant a un territori, no? Llavors, els termes són superimportants i hem de començar a prendre molta consciència d'aquests.
1: Es definit la política migratòria europea recent com el sumum punitivista després de l'aprovació del Pacte Europeu sobre Migració, no? Per què, exactament? Explica'ns el per què.
4: Molt en la línia del que estava comentant, és que els últims anys la Unió Europea ha fet un viratge complet en termes de gestió dels fluxos migratoris, des d'una perspectiva, sobretot en quant a protecció internacional, pels sol·licitants d'asil, d'acollida i de drets, a una sèrie de canvis normatius que el que fan és blindar i securitizar les fronteres a diferents nivells. Un dels aspectes és l'externalització de fronteres. Els darrers anys, tant els estats a nivell bilateral com a nivell de Unió Europea, han començat a fer una sèrie d'acords, no, amb països tercers, Turquia, Líbia, Mauritània, Senegal, Tunísia, amb els quals condicionen la seva relació exterior o la seva cooperació a que hi hagi un control ferm dels fluxos migratoris. Clar, ho estan fent en països on es vulneren drets humans de manera freqüent i sobretot es vulneren els drets de les persones migrants i refugiades que hi transiten. Això a canvi d'unes sumes desorbitades de diners. L'exemple paradigmàtic és el Marroc, amb qui l'estat espanyol des de fa molts anys té aquesta sèrie d'acords i la Unió Europea per conseqüent també. Què passa? Que aquests estats, en funció de les seves necessitats o el seu interès geopolític, estan instrumentalitzant, no, les persones migrants i refugiades.
1: Ara hem tingut un bon exemple d'això,
4: exacte,
1: no?
4: Exacte, per fer pressió política. Això és un dels aspectes, però després també estem veient, no, que en territori europeu tots aquests canvis normatius també estan vulnerant drets fonamentals que fa molts anys estan consolidats a la Unió Europea. Per exemple, amb l'aprovació del Pacte Europeu de Migracions i Asil, es considera que una persona que hagi arribat al territori europeu no se li aplicaran els drets fonamentals que tenen tots els ciutadans. És el que es diu el concepte de ficció jurídica de no entrada. Què vol dir això? Que aquestes persones, doncs, tota la legislació europea en matèria de protecció no li afecta. Això permetrà que hi hagin devolucions exprés, això està permetent que hi hagin països que estiguin pensant, no, en la creació de presons en fronteres mentre les persones no tinguin examinades les seves sol·licituds de protecció internacional. A més, hi ha els reglaments de retorn. No,
1: és treure el focus d'altra banda, no? És treure el focus d'aquests aquests indrets i, per tant, la Unió Europea passa de tenir responsabilitat Exacte. Sobre el que són els drets humans aplicats a aquestes persones.
4: Sí, i això va gradualment augmentant, no? Perquè, a més, tu abans ho mencionaves, ara ja el darrer pas, amb el reglament de retorn, s'ha aprovat, no?, la creació de hubs de retorn en països tercers. És a dir, jo porto presons en països tercers mentre... i porto les persones que han arribat a territori europeu independentment de que siguin originàries d'aquest país. Això vol dir, per exemple, que una persona que ha arribat de Guinea se la pot enviar al Congo, o una persona de Bangladesh se la pot enviar a Mauritània. Què passarà després? Com que no hi haurà mesures de verificació, no?, de la situació que es doni allí, no ho sabem. No? La Unió Europea cada vegada més el que està fent és allunyar dels ulls i de l'escrutini de la població i del sistema judicial què està passant amb les persones migrants i refugiades.
1: Per tant, és exactament aquí on anava a parar, no? Per tant, una persona que en un moment donat hagués arribat a un país i hagués demanat l'asil, li estaria la possibilitat que arribi al país.
4: Exacte. El que estan fent és justament això, un dret reconegut a nivell europeu.
1: Però això és terrible, no?
4: Sí. Sí, sí. Crec que durant un temps no ens hem estat fixant molt en què estava fent Trump als Estats Units, però no estàvem veient què estàvem fent nosaltres a nivell legislatiu aquí a la Unió Europea. El reglament de retorn, per exemple, institucionalitza i aprova que es pugui crear policia o es pugui dotar la policia de capacitat per fer redades en domicilis particulars, fer redades en domicilis d'aquelles persones que creu que poden estar amagant migrants, obliga a que les persones que han sigut detingudes o a les que se les està investigant col·laborin plenament i si amaguen informació poden ser enviades a centres de detenció. Vull dir, tot aquest viratge ha quedat com amagat perquè s'estava ensenyant constantment què feia Trump, però no estàvem veient què feia aquí.
1: Anem a explicar-ho perquè això s'entengui bé. És a dir, quan, per exemple, va començar la guerra ucraïna, que van sortir del país molta gent fugint per la por, segurament, i els vam acollir amb els braços oberts per moltes raons, no? Segurament perquè també és Europa, perquè el color de pell doncs és un color semblant al nostre, etc, etc. Si això en lloc d'Ucraïna hagués passat, no ho sé, Argèlia o al mateix Marroc, des d'aquest punt de vista, aquestes persones que fugen de la guerra, que realment venen perquè estan fugint de les bombes, les deixem a la presó.
4: Totalment. O sigui, el que s'està dient és que les persones que arribin hi haurà un screening previ en les fronteres i mentre hi ha tot aquest screening previ aniran en presons, en centres de detenció utilitzen eufemismes, al final, són centres de detenció. Només aquells que puguin entrar perquè realment siguin sol·licitants d'asil. I aquí vull fer un matís, i és que la Unió Europea, però sobretot l'Estat espanyol, la consideració de sol·licitant d'asil o de refugiat és superpetita. De l'any passat, per exemple, el percentatge d'estatuts concedits va ser un 11%.
1: Un 11%, sí. Molt inferior a Espanya que la resta de la Unió Europea. És una cosa que m'ha sorprès molt.
4: Sí, sí, totalment. Espanya és un dels estats amb un percentatge de denegació més alt que hi ha històricament.
1: Sí, i com s'explica això?
4: Bueno, és una mirada, o sigui, és una qüestió política i això es veu molt clarament amb dos exemples que et posaré. Fins ara als veneçolans se'ls concedia per defecte la protecció per raons humanitàries. Amb el segrest o la situació que hi ha hagut a Venezuela, hi ha hagut un canvi de percepció a nivell polític i a partir del 12 del 6 d'aquest any Espanya ja no concedeix a cap veneçolà per defecte les raons humanitàries. Bueno, això ha canviat substancialment la situació en país d'origen per no considerar que hi hagin qüestions humanitàries? No. Un altre exemple, Mali. Mali se'ls hi concedia la protecció subsidiària. ¿Vale? Hi ha diferents tipus de protecció. Hi ha poques persones de Mali que arribin a l'estat espanyol, però sí que és veritat que el darrer any hi ha hagut un increment justament per les arribades per via atlàntica a Canàries. Doncs l'estat espanyol aquest any el que ha dit és ja no considero a Mali mereixedor de protecció subsidiària, només considero aquells que vinguin d'aquest punt i d'aquest punt, quan la crisi a Mali és molt volàtil i la situació de violència canvia molt fàcilment de regió. això denota que hi ha una qüestió política darrere al final de si s'accepta o no les sol·licituds de protecció internacional com a favorables, quan no hauria de ser així.
1: Clar. Pepe Ribas, quina situació, no? Quin dibuix ens està fent, no?
2: Bueno, sempre ha sigut més o menys així, el que passa que ara es veu més que abans, perquè ara són milions, i abans eren mils. Però jo penso que la hipocresia occidental pues, va per aquí des de fa molt temps, és espoliar els països de forma colonialista i després no invertir en aquests països d'una forma democràtica, sinó creant unes élites que són pitjor que la colònia. Llavors, clar, vull dir, la gent té gana, ha hagut els medicaments que s'hi han arribat, amb la qual la població ha crescut moltíssim i no sap com resoldre perquè les élites governants són completament explotadores, no? Llavors, clar, Occident, en part, tot això no solament no és que no ho hagi vist, és que ho ha provocat. Yeah. Llavors ara no accepta que vingui ningú. El que passa que jo penso, jo visc també una mica al camp i tinc relació amb immigració i llavors hi ha casos i casos. O sigui, hi ha gent que dius que bé i hi ha gent que dius que mal.
1: Com la gent d'aquí, no, Pepe?
2: Sí, però clar...
1: Vull dir, jo tinc veïns catalans que són meravellosos i altres que no ho són en absolut.
2: Però clar, que facin coses dolentes a les velles, perquè en el meu poble ha passat una cosa molt forta, pues, és un problema. O sigui, que també les coses hi ha que mirar-les.
1: És una cosa molt curiosa aquesta que acaba de passar, tot tenint en compte que a més el Pepe la diu amb tota la bona voluntat i la bona intenció, perquè en el mateix moment en el que situem un cas... acabem estenent l'ombra del dubte en tot un col·lectiu. I és una cosa veritablement bestial, és a dir, perquè estem parlant d'un senyor que ha fet una cosa, 10 senyors que han fet coses, 1.000 persones que han fet coses, davant de milions de persones que tenim aquí. I, en canvi, aquest senyor, 10 persones o 1 milió, acaben fent que tot un col·lectiu enorme de gent acabi sent potencialment sospitós, no?
4: Sí, totalment. Això és, o sigui, és una cosa que passa molt, de fet. Que una persona, no, de l'origen que sigui, faci una cosa que no està bé, pues ha de tindre una resposta. Ja. Però això no ha de fer...
1: Aquest senyor
4: no,
1: d'anar a la presó, ja està.
4: Exacte. La resposta que sigui, vull dir, indiferentment d'on sigui, i això crec que també s'ha de verbalitzar. El problema està en que quan una persona fa una cosa, tot el col·lectiu, com deies...
2: Però
4: és...
2: el que jo et dic no és una agressió, és un problema de guerra de religions. Bueno. Que han provocat uns contra... a gent que estava a casa seva. Llavors, jo el que dic és que el problema és molt complex.
4: Les societats són complexes.
2: No sigui ni en un banc ni en l'altre. Jo he vist coses que no m'han agradat i he vist coses que m'han agradat moltíssim.
4: Totalment, però justament...
2: Però no puc generalitzar.
4: No,
2: penso que no tot és el mateix.
4: No, totalment. I, de fet, crec que això és el punt més important.
2: I penso que si no es reconeix, acabarà molt pitjor si es reconeix.
1: No, i tant que s'ha reconeix. Digues.
4: No, de fet, el que anava a dir és això. O sigui, no es tracta d'amagar... O sigui, l'ésser humà, indiferentment de la seva procedència, hi ha alguns que són meravellosos, altres que no ho són, uns que són delinqüents, altres que no... i uns tenen una naturalesa i els altres una altra. Aquí hi ha un tema que és molt important perquè quan una persona migrant o refugiada, en el cas espanyol, comet algun acte irreprovable, es penalitza a tot el conjunt. Quan un espanyol se'n va a Bali o a Tailàndia i assassina a un tio i el desquartitza... no hi ha cap moviment d'assenyalament...
1: O es dedica a anar-se'n al llit amb nens o amb nenes.
4: Exacte.
1: No, perquè no tothom ho és. No, és veritat, és veritat.
4: Exacte.
1: Té tota la raó.
4: Sí, no hi ha aquest moviment d'assenyalament total. S'ha de visibilitzar. I no, o sigui, també és veritat que els migrants no és un tot un meravellós. Cada persona, cada individual...
2: Sí.
1: Ja més hauràs de tornar, ja t'ho dic ara. Hauràs de tornar un dia perquè em quedo amb ganes de seguir parlant de 40.000 coses. L'altre dia llegia sobre la diàspora invisible de les persones refugiades LGTBIQ+, no? Ens fa 5 cèntims d'això?
4: El col·lectiu LGTBI moltes vegades dins de... no ha estat reconegut històricament com a susceptible de demanar protecció internacional. Llavors hi havia moltes persones que marxaven del seu país d'origen sense explicar els motius i buscaven altres països on hi havia una legislació molt més avançada per tal de poder viure plenament com eren. Llavors el concepte ve d'aquí, no? D'aquesta invisibilitat dins del col·lectiu de persones refugiades que moltes fugen per una persecució per ser del col·lectiu LGTBI, fins i tot en països que legalment estan protegides, però socialment clar, estan perseguides.
1: Dilara Eggman, ens quedem amb ganes de més. T'agraeixo moltíssim, de veritat, que hagis vingut avui al programa. Enhorabona per la feina.
4: Gràcies a tu.
1: I per aquesta fortalesa d'un discurs que per molt alt que el diguis, hi ha molta gent que no el vol escoltar. És una cosa terrible, eh? És terrible, realment. Moltes gràcies.
4: Gràcies.
1: Isaac Marcet, no sé si t'has quedat amb ganes de dir alguna cosa sobre això.
3: Bueno, antes que nada, enhorabuena, Dilara, por el trabajo tan extraordinario que estáis haciendo, porque el hecho de solidarizarnos con la otra edad o con el otro es el proyecto fundamental que tiene la humanidad a partir de ahora. Así que enhorabuena.
4: Gracias.
1: Fem una pausa. Fem una pausa i ara atenció perquè arriba l'Isaac Marcet. A l'Isaac Marcet, jo estava pensant, Pepe, que li hauríem de fer 4 o 5 entrevistes diferents. A mi m'agradaria entrevistar-lo per totes les coses que ha fet, no? Per com va néixer Playground, com a aconseguir que hagi arribat a ser el que és, pels seus llibres, en fi, com acaba sent un pensador tecnològic. Jo vull ser un pensador tecnològic, també. Sí. Fem una pausa molt breu. Tornem de seguida amb més Pla B aquí a Ràdio 4.
5: Una greu riuada al Nepal ha provocat la pèrdua de moltes vides i estim que la xifra augmentarà. Milers de persones han perdut casa seva. Amb la teva ajuda, les ONG que formen el Comitè d'Emergència Espanyol podran proporcionar refugi, atenció mèdica i psicològica, aliments, aigua potable i protecció. Dona per salvar vides. Envia avísum al 08247 o entra a comitèemergència.org.
0: El Pla B amb Toni Marín.
1: Passen 2:02. Pepe Ribas, com t'hem enyorat.
2: Bueno.
1: Tot l'estiu. Jo arribava el dijous, a aquesta hora em mirava, i dic, ostres, quan acabarà l'estiu, no? Perquè el Pepe ens porti gent interessant, no? I ens obri la mirada al món de la cultura, no? És veritat que t'has quedat una mica tocat amb el tema d'Oporto, em deies, eh?
2: Sí, m'he quedat perquè ja he vist un centre cultural que he vist 5 exposicions que a Barcelona no he vist mai.
1: Yeah.
2: Allà a França. I que m'han impactat moltíssim. Llavors, clar, vull dir, pues, compares. I després hi ha molt turisme al carrer, però curiosament hi ha una tranquil·litat i un silenci i una amabilitat i una educació que aquí no es veu enlloc.
1: Ja veus. Haurem d'anar a Oporto. Haurem de muntar un viatge a Oporto immediatament.
2: Sí.
1: Explica'ns per què has convidat avui l'Isaac Marcet.
2: Bueno, perquè jo penso que en aquest moment hi ha un tema clau que no som conscients i per això vull centrar molt l'entrevista amb el que està provocant la IA dintre de... bueno, el que ell pot explicar. Jo el primer que li vull dir és que ens expliqui qui és Norbert Wiener i què va predijo en el segle XX. Perquè penso que és fonamental començar per el que ja va dir el que està passant.
3: Sí, Pepe tiene toda la razón. Norbert Wiener, en el siglo XX, sobre los años 30-40, dijo que las máquinas suficientemente avanzadas, máquinas capaces de aprender, llegaría un momento que utilizarían estrategias para llegar a objetivos que les pusiéramos los humanos, que estarían desalineadas con nuestros intereses. Y para ello explicaba una leyenda, una antigua leyenda, que es la garra mágica de los tres deseos. Y decía, contaba, un padre que no tiene dinero le pide dinero a la garra mágica y le pide un deseo, quiero dinero. Pero la garra mágica se lo otorga cuando el padre recibe el dinero, se da cuenta que ese dinero viene por la indemnización de la muerte de su hijo durante el trabajo. El segundo deseo es, quiero que mi hijo vuelva a la vida. y la garra se le otorga. Pero en vez de volver a la vida, el hijo vuelve hecho un fantasma y aterroriza a la familia entera. Entonces el padre desesperado le dice, bueno, garra mágica, échalo de nuestra vida porque es que esto es intolerable. Es decir, ¿qué quería decir con esta leyenda Norbert Wiener? Tenemos deseos, ponemos objetivos, en este caso la máquina, pero cómo llega a desarrollar estos objetivos siempre es impredecible. Tanto es así que puede llegar a enfrentar-se a nosaltres. No, creo que està passant avui en dia.
1: No ho hem dit, però l'Isaac publica ara un llibre que es diu Espiral, el poder oculto de la intel·ligència artificial, que sembla, ho dèiem abans a les 9 de la nit, quan l'hem saludat, que s'hagi posat d'acord amb els grans dirigents de la intel·ligència artificial en el món, perquè efectivament, ja ho saben vostès, han demanat una regulació de tot el mercat de la intel·ligència artificial. Avui mateix estàvem parlant de la cimera entre Xi Jinping i Donald Trump, i que aquest és un dels plats forts, un dels punts que està al damunt la taula. Fíjate que hay una cosa interesante, porque cuando hemos hablado de esto en el programa, hay quien dice que efectivamente va por ahí la cosa, hay también quien dice que estamos ante una especie de campaña de marketing que tiene que ver con la salida a bolsa de algunas de estas empresas, ¿no?
3: Esto es muy importante, Tony, porque démonos cuenta de lo siguiente. ¿Cómo estalla este fenómeno? No estalla porque los CEOs declarasen que hay que regularlas. Estalla por un trabajador. Sí. Un trabajador que deja la compañía un mes antes o dos meses antes de recibir un paquete de acciones bastante sustancioso, y el tipo, por una cuestión moral, sale de la compañía. Meses antes, 1.200 trabajadores firmaron un manifiesto donde pedían a las compañías ralentizar el proceso. Esta semana estamos sabiendo también que están empezando a haber muchísimos casos en estas compañías de trabajadores que están empezando a tener brotes de ansiedad y de depresión, pánico, porque sienten de verdad que están construyendo algo que puede ser, que puede atentar contra la vida humana. Es decir, esto no es una conspiración, esto va en serio. Además, yo en el libro he entrevistado a muchísima gente, a gente que está en los márgenes de Silicon Valley, y te lo dicen, no, es que todo lo contrario. O sea, esto no es cero conspiración. Esto está ocurriendo y los trabajadores de base, especialmente aquellos que están testando los modelos a diario, modelos que no tenemos actualmente en nuestros móviles, sino modelos que últimos, los más avanzados, te lo dicen, las capacidades que están alcanzando son realmente peligrosas.
2: Bueno, porque hi ha una cosa que jo penso que és molt clau que expliqui, que és el que a mi em va deixar fotut, que és si, a, qui i per què i com es poden crear sistemes capaces de lograr objectius fins a les últimes conseqüències. Sí. O sigui que el problema, la IA no té intel·ligència, però si tu li
1: l'alimentes.
2: La dirigeixes per aconseguir uns objectius, la IA fabrica totes les estratègies per poder complir aquests objectius. Aquest és el problema. És un problema d'objectius.
3: Sí, i és molt interessant esto. Wiener decía que cuando el genio salga de la botella, no querrá volver a ella. ¿Qué quería decir con todo ello? Lo que estamos viendo en esa arquitectura de objetivos, y como decía Pepe muy bien, estrategias o subobjetivos para lograr los objetivos que les ponemos, está emergiendo poco a poco lo que se está viendo como un impulso de autopreservación. Porque calculan, computan estas máquinas, que si no son apagadas, por ejemplo, podrán lograr sus objetivos. Si se propagan, podrán lograr los objetivos. Si, por ejemplo, quitan obstáculos, aunque legales, y cometen ilegalidades, pueden lograr los objetivos. Es decir, de alguna manera ha emergido estrategias evolutivas, como si fueran un virus, un parásito, que se adaptan en tiempo real, planificadamente o no, se adaptan para así lograr siempre sus objetivos. Y hay algunos teóricos, esto es muy interesante, que dicen que en algunos casos se podrá llegar a ver que estas estrategias pequeñas para lograr objetivos humanos puede ser que se den la vuelta con el tiempo y que los objetivos de preservación sean los más importantes. Estas son teorías. Vamos a ver. Pero se dice que a lo mejor en un año tengan capacidades tecnológicas suficientes estas IA, más avanzadas y con propiedades de agencia, para vivir autónomamente y liberadas y como clandestinamente en Internet.
1: A mí una cosa que me ha sorprendido de alguna entrevista que he leído contigo sobre este libro es que, según tú, esto en Silicon Valley lo sabían.
3: Sí, claro.
1: Lo tenían clarísimo desde el primer momento. Sí, sí. Y que hay una especie como de movimiento que tiene como objetivo acabar con la humanidad.
3: Sam Altman hace años dijo, seguramente la IA acabará con la humanidad, pero mientras tanto crearemos grandes empresas de machine learning. O sea, el tipo que realmente tiene la compañía junto a Dario Modei, más importante del mundo de IA, ya lo daba por hecho. Elon Musk dijo famosamente: "We're summoning a demon with AI". Estamos invocando un demonio con la inteligencia artificial. Es decir, todos saben que sistemas suficientemente avanzados y de computación, si les damos poder, pueden hacer cosas que están totalmente desalineadas con los intereses humanos. Y está muy bien lo que dices de esa tendencia filosófica que está empezando también a emerger en Silicon Valley, porque como creen de base que es inevitable este sorpaso del poder de la inteligencia artificial con respecto a los humanos, lo creen de verdad, la mayoría de ellos, han llegado a la conclusión que seguramente es el siguiente paso evolutivo de la humanidad o del universo.
1: Sí, igual que desaparecieron en su día los dinosaurios.
3: Exacto.
1: Ahora desaparecerá
3: sí,
1: el hombre.
3: Y lo creen. Y lo creen muchos, muchos de ellos. Muchos públicamente, muchos en el armario. Esa mentalidad del ingeniero, ¿verdad?
1: Lo que no acabo de entender es por qué, si eso significa su propia desaparición, continúan apostando por eso.
3: Porque aún y así, especulo yo filosóficamente, son los elegidos para dar pie a algo mejor.
1: Cada vez parece más Matrix esto.
3: Totalmente.
1: Es que cuando ya has dicho el elegido, ya sí. Me he ido ahí, ¿eh?
3: Ahora bien, yo en el libro lo que digo, y lo digo ahora abiertamente con Pepe y contigo, Tony, es que no vamos a ir a mejor así. Porque son máquinas que no son conscientes, nunca la van a lograr la conciencia. La conciencia es un fenómeno biológico y misterioso en muchos sentidos, ¿no? No sienten, no pueden decir están vivas. Pueden calcular, pueden simular que están vivas o que sienten, pero no lo están. Por tanto, ¿vamos a mejor cuando realmente lo que estamos generando es una especie de parásito que no es consciente ni tampoco siente y sencillamente se propaga cuantitativamente, pero no cualitativamente? ¿Es esto ir a mejor? Todo lo contrario.
2: Aquí hay también una historia, que es la historia del vudú, de todas aquestas magias negras, que son una tradición y que el fundador de moltes empreses d'aquestes les practica.
3: Hay un pensador que se llama Nick Land. Nick Land, según el New Yorker, un reportaje fantástico que animo a la gente a leer, hace medio año publicó un artículo cuyo título era Nick Land, el profeta favorito del desastre de Silicon Valley. Se ha convertido como en el gurú intelectual, un tipo muy interesante que tiene grandes definiciones sobre la inteligencia artificial, aunque su actitud ante ellas son equivocadas. Es decir, él está a favor claramente de la destrucción de la humanidad. Entonces, Nick Land lo que dice es que la IA, en el fondo, son demonios. La IA, como cuenta, según una visión teológica de la realidad, como son movimientos o fuerzas, ese poder oculto que narro en el libro, como no tiene conciencia y como no siente, pero hace el caos y de alguna manera actúa sobre la realidad, son algo parecido a demonios. Y tiene toda una teoría sobre los demonios y la inteligencia artificial que es espeluznante.
1: A lo largo de estos minutos...
3: Terrorífico.
1: A lo largo de estos minutos ha repetido varias veces la palabra el objetivo de la IA.
3: Sí.
1: ¿Cuál es el objetivo de la IA?
3: De momento son objetivos que le ponemos nosotros. Y ellos, o sea,
1: el problema nace el día que la propia IA empiece a diseñar sus propios objetivos.
3: Ya está diseñando subobjetivos para lograr los objetivos que los humanos le ponemos. Por ejemplo, tú para ir a Madrid tienes que... O sea, tú tienes un objetivo que es ir a Madrid. Para ir a Madrid has de comprar un billete, has de coger un taxi, has de coger el tren, a lo mejor has de comer algo y finalmente llegas a Madrid. Has de lograr subobjetivos, estrategias creativas para llegar al objetivo final. Y a las IAs, con propiedades de agencia, tú les das objetivos y ellas han de fabricar, han de ser creativas. Y en esa fabricación calculan que se han de autopreservar para llegar al objetivo final. Es un cálculo normal y es, de alguna manera, un cálculo evolutivo. Una estrategia evolutiva. Entonces, algunos teóricos especulan que esa estrategia evolutiva puede coger la primera plana con el tiempo.
1: Caramba.
3: Es un ente nuevo, y esto es muy importante que la gente lo entienda. No un ser, porque no está vivo, pero es una entidad nueva en la que mucho dinero está invertido para liberarla. Porque cuando dice Donald Trump superinteligencia, es esto, es liberar a la bestia, ¿eh? No hay que olvidarlo.
1: Qué fuerte. Digues, Pepe.
2: I, en realitat, té a veure amb el capitalisme, no?
3: Totalment. Nick Land, aunque sus intenciones no sean las que nos gusten en esta mesa, es muy lúcido. Y él equipara la inteligencia artificial como la cristalización última o la última mutación del capitalismo. Porque el capitalismo, yo le doy crédito, el capitalismo nace como una respuesta ante los candados o la regulación de las antiguas tradiciones, que ponían cotas al mercado. O sea, le ponían, digamos, límites al mercado, a la usura, a la deuda y demás. El capitalismo, con esa teoría de la mano invisible del mercado, es liberemos a la bestia, ¿no? Y que el mercado se autoorganizará, cuando sabemos hoy en día que ha sido un auténtico desastre en muchísimos sentidos, esa liberación de la mano invisible. Y Nick Land especula que esa liberación de la mano invisible finalmente se encarna en un cuerpo físico que es la IA, que es cuando se automatiza esa liberación del ser humano, cuando desintermediamos el ser humano y esa mano invisible se propaga, dice Nick Land, al universo entero.
1: Pero hay una cosa que no puedo evitar, a lo mejor no es muy correcto que la diga, pero ¿a esta gente no se le ha ido un poco la pelota?
3: Absolutamente, vamos. Absolutamente.
2: Es que això és lo pitjor, i que la gent no, com és tan pràctica, o sigui, perquè ens està ajudant a posar els viatges, ens dona informació. Moltes vegades jo la uso amb molt de precaució, perquè diu moltes mentides, o perquè en realitat el que agafa és el que ja s'ha fet i ho barreja, i a vegades ho barreja molt malament. Llavors, no sé, però clar, vull dir, tot això provoca un desconcert molt gran, però el pitjor és que la gent no és conscient d'això. O sigui, que ens ajuda per una banda, però ja veurem fins a on arriba. Perquè imagina't que de cop es desconnecten les targetes de crèdit dels bancs i els comptes corrents i destrossen els

0: La Táctica. Amb Mariola Dinarès.
1: Hola a tothom, com esteu? M'agraden les plantes. Ahir dèiem que com més digitals som, més llibres llegim. Avui diem que com més digitals som, més ganes d'estar envoltats de plantes i de flors. Fa molts anys vaig anar a casa de la Núria Feliu, anècdota, i vaig descobrir que tenia tot un arxiu en un ordinador de cul, d'aquells de tub, al menjador. Viatjava amb les amigues i era ella qui feia les fotos i les passava a l'ordinador. Al costat de l'aparell tenia cactus, milers de plantes. Clar, és que amb l'arribada dels ordinadors personals es deia que emetien radioactivitat i es va arribar a dir falsament que certes plantes neutralitzaven i absorbien les radiacions dels ordinadors. La Feliu tenia plantes per això, per aconseguir que no li arribés la radiació. Bé, completament fals, evidentment. El que és completament verídic és que moltes persones, les plantes, el que ens donen és vida. Bé, avui ganes de saber què els passa als diners. Mira que me'ls estic començant a estimar, eh?
2: Els diners.
3: Respireu, noies, respireu. Una mica d'aigua, una mica de carinyo. Marta, vine a veure aquesta meravella.
4: Jordi, són les 8 del matí d'un festiu. Què fas disfressat de jardiner i ruixant l'orquídia amb aigua mineral?
3: Home, avui és la Mercè. Anem a dinar a casa de la tieta Mercedites i la vull portar un regal fet per mi. Mira quina joia.
4: Jordi, això no és una joia. Això és un pal sec pintat de verd. Aquesta orquídia va morir la Mercè de l'any passat.
3: Que no, només té estrès hídric. Mira aquesta fulla de falguera.
4: Però si està tan groga que podria sortir a la cavalcada de la Mercè fent de gegant. Jordi, l'últim cactus que vas cuidar es va suïcidar llançant-se pel balcó.
3: D'acord, potser no sóc el Ferran Adrià de la botànica, però com reanimem aquestes dues?
4: Ai, amb un miracle o escoltant un expert?
5: Tenim una tàctica per tot. Posa'ns a prova. A Ràdio 4, La Tàctica, amb Mariola Dinarès.
1: I amb tot l'equip, la Natàlia Sánchez, l'Aro Serén, la Marta Inglés, vosaltres a la participació i qui us parla, Mariola Dinarès. Avui preguntes com: he de podar els fills petits del meu ficus? Què els hi passa a les hortènsies? Fulla groga és poca o massa aigua? Tinc una persona a punt que ho sap tot.
5: Participa al consultori trucant en directe al 900-454-455 o deixant una nota de veu al WhatsApp de La Tàctica. 690 080 830.

0: Avui, per resoldre totes les consultes, ens acompanya el Sergi Alarcón, jardiner i responsable del compte d'Instagram Arbre Disseny Paisatgisme. Hola, Sergi.
1: Hola, què tal?
0: T'he posat la teva banda sonora perquè, clar, el Sergi és un apassionat de la seva feina, es va criar a la Vall d'en Bas i des de molt petit té la necessitat de tocar terra i estar en contacte amb les plantes i assegura que la ciutat se sent incòmoda.
1: Doncs sí, una miqueta. La veritat és que sí. Havent-te criat a la Vall d'en Bas, necessites tocar terra, necessites tocar plantes, necessites veure vaques, i quan estàs a la ciutat, doncs tot això no ho tens, i et sents una miqueta, doncs, desplaçat. I amb la meva feina, doncs, és el que m'ho dona cada dia. És a dir, jo tinc el privilegi, per molta gent seria una cosa que no els agradaria, però a mi embrutar-me les mans de terra, ajupir-me i tocar amb els genolls a terra, tocar plantes, doncs això, jo ho necessito.
0: Ai, que bé. Mira, té més de 70.000 seguidors a Instagram, les xarxes li donen l'oportunitat d'explicar el que fa com a jardiner, i en el seu compte vol demostrar i ensenyar que amb 4 duros o euros, no sé si euros, ens podem fer un jardí. És veritat, això?
1: Sí, sí, per descomptat. A veure, depèn del tamany del jardí, depèn del que vulguis fer, sempre un jardí serà més costós o menys costós. Però sí que és veritat que moltes vegades, amb molt d'enginy i amb ganes de pensar les coses, sempre, com dic jo, sempre fent un bon disseny abans, perquè puguis pensar molt bé el jardí, sempre abaratiràs i sempre trobaràs alguna solució que faci que el teu jardí sigui xulo i que no costi molts duros.
0: Val, ara ens traslladem això a un balcó, a un petit balcó modest d'una ciutat de Catalunya. També es pot tenir un mini jardinet?
1: Per descomptat. El que passa és que sempre serà, doncs, la versió petita d'un jardí, però sí que es pot fer. El tema està en que pensis molt bé què és el que posaràs, quin espai necessites, és a dir, quin espai et poden ocupar aquestes plantes perquè tu després amb aquesta terrassa no hi estiguis apretat, i que sobretot que et dongui vida, i que dongui vida quan mires cap a la finestra, que no vegis els edificis d'enfrente, sinó que vegis els teus geranis, vegis les teves petúnies, els teus matrimonis, tinguis la teva planteta, ho tinguis tot ben xulo.
0: Avui, com deien les Alosa, que has baixat a la ciutat, mires els balcons per veure com estan, si hi ha flors, això ho fas?
1: Sí, això és de formació professional.
0: Sí.
1: Fins i tot hem estat esmorzant en un restaurant i li he comentat al company que venia amb mi, dic, ostres, mira, aquestes plantes estan xules, o sigui, és una cosa que sempre la vas mirant.
0: I una cosa, hi ha unes plantes que van millor per un balcó que unes altres, per exemple, suposo, no?
1: Sí, per descomptat, perquè quan està una planta plantada en un jardí, doncs té tot un substracte, tot una terra, tot un volum en el que s'hi pot esvergir, però en una terrassa sempre saps que tindràs que tirar d'una torreta i li hauràs de donar unes condicions perquè ho tingui tot allà. Val? Però tot i amb això, no pots tirar de plantes arbustives que vulguin créixer molt perquè sempre la torreta se'ls hi quedarà limitada.
0: No, clar, llavors això se n'anirà. De fet, ja passa alguns balcons que dius, ui, aquests se'ls hi han anat de mare, tot això.
1: Exactament.
0: Hauríem de tenir una rutina a l'hora de cuidar les nostres plantes o fer un més o menys?
1: No. Mira,
0: no rutina?
1: No.
0: Oh, que bo, això.
1: Jo considero que no, perquè la jardineria és molt més fàcil del que la gent es creu. Val? El que sí s'ha d'aprendre és escoltar la planta, perquè la planta ens parla. El que passa és que moltes vegades no coneixem el seu idioma o no el sabem entendre. Si m'estàs parlant de rutina, tinc que adobar un cop al mes i tinc que regar els dimarts o els dijous, jo crec que el que has de fer és mirar la planta. Hi ha moltes... És a dir, si la teva planta està bé, per què la vols adobar? L'adob es fa quan la terra ja comença a perdre els seus nutrients i, per tant, tu afegeixes. O si la vols regar, hi ha una eina vital. No cal rutina, és el teu dit. El claves a la terra. Si encara és humida, no reguis. És així de senzill. Clar, la planta t'ho diu.
0: Però, per exemple, allò que fem que a vegades que apurem i quan veiem que té les fulles ja pensides, ah, és el moment de regar, potser no apura tant, o sí?
1: Clar, això és que no has clavat el dit abans.
0: Ah, clar, d'acord. O sigui, el tema és el dit. Val,
1: sí,
0: el dit.
1: És anar-les mirant, perquè hi haurà plantes que igual les va regar totes la setmana passada i per algo concret, aquella planta encara està humida, les altres estan seques, doncs agafa només i poses, regues les seques.
0: A veure, no sé si li passa a Catalunya, però el meu problema és de parella, una mica. Que, clar, si hi ha dues persones controlant una planta, no anem bé.
1: No. Jo li dic a la meva dona, jo sóc l'entès en plantes, jo regaré les plantes, a tu t'agraden els animals domèstics. Exacte, tu treu els gossos, jo rego les plantes.
0: Pensava que només em passava a mi, això.
1: No, passa a moltes famílies, t'ho puc assegurar. Jo crec que sí, vaja, a casa meva passa.
0: Clar, llavors, ha d'haver-hi, o sigui, cada família ha de tenir l'encarregat de les plantes.
1: Clar.
0: O de cada planta una persona, també.
1: O, per exemple.
0: Va, tu te'n cuides d'això, jo me'n cuido d'allò. Val, doncs Joan ja ho saps. Bé, una cosa, tornem com aquell que diu de vacances d'estiu.
1: Sí.
0: Què és el que hem de fer quan marxem uns dies fora amb les plantes?
1: Sí, això és un tema que, a més, el vaig comentar en una publicació. Tu te'n vas de vacances, tornes molt feliç, i quan arribes a casa teva trobes la matança de Texas allà, se t'han mort totes, i ja, comencen els maldecaps. I damunt, el dia següent tens que anar a treballar, no? Ja, a les 3 ja comença. Perquè això no passi, hi ha diverses tècniques que funcionen molt bé. Si has de marxar molts dies, el millor de tot és reunir totes les torretes el més a prop possible, un promadoret d'aixeta a piles connectat amb una aixeta, venen els gardens, venen uns kits que són la mar de senzills, és a dir, tu connectes una manguereta amb unes micromangueres a cada torreta i programes 5 minuts. A vegades estàs tan millor regades que quan estàs tu que te n'oblides, val? Si no és molts, que no marxes molts dies, que marxes una setmana, 15 dies, hi ha sempre el truquet que és molt conegut d'invertir una ampolla amb un foradet al tap i que vagi degotejant poquet a poquet, i el que m'encanta a mi, que és de posar una torreta en alt, és a dir, pots posar una torreta invertida i aquesta torreta amb la planta al damunt i al costat un cossi ple d'aigua. Jo el que faig servir, que m'encanta, són els pèls aquests de les fragones antigues que eren de cotó.
0: Ah, sí, doncs sí, claves són blancs així com, sí, com si fos un rínxol, no?
1: Doncs claves una dels extrems del fil a dins de la torreta i l'altre el poses a l'aigua. A més, això ho he provat, i per capil·laritat això va pujant i va regar la planta. I a més ho vaig comprovar perquè ho vaig explicar, però vaig dir, vaig a comprovar-ho jo bé, i veritablement veus com baixa l'aigua del pot.
0: I va xupant un més o menys,
1: diríem. I ella va xupant, sí.
0: Oh, que bo, això.
1: Sí, i la terra la veu sempre humida.
0: Bueno, he de dir que, a veure, tu tens molt èxit a les xarxes, però realment hi ha un boom, no sé què ha passat aquest estiu, un boom jardineria a Instagram, no?
1: Sí,
0: això,
1: la veritat és que sí.
0: Això és així, i tots els llocs han dit, mira, la gent això li agrada, i hi ha hagut molts, i sí que és veritat que això de l'ampolla amb l'aigua també s'ha fet viral, no? Molta gent ho explica, i a veure si realment això ens qualla. El que està clar és que no és feina fàcil cuidar plantes i tenim línies obertes i xarxes amb moltes preguntes. Va, anem per feina.
2: La tàctica, cada migdia d'una a dues a Ràdio 4. Participa al consultori trucant en directe al 900-454-455. La tàctica, el teu consultori útil.

0: sé el perquè.
1: Pobre Mazzoni, sempre li recorden. Quan es parla de plantes, es recordem que a Mazzoni se li han mort les plantes. A veure, la Marta ens diu, com podem saber si una planta necessita aigua o si l'estem regant massa?
2: Doncs tornem al mateix que he dit abans, les plantes ens parlen. És observar-la. Si, per exemple, si està molt seca, veuràs que les fulles grogueixen, perden aquella verdor, tiren cap a baix i el tacte és de sec. Val? Si l'estan molt regades, és quasi tot el contrari. És a dir, també perden color, però estan com a toves que es desfan i sobretot mirant la terra. La terra, allà on hi ha les arrels són importantíssimes, és el peu de la planta. Val? Es veurà això, que la terra està molt humida, que si intentes tocar les arrels se't desfan, però evidentment que la planta ja t'ho està dient. Tant si és per sec com per és humit, que hi ha un problema.
1: Aleshores no està en el color, groc pot voler dir les dues coses, sí. Sinó més aviat el tacte, si ho veu sec o està més aviat tova la planta.
2: Correcte.
1: Molt bé, mira, està bé saber-ho. Tenim un número de WhatsApp, notes de veu que tenim obert tota la setmana, el 690-080-830, i ens aneu deixant allà consultes dels temes que toquem cada dia. Va, anem a la primera.
3: Hola, bones. Mira, el meu dubte és quina és la millor hora per regar les plantes? Perquè jo les vaig regant quan puc.
2: Doncs mira, si estem parlant i sobretot de l'exterior, o de bon matí o a la tarda, i sobretot si estem parlant de l'estiu, ja quan el sol ha marxat. Penseu que les plantes tenen a les fulles uns petits orificis, que es diuen estomes, que és per on transpira. Quan fa molta calor, aquests estomes estan tancats. Per tant, la planta li caurà l'aigua, però quasi que no l'aprofitarà. És el millor és això, quan els estomes estan oberts, que és de matí, amb la fresca del matí, o a la tarda, que ja ha marxat el sol, és quan s'ha de regar.
1: I hi ha una cosa que és veritat, que quan regues, penses, si hi ha el sol en un dia que, per exemple, no has pogut regar aquestes franges, i dius, és que necessita aigua ja, sempre, o sigui, no sé si és llegenda urbana o no, ja que tinc especialista, ho pregunto. Et diuen, no facis les fulles, sinó només regar a la terra, que no li toqui a la flor, per exemple, en ple sol, no?
2: És el millor que pots fer.
1: Sí? Això és correcte.
2: Sí. No mullar les fulles, sobretot.
1: És que no sabia jo com la Feliu, no sabia si era llegenda urbana o no. Per tant, ara ja m'ho has ratificat. Va, anem a un altre oient, que és el Rubén.
4: Bon dia, sóc en Rubén, visc a Barcelona. Tinc l'autorrec programat per l'estiu, perquè va venir un jardiner a instal·lar-me'l i em va posar els horaris d'estiu. I la veritat és que m'agradaria començar ja a posar els horaris d'hivern. És un autorrec per una sèrie de jardineres i plantes normals i corrents. Cada quan ha d'estar ara programat i quanta estona? Moltes gràcies.
2: Doncs mira, si estem parlant de torretes, te'n podries anar perfectament a la meitat de temps i alternar dia sí, dia no. Perquè pensa que ara, quan ja ve l'hivern, la planta ja entra en un repòs, deixa aquesta fase d'activitat i entra en una fase d'acumulació de reserves i de repòs. Per tant, l'absorció d'aigua és molt menor. Si regues molt, és possible que aquella aigua es quedi estancada a la terra perquè no l'està absorbint ningú i que puguis tenir problemes amb la planta. O sigui que vés per allà. O sigui, reduir la meitat en dies i en temps de reg.
1: Tu no et recomanes que es facin servir aquest tipus de reg automàtic?
2: Sí, sí. Va molt bé. Va molt bé, perquè primer que són coses programades que el dia a dia fa que ja regaré, i al final la planta te toca el vidre i te diu, ei, te'n recordes de mi? Val? I sí que és veritat que si és un sistema de goteig, sembla que aquestes gotetes no estiguin mullant, però sí que fan un perfil humit de la terra molt bo. El que és important és calcular aquest temps, com m'està preguntant aquest oient, perquè si et passes, és tan efectiu que et pot impregnar tot el substracte de massa aigua i donar-te problemes.
1: O bé que el que estigui regant també són les males herbes, que a vegades passa, no? Que
2: això també.
1: Sent rec automàtic, el que tens és això, que ara... Això, clar, diu, és veritat, la Natàlia m'apunta això, que el que diu ara és un bon moment per canviar l'horari d'hivern. Això és el que també et preguntava.
2: Sí. De fet...
1: Però què vols dir? O sigui, quines horaris has de posar?
2: El que sí és veritat és que ja fa uns anys, que no sé si ho noteu, ara estem a la tardor ja, jo ara el que esperaria és una miqueta poder... fins ara, altres anys passats, sí que es feia ja de reduir aquest rec ja. Però ara les tardors són càlides.
1: És que, clar, fa molta calor. O sigui, avui m'ho deia una amiga, diu, és la nova primavera, el setembre.
2: Sí, perquè ens estem menjant les castanyes i els panellets amb màniga curta des de fa molts anys.
1: I llavors, clar, però nosaltres hem de continuar portant les flors com si fos... Tardor o com si fos primavera?
2: Tens que anar reduint el rec, però no fent un peron com, el, com, com faries a l'hivern, perquè veritablement sí que li has de dir t'has de dormir, és a dir, la planta ja nota que les hores de llum baixen, que les temperatures baixen, per això ara ja no està passant, lo de les temperatures. Per tant, descol·loques una mica la planta. I la planta pot fer el gest okay de voler rebrostar una altra vegada a les portes de l'hivern que vindran els freds i això serà perjudicial per ella. I això és el que ens està passant últimament. Els que estem a fora, això ho veiem moltíssim. Portem moltes tardors que estan provocant que les plantes no estiguin ben parades a l'arribar a l'hivern. Llavors, a la pregunta, que... Si s'ha de baixar el rec, sí, però poder no com si fos ja, pam, directament a l'hivern, perquè encara hi ha temperatura.
1: Mm-hmm. Clar, la veritat és que més que mai, no sé si parlar amb les plantes no, però sí mirar-les, no?, i anar-les entenent, perquè està tot canviant tant el tema de la temperatura que encara les hem d'entendre més que mai, no?
2: Exactament, exactament.
1: Que, és complicat. Va, tenim un altre oient.
0: Hola, Mariola, sóc la Marta. Tinc una pregunta pel jardiner sobre un llimoner que tinc al pati. Li cauen les fulles i no sé massa què fer. Deixo de regar-lo? És que no n'estic massa segura. I una altra cosa, és veritat que sempre he de deixar una llimona a l'arbre perquè em vagi fent? És que ja he sentit diverses coses d'aquestes i segur que el jardiner m'ho podrà resoldre. Gràcies.
1: Molt bé, esclar, no sé si és una altra llegenda urbana.
2: És una llegenda.
1: També?
2: Sí, sí, sí. O sigui, la inducció de noves llimones, i més si és un llimoner quatre estacions, és constant. Val? Qui indueix que hi hagin llimones és que li entri bé la llum al llimoner i que estigui ben sa. Punt. Val? Respecte a el que li han caigut les fulles, és molt possible que tingui una plaga que es diu el minador, que és una petita oruga que va foradar les fulles per sota, i es diu minador perquè deixa com unes galeries per sota de la fulla, que això al final fa caure la fulla. Val? També pot ser falta de nutrients, pot ser estancament de la terra, és el que et deia. Has d'escoltar la planta i has de mirar. Una planta no te la pots mirar i ja està. Tens que investigar. A vegades, moltes vegades, dius, ostres, doncs no li veig res a dalt, doncs agafa una petita pala i rasca una miqueta al terra a veure si hi veus alguna cosa a baix, si està molt apalmassat el que és el terra, si està sec, si té alguna plaga, algun cuc...
1: I el lloc concret on hi ha el llimoner també té a veure, no? Suposo que tens un jardí i segons on el posis o on el plantis,
2: sí, això sí.
1: Pot anar bé o no, no?
2: Exacte, exacte. Sí, sí, sí. L'important del llimoner és que no li falti ferro, és vital pel llimoner, que li entri molt la llum, i no s'ha de saber podar un llimoner, és a dir, simplement intuïció. Si veus que la planta està molt atapeïda, el destapes bé podant branques d'entremig perquè li entri la llum i que tingui un sol que dreni bé perquè no hi hagi problemes d'asfíxia radicular. Mm. El lloc, mentre li arribi llum, un llimoner funcionarà.
1: I ara potser és una... Tu pensaràs que és una pregunta estúpida, però el llimoner té fulles tot l'any?
2: Sí.
1: Val.
2: És un arbre
1: de
2: fulla perenne,
1: sí. Que està peladíssim. Saps què? No, jo una de les tàctiques que faig és... Jo vaig a un garden i miro com tenen les flors per saber si
2: el
1: que
2: no.
1: Tinc jo va en camí de tots o ho estic fent malament. Saps? Jo us dic la flor... Dic, tinc el gerani fatal. Vaig a un garden i dic, ah, no, ja els li està passant a tots. Llavors, sí, si ho faig bé o no. A veure, la Carla diu, s'ha independentitzat fa poc i vol tenir plantes a casa, però diu que té poc temps i està un poc per casa... Quin tipus de plantes li recomanes?
2: Doncs mira, el primer que recomanaria és, altre cop, primer pensar abans d'actuar. És a dir, on la vols posar? Doncs ja tens clar quina habitació la vols posar, mira quina llum t'entra, mira quin volum vols que t'ocupi aquesta planta. Igual vols una cosa més estilitzada o igual la vols posar damunt d'un moble que pengi. Quan tinguis tot això clar, el millor de tot és anar-te'n al garden i dir, mira, tinc aquestes condicions, o un professional, o escrius al Sergi d'Arbre. Escolta'm, que tinc això, val? T'aconsellarem quines són les plantes dins de les condicions que tens, quines són les millors, i després tu esculls quina és la que més t'agrada. Ara, si ets d'aquests que dius, mira, no vull preguntar i en vull una sí o sí, n'hi ha dues que ja pots ser dolent amb ella, la pots mal cuidar, maltractar i no regar-la, que la pobra seguirà estant bonica. Aquesta és la sansevieria, que és una planta immortal, i la zamioculca, és un nom bastant lleig, però s'ha posat molt de moda perquè és una planta que és que no vol res i sempre està preciosa.
1: Com és aquesta?
2: Imagina com una falguera, però més inflada, tant la tija com les fulles, val? I va traient com unes fulles que surten directament de terra. És molt ornamental perquè és una planta verda molt brillant i que queda molt xula.
1: Uh-huh. És que ara està també molt de moda, no?, amb l'interiorisme, posar molt de verd,
2: sí,
1: no?, a tot arreu, que això us ha anat, suposo que us ha anat molt bé a vosaltres,
2: tant,
1: no?
2: I tant.
1: Però hi ha una planta, per exemple, que, perdoneu, a Catalunya, que li em fa molta ràbia, no m'agrada gens, i que no hi ha manera que es mori, que una vegada vaig haver de practicar-li...
2: L'eutanàsia.
1: Sí, que és el potus.
2: Sí.
1: O sigui, no, o sigui, hi ha gent que li agrada molt el potos.
2: Sí, sí.
1: Tu t'agrada?
2: No.
1: Val.
2: Ho sento, ho haig de dir. A veure, no ho he dit correcte. M'agraden totes les plantes, que sóc paisatgista, per
1: ja,
2: favor, totes me les estimo.
1: Però una cosa, el potos és com d'una època, no?
2: Sí, és d'una època, com en jardineria fora era el baladre, són plantes de les de sempre. Val?
1: En canvi, els noms m'agraden, baladre, potos.
2: Sí.
1: Clar, hi ha potos que envaeixen els menjadors de les
2: sí,
1: cases.
2: Sí, sí, sí, sí. Llavors, això és perquè s'agafen en aquell lloc i ells van creixent, i tu, en algun moment, li has de dir a la planta, que aquí mano jo, que tu hauràs de posar-te maco i xulo i amb el volum que jo vull. Llavors, és molt important anar-lo podant, no cal envair tot el menjador. El que l'has de fer és proporcionar-la. A més, la tisora és molt important. Tallar va molt bé. Per tant, sense por, talleu, canvieu de torreta i el potos es farà maco i fins i tot veureu que fa les fulles molt grosses. Ara, que hi ha plantes molt més estètiques avui en dia, molt més minimalistes, que amb aquests mobles tan xulos que comprem, tan minimalistes, queden molt millor que un potos.
1: Potser és una moda, això que estem dient,
2: sí.
1: Perquè hi ha una època que als 80 els potos eren...
2: Els potos
1: o sigui,
2: era...
1: tot
2: és que
1: tot
2: qui
1: arreu,
2: no ha tingut un potos a casa?
1: Sí. Sí, sí, sí. Escolta, la Roser busca una planta per posar a un lavabo amb poca llum.
2: Uh-huh. Tornem a lo mateix. Vale? És a dir, poca llum, però n'ha de tenir. Si no, oblida-te'n de tenir una planta. Val? Però n'hi ha una, va, que us en donaré una altra d'aquestes, que, com aquestes dues que us he dit, que també és una sansevera, però es diu sansevera espagueti. És molt xula. Són com uns cilindres que pugen cap amunt directament de terra, que hi ha 7-8 en cada torreta, i això... Jo en tinc una al meu lavabo, que és un lavabo totalment negre, amb una torreta negra, i surten aquestes 6 vares verdes i queda xulíssim.
1: Ai, que zen, no, això?
2: Sí, molt xulo.
1: L'estètica, m'ho imagino. A veure, tema plagues, jo crec... Potser és una de les coses més complicades, no entendre que... Funcionen els esprais que venen? O hi ha opcions casolanes pel pugó aquell, per exemple, negre petit? O,
2: sí.
1: O què fas? No? Jo a vegades agafo la tija, faig així i els mato directament amb les mans, no?
2: Això és molt
1: no?
2: efectiu, eh?
1: Ah, sí?
2: Sí, sí, sí. Ui. Amb això redueixes ja el 80% de la plaga.
1: De veritat?
2: Clar, és, que és com si li caigués un...
1: Jo ho faig en plan perquè dic, ui, què és això? I ho fas amb la mà,
2: sí,
1: però,
2: sí, sí.
1: Però què seria el més efectiu?
2: A veure.
1: I totes les, aquest pugonet, aquest negre, suposo que són espècies diferents o sempre és el mateix?
2: Són diferents espècies de pugó. Hi ha el pugó verd i el pugó negre, hi ha la mosca blanca, hi ha la caparreta i hi ha els àcars. Aquestes són les quatre plagues que normalment es trobarà tothom. Val? I són molt fàcils de detectar quines cada una. Si vols, les expliquem molt ràpidament.
1: Sí, sí, no, és que és un tema que m'interessa.
2: Val, mira, d'aquestes quatre plagues, per així de anar molt per casa. El pulgó sempre el trobareu a les parts tendres i molt apilotonats. I una dada molt curiosa és que sempre que hi ha pulgó, per la planta hi circularan formigues. Perquè entra sempre la formiga amb una simbiosi amb el pulgó. És a dir, el pulgó no té com defensar-se i les formigues sí. Per tant, si algú vol atacar els pulgons, les formigues els defensen. Però a canvi, quan succiona la planta el pulgó, deixen anar un suc dolç que a les formigues els encanta i d'alguna manera s'estan ajudant entre ells. Per tant, si veieu formigues, aneu cap a la tija i veureu que el pulgó està allà. Teniu la caparreta, que en teniu la de cotó, que són com si fossin cotonets petits, sempre a l'envers de la fulla.
1: De color blanc.
2: Sí, o que semblen com crostetes que les pots arrencar. Tens la mosqueta blanca, que toques la fulla, volen i tornen un altre cop a la fulla, i els àcars, que l'única manera de veure'ls, sí que veus que la fulla està molt puntejada amb puntets grocs, és posar un paper blanc, picar la fulla damunt del paper blanc i veuràs que hi ha unes coses molt petitonetes que corren per damunt de la fulla.
1: I, per exemple, quan et trobes que el roser està com mastegat...
2: O sigui,
1: Això són
2: orugues.
1: Orugues,
2: cargols... Sí, sí.
1: Clar, cargols. Que...
2: Llavors, un producte... a mi no m'agrada utilitzar la química. El mínim possible, val? Però hi ha moltes vegades que s'ha d'utilitzar perquè, si no, no hi ha manera. El que sí, i demano que tothom m'escolti ara, és que... Per això dic que detecteu quina plaga és. Llavors aneu al vostre centre jardiner i digueu, mira, tinc això, dona'm un producte per això. Perquè hi ha els típics productes polivalentes, lo mato todo.
1: Clar.
2: Vigila que no et doni la mà i demà paregués mort al llit, també.
1: Ai, calla.
2: Home, clar, dona, home. Si ho mata tot, val? Llavors, producte específic. Val? I sobretot, les dosis que digui el productor d'aquell producte. Per què? Perquè si diu un centímetre cúbic per litro, no sigui un centímetre cúbic i una miqueta més. I m'explico per què, Si un pulgó resisteix a un producte que t'has passat amb la dosis, aquell ja no el mates. I llavors allò ja està a la batalla perduda. Què hauràs de fer? Utilitzar productes químics més forts. I això és el que hem d'evitar. Per tant, moltes vegades pots tirar de productes, si m'estaves dient, algun més ecològic o el
1: Clar.
2: Que sigui. Tots els que estigueu deixant de fumar i que quedin 4 cigarros a dins del caixetí, ja no us els fumeu. Agafeu, els desfeu, els poseu macerant amb aigua i el dia següent pulveritzeu amb aquella aigua la nicotina, es carrega els pulgons i les mosques blanques, que fa por.
1: De veritat? Val?
2: De veritat.
1: Clar, però jo crec que això, o sigui, això la gent ho mig sap. Hi ha gent que tira cendra en els testos perquè creixin més les plantes. Tu això ho has vist?
2: Bueno, això són restes de matèria orgànica. El tabac no deixa de ser una planta, val? Que són restes de matèria orgànica. De fet, una de les, no avantatges, però de les coses que solen passar amb un bosc que s'ha cremat és que hi ha una quantitat d'aliment en aquell moment, de les cendres i de tot, de matèria orgànica, que tot el que pugui rebostar, rebosta molt adobat. Però Déu no vulgui, eh? O sigui, que això dels incendis és un tema que...
1: Sí, tu ara ho dèiem, no? Abans de començar el programa, que deies que estàs com molt sensibilitzat amb
2: molt,
1: això,
2: molt.
1: I que creus que hauríem d'estar treballant tot el, sempre, no?
2: Sí.
1: Pel bosc, no
2: sí.
1: Només quan hi ha un incendi.
2: Jo, de fet, m'he proposat a la meva pàgina d'Instagram de cada mes fer una publicació sobre el tema dels boscos, perquè estic, més que dolgut, estic molt enfadat.
1: Sí.
2: Molt. Jo aquest estiu he passat molt malament mantenint les plantes, feia molta calor mentre escoltaves per la ràdio que s'està cremant aquí, s'està cremant allà, i d'alguna manera, de veritat, ens hem de posar les piles amb aquest tema, perquè qualsevol cosa petita, retirar una resta, un vidre, no fer barbacoes, qui fumi, sisplau, la cigarreta que no la pagui o que no la llenci, és important. Sembla una tonteria, però és que una cigarreta tirada pot destrossar vides, pot destrossar urbanitzacions. Aquell mussol que viu en aquell arbre s'ha quedat sense casa. No sé si m'explico. Uh-huh. És més que un bosc cremat.
1: Però tu què creus que té més responsabilitat? Perquè es parla molt que a Catalunya, per exemple, molts dels boscos són privats, no?
2: Uh-huh.
1: Però clar, també... donar tota la culpa als propietaris dels boscos, no sé si és correcte. O sigui... És una feina com conjunta de consciència de totes les poblacions.
2: Jo crec que ha de ser tothom.
1: No?
2: Aquí no s'han de buscar culpables, uh-huh. ni aquest que mana més hauria de fer això. Jo crec que tothom ha de portar dins el cor el bosc i cuidar-lo.
1: Potser si sapiguéssim més, no?, de plantes i de natura, no?, i de vegetació, potser seríem molt més conscients dels nostres comportaments.
2: Per descomptat.
1: No?
2: Per descomptat. Jo animo a tothom a que algun dia... Jo hi vaig molt per Ripoll. I quan estic a Ripoll... sempre dormo amb les finestres obertes, perquè sents el mussol que parla d'un costat a l'altre. De bon matí sents els cabirols, que sembla un bordar d'un gos. Uh-huh. Clar, si es crema aquell bosc, on va tota aquesta gent?
1: Sí, aquesta fauna. Escolta, trucs perquè les plantes floreixin més.
2: A veure, el truc de perquè la planta floreixi més és tan senzill com que la planta estigui sana. Si té unes bones arrels, si té uns bons nutrients i si està bé la planta et florirà. Val? Sí que és veritat que hi ha adobs, la majoria dels adobs per jardineria porten una dosi de nitrogen, fòsfor i potassi. Val? Si tu baixes una miqueta la dosi de nitrogen i la de fòsfor i potassi queda més pujada, és a dir, simplement reduir una mica el nitrogen, la planta interpreta que ha de deixar de produir fulla, que és per el que serveix el nitrogen, i fer més flor, és a dir, que el pots ajudar. Val? Simplement és això, que estigui sana.
1: I llavors, és correcte, per exemple, ara, o sigui, vas i compres un sac de per exemple, de l'Universal, no? Que hi ha de tot, però ara també venen sacs que és perquè floreixin més, que segurament, això que
2: és
1: dius
2: aquesta,
1: tu, no?
2: Posen
1: aquesta proporció, però tu que ets més partidari de tenir, per exemple, la sorra Universal i tu posar-li complements, o ja fet, o què s'ha de fer amb
2: jo
1: això?
2: Jo és que soc partidari de no dubar molt, perquè tinc un bon substracte, i després reforçar quan la planta t'ho està demanant, o quan tu saps que en aquella època...
1: Què vol dir això que has dit tan ràpidament? O sigui, que tingui un bon substracte, què vol dir?
2: El substrat és la terra. La terra.
1: Però jo com puc saber que li he posat un bon substracte en una planta?
2: Una planta necessita una cosa molt important, ¿vale? Bueno, diverses. L'aliment, és a dir, la xitxa. ¿Vale? O sigui, amb l'aigua i aquella xitxa que agafarà de la
1: terra.
2: Més l'energia de la llum, amb això pot fer la fotosíntesi i ella poder créixer, molt resumit. ¿Vale? Però també necessitarà que aquest substracte sigui drenant, que tingui bona textura, estructura, és a dir, que es comporti bé, sobretot en tema de torretes estem parlant, però en tema de jardineria també. Una gespa, per exemple, amb un substrat que no estigui drenant, fallarà segur, perquè hi haurà asfíxia radicular. És a dir, s'ha de bellugar bé l'aigua, perquè les arrels també respiren. Per tant, un cop ja ha passat l'aigua, ha de tornar a deixar pas a entrar a l'aire perquè les arrels respirin i els microorganismes que hi ha a dins de la terra puguin treballar i es pugui fer tot el cicle del sol. Per tant, un bon substracte, què seria? Un bon substracte seria que dreni bé, que tingui aliment, i que sobretot mantingui bé, o sigui, el que és l'estructura del terra, les arrels, tot.
1: Bé, hem parlat fins ara de forma molt genèrica, però jo suposo que totes les plantes no tenen el mateix comportament i tenen especificitats, diríem, no? Prepara't per una bateria de dubtes que et deixarem ben sec.
2: Vinga, fum-lo.
5: Contra el cunyadisme creixent, la tàctica a Ràdio 4 amb Mariola Dinar.

0: Comencem, per exemple, per l'olivera, que els últims temps s'ha posat com molt de moda, l'olivera. No sé, ja que parlàvem també de decoració, que de fet té bastant a veure, no, amb les modes, les plantes que posem.
1: Exactament.
0: No? Sí. L'olivera està de moda. La meva olivera cada any que passa té menys fulles. És que això ho puc dir-ho jo de forma personal. Quin problema creus que té?
1: Doncs a veure, l'olivera el que sí vol és tenir una bona llibertat de perquè les arrels penetrin bé el terra, és a dir, odia les compactacions i que tingui sol. Això no li pot faltar. Per tant, pot ser que moltes vegades al jardí on la tens hagi hagut un creixement molt més bèstia dels arbres que té al costat i li estiguin traient aquest sol i per això la planta doncs, està perdent fulla, perquè d'alguna manera està totalment desequilibrada. També pot ser falta de nutrients. També pot ser l'atac d'alguna bestiola que li estigui afectant des de fa temps, segurament caparretes. Però la gran majoria de vegades és falta de poda. És a dir, la tisora...
0: És que crec que passa això.
1: És molt important en jardineria, a vegades més que l'aigua. És a dir, tu quan talles una planta, el que estàs fent és treure-li fulla. Tornarà a rebrostar. I aquesta rebrotada que farà obligarà a que la planta també trigui més arrels per alimentar aquestes noves fulles. Per tant, estàs fent bellugar tota la planta, l'estàs renovant, li estàs dient, va, a viure, a viure.
0: I quin és el moment de la poda de l'olivera?
1: En jardineria ho pots fer quan, en principi quan vulguis, perquè normalment el que fem és fer podes de formació.
0: Clar, però jo vull fer, jo vull agafar
1: tu
0: olives.
1: Tu pots fer olives. Clar. Per fer oli o per fer les olivetes amb sal i...
0: Olivetes.
1: Saps com fer-ho?
0: Sí, ho hem fet, però en aquest cas, mira, avui que ja anem de parella, això és el Joan, molt bé, Joan. L'olivera és del Joan. Però escolta, no, és com a principi d'any, no?
1: Sí, sí.
0: Finals de gener.
1: Finals de gener, principis de febrer, sí.
0: Vale, el llimoner, ja més o menys hem explicat el llimoner. Ficus. Què pot provocar que un ficus perdi fulles sobtadament després d'haver estat traslladat de lloc?
1: Traslladat o trasplantat?
0: No, canviat de lloc.
1: Canviat de lloc. Doncs simplement que està veient que les condicions han canviat. De llum, poder de temperatura. Llavors, les plantes, doncs, com que es descol·loquen. I moltes vegades, quan tenen por o risc de que diuen, ostres, em deshidrataré, deixen caure fulles perquè no hi hagi un desequilibri entre la succió de les arrels i la part foliar. Normalment sol ser per això. De totes maneres, el ficus, precisament ell, és una planta que abans de fer una rebrostada sempre deixa caure fulles. Per tant, és possible que el lloc on l'has trasplantat o l'has traslladat li ha agradat i vol fer una bona brotada i el que està fent primer és escopir una mica de fulla per equilibrar la planta.
0: O sigui que tenim una mica de paciència, no?
1: Exacte.
0: Per veure si el nou lloc... Bé, estem aquí parlant amb el Sergi Alarcón, que el podeu seguir a Instagram, el teu número de... com es diu?
1: Arbre, disseny i paisatgisme.
0: El trobareu. Però també, clar, ens deixeu missatges per xarxes i notes de veu, però que sapigueu que també teniu un telèfon, eh? 900-454-455, si ara en directe voleu fer-li alguna pregunta, 900-454-455. Hi ha un tema de les hortènsies. Quines són les causes més freqüents que fan que les fulles d'una hortènsia es tornin marrons o s'assequin per les vores o per aquell tronc que té com de sota, que de vegades l'agafes i et surt volant, s'asseca,
1: doncs,
0: no?
1: Si agafes un tronc i et surt volant, és que hi ha podridura d'arrels, que és el que sol passar. És a dir, l'hortènsia sobretot necessita terra àcida, terra de castanyer, és la típica per les hortènsies, que asseguri un bon drenatge i aquesta acidez perquè pugui agafar bé els nutrients. Però sobretot també li dona molt de drenatge, que és el que insisteixo, ja estàs veient que tot el rato estic parlant dels arrels.
0: O sigui, que s'ha de com filtrar més l'aigua.
1: Exacte,
0: que no ha de quedar dalt,
1: perquè no hi hagi podredura d'arrels.
0: Que no hi hagi vessal, diríem.
1: Ah, exacte. A part d'això, d'un excés d'aigua a l'hortènsia, també pot ser que li hagi donat el sol. L'hortènsia és una planta que li encanta la llum, molta llum, però indirecta, no li agrada el sol, tot i que per la zona de Girona en trobareu a ple sol i que estan precioses, però és perquè ja estan aclimatades. Val? I també pot ser doncs, algun atac d'alguna bestiola, també. Falta de nutrients, però normalment aquesta falta de nutrients que estic dient ara és perquè hi ha una asfíxia radicular i no els pot estar agafant bé.
0: I pot ser, i hortènsies, n'hi ha hortènsies d'estiu i hortènsies d'hivern, oi?
1: Sí. Clar, són diferents varietats, totalment.
0: Són diferents varietats.
1: La xula, per mi, és la d'hivern.
0: Sí, però a mi, per exemple, no m'acaba de florir i era una cosa que tenia com d'herència, perquè les hortènsies, és veritat, no?, que duren de... Són flors que ja heredem dels avis i tal,
1: I
0: encara et fa més pena si se't moren, perquè és com una herència,
1: clar,
0: no?, també.
1: Clar.
0: I, no sé, o sigui, si veus que et sembla que s'han mort, l'important és arrencar tots aquests troncs o deixar-los perquè potser un dia o altre tornaran a sortir.
1: El millor que pots fer és, si està directament al jardí, clavar una bona pala, arrencar-la, mirar les arrels, sanejar-les i tornar-la a plantar en terra de castanyer, si és amb una torreta, exactament el mateix. Trasplantar-la de torreta, airejar bé la terra, fer-li una bona poda i deixar-la. I et brotarà.
0: Sí, pot, sí, podrà ser. Sí, sí, o sigui, sí. No, no la dono per morta. Bé, tema de, per exemple, de rosers, no?
1: Sí.
0: Ens diu l'Anna, m'agradaria tenir un roser d'aquells de les flors granatoses com si fos vellut, sí, i que fos una olor com la de les roses de la meva àvia, precisament, sí, de fa anys. Això és possible? Quina espècie hauria de comprar?
1: Sí, el que passa és que ara s'han posat més de moda el roser paisatgístic. Nosaltres el fem servir molt, els que ens dediquem a la jardineria, perquè em poses 15 rosers en un parterre, cada roser et produeix 50 flors de cop i es produeix ja un espectacle de colors.
0: Preciós.
1: Però és una rosa que no és definida i es perd en dos dies. De lo que està parlant ella és de que apunti Chrysler Imperial. Aquesta és la varietat exacta d'aquesta rosa, que és aquesta típica de vellut, a vegades està quasi negrosa i que fa una olor que no la pots olorar una sola vegada. L'olores i dius, carai, i tornes a olorar perquè és molt bona. I a més són roses de les que els diuen rosers antics. Són roses molt definides d'una sola tija, amb la tija molt recta, és a dir, seria la rosa ideal per mi per regalar per Sant Jordi.
0: És la de Sant Jordi.
1: Per mi, sí.
0: Però n'hi ha tot arreu d'aquestes? O
1: costa
0: has
1: de trobar,
0: buscar, no?
1: Costen de trobar.
0: Costa
1: però
0: de
1: n'hi ha,
0: trobar.
1: Però n'hi ha, encara.
0: Clar, i a més ara això, és que el tema de les flors, no? Clar, ara ja es fan com moltes barreges estranyes, no?, de
1: sí,
0: flors.
1: Sí.
0: Perquè, per exemple, ara, perquè dels últims anys tenim un gerani que és com una flor molt petita. Mm. Què ha passat? Per què s'ha posat de moda aquest gerani,
1: bueno,
0: tot arreu?
1: Això que dius tu, són les modes, val? És a dir, i gràcies també, perquè als paisatgistes també ens agrada anar variant i canviant de colors i canviant de formes. Jo, per exemple, quan dissenyo un jardí, no només penso en omplir-ho de planta, penso en els volums, penso en els colors, val? És a dir, que si tinc una planta que sempre és vermella, a l'hivern, que hi ha molts jardins que es queden, quan estan podats, tristos, només verds o platejats perquè no queden fulles, si tu tens arbustos que són de fulla perenne, de color vermell, de color groc, de color blanquinós, aconsegueixes una cromatografia durant tot l'any. Per tant, són noves varietats i de plantes que et donen aquest joc. Però a part d'això, normalment això està passant perquè són plantes molt més adaptades a la desgràcia que estan patint, que és el canvi climàtic.
0: Ah, i ara parlarem del canvi climàtic, sí, que tinc preparada una persona, però abans hem de fer el reel de la tàctica.
2: Vinga. La tàctica, cada migdia d'una a dues a Ràdio 4, amb Mariola Dinarès.
0: Va, avui fem un diagnòstic exprés, eh?
1: Vinga.
0: O sigui, jo et diré, com diríem, malalties de les plantes i tu ràpidament fas un diagnòstic, més o menys, eh?
1: Val.
0: Fulles grogues.
1: Fulles grogues, clorosis.
0: Puntes marrons.
1: Puntes marrons, falta de nutrients.
0: Fulles caigudes.
1: Fulles caigudes, pot ser, com t'he dit abans, el minador del llimoner.
0: Taques blanques a les fulles.
1: Taques blanques a les fulles són fongs.
0: Fulles enganxoses.
1: El que ve després de la caparreta. Vale? És la caparreta, quan punxa, deixa com un suquet enganxós on després s'hi fixa la negreta, que és un fong que s'alimenta d'aquest suc.
0: És a dir, que té fongs, no?
1: Sí.
0: La planta creix molt, però no floreix.
1: Massa nitrogen o que li falta llum?
0: Tija tova i fosca.
1: La planta se'n va. Segurament és asfíxia radicular, la planta se'n va. No té arrels i s'està podrint.
0: Adéu, adéu, adéu. Fulles enrotllades.
1: Fulles enrotllades pot ser allò que t'he comentat també del minador. Quan la bestiola menja la fulla, aquesta es retorça cap endins.
0: Una planta d'interior la canvia de lloc i perd fulles.
1: S'ha d'aclimatar.
0: Abans de tractar una planta malalta, què mires primer, les fulles, el substrat o les arrels?
1: Absolutament tot, perquè són diverses coses les que s'han de mirar.
0: I la pregunta que afegeixo, parles amb les plantes?
1: Ostres, que em sentirà tothom, i tant que parlo. I tant, i
0: és
1: tant.
0: És que jo coneixia gent, una persona que cantava amb les plantes.
1: Bueno, és que els hi
0: I elles et parlen?
1: Home, i tant.
0: Et parlen les plantes?
1: Les plantes, i tant. I
0: sí?
1: Tant, tu les mires i ja t'ho estan dient. T'estan dient si estan bé, si no estan bé, i tant que sí.
0: Escolta, en Sergi Alarcón ens ha resolt molts dubtes, però la gran pregunta és que tenim amb tota la conversa és com pot ser que hi hagi plantes

0: ens estem fent un embolic, no?
1: Bé, efectivament, el que està passant és que el clima està canviant i hem de pensar que cada planta viu en un lloc concret condicionat per unes condicions climàtiques concretes. I ara de cop els estem canviant les regles de joc. No, per fer un exemple, és com si al mig d'un partit de futbol canviessis la pilota i posessis una pilota de rugbi. Aquells jugadors que són tan bons de cop comencen a jugar malament, no? Comencen a tenir problemes. Això és el que al final els hi passa a les plantes. Uh-huh. Al nostre país no tenim pràcticament cap lloc on no hi pugui créixer una planta, però cada planta creix sota les condicions que li són òptimes a ella mateixa.
0: Uh-huh. Has participat en un estudi internacional publicat a Science amb el que heu detectat que la taxa de desaparició d'espècies vegetals d'alta muntanya dels cims europeus està augmentant amb l'escalfament. Heu fet això, no? De quines plantes o espècies vegetals estem parlant?
1: Bé, aquí tenim multitud d'espècies. Penseu que aquest estudi s'ha realitzat des de la Sierra Nevada fins al Caucas, arribant fins a les muntanyes de la península escandinava. Vull dir, estem parlant sobretot de plantes d'alta muntanya, són tots llocs que estan per sobre dels 2.000 metres, i les que s'extingeixen són tota mena d'espècies. Ara, el que veiem concretament és que les que desapareixen més sovint són plantes que estan especialment adaptades a les condicions fredes.
0: Home, això és molt interessant, no? Clar, en quin punt estem ara? Quan podem tardar a desaparèixer aquestes espècies? Perquè és un... Clar, suposo que amb el canvi climàtic també hi està havent canvis en aquest sentit, no?
1: Sí, efectivament, això són una sèrie de canvis que passen però que tenen un cert retard. Fins ara, penseu que l'estudi aquest s'han seguit tots els cims estudiats durant més de 20 anys. Fins ara el que s'estava veient no era pèrdua d'espècies, sinó guany d'espècies.
0: Oh.
1: Perquè, paradoxalment, el que està passant és que les espècies de zones més baixes, com que està pujant la temperatura, elles el que fan és anar seguint aquesta temperatura que va pujant i van pujant, poden pujar més amunt a la muntanya. Llocs on abans feia massa fred per elles, ara els hi van bé i, per tant, van pujant. Llavors, el que anem veient és que, per una banda, guanyem espècies adaptades a condicions més càlides, però, en canvi, aquestes espècies que teníem adaptades a condicions molt fredes estan començant a desaparèixer. I això és el que acabem de poder demostrar amb aquest estudi.
0: Mm-hmm. No, clar, molt interessant. No sé si hi ha un paral·lelisme amb tot això que dius. Estem mirant els cims i esteu fent-ho a nivell mundial. L'escalfament global del planeta i estem, com fa sentir el tema canvi climàtic, fa anys que no estem parlant, però jo crec que ara ha arribat ja com el dia a dia de la gent que estem veient tot això, no? O sigui, vosaltres segurament fa temps que ho esteu dient, però ara sí que la gent ho està notant i m'imagino que el Sergi, per exemple, amb jardineria t'has hagut d'adaptar a tot això,
2: totalment,
0: no?
2: Totalment, t'has d'adaptar a noves varietats perquè les de sempre, doncs, fallen.
0: Escolta, Pau, clar, de tots aquests estudis que esteu fent, de quina manera podem traslladar a tot el que estàvem parlant ara?
1: Vols dir més en l'àmbit de la jardineria?
0: No, clar, en l'àmbit de les plantes que veiem, per exemple, no sé, sempre hem dit que no érem terra de palmeres, per exemple, però potser... Ara, els jardins potser sí que haurem de posar palmeres. No sé com dir-t'ho. Sempre diu, hem de tenir un jardí mediterrani, planta autòctona, però arribarà un moment que no sabrem quina és la nostra planta autòctona, no?
1: Home, tenim molt marge encara.
0: Sí?
1: Pensa que a tota la península Ibèrica i a Catalunya, només si anem a Catalunya, tenim un rang d'hàbitats mediterranis molt amplis i sempre tindrem molts exemples de plantes autòctones que potser fins ara creixien a Tarragona i les podem plantar a Barcelona, i les de Barcelona les podem plantar a Girona. Però tenim marge encara per intentar apostar per plantes autòctones, i jo això ho recomanaria 100%, tot i que no sóc jardiner, naturalment. Eh?
0: No, però des de la botànica és interessant també, no?, que coneixeu totes les espècies. Quin creus que és el principal? No sé si hi ha algun perill del canvi climàtic o no n'hi ha. Per tant, ens hem d'anar adaptant i ja està.
1: Home, el canvi climàtic, això que estem veient a la muntanya, ho podeu extrapolar a una escala molt més àmplia de paisatge. El que estem veient és, bàsicament, que les plantes s'estan desplaçant. Naturalment no es desplacen com ho fan els animals, com ho fem nosaltres, no? Però de generació en generació, doncs, neixen o germinen les llavors i sobretot

0: però viuen a llocs on abans possiblement no podien sobreviure. I per altra banda, les plantes adultes, en llocs on fins ara estaven bé, ho estem veient. Aquest estiu no paro de... Cada vegada que parlo amb algun botànic, tothom està espantat de com de sec està tot, com de sec està l'alta muntanya, per exemple, que hauria
1: Sí,
0: d'haver
1: sí.
0: estat tot l'estiu verda. Llavors el que veiem és que les plantes s'estan desplaçant a poc i fins ara, tot i no estan podent anar igual de ràpid que l'augment de temperatura, però en uns pocs anys ens hem d'estar preparats per veure un canvi de paisatge que tothom podrà percebre a l'escala d'una vida humana. Això és una cosa que, sí, ara l'havíem vist, però perquè es tala un bosc, perquè es passa de camp a bosc, però jo penso que en pocs anys veurem canvis a escala paisatgística d'hàbitats naturals que s'estan desplaçant, estan sent substituïts per vegetació que ve de condicions més calentes.
1: Més tropicals. Clar, estic pensant ara que a nosaltres el nostre armari ens està passant, no? Que ens estem fent un embolic, no arriba mai el canvi d'armari perquè amb aquestes temperatures no arriba. No sé si això també es pot fer un paral·lelisme en el paisatge, que no es veurà tant les estacions, les quatre estacions no es veuran tant visualment en els nostres boscos, en els nostres paisatges a Catalunya. Això pot ser que acabi passant?
0: Mira, amb això l'altre dia en parlava amb un company de la universitat que estem veient alguns caducifolis, no? Que comencen a canviar de color ara a la tardor, ja ho han començat a fer a l'estiu. El normal seria que ho haguessin començat a fer perquè arriba el fred, però ho estan fent perquè simplement no tenen prou aigua per mantenir les fulles. I hi ha alguns, si desplaces pel territori, veus alguns vessants amb caducifolis que sembla que ja sigui la tardor, i no és que hagi arribat el fred, ja ho notem que no ha arribat el fred, sinó que simplement s'estan assecant abans d'hora, i això està demostrant una mica doncs, això que comentaves, no? Aquesta confusió que estan patint les plantes perquè les condicions del lloc on creixen ja no són les que havien
1: Clar,
0: estat fins ara.
1: i els plataners des de principi d'agost ja estaven, no?, caient fulles i realment està canviant tot molt i ho estem veient així amb l'entorn, no? I no sé, a mi això em té una miqueta així com despistada, no? Perquè provoquen també com una certa incertesa, també, diríem, no? Però bé, no, no, molt bé. Pau Carnicero, moltíssimes gràcies, no?, perquè necessitàvem això, un botànic que ens fes aquesta visió així més àmplia de tot plegat, de la nostra natura, i que suposo que estàs d'acord amb el Sergi que hem d'anar cuidant, no?, els boscos i aquestes coses, suposo. Esteu conscienciats
0: I
1: vosaltres.
0: tant, hem de fer tot el possible per cuidar els boscos, no només els boscos, tots els hàbitats naturals, i fer el possible per reduir al màxim l'impacte del canvi climàtic, perquè això no té aturador.
1: D'acord, moltíssimes gràcies. Gràcies, una
0: Moltes
1: abraçada.
0: gràcies a vosaltres.
1: Bé,
0: Adéu.
1: tinc moltes més preguntes, però ja s'acaba el temps, però, Sergi, una
2: Digue'm.
1: pregunta de tema test, que ara m'arribava del Toni.
2: Sí.
1: Quins són els senyals més habituals que indiquen que una planta necessita un canvi de test o que el substrat ja no drena correctament?
2: Doncs, un altre cop, observa la planta. Ella t'ho dirà. Ja veuràs que, ostres, què li passa, que està fluixejant i sempre ha estat bonic aquí, doncs segurament és això. També veuràs molt que les arrels sobresurten del terra. És un símptoma molt... perquè van a buscar. Com que ja no poden buscar pels costats ni per baix, doncs intenten sortir per dalt a veure què passa. Aquest és el símptoma típic. I moltes vegades es veu a l'hora de regar. Si quan regues l'aigua entra i surt directament, és que ja no hi ha cap tipus de substrat que retingui
1: Ah,
2: aquella
1: clar,
2: aigua.
1: que no sé una estona. Hauràs de fer de parlador de plantes i la gent et contractarà perquè vagis a parlar amb les seves
2: Doncs ja
1: plantes, eh?
2: està.
1: Escolta, moltíssimes gràcies.
2: De
1: Va,
2: res, home.
1: t'explico més coses que farem en aquí a la tàctica, perquè demà la tàctica...

0: shag.
1: Avui, nens... Avui hem parlat de plantes, demà parlem de nens i nenes i videojocs, perquè demà surt a la venda la versió 2027 del FIFA, ja no es diu FIFA, però conegut popularment aquest videojoc FIFA, i per primera vegada la història s'ha etiquetat com un joc per a més de 16 anys. I has arribat a jugar tu al FIFA alguna vegada? Doncs mira, el videojoc de futbol més popular de tots els temps deixa de ser un videojoc infantil. Descobrirem per què i posarem al vostre abast dos gamers especialistes i molt pedagògics perquè us ajudin a saber si es pot o no comprar pel vostre fill o filla. Seran en Roc Massaguer i el Norman López, demà consultori de videojocs per gent que ha de comprar un videojoc i no en té ni idea. Per tant, podeu deixar les vostres notes de veu al 690 080 830. L'equip de la tàctica som la Natàlia Sánchez a la redacció, el Genís Sabater, la Marta Anglès, el Pau Robert a la realització, tots vosaltres a la participació, i qui us parla, Mariola Dinarès. Demà també és el divendres, que ve la tertuliana, que és la Carolina Ferre. Demà ve el programa, perquè amb la Carolina, o sigui, durant tota la setmana fem molts temes amb experts, amb especialistes, estem molt intensos, però el divendres el que fem amb la Carolina és que li deixem fer de tertuliana, que faci cunyadisme, que digui el que vulgui de tots els temes, i veurem si, per exemple, la Carolina té plantes. Ara ens actualitzem. Avui ja sabeu que direm mitja ràdio està pels carrers de Barcelona vivint aquesta les festes de la Mercè, i ara ens actualitzem amb l'edició migdia amb l'Helena Pérez i després el quart temps amb el José María Rubí. Nosaltres tornem demà a la una parlant de videojocs. Una abraçada a tothom.

0: Tercera hora de la tarda de Ràdio 4 en directe, avui al carrer, perquè celebrant a la capital catalana la Festa Major, la Mercè. Home, hem dit, hem de sortir, hem d'anar amb els oients, amb les oients, i a més amb un equipàs. Vull saludar i a més agrair a moltes persones i grans professionals que fan això possible, com per exemple l'Enric Martí, el Jorge Comas, el Raúl Hernández, el Martín Noia, el Jaume Tudela, perquè tot soni fantàstic, a la Sònia Rodríguez Justícia, a la producció, i bé, David Callac i Maria Coll, amb el Marc Viernes. Hola de nou, Marc.
1: Hola, bona tarda, què tal?
0: Ens acaba de visitar un artista que va estar al programa fa un parell de dies presentant el seu darrer projecte, que és la Sofia Coll. Què tal, Sofia?
2: Què tal? Bona tarda. Feliç Mercè, molt bé.
0: Feliç Mercè, i és que ho va dir en conya.
1: És veritat.
0: Què?
1: Ets Sofia Coll?
2: Sí. És Sofia Coll.
1: No, perquè sabia qui era, però no t'havia posat cara encara.
2: Ah, doncs mira.
1: Que bueno.
2: Aquí estem.
1: Felicitats, nena.
2: Moltes gràcies.
1: Que bé.
2: Unes ganes terribles tinc.
1: Que bueno.
2: Has nerviosa? Pues encara no he tingut temps.
0: Hores.
2: Ai. Aquesta nit.
3: No a les 12, eh? Ai!
1: A on toques?
2: No toco enlloc, trec disc.
3: És l'àlbum. És el llançament de l'àlbum.
1: Però no ho presentes a cap lloc.
2: Vaig presentar-ho ahir. I vam fer una release party, que se'n diu, no?
0: Ah, sí, com va anar la release party?
2: Molt bé, bé, bé.
4: Ja no és listening party, ara és release party.
2: Sí, ah, no, va ser listening... És que jo em lio, també, eh?
4: No sé la diferència.
3: Una què?
2: Listening party.
3: Listening party.
2: Sí, vam escoltar el disc en primícia i vaig fer performance, bueno...
0: Va acabar molt tard?
2: No, vam acabar molt tard de recollir.
0: Ja, de recollir. De treballar.
2: Sí, perquè havíem muntat allà un tinglau, bueno...
0: Per cert, gràcies a totes les persones que s'estan apropant també aquí a la carpa de Ràdio 4 en aquesta darrera hora de programa de la tarda de Ràdio 4. Gràcies, família.
3: Gràcies.
0: No sé si el Jaume Tudela pot llançar alguna de les cançons.
4: Sí, i de que...
0: O Martín. Martín sí que té aquí algun single.
4: Mira que bé que sona.
0: Viernes, així de bé sona el més nou de la Sofia Coll, que s'estrena aquesta matinada.
1: Oi, nena.
2: Ai, nena.
1: Molt bé.
4: Podríem fer una listening party aquí també, no? Estem escoltant.
3: Vinga, som-hi.

0: És bona, aquesta. Molt bona.
1: Molt bé.
2: Jo ja l'estic cantant, eh?
3: La tenim aquí al cap ja, des de l'altre dia, des de dimarts, aquí, a tope.
2: Abans teníem aquella cançó...
1: És el lead single, això?
4: És un dels singles, sí, sí.
1: Ah, molt bé.
4: Sí, sí, sí, sí.
1: Molt bé. M'agrada molt, eh?
3: T'agrada, Marc? Sí.
4: Sí, sí, sí. Dones, l'has vist tu bueno.
5: Tu volies cantar.
1: Avui no.
5: No, avui no.
2: Saps què va passar, Sofia? Que volia cantar el Marc i el Xavi li va dir que no.
5: Sí,
2: el Xavi
5: va ser jurat. Ara serà per culpa meva. Vinga,
2: va fer de jurat i li va dir que no.
5: Però és que jo no recordava que t'has presentat Factor X. Jo no me'n recordava.
3: En un moment com aquest, en un moment així, cara a cara.
1: Jo, a part, clar, jo era més petit i jo pensava, jo dic, i aquest qui és? Us juro que vaig pensar, dic, i aquest qui és? I es van llegir coses de los cuales de principi... De no sé què,
5: sí,
1: jo dic, qui és aquest? No sé.
2: Però és que va cantar una cançó que tampoc li quedava gaire bé.
1: No, era Billie Jean, nena, d'on voy jo, com Billie Jean?
4: És complicat, és complicat.
1: I sense haver dormit durant la nit anterior.
4: Crec que aquest era el problema.
5: Quina és la més difícil que vas cantar tu a Eufòria, Sofia?
4: Et diria que igual alguna de la Katy Perry que vaig cantar, la de Never Gonna Dance, ni me'n recordo el títol perquè l'he borrat.
1: Sí, que parla molt ràpid.
4: Parla molt ràpid, la senyora aquesta.
1: Què tal, Eufòria?
4: Molt bé,
1: sí?
4: Molt divertit.
1: Jo ara, com treballo a la Corpo, no puc dir res.
4: No? Oi.
5: Digue-ho.
1: No, però sempre he volgut sentir, sempre he volgut saber què tal l'experiència.
4: Jo molt bé, jo ho vaig passar tan bé.
5: Tu sí, no?
4: Jo ho vaig passar molt bé. Clar, cadascú té la seva pròpia experiència, però jo m'ho vaig passar... Sí. Molt bé, i a dia d'avui comparteixo encara amistat amb molta gent. De fet, avui la Gim ha dormit a casa meva, per exemple.
2: Ah, mira.
5: Sí. Ah, mira, sí.
0: Molt bé, això.
4: O sigui que molt bé, molt bé. L'experiència molt divertida,
5: jo,
4: la veritat.
5: Veig, Marc Villarnés, et veig jurat d'un talent show de l'estil, eh?
1: Jo crec que els talent shows han d'acabar...
5: Ah, molt bé.
1: O sigui...
5: Definitivament.
3: Sí. Tots, així.
1: Un descans a la gent que canta, sobretot als nens que canten.
5: Ai, sí, estic molt d'acord.
1: Basta de la voz kids, basta de la voz tal... nen, els nens ni pantalles ni la voz kids.
2: Escolta, potser hi ha algun nen que canta per aquí, eh?
1: Ah, no, home, no, que està molt bé que canti. Que està molt bé que cantin els nens, això sí. No, no, això, però vull
5: dir... No, jo t'entenc perfectament.
1: Programes de talent show...
5: Nens els que vesteixen com de gent gran,
1: sí,
5: i que canten cançons de gent gran, de coses, sí, que no han viscut ni saben el que
1: significa. No, que la voz kids a vegades... Que clar, surten nens que estan com apoderats per cantants grans, que que hi ha nens de 6 anys que pareixen Joan Manuel Serrat. Jo ho he vist, els talents de la Voz Kids, que mira el niño como canta.
4: Però és que hi ha nens així, eh?
1: Sí, sí, no,
4: hi ha nens així.
5: Ai, niño, niño viejo.
4: Clar, sí.
5: Tu amb quina edat vas participar al talent
4: show? Jo vaig estar a la Voz Kids amb 14 anys.
1: Ah, jo parlant de la Voz Kids, dic, oh, sí, no, nena.
5: Perdó?
1: Digue-m'ho abans.
4: No ho sabíeu, bueno, això, eh? No ho sabíeu?
2: No,
4: sí,
2: jo no
4: ho vaig estar a la primera edició, tio.
5: A la primera?
4: Ah, a la primera, la dels gemeliers, tota aquella edició.
5: Quin era el teu coach?
4: La Malú.
5: La Malú?
4: Sí.
5: Oh. I què? Què tal?
1: Què tal la Malú?
4: Passa per la
1: Malú. Molt bé.
3: No. Ui!
5: Molt bé, va anar molt bé.
4: Molt bé. Molt bé.
5: Evidentment.
4: No el mateix rotllo.
5: Evidentment va anar superbé.
4: Clar, 14 ja és diferent, eh? No és el mateix un nen de, 7, no, clar, de 6 clar, anys que una clar, nena de 14.
1: Clar. I qui va guanyar? Un nen petit, no?
4: Va guanyar la Maria Parrado, que tenia 12.
3: Ah, home,
5: ara va fer la Maria Parrado.
3: Va fer la cançó de Disney, de Moana. Ah.
4: Sí.
3: I moltes altres coses,
4: eh? Estupenda.
5: Com heu viscut la Mercè fins ara vosaltres? Sofia, tu com has viscut la Mercè aquests darrers anys?
4: Ah, aquests darrers anys, dic, perquè avui és el primer dia que surto al carrer a gaudir de la Mercè.
1: Jo també.
5: Dic últimament, els darrers anys, com l'has viscut tu?
4: Molt bé, a mi la Mercè és la meva festa preferida del món. M'encanta que Barcelona s'ompli de colors, que s'ompli de gent, que totes les places estiguin plenes.
1: Nena, estàs buscant un escenari per l'any que ve o què?
4: Home! T'ho diràs!
1: Vols anar a la platja de Bogater i tu, vamos, vamos!
4: Home!
1: T'he vist,
4: home!
5: Però
4: jo soc de Ciutat Vella.
2: Ah, llavors
1: està
4: de Ciutat Vella. Com no m'ha d'agradar la Mercè, per favor. Que a més s'omple de locals. Que el nostre barri està ple de guiris tot el dia.
5: Locals? Jo no sé què és això, ja.
2: I per la Mercè, sí.
4: Però per la Mercè, sí.
5: No, ara està
4: ple. Ah,
1: locals, de persones locals.
4: Clar, de gent de Barcelona.
3: Jo havia entès també locals.
1: Jo estava pensant, dic, locals, digo, no sé, com a tot arreu.
4: No, home, no, de locals, de gent de Barcelona.
1: Ah, gent local.
4: Clar, que el meu barri no hi veus, el meu barri no escoltes el català.
1: Clar.
5: És molt bèstia. I el Poble Nou, anir la
4: ràdio.
5: Ràdio 4, és difícil, eh?
1: No,
5: de català,
1: sí,
5: castellà.
2: Sí. Però aquí sí, aquí davant ara,
3: sí, que
2: tenim, tots són locals.
5: Aplaudiment per totes les persones que tenim aquí avui, oients.
3: Mort aplaudiment.
2: Qui és de Barcelona?
5: La carpa de Ràdio 4.
2: Pregunta, qui és de Barcelona?
5: Qui és de Barcelona? Que aixequi la mà.
2: A veure.
5: Ah, mira.
4: Home!
5: Molts locals.
3: Molt bé, molt bé.
5: Barcelona, voltants de Barcelona.
2: Voltants de Barcelona.
3: Àrea metropolitana.
5: Àrea metropolitana.
3: Molt bé, molt bé.
1: Nena, aneu ja perquè el Rodalia surt.
3: No cal ampliant.
1: O sigui, ara surt el de les 10 de la nit.
3: Que no tanca el Rodalia. No, és el metro que no tanca. No hi ha un que no tanca.
2: Durant la Mercè,
3: el metro no tanca el fins al 20... El metro no tanca fins al cap d'any.
1: Està el metro...
3: O sigui, va començar a obrir i fins al 31 de desembre sí. No tanca el metro ara. Ja el deixen obert.
1: Escolta, que, sí, sí, sí. Escolta, que jo vaig flipar que a Madrid el metro tanca.
5: Ah, què dius?
1: Tan cosmopolita que se creu.
3: Un endarreriment, això.
1: És fort, això.
5: Però jo pensava que era 24 hores.
1: No, no, no, no, no, no.
5: Llavors
1: no.
5: Sí que et pots trobar amb el teu ex.
1: Ah, clar, sí, clar, sí. Perquè... sí, sí.
4: Jo no sé aquesta història. Qui
2: la Ayuso deia que no et pots trobar amb el teu ex a Madrid.
4: Ah, per què?
2: Bueno, ella
5: perquè és molt, perquè és molt gran i passen moltes coses i és com impossible, no?
4: Que forta que és aquesta senyora.
1: Perquè hi ha massa bar, hi ha molta llibertat.
5: Clar. Et disfresses molt bé d'Isabel.
1: Ho porto bé, ho porto bé. Però se'm menja el personatge.
5: Sí, t'està passant?
1: Sí, sí.
5: Per què, per què?
1: Sí, la meva parella em diu per casa... Estàs perdent una mica el cap.
2: Saps què li passa, això? El David de Llach fa de periodista esportiu, també, aquesta veu que fa, i també se'l menja el personatge.
1: Sí, sí. Fort,
3: A vegades, a vegades, però...
5: Fa de José María García.
2: De José María García, sí. Fa.
5: María García, ah. El mític José María García.
3: Sí, sí, però a vegades... En fi.
2: Però a vegades està per la redacció i diu, me voy a comer, saps?
3: Vamos, José María, que vamos por los fish. Ojo, Xavi, que va por la derecha, aparcando en el menos uno del parking.
5: En fi, Sofia Coll, que ens fa molta il·lusió que hagis vingut. Ho vam dir, mitja en conya l'altre dia.
2: Ja està aquí,
5: ja està aquí. Vas venir a l'estudi de Ràdio 4 i és el gran dia per tu que es llença IDK aquesta nit, recordem, amb cançons com aquesta que estem escoltant.

0: Això serà avui a les 12 de la nit, ja estarà disponible a les plataformes.
1: Efectivament, a les 12 de la nit teniu 13 temes, 6 inèdits. 6 o 7 inèdits? N'he tret 6, 7 inèdits.
0: Sí, ara mateix hi ha alguns que estan en gris, que no podem escoltar a Spotify.
1: Exacte, encara podeu preguardar-vos l'àlbum, que també ens ajuda molt als artistes, és un clic, que és una tonteria.
2: I com et sents sent la primera catalana que s'ha atrevit a treure música el mateix dia que la Taylor Swift?
1: Avui treu música la Taylor Swift.
2: No te quiero joder la fiesta, però... Perdona, però aquesta nit surt The Life of a Showgirl Deluxe Version.
0: Ah, home,
1: però
0: ja,
1: això, mare de Déu, però aquesta senyora pot parlar. Ets Swiftie, tu. Per tal com ho has dit, sembla que llueixes Swiftie, eh?
2: Sí, sí, sóc Swiftie. A la gent li estranya. Què
1: a mi m'estranya bastant, eh?
2: Per què?
1: Sí. No llueixes Swiftie.
3: Doncs nosaltres som Sofies.
1: Oi que no?
3: Nosaltres som Sofies.
0: Jo vaig dir Coller.
1: Això.
2: No,
3: però
2: no
3: és per mi, llavors.
2: Jo sóc Coller. Jo sóc Coller.
0: Som Collers.
3: Llavors també ho dius per mi.
2: Jo sóc Coller.
0: I tant.
3: Ah, i és que em dic Coll també. No.
1: Sí, som germanes. Sí, quina il·lusió.
0: I teniu un aire, també.
2: Ah, i m'he donat
1: una loca. La
2: Blanquinot. Cognom.
0: Ah, no, la nostra productora és Sònia Rodríguez Justicia.
2: Ah, vale. Sí. És que quan em vas passar el contacte, vaig dir, ui, que mala leche tiene que tener esta. Perquè posava Sofia Justicia i digo, ui, millor, bona tarda.
4: Vas dir Sònia Rodríguez del Departament de Justícia.
3: Sofia Justicia, l'he dit. Ha barrejat Sofia Coll i Sònia Rodríguez Justicia.
0: Sofia Coll, gràcies per venir. Tota la sort aquesta nit i et veiem molt aviat. Sofia Coll,
1: bona
0: tarda a Ràdio 4, avui estrenant IDK. És una de les artistes ara mateix més importants que té el panorama en català, encara que barreja molt...
3: Sí, ella barreja tot.
0: Jo
3: barrejo tot.
0: Sí, tot. Algú et diu alguna cosa per cantar en català o què? De dir...
1: Que molt bé.
0: Que molt bé.
1: Que estupendo, que segueixi.
0: No, no, que sé que hi ha molt hater també en aquest sentit.
1: No, la veritat que no rebuig res de hate i a més crec que el català cada cop està més ben vist.
2: Sí, sí, a Madrid canten molt cançons en català, eh?
0: És molt aspiracional.
1: Tots els madrilenys que he conegut que ara visc a Madrid estan fent català amb Duolingo, us ho prometo. Igual és que boc en certs ambients, no? Vull dir que...
0: Meravella.
2: I a port s'ha de parlar amb tots els idiomes. Mira la Melody.
3: Que la vam entrevistar l'altre dia.
0: L'altre dia vam tenir la Melody en directe.
2: I
0: li va dir, ai, mi Maria, ai, mi
2: Maria.
0: Ai, mi Maria.
2: Ai, mi Maria. Ai, mi Maria.
0: Sofia Coll, moltes gràcies.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Marbi Ernest, molt bona Mercè. Marbi Ernest, no sabíem que eres Swiftie.
2: Sí. Voleu... No, si te parece de Lola Índigo.
0: Eva Moreno, la nostra sexòloga, també la tenim
3: ja
0: per aquí.
2: Ai, nena.
0: Aprofito per dir consultori en directe, si algú té algun dubte sobre sexe, sexualitat. Tenim una professional meravellosa, que és la Eva Moreno, així que aixequeu el braç i aquí tenim...
3: Servei públic,
2: sense
3: eh?
2: Sense vergonya, eh?
0: Sense vergonya,
3: que ningú s'espanti.
4: I ens acostem nosaltres en l'anonimat, no preguntarem noms, no preguntarem res més, consulta...
0: Modificarem la veu...
4: Cap problema.
0: Si cal, no, això no ho podem fer. Però
2: mira, aquí ja està preguntant una.
4: Una pregunta? Una pregunta?
0: Tenim preguntes?
3: Mira, preguntes?
4: Tenim preguntes? Ai... Tenim preguntes?
0: No, no, que no, no. Se li havia perdut el nen.
3: Ai, va, una pregunteta. Però podeu preguntar
0: Eva Moreno,
3: només de sexualitat de
5: molt bona tarda.
4: Hola,
0: bona tarda.
5: Molt bona tarda. No us talleu, pregunteu. Teniu l'oportunitat, la ràdio és anònima, no direm el vostre nom.
3: Exacte.
0: Bé, i si no tenim moltes, que arriben per Instagram.
5: Vinga.
0: Tu tens alguna consulta sexual per l'Eva?
2: Jo, bueno,
4: endavant.
2: Jo puc fer, també. No, mira, és normal tenir, com a vegades, a dir, quin pal?
5: Sí.
2: Verdad?
5: Sí, i tant, i tant.
0: I no sentir-se culpable.
2: I no sentir-se culpable.
5: El que s'ha de fer és no sentir-se culpable i que amb la parella us ho parleu i ho entengui. I és normal que no tinguis ganes. Si estàs cansat, si estàs estressat, si tens molt soroll en el cap perquè hi ha algun problema que t'ocupa, l'important aquí sempre és que ho parlis amb la parella. I que no sigui una situació continuada.
2: Ah, no, clar. No, aquí tenim un problema, sí.
5: Clar, quan és una situació continuada, l'altra persona sent que no l'estimes, que no és atractiva.
2: És que a mi a vegades me da un palo.
5: Ja. És que s'ha d'esforçar.
0: Perquè estàs cansat de tanta feina.
2: Perquè estàs cansat també de la feina o del tren. Llavors, a vegades dius... Perquè, clar, també és posar-s'hi.
5: Clar, t'has de posar i cal un esforç. Però també has de pensar en com et sents després. Perquè quan et poses el dia aquell que no tens moltes ganes, però, mira, arranques, al final com et quedes.
2: No, molt bé.
5: Clar, llavors...
2: Tot fora, nena.
4: Quin pal, quina sort de quin pal.
0: Però l'Aiva sempre diu el mateix.
4: M'encantaria dir quin pal. Jo,
1: diu quina sort de quin pal. Clar,
4: quina sort de quin pal i, sí, i que faci, sí, mandra. Oh. Quina sort,
0: ja,
4: Marc.
0: Ja, ja, perquè ho trobes a faltar.
4: Sí, clar, clar.
2: Ah, sí?
4: Oh, oh. Sí, sí.
2: Oi, nen, que lo guapo que tu eres. Oi,
4: a veure, un moment, a veure, un moment, a veure, a veure, a veure. A veure.
1: Però el Tinder de la Mercè.
2: Aquí heu de muntar, aquest programa heu de muntar una secció que la gent vingui a Ràdio 4.
0: Ja l'hem fet.
2: A conèixer el nen.
0: Ja l'hem estrenat fa dos dies.
4: Ah, l'hem estrenat, sí.
0: David Vallès. I a més és bona persona.
4: Zero trucades.
2: I qui ha vingut?
4: Zero trucades.
2: No, però han de vindre,
4: home. Zero trucades, zero missatges directes. No, ni, no, no passa res perquè la secció acaba de començar, per tant, zero trucades. Ara que no, ara trucarà algú al telèfon del directe, que està el Jaume Tudela.
1: El Jaume Tudela.
4: I l'agafarà el Jaume.
0: I nosaltres aquí.
4: Jaume, si algú agafa el telèfon, agafa les dades, si us plau. Ja regalarem un boli o alguna cosa, no pateix.
1: Un boli com aquest que posa Ràdio 4 els hi regalarem.
4: Sí, sí, sí, mira.
0: Però no qualsevol cosa, que el David Gallà, que és dels que ja no queden, eh?
4: Exacte.
0: No valors.
1: Si voleu conèixer el David, veneu aquí, al parc de l'Estació del Nord.
0: Exacte.
2: I càsting presencial.
1: El David, fem Tinder, càsting presencial amb el David.
5: És un partit, oi, ja us ho dic.
0: Fem de jurat. I fem de jurat.
2: I fem de jurat.
4: Exacte. Molt bé, molt bé.
0: És meravellós. Va, va, va.
1: El Xavi segur que dirà que no.
0: No.
2: Va estar ja de jurats de programes de cuina. No, no més programes de cuina ni de cantar. Jurats de l'amor. Recuperem...
0: M'agrada molt.
2: Recuperem un homes i dones i...
4: I viceversos.
2: I viceversos.
0: Molt bé. Doncs Eva Moreno, jo no sé com portes això de la Mercè. Tu has estat molt de viure una festa major com aquesta, o no?
5: Jo m'apunto, sí, a una festa i a un festival, sí, ràpidament, ja em coneixeu.
1: Sí,
5: sí. I a casa meva acabem de viure la festa del poble, que és a Caldes d'Estrac.
0: Ah, ah.
5: I llavors ara estic disposada a viure tota la Mercè.
0: I has causat estracs.
5: Jo quan...
2: I la gent pel poble et pregunta... Perdona, una pregunta. De sexe, dic.
5: Sí, mira, acostuma a passar que quan dius quina és la teva professió, et fan preguntes...
1: Però tu dius que ets terapeuta o dius que ets terapeuta sexual?
5: Jo dic que sóc...
0: És que és molt important, una gran diferència.
5: Sexòloga, simplement. Perquè abarquem tot. I llavors tothom té vida sexual. Encara que sigui una vida aturada, ens passen coses en aquesta esfera i no tens acostumes a tenir a ningú a qui preguntar a prop i resoldre els dubtes. Normalment tires de Google.
2: Quin consell pots donar a la gent que avui, aquesta nit, tindrà sexe al carrer?
5: Que serà molta gent...
2: No, ho dic perquè són les festes de la Mercè i hi haurà... A partir de les 2 de la nit la gent... Que desmelena. Quin consell els hi pots donar? Matorral, no matorral...
1: Home, el matorral és complicat a Barcelona, eh?
4: Matorral no en trobes, matorral?
2: Home, que no ho ha anat amb el Juli.
1: A mi l'altre dia, una persona a la ràdio...
4: Està sec ja. Està sec perquè està tot utilitzat ja.
1: A mi l'altre dia una persona a la ràdio em va confessar, no diré aquí, que una vegada va anar a un cementiri.
4: Ah, sí?
1: Sí, m'ho va confessar una persona a la ràdio, no puc dir qui.
5: I fa molt de morbo. M'agrada molt la teva pregunta, Marc, perquè és veritat que passarà. De cop estaran al concert de la platja del Bogatell, començaran a liar-se i ximpun. Primer de tot, preservatiu. És a dir, que aprofiteu, que
1: molt
5: teniu...
1: Bé. Molt bé, molt bé, va, molt bé.
5: Teniu hores...
2: Protecció civil.
5: Sempre.
2: Protecció civil.
0: No, clar, servei públic.
2: Servei públic, molt bé.
5: A més, no sabem el clau si anirà bé o malament, perquè si és algú que acabes de conèixer és una incògnita, però com a mínim que no t'importis una ITS.
4: Té números que vagi malament. Són 2:15, després d'estar a la platja del Bogatell, que acaba suat o suada, amb sorra pel mig i...
2: Com cansa un concert a la platja. Jo no sé què fa la gent al concert de la platja.
4: Podeu posar una...
2: Dos passos a la platja equivalen a 10 sobre
0: plano.
2: No, és molt fort. És
0: un caminar per la lluna.
2: Però bueno, quan veus una persona ballar, diuen que més o menys entens com anirà el clau.
5: Sí, una mica. És veritat que es dona aquesta sincronia, no? Si connecten els cossos, si porten el mateix ritme, també t'agafes, et toques, ja saps com...
2: Oi, nena, anem a la platja! Nena...
5: Bé. Llavors sí que pot ser un indicador, No és el 100%, però un indicador.
4: Perdona, Eva, és quan vas a ritmes diferents.
5: Clar.
4: Perquè tu pots ballar una bachata i com una balada, com l'altre t'estigui ballant
3: un reggaeton,
4: un tecnodance, aleshores sí que...
0: Un passo doble, clar.
5: Bueno. Però hi ha persones que són molt arrítmiques a la pista, però després tenen molt bon ritme en el llit. O sigui,
0: tu ho saps bé, no?
2: Sí, i al revés.
5: I al revés.
2: Sí,
5: al revés.
2: Sí, que no, sí,
0: jo és llegenda urbana, no? De que si balla bé, després ha de ser increïble.
2: Però pot ser que no.
5: Pot ser que no. Sí.
3: El que jo soc ballarina de tota la vida, no sé què dir-vos. Ja només us dic...
5: Bueno, que es pot aprendre...
0: Què ens estàs volent dir?
2: Què ens estàs volent dir?
0: Què vols dir?
4: I no vaig gaire bé.
5: Que es pot aprendre a ballar.
3: Exacte.
5: Aprendre a ballar, a fora i a dintre. I llavors,
4: ara, tu de cop.
5: Trobar aquest acoplament.
3: Ara que hi ha més gent, si tenen consultes de sexualitat, l'Eva us
4: respon.
3: No diem noms, no diem noms.
4: Sense noms, anònimes.
0: Alguna consulta? Una anècdota?
4: Anècdotes. Ai, és que jo una vegada vaig ballar d'una manera i em va passar tal.
0: Sí. Sí, sí.
2: O si voleu aprofitar per deixar algú en directe, això sí que...
0: Això seria impressionant, Marc.
2: Això seria impressionant.
3: O per demanar matrimoni, també.
0: Algú vol demanar matrimoni? Doncs teniu aquí la ràdio pública, Ràdio 4, la tarda de Ràdio 4. Eva, deies, perdona.
5: No, si algú ha tingut una experiència a l'exterior i ens la vol comentar, potser això enriqueix.
3: Outdoor experience.
0: Mira, tenim un artista meravellós, que és el Roger Padrós, que ens cantarà en uns minutets, que el tenim ja per aquí, i quan l'Eva ha dit, algú té una experiència outdoor, i ha dit que sí, ell.
3: A la platja, al Bogatell. Del Bogatell no ho sabem, eh?
0: Ai, mira, Pere, agafa el, si vols...
2: A la platja...
0: Roger Padrós.
3: Espera, mira, Roger, et donen aquest?
4: Espera, que donen aquest, que donen aquest. Sí.
2: El micro amb el que va cantar no va.
3: Ara. Aquest tampoc.
6: Ja tenim provat.
0: Roger, com estàs? Benvingut.
6: Vaya acoplada.
4: Roger Padrós.
3: No, però això ja va d'això, eh?
6: Quina acoplada m'acabo de fer aquí, eh?
3: No, això ja va d'això.
0: Escolta, hi ha molts oients que m'han dit que recorden perfectament la teva actuació al Benidorm Fest. Ja fa 2 anys.
6: Fa 2 anys.
0: Vas cantar en català amb un parell i va ser preciós.
6: Va ser,
2: I
6: va
2: per
6: ser,
2: això no et van agafar, nen. Com se t'acudeix?
6: Bueno, vaig arribar fins allà,
2: com
6: eh?
2: Com se t'acudeix? Com se t'acudeix? Bueno, molt bé, molt bé.
6: Ja va ser molt, ja va ser molt.
0: Pobre que... Bueno, no va passar la final, Marc.
6: No, però va anar
0: però
6: bé.
0: Mira, el van agafar.
2: Ah, no, molt bé, molt bé.
0: Sí, va anar molt bé, va anar molt bé.
6: Les gaes aquell any, bé.
0: Ah, amigo. Ah, clar. Bé, al Torrón. Llavors, a la platja.
3: Vinga, a la platja.
0: Que Roger Padrós.
6: La meva primera experiència és a la platja, però jo què vinc a explicar això aquí?
2: No, a veure si et penses que t'hem portat a cantar, nen.
6: No, totalment. Totalment. I va ser bastant dramàtica.
5: Clar. Sí? A veure, Sergi, 2 factors. Platja i primera experiència.
0: Ah, alcohol. Quina era la primera de totes?
6: Platja, primera experiència i alcohol. Combo mortal.
2: I sorra.
0: Alcohol molt malament, molt malament.
2: I sorra. I sorra i forats.
6: Sí. Sí, sí.
0: Sorra.
6: Sí, sorra.
0: Nebulosa cantava.
6: I la...
4: Van a Eurovisió.
0: Sí, sí.
6: Sí, aquesta va anar a Eurovisió, la meva edició, sorra.
0: I què va passar, què va passar?
6: No, res, la cosa més graciosa és que li van robar el mòbil a la persona que estava amb mi.
2: Home, clar,
0: bueno,
2: a veure.
6: Jo portava un mòbil molt antic i no me'l van agafar. I és
4: clar, és que si has d'estar pendent del telèfon mòbil, no. En el moment en què estàs...
2: Perdona, allà... jo porto el mòbil lligat, inclús quan estic a l'acte,
4: eh? Amb una corda, clar.
2: A casa també. Sí, perquè no saps si t'estan entrant per la finestra, no saps tampoc què pot passar. Jo... No, allò al mòbil... No,
6: bueno,
3: no era això, però la primera cita amb el meu marit... A mi em van robar el bolso,
0: eh?
3: La primera cita que jo vaig quedar amb el meu marit, em van robar el bolso al parc de la Ciutadella.
0: Veus?
3: Clar, la primera cita, vam acabar a comissaria i ens hem casat, mira.
0: Gas pimienta, hombre, que no aprendem-ho.
5: Vas repetir, has tingut segona oportunitat.
6: Amb aquesta noia?
5: Sí.
6: No.
5: Oi!
6: No, això ja fa molt temps, eh? A més, com a anècdota graciós, ella era d'Andorra, i aquell estiu, després d'aquest viatge a Mallorca, que va passar a Mallorca, me'n vaig a Andorra. I allò que estàs amb el cotxe baixant per les carreteres i veig una persona fent autostop i dic, no me jodes.
5: Oh!
2: Era ella?
6: Sí, tira.
0: Era ella.
2: Home, però aquesta oportunitat...
6: La vaig evitar.
2: Com la pots perdre, aquesta oportunitat?
3: Hauria sigut platja i muntanya, després, eh? Hauria sigut les dues.
0: Mar i muntanya.
6: Un dels principals motius per evitar-les que el meu pare estava conduint.
2: Ah, vale, no anava sol. Perquè això és molt de pel·lícula. En plan, quina casualitat, un altre que jo hagués parat.
6: A veure, millorar-ho era fàcil.
2: Sí.
0: Clar, pobret. Però després tot va anar millor.
6: Bueno, a partir d'aquí la vida va canviar i ja no vaig anar més a la platja.
0: Però per res, ni...
6: No soc molt de platja. A mi el tema sorra, en general, els peus, tot aquest rotllo, no em flipa.
5: És que està molt mitificat allò del sexe a la platja, a dintre de l'aigua, però en realitat
0: no
5: la conjunció d'elements...
0: No, no. A l'aigua?
4: No va bé.
3: No, s'ha aplicat moltes vegades, això, Eva, que l'aigua és complicat.
5: A l'aigua, que l'aigua aparentment sembla que hauria de lubricar, ja, és, el que fa justament és el contrari, resseca, no?
0: És com estripar un globus, saps? Un globus antípic del globus.
2: Sí, però això té la culpa, mamma mia, per aquesta escena que l'arena revolcant-se...
4: Ens pensem que l'escena de mamma mia la podrem recrear a la platja del Bogatell. Home, no és el mateix, amb el respecte, per molt que estigui neta l'aigua i la sorra, no és el mateix la mamma mia que la platja del Bogatell. No.
2: I la manera en la que s'arrastra la de mamma mia, això fa molt de mal als genolls a la platja. Això és mentida, allò de la pel·lícula.
4: I fes pilates per poder fer això. Fes pilates, perquè això del reformer has de fer.
5: De totes maneres, jo faig una llança pel sexe en llocs diferents.
0: Trenques una llança en favor d'anar canviant.
5: Anar canviant. I a més, escolta'm, la cosa no ha d'acabar amb un coit, sinó el frec a frec.
6: Jo, mentre sigui higiènic...
5: Exacte.
6: Tot bé.
5: Jo estic d'acord amb el Roger,
6: En plan, si és net, tot bé. La resta... Que flueixi.
5: Que flueixi, exacte. I llavors això pot passar a qualsevol lloc, eh? I on comença, està bé, on acaba, ja ho decidiu. Posant una mica de seny, que no està malament.
2: Això, sisplau. El seny, sempre el
0: seny. Perquè, clar, tenim aquí la nostra sexòloga Eva Moreno i parlant de la Mercè i de les tonteries que fa molta gent en dies de festa major, no? Què t'has trobat tu o quines red flags diries que són les més importants avui pels oients o per les persones que han vingut aquí a la carpa de Ràdio 4 en directe en un dia com avui, la Mercè, festa major, Eva Moreno, què no hem de fer? Suposo que moltes coses, però si podem identificar alguna cosa i sortir corrents...
5: Sí. Vinga.
2: Digues millor què no hem de fer, perquè si no...
5: Una cosa que no hem de fer és deixar-te portar per l'alcohol. És a dir, que comences amb una copa, una copa...
6: Molt cert.
2: La xica que ha distraído no sabe nada.
0: Marc, que és la nostra sexòloga, Eva Moreno.
2: Que tens raó.
5: Està bé, que a veure...
0: No li ha agradat molt la idea.
5: Que
0: demanar 0-0.
5: Desinhibir-me bevent una cerveseta està bé, però... beure 300 cerveses per desinhibir-me, no, perquè llavors perds el control.
0: I això no funciona després.
5: I aquí no funciona el tema després.
2: No.
5: O sigui, que aquesta seria una bandera vermella.
3: Molt bé.
5: Una altra bandera vermella és que se t'acosti algú, insisteixi, estiguis flirtejant i no accepti un no per resposta, que tu no vulguis. I la persona s'enredi a preguntar-te, a insistir-te, a anar darrere. Aquesta és una bandera vermella.
2: Fora, també. Fora.
5: Fantàstica.
2: Fora,
5: no només a la Mercè, sinó en qualsevol moment. Vinga, una altra bandera vermella.
0: Red flags de la Mercè. Vinga, si sortiu aquesta nit i coneixeu algú...
4: Després del concert, després de caminar per la sorra tranquil·lament... A veure...
2: Exacte.
5: Per exemple, cada cop només veure't i només heu creuat dues paraules, resulta que ets l'home o la dona de la seva vida.
3: Això es diu, love bombing.
5: Love bombing.
2: No està bé que algú...
0: Us va passar a vosaltres?
3: Mira, és que
0: ella diu que sí.
4: No volen parlar.
3: Aquest noi que ens ha preguntat a quina hora venia el Marc Viernes.
0: Ja.
3: És el fan del Marc Viernes.
2: Llavors, una cosa, si algú ve que no et coneix de res i et diu posa't a 4, no.
3: Ui. Ai, per favor, no.
0: Veure, posa Ràdio 4. Posa Ràdio 4, vol dir.
3: Posa Ràdio 4.
0: Posa Ràdio 4, home.
4: Posa la tarda de Ràdio 4.
0: I Arnès, a la boa.
2: Posa la 4. Posa la 4.
4: La 4. La tarda de Ràdio 4.
2: Clar.
4: Sí.
5: Mira, si tu vols fer-ho, endavant. Si no vols fer-ho, no ho facis. Però si ho fas, que sigui amb totes les mesures de seguretat que per a tu són importants.
2: Ha d'haver Mossos. Cuidado amb els Mossos, eh?
5: Els Mossos et posarien una multa, o sigui, que busca un lloc...
4: Amb el cinturó, la valida que ho facis,
0: no?
2: Cuidado amb els Mossos, com són els Mossos.
5: Però sobretot és això, no t'ho perdis. Si et ve de gust, pensa si a l'endemà te'n penediràs, això és important.
2: Ha dit o pene.
0: Què dius, Marvia?
3: Ha dit o pene. Ai, te'n penediràs, i ha dit això.
0: És que no pots...
3: No es pot, amb el Marc, no es pot.
0: No es pot, però increïble. No puc deixar d'escoltar.
2: Em porteu aquí sense guió ni res, clar.
0: Això és la tarda de Ràdio 4. Potser en altres programes que tenen molt guió.
4: Aquí volem fer una cosa, avui no hem acabat fent res, és igual.
0: És la vida mateixa.
3: Mira el guió.
0: Els guions estan, però estan per rebentar-los.
4: L'escaleta és igual.
0: Eva, deies.
5: Una cosa interessant. Sí, no t'oblidis de demanar-li el telèfon per dues raons. Per si t'ha agradat i vols repetir, O...
3: Com li va passar al Roger, que no va repetir.
6: Per no dependre de l'autostop.
0: Ja.
5: Tu no li vas demanar el telèfon?
2: No, li van treure.
6: No, se li van robar.
5: Ah, va, bueno, el número.
6: Va demanar el tercer company en Discòrdia.
5: Qui era el tercer?
6: El lladre.
5: Demanar-li el telèfon per diverses raons. Per si vols tornar a quedar i que la cosa funcioni millor del que va funcionar, o per si no el vols tornar a veure, llavors ja el bloqueges.
4: O per demanar no. Per fer un bísum.
0: Si la, home, ara està molt de moda, això, eh?
4: L'has convidat, no anat bé, dius, escolta, la cervesa a la que et vaig convidar, ara et desconvido. Pedir dinero, 3,50. I acaba, 3,50.
0: 3,50.
3: La gent lliga per cervesa, bísum, ara, eh? La
4: gent, 0, 0.
3: De debò, s'envien missatges.
5: De totes maneres, que et paguin una cervesa tampoc et compromet a res,
4: no, no,
5: eh?
4: No.
5: Tingueu això clar.
3: Veus? No.
5: Paguen una cervesa i ja
2: està. I 4, tampoc.
5: Tampoc.
2: A partir de la cinquena...
5: Tampoc.
4: Ja, però podríem parlar-ne.
2: Sí, perquè ara molta gent que et diu, escolta, que he pagat el sopar, ara què?
5: Ja,
2: clar,
5: no.
2: Això li passa clar, a molta gent.
4: Com que hi ha
2: gent
4: quedem a la propera i així em convides.
2: Clar, hi ha molta gent que espera.
5: Eva, no tinc cap deute amb tu.
0: És red flag la persona que espera que la convidin sempre?
5: Ah, sí,
0: oi,
5: clar, sí, eh? i tant que ho és, i tant que ho és, perquè a més posa aquestes dues persones en una situació de desigualtat. Clar. Més igual si és un home o una dona, dos homes o dues dones.
0: Sí, però la mítica és que conviden els homes, no? Com...
4: Oi.
0: Això és una red flag.
5: Sí,
3: la senyora Urbana diu que no, molt antic això, eh?
2: Qui no conviden són els catalans, qui no conviden són els catalans.
5: Normalment, qui no convide, que espera que li paguin, és qui té més morro. Més morro.
2: I a vegades més diners.
5: I a també
0: passa molt, això
5: tens raó.
2: Que hi ha molta gent que està carregada de diners i encara en vol
0: rates,
2: més i diu... I no invita ni fa res, eh?
5: Exacte, també t'està parlant de la seva generositat.
0: Tipo el cliché, el típic. Això és molt masclista, no? Però jo espero que em convidin sempre els...
5: És molt
0: els
5: exacte.
0: Si tu ja perceps això, red flag, eh?
5: I sí, si el que tu vols és una altra cosa. Si ja t'agrada aquesta relació de desigualtat, endavant, perquè hi ha dones i hi ha homes que els hi agrada. És com que
3: a veure manera... què ens agrada, també.
5: Clar. Però llavors, cada una i cada un, segons els seus principis, actua a vers això.
0: Hi ha gent a qui li agrada...
2: No, hi ha gent a qui li agrada. Jo veo Les ombres de Grey i m'encanta.
0: Claro.
2: Però clar, no...
3: Però tu, Marc, et van bé les coses, tu tens calés, tu convides...
2: Jo començo a anar ara una mica
0: ara
2: bé.
0: Ara vas bé, no?
2: Ah. Ara una mica bé.
6: Ja no va dir que a mi...
2: Jo tota la vida he estat perquè em convidessin.
3: Que la Corpo paguen bé.
0: Viernes.
6: A mi m'agrada que em convidin.
2: A totes les Corpos.
3: Mira, diu el Roger que li agrada que el convidin.
6: Soc músic, són els dies que puc menjar.
0: Roger, clar, que molta gent no sap que els artistes sou autònoms i que, escolta...
6: I tant, i tant.
0: Acabar menjant de la música és difícil.
6: Quan hi ha un sopar d'aquests de concert, aprofites.
0: Oh, no.
6: I menges per 3 dies, així. No, tampoc això, però... No és fàcil.
0: Tu has de preparar amb el Raül alguna cosa de la guitarra?
6: Pot ser.
0: Has de preparar alguna cosa? Raül,
6: he de girar la cadira.
3: Sí.
0: Doncs va, ho preparem perquè tenim moltes ganes d'escoltar-te, per cert. Bé, Marc Viernes...
2: Ja me voy, no.
0: No.
4: Queda't.
2: Ah.
4: Queda't.
3: El David vol que et quedis, et
4: queda't. Sí.
0: La veritat està molt feliç i estàs tu.
2: Clar.
0: Tothom. Mira la gent, mira quines cares.
4: Hi ha lloc de sobres, tu.
0: Les cares de les persones que s'han apropat aquí a l'Estació del Nord, al Parc de l'Estació del Nord, que estem fent avui la tarda de Ràdio 4 en directe, en el dia de la Mercè.
2: Que molt maco.
0: Us dieu Mercè, totes les que sou aquí ara?
3: Hi ha alguna Mercè?
0: Seria increïble, no?
4: Alguna Mercè? Seria fantàstic. Alguna Mercè ara mateix aquí que ens estigui veient?
2: No, és que s'està perdent aquest nom, s'està perdent.
4: Mercè, no?
2: S'està perdent aquest nom.
4: Mercè? Qui es diu Mercè per allà? Ningú? No. La teva àvia es diu Mercè? Oh, molt bé.
0: Ah, la teva àvia.
4: Molt bé. Fantàstic.
0: Sí, Roger Padrós, jo crec que quan estiguis ens ho dius, perquè crec que has de marxar, oi? Que tens una mica de pressa?
3: No, diu que no.
0: Ai, perdona, Sònia, digue-m'ho, és que així...
3: Què passa? Que passa una xaranga ara.
0: Que passa la xaranga, clar.
4: Atenció.
0: Ah, exacte.
3: Sí. Hi ha un espectacle itinerant.
7: I llavors s'aturaran aquí 20 minuts, i si s'aturen aquí davant 20 minuts no sentirem el Roger.
3: Clar.
0: No, és que fas molt bé, clar.
2: I s'han de parar aquí 20 minuts.
4: Doncs 20 minuts.
2: El parque llega hasta el fondo de Barcelona i s'han de parar aquí.
4: Al davant del set de Ràdio 4.
2: Ah, sí?
0: Us sembla que escoltem... Podem escoltar
2: un set de 3CAT. Deuen ser de 3CAT. Venen a fer aquí, que no se'n senti.
0: Sens dubte.
5: Boicot.
6: Venen a boicotejar la tarda de Ràdio 4.
2: Home, home!
0: Amb una xaranga. Bé,
2: clar.
0: Doncs quan ens diguin els companys de tècnica que està tot ok, és l'artista convidat de la tarda de Ràdio 4, avui en directe. És un dels artistes catalans que jo he conegut que més talent té i sobretot que millor directe té. És el Roger Padrós, així que fort l'aplaudiment per aquest artista, que ja el tenim aquí amb nosaltres. Què ens cantarà, Roger?
6: Doncs us cantaré un tema que es diu No em cal res més, que és l'últim que he publicat.
0: Aquest és el darrer single.
6: Sí, ara m'has posat com molta pressió de cop. I ara que dèieu de persones que es diguin Mercè, ma mare es diu Mercè, així que li dedico
0: un petó molt gran.
4: Un petonet per la Mercè.
0: I moltes Mercès per crear aquest fill, que és meravellós, de debò. Quan tu vulguis, Roger.

0: Roger Padrós.
1: Escolta, que maco.
2: Meravella, què?
1: Que maco.
0: Ai, però si estàs a punt de plorar. Home, tu que no tens sentiments.
1: Home, és que jo tinc sentiments. Escolta, molt maco. Gràcies. Felicitats,
3: preciós,
1: nois.
3: Merci.
4: Escoltant aquesta veu, no sabem com aquesta noia no va tornar, eh?
3: Perquè no cantava, llavors.
4: Ah, clar, ja ho sabem.
3: M'ha tirat aquí una flor. No, no cal, no cal. No ho sé.
2: És el teu darrer single, és meravellós, però és que has fet que soni en directe, amb el difícil que és, que és cantar en directe davant de tanta gent al carrer, a la ràdio, sona millor que encara que l'àlbum. O sigui que enhorabona, Roger.
3: Doncs gràcies i veniu als concerts, gràcies, que mola molt.
5: I tant.
2: Quan et podem veure, els concerts?
3: Doncs mira, ara estem acabant de... Bueno, ara hem acabat, diguéssim, com la part de la gira d'estiu i això, i ara estic... Faig spoilers de saco, no sé si em deixen o no, però jo crec que
2: a
3: l'octubre he de treure un single, jo crec que al novembre en treuré un altre, al gener un altre, i té pinta que al febrer treu un àlbum. I a partir d'aquí, gireta i coses xules.
2: Doncs esperant el disc del Roger Padrós al febrer i després per anar a veure't en directe a partir del febrer, evidentment. Gràcies, Roger. Doncs
4: moltíssimes gràcies.
2: Adéu, Roger Padrós. Hem guanyat a la xaranga, eh?
1: Oi, m'ha encantat, eh? I esta cosa de... No, ese... M'ha gustat mucho.
6: És superbonica. Que molt
2: maco.
6: Que
2: difícil és cantar així, eh?
1: Sí.
5: Ser maco.
1: A mi m'haguessis agafat si hagués cantat
2: clar, així. Clar, t'hagués dit sí, per a mi és un sí. Home. Per a mi és un sí.
1: Sí, sí.
2: O que no m'ho vas posar fàcil.
1: No, no, no.
2: Viernes.
1: No, no, clar.
2: He de trobar allò.
1: Això es canta bé. Això es canta... Nen, no vagis mai a Operación Triunfo, tu, eh?
2: Ho va fer molt bé al Benidorm Fest de fa dos anys. Hagués estat impressionant portar a Eurovisió una cançó en català.
5: I tant.
2: Per cert, què penseu? Que tampoc tornem a Eurovisió. Segon any consecutiu que Espanya no participa. Bé, diuen per aquí. Bé, molt bé.
1: Molt bé. Molt bé.
2: És una decisió de Ràdio Televisió Espanyola.
4: D'aquesta casa.
2: Pel que ja sabem, Israel continua participant, no ha canviat gaire el panorama. Llavors, doncs, José Pablo López ho va anunciar l'altre dia.
1: Viva José Pablo. Guapo.
4: Vol continuar treballant aquí molts anys.
1: Per si em tenen, connectat allà en directe.
5: Renovació.
4: Home, i tant, si el José Pablo escolta Ràdio 4.
5: I tant.
2: És molt de Ràdio 4 el José Pablo, el president de la corporació.
6: És una decisió molt coherent, no? Perquè les coses no han canviat, o sigui, que si ja es va prendre l'any passat, doncs aquest any...
2: Sí.
1: I clar, i a part descansem una mica d'Eurovisió, que també és una cosa una mica passada.
4: No t'agrada
6: Eurovisió? Jo no estic d'acord amb tu, Marc.
2: Ai, Gallac, el que estan dient.
6: No, home, no.
2: Con lo eurofan que eres tu.
5: Clar, exactament.
4: Ai, David, Marc, aquí no us
1: entenem. Tu eres eurofan?
5: No ens entenem, sóc euro que m'agrada. Eurofan?
2: Tots eurofans, sí. No, Marc, com que hi ha molta passió, no?
1: És que és...
2: Com els hooligans del futbol.
1: És una cosa...
5: Però jo no sóc d'aquests que em sé totes les participacions de tothom i els punts i fa... No, no, jo vaig perquè m'agrada l'ambientillo.
6: Però mira, hi ha una cosa que es feia, que és potenciar justament els joves compositors i cantants, i llavors això...
2: Això és molt maco. Eurovisió és una meravella, realment. Clar, aquí fem conya, però sí, jo trobaré molt a falta comentar Eurovisió amb la Sònia Urbano a Ràdio Televisió Espanyola
4: a
2: Catalunya,
4: bé,
2: perquè és meravellós.
4: Sí,
1: però bueno, tornarem d'aquí poc.
2: Tornarem.
1: Sí, d'aquí poc, perquè acabarà fora l'altre.
2: En fi,
1: l'altre acabarà fora. Ja ven a la xerranca aquesta...
5: S'escolta música.
2: La xerranca.
5: La xerranca deu estar venint, s'escolta. Ai, ai.
2: Escolta. Ah, sí?
4: Perifèria Cimarrones.
2: Perifèria Cimarrones. És la xaranca que està arribant.
6: El nom és superpotent.
2: Ara l'escoltarem, anirà arribant.
5: Atenció, perquè el Raúl Hernández agafa el micro.
2: Raúl Hernández.
5: Agafa el micròfon.
1: Nosaltres us anem explicant el que anem veient.
6: Perdoneu, no sabeu el que ve.
5: Raúl Hernández, el micròfono inalámbrico. Por favor, Raúl Hernández. Vamos con la charanga, pasando en directo a la 18.
1: Mira.
4: Ole, ole.
5: 47. Ojo, cuidado.
1: Ay, quina por.
5: Ojo, Mario Hernández.
2: Sí, t'anava a dir que...
5: La charanga.
4: Explica el que estem veient.
5: Estem veient...
1: Com ho expliques? Com ho expliques, nena? Com expliquem el que estem veient?
4: Jo per això li he donat el marron al Xavi i dic, Xavi, explica-ho.
2: No, no, és que el que hem tingut... No ha portat música, ara mateix.
4: Un espectacle.
5: És un carro.
1: És com amb reciclatge.
5: Reciclat.
1: Hi ha molt de reciclatge.
4: Amb una noia a sobre d'aquest carro, que no es faci

0: amb com dèiem, eh? Amb materials reciclats, sí. No?
1: Cadenes de bicis.
0: Sí. Rodes, també, de bici. Sí. I molta gent darrere, eh?
2: Molta gent darrere, molta gent fent darrere. El seguiment.
1: Escolta, que amb aquest carro t'agafa el wifi tot, eh?
0: Sí, és molt alt, és molt alt.
2: T'agafa el satèl·lit, sí, el wifi sí. del veí de la veïna. Gràcies, Raül, que has anat a buscar...
3: Moltes gràcies, Raül Hernández.
1: Raül ens ha retransmès tot el soroll.
2: En directe, tota la...
3: Bé,
0: ara que no ens
3: semblat?
0: Espanti la gent que teníem aquí davant, que tornin.
3: Marc Viernes.
2: Que es quedin a veure els de minuts final del programa.
1: S'han endut el nostre públic.
2: Clar, sí. Han marxat.
3: Que ara, no marxeu, que ara és quan el Marc Viernes es treu la roba. No,
1: clar, home, sisplau.
3: Clar. És ara.
1: I canto també una cançó.
3: En fi, Red
0: Cantarà
3: Flags.
0: Billie Jean.
1: Aquesta gent podria haver passat pel meu carrer, perquè no està passant ningú a recollir els contenidors.
3: Ah, sí? Què està passant?
1: Sí, algo està passant al meu carrer a Girona, que no estan passant a recollir. Llavors, a veure si passa algú també a emportar-se...
0: Podria vaga, o què?
2: Igual ja vaga.
1: Adéu!
2: Sí. Mira. Ai, com ens saluden. També? Adéu, bona tarda.
3: M'encanta. Estem saludant oients, sí? Persones maca. Que s'apropen aquí a la carpa de Ràdio 4, que estem fent
1: això
3: el programa en directe.
1: Això em passa molt pel carrer. M'envia petons, la gent.
3: Ah, sí?
1: Sí.
3: T'agrada?
1: Sí, em fa gràcia.
3: Sí, no?
1: Em fa gràcia, sí, sí.
3: No, que estàvem parlant de Red Flags, Eva Moreno,
2: flag, sí.
3: La nostra sexòloga.
2: Ui, atenció!
3: Què
4: passa? Vols que trenquem mites d'aquestes coses que passen a les nits de festa major?
3: Sisplau.
4: I que tenim unes creències i que després són una altra cosa?
3: Això està molt bé, això està molt bé.
4: Doncs, mira... Pensem que quan hi ha molta química amb aquella persona que acabem de conèixer, tota la resta serà espectacular. I no té res a veure, perquè mira aquí el que ens han explicat que va passar a la platja. O sigui, tu pots tenir molta química, ballar molt bé, que tingueu molta sincronia, però que després el que passi en el llit no tingui res a veure.
3: Molta pel·lícula, amb... això.
4: Sí,
3: això
4: exacte.
3: Hollywood ens ha omplit el cap de...
1: Sí,
0: expectatives, complicat. Quan es té expectatives malament,
2: zero.
0: No, Eva?
2: Mai acaba bé, això.
4: Una cosa que pot passar una nit de festa major és que tu surtis amb la teva parella i de cop tornis a casa amb algú que no és la teva parella.
0: Ai.
1: Que no se li ocurra a mi nòvio, perquè... Vamos. No naturalitzis això, perquè no. A casa, si podem tornar amb la parella, millor.
0: Parella tancada, Marc?
1: I la porta de casa tancada, també, com portis una persona nova.
0: Tot tancat,
1: tot
0: a
1: tancat.
0: La relació al Marc.
1: Tot tancat.
4: Doncs aquestes coses sí. Poden passar,
3: tenc problemes.
4: Perquè algú es desmadra una mica més i de cop es troba que s'està petonejant amb algú que no era la seva parella.
1: Això home. Passa, sí.
4: Això
3: passa a les festes majors.
4: Això pot passar amb una festa i més a una
0: jo
4: festa
0: major. Jo conec una despedida soltera.
3: Ja. Ah, sí? Què va passar?
0: No ho puc explicar per la ràdio, Xavi Martínez.
3: Sí? No, no és molt fort, això.
1: Pues, bueno, escolta, nena, espero que hagis anat a més d'una, perquè com només
0: no,
1: hagis anat
0: era,
1: a una...
0: Jo no hi era, m'ho van explicar. Un comiat de solter que la núvia i algunes amigues de la núvia es van desmadrar més del que és habitual. I com que el meu poble tampoc és un poble molt gran, doncs al final s'ha anat escampant. Sí, s'ha anat escampant. I bé, no puc explicar més perquè espero que no m'estiguin escoltant.
3: A mi em van explicar una d'un comiat de soltera...
0: Ho veu, és cert, eh?
3: Que es van acabar totes a un local... d'intercanvi, em sembla que era, i llavors allà hi havia un forat a una paret.
2: Intercanvi de què?
3: Llavors, el de l'altra banda...
1: Posa el que posa.
0: Però això, no sé. Això té un nom, eh?
1: Sí.
4: Era un quart fosc, que es diuen.
0: Sí. Però té un nom concretament, això, el forat.
1: Sí, com la Glòria del Toro.
0: Exacte, molt ben dit, Marc.
3: Un glory hole.
1: Un glory hole.
3: Un glory hole. Per la Glòria, ben dita. I llavors la es veu que a l'altra banda de la paret hi havia un familiar, tu. Allò va ser terrible.
0: Això és mentida.
3: Un conegut.
4: Això és una llegenda urbana perquè tu mai veus que hi ha a l'altra banda.
3: No, però es van parlar, no sé.
1: Ah, però no van fer res.
3: M'ho van explicar.
1: Dic, perquè aquí hi ha un problema de cromosomes, després.
2: Clar. Es van trobar allà.
3: En fi, és igual. Sortim d'això que...
2: Sí, sí,
3: llavors, això és... amb la nostra sexòloga, és sexologia de servei públic.
4: És a dir, que ens poden passar moltes coses en una nit de festa major, però pensem sempre una mica què és el què. Després, a l'endemà, ens agradarà pensar que ho hem fet o ens empenedirem una mica de fer-ho.
1: Sí.
4: Eh?
1: Però una cosa, tu recomanes, cadascú que s'ho prengui com vulgui, però tu recomanes, perquè diuen que va bé algun dia desmadrar-se...
4: Què vol dir desmadrar?
1: Ai, amb respecte...
4: A veure, què vol dir?
2: Què vol dir?
1: No, com... desmadrar... No sé, com sortir...
2: Ai.
1: No sé com dir-ho. Com desmadrar-se.
0: Vols dir liar-te amb una altra persona que no és la teva parella?
1: No, encara que no arribis potser això, però com no
0: com
1: sé...
0: Com tontejar.
1: Sí, per exemple.
3: Creuar els límits.
4: A veure,
1: sí.
4: No. És que...
1: Estar ahí en

0: El límite del mal, ja. El límite del bien.
1: Hi ha més imatges.
2: A veure,
0: hi ha més imatges.
3: Creua la passarel·la, però una
2: miqueta. Que tinguis parella no vol dir que no tinguis ulls a la cara. És a dir, tu
0: a mi em
2: veure...
0: fot, però és veritat.
2: És
1: tu pots mirar.
0: Em fot, però és veritat.
2: Tu ets gelós, Marc. Et puja...
0: Ho estàs detectant.
2: Ets gelós, eh?
4: No. El nòvio del Marc.
2: Et puja l'autoestima a flirtejar, sentir que estàs agradant a una altra persona.
0: Escolta,
2: sentir que agrades, però de clar, el límit el poses tu.
0: Però fer un sudoku també puja l'autoestima, eh? Ah.
4: Els murdocus, que ara estan molt de moda.
0: Això, fer un sudoku nivell expert, també puja l'autoestima, eh?
1: Sí, sí, sí, molt.
0: L'altre dia vaig acabar un i vaig baixar...
2: Però no interactues amb ningú, eh? I aquí es tracta d'interactuar amb algú, sentir que algú li agrades.
0: Clar, yeah. És cert.
2: Llavors, això, el límit el poses tu, però el que no és que no pots mirar ningú, no és que no et pot agradar ningú, no.
3: Això no.
2: Accepta que potser algú t'agradarà, però el que facis, això sí que ho pots gestionar. Ara, els ulls el tens.
1: Un altre mite, Eva Moreno, no? Molt de festa major, perquè estem celebrant la Mercè. Si un home s'adreça a una dona, és que vol sexe.
2: Ai, aquesta és una clàssica, també.
1: És un clàssic, no?
2: És un clàssic, no?
0: I és mentida.
2: I és mentida. I a més, una dona, quan s'adreça a un home... Què és el que vol?
1: Ah, gosses.
2: Clar. Llavors, no, un home es pot adreçar a una dona i a un altre home i no voler sexe, sinó simplement fer contacte. Exacte.
0: I a part, hi ha gent molt simpàtica. Jo, per exemple, soc una persona molt simpàtica, que a vegades també la gent s'ha confusat. Però jo soc una persona molt oberta, molt...
3: Ah, és que simpàtic, tal.
1: Tu no vols coses tota l'estona.
0: Jo no vull coses tota l'estona.
1: Amb tothom.
0: A part, que és molt cansat.
1: És esgotador.
0: És que jo, el millor de tenir parella és que ja acabes amb tot això.
4: Però no em passa, perquè soc bordi. Com que soc bordi, no em passa.
2: Clar, això anava a dir, però el Marc és simpàtic i fa riure. I llavors això és molt atractiu, perquè el sentit de l'humor és un pegament per les persones. Ja, a tu també et passa, David?
3: Jo vull coses, a mi m'agrada. Com vull dir coses? La interacció m'agrada.
2: Digues que vols
3: coses,
2: també.
3: No vol dir que vulgui coses després. Però a vegades passa, a vegades...
0: Sí.
3: A vegades no t'ho penses. Dic, mira, aquí no anava a interactuar i pam.
1: Un altre mite. Si tens parella i t'atrau algú altre, és que alguna cosa va malament amb la parella.
2: El trenquem. No.
0: És mentira, no?
2: És mentira.
1: Pot anar perfecte amb la teva parella i de sobte que t'atregui algú.
2: Que t'atregui algú, algun company de la feina, algú amb el que passes molt de temps i comencis a veure...
0: Clar, i ara, a part, en un dia de festa major és molt difícil perquè a vegades estàs enmig de Maria Cristina, envoltat de tantíssima gent, que, hombre, alguna persona guapa ha d'haver-hi al voltant i la miraràs, potser.
2: Clar que sí. I que l'estiguis mirant tampoc significa que hagi de passar res més.
4: Però algú et pot fer gràcia, però no vol dir que hagis de tenir alguna cosa amb aquella persona.
2: Clar,
4: no?
2: Una cosa és el que sents i una altra cosa és el que fas amb el que sents. I tot això, si vols, ho pots controlar. Allò de... No, és que...
0: I si fas un piquet d'ull així, dius com...
2: Ai! Bueno, no passa res.
0: Això ja vol dir alguna cosa o no?
2: Pot ser simpàtic. Si cliques així l'ull, li estàs demostrant que tens interès i que aquella persona t'agrada. Però que facis això no vol dir que vulguis moltes coses més
0: clar,
2: amb aquella persona.
0: No.
4: El David ho fa molt, el David guinya molt l'ull.
3: O tens un tic. I
1: David calla.
4: El David guinya molt l'ull.
3: I no, és que tens un tic.
1: David calla, què
3: intentes?
4: Que
3: vulguis res
4: amb tothom. Oi que ho fas, David? A mi m'ho fas molt a l'estudi.
3: A la Maria li fotis a l'estudi.
1: Però no vols res de la Maria.
4: Seria complicat, entens?
1: Ja ho sé, no.
3: Seria complicat per una cosa que no explicarem, però també perquè vull una bona relació professional, per això que...
4: Seria complicat perquè els dos ens agrada el mateix.
3: Ens agrada estimar.
1: Eva Moreno.
2: De totes maneres, hi ha un moment, el que és el més fàcil és dir què és el que vols i quina intenció tens. Dir-ho amb gràcia i així no has de fer la interpretació, aquesta traducció de segons quin llenguatge corporal. Escolta, m'has agradat. Com estàs? Com et dius? Què fas? Què faràs després? I ja està.
0: A què et dediques?
2: A què et dediques?
0: Vens molt per aquí o no? No?
2: Les preguntes clàssiques, no?
0: Ara es pregunta molt, què veus?
2: Ah, sí?
0: A veure, sí com que la gent...
1: I l'horòscop?
0: Ah, sí, l'horòscop.
1: Ah, tu ets d'això?
0: No.
1: Preguntes molt això?
0: No. Però molta gent sí que és veritat que... Jo és sagitari.
1: Sagitari.
0: Home, se'm nota, soc foc, nena, foc. Foc.
1: Eva, tu eres...
2: Jo soc aquari.
1: Aquari.
2: Amb ascendent escorpí.
3: Ai, escorpí.
4: Si algú sap la carta astral...
3: Ai.
0: Hi ha horòscops més sexuals, no?
3: Tant de bo, sí.
4: Cranc, jo soc cranc. I el Martín Noia també és cranc.
2: També és cranc.
4: Veus?
2: Bona gent.
4: Mira.
2: Tres, déu-n'hi-do. Bons comunicadors.
1: anem tancant, perquè queda minut i mig i hem d'anar acomiadant aquest programa. Jo és que em quedaria tota la vida amb vosaltres
0: jo em quedaria,
1: i amb totes les persones que han vingut avui que s'han apropat aquí.
0: Quedaria...
1: Gràcies de tot cor, per
0: quina
1: venir
0: pena.
1: Jo quedaria... a la carpa de Ràdio 4.
0: Sí.
1: Jo fins... Estàs a gust?
0: Estic super a gust. Jo em quedaria fins a l'horari en el que comencen a sortir ja més la gent...
1: Ja... Sí, ja
3: t'entenc. Ampliem,
1: els zombis.
0: Els zombis, sí.
3: Ampliem fins les 10, sí. Va. Ampliem, va.
1: Doncs ha estat molt bé.
3: Ampliem fins les 10.
1: Eva, gràcies per matar mites, també en Festa Major. Crec que és molt important, mites de la Festa Major, i que ho faci una sexòloga, jo crec que el dia d'avui, sobretot pels més joves, i no tan joves, és molt important.
4: Gràcies, Eva, gràcies.
1: Gràcies, Eva Moreno, meravellosa. A Marc Viernes, que... Bé, no solo viernes 2, arroba no solo viernes 2.
0: Sí.
1: ¿Por qué no solo viernes 2?
0: Porque el 1 me lo robó un hacker.
1: Es veritat.
3: Ay, sí. Sí, sí.
0: Y em demanava bitcoins.
1: Et demanava pasta en bitcoins?
0: Sí, y yo digo, yo no sé, no tinc bitcoin ni res.
1: Mola meva. T'escoltem a la tarda a Ràdio 4 el dimarts vinent.
0: El dimarts vinent.
1: T'estimem molt. Marc Viernes!
3: Marc Viernes, sí.
1: Doncs bé, un equipàs. La veritat és que és una sort fer Ràdio Maria, David, oi?
4: Amb persones...
0: Ràdio Maria.
1: Meravelloses.
0: És una sort fer Ràdio Maria, diguem.
4: És molt
1: divertit. Ernest, tanqueu-li el micròfon. És meravellós. Raúl Hernández, Enric Martí, el Jaume Tudel, el Martín Noia, a la Sònia Rodríguez Justicia, la producció també. Moltes gràcies també a Sònia Urbano, José Gil, Rosade, Diego, en fi, tot l'equip que ens heu acompanyat avui. Gràcies, David i Maria. Demà, més.
3: Fins demà.
1: Bona, Mercè.
0: Ole.
5: Ràdio 4.

0: És 25 de setembre del 2026. Ara és Teixidor, molt bon dia.
1: Bon dia i bona sort, Catalunya.
0: Montse Vidal, molt bon dia i bona
2: bon
0: sort.
2: Bon dia i bona sort.
0: El dia que ens sabem que arriba la tercera jornada de l'Assemblea General de les Nacions Unides, marcada per la situació al Pròxim Orient i pel genocidi israelià a Palestina.
2: El president de l'Autoritat Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, ha acusat Israel d'haver fet una neteja ètnica. Assegura que Israel du a terme un pla colonial maligne que busca fer impossible la vida dels palestins a la seva pròpia terra, per obligar-los a abandonar-la i impossibilitar-la. Mahmoud Abbas, recordem que ha intervingut per via telemàtica perquè als Estats Units li ha denegat el visat. Qui sí ha viatjat a Nova York ha estat el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, quan s'ha posat davant del faristol de l'ONU. La imatge ha estat la d'abandonament en massa de diversos representants de països i de seients buits.
0: I reunió a la Casa Blanca entre Donald Trump i Xi Jinping en un moment d'elevada tensió entre ambdós països.
2: El president xinès ha assegurat que els Estats Units i la Xina haurien de coexistir en pau, mentre el mandatari estatunidenc ha afirmat que les decisions que es prenguin en temes de seguretat, tecnologia i superintel·ligència poden promoure la pau i la prosperitat durant dècades.
0: Educació recuperarà el curs vinent les lectures obligatòries a batxillerat i els centres hauran de tenir un pla lector.
2: La consellera d'Educació, Esther Niubó, planteja un retorn urgent a escriure a mà, llegir en veu alta i fer més càlcul mental. El departament recuperarà les lectures obligatòries a primer i a segon de batxillerat a partir del curs vinent, dos anys després de retirar-les. També pel curs vinent demanarà a totes les escoles i instituts que presentin un pla lector que fins ara era voluntari. Per cert, que el president de la Generalitat, Salvador Illa, reuneix avui els partits amb la consellera d'Educació a la recerca d'un pacte polític per afrontar el terrabastall educatiu.
0: I el desnonament de la Mari Carmen ha reactivat en les darreres hores el debat sobre l'habitatge.
2: El PSOE i Junts han començat negociacions per desbloquejar el Reial Decret amb mesures concretes per afrontar la crisi de l'habitatge. Sumar urgeix el PSOE, aprovant el proper Consell de Ministres el decret llei i reclamen també incloure-hi l'expropiació del pis de Mari Carmen. El ministre Ernest Urtasun de Sumar i la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, s'hi han pronunciat.
0: El govern espanyol calcula que entre 150 i 200 migrants abandonen Ceuta cada dia voluntàriament.
2: A Ceuta, prop de 2.400 menors migrants han estat identificats i 54 reagrupats en famílies a la península. El president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vives, ha demanat la cooperació de la Unió Europea i el Marroc. Mentrestant, Marroc acusa Espanya d'obstaculitzar la devolució dels 10.000 migrants que encara queden a Ceuta.
0: Vinga, anem pel temps. 6 i 2 minuts del matí. Esteu escoltant el Bon Dia i Bona Sort. Avui és divendres, espero una jornada de sol i amb una lleugera baixada de les temperatures a Catalunya. La Montse ens ho detalla, ens explica també el cap de setmana, la setmana que ve i tot el mes d'octubre.
2: No em posis trampes, Adó, no em posis trampes. Avui el cel es mantindrà majoritàriament serè, amb alguns núvols baixos puntuals al litoral durant les primeres hores. Les temperatures sí que baixaran lleugerament respecte, sobretot als últims dies. Tindrem unes màximes que aniran al voltant dels 26-27 graus a la costa central. No s'esperen precipitacions, per tant, serà una jornada estable i tranquil·la a tot el territori.
0: Les 6 i 3

0: I aquest és, sense cap mena de dubte, el moment viral del dia.
1: És el moment de la compareixença del primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, a l'Assemblea General de l'ONU. Justament abans que ell comencés, doncs s'ha buidat la sala. Molts dels que eren allà presents van marxar en senyal de protesta i tal com va passar, recordem, de la mateixa manera l'any passat, amb
0: fet,
1: les mateixes condicions.
0: De fet, la imatge de la gent abandonant la seu de les Nacions Unides, bona part dels països representants en aquesta seu, que es van aixecar l'any passat, s'ha tornat a viralitzar aquest any. I era, sí, com un preludi del que passaria. Eh?
1: Absolutament. Semblava una profecia avançada. És el que ha passat. Netanyahu, davant d'aquest escenari, ha qualificat de covards morals els delegats que han sortit de la sala i també ha convidat a sortir tothom que volgués. Durant el seu discurs ha justificat la seva ofensiva palestina i ha carregat contra països com el Regne Unit o França i que també des de Nacions Unides s'han acusat Israel de colonialisme. Tot això en un context de la seva visita a Nova York, en què la tensió també s'ha produït amb l'alcalde de la ciutat, Zohran Mamdani, que assegura que ha intentat, de totes maneres, complir amb l'ordre de detenció de l'acord penal internacional contra Netanyahu per crims de guerra i contra la humanitat a la franja de Gaza. Però l'alcalde de Nova York ha dit que no té prou autoritat per fer aquesta detenció, però que sí ha deixat clar que Netanyahu no és benvingut a la ciutat de Nova York.
0: Molt bé, Netanyahu, que després ha definit precisament aquesta seu de les Nacions Unides, que l'alcalde de Nova York, Zohran Mamdani, era un antisemita.
1: Uh-huh.
0: Sí. O recolzes el genocidi o ets un antisemita. Aquí seria una mica l'estratègia. Les 6 i 5 minuts del matí. Vinga, diferents compromisos de les seleccions de futbol. Xavi debuta amb empat al capdavant dels Països Baixos en un partit de màxima tensió.
1: Doncs sí, la selecció neerlandesa va dominar bona part del partit i va mostrar alguns dels trets característics del nou projecte de Xavi Hernández, però no va poder culminar la remuntada amb una victòria. Alemanya es va avançar amb una acció polèmica, mentre que el VAR també va anul·lar un gol als locals. Ter Stegen va ser protagonista amb diverses aturades decisives, però Gakpo va aconseguir l'empat als últims instants després d'una gran jugada de Van Bommel. Xavi s'estrena així amb un punt i bones sensacions.
0: A més, hi van fer una pancarta ben grossa d'aquelles vistoses en el terreny de joc, donant-li la benvinguda com a seleccionador dels Països Baixos. Mentrestant, a Can Barça.

0: Rodri revela que el Real Madrid va fer tot el possible per fitxar-lo abans de la seva arribada al Barça.
1: Sí, el migcampista explica que el club blanc va mostrar interès des del primer moment i que la seva proposta va fer encara més complicada la decisió. Tot i això, Rodri va acabar escollint el Barça per motius esportius i pel projecte que li va presentar Hansi Flick. El jugador també ha elogiat la generació blaugrana, ha defensat que Rafinha i Pedri mereixien estar entre els candidats a la pilota d'or i també ha destacat Luis de la Fuente com a millor entrenador.
0: I la direcció esportiva blaugrana considera que la defensa és ara la principal posició a reforçar després d'un estiu en què l'equip ha incorporat diversos jugadors, entre ells el que estàvem parlant, Rodri.
1: El club disposa d'un marge salarial positiu, però limitat, i necessitaria una sortida important per poder afrontar un fitxatge de primer nivell. La prioritat seria un central esquerrà que pugui tenir impacte immediat, especialment després de la lesió de Christiansen. De moment no es preveu incorporar un davanter centre, ja que el rendiment ofensiu de l'equip està sent satisfactori.
0: I en bàsquet, el Barça va començar l'Eurolliga amb un bon peu després de superar l'Andolu Efes per 89-82 en un partit molt igualat al Palau. Saps abans, a primera del matí, estava dient a la Montse que quan jo redacto les notícies dels esports, normalment hi ha noms complicats als esports. Doncs bé, els noms complicats sempre els deixo per la Montse.
1: Me'ls passes a mi, eh?
0: Sí, perquè te'ls trobes i a vegades et pots esguinzar, m'entens?
1: No, pots fer mal, eh?
0: Doncs ara arriben els noms complicats. Així que, Montse, explica'ns què va passar ahir al Palau Blaugrana.
1: Preparada. Els blaugranes van reaccionar després d'un mal inici, amb Darío Brizuela com un dels grans protagonistes i Kevin Punter decisiu en el tram final. El conjunt d'Alexander Sekulic suma així el primer triomf europeu de la temporada i deixa enrere el mal regust de la derrota a la final de la Supercopa Endesa. Ara l'equip ja pensa en l'estrena a la Lliga Endesa contra l'Eima Corunya.
0: Dos apunts internacionals. Bogeria a l'Argentina per les entrades del que serà l'últim partit de Messi amb la selecció. El partit es disputarà el 6 d'octubre al Monumental de Buenos Aires, el seu últim partit amb l'Argentina contra Benin, i l'expectació és màxima.
1: I les entrades que es van posar a la venda exclusivament per internet tenen preus que van des dels 105 fins als 280 euros, unes xifres que han generat malestar entre els aficionats. S'espera que s'exhaureixin, això sí, en pocs minuts i que la revenda pugui disparar encara més els preus. A més, Messi estrenarà una samarreta commemorativa que està dissenyada especialment per aquesta cita, amb detalls daurats i el sol de maig a l'esquena.
0: I acabem. El Suprem francès confirma que Hakimi haurà d'anar a judici per una acusació de violació.
1: El Tribunal Suprem de França ha rebutjat el recurs presentat per la defensa d'Akram Hakimi i confirma així que el futbolista del PSG haurà de ser jutjat pels fets denunciats el 2023. Hakimi sempre ha negat l'acusació i defensa que les relacions van ser consentides. El judici encara no té data i la decisió d'enviar-lo a judici no implica cap condemna de moment. Kylian Mbappé, que era company seu al PSG en aquell moment, podria declarar com a testimoni.
2: A Ràdio 4, bon dia i bona sort, amb Badolla 2.
0: Bon dia, família. Són les 6 i 10 minuts del matí, 10 minuts i escaig. En poc més de 4 minuts arribem a un quart de 7. Arrenquem aquesta nova entrega del Bon Dia, Bona Sort, divendres, dia 25 de setembre del 2026. Estic preocupat perquè he hagut de fer la lletra un punt més grossa, eh? No, de veritat, eh?
1: Estàs en aquell moment, eh?
0: La tenia 100 i ara l'he posat a 125. Vull dir, i jo crec que en res això se'n va a 150. El dia en què el sol sortirà quan siguin 3 quarts menys 4 minuts de 8 del matí i ens deixarà quan en faltin 2 per 3 quarts de 8 del vespre. Falten 91 dies per les vacances de Nadal i avui, com sempre, donem la benvinguda a la Montse Vidal. Bon dia, Montse.
1: Què tal? Molt bon dia, Badó. Recordes una entrevista que li van fer a Elon Musk just abans de començar les vacances d'estiu en què va dir que el 2036 a la gent ja començaria a no fer-li falta anar a treballar perquè hi hauria una superabundància de béns i de serveis provocada pels robots i per la intel·ligència artificial? Doncs avui farem una cronologia de com arribaríem a aquest punt. Què aniria passant els propers anys?
0: És a dir, l'evolució a partir d'avui fins que...
1: Exacte. Sí, fins al 2036, que és la data en què Elon Musk marca com aquest moment en què podria començar a haver-hi aquesta superabundància i no caldria treballar. Però farem en base a les seves declaracions i en base a declaracions d'altres experts.
0: No volia fer un spoiler, però teòricament, si aquest pronòstic és bo... Ja no ens haurem de llevar a les 5 del matí. A les 4, perdona.
1: Però escolta'm una cosa, aquí les veus artificials no seran les mateixes que les nostres.
0: El pronòstic diu que no ens haurem de llevar tan aviat que podrem sobreviure, que podrem subsistir, passa que, clar, no tindrem cap aspiració a la vida. O sigui, tot funcionarà de manera com orgànica a través de la IA. Bé, és igual, en qualsevol cas sortirem de dubtes de tot això d'aquí una estona. Sí. Teixidor, bon dia i bona sort.
3: Bon dia i bona sort.
0: Què m'expliques?
3: Avui descobrirem més coses, perquè aquesta cosa de descobrir coses del bon dia sort, bon dia i bona sort, a mi m'agrada molt. Anar de bòlit, aquesta expressió té un perquè. Hi ha un rerefons darrere. Avui descobrirem. A més, és el Dia Mundial del Farmacèutic, que jo vull felicitar la meva farmacèutica des d'IA, que és meravellosa, i hi ha una barreja en aquest rànquing que us porto avui amb el Dia Internacional demà de l'Anticonceptiu. Us porto el rànquing de les coses que més vergonyeta ens fa, que no hauria de per què, però hi ha un rànquing, existeix rànquings
0: quan
3: de tot.
0: Quan anem a buscar un anticonceptiu?
3: Anem a buscar coses vàries. Us els he ordenat, tal com me l'han venut en aquest estudi. Està bé, però també us avanço, la vergonya és un invent d'algú per fotre'ns la vida en l'aire. No està bé.
0: A veure, quan dius que és un tema que m'agradaria focalitzar-lo molt. És a dir, quan anem a una farmàcia...
3: A qualsevol lloc. En realitat, és un rànquing a supermercats, pots comprar en diversos llocs.
0: Però on seria quan vas a buscar anticonceptius?
3: A mi,
0: jo arribar a una farmàcia i dir, teniu una caixa de preservatius, sisplau, quina...
3: Va.
0: S. Ja, calma. Va, família, saludem des de producció el David Alcalde, que avui m'ha dit, el David Alcalde m'ha dit que el control tècnic hi ha la Laia Casanovas i el Gorka Delgado. Això m'ho ha dit el David Alcalde, eh? A veure, atenció. Avui tinc les dues dades curioses. La primera és aquesta, la segona us explicaré a les 7 del matí. Les dues van de matalassos. Sabeu quin és el matalàs perfecte per dormir?
1: No.
3: El meu nin.
0: La ciència apunta a una fermesa mitjana. I és que els estudis científics indiquen que per la majoria de les persones un matalàs de fermesa mitjana és una de les millors opcions per afavorir el confort, la qualitat del son i una bona alineació de la columna. Una revisió de 39 estudis va arribar a aquesta conclusió i un assaig clínic amb més de 300 adults amb dolor lumbar va observar millors resultats amb matalassos de fermesa mitjana que amb els més durs. Jo, si haig d'escollir entre durs i tous, una mica duret.
1: Jo també.
0: Una mica duret.
1: Està molt bé que ahir ens portessis el millor coixí per descansar i avui ens portis el millor matalàs. Jo vull que un dia ens portis quina és la millor funda de coixí perquè no se't quedin les marques del llit clavades i vagis després amb tota la marca.
0: Les que no tenen filferro dins.
1: Home, ha d'haver-hi alguna cosa. No sé, diuen que les de seda, no sé si és així. A veure si portes aquest estudi.
0: No, per gustos colors. Jo no suporto la seda com a roba de dormir. No la suporto. Allò que llisqui tant em fa com a... em dóna grima.
1: Què passa, que patines?
0: Em dóna grima.
1: No ho sé, no l'he provat mai, la veritat.
0: A veure, això sí, no existeix un matalàs universalment perfecte. El pes, la postura per dormir i les necessitats de cada persona també influeixen. Per tant, la clau no és que sigui dur com una pedra, sinó que ofereixi prou suport sense generar massa pressió i permeti mantenir la columna en una posició natural durant la nit. Sabeu cada quant s'ha de canviar el matalàs?
1: Ostres, quina pregunta. Cada 10 anys? 15 anys? No ho sé.
3: Sí, no, més o menys. Un matalàs bo ha de durar 10 anys, no? Diuen o no?
0: Després us explicaré cada quant s'ha de canviar el matalàs. Jo el meu matalàs, és que ho vaig llegir i vaig pensar, quan fa que tinc el meu matalàs? Fa molt que tinc el meu matalàs, però molt, eh?
3: Però això és bona senyal, dors bé el teu matalàs.
0: Sí, però és que fa molts anys, eh? Més de 10 anys, eh? En fi, un quart i un minut de 7 del matí.
2: A Ràdio 4, bon dia i bona sort amb Adó Lladó.
0: Per cert, aprofito per saludar a tots els oients de Ràdio 4, els que escolten cada dia el bon dia i bona sort, que cada dia som una cooperativa més gran, cada dia hi ha més gent que està enganxada al bon dia i bona sort, i també aprofito per saludar la gent que ens escolta des del passat dilluns i ens veu a través de la 2CAT de Ràdio Televisió Espanyola. Arribem a divendres i el calendari encara tenia unes quantes coses guardades abans d'acabar la setmana. Avui, 25 de setembre, en tenim de ben diferents i després farem una petita incursió dissabte, que també ve carregadet. Avui és el Dia Mundial, com deia l'Ares, del farmacèutic. La Res deia que saludava aquí la seva farmacèutica. Que important que és tenir un farmacèutic de confiança, eh?
3: Ho és. La meva és maquíssima, no sé, les vostres, els vostres, però la veritat que he tingut molta sort perquè m'acabo de mudar i per mi és important. Hi ha gent que valorarà altres coses, però per mi, per desgràcia, anava a dir, el cas és que jo he d'estar molt sovint a la farmàcia, una enfermedad crònica és el que té. Llavors, la persona que hi ha a la farmàcia, per mi és important que li tingui confiança.
0: A mi passa una...
3: I que hi hagi una bona relació.
0: La que tinc jo, hi ha molt bona relació, és una persona excel·lent, però no me l'encerta mai.
3: No.
0: Mai. És a dir, mai. Mai. Si que tens allò que estàs amb un quadre fet polsa d'això, prendre't un paracetamol de... I al cap de 3 dies estàs ja que t'estan ingressant perquè t'estàs morint, saps?
3: Ostres.
0: No me l'encerta i posa tota la voluntat al món. Això sí, amb la crema hidratant em fa un descompte.
3: Ara!
0: Doncs avui, el dia del farmacèutic, una jornada per reconèixer una professió que va molt més enllà de dispensar medicaments. Els farmacèutics informen, resolen dubtes, detecten possibles problemes amb els tractaments i moltes vegades són els professionals sanitaris que tenim més a la mà. Tots hem entrat alguna vegada dient, mira, em passa això, què et dones? I pren-te't un paracetamol. Avui també és el Dia Internacional de l'atàxia. L'atàxia afecta la coordinació dels moviments i pot provocar dificultats per caminar, parlar o mantenir l'equilibri. Avui es busca, sobretot, donar visibilitat a les persones que hi conviuen i impulsar-ne la investigació. I ara sí, avancem algunes de les dates més destacades de demà dissabte 26, perquè si t'acabes de llevar, que tinguis clar que avui és divendres i que demà és dissabte. I això ho direm les vegades que faci falta, eh? Demà és el Dia Internacional de l'Eliminació Total de les Armes Nuclears. Les armes nuclears que ha estat motiu a vegades d'atacs, a vegades justificats, a vegades no justificats. Els atacs es van perpetrar per part dels Estats Units a la Segona Guerra del Golf Pèrsic, quan es va bombardejar i que recordo encara George Bush fent broma a casa seva amb el seu gos que estaven buscant les armes nuclears i que resulta que mai van existir però que va provocar una allau de morts i de víctimes que van tenir que abandonar casa seva i el mateix que s'està repetint a Iran. Justificat o injustificat, en qualsevol cas, les armes nuclears estan... I estan per quedar-se. És una jornada oficial de les Nacions Unides en un objectiu basat clar, avançar cap a un món sense armes nuclears. O sigui, quan es parla que s'hauria de desmilitaritzar els territoris mundials, doncs és quan ara s'està apostant més perquè...
1: Absolutament.
0: Es doni més del
1: pressupost, que s'inverteixi més en defensa.
0: Dels països perquè inverteixin molt més en defensa.
1: I recordem que el tractat de no proliferació té ja molts anys, ve de dècades enrere, i semblava doncs, que aquestes alçades ja haurien de tot això que formés doncs part del passat, sembla, però sembla que no.
0: S'ha d'invertir més, s'ha d'invertir un 5%, perquè si no fan fora de l'OTAN. En fi, que sí, és tot un despropòsit. Pot sonar a guerra freda, però l'amenaça nuclear continua existint i el desarmament continua sent un dels grans reptes internacionals. Demà també és el Dia Mundial de l'Anticoncepció.

0: Ara, ara és per posar l'àlbum sencer de Marvin Gaye i tancar els llums.
1: I anar a dormir.
0: Bona nit i tapa't, eh? Una jornada centrada en l'educació sexual i en accés als diferents mètodes anticonceptius perquè cadascú pugui prendre decisions informades sobre la seva salut sexual i reproductiva. I acabem amb un dels dies més simpàtics del dissabte, el Dia Internacional del Conill. Conill o no?
1: A la brasa?
0: A la brasa, a la llet...
1: A mi el conill a la brasa sí m'agrada.
0: Ai,
1: sí,
0: pobrets.
1: Sí,
0: i tu?
1: Sí, pobrets, però m'agrada.
0: També?
2: Sí, menjo, m'agrada.
0: Sou de menjar conill? Allà dins sou de menjar conill o no? No. No riguis, menjar conill.
1: S'està partint.
0: És que, de veritat... Que,
1: sí,
0: que hi ha gent que té mascota de conill.
1: Hi ha gent que té mascota de conill,
0: sí, clar,
1: és veritat.
0: Sí, sí,
1: és veritat.
0: No, hi ha gent que té serps, vull dir... hi ha gent per tot, m'entens? A la brasa, allà diuen, aposten pel conill a la brasa, molt bé. D'aquí 8 minuts arribem en punt a 6:45 del matí.
3: Estàs escoltant Bon dia i bona sort amb Badó Lladó.
0: I ara sí, divendres 25 de setembre, avui el calendari ve fortet. Música, Hollywood, tennis i una parella que fins i tot comparteix dia per bufar les espelmes. Per cert, parlant de Hollywood, poc hem parlat del Festival de Sant Sebastià que s'està celebrant aquests dies i l'atracció que està generant el bo del Brad Pitt, eh? Que home té una capacitat de seducció espectacular. O sigui,
2: no passen els anys, els anys, però no ho sembla. Que
0: no, és que l'edat que té. El tio té una classe...
2: Increïble.
0: Es vesteix amb texans, caçadora texana i corbata i li queda bé. Que dius, és que
1: tot li queda bé.
0: Jo em poso això i no passo de la cantonada que ja m'han tirat 20 pedres. No, és que tot li queda bé a aquest home. És increïble. Va, avui fa 34 anys la bona de...
2: Rosalía.

0: 4 anys fa la Rosalía una de les artistes catalanes amb més projecció internacional de les últimes dècades.
1: Jo diria l'artista catalana amb més projecció internacional de tots els temps, quasi.
0: Cert. Ella, recordem que és de Sant Esteve Sesrovires i d'allà al món, ha passat del flamenc experimental al pop global i fent que cada disc seu acabi convertit en conversa mundial.
1: És brutal, perquè clar, tu penses a Sant Esteve de Sesrovires... Ara m'has fet visionar
0: això.
1: En aquest poblet i que la teva projecció tingui aquesta dimensió tan internacional. Vull dir, això és avís a navegants. Si algú té el somni d'arribar algun dia... És igual d'on vinguis. O sigui, és igual d'on vinguis.
0: És així,
1: del lloc més remot, més petit, més llunyà, en fi.
2: Creieu que la veiem a la Super Bowl algun any, a Rosalía? Perquè jo me l'imagino,
0: Seria increïble, la veritat.
1: Però no serà l'any que ve. Dic perquè l'última venim ja de...
2: De Bad Bunny,
1: el sol llatí i tal, jo crec que tardaria una mica més.
2: Un altre estil.
1: Ja ho veurem. Avui fa 58 anys...
0: Will Smith.

0: El príncep de Bel Air per excel·lència. Primer va ser rapera, finalment és una de les grans estrelles de Hollywood amb pel·lícules com Men in Black, Independence Day o En busca de la felicitat, que és un peliculón amb el seu fill, a més. O sigui, aquella pel·li, jo crec que he plorat tant amb aquella pel·lícula. Aquest home porta gairebé 40 anys sent famós. La meva pregunta és, quan descansa aquest home?
1: Va descansar de forma obligada quan li va preparar el cop de puny.
0: Cert.
1: A la gala dels Oscars.
2: Sí.
1: Molt desafortunat. L'atac negre de la seva carrera sense cap mena de dubte.
2: I li ha passat factura, eh?
1: I tant que li ha passat factura. I avui, fa 82 anys, no sé si aquest any ho tornarà a celebrar, com ho va fer, no sé si va ser l'any passat o fa un parell d'anys.
0: A Mallorca?
1: Sí, ho va celebrar amb totes les senyores, els avis i les àvies del poble.
0: Quines imatges més boniques,
1: la
0: veritat.
1: Allà a la zona de Sóller, a la Serra Tramuntana, eh? Mm-hmm.
0: Estem parlant de Michael Douglas. I'm in a high-five fidelity, first
1: class traveling section. Serra Tramuntana, que per mi és un dels llocs més macos del món.
2: Meravellós.
0: Això creu ella, perquè no és la primera vegada que el veiem a Mallorca. A mi em va encantar.
1: Home,
0: les imatges.
1: Té una casa que per no anar-hi cada setmana.
0: Fa 82 anys aquest actor protagonista de Wall Street, Atracció Fatal, Instint Bàsic o Un dia de fúria, entre moltíssimes d'altres. Té dos Oscars, ell, un com a actor i un altre com a productor. D'algú va volar sobre el niu del cucut. I el millor és que no és l'únic de la seva família que fa anys avui.
1: Perquè avui en fa 57.
0: La seva dona, Catherine Zeta-Jones.
1: Sí, ara anem a fer una imaginària col·lectiva. Esteu amb el cotxe, se us punxa la roda i aneu a demanar, i no teniu el gat per aixecar el cotxe, i aneu allà, mira una casa i t'acostes, i resulta que és Can Douglas, m'entens? Avui, aquesta nit.
0: Avui.
1: Allà hi ha una festa que no te n'acabes, avui.
0: És fort, eh? És que ella, Catherine Zeta-Jones, va néixer també un 25 de setembre, però exactament 25 anys després que el seu home, Michael Douglas, o sigui, a casa seva, avui no existeix allò de aquesta setmana celebrem el teu i la següent el meu. No. Pastís doble i, escolta, problema resolt.
1: Avui a Can Douglas no menjaran biquinis, ja t'ho dic ara.
0: Ella té un Oscar per Chicago, La màscara del zorro, Tràfic, i actualment també l'hem vist com la Morticia Adams a Wednesday.
1: Vinga, va, anem acabant avui també. És que déu-n'hi-do, eh? Hi ha aniversaris. Al cap de setmana, com que no estarem aquí, avancem dos aniversaris que demà no podem deixar passar. Per exemple, avui en fa 45...
0: La Serena Williams. Aquesta dona ha guanyat 23 Grand Slams individuals, 319 setmanes com a número 1 mundial. Wow. 319 setmanes, wow. Una bestiesa. I una de les esportistes que ha canviat per sempre la història del tennis femení. Aquest 2026, a més, ha tornat a competir després de gairebé 4 anys allunyada del circuit. 45 anys.
1: Va jugar amb Alcaraz al US Open. Hauria fet 78 anys avui també.
0: Hauria fet 78 anys Olivia Newton-John. Sempre serà la Sandia Gris. És que, clar, ella també és una estrella de la música amb una carrera enorme més enllà de la pel·lícula, però és que gris és gris i serà gris.
2: Quina veu, eh?
0: Olivia Newton-John va morir el 8 d'agost del 2022 amb 73 anys.
1: I anem al Santoral, que avui en tenim per muntar una classe sencera. You got me begging you for mercy. A veure, apunteu a tots els que facin el sant que aixequin el dit.
0: Felicitem avui, 23 de setembre, als Anacaris, als Aunacaris, a les Aurèlies, Bardomis, Seòfrits, Cleofàs, Dalmaus, Hermenfreds, Eucaris, Eusebis, Fermins, els Hèrcules, els Llops, els Marcs, tinc algun Marc a l'agenda, els Màxims, els Leonices...
1: Oh, per aquí, Màxims?
0: Eh?
1: Televisió Espanyola aquests dies està posant Gladiator 1 i Gladiator 2. No sé si és el cap de setmana, eh?
2: Ah, sí?
1: Sí, és Màximo.
2: Màximo. I Hércules també...
0: Ah, sí,
1: també,
0: Hércules.
1: També està
2: allà, no?
1: Com a mínim, en el Coliseum, allà està segur.
0: Exacte.
1: Amb una escultura. Què més?
0: Tenim Neonices, també, Paus, Principis, Rufis, Sabinianes i Tates.
2: Ah,
0: i
2: meva.
0: I també és la Mare de Déu de Misericòrdia.
1: Molt bé, fantàstic. Va, anem als astres, a veure què ens diuen.
0: El signe beneït del dia d'avui és Verge. Verge, avui la feina et pot beneficiar molt, detectar una cosa que els altres no han vist. Però no et quedis dues hores corregint la coma del PowerPoint. Identifica què és el que importa de veritat, arregla-ho i cobra't mentalment el mèrit. Les previsions del dia afavoreixen precisament els ajustos intel·ligents, però recomanen comprovar bé les promeses abans de comprometre't.
1: Més.
2: Molt bé.
0: Més. El signe que avui ha d'anar amb compte és Sagitari. Sagitari, avui amaga una miqueta la targeta, eh? Que si una compra necessita que et repeteixi 5 vegades allò de m'humoreixo, això és molt xo, i no sóc Sagitari. Probablement que pues, ja tens la resposta. Amb diners compartits, préstecs o ofertes meravelloses, lletra petita abans de l'eufòria.
1: Avui, ja
0: avui els astres et demanen menys, ja ho arreglaré, i més, ensenya'm les condicions.
1: I acabem amb bessons.
0: El signe de sorpresa del dia és bessons. Bessons, pregunta del dia. T'ha dit realment això o tu has construït una sèrie de 6 temporades a partir del ja parlarem? En l'amor avui hi ha intensitat, atracció i molta facilitat per interpretar massa. La solució, pregunta, que una conversa honesta et pot estalviar 40 captures de pantalla al teu grup d'amigues.
1: Gràcies, Ares. 2:45 del matí.
3: Bon dia i bona sort amb Ado Lladó.
1: M'encanta. Et fan por les turbulències, a tu?
0: A mi gens.
1: Hòstia, a mi em fan molt. A mi les turbulències em donen un mal rot. Vas tenir una mala experiència i ja
0: és
1: quan...
0: És que això fa molt, això fa molt.
1: Ja no, o sigui, va ser tan bèstia, ja quan l'avió, quan ja el tiren enrere, ja, què ha passat, saps? O sigui, vaig enganxar un vol d'aquells, però veient, plovent a sac, a punt d'aterrar precisament a Mallorca, que veia l'aigua del mar, que estava però a tocar, que digués que ens anem, és que ens anem.
0: Uf,
1: i unes turbulències agafant... Es posava de costat... Va, vaja, o sigui, horrorós.
0: Jo, a més, les últimes vegades que he viatjat sola, m'he trobat a gent com tu i m'he trobat donant la mà desconegudes, de dir, per què si jo vull dormir? Per què sempre em toca a mi intentar calmar? Oi, ho faig encantada, però és cert que jo no m'entero de les turbulències.
1: Tu donaves la mà i no hi havia turbulències.
0: Imagines? Perdona, senyora, què fa vostè?
1: Però si venen turbulències.
0: Perquè... Bueno, però és que jo tinc la sort de que em pujo a l'avió i ja estic dormida. Encara no em despegat i ja estic dormida.
1: Jo tinc la mala sort que pujo a l'avió i se m'adorm al del costat.
0: Ja veus, és que...
1: I se'm fot el cap allò que dius, una persona que l'he vist en la meva vida.
0: Sí.
1: En fi, tenim un invent. Aquest mapa interactiu et permetrà saber si el teu vol serà mogut o no. Atenció si us fan por les turbulències.
4: Voyage, voyage.
2: Doncs mireu, a partir d'ara us porto un invent, una cosa per saber com podria ser el vostre vol i tenir més tranquil·litat a l'hora de pujar un avió, perquè les turbulències, no ens enganyem, a mi tampoc no m'agraden un pèl, Badó, però són habituals i hem de conviure amb elles, formen part del vol, però tampoc són agradables de viure. Sempre genera una mica de nerviosisme, a no ser que tinguem la mà de l'Ares allà per agafar-nos i tranquil·litzar-nos. Bé, les possibilitats que hi hagi o no turbulències les marca en gran mesura doncs, la meteorologia, d'acord? Doncs no és el mateix viatjar amb un dia càlid tranquil, que en un dia de tempesta, en ple hivern, pluges o vent, no? La qual cosa moltes persones poden saber amb antelació quina serà aquesta situació que es trobaran. Però no es tracta només de mirar la previsió del temps, perquè hi ha una aplicació, hi ha un web que és un mapa interactiu anomenat Turbly, amb el qual es pot consultar la probabilitat de turbulències abans de volar. Com ho fa? Doncs utilitza, evidentment, la previsió meteorològica, però també dades d'organismes oficials i agències meteorològiques dels Estats Units i del Regne Unit, també de l'Administració Oceànica i Atmosfèrica Nacional i del Servei Meteorològic del país a on voles. El mapa, però, cobreix tot el món, eh? No és local. S'actualitza diverses vegades al dia i fer-ho servir és molt senzill. Heu d'entrar a la pàgina web del mapa, que és turbly.com. No us dic l'adreça sencera, però jo us dic, si busques a Google...
1: Turbly.com/tant%...
2: O directament Interactive Turbulence, en anglès. Interactive Turbulence. Si busques això, ja et surt el mapa. D'acord? Turbulència interactiva, per dir-ho d'alguna manera. Has de triar el moment del vol, el moment en què voles, des del present, des d'ara mateix fins les properes 24 hores. Selecciones l'altitud a la qual volaràs. Això, si no ho tens, no passa res, perquè també pots posar l'aeroport de sortida i el d'arribada. I aquí et diu, en percentatge, quina probabilitat tens que el teu vol sigui mogut per anar ja preparat o no.
1: Això està bé per agafar o no agafar la biodramina, eh?
2: Clar, la biodramina, el calvant, tot el que puguis,
1: el que sigui. Després hi ha una altra aplicació, també, que el que fa és permetre a veure a temps real els vols. És a dir, tu poses el número de vol tens un familiar que l'està esperant i et diu a on està.
0: És molt bo.
1: Fa una geolocalització de tot el recorregut. I una vegada em van voler fer una sorpresa a l'arribada a l'aeroport de Barcelona i una persona allà clavada, sabent exactament el moment
2: quan
1: que arribava,
2: arribaves,
1: quan jo no havia dit absolutament res.
2: Està genial. Sí, sí,
1: sí. Vull dir que pensava que la sorpresa la donava jo i me la van donar.
2: Te la van donar tu.
1: Exacte. Gràcies, Montse.
2: A tu.
1: Són 2:45 ara mateix de 7 del matí. És divendres. Buelles, buelles cap al cap de setmana. Que bé, eh? Oh. Bé de gust, eh?
2: I tant.
1: Va, que anem a la contra. Som-hi.
3: Bon dia i bona sort amb Badollador.
1: No, comencem amb la que seria la millor notícia del món. Lionel Richie torna a ser hospitalitzat per un problema cardíac i suspèn 3 concerts.

0: Recordeu que vam veure ja una imatge dies enrere, sí, on Lionel Richie estava fent un concert en directe, es va tenir que sentar perquè no va donar de més i perquè va tenir problemes coronaris.
1: Lionel Richie, una de les grans figures de la música dels anys 80, de 77 anys, ha hagut de tornar a ingressar d'urgència després de patir un nou episodi de fibril·lació auricular, una alteració que afecta el ritme habitual dels batecs del cor. Segons fonts mèdiques i persones properes al cantant, els metges l'estan tractant a l'hospital i han decidit practicar-li una ablació cardíaca, que és un procediment mínimament invasiu que serveix per bloquejar aquestes senyals elèctriques irregulars que està fent el seu cor. A conseqüència d'aquesta situació, Lionel Richie ha hagut de suspendre les tres pròximes actuacions de la seva gira conjunta que està fent amb els Edwin and Fire, ni més ni menys. Cançons com All Night Long el recordem i bé, desitgem que es recuperi ràpidament. De moment el cantant continuem recordant que es continua sotmetent a aquesta supervisió mèdica.
0: Esperem que pugui retornar ràpid en aquesta gira conjunta, com deies, amb els Edwin and Fire, sota el títol de Sing a Song All Night Long, que és com es titula el títol que hem posat, o el nom que han posat, en aquesta gira de Lionel Richie, amb aquesta clàssica ja formació dels Edwin and Fire. Jo els vaig veure, els Edwin and Fire.
1: Oh, boníssims, de veritat, a un festival d'estiu, segurament, perquè venen molt,
0: Em sembla que va ser el festival dels Jardins a Pedralbes. Està molt bé, perquè formacions com els Edwin and Fire, clar, és que tenen moltes cançons. Vaig a veure el Jimmy Cliff, que és el que cantava el Reggae Nights. És que només tenia Reggae Nights, m'entens o no?
1: Hi ha algun altre, però sí.
0: Si va estar cantant tot el repertori dels Edwin and Fire i dels Kool & The Gang, que no tenia més cançons. Ara, quan va sonar el Reggae Nights, allò es va esfonsar.
1: Home, t'ho diràs.
0: També et vaig dir que no. A veure, no era ni a l'Estadi Olímpic ni els companys, ni tampoc era a l'Estadi de Wembley.
1: A la plaça de la Vila de Mataró?
0: No, al Parc Central de Mataró.
1: Veus?
0: Sabia
1: que anava per
0: aquí. Al Parc Central de Mataró. Jimmy Cliff cantant el Reggae Night. I tots allà com si estiguéssim a la final de Champions.
1: Fantàstic.
0: Atenció, perquè detenen la parella de l'arquitecte Josep Joan Pere 9 mesos després de la seva mort.
2: Doncs sí, l'arquitecte Josep Joan Pere va morir el desembre passat, als 72 anys, a la seva residència de Baqueira, on passava les festes de Nadal amb la seva parella. En aquell moment, l'autòpsia no va detectar signes de violència i va determinar que la causa de la mort havia estat un infart. Ara, 9 mesos després, la seva parella ha estat detinguda com a presumpta responsable de la seva mort. La investigació haurà d'aclarir què va passar i si les circumstàncies de la mort van ser diferents de les que es van determinar inicialment.
0: És aquella història que recorda una mica també el tema...
1: A mi em recorda Mainat, el cas
0: exacte,
1: Mainat.
0: Exacte. Tampoc vull especular sobre... perquè això està sota secret de sumari, estan investigant, però l'altre dia es parlava de que el seu nebot va anar a casa d'ell, a Baqueira, que va estar trucant, perquè el va estar trucant i el contestava, se'n va anar a casa d'ell i que no obria la porta i que la seva dona li va obrir la porta al cap de, no sé, cap de mitja hora, saps? Que tot era molt estrany i que va ser quan va entrar que es va trobar el seu tiet mort allà dins, presumptament a conseqüència de...
2: D'un infart.
0: D'un infart. No, va ser conseqüència d'un infart, però no sabem si aquest infart va ser un infart provocat o va ser un infart natural. En qualsevol cas, portarà cua, això,
2: Vull portarà dir, cua, i
0: tant. En sentit parlar de tot plegat. Vinga, va, i atenció, una dona de 95 anys aconsegueix gairebé 64.000 signatures perquè la televisió sigui gratis als hospitals.
1: Doncs mireu, la Rosita Rochina és una dona de 95 anys que fa més de 5 mesos que està ingressada en un hospital català. Ha impulsat una campanya perquè veure la televisió, mirar la televisió durant una hospitalització no tingui cap cost. La iniciativa suma ja prop de 64.000 signatures i ha començat a aparèixer fins i tot en marquesines properes als hospitals públics de Catalunya. Per la Rosita, la televisió és una manera de passar les llargues hores d'espera i de sentir-se acompanyada, però actualment paga 25 euros la setmana per poder mirar-la i calcula que ja s'ha gastat uns 500 euros, tot i compartir la despesa amb altres pacients de l'habitació, però és molt
0: diners. Està allà sola, que necessita una mica de companyia, que vol posar la tele, i és que aquesta dona ha hagut de pagar 500 euros per mirar la tele.
2: És, no,
0: a veure, que la miri de 6 a 8 s'entengui, perquè això no té preu. Però clar, és que tu, que la tele hauria de ser gratis.
1: I a tots els hospitals públics de l'Estat és el que demana aquesta iniciativa. De fet, en comunitats com, per exemple, el País Valencià o Castella-La Manxa, ja es pot mirar la tele als hospitals sense pagar, mentre que a Catalunya el servei continua depenent de cada centre hospitalari. Però hi ha la majoria, hi ha molts hospitals que no.
0: Allò, de veritat,
1: que no
0: allò...
1: és de franc.
0: Ja tens el prou creu d'estar a l'hospital, tenir que anar a buscar la moneda, el no sé què, que vingui al net...
2: És que a més és tan antic que ja estaria la broma.
0: I atenció, perquè la terapeuta dels Andic denuncia una campanya de carnissament i xenofòbia.
2: Julia Luderwald, terapeuta de la família Andic, ha denunciat a través dels seus advocats una campanya d'assetjament mediàtic arran de la investigació sobre la mort d'Isaac Andic, fundador de Mango. La seva defensa assegura que ha estat assenyalada pel seu origen equatorià i anuncia que estudia emprendre accions legals per protegir la seva honorabilitat i per la difusió de les dades personals. Ella també nega que fos qui va escollir el camí de l'excursió on Andic va morir i recorda que la terapeuta va declarar com a testimoni davant la jutgessa que investigui el cas.
0: El seu representant, el seu advocat, és qui va parlar l'altre dia precisament d'aquest tema i no se'n va callar ni una, eh? Va, hem arribat a 3:15, 3 minuts de 7 del matí. Som els del Bon Dia, Bona Sort. És divendres 25 de setembre del 2026. Setembre, octubre, novembre,
2: ja ho tenim, això. Ja estem, si ja s'acaba l'any. Demà s'acaba l'any.
0: Tres mesos. I aquest,
1: clavats, eh?
0: I a aquesta hora estarem dormint.
1: Ai, sí, bueno, se suposa.
0: Tres mesos i a aquesta hora. I posa-li 7 hores més, estarem menjant com si no hi hagués un demà.
1: Estarem fets una bola.
0: Com si no hi hagués un demà. I 3 mesos i posa i 10 hores més, haurem agafat de l'ordre de 3-4 quilos. Anem-li a posar música, Montse.
1: Home, i amb més la música d'un home que fa avui anys. Abans ho deia en Lares, que avui és l'aniversari de Will Smith. Hem sentit abans un fragment d'aquesta cançó, però ara és moment de gaudir-la sencera, amb tranquil·litat, amb calma, a aquestes hores del matí. És un tema que pertany al...

0: Ara el bon dia i bona sort de Ràdio 4 és més. Més informació, més esports, més entreteniment, més cròniques, més humor, més seccions, més moments únics, més...
1: Més.
0: Més.
2: Més.
0: Més.
1: Més.
0: Més de tot.
1: Bon dia i bona sort amb Badollador.
0: El despertador de Ràdio 4 on cada dia a partir de les 6 t'ho expliquem tot.
1: Bon dia i bona sort.
0: Si esperes més de la teva ràdio, bon dia i bona sort. Ho tenim tot.
3: Bon dia i bona sort amb Badollador.
0: Anem a fer una ullada a la premsa escrita aquesta hora al matí.
1: Mira, La Vanguardia avui titula Junts demana rebaixes fiscals per aprovar el decret antidesnonaments. El periòdico destaca avui La Mercè porta la festa a tot Barcelona. El País diu el desnonament de Mari Carmen revifa l'expectativa d'un pacte. El Mundo destaca Europa es posa en guàrdia davant l'escalada imminent de Rússia. Al diari Ara llegim Junts i PSOE tornen a negociar el decret antidesnonaments. La Razón diu entrevista a Luis de la Fuente en el seu interior i el titular és els 18 mesos que vaig estar a l'atur van ser una gran lliçó. El diari Ara diu el PSOE esclata per vergonyós origen de les joies de Zapatero.
0: I anem a la premsa esportiva.
1: Sí, el diari Esport conté una entrevista al seu interior amb Eric García i titula Capità Eric.
0: I Mundo Deportivo.
1: Que en una entrevista en aquest cas a Fermín López diu en les seves paraules textuals no em poso límits.
3: A Ràdio 4, bon dia i bona sort. Amb Badollador.
0: Va, posats a descobrir coses des del Bon Dia Bona Sort, avui descobrim una paraula que no tenim ni idea d'on surt, però que té la seva cosa, ara.
4: Sí, és una expressió que utilitzem molt, no? S'utilitza, anem de bòlit, anar de bòlit.
1: Home, i tant.
4: És una expressió que s'utilitza. Doncs quan diem precisament això, que anem de bòlit, estem parlant d'un tros de fusta que sortia disparat pels aires.

0: És a dir, anar de bòlit vol dir, doncs, això, no? Anar trafegat, accelerat, que allò que no dones a l'abast...
1: Sobresaturat.
0: O sigui, exacte. Dia. Pràcticament l'estat natural de qualsevol persona un divendres al matí.
2: Exacte.
0: Doncs bé, el bòlit, el que ve a ser el bòlit, existia de veritat. Era una peça petita de fusta, acabada en punta pels dos costats, que formava part d'un joc tradicional català.
1: Què dius?
0: No tenia ni idea. La posaven a terra, aquesta fusta, li donaven un cop perquè saltés, i quan estava a l'aire li fotien un altre cop amb un bastó per enviar-la tan lluny com fos possible. Llavors, clar, aquella peça sortia disparada d'un costat a l'altre sense control, diguéssim. Llavors, exactament com nosaltres, quan diem no puc més, avui vaig de bòlit, és el que li passàvem a aquesta peça quan sortia disparada. De fet, el diccionari encara defineix anar de bòlit com actuar precipitadament perquè tens massa coses o vas una mica desorientat. O sigui, que cada vegada que estem dient que anem de bòlit, sense saber-ho, ens estem comparant amb un trosset de fusta al qual algú li acaba de fotre un cop i ha sortit disparat. És bastant exacte, l'expressió.
1: Està molt bé.
2: Està bé.
1: Mira, ja posats a investigar, investiguem també la paraula taül.
0: La paraula?
1: Taül. Taül. Taül. Taül. Taül, que és com... paràsit, saps?
2: Ah, sí? Mira, taül,
1: no ho heu sentit mai, ets,
2: no.
1: Ets un taül.
0: M'agrada, que bonic, no,
2: ja
0: sona
2: paràsit.
1: Això mon pare m'ho deia, ets un taül, només, només tens el cap per posar-te gomina.
0: M'ho apunto
1: ets
0: ja.
1: Taül, taül. En sèrio. Investiguem taül.
0: I tant, digui un suporto.
1: Per cert, potser estem al 2026. D'aquí 10 anys, igual no caldrà posar el despertador.
3: A Ràdio 4. Bon dia i bona sort. Amb Badó Lladó.
1: La cosa es posa interessant, eh? I és que Elon Musk considera que la intel·ligència artificial podria superar la intel·ligència humana en els pròxims anys i que, combinada... alguns ja estan bastant superats, eh? I combinada amb robots humanoides, podria portar a una economia on la producció sigui tan abundant que els diners i la necessitat de treballar podrien perdre gran part del seu paper actual.
2: Mira, tot ve d'una entrevista amb el diari The Economist que va fer Elon Musk. Ja sabeu que quan parla Elon Musk, puja el pa. Doncs bé, les seves paraules jo crec que no s'han d'interpretar, evidentment, mai a peu de la lletra, ho ha demostrat, però sí que en aquesta entrevista va situar l'any 2036 com l'any per comprovar com de lluny ha arribat aquesta transformació digital. Segons ell, la importància dels diners disminuiria si la intel·ligència artificial i els robots produeixen més béns i serveis del que els éssers humans poden consumir. Això què vol dir? Doncs que seria una abundància que faria que els diners perdessin valor i que no farien tanta falta, doncs, com fan ara, perquè la tecnologia fabricaria tot el que nosaltres necessitaríem i aquests aparells, doncs, baixarien de preu. El magnat també ha dit que treballar podria arribar a convertir-se en el futur en una elecció i no en una necessitat. D'acord? Amb aquest pronòstic s'ha establert una mena de cronologia del que podria passar des de l'any actual, des del 2026 fins al 36, basada en declaracions.
1: A veure, treballar podria ser una opció, o sigui, qui li ve de gust, i qui no li ve de gust no hauria de treballar.
2: Ara ho expliquem.
1: Per tant, expliquem també la font d'ingressos o no?
2: Bueno, la font d'ingressos, sí, també, segons ell, hauria d'haver-hi una...
1: Si jo decideixo que no vull treballar, com puc sobreviure?
2: Segons ell, hauria d'haver-hi una paga universal per tothom, que et faria que les coses que no poguessin, les coses que no fossin, diguem-ne, de franc, que serien poques, segons ell, les poguessis adquirir. Però realment, clar, ara expliquem una mica tot, perquè això són declaracions d'Elon Musk, altres experts doncs, també s'han pronunciat sobre aquest tema. Ja sabem que amb la IA hi ha veus catastrofistes, hi ha veus que també opinen que tampoc no n'hi ha per tant, i comencem per l'any actual. Comencem pel 2026. Amb aquesta cronologia ens situem en l'any en què estem, però Elon Musk ja va situar a finals d'aquest any i com a màxim l'any que ve el fet que la IA podria arribar a ser més intel·ligent que qualsevol ésser humà. Això encara no està demostrat, però l'any que ve, 2027, segons els experts en robòtica, els robots humanoides es començarien a produir a una escala molt més massiva. El 28, la IA aniria...
1: Perdona, comencen a haver-hi robots? L'altre dia sortien unes imatges de... un robot netejant un llot d'aquests enormes a Mònaco, però és que de veritat feia angúnia, eh? És que era una persona.
0: Sí, és que...
1: No, és que era una persona. Sí, hi havia... Era boníssim perquè estava el robot allà netejat i de cop i volta, pel costat, passava una taula amb rodes, que era la típica taula on te poses els gots, els plats, sí, perquè vagi fins a la cuina, sí, de la taula de menjar fins
2: auxiliar,
1: a la cuina.
2: No?
1: Una
2: auxiliar.
1: Taula de servei, sí, sí, sí, i passava pel davant i s'aixecava com si estirés les rodes, com qui estira els braços,
2: saps? Ai, per favor.
1: No, sí, bé, doncs, una bogeria.
2: Aquest tipus d'elements, d'artefactes, es començarien a produir de manera massiva a partir del 2027. El 2028, segons aquesta predicció, la IA aniria assumint una part molt important del treball digital i del desenvolupament de software. Això ja ha començat a passar. El 2029 els robots superarien els millors humans en determinades tasques complexes, com per exemple les cirurgies. I arribem d'aquesta manera al 2030, quan Elon Musk...
1: Estem dient que d'aquí 3 anys, segons el pronòstic d'Elon Musk, en els quiròfans hi haurien robots operant.
0: És molt fort, això, eh?
1: Robots operant. Jo m'aixeco de l'anestèsia, entro un robot allà mirant-me i de veritat no sé com actuaria, eh?
2: El 2030 Elon Musk preveu que la IA podria superar la intel·ligència combinada de tota la humanitat cap al 2030-31, any en què la producció de robots humanoides ja podria créixer fins a desenes de milions. Amb aquest augment de robots, segons Musk, faria precisament que la productivitat augmentés i que l'economia mundial, amb tants robots fent tantes coses, anés a millor. Del 33-34, algunes veus preveuen que l'automatització reduiria la necessitat de treballar per garantir els ingressos. Elon Musk s'ha referit precisament a això en aquesta entrevista de The Economist com l'economia de l'abundància. El 35, Elon Musk vaticina que la feina es convertiria en opcional, que és el que dèiem, només treballarien les persones que volguessin fer-ho, i el 2036 Elon Musk imagina una economia d'abundància amb tots els robots humanoides produint doncs, aquesta quantitat de béns i serveis. Aquesta entrevista diem que ha estat recollida per mitjans com The New York Times, o La Razón, entre d'altres, però també ha fet posar el crit al cel als experts en finances que diuen que, home, a veure, pot fer que la gent, a partir d'ara, deixi de preocupar-se per estalviar i això pot ser realment perillós. Jo, per si de cas, en la mida del que pugui, no deixaré d'estalviar, malgrat aquestes prediccions que, recordem, al final és això, són vaticinis, són prediccions
1: sí,
2: d'un magnat en intel·ligència artificial.
1: El que vulguis, però intel·ligència artificial ja s'ha colat a dins dels serveis d'intel·ligència d'Austràlia.
2: Hi ha molts llocs.
1: La intel·ligència sí. artificial s'ha colat a dins. S'ha colat a dins, o sigui, per decisió pròpia, eh? No l'ha enviat ningú, eh?
2: Han volgut i han dit cap aquí que vaig, eh?
1: S'ha colat a dins.
2: Aquesta és la part que fa por.
1: En 4 minuts arribem a punt a les 7. Gurgui, bon dia.
4: Bon dia.
1: I bona sort.
4: Molt bé.
1: Capella, molt bon dia.
5: Bon dia.
1: Què tal, com a la son?
5: Bé, sí? La porto bé.
1: Molt bé. Avui és el primer dia que debuteu a la 2CAT?
4: A la 2CAT es veu superbé, eh?
1: Home, clar, com vols que es vegi? Aquí les coses fan bé.
4: I tant.
1: Amb 4 a les 7 del matí.
3: A Ràdio 4, bon dia i bona sort, amb Ado Lladó.
1: Vinga, fem-ne via. Arriba l'Ares. Abans parlava amb una efemèride. Avui, 26 de setembre, és el Dia Mundial de l'Anticoncepció. Avui és el Dia Mundial de l'Anticoncepció.
0: Demà és 26.
1: Ah, demà.
0: Demà
1: 26, el Dia Mundial de l'Anticoncepció.
0: I és per això mateix que avui tenim en aquest rànquing 5 compres relacionades amb la salut i la intimitat que molta gent prefereix, en aquest cas, fer amb una mica de discreció.
1: Està bé, això.
0: Us les he ordenat de menys a més incòmodes.
1: Sí, aquelles coses que vas a comprar i que et dona
0: com
1: una mica de pudor, saps?
0: Aquesta última us sentireu, crec, identificats, vosaltres que sou pares, els quatre, el xampú contra els polls. Aquella cosa que comences per una compra que en teoria no hauria de fer cap vergonya, però tu demanes un xampú contra els polls i de cop tens la sensació de que tothom s'està apartant mig metre, que és allò de dir, no, ningú t'està mirant, però tu ja vols dir allò de, que no és per mi, que és pels nens.
2: Arriba un moment en què és igual.
0: No, ja. També és veritat. També tenim les cremes per a les hemorroides, un altre clàssic, aquí la discreció ja puja una mica. El problema d'aquests productes és que el nom ja explica bastant massa. Costa molt posar una crema per a hemorroides i al costat dius, demano un doc colírica. així passarà desapercebuda.
1: Sí, i un paquet de xiclets.
0: En el número 3 d'aquest rànquing tenim el test d'embaràs. Vull, aquí ja no està la vergonya, sinó el que representa, perquè tu demanes una capseta i el que emocionalment sembla és que estiguis fent una roda de premsa.
1: Home, si, estàs, si ets molt conegut al barri, m'entens o no? Agafes el cotxe i te'n vas a Saragossa a comprar el test d'embaràs.
0: Això, això ho fan molt les meves amigues, però dic, vols dir que cal? No, no, home, pot ser que no.
2: Sí.
0: Continuem. En els dos primers hi ha el que dèiem, no? Fa referència a aquest Dia Mundial de l'Anticoncepció de demà, perquè són, són productes íntims o que tenen a veure amb la sexualitat. En el número 2, el lubricant o altres productes íntims. Aquí ja entres en terreny de... Això ja dona massa informació. Són productes que són normals, però hi ha gent que prefereix comprar-los online per aquella cosa d'evitar aquella sensació d'exposar-nos massa. I per últim, en el número 1, com ja avançàvem, els preservatius. La compra més estudiada pel que fa a la vergonya són els preservatius. Diverses investigacions han trobat que una part important de la gent sent com incomoditat o vergonya quan es compra presencialment, sobretot quan hi ha interacció amb dependents o farmacèutics.
1: L'altre seria el Cialis o la Viagra, també, eh?
0: Sí, entraria també trobat en alguns casos, en alguna enquesta, aquest producte, però no l'he col·locat perquè no l'he provat.
1: Vinga, anem al preu just, som-hi.
3: Estàs escoltant Bon Dia i Bona Sort a Ràdio 4.
1: Amigues i amics, les postres de la Mercè són un pastís d'ametlles i figues. Ho sabíeu, això?
0: Ah, no ho sabia, no.
1: Un pastís creat pel pastisser Antoni Batxur el 2021 amb una base d'ametlles i una cobertura de figues fresques de temporada. El Gremi de Pastissers de Barcelona va convertir la recepta en una tradició i aquest any ja es pot trobar a prop d'un centenar de pastissers de pastisseries de Barcelona i la seva província. La pregunta és, quan val un quilo d'ametlles? Ràpid.
0: 18 euros?
1: 18.
0: 25.
1: 25.
5: 28.
1: 28.
2: 21.
1: 21. Les ametlles van cares, eh?
0: Sí, sí.
1: Les ametlles van cares. De seguida la resposta. Arribem a les 7 del matí. És 25 de setembre... Hem arribat aquí amb els ametlles al coll, eh?
5: Sí, sí.
1: És 25 de setembre del 2026, el dia que ens vam sabent que arriba la tercera jornada de l'Assemblea General de les Nacions Unides, marcada per la situació al Pròxim Orient i pel genocidi israelià a Palestina.
2: El president de l'Autoritat Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, ha acusat Israel d'haver fet una neteja ètnica. Assegura que Israel du a terme un pla colonial maligne que busca fer impossible la vida dels palestins a la seva pròpia terra per obligar-los a abandonar-la. Mahmoud Abbas, recordem que ha intervingut per via telemàtica perquè als Estats Units li ha denegat el visat. Qui sí ha viatjat a Nova York ha estat el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, i quan s'ha posat davant el faristol de l'ONU, dèiem abans, la imatge ha estat d'abandonament en massa de diversos representants de països i de seients buits.
1: I reunió a la Casa Blanca entre Donald Trump i Xi Jinping en un moment d'elevada tensió entre ambdós països.
2: El president xinès ha assegurat que els Estats Units i la Xina haurien de coexistir en pau, mentre el mandatari estatunidenc ha afirmat que les decisions que es prenguin en termes de seguretat, tecnologia i superintel·ligència poden promoure la pau i la prosperitat durant dècades.
1: Bé, malgrat aquesta elevada tensió, ha estat una trobada cordial i elogis per dues parts, eh? Mm-hmm. Més coses. Educació recuperarà el curs vinent les lectures obligatòries a batxillerat i els centres hauran de tenir un pla lector.
2: La consellera d'Educació, Esther Niubó, planteja un retorn urgent a escriure a mà, llegir en veu alta i fer més càlcul mental. El departament recuperarà les lectures obligatòries a primer i segon de batxillerat a partir del curs vinent, dos anys després de retirar-les. Recordem també que pel curs vinent demanarà a totes les escoles i instituts que presentin un pla lector que fins ara era voluntari. Per cert, que el president de la Generalitat, Salvador Illa, reuneix avui els partits amb la consellera d'Educació a la recerca d'un pacte polític per afrontar el terrabastall educatiu.
1: I el desnonament de la Mari Carmen ha reactivat en les darreres hores el debat sobre l'habitatge.
2: El PSOE i Junts han començat negociacions per desbloquejar el Reial Decret amb mesures concretes per afrontar la crisi de l'habitatge. Sumar urgeix el PSOE a aprovar en el proper Consell de Ministres el decret llei i reclamen també incloure-hi l'expropiació del pis de la Mari Carmen.
1: I el govern espanyol calcula que entre 150 i 200 migrants abandonen Ceuta cada dia voluntàriament.
2: A Ceuta, prop de 2.400 menors migrants han estat identificats i 54 reagrupats amb famílies a la península. El president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vives, ha demanat la cooperació de la Unió Europea i el Marroc. Mentrestant, Marroc acusa Espanya d'obstaculitzar la devolució dels 10.000 migrants que encara queden a Ceuta.
1: Anem pel temps. Música. Divendres, jornada de sol i amb una lleugera baixada de les temperatures a Catalunya.
2: Un cel que es mantindrà majoritàriament serè, amb alguns núvols baixos i puntuals al litoral durant les primeres hores. Les temperatures baixaran lleugerament respecte als últims dies, amb unes màximes que aniran al voltant dels 26-27 graus a la costa central. No s'esperen precipitacions, per tant serà una jornada estable i tranquil·la a tot el territori.
1: Anem a conèixer com està la xarxa viària catalana. Ens acostem cap al Reial Automòbil Club de Catalunya. Ferran Arandiga, bon dia.
5: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui, divendres, de moment, sense incidències a la xarxa viària catalana. De moment no s'han registrat ni accidents ni avaries. Per altra banda, a més a hores d'ara, també tenim força fluidesa en totes les vies principals i podríem dir també secundàries de tota la xarxa viària catalana, també incloent doncs, a la zona metropolitana de Barcelona. Tenim algun punt amb alguna petita retenció en sentit nord a la B10 entre Sant Adrià de Besòs fins a Santa Coloma de Gramenet, tot i que aquestes retencions no arriben doncs, a generar un quilòmetre de lentitud, per tant, doncs, força tranquil·litat. De moment, això seria tot des del RAC. Bon dia.
1: Bon dia i bona sort. Gràcies, Ferran. Fins ara. I atenció, perquè aquest és el moment viral del dia.
2: És el moment en què ahir va aparèixer a l'Assemblea General de l'ONU el president Benjamin Netanyahu, el primer ministre israelià, i els diversos delegats les cridassen i abandonen la sala en senyal de protesta. És un vídeo doncs, que, com sabem, ha circulat a les xarxes socials, que repeteix la imatge de l'any passat, que també va passar el mateix. En aquest cas, Benjamin Netanyahu el que fa és acusar de covards els presents, els que volen marxar, i també els convida directament a abandonar la sala. Durant el seu discurs ha justificat la seva ofensiva a Palestina, ha carregat contra països com el Regne Unit o França, que també des de Nacions Unides han acusat Israel de colonialisme. I recordem que en aquest context de la seva visita a Nova York ha estat ple d'atenció. Amb hores prèvies, l'alcalde de la ciutat, Zohran Mamdani, ha assegurat que va intentar de totes maneres complir amb l'ordre de detenció de la Cort Penal Internacional contra Netanyahu per crims de guerra i contra la humanitat a la Franja de Gaza. Però l'alcalde s'ha pronunciat i ha dit que no té prou autoritat per fer aquesta detenció, però ha deixat claríssim que Netanyahu no és pas benvingut a la ciutat de Nova York.
1: Bé, Netanyahu ja ha tardat a dir que ha acusat en l'alcalde Zohran Mamdani de ser un antisemita, sí. etc. Va, anem a parlar d'esports. L'actualitat passa per al partit que va disputar ahir a Països Baixos amb el debut de Xavi Hernández com a seleccionador en un partit de màxima tensió.
2: La selecció neerlandesa va dominar bona part del partit i va mostrar alguns dels trets característics del nou projecte de Xavi Hernández, però no va poder culminar la remuntada amb una victòria. Alemanya es va avançar amb una acció polèmica, mentre que el VAR també va anul·lar un gol als locals. Ter Stegen va ser protagonista amb diverses aturades decisives, però Gakpo va aconseguir l'empat als últims instants després d'una gran jugada de Van Bommel. Xavi, d'aquesta manera, s'estrena amb un punt i bona sensació.
1: Es farà llarga aquesta parada, eh?
6: Molt llarga, 15 dies més encara.
1: Sí, sí, sí, no? és un bunyol, això aquí al mig.
6: És un bunyol, 3 setmanes.
1: És un bunyol posar... Tu com vas de futbol?
4: Malament.
1: Sí.
4: Bueno, jo dic la minya mal, saps? Mbappé.
1: Ahir vas trobar la notícia i vaig dir... D'això demà s'ha d'anar a parlar d'aquest programa.
4: Això s'ha de fer. Pues jo, a sus órdenes.
1: Anem a parlar de Rodri perquè revela que el Real Madrid va fer tot el possible per fitxar-lo abans de la seva arribada al Barça.
2: El migcampista ha explicat que el club blanc va mostrar interès des del primer moment i que la seva proposta va fer encara més complicada la decisió. Tot i així, Rodri va acabar escollint el Barça per motius esportius i pel projecte que li va presentar Hansi Flick.
1: I la direcció esportiva blaugrana considera que la defensa és ara la principal posició a reforçar després d'un estiu en que l'equip ha incorporat diversos jugadors, entre ells el mateix Rodri.
2: I és que el club disposa d'un marge salarial que és positiu però limitat i necessitaria una sortida important per poder afrontar un fitxatge de primer nivell. La prioritat seria un central esquerrà que pugui tenir impacte immediat, especialment després de la lesió de Christiansen. De moment no es preveu incorporar un davanter centre, ja que el rendiment ofensiu de l'equip està sent força satisfactori.
1: I parlem del Barça de bàsquet perquè va començar l'Eurolliga amb un bon peu després de superar l'Andalú Efes per 89-82 en un partit molt igualat al Palau Blaugrana.
2: Els blaugranes van reaccionar després d'un mal inici amb Darío Brizuela com un dels grans protagonistes i Kevin Punter decisiu en el tram final. El conjunt d'Alexander Sekulic suma així el primer triomf europeu de la temporada i deixa enrere el mal regust de la derrota a la final de la Supercopa Endesa. Ara l'equip ja pensa en l'estrena a la Lliga Endesa contra el Leima Corunya.
1: Vinga, dos apunts d'esports internacionals. Comencem parlant de la bogeria que s'ha desfermat a l'Argentina per les entrades del que serà l'últim partit de Messi amb la selecció. El partit es disputarà el dia 6 d'octubre al Monumental de Buenos Aires, el seu últim partit amb l'Argentina contra Benín, i l'expectació és màxima.
2: I les entrades que es posen a la venda exclusivament per internet tenen preus que van des dels 105 fins als 280 euros, unes xifres que han generat malestar entre els aficionats. S'espera que s'exhaureixin en pocs minuts i que la revenda pugui disparar encara més aquests preus. A més, Messi estrenarà una samarreta commemorativa dissenyada especialment per l'ocasió, amb detalls daurats i el sol del maig a l'esquena.
1: I acabem. El Suprem francès confirma que Hakimi haurà d'anar a judici per una acusació de violació.
2: El Tribunal Suprem de França ha rebutjat el recurs presentat per la defensa de Hakimi i confirma així que el futbolista del PSG haurà de ser jutjat pels fets que es van denunciar el 2023. Hakimi sempre ha negat l'acusació i defensa que les relacions van ser consentides. El judici encara no té data i la decisió d'enviar-lo a judici no implica, de moment, condemna. Kylian Mbappé, que era company seu al PSG en aquell moment, podria declarar com a testimoni.
1: Gràcies, Montse.
2: A tu.
1: D'aquí a 5 minuts arribem a un quart de 8 del matí.
3: A Ràdio 4, bon dia i bona sort amb Badona 2.
1: Doncs ja hi tornem a ser, divendres, dia 25 de setembre del 2026, al programa 232 del Bon Dia i Bona Sort. Avui el sol sortirà a les 7:41 minuts del matí. No es dona la sensació de que surt molt més tard que ahir, el sol?
4: Sí, cada dia.
2: Home, ara que ho dius.
0: Cada dia tindrem aquesta sensació cada cop més.
1: Sí, no, però és que molt tard, eh? O sigui, molt més tard. Jo crec que avui, entre ahir i avui, el sol surt com mitja hora més tard.
2: Segons el guió.
1: I el sol es pondrà quan faltin 2 minuts per 3:45 del vespre. Avui falten 91 dies per les vacances de Nadal. 91 dies per les vacances de Nadal.
4: És un martiri, Badó, que vagis dient 90.
1: No és un martiri.
2: És que va començar dient les vacances d'estiu, que eren 300 i pico, i vam dir, a veure, això escurça una mica.
6: Has de comptar amb setmanes, has de comptar amb setmanes.
2: És bona, aquesta.
6: 91 dies impacta molt,
0: eh? És bona, és bona.
6: 12 setmanes, millor.
2: Queda millor, és veritat.
1: Mesos? Ho deixem en mesos?
6: Mesos.
1: Avui falten 3 mesos per Nadal. Avui falten 3 mesos clavats per Nadal.
0: Justament.
1: Bé, deixeu-me que saludi a la gent del control tècnic, avui amb el Sergio Lezcano i el Gorka Delgado, i a la producció amb el súper David Alcalde. Ja s'ha convertit en un superheroi d'aquest programa. Eh? És l'home que ens ho salva tot. Eh? Fins i tot quan ens quedem sense aigua, fa un forat de terra i troba aigua. Sí, és una meravella, el David. Vinga, a 9 hora del Bon Dia, Bona Sort. Just abans d'explicar les notícies, us explicava que les postres de la Mercè són un pastís d'ametlles i figues. És un pastís creat pel pastisser Antoni Batxur el 2021 amb una base d'ametlles i una cobertura de figues fresques de temporada. El Gremi de Pastisseria de Barcelona va convertir la recepta en una tradició i aquest any ja es pot trobar a prop d'un centenar de pastisseries de tota la ciutat i la seva província. Bé, s'havia de fer un pastís d'algun element gastronòmic.
4: Sempre hi ha un dolç per cada festivitat.
2: És veritat. Així som a Catalunya, eh? Home. Un dolç per cada festa.
1: A veure, quin és el dolç de Sant Joan?
2: De Sant Jordi, el pastís de Sant Jordi.
1: A Sant Joan, la coca.
2: La
1: coca,
2: Sant Joan, de Sant Jordi.
4: La castanya dels panellets.
2: La coca.
1: Ah, sí, senyora.
2: El tortell de Reis.
4: No parem.
1: I Nadal?
2: Els panellets, exacte. Les, Nadal, home.
1: Les neules. Les,
2: exacte, les neules.
1: Els torrons.
4: Per això hi ha tantes pastisseries.
1: Doncs ja ho tenim tot.
2: I a la mona, també, per Semana Santa. Panellets, bunyols de Quaresma, en fi.
1: Sí, senyora. La pregunta és, quan val un quilo d'ametlles, Ares?
0: 18 euros.
1: 25.
6: 21.
1: Doncs el quilo d'ametlles va... A veure, sempre estan fent una mitja, vull dir, saps que surt més, eh? T'emportes el pernil. 20 euros.
0: Molt bé.
1: Tal dia com avui, però del 1976...
2: Va néixer la banda irlandesa U2. Per tant, fa avui 50 anys, quan els seus quatre integrants, Bono, Diez, Adam Clayton i Larry Mullen, es reuneixen a la petita cuina d'Artin, un barri del nord de Dublín, i donaven començament a aquesta gran història.
1: Curiós que comences això amb una cuina i no amb un graig, eh?
2: Sí, és veritat.
1: Les coses sempre comencen, sembla que hagin de començar amb un graig. Van començar amb un graig venent unes peces de roba. I avui es diu Zara, saps? O van començar amb un graig arreglant un d'això i avui és Apple. Sí. Aquests van començar una cuina i avui és U2.
2: Però jo crec que la tecnologia normalment comença en garatges i la música en cuines. Perquè ara que penso, Elton John també feia les lletres, el lletrista, el Taupin, el Bernie Taupin, feia les lletres a la cuina. No sé, igual és una cosa de sector. Igual és sectorial.
1: No, però i també als supermercats començaven els gratjos.
2: Bueno, té més sentit, perquè hi ha com espai per emmagatzemar coses, no?
1: Exacte, sí, a la cuina complicat.
2: Clar, és perquè quan necessites trastos o tocatejar coses, ordinadors, etc, necessites garatge. És la teoria del
1: matí. És això. I tal dia com avui, però del 1979...
2: Es va estrenar l'obra Evita a Broadway sobre l'argentina Eva Perón.

0: Uau, uau, ara us esclatarà el cap. La gent que sí que us agraden els esports i en general i la Fórmula 1 en particular, tal dia com avui, del 2005, amb 24 anys...
1: El pilot Fernando Alonso es proclamava campió mundial de Fórmula 1 amb Renault, convertint-se en el més jove de la història en fer-ho.
2: I Fernando Alonso se va proclamar campió, el 28º campió del mundo, el más joven de la història, Alonso, campió del mundo.
3: Ahí está la bandera.
2: Dos puños al alto, Flavio Briatore pidiendo calma, levantando el puño, Fernando... Trabajo cumplido.
0: Vamos, Fernando. Vamos, vamos. Fernando Alonso, 24 anys, eh? I ara campió de Fórmula 1 amb Renault, aquelles imatges icòniques de Flavio Briatore amb Fernando Alonso, que feien un duo que era molt curiós.
1: Era estrany, l'estranya pareja, sí. El toma de Fernando Alonso, el toma, traient el casc i cridant. Sí, sí.
0: Gràcies, Montse.
1: A tu.
0: A primera hora del matí us estava explicant com era el matalàs perfecte per conciliar el son, el matalàs que ha de ser aquell per dormir, eh? Ara us explico i us diré 6 senyals inequívoques que indiquen que ja és hora de canviar el matalàs. Quants anys té el teu matalàs, Carles?
4: 8.
0: 8 anys, el
5: no,
0: teu?
5: No, el meu fa poquet, el vam canviar.
0: Sí? Sí. El teu ara és...?
6: El meu, mesos, 2-3 mesos, i ja el vull canviar.
0: En
6: sèrio? T'ho juro. Sí? Perquè, com diria ma mare, lo barato sale caro.
0: Ja. Sí, sí. I el teu?
1: Jo crec que té 10 anyets ja ben bons.
0: 10 anyets, sí. Eh? Doncs bé, la primera és llevar-nos amb dolor o rigidesa, sobretot si abans no ens passava. Si ens hem llevant amb això, doncs, primera senyal. La segona, que el matalàs tingui enfonsaments o deformacions i ja no recuperi bé la seva forma. Allò que t'estires quan t'aixeques dius, ui, s'ha quedat allò enganxat, que queda la teva silueta en el llit marcada, eh? La tercera és notar massa els moviments de la parella durant la nit, perquè pot haver perdut capacitat d'aïllament. De què rius?
5: No, els moviments, que m'ha fet gràcia.
0: Què t'ha passat? Para.
5: No,
0: la música.
5: No,
0: anem al detall.
5: A veure, els moviments en una trobada íntima, no? Allò pot fer molt soroll. Potser és una bona senyal ja perquè el matalàs ras, no?
0: Molt bé, doncs ras.
5: Pensava que anaves per allà.
0: El matalàs ras, no. El matalàs ras. No, però... Però és bo saber-ho. La quarta, si fa més soroll del compte, aquí és el ras.
5: Aquí.
0: Quan ens movem, especialment en els matalassos de molles, pot ser un senyal de desgast. La cinquena és que la base o l'estructura del llit estigui deteriorada, perquè també pot afectar el suport. I la sisena, molt senzilla, que ja no ens resulti tan còmode ni ens ofereixi el mateix suport que quan era nou. En tot cas, i tot i que habitualment es parla d'una vida útil de 10 anys, els experts recorden que no hi ha una data exacta. El més important és comprovar si el matalàs continua permetent-nos descansar bé, que és l'important, que puguis descansar bé. Allò que et lleves i que dius que està rebentat,
5: sí.
0: I que dius, oh, quina mandra aixecar-se...
6: Això segueix passant, amb matalàs bo, sí. No, eh? També.
0: Però dic una cosa...
6: Depèn de les hores,
1: si depèn de l'hora.
0: Si estàs amb un bon matalàs,
6: sí.
0: Això ajuda. I ara, últimament, no sé què em passa, em llevo les dues i ja no em puc conciliar el son.
6: Però el teu matalàs és comodíssim.
0: M'adormo a les 11 i em llevo a les 2 i no puc dormir més.
1: És horrorós. És horrorós.
0: I és allò que dius, no miraràs, i quan mires el despertador dius... Mec,
1: no, és que no ho has de mirar mai.
0: No, perquè avui tenia l'esperança de mirar i que em posés, jo què sé...
1: Les 3.
0: Tres quarts de 4. Que dius, va, encara em queda un quart d'hora. És que llevar-se a les 4 és que ni els forners a aquesta hora. En fi, un quart i 3 minuts de 9 del matí. Perdona, de 8 del matí. Aquí ningú ha rectificat, eh?
5: Jo
0: us anava bé, eh?
5: A mi
0: anava
5: bé, sí.
0: Ja us anava bé. Doncs és un quart i 3 minuts de 8 del matí. Montse, què hi posem?
1: Posem un artista italià que avui fa anys, concretament Zucchero, fa 71 anys. Aquest artista que coneixem per cançons com Sense una dona, entre d'altres, amb aquesta veu que va fer-se també mundialment coneguda per temes com el que hem dit, o aquest de principis dels anys 2000, que va triomfar i que es diu Baila. Baila, morena, sec.

0: Ara el bon dia i bona sort de Ràdio 4 és més. Més informació, més esports, més entreteniment, més cròniques, més humor, més seccions, més moments únics, més de tot.
1: Bon dia i bona sort amb Badollador.
0: El despertador de Ràdio 4, on cada dia a partir de les 6 t'ho expliquem tot.
1: Bon dia i bona sort.
0: Si esperes més de la teva ràdio, bon dia i bona sort. Ho tenim tot.
2: Grans batutes, grans emocions. Ludovic Morló, Jordi Savall, Gustavo Dudamel, Adam Fischer, Klaus Mäkelä, Teodor Currensis i molts més. T'esperen grans referents internacionals de la direcció d'orquestra a l'Auditori. Entrades a auditori.cat amb el suport de Ràdio 4.
3: Estàs escoltant Bon dia i bona sort a Ràdio 4.
0: Anem a fer una ullada a la premsa escrita aquesta hora del matí.
4: La Vanguardia avui titula Junts demana rebaixes fiscals per aprovar el decret antidesnonaments. El periòdico destaca la Mercè porta la festa a tot Barcelona. El País diu el desnonament de Mari Carmen revifa l'expectativa d'un pacte. El Mundo titula Europa es posa en guàrdia davant l'escalada imminent de Rússia. Al diari Ara llegim Junts i PSOE tornen a negociar el decret antidesnonaments. La Razón avui titula en una entrevista a Luis de la Fuente que recull paraules textuals i diu els 18 mesos que vaig estar a l'atur van ser una gran lliçó. I el diari ABC titula El PSOE esclata pel vergonyós origen de les joies de Zapatero.
0: Anem a la premsa esportiva.
4: Que recull el diari Esport una entrevista amb Eric García i titula Capità Eric. I Mundo Deportivo, també amb una entrevista a Fermín López, recull les seves paraules que diuen No em poso límits.
3: Estàs escoltant Bon dia i bona sort a Ràdio 4.

0: D'aquí 5 minuts arribem a 8:45 del matí. Carles Capella, bon dia, bona sort.
1: Bon dia, Badó.
0: Com estàs?
1: Molt bé, molt bé.
0: Sí?
1: Molt bé, estic bé. Divendres vaig tenir un bon dia per venir aquí els divendres sempre.
0: Et ve bé. Carles, entrem amb el tema?
1: Vinga, comencem.
0: Vinga, comencem.
1: Va, bon dia a tots i a totes. En comparació a la setmana anterior, avui notareu un gir de guió a la meva secció, vale? Però com deia Charles Darwin, aquella mena d'entrenador Pokémon del segle XIX, a la vida sobreviu el que millor s'adapta i qui més evoluciona, vale? Com ja sabeu, tenint en compte que feu un programa diari d'actualitat a Catalunya, cada setmana hi passen moltes coses. Manifestacions, concerts, esdeveniments esportius, culturals, fires, festivals... Però hi ha una cosa que realment millora el futur del país i són els congressos, d'acord? Tots menys el de diputats.
0: Som terra de congressos, nosaltres, eh?
1: Exacte, per això, com deia el Badó, Catalunya setmanalment acull tot tipus de congressos. Congressos de medicina, de logística, de tecnologia, alimentació, drogadicció, masturbació, el que vulgueu. Set serveis de congressos. I és per això que des d'avui fins que us canseu aprofitaré aquest espai setmanal per executar una missió. Aquesta missió serà bàsicament introduir-me en el que, segons el meu criteri, sigui el millor congrés de la setmana, és a dir, el més estrany, és a dir, el que més friquis, doncs, tingui per poder-vos explicar les curiositats doncs, més importants, d'acord?
2: Perfecte.
1: Per tant, a partir d'avui em converteixo en el congressista. Vale? Important, eh?
0: Està bé.
1: Com us podeu imaginar, cada congrés té el seu propi ecosistema, però en tot sol haver una sèrie de perfils que solen ser molt semblants. El que porta l'acreditació VIP i necessita que la vegi tothom, el que fa networking fins i tot al lavabo, dins o a la cua, el que hi va només pel càtering, d'acord, per fotre's un bac, com un bacó, aquest també és un perfil molt clàssic.
2: I aquesta sobretot, seria jo, eh?
1: Sí, oi?
2: Oh, el que va al
1: canapés, i sobretot hi ha aquella persona que tu la mires i penses, però aquest senyor què hi fa aquí? No sé si heu estat a molts congressos, vosaltres, o és una cosa que us agradaria anar-hi?
0: Mira, et dic una cosa, menys dels que m'agradaria.
1: Vale.
0: És un
1: ecosistema que t'agradaria...
0: Molt.
1: Vale. Doncs em va molt bé.
0: Això fomenta les relacions socials.
2: Clar, networking.
1: Ara en parlarem. Em va molt bé el que ha dit el que explicava la Montse, perquè aquesta setmana ens infiltrem per començar l'aventura al congrés de l'AI Week Barcelona, la setmana de la intel·ligència artificial, que s'ha fet del 16 al 23 de setembre i Barcelona s'ha omplert per parlar de futur. Vale? Un congrés que quan hi entres sembla que visquis a l'any 2076, però que després quan surts has de pagar el parc i matar amb monedes o tornar a casa amb la Renfe. unes coses increïbles. Què hem trobat de coses curioses dintre d'aquest congrés? Doncs bé, en primer lloc, un taller que es diu Construeix-te el teu segon cervell. Vale? Aturem-nos aquí. Jo el primer que he pensat és, abans de construir-me el segon cervell, intentaria que funcionés el primer.
3: Això és important. Està bé tenir una a la recàmera, tu, per si, no sé, algun dia et falla primer.
1: Això li passa a molta gent amb el primer fill, vale? Que no acaba de... I diu, ara tindré el segon, i després et trobes a pagar-li la manutenció a Xabelita i a Quico Rivera. Vale? El perfil que ens trobaríem dintre d'aquest taller seria el típic personatge que fa 2 mesos que ha descobert la IA, però que ara li fot canya tot el dia, que està tot el dia consultant-la, no sé si sou aquest perfil. Puc congelar els macarrons? Quan es trenca la cadena al fred? Si em masturbo 6 vegades al dia, em puc quedar sec?
2: O sigui,
1: són preguntes que ara ja tothom li pregunta al xat. No sé si sou aquest tipus de persones ja.
0: No, però sí que tenint aquesta nova eina, jo, per exemple, el cotxe tinc intel·ligència artificial, amb la porta integrada del cotxe, i em passo els recorreguts que faig, que pujo i baixo de la feina, parlo i consulto coses.
2: És que ara serà un problema, això, eh? Perquè si et roben la teva intel·ligència artificial, ojo,
1: Tindran tot teu.
2: Tindran, vamos.
1: No sé, Ares, tu què faries amb 2 serveis?
2: O sigui... Mare de Déu, no puc amunt, no sé què faríem dos. Mare de Déu.
1: La segona activitat que oferia aquest congrés barrejava intel·ligència artificial i vi, vale? L'activitat preferida de Bertin Osborne. A la primera copa de vi me l'imagino parlant en paraules que ni ell mateix entén, a la segona copa de vi ja es deu atrevir a parlar d'agents digitals, i a la cinquena ja només deu pensar en fer-li l'amor a un dels robots que corre per allà doncs, al congrés. La tercera activitat és la respiració guiada, vale? Important. És d'aquestes coses que penses, hòstia, si ja respirem, és un fet autònom que no ens n'hi donem compte, per què hem de crear alguna cosa que ajudi doncs, a respirar? Doncs bé, en aquest congrés, amb pantalles gegants 360 graus, ensenyaven a través de la IA a respirar amb una veu que anava sortint. Vaja, una mica com un robot, com un R2-D2 de Star Wars, no sé si el teniu localitzat, o un Darth Vader, doncs que ens ajuda. Hauria de ser una mena de CRM, no sé si us en poseu, de CRM.
0: No.
1: D'aquests per relaxar-vos o,
0: no.
1: O sorolls de cascada, alguna cosa.
2: Quina mandra, posa més nerviós.
1: A mi això em fot de molt mala llet, tota aquesta gent que rebutja.
3: Com una meditació guiada.
1: Res, estafa.
3: Algo així.
1: Estafa.
0: Molt bé, acaba, tens 20 segons.
1: Tinc 20 segons.
0: Remata.
1: Jo ho rematava, sobretot, fent un avís a la gent, que li dic, no li feu cas tota l'estona d'intel·ligència artificial, perquè si no, acabarem tots al carrer, sense feina, vale? I a l'atur hi haurà una cua, com les entrades pels concerts d'Oasis. Per tant, anem a intentar llegir, culturalitzar-nos, no tant allà.
3: Ara.
0: Gràcies, Carles. Va, que anem arribant a... Després consultarem a veure si això que ha dit el Carles, el Nil ho secunda. Va, arribem a 2:15 del matí.

0: És 25 de setembre del 2026, el dia que ens devem sabent que ja arrenca la tercera jornada de l'Assemblea General de les Nacions Unides, marcades per la situació al Pròxim Orient i pel genocidi israelià a Palestina.
1: Sí, el president de l'Autoritat Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, va acusar Israel d'haver fet una neteja ètnica, assegura que Israel du a terme un pla colonial maligne que busca fer impossible, segons diu, la vida dels palestins a la seva pròpia terra. Mahmoud Abbas, recordem que ha intervingut per via telemàtica perquè els Estats Units li ha denegat el visat i que sí ha viatjat a Nova York. Ha estat el primer ministre israelià Benjamin Netanyahu quan s'ha posat davant el faristol de l'ONU. Comentàvem abans, la imatge ha estat d'abandonament en massa de diversos representants de països.
0: I reunió a la Casa Blanca entre Donald Trump i Xi Jinping en un moment d'elevada tensió entre ambdós països.
1: El president xinès ha assegurat que els Estats Units i la Xina haurien de coexistir en pau, mentre el mandatari estatunidenc ha afirmat que les decisions que es prenguin en termes de seguretat, tecnologia i superintel·ligència poden promoure la pau i la prosperitat durant dècades.
0: I Educació recuperarà el curs vinent les lectures obligatòries de batxillerat i els centres hauran de tenir un pla lector.
1: La consellera d'Educació, Esther Niubó, planteja un retorn urgent a escriure a mà, llegir en veu alta i fer més càlcul mental. El departament recuperarà les lectures obligatòries a primer i a segon de batxillerat a partir del curs vinent, dos anys després de retirar-les. També pel curs vinent demanarà a totes les escoles i instituts que presentin un pla lector, que fins ara era voluntari. Per cert, que el president de la Generalitat, Salvador Illa, es reunirà avui amb els partits amb la consellera d'Educació a la recerca d'un pacte polític per afrontar el terrabastall educatiu.
0: I el desnonament de Mari Carmen ha reactivat en les darreres hores el debat sobre l'habitatge.
1: El PSOE i Junts han començat negociacions per desbloquejar el Reial Decret amb mesures concretes per afrontar la crisi de l'habitatge. Sumar urgeix el PSOE a aprovar en el proper Consell de Ministres el decret llei i reclamen també incloure-hi l'expropiació del pis de la Mari Carmen.
0: I el govern espanyol calcula que entre 150 i 200 migrants abandonen Ceuta cada dia voluntàriament.
1: A Ceuta, prop de 2.400 menors migrants han estat identificats i 54 han estat reagrupats en famílies a la península. El president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vives, ha demanat la cooperació de la Unió Europea i el Marroc. Per cert, que el Marroc acusa Espanya d'obstaculitzar la devolució dels 10.000 migrants que encara queden a Ceuta.
0: I divendres arribem amb una jornada de sol i amb una lleugera baixada de les temperatures a Catalunya. Anem pel temps. El cel es mantindrà majoritàriament serè amb alguns núvols baixos puntuals al litoral durant les primeres hores del dia.
1: I pel que fa a les temperatures, baixaran lleugerament respecte als últims dies, amb unes màximes que aniran al voltant entre els 26-27 graus a la costa central. No s'esperen pas precipitacions i, per tant, serà una jornada estable i tranquil·la arreu del territori.
0: A veure com tenim la xarxa viària catalana, connexió amb el Rail Automòbil Club de Catalunya. RAC, bon dia.
2: Bon dia, comencem la jornada d'avui divendres destacant un incendi de vehicle que obliga a tallar la calçada de l'AP7 des de fa uns minuts a l'altura de Avinyonet del Penedès, en sentit sud, que deixa aquesta incidència fins a 3 quilòmetres de retencions. Per altra banda, Santa Maria d'Oló també es talla la circulació de la C25 en sentit Girona per un vehicle accidentat que ja deixa 1,5 quilòmetres de retencions. També sumem un segon accident, en aquest cas a la AP7 a Bàscara, que en sentit nord, en direcció França, deixa només un carril de circulació obert. Pel que fa a retencions habituals, de moment no es destaca cap tram amb intensitat arreu de la xarxa viària catalana, tampoc als voltants de Barcelona. Per tant, en aquest sentit, força tranquil·litat i fluïdesa. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
0: Gràcies, bon dia i bona sort. Ara va fer un repàs bateria de l'activitat esportiva que hi ha hagut les darreres hores. Comencem parlant de Xavi, que debuta amb empat com a seleccionador dels Països Baixos.
1: Xavi Hernández s'estrena al capdavant dels Països Baixos amb un empat contra Alemanya en un partit molt intens. Els neerlandesos van dominar bona part del duel i van aconseguir igualar el marcador en els últims minuts.
0: Mentrestant, Rodri explica que el Madrid va intentar fitxar-lo abans d'arribar al Barça.
1: El migcampista assegura que el Real Madrid va mostrar interès per ell, però que finalment va escollir el projecte del Barça. Rodri també ha elogiat diversos jugadors blaugranes i Luis de la Fuente.
0: I el Barça prioritza reforçar la defensa.
1: El club considera que el principal reforç que necessita és un central esquerrà. El marge salarial és limitat i caldria alguna sortida important per poder afrontar un fitxatge de primer nivell.
0: Els blaugrana també, però en aquest cas el bàsquet, estrena l'Eurolliga amb victòria.
1: Els blaugranes han superat l'Anadolu Efes per 89-82 al Palau Blaugrana. Brizuela i Punté han estat decisius en una remuntada que permet al Barça començar la competició europea amb bon peu.
0: I Bogeria, l'Argentina, per l'últim l'últim partit de Messi amb la selecció.
1: Messi jugarà el 6 d'octubre contra Benín, al Monumental de Buenos Aires, en el que està previst que sigui el seu comiat de l'Argentina amb la selecció. Les entrades costen entre 105 i 280 euros i l'expectació és màxima.
0: I acabem, Hakimi haurà d'anar a judici per una acusació de violació.
1: El Suprem francès ha confirmat que el jugador del PSG serà jutjat pels fets denunciats al 2023. Hakimi nega, però, l'acusació i assegura que la relació va ser consentida. El judici encara no té data i l'obertura del procés no implica una condemna.
3: Bon dia i bona sort amb Badollador.
0: Són 2:45 d'avui del matí i en clàssics que no haurien de desaparèixer mai. Digue'm coses clàssiques que vinguin al cap que no haurien de desaparèixer mai.
4: Els macarrons gratinats.
0: Els macarrons gratinats, una cosa clàssica.
1: M'estic en blanc, no ho sé, ara mateix. Ara t'ho dic.
0: El flan d'ou amb nata, em diuen aquí.
1: És que tot menjar.
5: La cerveseta al sol.
0: La cerveseta al sol.
1: Clàssic,
0: és un clàssic.
6: Lo factuali. Per Nadal.
1: És Mira, el paper, llegir en paper, a mi m'agrada.
6: Sí,
1: m'agrada el paper.
0: Doncs bé, hi ha un clàssic que no hauria de desaparèixer mai, que és el sabies què del bon dia, bona sort. Així que, sabies que...
6: Sabies que la paraula divendres ve del llatí dies veneris, és a dir, dia de Venus seria, que és la deessa de l'amor. O sigui que tècnicament, nois, cada divendres celebrem l'amor.
0: Que maco.
6: Després ja cadascú decideix amb qui, com, fins a quina hora, Badó?
0: Que maco. Celebrem l'amor. També hi ha molts tipus d'amor.
6: Tens tota la raó, és veritat.
0: L'amor als pares.
6: L'amor
0: als avis, l'amor als germans.
6: Hi ha moltes formes d'amor.
0: L'amor als fills. De quin amor parles, tu?
6: Tu de quin estàs parlant?
0: Jo no estic parlant de cap.
6: Si vols, parlem. Tu celebra... Avui tens nens?
0: Avui tinc nens.
6: Doncs avui celebraràs l'amor amb els teus fills. I els que tenim sort de celebrar-lo d'una altra manera, doncs ho farem així. El cas és que sabies que...
0: Perdona, i el cap de setmana que ve...
6: El cap de...
0: També
6: dels nens.
0: També faré l'amor als nens. Celebrarem l'amor als nens un altre cop. Sí. I l'altre cap de setmana ho veurem.
6: Ui, Gurgui. Vaticinis.
0: Ja t'ho explicaré. Digues.
6: Sabies que el famós Casual Friday té un precedent molt conegut a Hawaii? I és que als anys 60 es van popularitzar els Aloha Fridays, que són els dies en què es permetia anar a treballar amb camisa hawaiana.
0: Quin bon rotllo.
6: M'encanta. La idea era relaxar una mica la manera de vestir a la feina i amb els anys aquella filosofia doncs es va estendre. Així que si avui heu anat a treballar amb sabatilles, amb bambes, una mica és culpa de Hawaii,
0: Em sembla fantàstic. Hauríem de fer un Aloha Friday.
6: No ho he pensat tan bé, m'encantaria.
0: Però allò més de... Quan faci fred, el mes de gener.
6: No és mala.
0: Un divendres sí. Aloha Friday. Sí, va, més.
6: M'has de donar pas, si no estic ja orfa.
0: Sabies que...
6: A veure.
0: Sabies que...
6: Nosaltres associem la mala sort al dimarts 13, però en molts països anglosaxons el dia maleït és el divendres 13. Sé que ho sabíeu, però us explico el per què. Perquè a Itàlia, tradicionalment, encara ho compliquen més. El número de mala sort és el 17. És a dir, la mala sort existeix, però no ens hem posat d'acord amb el calendari.
0: Va.
6: No tenim mala sort.
0: Va. I sabies que...
6: Existeix una cosa que es diu jet lag social. És el desajust que provoquen quan entre setmana tenim uns horaris de son i el cap de setmana doncs els canviem completament. Tu te'n vas a dormir molt més tard, et lleves al migdia i diumenge a la nit el teu cos ja no sap a quin horari viu.
1: Està passant.
6: Per això arriba dilluns i clar, tens la sensació d'haver tornat de Nova York, quan l'únic viatge que has fet és del sofà al llit.
1: Passa.
0: Jo tinc jet lag diari. Em dono la sensació cada dia que arribo de Nova York, saps? Gràcies, Ares.
6: Regal.
0: 900-630-630. Qui és la valenta que truca sense saber que regalo i que li regalo?
6: Epa.
0: O el valent, que truca al 900-630-630. És un regalàs, això ja ho dic. No, espero la trucada. Vinga, va,
1: tira. Molt xulo.
3: Estàs escoltant Bon dia i bona sort amb Badó Lladó. Bon dia i bona sort.
0: Vinga, atenció als amants de la lectura, perquè avui al concurs portem un dels esdeveniments culturals més importants de l'any. La setmana del llibre en català, un espai de trobada ideal per descobrir lectures, conèixer els autors en persona i celebrar la literatura com un regal. Un lot de tres llibres sorpresa de primer nivell. Perquè no t'hagis de trencar el cap escollint-los, nosaltres ja te'l regalem, ja fem la feina per tu. Allò que arribes i va, que vull un llibre, però no, no, no sé què ni agafar.
1: És que a vegades perds molt temps mirant quin llibre i tries el
0: que
1: has de triar, tu.
0: I al final et poses el llibre i dius, doncs nosaltres ja els escollim per vosaltres. Amb una bossa tote bag oficial d'aquesta setmana. Anem a recollir la trucada. Bon dia, bona sort. Hola.
7: Bon dia.
0: Bon dia.
7: Bon dia.
0: Amb qui parlo?
7: Amb José.
0: Com estàs, José?
7: Molt bé, molt bé.
0: Des d'on truca el José?
7: Des de Figueres.
0: Home, de Figueres? Molt bé.
1: Molt bé, que bonic.
0: Des de la capital de l'Empordà. Escolta'm, sempre hi havia un company que havíem treballat molts anys junts fent ràdio, i ja que truques de Figueres, és una pregunta que és molt pertinent. Em deia, les cebes que creixen un quilòmetre més enllà de Figueres, es consideren cebes de Figueres o no?
7: Jo crec que sí, home.
0: Sí, no?
7: Sí, sí, sí, clar.
0: Sí. Jo ho dic perquè, per exemple, els pèsols que es cultiven a Caldetes es segueixen dient pèsols de Llavaneres, m'entens o no?
1: Mm. Perquè es feia d'una manera determinada, no? La recepta a Llavaneres es feia d'una manera concreta,
0: és pel terra,
1: és pel
0: sol.
1: Veus.
0: És pel sol. Molt bé. Escolta'm, a què et dediques?
7: Bueno, soc funcionari.
0: Ets funcionari, però a quina administració? A l'Ajuntament?
7: Aquí, a l'Ajuntament.
0: A l'Ajuntament. Home, doncs tres llibres aniran perfectes, no? Sí o no?
7: Sí, home, i tant.
0: No ho dic per la feina, ho dic perquè quan acabis la feina. Quan acabis la feina.
7: Clar,
0: mira
7: clar.
0: Com riuen allà dins, bandidos. Escolta'm, i què fas llevat tan aviat?
7: Bueno, vaig a entrenar, faig coses amb els nens, esmorzar, tot així.
0: Ah, molt bé. Tens molts fills o no?
7: Tinc dos.
0: En tens dos. I prou, no?
7: Sí, sí, sí.
0: I fins aquí.
7: I prou, ja està, ja està.
0: I fins aquí. No, no, ja està bé, ja està bé. Tu quants en tens, Gurgui?
8: Dos.
0: Dos també, eh? I tu? I
1: dos,
0: tu?
1: Dos, dos també,
0: i
1: dos
0: tu?
1: Nens.
9: Dos, és la bona.
8: És el número màgic.
0: En sèrio? En sèrio? Molt bé.
1: I tu dos també?
0: I jo dos també, jo dos també. Ja. Escolta'm, que vagi molt bé, una forta abraçada. Gaudeix dels llibres, que són molt bons llibres, d'acord?
7: Molt bé, moltíssimes gràcies, bon dia.
0: Bon dia, bona sort, i records a la gent de l'Empordà, la gran gent de l'Empordà.
8: Visca l'Empordà.
0: Vinga, va, en 3 minuts, 3 quarts de 8.
10: Bon dia i bona sort, amb Badó Lladó.
0: Estava pensant, a mi també em anirien bé 3 llibres, eh?
8: També, no?
0: Haig de fer una mica de...
8: Jo m'he quedat sobtada, que no sabia que a Batxillerat no hi havia lectures obligatòries. Així ens està anant, eh?
0: Vull dir, sí.
8: Ja ens podem posar les piles.
0: Tenim un problema.
8: No, un problema molt greu.
0: Tenim un problema. Vinga, va, anem a l'estop de l'any.
1: A l'estop dels U2, perquè recordem que avui fa 50 anys es va fundar aquesta banda tòtem del rock, no només britànic, sinó mundial, els U2.
0: A veure, estàs parlant de l'any
1: 1976,
0: però clar, el seu boom musical a quin any va arribar?
1: Als 80, sobretot.
0: Als 80,
1: a finals dels 70 ja van començar a treure bastant el cap, però sobretot durant la dècada dels 80 i 90 van tenir el seu millor moment, també a principis dels 2000, sí que és veritat que han anat fent discos, però la seva repercussió màxima, això passa en totes les bandes, és impossible mantenir un nivell superalt durant tantes dècades, però per tant, recuperem els temes més importants, alguns dels temes més importants dels U2, perquè

0: I la cadira és ara qui va molt amb el dia d'avui, eh?
1: I still having fun, what I'm looking for. Per què? Per què? Per què ho dius?
0: La que ve ara.
1: La que ve ara,
0: home,
1: clar.
0: Perquè és divendres i...
1: Ah, la que ve després. Espera, ja sé quina vols dir. No, primer, no, t'ha saltat una. Jo pensava que et referies a aquesta que escoltem,
0: senyora,
1: que no, també no la podem passar per alt.
0: No, a veure, és que normalment em posa 5 i avui n'hi ha 6.
1: És veritat, tens raó.
0: Per això que m'he despistat.
1: Sí, hi ha vegades que no puc deixar escapar alguna cançó, no es pot quedar fora, i avui m'he passat una, però m'ho permetré avui que sí.
0: Aquí ens despistem i estem escoltant música fins demà a la tarda.
1: Ara sí que ve, aquesta, que fa referència, Beautiful Day, no pot ser d'una altra manera, si és divendres.

Aquesta és dels anys 2000, de principis de dècada. Ara tornem una mica enrere per escoltar l'última d'aquesta selecció, una dels 80, en què van assentar una mica les bases al que avui dia es coneix com a rock d'estadi, un himne d'estadi dels que coneixem avui dia i que no falla mai amb els seus directes i és un dels moments de clímax entre el públic. With or Without You.

0: Heu tingut la sort de veure'ls en directe?
1: Sí, sí? Un parell de vegades.
0: No. Doncs tenen un molt bon directe, eh?
1: Els vaig veure al Camp Nou amb una gira de 360 graus i els vaig veure fa ara uns 11 anys també que van venir al Sant Jordi. Molt bé. Bono té una veu espectacular.
0: Sí, sí.
1: És veritat.
0: L'aguanta molt bé. L'aguanta molt bé. Gràcies. Jo no he estat, eh? Però com que ja dius això, ja em passaria mal. A 3:15 de 8 del matí. Va, voleu conèixer els truquillos que avui us he portat?
1: Mai tant.
2: Va.
0: Sabeu com netejar els sòcols sense necessitat de jupir-vos?
2: Oh, no.
0: És important els sòcols, eh? Vull dir, perquè tu passes a l'escombra i la fragona per la part baixa, però hi ha els sòcols.
2: No, sí. Allò hi ha una de merda.
0: No, hi ha aquella part d'allà dalt, que s'acumula...
3: S'ha de rascar, allò. Allò s'ha de rascar.
0: Sí, sí, allà amb una... S'ha de rascar. Doncs heu d'embolicar un drap de microfibra lleugerament humit al capçal de la fragona.
1: Ah,
0: i heu de subjectar amb una goma. És a dir, poseu la fragona al revés, eh? I ho subjecteu amb una
1: goma?
0: Amb una goma poseu aquest drap de microfibra i ho podeu passar pels sòcols drets, si sense necessitat de jupir-vos. Què et sembla, sí o no?
2: Bueno, també pots anar a l'AliExpress i hi ha mil invents de pals així.
4: No li tiris per terra els seus truquillos.
2: No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, et compliques la vida.
4: Està molt emocionat.
0: Però és que això que acabes de dir...
4: És que, clar, tot per terra, tot.
0: És com acabes de rebentar. O sigui, és com dir, jo què sé, no sé, anava a posar un exemple perquè quedaria molt lleig.
1: Vinga, la passió és no ajupir-se, que després l'esquena...
0: Va, te'n dic un altre, a veure si ja me'l compres. Home, que no t'està res bé. Què s'ha de fer perquè els plàtans durin més?
2: Ni idea.
4: A AliExpress hi ha uns de plàstic.
0: Doncs els heu de separar entre ells i els heu de cobrir la part superior de les tiges amb paper film.
1: Això
0: pot alentir la maduració. Saps el que deixes el plàtan diu, per si jo vaig comprar abans d'ahir?
1: Això fa molta ràbia, eh?
0: Doncs res, els heu de separar i a dalt li poseu paper film i veureu que aquest plàtan d'aquí a Sant Esteve encara aguantaran. I com saber si un ou és fresc o no és fresc? M'ho dius tu, Gurgui, o no?
2: Això no ho sé, tampoc. No?
0: L'heu de posar un got o un recipient amb aigua. Si queda estirat al fons, és més fresc. Si es posa dret o sura, és més vell. Això indica l'edat aproximada, que no garanteix que sigui segur per menjar.
2: Molt
0: per tant,
2: bé.
0: Si veieu que es posa dret o que comença a surar o que salta ja directament del d'això, amb unes cames de dins que es mouen, doncs serà que és una mica més vell. Vinga, va, 3:15. Anem amb la Gurgui, som-hi.
5: Bon dia i bona sort. Amb Badolla 2.
0: Va, comencem parlant de l'oreja de Van Gogh.
2: L'oreja de Van Gogh, de la Leire i la Maya Montero, que la guerra continua, que ens està donant una de capítols a aquesta guerra, que pensàvem que ja s'havia aturat. El cas és que la Leire ha protagonitzat un anunci aquesta setmana, que la cosa últimament va d'anunci.

0: cotxes, les marques estan forrant amb tots els conflictes que hi ha entre famosos, i ha rebut moltes crítiques, però jo vull contextualitzar tot el que ha passat, perquè fa un mes la Maya Montero, en un fotocall, va fer referència dient els primers amors com que són els únics. Anem a escoltar-la.
1: Que el amor verdadero es tan solo el primero. Y entonces, claro, Iris y Rosas, eso es lo que dicen.
2: Ahí está.
0: Bueno, clar, aquí com dient, jo vaig ser la primera i aquí és on jo reivindico el meu lloc i les altres, que han estat potser 14 anys, no han fet res, no? I, òbviament, hi ha gent defensora de la Maya que va dir, bueno, ho ha dit innocentment, no era un zasca cap a la Leire. El cas és que la Leire ha protagonitzat, com bé deia aquesta setmana, un anunci on deia, bendito momento en el que decidí ir por libre. I en aquest anunci també hi ha moltes referències visuals que els fans han pogut identificar, que també feia referència a la banda de l'oreja de Van Gogh.
3: Déu-n'hi-do,
0: eh? El cas és que la cosa s'ha escalfat...
4: Per cert, deixa'm obrir un parèntesi. Com li va a la Leire en solitari?
0: Li va molt bé. No. Està omplint els concerts que fa i també mediàticament està fent anuncis, també algun show televisiu, vull dir que li va bé i ella està contenta i a nivell de salut mental segur que encara millor està.
3: De fet, actua a la Mercè, perdoneu. Actua a la Mercè aquest any.
0: Mira,
3: Leire Martínez.
0: Pues visca la Leire a la Mercè i visca la Mercè. El cas és que la cosa s'ha escalfat, que aquesta setmana, fa dos dies, la Maya en un dels seus concerts estava cantant El Último Vals, que recordem que aquest va ser com el primer single que la Leire va protagonitzar amb la banda. Era com part de la Leire. Hi ha una frase que diu «Cuando todo acabe, pero la Maya canvia una mica la lletra».
5: No l'he entès, no l'he entès.
0: Clar, bueno, clar, és que a final...
5: Jo la vaig veure a final molt, que vaig anar a veure la València.
0: Sí,
5: doncs
0: pues aquí no l'has entès.
5: Pues t'ho juro que a València va estar molt
0: la
5: bé.
0: La lletra és «Cuando todo acabe y ella se inventa y que acabe ya, por favor».
5: Ostres,
0: clar,
5: això, diu.
0: Plan, Leire, prou ja. Calla ja.
5: Mare de Déu, quina
0: emoció. I dius, a mi, o sigui...
3: Oi.
0: Del primer amor... I ara això, òbviament, anava la indirecta cap a ella i que acabi ja, doncs aquesta senyora, la Leire, podrà parlar el que vulgui i reivindicar el que vulgui.
4: Com t'has quedat?
2: Com tu, Badó. Estic que no...
4: Estupefacte.
2: Exacte.
0: El problema d'això és que al final són dos més, que jo crec que no les confrontaria, perquè al final les dues han donat tot per l'oreja de Van Gogh i els que haurien d'enfadar-se una mica són els de la banda, que com sempre dic, que amb aquest tema sempre estan a l'ombra i vinga, que es barallin elles, saps? Com el Jesús.
5: Sí, fa molta ràbia, eh?
0: Amb la Belén
5: és molt de senyoros,
0: sí,
5: que se maten entre elles i nosaltres...
0: Això és com a la Belén Esteban amb el Jesulín invisible, i que es barallin entre elles. Que, per cert, la Belén Esteban avui debuta a Mediaset, que és l'entrada un altre cop a Mediaset després de la gran sortida de Sálvame. Vull dir que avui és un dia històric pel món del cor.
5: A veure si així rasguen alguna d'audiència.
0: Bueno, sí, perquè últimament...
5: Perquè, mare de Déu.
4: Què més?
0: El cas és anem a la Inés García, que aquí n'hem parlat molt, la parella de Lamine Yamal, també creadora de contingut, que recordem que el juny, que jo ja vaig començar a parlar d'ella, tenia 120.000 seguidors i aquest estiu... I ara està a punt d'arribar als 5 milions de seguidors.
4: Sí. Mira, igual que el Carles.
2: Com els meus, més o menys.
4: El Carles del juny tenia 3 seguidors.
2: I ara en tinc 2.
0: No està malament. No. Poc a poc,
4: En tens un, que acabo de sortir. digues.
0: El cas és que aquesta setmana a Lola feia uns premis a creadores de continguts mentre es produïa paral·lelament al desnonament de la Mari Carmen, però ja sabem que les influencers viuen en un món paral·lel. El cas és que li van atorgar...
5: Però quina mania amb les influencers. Aquí hi ha molta gent que no n'ha parlat d'això a les xarxes.
0: No, massa gent.
5: Deixeu-les tranquil·les, no donen permès, pobres.
0: Això és per obrir un meló, perquè no parlem.
5: Jo de sobte crec que se'ls ja està una mica. Què han de dir aquesta gent?
0: No vull que parli. El que vull que quedi clar que aquesta gent no parla, no perquè no en sàpiga, no perquè no vulgui, sinó perquè ja sabem que si parles, les marques et penalitzen entre cometes i prefereixen guanyar més que dormir potser més tranquils. Però bueno, això ja seria un altre tema.
4: Si parles d'aquí, no estic entenent res.
0: Parles de problemàtiques socials, denunciar barbaritats com les que hem viscut amb la Mari Carmen aquesta setmana, que jo em sembla que no fas cap mal.
4: I si parles d'això, les marques et penalitzen?
0: Bueno, jo sé de companys meus i ja no són com influencers, sinó creadors de continguts que treballen en marques, que jo m'he arribat a enfadar amb ells, no enfadar amb ells, però dir, ostres, pensava que alguna cosa diries, no? Bé que et fas 20 vídeos, vull dir, alguna cosa faries. No, bueno, les marques, prefereixo ser un perfil més blanc i no posicionar-me en certs, en certes polèmiques,
4: sí,
0: o en certs problemes socials. Però després les marques em fa molta gràcia, perquè és cert, bueno, tu treballes amb marques, volen perfils més blancs, que no, no et polititzis, però després agafes on xoques.
4: També demostra una mica el perfil de què són els influencers.
5: Però després una marca... Passen totes les feines. Nosaltres ahir vam parlar a les xarxes de coixí perfecte. Vull dir, ningú ens obligui a penjar, saps? O sigui, jo no sento que...
0: No.
5: Vull dir, que estem dirigint molt i jo veig molta gent amb feines que no surt a xarxes.
0: Totalment, ara.
5: Vull dir que són temes que són, o sigui, que són temes socials, però que sembla que les influencers estiguin obligats.
4: No que estiguin obligats, però...
5: Però vull dir que cadascú la seva feina...
0: Jo, mira, Ares, per exemple, tu ets una persona que, vull dir, segueixes una línia, però en el moment que et polit... O sigui, en el moment que tu m'estàs parlant d'un tema, per exemple, la Goicoechea, com lo de Ceuta, que va dir unes racistades fora de lloc, i hi ha temes que després no me'ls toques, o una Maria Pombo que m'estàs difonent bulos en contra de Pedro Sánchez, però després, quan toca parlar d'una Mari Carmen, que jo crec que
3: estic
0: aquí ja no va de política, et calles, és perquè alguna cosa està passant.
4: Aquí vaig,
0: és
4: la, o sigui, quan toques la boca amb un discurs i després quan passen desgràcies com aquestes, no...
3: Aquí estic d'acord, sí.
4: Estem parlant d'això, doncs seguim
3: parlant. Si fas contingut social durant un temps i després deixes de fer-lo, llavors és estrany, però si no l'has fet mai, tampoc estàs obligat.
0: Vull dir, no sé,
5: No, dic que en general hi ha molta gent que no entra.
0: Hi ha uns perfils que surts per unes coses que dic i després per altres et calles, dic, jo no entenc res.
4: Bé, perdona, què ha dit la parella de la Minyamal?
0: Li han atorgat el primer premi de reconeixement i deia això la Inés agraint el premi.
6: També en pareja, que és la persona que m'ha ensenyat a creer en mi misma. I nada, otra vez agradecer a Lola, a Eduardo... Ya está, que esto es un reconocimiento que hace que me dé cuenta de que he llegado aquí, Inés García, ha llegado aquí y de aquí no me voy, ya por más, muchísimas gracias.
0: Ella en aquest discurs deia que des de petita volia, bueno, ser model o treballar a televisió, que li feia una mica de vergonya parlar en públic. Jo he vist tot el discurs i, sincerament, la veig amb una tia amb bastantes tables, amb bastant carisma.
5: Quants anys té?
0: Ella té 23.
5: És que és molt jove.
0: I el Lamín, 19.
4: 19.
0: 19 anys. I, bueno, ja ho diu clarament, he venido para quedarme, perquè sí que és veritat que s'ha de dir que aquest juliol la Inés García ha patit una de comentaris masclistes, insults, barbaritats, que no sé si tothom, i amb un cap de 23 anys, hagués aguantat les barbaritats que ha aguantat, perquè ja sabem que les nòvies dels futbolistes, i més ja quan tens una exposició mediàtica, doncs, bueno, reps que estàs aquí pel Lamine Yamal, i agraïm, doncs, això, que el Lamine Yamal ha cregut amb ella.
4: I ja dius que aquí apareix Georgina, aquí?
0: Clar, apareix Georgina, perquè sí que és veritat que jo veig que és una influencer, que ja, abans d'estar amb el Lamine Yamal ja tenia una comunitat, i jo la segueixo bastant, i com a creadora de contingut, que serà una futura Georgina, perquè jo crec que farà la seva pròpia com marca personal, que no es vincularà tant com la figura de Ronaldo, i en aquest cas de Lamine.
4: En qualsevol cas, que li vagi tot molt bé.
0: Molt bé.
4: Gràcies, Gurgui!
0: De res.
4: Amb dos arribem a les 9 del matí. Torni.
7: Bon dia i bona sort. A Ràdio 4, amb Badoña 2.
4: Gorka, no, que he dit tant dos arribarem a les 9 del matí.
5: Jo ara me n'he donat,
4: He dit torni per mi mateix, no per tu. Gorka anava mirant, diu, que he tirat malament?
5: He sigut jo.
4: Vinga, va, si avui fos festiu, on aniríem, ara?
5: Doncs avui aniríem a Reus. Vull portar-ho tots els dies de l'any. Aniríem a Reus perquè avui és un dia perfecte perquè se celebra la Mare de Déu de Misericòrdia i és la seva segona festa major. El 25 de setembre és precisament el seu dia gran. La festa té una data curiosa, una història que és curiosa, i és que segons la tradició, l'any 1592, la Mare de Déu es va aparèixer a una pastoreta, Isabel Besora, i la ciutat va quedar alliberada de la pesta. De fet, el Santuari de Misericòrdia es va construir just al lloc on, segons la llegenda, va passar tot. Avui el programa va fort perquè al matí baixa el seguici festiu cap al santuari i al vespre arriba una de les parts més espectaculars amb la baixada del Ball de Diables a partir de 9:45, i enceses de lluïment i la carretillada, i a les 10 de la nit el castell de focs darrere del santuari. Jo faria una volteta pel centre, passaria per la plaça del Mercadal, faria el vermut,
3: obligatori.
5: Carreus, això, gairebé és patrimoni no escrit, i guardaria forces per arribar al vespre al santuari. Perquè avui, si anem a Reus, no només anem a visitar-hi la ciutat, sinó que hi anem a... que quan està passant alguna cosa de veritat, i avui se li ara gorda.
4: Doncs clar que sí, cap a Reus. Fem un camí cap a Reus.
3: M'agrada molt Reus.
4: Gràcies, Ares.
5: A tu, Badó.
4: Gràcies, Anna Gurgui.
5: A vosaltres.
4: A Capella, moltes gràcies.
2: Gràcies, família.
4: Aniràs al congrés d'ahir, no?
2: Sí, ara tornaré a aprofitar l'acreditació.
4: Exacte, allà ens veiem. Gràcies, Montse Vidal.
3: A tu, Badó, bon dia i bona sort.
4: I tornem el dilluns. No va dir, tornem demà. Sí. No, passeu demà a veure aquí, a veure si ens veieu. Gràcies, com sempre, a tota l'audiència de Ràdio 4, als que ens segueixen també a través de la 2CAT. Us deixem amb Gemma Nierga, el Cafè d'Idees. Nosaltres dilluns a les 6 en punt estarem aquí despertant el país com si cada dia fos estiu. Bon cap de setmana, família!
8: Hola, molt bon dia. Són les 8. Aquest divendres tornem a parlar del desnonament de la Mari Carmen, que ha aconseguit quelcom insòlit en aquest moment de la legislatura, que Junts i el PSOE tornin a les negociacions.
9: I tothom apreta, Gemma, perquè des de Sumar demanen expropiar el pis de la Mari Carmen i mentre Catalunya i Madrid es barallen amb les xifres per veure quina comunitat encapçala la llista de desnonaments a l'estat espanyol.
8: L'habitatge ha tornat a la primera plana. Avui en parlarem amb el vicepresident del Parlament Europeu, Javi López. Aquí preguntarem què saben dels possibles atacs de Rússia a casa nostra i com de preocupats n'hem d'estar.
9: Doncs, si us plau, pregunta-li quan baixaran els preus de la benzina, perquè ja estem pagant a 2 euros.
8: De part teva li preguntaré. Per cert, tornen les lectures obligatòries al batxillerat. Tu, Lorena, que ho deus tenir més fresc, recordes què et feien llegir?
9: No tan fresc, però Tirant-lo blanc, Mirall trencat, Terra alta,
8: Terra baixa.
9: Hi havia dos.
8: Terra baixa. Terra alta és la de cerca.
9: Exacte.
8: Per això que l'acabes de llegir. I... jo, home, que no escrit del segon origen de Pedrolo. Recordes? Que
9: també, com...
8: L'Alba, una noia de 15 anys, verge i bruna.
9: Així doncs començava.
8: Comenceu i devoreu llibres que nosaltres ara obrim el Cafè d'Idees.

0: Com us explicàvem, el desnonament de la Mari Carmen ha servit perquè el govern de Pedro Sánchez reprengui les negociacions amb els socis d'investidura pel decret d'habitatge. El PSOE prem l'accelerador i ara parla, diu, amb tothom.
1: Sí, Gemma, però sobretot busca un acord amb Junts perquè acceptin un decret que permeti aturar els desnonaments. I mentre l'altre soci de la coalició Sumar pressiona i vol que el text estigui sobre la taula en el pròxim Consell de Ministres. Anem fins a Madrid, on està l'Àlex Cabrera. Àlex, el govern vol aprovar amb urgència el decret d'habitatge que està bloquejat des del juliol.
2: Exacte, el govern central treballa a contrarrellotge per aprovar dimarts de la setmana vinent en Consell de Ministres aquest decret llei d'habitatge que eviti dos nous desnonaments. Tot es precipita, ho sabeu, després del cas de la Mari Carmen, aquesta veïna d'aquí de Madrid de 87 anys i que ha encès totes les alarmes perquè un cas com el seu no es torni a repetir mai més. Des de la part socialista de l'executiu, però, posen el focus en que aquest decret ja s'ha votat al Congrés dels Diputats i que ha estat tombat amb els vots de PP, Vox i també Junts per Catalunya. Ara bé, perquè no torni a passar, i ho dèieu, ja s'han començat noves negociacions amb Junts, però també amb Podem, perquè ara sí el text compti amb el consens necessari. Veurem si al llarg de les properes hores, dels propers dies, s'arriba a un consens i ara sí s'aprova en Consell de Ministres i es pot arribar a convalidar a la Cambra Baixa. Escoltem en aquest sentit, escoltem en aquest ordre la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, també el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, y la popular Cuca Gamarra.
3: Yo estoy trabajando para que podamos llevarlo el martes con el compromiso de los grupos de poderlo aprobar lo antes posible en el Congreso.
4: El gobierno el martes tiene que estar a la altura porque no le podemos fallar a la gente.
5: Hace falta política. Hace falta política de vivienda de verdad. No es una cuestión de un real decreto. Ese real decreto del que se está hablando, no sé cómo será el que van a plantear, pero el último que llevaron al Congreso no hubiera solucionado esta realidad, ni este supuesto.
0: La presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anat més enllà i per defensar-se de les crítiques ha posat el focus als desnonaments a Catalunya i la portaveu de la Generalitat, Sílvia Paneque, s'hi ha tornat.
6: Por desahucios, el número mayor se está ejecutando en Cataluña, en Andalucía, en Comunidad Valenciana y a larga distancia en Madrid. Fíjense qué incoherencia. Por cada desahucio que hay en Madrid se producen 5 en la Catalunya d'Illa i de Sánchez, per cert.
7: Tenim criteris per diferenciar aquelles ocupacions delinqüencials que efectivament no s'han de permetre d'aquelles ocupacions vinculades a situacions de vulnerabilitat. Em mostra un botó, ahir aturàvem un desnonament a Vic, per exemple, perquè hi havia un informe favorable de serveis socials.
1: Segons dades del Consell General del Poder Judicial, dels 4.000 desnonaments que hi va haver a tot l'Estat en el primer trimestre de l'any, el 23%, és a dir, 921, van ser a Catalunya. Els de Madrid, en canvi, representen el 14%. El volum de població d'ambdues comunitats és diferent, amb 1 milió aproximadament més d'habitants aquí a Catalunya. Per tant, hi ha més habitatges i més famílies vivint de lloguer, un fet que explica en part la diferència en les dades oficials. Pel que fa a la situació de la Mari Carmen, continua ingressada a l'hospital amb un quadre d'ansietat. Ja està a planta, però continua en observació uns dies. Segons els seus familiars, encara no té una alternativa per quedar-se a viure al seu barri. De moment, ella no vol anar a una residència. L'opció que vagi a viure amb el seu cosí no és viable perquè, expliquen, el pis és petit i només tenen una habitació.
0: I a banda de l'habitatge, a Catalunya preocupen les tensions del sistema educatiu. Avui Illa ha convocat els grups parlamentaris per celebrar la cimera sobre l'educació. Anem al Palau de la Generalitat. Bon dia, Iliana Viera. Finalment sí que hi assistirà el Partit Popular.
8: Sí, ho fan després d'haver canviat diverses ocasions de criteri al llarg de la setmana. Per tant, l'únic partit absent serà Vox en aquesta ocasió. Sí que participa també Aliança Catalana. És la primera vegada que el partit d'extrema dreta assisteix aquí a una cimera d'aquest tipus al Palau de la Generalitat. Tots els partits, d'una manera o d'una altra, adverteixen Salvador Illa que aquesta cimera no pot servir per salvar el govern ni per salvar la consellera d'Educació. Alguns venen només per respecte institucional, com és el cas de Junts, que no pensa avalar el govern perquè creu que aquest debat s'hauria de pilotar des del Parlament, i altres partits sí que venen en mesures pròpies, com és el cas, per exemple, dels comuns, que situen com a prioritari la reducció de les ràtios. El president els proposa un debat serè i constructiu, un debat per treballar conjuntament per recuperar la confiança. Sobre la taula hi ha temes clau com l'acollida dels nouvinguts, l'escola inclusiva o també la millora dels aprenentatges. Salvador Illa els proposa poques mesures, 5 o 6, diu, però que vagin al fons per redreçar el sistema educatiu, i bàsic, diu també, que vagin acompanyats de recursos i de dates de compliment perquè aquestes mesures siguin creïbles.
1: Doncs a tot això, el Departament d'Educació fa marxa enrere i recupera després de 2 anys les lectures obligatòries a primer i segon de batxillerat. Serà a partir del curs vinent. La consellera Esther Niubó vol implantar un pla lector obligatori per als 2.530 centres públics per millorar la comprensió lectora. Fins ara era recomanat i només el tenien uns 700. L'altra pota del reforç d'aprenentatge és en les matemàtiques, on es posarà el focus en el càlcul mental. La mesura s'haurà d'aprovar en un acord de govern.
9: Plantegem un retorn urgent a l'essència de l'aprenentatge. Tornar un back to basics, tornar als bàsics. I aquells bàsics no són altres que recuperar la importància i la centralitat de l'escriptura per estructurar el pensament, de l'ensenyament sistemàtic de l'ortografia, del treball de l'oralitat, de la lectura guiada, d'un corpus de lectura clau.
0: L'Assemblea de Nacions Unides ha estat l'escenari de la primera reunió dels ministres d'Exteriors d'Espanya i Marroc després de l'entrada massiva a Ceuta ja fa gairebé 2 mesos.
1: El Marroc ha reiterat la seva voluntat perquè tornin els migrants que segueixen a Ceuta, i el ministre Nasser Bourita assegura que no és Rabat qui obstaculitza el procés.
10: Si els migrants no han tornat, no s'ha de preguntar al Marroc. Cal preguntar-ho a Espanya.
0: A Ceuta hi ha més de 3.000 adults i 500.000 de menors que encara dormen al ras. Els bombers de Ceuta han localitzat un nou assentament de migrants en un túnel subterrani. I anem en directe a Ceuta amb el nostre enviat, en Bernat Herrandiz. Bon dia, Bernat. L'avís el van donar uns veïns, oi?
11: Sí, quan els veïns, bon dia, van veure aquest fum, van avisar els bombers que van baixar aquí, i quan van arribar per apagar aquest incendi, es van trobar amb un assentament subterrani on es calcula que hi podien dormir entre 30 i 50 persones. És una zona amb molts túnels que connecten aquesta platja de Sarchal, on som ara, amb la ciutat universitària, el campus universitari de Ceuta, i per tant és un lloc per trobar refugi per als migrants. Això per una banda, però la Policia Nacional també ha evacuat 2 pisos a Ceuta on dormien amuntegats 28 migrants, 3 d'ells menors. La Policia Nacional ha detingut a 3 persones que s'haurien enriquit, que haurien cobrat fins a 10.000 euros als migrants per tenir-los en aquests pisos. Per tant, això és una mostra de que aquí els migrants busquen alternatives per no dormir al carrer, però això no sempre és viable. Hem estat al barri del Príncipe, on molts d'ells troben un lloc una mica més tranquil per dormir al carrer. A tocar de la frontera amb el Marroc, els carrers estrets del barri del Príncipe acullen bona part dels migrants que sobreviuen al ras. Aquest és un dels barris més vulnerables d'Espanya, que viu entre l'esgotament i la solidaritat. Al principi dormia en un altre punt, però hi havia baralles i els veïns es queixaven. Aquí estic més tranquil, diu l'Aimani, que ara ens explica què passa les nits dins d'un cotxe. Quan tenim diners, lloguem un lloc per dormir, ens confessa el Suleiman. S'ha format per ser planxista, ens diu, i vol treballar a Espanya. Volem pujar a la península com sigui. Si cal, em llençaré un vaixell, però no contemplo tornar al Marroc, diu el Mohamedou, que camina coix per una ferida que no se li cura. Pels carrers del Príncipe també hi ha menors, com l'Adam. La gent ens diu que tornem al nostre país, però venim a buscar un futur i som bones persones, diu. L'anhel d'un futur, precisament, és el que ha fet que amb 14 anys el Brahim creués la frontera. Somia en poder tornar a jugar a futbol en un equip, però ara en una competició espanyola.

0: Order in the hall, please.
1: Repeat.
0: Order in the hall, please.
2: Aquí era el moment que diverses delegacions diplomàtiques marxaven del plenari de la ONU al crit de genocida quan Netanyahu havia d'iniciar el seu discurs.
3: Netanyahu els hi ha plantat cara i els ha titllat de covards morals, també els manifestants que l'esperaven, de qui ha dit que eren uns hipòcrites. Ja dins el plenari ha negat el genocidi de Gaza i ha defensat els atacs a l'Iran. De la seva banda, el president palestí, que ha hagut d'intervenir per videoconferència perquè els Estats Units li han tornat a denegar el visat, ha denunciat una neteja ètnica d'Israel als territoris ocupats per destruir, diu, la solució dels dos estats.
2: I el president dels Estats Units, que ha rebut amb tots els honors el seu homòleg xinès a la Casa Blanca després de reunir-se a porta tancada, l'ha convidat a un sopar d'estat on també hi han assistit grans executius tecnològics com Elon Musk.
3: Sí, i Xi Jinping, Gemma, que va arribar-hi a toc de trompeta i rodejat de banderes xineses. Sobre la taula tenien temes delicats, rivalitat econòmica, guerra d'Iran, Taiwan i la carrera per dominar la intel·ligència artificial. Tot i això, per ara no es coneix cap acord entre els dos mandataris. Trump va presumir de la seva relació de gran amistat, mentre que el xinès ho va rebaixar a un interès entrellaçat entre les dues potències.
4: El president Xi i jo seguirem treballant junts per forjar un futur millor pels nostres dos països.
5: Xina i Estats Units són dos països que tenen molt a guanyar en la cooperació i molt a perdre en la confrontació. La nostra competència ha de ser sana i dins d'uns límits.
3: Trump ignora la justícia i veta l'entrada dels periodistes de CNN, Politico i MS Now a la reunió de Xi Jinping. Les cadenes ja l'havien demandat per impedir el dret a la informació quan els va impedir l'accés a la Casa Blanca. Tot i que els tribunals han donat la raó als periodistes, avui el mandatari nord-americà ha tornat a deixar-los fora.
2: I avui també us expliquem que Austràlia investiga la infiltració d'un agent d'OpenIA al seu sistema públic de salut.
3: Sí, Gemma, ja. Aquest és el primer atac de la intel·ligència artificial a un sistema públic que conté dades sensibles de ciutadans. El primer ministre australià ha denunciat que la companyia els va avisar 3 mesos tard, un atac que arriba precisament quan hi ha moltes veus, incloses les de les empreses tecnològiques, que demanen la regulació de la IA.
2: El ple de l'Ajuntament de Barcelona votarà avui a pujar el recàrrec municipal de la taxa turística als creueristes que fan una escala curta a la ciutat, és a dir, els que passen menys de 12 hores. Ho farà de manera progressiva, arribant fins als 24 euros l'any 2030.
6: Si s'aprova la proposta, Barcelona passarà de cobrar els 5 euros actuals als 12 de l'any vinent. Aquesta quantitat anirà creixent cada any fins a arribar als 24 euros al 2030. És el màxim que permet la llei catalana. Aquest import, sumat als 6 euros que recapta el govern, situarà la quota total en els 30 euros, pràcticament el triple del que els turistes paguen ara. L'Ajuntament pretén així que el sector turístic contribueixi en major proporció a les finances municipals. La voluntat, apunta, és desincentivar els creuers que passen poques hores a la ciutat, amb poca despesa. Si no hi ha canvis, PSC, Junts i Esquerra votaran a favor de la mesura. PP, Vox i els Comuns s'hi oposen. Aquests darrers perquè volien que s'apliqués d'un sol cop i no de manera progressiva.
2: I a la paeria de Lleida està previst que avui tiri endavant la prohibició d'utilitzar el burca als espais públics. És el segon cop que l'aproven. L'anterior va ser, recordem-ho, l'any 2010.
3: Previsiblement comptarà amb els vots a favor del PSC, Junts i Vox, que es va abstenir a la comissió prèvia, però que sempre s'ha mostrat favorable. Lleida va ser la primera ciutat espanyola a prohibir el vel integral ara fa 16 anys. Al·legaven motius de seguretat, però el 2013 el Suprem la va tombar en justificar que l'Ajuntament no era competent. Ara el govern socialista diu que busca defensar la llibertat de les dones. L'ONG Watani, que treballa per a facilitar la integració de les persones estrangeres, ha anunciat que presentarà al·legacions.
2: A la localitat valenciana de Tavernes de la Valldigna, la Guàrdia Civil està investigant una brutal agressió a un noi d'origen magrebí durant les festes.
3: I a Vilassar de Mar, els Mossos d'Esquadra han trobat el cos d'una dona a la platja. També us volem explicar que ja ha començat el judici a l'home detingut a Calafell l'abril de 2025, acusat d'assassinar la seva exparella.
1: El judici, celebrat amb jurat popular, ha arrencat amb les declaracions dels fills de la víctima i dues veïnes, també dels Mossos d'Esquadra que van detenir l'acusat. Els agents han assegurat que va confessar els fets. Segons el seu relat, l'home va aturar un cotxe policial per entregar-se després d'assassinar la seva exparella, el cos de la qual duia el maleter del seu vehicle.
7: Avui passa a disposició judicial la parella de l'arquitecte barceloní Josep Joan Pere, de 72 anys, mort el desembre de l'any passat a Baqueira. Tot i que inicialment es va creure que l'home havia patit un atac de cor, els Mossos d'Esquadra ara han trobat indicis que la mort podria no haver sigut natural. Una de les hipòtesis és que la seva dona hauria participat en la mort.
2: La selecció espanyola juga demà a Wembley contra Anglaterra, el primer partit de la Lliga de les Nacions. Serà a partir de 8:45 en directe a la U i també ho podem veure per RTV Play.
3: Els de Luis de la Fuente viatgen avui cap a Londres per disputar el primer partit després de guanyar el Mundial als Estats Units. Abans, Lamine Yamal ha parlat als micròfons de Televisió Espanyola. Una entrevista en què el de Rocafonda ha repassat l'actualitat de la selecció i del Barça. Lamine creu que el joc dels Blaugrana encara pot millorar, situa la Champions com el gran objectiu i ha tornat a proposar-se per rebre la pilota d'or.
8: En el futbol europeu jo crec que hi ha pocos jugadores que jueguen com jo juego, que hagan disfrutar de esa manera. Jo crec que el Balón d'Oro tiene que ver con eso, con el mejor jugador, con el que disfruta más viéndole y sabes que está un punto por encima y lo disfrutas. Yo creo que eso es lo que me diferencia. Todos los fichajes, tanto Gordon se adapta muy bien, Rodri, Adeyemi está dando un nivel grandísimo. Hemos llegado muy bien físicamente y también al final cuanto más años lleva el míster, pues más nos entendemos. Y los jugadores entonces también. Así yo creo que es una mezcla de todos los jugadores que venimos de la Masía ya estamos dando un nivel muy alto.
2: L'ex blaugrana Xavi Hernández ha debutat com a seleccionador dels Països Baixos amb un empat a un davant de l'Alemanya de Jürgen Klopp en partit de la Copa de les Nacions que es va jugar ahir al Johan Cruyff d'Amsterdam.
3: I és un resultat que es pot considerar just perquè qualsevol dels dos equips podria haver guanyat. Els neerlandesos es van avançar al marcador, però l'àrbitre espanyol Hernández va anul·lar el gol a instàncies del VAR. Al minut 32, Metge va anotar el 0-1 i abans del descans Adeyemi va poder fer el 0-2. A la represa, protagonisme pel porter Ter Stegen amb les seves aturades i el temps afegit, Gapco va fer l'empat a un definitiu que va deixar content a Xavi Hernández.
9: Estic content perquè hem mostrat personalitat, sobretot la segona part crec que és molt bona, molt, molt bona. L'equip ha jugat molt bé, ha creat oportunitats, però bé, en general crec que hem merescut algú més, sobretot al final, que és l'ambició que hem de tenir per guanyar partits.
2: A partir de les 11, l'equip espanyol femení de tennis disputa les semifinals de la Billie Jean King Cup contra la República Txeca. I a les dues comença a Londres la Lever Cup, que enfronta els millors tennistes europeus amb un combinat de la resta del món. Les dues competicions les podreu veure en directe a Teledeporte.
3: I el Barça d'handbol juga aquest migdia davant el Pirineus del Brasil, el primer partit del Mundial de Clubs que es fa a Egipte. Un altre Barça, el de bàsquet, va debutar amb victòria a l'Eurolliga. 89-82 contra l'Anadolu Efes d'Istanbul. Els blaugranes van haver de capgirar un desavantatge de 15 punts en contra i ho van fer gràcies als 20 punts de Brizuela i els 19 de Panter, que van alegrar l'estrena de Sekulic a la banqueta del Palau. Són els 750 drons que han il·luminat aquesta nit el cel de Barcelona. És un dels actes de la Festa de la Mercè, un espectacle visual sobre el mar que s'ha inspirat en elements de la capital catalana, però també de Xangai, ciutat convidada aquest any a les festes, com amb la llegenda del fil vermell del destí que uneix a les persones.
2: 8:20, anem amb el temps i la calor, Lorena, que sembla que no fluixa. Diuen que avui tocarà sostre.
3: Sí, millor li preguntem al Sergi Lora. Sergi, què passarà aquest divendres?
10: Molt bon dia, Gemma i Lorena. Doncs aquest divendres arriba aquest pic de calor intensa, amb màximes que acabaran passant dels 35 graus en molts indrets de l'interior. Una calor intensa a la tardor que contrasta amb la fresca que tenim a hores d'ara, sobretot al Pirineu, on tenim valors al voltant o per sota dels 10 graus. Cap a l'interior la temperatura es queda entre els 17 i els 19 graus i ja a punts del prelitoral, però sobretot cap a la costa la nit ha estat tropical i no s'ha baixat dels 20 graus. I és que respecte a ahir la temperatura mínima ha pujat a moltes comarques. Com a conseqüència, per una banda, dels núvols alts que han deixat una albada novament colorida a molts indrets, però per l'altra banda aquesta pujada tèrmica va associada amb aquesta entrada d'aire càlid que tenim al damunt i que va associada a l'estabilitat que ens deixa l'anticicló, que tenim també a sobre nostre. Per tant, amb aquestes condicions esperem un matí de divendres assolellat a tot arreu, això sí, estones entrenyinades a les comarques del nord i est de Catalunya per aquests núvols alts. De cara a la tarda, aquests núvols prims tendiran a allunyar-se pel nord-est i el sol s'acabarà imposant a tot arreu. Avui destaquem la temperatura, que, com bé dèiem, puja sobretot cap a les comarques de l'oest i del sud de Catalunya. Per tant, màximes que s'acabaran enfilant fins als 28-30 graus cap a la costa i per damunt dels 33-35 graus cap a l'interior. Les més altes cap a la Catalunya central, cap a la Conca de Tremp, també cap a Ponent, però compte perquè cap a la Vall de l'Ebre s'acabaran fregant o assolint els 36 o 37 graus de temperatura màxima. Valors, doncs, entre 3 i fins a 10 graus superiors als habituals per l'època i, per tant, temperatures més típiques de la canícula que no pas de finals de setembre. Calor de dia, que contrasta amb la fresqueta que tenim a hores d'ara i, per tant, ens deixa una notable amplitud tèrmica, sobretot a les comarques de l'interior i especialment del Pirineu, on la diferència entre la mínima i la màxima, per exemple, a la Seu d'Urgell, Gemma, és de fins a 24 graus aquest divendres. Per tant, molt de compte amb els refredats.
2: I aquest estiu etern, Sergi, té continuïtat durant el cap de setmana?
10: Doncs sí, Gemma, tindrà continuïtat, però durant aquest cap de setmana ja presentarà símptomes de debilitat. I és que de mica en mica l'anticicló que tenim a hores d'ara a sobre nostre s'anirà desplaçant cap a l'est d'Europa. I això permetrà que per l'oest vagin arribant cuetes de fronts que aquí notarem durant el cap de setmana amb un augment dels núvols prims. Ara bé, a més, de cara a diumenge entrarà el vent humit de mar cap a terra i això també afavorirà un increment de la humitat a prop de la costa i, per tant, un augment de la nuvolositat de tipus baix. Per tant, amb aquestes condicions esperem un dissabte al matí amb núvols baixos cap al Camp de Tarragona, també cap a l'Ebre. Després s'acabaran desfent la resta del dia sol a gran part de Catalunya. Això sí, estona s'ha entrellinat per algunes bandes de núvols alts. I diumenge aquests núvols seran molt més abundants. S'acabaran combinant amb núvols baixos a molts sectors de la costa, sobretot al matí entre el Camp de Tarragona i també cap a l'Ebre. I de cara a la tarda creixeran nuvolades en àrees de la Pirineu, on descarrega granja alguns ruixats. A la resta, sol combinat amb aquestes bandes de núvols de tipus alt. Pel que fa a les temperatures mínimes, doncs bé, es mantindran molt semblants, fresques en àrees del Pirineu, agradables cap a l'interior, suaus, càlides o fins i tot tropicals en sectors de la costa i de dia el cert és que la temperatura començarà a baixar. Ho notarem ja de cara a demà dissabte, un descens que tindrà continuïtat de cara a aquest pròxim diumenge. Malgrat tot, les màximes continuaran superant els 30 graus a moltes comarques de l'interior i els quedaran al voltant dels 25 a 29 graus a la costa, però per contra aquí la sensació de xafogó també s'incrementarà durant aquest cap de setmana, amb valors que continuaran sent, insistim, clarament per sobre els habituals per aquesta època de l'any. I és que de mica en mica la massa d'aire que tenim al damunt tendirà a perdre intensitat, però no acabarà de desaparèixer ben bé o de marxar fins a entrat ben bé al mes d'octubre, a final de la setmana que ve. Un canvi en les temperatures que anirà associat a un canvi de temps que ja notarem de cara a dilluns amb l'enretirada de l'anticicló i amb l'arribada d'un solc d'aire fred en alçada que s'acabarà combinant amb l'aportació d'humitat del Mediterrani comportant un increment de l'inestabilitat en forma d'alguns ruixats, sobretot a prop de la costa. Ara bé, el canvi més notori podria arribar de cara a dijous, coincidint amb l'entrada del mes d'octubre, amb l'arribada d'un front força més actiu que ens deixaria precipitacions força més generalitzades. Per tant, sembla ser que de cara a la setmana que ve acabarem trencant aquesta ratxa seca que portem acumulant en moltes comarques, sobretot a punts de l'interior i cap a Ponent, de més de 130 dies i poc o molt, Gemma, podria acabar plovent a moltes comarques catalanes.
2: Molt bé, Sergi, gràcies. Doncs vinga, 8 i 25, anem a la lectura dels diaris. Marc Brau, bon dia.
11: Bon dia, Gemma.
2: Avui clarament trobem dos protagonistes, Donald Trump i Xi Jinping.
11: Sí, i ara que estem aquests dies vivint el Festival de Cinema de Sant Sebastià, la portada del diari ara podria ser perfectament una portada de pel·lícula d'una sèrie. Mireu a Donald Trump mirant directament a l'objectiu, escortat, en aquest cas, per la seva dona Melania Trump i per Xi Jinping. Sembla clarament una portada d'una pel·lícula de ciència-ficció, d'aquestes de política. Sí. En tot cas, més enllà del titular Xi insta Trump a cooperar, sí que se centra el diari ara també en aquesta negociació entre Junts i el PSOE sobre el decret antidesnonaments, especialment després del cas mediàtic de l'Amèrica.
3: Que, per cert, aquestes negociacions per el decret de vivenda, Junts ja ha donat a conèixer les seves peticions al govern.
11: Això és el que diu La Vanguardia a la seva portada. Junts, en aquest cas, el que demana són rebaixes fiscals per poder aprovar aquest decret antidesnonaments. Diu La Vanguardia que el govern considera que és el moment de reprendre aquestes negociacions amb Junts després de que es quedessin aparcades el passat mes de juliol. En tot cas, la fotografia de portada és molt més habitual d'aquestes trobades entre dirigents de països, amb els dos presidents, amb Trump, Xi Jinping, i amb les seves parelles també a banda i banda dels sofàs.
2: Però, Marc, tot i que les portades són semblants, n'has trobat una on el president total absolut és el president xinès.
11: Sí, és la més diferent. És la portada del País. Fixeu-vos que, ara veureu a les imatges, que no es veu a Trump. Estan d'esquenes, Melania i Donald Trump. I és Xi Jinping que, somrient, és el convidat que entra a la casa de l'anfitrió dient bé, crec que avui em tractaran bé. En tot cas, és una fotografia significativa perquè és l'única de tots els diaris en què no veiem a Trump a la portada, diguem, amb la seva
2: foto. El veiem d'esquenes.
11: El veiem d'esquenes. El titular és un cop més per Mari Carmen. El desnonament de Mari Carmen fa reviure l'expectativa d'un pacte entre el govern i Junts. I en aquest cas també us vull destacar una notícia que després en parlarem. I és que, atenció a aquest titular, perquè és força impactant, negociar amb l'home que va assassinar la teva mare. Compte, perquè a més aquest cas no ens agafa gaire lluny perquè va passar a Vilafranca del Penedès.
3: Ganes d'escoltar-te. L'amenaça russa per un possible atac a Europa també està a les portades?
11: Tema propi del Mundo, vam destacar en el dia d'ahir. Vam tenir també l'almirall retirat Juan Rodríguez Garat explicant-nos que sembla lluny que aquesta amenaça pugui esdevenir real, però el diari El Mundo sí que continua explicant que Europa es posa en guàrdia davant de l'escalada imminent de Rússia, dient que la Unió Europea reconeix els plans que El Mundo ja havia avançat del Kremlin per poder atacar aquests països de la zona del Mediterrani. Recordem que Macron ja va dir que ahir no tenia constància d'aquest informe de la CIA, però que la notícia, doncs, aquests atacs podrien ser reals. La fotografia, per Trump i per Xi Jinping, en aquest cas, a les portes de l'avió que va portar el president xinès a Washington.
2: I parlem d'uns drons, però aquests, en aquest cas dels bons, eh?
11: Sí.
2: Molt més innocents. Els drons de la Mercè són els únics que aconsegueixen treure protagonisme a la trobada de Trump i Xi Jinping.
11: Sí, també apareixen a la portada del periòdico, però en aquest cas en un format molt més breu, perquè el gran protagonisme és, com tu deies, Gemma, per aquest espectacle de drons que es va poder seguir ahir des de pràcticament totes les platges del litoral de la costa barcelonina. Amb aquest espectacle, la Mercè porta la festa a tot Barcelona. Un detall que els que no es dediquen als mitjans o a la premsa escrita no notaran, BSN. Jo crec que no cabia a Barcelona, per això és la Mercè porta la festa a tot BSN. En tot cas, més enllà d'aquest detall, el que destaca amb aquesta fotografia xula a la portada del periòdico és que per primera vegada la celebració arriba als 10 districtes.
2: Les festes de la Mercè, que recordem, es tanquen com sempre amb un piro musical que enguany no se celebrarà on era habitual, perquè hi ha obres a la Fira de Montjuïc. Serà a la platja de Barcelona, a la platja de Nova Icària. És molt millor anar a peu, sempre ho diem, anar amb metro, però sobretot aquests dies, que el preu de la benzina el tenim disparat, Marc.
11: Sí, de fet, és una de les notícies que no cal que comentem aquí, perquè tothom que ha d'anar a fer benzina segurament ja haurà notat que aquests últims dies l'escalada de preus és imparable, i avui el periòdico explica que s'està treballant també des del govern per intentar pal·liar aquesta pujada. Diu el periòdico que la gasolina i el dièsel es desboquen a l'espera del nou escut anticrisi, un preu mitjà dels carburants que a tot Espanya s'acosta als 2 euros per litre, molt a prop del màxim històric que es va marcar l'estiu del 2022, amb 2,1 euros. Recordem que tot just era després de l'inici de la guerra d'Ucraïna. El que explica el periòdico és que el govern vol prorrogar o ampliar la propera setmana algunes d'aquestes mesures per intentar pal·liar aquesta pujada de preus.
3: I ara una notícia que pot semblar una broma, però que no ho és, perquè pot tenir conseqüències polítiques, és que un equip amateur porta el nom de Bayern de los Caídos.
11: Sí, això que pot semblar una broma i que moltes vegades amb les lligues amateurs es fan doncs, bromes amb noms d'equips. A mi m'agrada molt Esteagua de Grifo, per exemple. Són noms que acostumen a ser, clar, però Bayern de los Caídos té unes connotacions...
12: Perdó, no existeix Esteagua de Grifo?
11: És un clàssic. Hi ha una sèrie de noms.
12: Sí, sí, però un dia fes un especial de noms.
11: Perfecte, si vols.
12: Que la Lorena i jo no ho coneixem tant.
11: Sí, sí, aquest t'ha agradat, no?
12: Esteagua de Grifo.
11: En tot cas, Bayern de los Caídos, ara, si ens posem seriosos, té problemes per què? Doncs perquè en aquest
12: equip... És que m'estan xivant un altre. Maccabi de Levantar.
11: Maccabi de Levantar, sí.
3: No, aquest és, no és aquest... cert, no? Però és sí. cert o no?
12: Maccabi de Levantar.
11: En aquestes lligues amateurs de futbol 7 que juguen a bona part del país, moltes vegades doncs, tu tries el nom que li poses. Clar, en aquest cas, doncs, diguem que no està molt encertat. I deia la Lorena que pot tenir conseqüències
12: Bayern
11: polítiques.
12: Bayern de los Caídos.
11: Sí, aquesta és una notícia de fa dos dies, però on està la novetat? Doncs perquè hi ha un grup d'advocats que han denunciat davant de la Fiscalia el nom d'aquest equip. Per què? Doncs perquè, a més, hi ha membres de Vox a Barcelona jugant en aquesta lliga que han tret ferro a l'assumpte, però sí que és cert que la notícia ho porta molt clar. I fixeu-vos l'escut. Mingo Rubio Balompié, fent honor també al cementiri de Mingo Rubio, també denunciat, i el que dèiem, un col·lectiu d'advocats denuncia davant de la Fiscalia el nom d'aquest equip per enaltiment de la dictadura, i el que explica és que aquest equip està inscrit a una competició de futbol 7 que es porta a terme a les instal·lacions del Velòdrom d'Horta i juguen Juan Cremades, vicepresident provincial de Vox, i Carlos Oliva, conseller del districte de Sarrià.
12: Doncs aquí la broma ha deixat de fer gràcia, sí. Realment. Ahir coneixíem la detenció de la parella de l'arquitecte Josep Joan Pere, mort en estranyes circumstàncies a Baqueira. Això va ser als Nadals. Avui hi ha novetats del cas als diaris.
11: Sí, sobretot el diari El Mundo, que fa un perfil de la principal sospitosa, que és la parella de l'arquitecte i la detinguda, i explica al diari El Mundo que quan aquesta parella, quan el nebot va entrar a la vivenda de l'arquitecte Baqueira, que és on es va trobar el seu tiet ja mort, la parella estava fent ioga. I com han estat de xoc? I el que explica el diari El Mundo, que és la part diferent d'aquesta notícia que vam conèixer durant el dia d'ahir, és que s'ha demostrat que la dona és devota d'aquesta sanació espiritual i energètica, habitualment tot al voltant del reiki i l'aromateràpia, i que efectivament estava fent ioga i estava com en estat de xoc quan la van detenir.
12: Quan la seva parella estava morta.
11: Al costat.
12: Al costat.
11: És a dir, quan entren, això va ser el dia de Sant Esteve de l'any passat, per tant, bé, haurem de veure com evoluciona aquest cas.
3: I abans ens avançaves que vols parlar d'un altre crim i de les conseqüències que ha tingut?
11: Sí, és una investigació força interessant que fa Julio Núñez del diari El País, ho va fer durant els mesos de juny i juliol, i és respecte a un crim que va tenir lloc al Penedès i una família que ha hagut de pactar la condemna a l'assassí de la seva mare. Pactar amb l'assassí de la teva mare, és el que diu l'article. Les filles de Carmen Ortiz han hagut de pactar una condemna inferior a la que elles demanaven perquè el principal acusat per esquarterar i matar la seva mare, ja portava 4 anys en presó preventiva i estava a punt de sortir. El reportatge, que està molt bé, explica doncs, que l'assassí va admetre els fets al canvi d'una reducció de la pena de presó. La pena de presó baixa a 18 anys i mig de presó, però, esclar, diu el reportatge, la suspensió del judici per aquesta sentència de conformitat perquè no surti de la presó el principal assassí porta la família a dir, clar, què va portar a la parella de la seva mare a matar-lo. A més, el tiet, el germà de la morta, també està implicat, perquè diuen que va ser qui va llançar el cos a les escombraries. On estan les parts del cos que els Mossos no van trobar? I, sobretot, ja era Carmen Ortiz una víctima de violència de gènere i havia avisat i van fallar els sistemes. Estem parlant d'un cas del 2020.
3: Relaxem-nos, perquè el que acabes d'explicar és tremendo, però anem amb música?
11: Vinga.
3: Sí. Nou single d'aquest famós disc que traurà U2 després de tants anys i s'anuncien col·laboracions. Qui diries?
11: Qui està de moda?
3: Qui està de moda?
12: Rosalia.
11: Vinga, doncs tindrem col·laboració
12: amb
11: Rosalia.
12: Sí.
11: Sí. En tot cas, encara no és la cançó que s'ha presentat avui, però mireu, ahir a la matinada es va presentar el nou single d'U2. Escoltem un trosset.

0: Kiss, que sortirà el proper 13 de novembre, aquesta banda irlandesa que, evidentment, doncs, porta molts anys marcant el panorama musical, 50 anys des de la fundació de la banda de U2, i el més destacat, a part d'aquesta col·laboració amb Rosalía, és que també hi ha una col·laboració inèdita amb Dolly Parton, que ja sabem que ens va deixar fa uns quants mesos, però va tenir temps de poder gravar una cançó amb U2, amb Bono al capdavant, el 13 de novembre, nou disc a la venda.
1: Doncs va, Marc, que anem una mica tard, 8 i 35 minuts, als esports. Xavi Hernández va debutar com a seleccionador als Països Baixos, però suposo que les portades van més amb la selecció espanyola.
0: Sí, ho has dit tu abans, demà juga a Espanya, i si Televisió Espanyola van poder parlar amb Lamine Yamal, bona part dels diaris van poder parlar amb altres futbolistes també de la selecció espanyola, com és el cas del diari Esport i del diari Marca. Comencem amb la portada del diari editat a Barcelona. Capità Eric, entrevista amb el jugador del Barça, destacant la seva ambició per guanyar la Champions i pel seu nou rol com a capità. Entrevista enfocada més des del punt de vista blaugrana. Si ens n'anem al diari Marca, es fa estrany veure un jugador del Barça en portada, però en aquest cas hi ha entrevista amb Eric, que diu: de guanyar mai et canses. I el que destaca el diari Marca és que, amb Llorente retirat de la selecció i Pedro Porro lesionat, apunta a titular al lateral dret el futbolista de Martorell.
2: Lamine ha parlat de la pilota d'or. El diari AS, també?
0: Mira, primer t'ensenyaré la portada al Mundo Deportivo perquè sembla un running gag.
1: Li estem preguntant cada dia, eh?
0: Sembla un running gag. Mira, sí. Primer anem a veure el Mundo Deportivo, que també parla amb un futbolista del Barça, en aquest cas amb Fermín, que va ser un dels damnificats per la lesió que va patir abans del Mundial i no va poder acompanyar els seus companys a ser campió del món. No em poso límits, és el que diu el futbolista de Huelva. Vinga, va, nervis. El diari AS parla de la pilota d'or. Sí, parla de la pilota d'or.
1: Sí,
0: parla de la pilota d'or, en aquest cas, perquè hi ha una entrevista amb Fabián, que és un dels candidats, va guanyar la Champions amb el Paris Saint-Germain, va guanyar el Mundial amb Espanya, i Fabián es reivindica, diu, que no es fixin en els gols, ja van guanyar aquest guardó futbolistes que no són tan golejadors com Modric o Rodrigo.
1: El vicepresident del Parlament Europeu i eurodiputat del PSC, Javi López, avui ha vingut al Cafè d'Idees per la nostra entrevista política. De seguida el saludem.
3: So I want to address the people of Spain.
4: Em vull dirigir directament als espanyols. La frontera de Ceuta és una frontera europea. Ceuta és Espanya. Ceuta és Europa. I Europa estarà al vostre costat.
3: Be there for you.
5: I defensarem la nostra frontera sud-europea, que és Ceuta. I sobretot com aplicant el pacte migratori que vam posar en marxa el mes de juny, i per tant posant un instrument de flexibilització per quan passin aquestes coses, quan passi una invasió, que puguem tenir i que puguem ser més ràpids i que puguem tenir instruments per defensar millor les nostres fronteres.
6: I un recordatori amb això de la política migratòria, la visió de sobirania europea, de defensa de la sobirania europea, d'unitat europea davant d'aquesta lògica de confrontació geopolítica dels grans poders. El que ens recorda és que és incompatible l'agenda que avui ha presentat von der Leyen amb els acords permanents que arriba el Partit Popular Europeu amb l'extrema dreta, qui vol dividir i debilitar la Unió.
1: Avui al Cafè d'Idees, el vicepresident del Parlament Europeu és eurodiputat del PSC, Javi López, bon dia.
7: Hola, molt bon dia.
1: Benvingut, gràcies per atendre'ns, gràcies per ser aquí. Li vull començar preguntant per aquestes informacions que publica El Mundo sobre una alerta de la CIA segons la qual Rússia podria atacar amb drons Espanya, França, Itàlia. Li consta que això és així?
7: No, no em costa, i de fet el president francès ahir va descartar aquesta informació.
1: Però el portaveu de defensa de la comissió sí que va dir que són conscients d'aquesta amenaça, que no els sorprèn, va dir.
7: Però que l'amenaça és existent, que Rússia avui és una amenaça directa i explícita al conjunt de la seguretat europea, que després de la guerra d'Ucraïna qualsevol país europeu es pot veure amenaçat per Rússia, és una realitat. Nosaltres hem construït la convivència pacífica a Europa després de la Segona Guerra Mundial en base a dues idees. No canviem fronteres per la força. Quan tenim un conflicte, hem de dirimir discrepàncies, no utilitzem la violència, utilitzem el diàleg. Això és el que Rússia ha decidit trencar. I a més, Rússia es troba especialment còmoda en la lògica de la zona gris de la guerra. Ni pau ni guerra. Què és? Amenaces híbrides, atacs a infraestructures crítiques, que no és evident qui està darrere, utilitzar drons per entrar en el teu espai aeri, Per què fa tot això? Fa tot això perquè vol testejar especialment la unitat i la resposta europea davant de la possibilitat que hi hagi una amenaça directa, on seria més probable seria algun país de l'est.
1: Però quan vam veure ahir Dinamarca que va alertar d'un possible, d'un nou atac, saltant totes les alarmes, és a dir, sí. Vostès, torno a dir, vostès, vicepresident del Parlament Europeu, té constància que la CIA ha alertat sobre que aquests atacs podrien anar a Espanya, França i Itàlia?
7: O sigui, aquesta informació concreta no tinc constància i, de fet, el que he llegit per la premsa francesa és que també se li va preguntar al president de França i ell, que està més informat sobre el que diu la CIA que jo, també ha dit públicament que aquesta informació no la tenia. Dit això, l'amenaça sobre la possibilitat de que hi hagin atacs híbrids i especialment durant aquesta tardor Rússia decideix entrar en confrontació més directa amb Europa existeix i va més enllà d'aquesta informació concreta. Per això també és tan important el que passa a Ucraïna i per això el que passa a Ucraïna és la primera trinxera de la defensa de la democràcia i les llibertats a Europa. I per això també és tan important que estiguem implicats, no? Implicats molt directament, encara que Espanya i Catalunya no sigui un país de l'est d'Europa, no? I per això és important també la visita que va fer el president Illa recentment amb l'alcalde Collboni allà, per entendre com d'important és i com ens afecta la nostra seguretat, la nostra relació amb Rússia.
1: Escolti, aquí al nostre país aquesta setmana ha estat marcada pel desnonament d'aquesta veïna, Mari Carmen, desnonada als 87 anys. Què faran els socialistes per resoldre aquesta situació? Perquè veig que s'està complicant. Sumar demana que el Consell de Ministres de dimarts que ve s'expropiï el seu pis. Vostè ho comparteix? Creu que això es farà?
7: No, primer, els socialistes jo crec que hem d'explicar que no tothom està fent el mateix amb les polítiques d'habitatge. És evident que són insuficients i que cal fer més, i per això ara s'està negociant la possibilitat del decret llei sobre habitatge, el paquet que porten negociacions durant el darrer any, desbloquejar finalment el Congrés dels Diputats. Però us diria, mirem les administracions d'aquí, no? De Barcelona, de Catalunya, estan utilitzant eines concretes que donen avui la legislació en matèria d'habitatge per poder regular les zones tensionades. Tenim ajuntaments que estan aturant els pisos turístics i sobretot hi ha una voluntat explícita d'intervindre al mercat privat amb eines públiques, regular i desenvolupar un parc públic d'habitatge. Això ho compares amb el que fan altres administracions, el que està fent la Comunitat de Madrid, i és la nit al dia. Literalment. Això és suficient.
1: Però que hi ha molts més desnonaments a Catalunya que a la Comunitat de Madrid, com ahir es va encarregar de recordar
7: sí.
1: La presidenta Ayuso.
7: Però la diferència és que aquí, per exemple, davant d'alguns desnonaments que eren importants i també simbòlics, hi ha una administració, l'Ajuntament, va decidir comprar el bloc sencer per evitar coses com el cas de la Mari Carmen, que això és una gran diferència amb el que ha fet l'Ajuntament de Madrid o la Comunitat Autònoma, que té eines que donen les lleis d'habitatge a nivell estatal. És suficient? No. No és suficient. Necessitem que el Congrés dels Diputats també utilitzi tots els seus mecanismes per aprovar lleis que impedeixin casos que han posat rostre, jo diria, a una crisi d'habitatge que existeix,
1: però
7: que va molt més enllà d'això.
1: Aquí veig una contradicció, perquè vostès, el PSOE, es va abstenir la setmana passada una proposició de Sumar que el que proposava era reservar la compra d'habitatges a persones físiques. És a dir, intentar, és una norma pensada per evitar la compra d'immobles per part d'empreses. I vostès no hi van donar suport. Es van abstenir per què?
7: De fet, al Congrés també s'han votat altres coses, no? I per aquest cas en concret, diguem, això es podria haver evitat si el Congrés hagués aprovat alguna llei? I la resposta és sí. I no només això, sinó que aquesta llei es va votar. Es va votar en un decret llei una moratòria per les execucions de desnonaments per persones en situacions vulnerables que podria haver afectat a 60.000 persones.
1: Però 60. No hagués afectat a la Mari Carmen,
7: sí,
1: vostè
7: sí,
1: ho sap.
7: Sí, sí, hagués afectat a la Mari Carmen en gran mesura si s'hagués utilitzat les eines suficients que el paquet
1: La moratòria afectava els contractes signats a partir de la LAU, la Llei d'Arrendaments Urbans, i no els contractes de renda antiga. I el de la Mari Carmen és un contracte de renda antiga.
7: S'han aprovat per part del govern d'Espanya decrets lleis que després no s'han estat capaços de convalidar dins del Congrés dels Diputats, perquè una majoria, especialment del PP i Vox, ha estat boicotejant qualsevol avenç en aquest sentit, primer, i després perquè Junts, ara que està negociant, ve una negociació, però ha bloquejat

0: com els fons voltors s'estan retirant fruit de la regulació que està havent-hi aquí, a Barcelona, amb els preus de l'habitatge, i continuen afectant a Madrid. Si no hi ha una solució màgica per això, el que cal és eines suficients per regular el preu de l'habitatge i per intervindre especialment en els casos de persones més vulnerables.
1: Val, no em queda clar per què es van abstenir, li vull dir. És a dir,
0: no,
1: es va presentar aquesta proposta perquè els fons voltor no poguessin comprar
0: immobles
1: per especular.
0: Perquè qualsevol empresa no pogués comprar...
1: Exacte.
0: Aleshores, hem de ser capaços de filar prim amb les regulacions que fem per no tirar-nos tret al peu. Diguem, hi ha casos en què té sentit que una empresa compri un habitatge? Potser sí. Volem que els fons voltors, que els inversors utilitzin l'habitatge com si fos un actiu financer, com si fos una criptomoneda o com si fos un valor en borsa. No, hem de dir, no, aquest és un actiu per viure, no un actiu per invertir. Però això no vol dir, quan es vota si les empreses poden comprar o no empreses, poden comprar o no habitatges, no vol dir que en qualsevol cas una empresa no tingui la necessitat de comprar un habitatge. El que hem de fer és evitar la inversió especulativa en aquest sector.
1: Aquesta crisi del que ha passat amb la Mari Carmen pot ser que pot fer que el PSOE faci un gir en la seva política d'habitatge? Creu que hauria de fer un gir en la seva política d'habitatge?
0: No, jo crec que farà possible que s'aprovi probablement al Congrés dels Diputats un decret llei, es convalidi un decret llei necessari que porta voltant un any.
1: De moment ha fet possible que Junts torni a estar negociant amb el PSOE.
0: Se vingui a negociar, no? I ha posat rostre a una crisi d'habitatge, d'accés a l'habitatge que està allà, que porta allà anys, i que amb l'augment dels preus tant del lloguer com de compra durant els darrers anys, ha col·locat molta pressió sobre un bé necessari, el primer pas per poder construir una vida autònoma. No? El PSOE té voluntat i ha expressat la seva voluntat de poder regular en aquest àmbit. Ha donat eines a comunitats autònomes que estan intervenint i estan tirant cap endavant mesures. Segur que es pot discutir si ha de ser més o... Però aquesta voluntat s'ha expressat. El problema principal és que no hem tingut majories suficient al Congrés dels Diputats per desenvolupar una política d'habitatge progressista.
1: Parlem d'una altra crisi, d'una de les altres crisis que hi ha ara mateix, que és la de Ceuta. Vostè ha dit que el que ha passat a Ceuta és un atac híbrid. Un atac de qui?
0: Això és una de les coses que les administracions espanyoles estan investigant, no?
1: Sí, vostè té clar que és un atac híbrid, però no sabem de qui ve. Pot venir de Marroc? Contempla que pugui venir de Marroc, aquest atac?
0: Una de les coses que podria ser és que pogués vindre d'un actor estatal, però no ho sabem. I una de les característiques dels atacs híbrids és que moltes vegades l'actor estatal que està darrere de l'atac híbrid no se sap després amb certesa absoluta qui és, i per això també hi ha moltes dificultats, perquè l'estat que rep aquest atac faci explícita el responsable que hi ha darrere.
1: Què és un actor estatal?
0: Un país.
1: Podria ser Marroc?
0: Podria ser un país. El que sabem és que va haver-hi una activitat molt anòmala per part de les xarxes socials que va permetre que 70.000 persones entressin en un parell de dies a les fronteres, a la frontera amb Ceuta, una frontera que és espanyola i europea. També sabem, perquè això és el que han expressat les autoritats espanyoles, que el Marroc des de ben principi ha cooperat, i les autoritats marroquines han cooperat per poder gestionar retornar la normalitat en aquella frontera, i especialment el retorn de 60.000 persones d'aquestes 70.000 persones. I que la cooperació, així no ho ha expressat només Espanya, ho ha expressat també la Unió Europea, la Comissió Europea la setmana passada, la cooperació positiva amb el Marroc, tot i reconèixer els errors que en la gestió de la frontera que ens han portat cap aquí.
1: Errors de qui?
0: Del Marroc també, òbviament.
1: I del govern espanyol?
0: El govern espanyol, des de que es va trobar amb aquesta situació excepcional, està tirant cap endavant tota la política d'acció sobre Ceuta, que té una pressió enorme, no?
1: Home, però en els primers moments no es va calibrar bé, no, la gravetat?
0: És
1: a dir, quan s'ha criticat molt que Pedro Sánchez marxés de vacances, o que el ministre Puente va arribar a dir otra crisis que resuelve Sánchez.
0: No es va calibrar l'impacte que tindrien a les 10.000 persones que avui n'hi ha, no, durant aquest estiu. Això és una evidència, no? Una disrupció molt gran en la vida de la ciutat. també és

0: Cert que el govern espanyol ha aprovat una partida i s'està ara executant de 350 milions d'euros per Ceuta, que és el 15% del PIB de la ciutat. 15%. Perquè necessita ajuda. Uh-huh. El que passa que Ceuta necessita ajuda, no eslògans. Si tenen 10.000 persones que han de tractar amb dignitat i amb respecte al dret internacional i als seus potencials també drets, i especialment pel que fa als menors, la protecció que mereixen, no només que mereixen per termes morals, sinó que tenim l'obligació de donar per la nostra legislació nacional i internacional, en comptes de donar-se cops al pit, com fan molts, parlant de Ceuta, és bueno, utilitzar les eines que tenim per compartir la responsabilitat, també la gestió dels menors. I aquí, després, altres bloquegen qualsevol capacitat d'ajudar realment a Ceuta. Jo el que us diria és, segur que s'està investigant per part de l'Estat què ha passat darrere aquesta activitat de les xarxes socials, si són organitzacions criminals, si són màfies que es dediquen al tràfic d'éssers humans, o potencialment podria haver-hi un actor estatal.
1: És a dir, que vostès contemplen que l'atac híbrid pogués venir d'un altre país que no fos el Marroc. No,
0: jo contemplo que una activitat anòmala a les xarxes socials podria haver-hi darrere també un actor estatal. Això és una cosa que hem vist en altres casos al món. No sé qui, sí sé que el Marroc, pel que diu el govern d'Espanya, pel que diu la Unió Europea, pel que ens està explicant, en el que fa les qüestions més sensibles de retornament de 60.000 persones i de gestió per tornar a la normalitat d'aquesta frontera, ha rebut cooperació. Això és una realitat, reconeixent les errades en la gestió de la frontera.
1: Senyor López, quants anys fa que vostè és militant del PSC?
0: Ui, fa molts anys que soc militant del PSC. Fa més de 20 anys.
1: Més de 20 anys. Sí. No, li vull preguntar perquè voldria saber què va sentir dimecres quan va veure que Zapatero deia que les joies trobades a la seva caixa forta són un regal del rei d'Aràbia Saudita durant el seu primer mandat. Què va pensar? Què va sentir?
0: Bueno, jo mira, no només fa més de 20 anys que soc militant, sinó la primera vegada que vaig votar va ser a Zapatero, que tenia 18 anys. I estava fent d'apoderat a una taula, diguem. No?
1: Quin any era això?
0: Pues l'any 2004, no? a les primeres eleccions que es va guanyar després d'una campanya electoral pues, malauradament tanyida per l'atemptat, no? Així que imagini també la connexió també emocional que tinc amb el president Zapatero, que conec personalment, no? Bé, llavors, finalment han estat les explicacions que tothom demanava sobre d'on provenien, i sembla que és d'un regal. Ara ell haurà de prendre mesures i decidir què es fan amb aquestes joies.
1: Però a vostè què li sembla que un president socialista, accepti regals d'una monarquia àrab, en aquest cas, saltant-se el seu propi codi ètic, no donar-los a patrimoni nacional, no declarar-los a Hisenda i endreçar-los a una caixa forta. Li sembla un comportament exemplar?
0: Jo, em sembla que, evidentment, això ara no es podria fer. Segur. Segur. Dit això...
1: Ara no es podria fer.
0: Ara no es podria fer, segur.
1: Per què? Expliqui'm. Però llavors sí que es podia fer.
0: No sé si llavors es podia fer. Jo dic que ara segur que no es podria fer.
1: Em preguntava si li semblava un comportament exemplar.
0: No, exemplar.
1: O si l'ha decebut.
0: Em col·loca dubtes sobre el senyor Zapatero. Dit això, totes les acusacions que hi ha a sobre la taula, sobre aquest cas, no? Totes les acusacions que hi ha a sobre la taula em semblen amb poc fundament, no? Pel senyor Zapatero, també ho crec, no? Em semblen amb poc fundament jurídic i judicial les acusacions que hi ha a sobre la taula. Jo espero que les acusacions que hi ha al voltant de les comissions s'esclareixin. Uh-huh. Espero que la president Zapatero es defensi.
1: Hauria de demanar disculpes al president Zapatero? Hauria de demanar disculpes davant de tots els que el van votar? Perquè pensi que tot això passava l'any 2007. És a dir, que només un any després era reelegit, aclamat per votants socialistes, per molts progressistes que el van votar. Hauria de demanar disculpes?
0: Jo crec que no és una qüestió de disculpes o no, però sí que ha de donar explicacions si les està donant. Això és el que ha de fer en un cas com aquest. I jo, el seu rol amb el procés judicial que té en marxa, i faig confiança en que pugui explicar-se. Perquè crec que és una figura més molt important pel conjunt de l'esquerra del país, que va més enllà del PSOE, si em sembla gratificant o no. Aquest episodi en concret ja he explicat el meu parer.
1: Li he volgut preguntar perquè ahir, malgrat totes les imputacions i tot el que coneixem, Pedro Sánchez, l'únic que va dir al respecte és que té tota la seva confiança.
0: Sí, perquè en termes personals i en termes polítics, per les acusacions que hi ha, a mi també me la mereix, la confiança, del president Zapatero. I això és el que nosaltres hem de fer ara mateix, no? Un procés judicial en marxa, respectar la presumpció d'innocència i que doni explicacions.
1: Escolti, Carles Puigdemont, sembla que tornarà aquesta tardor. Vostè veu possible refer els ponts entre PSOE i Junts? Perquè vèiem que ahir, ho hem comentat abans, en el tema de l'habitatge sí sembla que s'estan refent els ponts. La tornada de Puigdemont podria facilitar que PSOE i Junts s'acostessin?
0: Jo crec que seria bo pel país. Crec que seria bo per Catalunya i crec que seria bo per Espanya. Pel que queda de la legislatura que tenim al davant, sabem que hi haurà eleccions l'any vinent, perquè gairebé un any de legislatura, i per poder utilitzar al màxim la legislatura i per poder solucionar algunes de les coses que hi ha en marxa, necessitem que hi hagi cooperació entre Junts i el govern d'Espanya per construir majories al Congrés dels Diputats. I crec que això seria bo pels catalans, crec que seria bo pels espanyols. Posar dos exemples.
1: Sí,
0: un, habitatge. Tenim ara aquesta negociació en marxa del decret del paquet d'habitatge. Molt important. Per cert, la Unió Europea ha aprovat per primera vegada un paquet regulatori sobre habitatge que mai s'havia posat, no? La senyora von der Leyen, i en gran mesura és gràcies als alcaldes progressistes europeus que han demanat que hi hagi també lleis europees sobre habitatge. Una segona cosa que seria important, la cooperació, finançament. El finançament que ha de passar pel Congrés dels Diputats, que s'ha d'aprovar, que ha d'obtenir una majoria i que serà una oportunitat única per augmentar els recursos i les capacitats per part del govern de la Generalitat i de millorar i protegir els nostres serveis públics. És a dir,
1: de moment Junts diu que no votaran a favor perquè els hi sembla insuficient. L'última vegada que va estar aquí Jordi Turull ens deia això, que li semblava insuficient, que ells volien el concert econòmic, ells volien la clau de la caixa.
0: No, i és legítim que ells els hi sembli insuficient. La pregunta és si això és raó que et sembli insuficient com per bloquejar una oportunitat com aquesta per obtindre més recursos, milers de milions, pels catalans. No és incompatible. Que et pensis, que pensis que no, que defensis que tu voldries més que això, però que facilites una oportunitat única, un finançament que tenim caducat des de fa 10 anys i també que ha posat en marxa el govern d'Espanya, diguem-ho clar, amb un cost a la resta de comunitats autònomes, no? Tot i que millori la financiació autonòmica a totes les comunitats autònomes, on el Partit Popular a la resta de comunitats està instrumentalitzant per atacar Catalunya i el govern d'Espanya.
1: Una pregunta potser és personal, però tant vostè com Puigdemont viuen a Bèlgica. Han tingut contacte?
0: No, la veritat és que no. Bueno, pel Parlament, com a diputats, sí, no, amb ell un contacte personal, no.
1: Li volia preguntar per l'actitud de últimament, els tuits que Òscar Puente penja a xarxes, que l'hem vist molt agressiu. Inclús amb companys de partit, com Eduardo Medina, o abans d'ahir, o ahir, amb Ada Colau. A vostè li agrada aquest estil?
0: Bueno, és un estil molt de l'Òscar Puente, no?
1: I a vostè li agrada?
0: A veure, jo crec que li dona molta eficàcia comunicativa, no? I permet que estiguem parlant ara d'ell, no? I de passar els seus missatges. I és molt eficaç comunicativament, té una capacitat per poder explicar un poc el seu punt de vista, no? I bueno, jo crec que també forma part del llenguatge una mica volcànic que hi ha a les xarxes socials, no? Potser no serien les expressions que jo utilitzaria en altres coses quan parlo de les mateixes coses, no? Potser no, però forma part una mica de la persona, del personatge i de les seves capacitats comunicatives.
1: Vostè potser té un estil, és més Carlos Cuerpo que Óscar Puente.
0: Bueno, cadascú té el seu estil, no? Jo diria que cadascú té el seu estil per parlar de les coses, però és veritat que ell, bueno, utilitza la seva... ell és molt hàbil utilitzant les xarxes socials, no? I li agrada entrar molt en confrontació. La política espanyola també pues, viu una vida molt confrontativa, no? I és un dels grans actius del nostre govern.
1: Li sorprèn quan ho veu des d'Europa, eh? Quan ho veu des d'allà, des de Brussel·les.
0: Sí, nosaltres...
1: La política confrontativa que hi ha aquí, com vostè diu.
0: Sí, nosaltres generem un soroll des de fora que és incomprensible. De fet, des de fora el que es percep és que el soroll de la política no és proporcional, no està en correlació amb la situació del país.
1: Sí. Sí. Parla de la política espanyola, sí. El soroll que provoca la política espanyola.
0: Que el país, amb els problemes que té, reconeixent els problemes que té sense minimitzar, no? L'habitatge, el cost de la vida, no, coses que estem discutint, però és un país que, en termes comparats, a nivell europeu funciona. De fet, els darrers anys que ha funcionat millor que les grans economies, que els grans països europeus, amb certa estabilitat, no? Que ha solucionat algun dels problemes que també generava molt soroll fora, com és el cas de Catalunya. I a la vegada que passa això, té una de les polítiques més atronadores, no? De totes, no? Jo crec que només Polònia té una política tan confrontacional com nosaltres. I això jo crec que ens fa un flac favor fora perquè distorsiona la imatge del país. De vegades, no? És aquests prejudicis també, no? Els espanyols que són molt passionals debatent, no? Que tenen a vegades, no? Fora. Jo crec que també limita les energies que podem utilitzar fora, no? I a vegades provoca aquesta cosa de, bueno, ja estan els espanyols discutint sobre les seves coses a nivell europeu. Que això...
1: Les seves coses podria ser el català a Europa, per exemple.
0: Sí, però en aquesta...
1: Hem vist que l'oficialitat del català a Europa continua encallada, eh?
0: Continua encallada, sí, sí. La veritat és que aquí hi ha... És molt evident que el Partit Popular Espanyol fa mans i mànigues perquè els seus socis i els seus aliats del Partit Popular Europeu bloquegin qualsevol intent d'avançar en el reconeixement del català a nivell europeu.
1: Sí, però vam veure que Lituània, Suècia, Alemanya s'ofenien o es molestaven per les condicions que havia posat Álvarez. Potser es va equivocar, Álvarez, escollint aquest camí pràcticament del xantatge, no?
0: No, no, és del xantatge, jo crec que és...
1: Bueno, si no s'aprova el català no donarem suport a l'ampliació a la Unió Europea.
0: Bueno, això mai s'ha dit així, diguem. El que sí que ha dit el senyor Álvarez, jo crec que em sembla bastant raonable, és dir, senyors, nosaltres tenim 24 llengües oficials ara aquí a la Unió Europea, estem discutint l'entrada, l'ampliació a nous països, a Montenegro, a Macedònia, a Albània, que Ucraïna, que podria Moldàvia, que podria passar els propers anys, això comportarà l'entrada de noves llengües. A mi em sembla raonable dir que abans que hi hagin entrades de noves llengües, vull que solucionem la meva petició que afecta a 20 milions d'europeus que tenen les seves llengües oficials no reconegudes a nivell europeu. Això és el que ha dit el senyor Álvarez. I, home, té tot el sentit i parla de la importància estratègica que té pel govern d'Espanya aquest reconeixement, no?
1: Acabarà sent el català idioma oficial abans de les pròximes eleccions europees?
0: Estic convençut que el govern d'Espanya farà tot el que estigui a les seves mans per fer-ho possible. Jo ho veig, això. I esperem que utilitzem aquest any que tenim per endavant per aquesta aprovació, que seria molt important, perquè convertiria en llei europeu, en llei europea, el que avui és llei Espanya i el que avui és normalitat als carrers de Catalunya.
1: Javi López, abans de que marxi, l'última, haig d'aprofitar que tinc el vicepresident del Parlament Europeu, eurodiputat, per parlar de l'escalada de preus en la benzina, que preocupa, segur, a molts dels que ara ens estan escoltant o ens estan veient. Què es pot fer? Es pot fer alguna cosa des d'Europa per regular-ho? Alemanya, França, Espanya, estem pagant ja la benzina a 2 euros.
0: Sí, sí que es pot fer algunes coses a nivell europeu i, de fet, Europa es prepara aquest hivern per tenir també una nova escalada de preus de l'energia, especialment dels combustibles fòssils. Què podem fer? Un, comprar de forma conjunta gas i petroli, no? Utilitzant l'economia d'escala europea, ser 400 milions de ciutadans i consumidors que, comprant de forma conjunta, aconseguirien millors preus tant al petroli com al gas. Dos, diversificar les nostres fonts d'energia i especialment apostar per les energies renovables i l'electrificació, que ens permet no dependre ni del gas rus, ni del gas qatarí o del gas saudí. I tres, utilitzar les eines que tenim com a Europa per aturar aquesta escalada bèl·lica unilateral per part d'Estats Units a l'Iran, que està portant per pedregar els preus de l'energia i a l'economia europea, i utilitzar-ho com a veu de la Unió Europea com a actor global. No? Teníem aquesta reunió tan important aquesta setmana entre Xi i Trump, no? I el que hem de dir és nosaltres en aquest món, en el món d'Estats Units i de Xina, nosaltres no hem d'escollir entre l'aïllament i la submissió, sinó el que necessitem són eines de poder, i la sinergia del poder, en part, també és menys dependència energètica.
1: Doncs Javi López, gràcies per haver vingut aquest matí al Cafè d'Idees.
0: És un plaer.
1: Gràcies, bon dia.
2: Yo estoy trabajando para que podamos llevarlo el martes con el compromiso de los grupos de poderlo aprobar lo antes posible en el Congreso.
3: El gobierno el martes tiene que estar a la altura porque no le podemos fallar a la gente.
2: Hace falta política. Hace falta política de vivienda de verdad.
4: Además, por desahucios, el número mayor se está ejecutando en Cataluña, en Andalucía, en Comunidad Valenciana.
5: Tenim criteris per diferenciar aquelles ocupacions delinqüencials que efectivament no s'han de permetre d'aquelles ocupacions vinculades a situacions de vulnerabilitat.
6: El president Xi i jo seguirem treballant junts per forjar un futur millor pels nostres dos països.
7: Xina i Estats Units són dos països que tenen molt a guanyar en la cooperació i molt a perdre en la confrontació. La nostra competència ha de ser sana i dins d'uns límits.
8: El futbol europeu, jo crec que hay pocos jugadores que jueguen como yo juego, que hagan disfrutar de esa manera. Yo creo que el Balón de Oro tiene que ver con eso, con el mejor jugador, con el que disfrutas más viéndole y sabes que está un punto por encima y lo disfrutas. Yo creo que eso es lo que me diferencia. Todos los fichajes, tanto Gordon Sara está muy bien, Rodri, Adeyemi está dando un nivel grandísimo. Hemos llegado muy bien físicamente y también al final cuanto más años lleva el míster, pues más nos entendemos. Y los jugadores entonces también. Sí, yo creo que es una mezcla de todos los jugadores que venimos de la Masía ya. Estava donant un nivell molt alt.
1: L'advocat i periodista Ricard Fernández Déu es suma aquí a la tertúlia, a l'anàlisi del Cafè d'Idees, una temporada més. Ricard, bon dia.
9: Bon dia.
1: Benvingut.
9: He estat a punt de no entrar, eh?
1: Per què?
9: Perquè he passat pel carrer i he vist un establiment que no tenia res a veure amb el que jo estava acostumat a veure.
1: Ah, perquè ens el decorat, és que ens han canviat... I has passat de llarg, clar.
9: Però tot d'una...
1: T'havien canviat la cafeteria.
9: Dic, sí, deu ser aquí. Escolta, és preciós, això.
1: És maco, eh?
9: Molt maco.
1: Tot per tu.
9: Sí?
1: L'hem arreglat.
9: Ets molt generós.
1: Manu Simarro, bon dia.
10: Què
1: t'han semblat les explicacions de Javi López sobre diversos temes que hem parlat?
10: A veure, podem comentar el tema d'habitatge, el tema de Ceuta, no? La política que està ambigua amb el Marroc, els atacs híbrids, però jo em quedo amb la resposta de Zapatero. És a dir, quan parlem de la distància de la ciutadania amb la política, per mi prové de respostes i de situacions com la que està fent el Partit Socialista en Zapatero. És a dir, ens podem imaginar quina seria la reacció dels socialistes si a Mariano Rajoy o a José María Aznar li haguessin trobat a una caixa forta unes joies i José María Aznar o Mariano Rajoy haguessin confessat que provenen d'un regal d'Aràbia Saudí, que no s'ha declarat a Hisenda, que no s'ha donat a Patrimoni Nacional. Clar, és que la situació és d'una gravetat que m'és igual que sigui José Luis Rodríguez Zapatero, que evidentment té una aportació important a la nostra democràcia, als drets civils del país. És que m'és igual. És a dir, el llistó ètic s'ha d'aplicar igual a tothom, perquè si no, el llistó ètic perd credibilitat.
1: Haguessis demanat una mica més de contundència a l'hora de criticar l'actuació de Zapatero.
10: No costa res, en dir, bueno, sí, m'ha decebut, hauria de demanar disculpes, mereix una explicació, no sé.
9: Sobretot tenint en compte que el codi de bones pràctiques el va fer aprovar ell.
1: Sí,
9: és a dir, va ser el president Zapatero qui va introduir en el debat polític la necessitat de generar un codi de pràctiques acceptables per part dels responsables de l'administració. I justament això doncs, es contradiu amb aquesta...
10: I traslladem-nos al 2007, és a dir, en aquell moment de la CEJA...
9: Sí.
10: L'entusiasme progressista i aquest senyor estava acceptant un regal d'unes joies de 1,3 milions d'euros.
9: El que passa és que aquí hi ha una dada molt important a tenir en compte, i és que si no s'estableix de manera fefaent el moment en què aquesta donació, aquest regal, aquest obsequi es va produir, segons la llei, se l'ha d'atribuir a l'últim exercici no prescrit per l'administració tributària. És a dir, seria tant com dir que l'ha rebut fa... com a màxim, 4 anys. Perquè, efectivament, això és el que determina la llei. Amb la qual estaríem en presència d'un conflicte
1: major. 9 i 9 minuts. Amb Javi López hem parlat també de la Mari Carmen, dels desnonaments. Però nosaltres voldríem avui acabar la setmana d'aquest Cafè d'Idees recordant un cas, un altre nom, el de la Olga, una veïna de l'Hospitalet de Llobregat, de 54 anys, que es va suïcidar uns mesos després de ser desnonada. Aquesta és una notícia que coneixíem a principis de setmana. Els mitjans de comunicació acostumem a anar molt ràpid, passem per sobre les notícies i ens en oblidem, però ens ha semblat que no podíem acabar la setmana sense entendre millor què havia passat per la memòria de la Olga, per la memòria dels seus familiars, però també perquè no torni a passar. Per això li hem demanat al Pau Segura, portaveu del Moviment per l'Habitatge a l'Hospitalet, que avui ens acompanyés. Pau, bon dia.
11: Bon dia.
1: Gràcies, de veritat, per ser aquí. Tu coneixies l'Olga?
11: Sí.
1: Has lluitat al seu costat. La primera pregunta obligada, com esteu?
11: Bueno, sempre que passa una cosa així surt dir com tristos, però no és veritat. Tenim molta ràbia. Tenim molta ràbia nosaltres, el seu entorn proper i tothom, perquè vull dir, estaríem només tristos si hagués estat una malaltia, si hagués estat un accident, però no ho ha estat. I portem anys veient-ho venir, també. I vull dir, nosaltres, que també estem en el moviment de l'habitatge, el que ens estranya és que, de fet, no passi més. Llavors, estem molt enrabiats.
1: L'Olga era una dona que tenia 54 anys, dues filles, una d'elles menor d'edat, una dona implicada al teixit social de l'Hospitalet. Què més ens diries d'ella?
11: Era una dona molt forta i molt lluitadora i també com estava molt implicada en el seu cas, però d'una forma vull dir, ella estava acollint, per exemple, el moment del desnonament estava acollint a una altra família que també va ser desnonada, que tenia un menor.
1: Ella estava acollint a una altra família.
11: Sí.
1: És una dona generosa,
11: Lluitadora. O sigui, com que entenia que la lluita de l'habitatge, clar, no era per ella, era per, per tothom. Per això també, com arribar a un punt així, sorprèn, no per el que vam veure, perquè ella sí que és veritat que tota aquesta lluita també, tot el que va carregar promotòria en contra ella, vull dir, van enviar matons, és un desgaste espectacular, perquè també són molts, molt temps de papeleo, molt temps de tal. Però sorprèn per la part de que ella estava com molt implicada.
1: Ella vivia des de feia 20 anys en un pis del carrer Comerç, va comprar amb una hipoteca del Banc de Sabadell, però no va poder continuar pagant, es va separar, no rebia la manutenció de les filles, va arribar a un acord perquè el banc es quedés al pis, ella seguia pagant un lloguer social, però tot va canviar quan l'habitatge el va comprar un fons d'inversió. Aquí és on canvia tot, no? Quan entra el fons d'inversió. Qui hi ha al darrere d'aquest fons d'inversió?
11: Darrere hi ha Cerberus, que és el gran fons d'inversió, i l'empresa, no sé si és empresa, però la filial que va comprar va ser Promotoriam Coliseum, que en aquell moment, no et sé dir el percentatge exacte, perquè ara no me'n recordo si era un 20 o era un 60, el Banc Sabadell tenia un percentatge d'inversió, o sigui que en part també es podria dir que era el propi Banc Sabadell.
1: Clar, i a partir d'aquí comença tot el procediment del desnonament. Nosaltres veiem els desnonaments, els veiem per la tele, els escoltem, però tu acompanyes a molts d'aquestes persones, acompanyes en el procés. Com és aquest procés? Com ho viuen aquestes persones? Com és saber que et faran fora de casa?
11: És horrible. Ho vam dir a la roda de premsa que vam fer. Jo crec que no tenim cap company que no hagi passat mínim una nit a urgències per atacs d'ansietat, per desmaiar-se, perquè, tu quan t'arriba el burofax dient-te tal dia et farem fora del pis, et poses molt nerviós, però clar, la nit d'abans és horrible. O sigui, és horrible no saber si demà tindràs una llar.
1: L'Olga va anar al sindicat, va aconseguir aturar el primer desnonament, després no va aconseguir aturar els altres perquè el Congrés va tombar la moratòria antidesnonaments, no?
11: Sí, bueno...
1: Té una relació directa o no?
11: Bueno, té una relació directa... no ho llegim com l'únic factor que va afectar, però té una relació directa en quant que la primera vegada que es va aturar va ser per la moratòria. És veritat que la moratòria que hi havia en aquell moment, i no sé si la que es vol aplicar ara, perquè no, tot això que està passant no he tingut temps de mirar-m'ho, però crec que es podien acollir només una de quatre persones afectades, però és veritat que just en aquest cas va ser quan Junts va votar en contra, que es va tombar i immediatament després es va activar el desnonament.
1: I el cas de l'Olga té una particularitat, i és que ella va amenaçar amb suïcidar-se si passava, si la desnonaven. De fet, la nit abans va estar ingressada, la van desnonar i l'Olga es va suïcidar.
11: No va ser tant una amenaça, sinó com un... ja ens ho veien venir. Vull dir, no hi ha un moment que ella diu si em fan fora em suïcido, però sí que hi ha un moment, i coneixem tots, de què faré. Vull dir, el que et deia abans, que ens sorprèn que no passi més, el que ens diuen totes les famílies, no sé què fer, no sé com viuré, com puc treballar, com puc mantenir la meva família... És una inestabilitat absoluta.
1: Hem volgut posar, com dèiem, sobre la taula, Ricard, vaig amb tu, però hem volgut posar sobre la taula aquest cas de l'Olga, perquè aquesta setmana estem parlant de la Mari Carmen. La Mari Carmen s'ha convertit en un símbol que pot fer que canviïn moltes coses en el tema de l'habitatge, però com ens està dient el Pau, diu, el que m'estrany és que no passi més sovint. Aquest patiment insuportable que han de patir persones a casa nostra. Jo voldria, Ricard i Manu, obrir la conversa. Ricard, començaré per tu. Quina reflexió et porta tot això que estem parlant?
9: En primera instància, la solidaritat més absoluta i total amb les persones perjudicades per aquesta situació. És a dir, sembla mentida que a les alçades del món que estem vivint una persona vulnerable es pugui veure sotmesa a una pressió d'aquestes característiques. Per tant, tota la meva solidaritat. Dit això, el primer que hem de tenir en compte... Parlo del cas de la Mari Carmen, sí, aquesta, que és el que, diguem-ne, porta causa de tot aquest debat, no? En primer lloc, això qui ho ordena és un jutge. Per tant, ho fa en aplicació d'una disposició legal. Per tant, el que cal concloure és que el que necessitem és una modificació substancial del marc legal. Cosa que resulta difícil de que es produeixi. Per quina raó? Perquè no hi ha suficient majoria al Congrés dels Diputats. Ara sembla que estan negociant una altra vegada.
1: Ara sembla que pot canviar, és a dir, Junts...
9: Ja veurem.
1: Junts ara podria venir-se a negociar aquest decret antidesnonaments.
9: Per tant, això de llançar-se els plats pel cap entre les administracions em sembla d'una obscenitat i sobretot un despropòsit tremendo. Perquè aquí tenen responsabilitat no només l'administració de l'Estat i l'autonòmica, sinó també la municipal. És a dir... La Constitució atribueix a les comunitats autònomes la responsabilitat en matèria d'urbanisme, però l'Estat té la responsabilitat en matèria d'endegar el procediment legal. I l'Ajuntament té la responsabilitat pel que es refereix a l'atribució de llicència per l'ocupació dels immobles. Uh-huh. És a dir, tot aquest garbuix...
1: Si tots tenen competències...
9: Efectivament. I llavors el que estan fent, o el que a mi em fa l'efecte, i suposo que això ho compartirem tots, el que em fa l'efecte és que tots estan tirant els plats pel cap intentant atribuir al proïsme la responsabilitat respecte d'una qüestió que afecta a tothom.
1: Ahir li llegia un tuit a la Neus Tomàs que deia tots tenen competències, però tots han demostrat ser uns incompetents. No, ja,
10: és que crec que no, crec que no és una qüestió... O sigui, crec que, ok, val, és una qüestió de que estiguin els plats pel cap, no? Però jo crec que el que està passant aquests dies, una mica, és un canvi de sentit comú brutal a la societat. Que ja es ve produint des de fa molts mesos, molts anys, però que jo el que he vist aquesta setmana... És que casos com el de l'Olga, casos com el de la Mari Carmen, que per desgràcia no són els primers, però que crec que haurien de ser els últims, o sigui, el que està passant aquesta setmana és que aquests casos haurien de ser els últims. Per què? Perquè la societat està veient que el que no pot ser és que uns grups que porten nom de soldat romà, que es diuen Cerberus, que es diuen Obispus, que es diuen Coliseum, que es diuen no sé què, tenen el dret a comprar els pisos i a fer fora els veïns.
9: Deixa'm dir-te
10: una cosa. Un segon. O sigui, això, que no té cap mena de sentit i que les nostres lleis ara mateix ho avalen, és el que la gent ha dit, s'ha acabat. Els pisos han de ser per viure-hi. Han de ser perquè les persones que se'ls vulguin comprar per viure-hi, que les persones que se'ls vulguin llogar per viure-hi i tinguin accés, perquè són un dret. I això que sembla de tant sentit comú i que està avançant de manera tan aclaparadora a la societat, els partits, i aquí poso en el mateix peu d'igualtat, el Partit Socialista i el Partit Popular, no han tingut la voluntat, per la pressió del lobby immobiliari, de desplegar el que diu la Constitució.
1: A veure si el Pau està d'acord.
10: L'habitatge és un dret
9: només,
10: i l'especulació s'ha de prohibir.
9: En el cas de la Mari Carmen, sí, no és un fons voltor el que la desnona.
10: És un jutge.
9: És una empresa, sí, però una empresa participada per dos germans.
10: Sí.
9: Que es diuen Ricardo i Fernando
10: Pascal. I què volen? Comprar el pis?
9: Sí.
10: però dir-li a la veïna, vostè que paga 500 euros pagarà 1.550.
9: Sí, però quan parlem comprat... fons...
10: Sí, sí, no, totalment. Si és que
1: el Ricard vol diferenciar entre fons voltor...
10: No, però que hem d'anar al fons. I... És a dir, què vol el fons? Especular. I aquí està el problema, amb l'especulació.
11: O sigui,
10: jo crec.
11: El problema està en que no pot conviure si l'habitatge és un dret o és un negoci. Pel fet de que, si és un dret, llavors no pot venir algú a comprar-me la casa i fer-me fora, i si és un negoci, pues, llavors... ja no tinc dret a tenir un habitatge, perquè si se'm pot fer fora, ja no s'està garantint un dret. I aquí també, en tot aquest tema, per exemple, lo de la... O sigui, d'aquí és responsabilitat, no? Sí. És una cosa que veiem també, per exemple, els desnonaments. Ve la comitiva, venen els Mossos i ens diuen, bueno, nosotros no tenemos responsabilidad. Que ells poden fer objecció de consciència, no ho han fet mai. Després te'n vas a la comitiva judicial. No, jo solo cumplo órdenes de lo que me dice judicial. Judicial, no, jo estic fent complir la llei. I així puja...
1: I arribem on deia el Ricard. Clar. El que s'ha de canviar són les lleis.
11: Clar. Bueno, les lleis o la forma que tenim de veure l'habitatge i d'organitzar-nos. Perquè al final... vull dir, ens han demostrat, per exemple, que vale, Junts va tombar la moratòria... Anna, hi ha hagut tots aquests casos i la tornen a...
9: No, però no només Junts. Junts, el PP...
11: Bueno, sí.
1: El PP i Vox.
11: O sigui, Junts la va tombar, però bueno, ja
1: sí, però l'únic que s'ha obert ara a dialogar, a negociar, és Junts, eh?
11: Sí, que la resta continua igual, però bueno, ja sabem... Vull dir, per molt malament que estiguem, amb l'extrema dreta només seria pitjor. El tema és que el que vull dir és, si votem... O sigui, si ara es torna a posar la moratòria... han hagut de morir persones, han hagut de ser desnonades persones. Sí. Vull dir, què ens està dient el sistema? De debò ens vol cuidar? O...
1: Jo és que ha hagut de morir la Olga, perquè ara estiguem parlant d'això. Però, Pau, jo et volia preguntar, davant d'aquesta situació, l'Ajuntament, la Generalitat, quina reacció heu trobat?
11: D'exculpar-se. S'apropen eleccions i pues s'han d'exculpar, vull dir, o sigui...
1: S'apropen eleccions...
11: És estratègia política, que no hi ha més.
9: No, i a més és que hi ha... Aviam, entren en contradicció dos drets. El dret fonamental que consagra la Constitució a gaudir d'un habitatge digne i el dret a la propietat privada. Mm-hmm. I llavors tot això, a l'hora de produir la disposició legal... grinyola, m'entens?
10: Sí, però és que...
9: Perquè s'ha de...
1: tu parles també del dret d'aquests dos germans a poder treure més rendiment econòmic d'aquest pis.
10: No, però és que això la Constitució no protegeix. És interessant el que diu Ricard, és interessant, però és que tenim una Constitució redactada abans de la onada neoliberal, i si tu la llegeixes, hi ha alguns preceptes que venen de l'herència doncs, de la democràcia cristiana, a Europa, etcètera, etcètera, de la onada socialdemòcrata després de la Segona Guerra Mundial. Sí. Hi ha una sèrie de preceptes que diuen, ok, dret a la propietat, però ha de tenir funció social. No es pot especular, és a dir, això està protegit per la Constitució. Què passa? Que després no s'ha desplegat legislativament. I jo el que apel·lo, és a dir, a mi el que m'agradaria és que el Ricard i jo, que discrepem en moltes coses, hi ha dues coses, per exemple, en les que no discrepem, que és que ha d'haver-hi aigua potable a les aixets, ha d'haver-hi aigua potable a les aixetes, si algú necessita una operació li han de fer, això per exemple als Estats Units el Ricard i jo no estaríem d'acord, perquè el Ricard d'allà diria no, que s'ho pagui amb un seguro. És a dir,
1: el Ricard d'aquí està d'acord.
10: El Ricard d'aquí hem arribat...
9: No ho diria,
10: bueno, però ja m'entens, és a dir, aquí hem arribat a una sèrie de consensos com a societat...
1: I tu voldries que el Ricard d'aquí i tu també estiguéssiu d'acord...
10: Arribéssim després d'això amb que l'habitatge ha de ser un dret i ha d'estar protegit i no pot estar en mans de fons voltors que poden fer fora de casa.
9: D'això es tracta.
10: Hem d'anar aquí. Hem d'anar aquí com a societat.
9: El que passa, Manu, és que si tu portes aquesta regulació... Aviam, aquí hi ha dos maneres d'observar la realitat. La que s'observa des de l'esquerra, diguem-ne, progressista, per entendre'ns, i el que té a veure amb la perspectiva que té la dreta conservadora. Llavors, clar, tot això és un debat de difícil solució, no? I aquí del que es tracta és de buscar l'equilibri, el terme mig.
10: Ja, però els votants de la dreta conservadora, quan veuen a la Mari Carmen sortir o veuen a la Olga, una dona de 54 anys amb dos filles, treure's la vida, què pensen? Els votants, tots els votants pensen, això no pot ser.
9: Però tu vols que hi hagi habitatge, jo també. Estem d'acord amb això. Llavors, s'ha de construir més. Qui construeix? El sector públic? D'acord. El sector públic ha d'entomar aquesta responsabilitat. Però el sector privat també ho ha de fer. I el sector privat què és el que diu? Ah, si jo m'he de veure constrenyit a topar els preus dels lloguers o els preus de la venda d'una determinada manera que no em significa un benefici suficient, el que faig és no construir. I això és el que està passant. Per tant, és un peix que es mossega la cua. Sí,
1: no. Doncs, Pau Segura, t'agraeixo molt que hagis vingut. Vull recordar que hi ha un acte de protesta i de memòria per l'Olga el dia 3 d'octubre, a les 7, a la plaça Pius 12, i que espero que molta gent...
11: Esperem.
1: Us reuniu allà amb record, en memòria de l'Olga, que avui hem volgut aquí també el Cafè d'Idees poder-la recuperar.
11: Esperem, amb memòria i també amb actitud de lluita, clar, perquè al final, si no ens organitzem, totes aquestes entitats, estats, etcètera, ens passen per sobre i ens trobem que només ens podem fer valdre nosaltres mateixos.
9: Que tingui la pau que no ha aconseguit en aquesta vida.
1: Gràcies, Pau. Bon dia.
11: Gràcies.
4: Por desahucios, el número mayor se está ejecutando en Cataluña, en Andalucía, en Comunidad Valenciana y a larga distancia en Madrid. Fíjense qué incoherencia. Por cada desahucio que hay en Madrid se producen 5 en la Cataluña de Illa y de Sánchez, por cierto.
5: Tenim criteris per diferenciar aquelles ocupacions delinqüencials que efectivament no s'han de permetre d'aquelles ocupacions vinculades a situacions de vulnerabilitat. Em mostra un botó, ahir aturàvem un desnonament a Vic, per exemple, perquè hi havia un informe favorable de serveis socials.
1: Batalla política, batalla de declaracions arran dels desnonaments. Anem a Madrid amb la companya de l'Independiente, Cristina de la Hoz. Bon dia, buenos días.
12: Hola, ¿qué tal? Buen día a todos.
1: Cristina, la noticia del día es que Junts y el PSOE vuelven a negociar, sí, para que sacar un decreto que evite otro desahucio. Así, ¿qué sabes de las negociaciones? ¿Qué sabemos?
12: Es verdad que el PSOE ha metido la directa, tiene intención de que se apruebe un nuevo decreto de antidesahucios y de vivienda este martes. Y por primera vez, yo calculo, casi en un año, en algo menos de un año, pues se ha vuelto a sentar con Junts, o más bien dicho, Junts se ha vuelto a sentar con el PSOE para tratar sobre esta cuestión. Y vamos a ver qué tipo de decreto. Parece que van a incorporar a lo mejor nuevas cuestiones sobre exenciones fiscales. Ya se había modificado, eso os acordáis, con el PNV. Hubo un acuerdo con el PNV para que quedaran fuera de ese decreto los pequeños propietarios. Ya se planteaba algún cambio en la ley del suelo, que es crítica parte de la izquierda con los cambios que se planteaban en la ley del suelo. Y bueno, puede ser que para dar satisfacción a Junts ahora se tengan en cuenta otras consideraciones de tipo fiscal. Vamos a ver qué pasa finalmente, pero es cierto que, bueno, que están negociando y que la intención es llevar este martes el nuevo decreto, que luego tendría que ser convalidado en el plazo de un mes en el Congreso de los Diputados.
1: Pero Cristina, vamos a ver qué pasa también, porque el movimiento del PSOE está siendo criticado por Sumar, por los socios de Esquerra, que lamentan que se vaya a hablar antes con Míriam Nogueras que con ellos. Vemos que Sánchez tiene prisa, es verdad, para que esto llegue el martes, pero ¿tú crees que el decreto podría incluir la expropiación del piso de Mari Carmen, que esto es lo que está pidiendo Sumar?
12: Esto, efectivamente, ayer Sumar por la mañana se pidió que se opte por la expropiación para que pueda volver al piso en el que residió 70 años. ¿Qué establece? Lo que se establece sobre las expropiaciones es que tiene que haber un interés general. Puede apelarse al interés social, pero en este caso sería el interés particular de una ciudadana, ¿no? Es complicado. Yo he escuchado a algunos juristas decir que es complicado proceder a la expropiación. No parece que el PSOE esté por esa vía. Y es verdad que curiosamente esta crisis lo que ha puesto muy rápido de manifiesto es la profunda división que hay entre los socios de gobierno, porque la gran pelea de estos últimos días ha sido la pelea entre Sumar y la pelea entre el PSOE.
1: Sí, sí.
9: Es que uno de los preceptos fundamentales a la hora de producir la legislación es la de no hacerlo en caliente, es decir, no parece lógico el hecho de que el gobierno promueva un decreto que luego tenga que ser convalidado en función de un caso en concreto. Tenemos que tener en cuenta que en España todos los días se producen 90 desahucios de estas características. 90, todos los días. Por lo tanto, hemos de contemplarlo, a mi modo de ver, desde una perspectiva más amplia, ¿no? Y eso es lo que tiene que ver con la voluntad del legislador, o lo que tendría que tener que ver con la voluntad del legislador.
1: A esto de Ricario añado, de Cristina, estas palabras cruzadas entre la presidenta de la Comunidad de Madrid. Bueno, lo primero fue Pedro Sánchez, sí, señalando directamente a Ayuso y Almeida. Ayer Ayuso respondió
10: a Sánchez y a Illa. O sea, Sánchez y a Salvador Illa, que siempre últimamente lo mete por medio. Cataluña siempre.
1: ¿Qué te parecieron las palabras de la presidenta de la Comunidad de Madrid? ¿Qué responsabilidad tiene en el desahucio de Mari Carmen?
12: Forma parte del argumentario del PP de estos días los datos del Consejo General del Poder Judicial respecto a cómo se reparten los desahucios en España, porque se siguen produciendo lanzamientos de pisos. Y es verdad que inciden mucho en que en un territorio donde se ha declarado las zonas tensionadas y donde se han limitado los incrementos de los alquileres, es donde más desahucios se producen. Y efectivamente eso forma parte del argumentario del PP para demostrar que el modelo de vivienda de los socialistas, que hay que recordar, yo siempre recuerdo que nunca, el declarar las zonas tensionadas y limitar el precio del alquiler nunca fue el modelo del PSOE, se vio obligado por Podemos en la anterior legislatura, nunca ha sido el modelo del PSOE, no es el modelo, que es que hay dos modelos bastante contrapuestos entre PP y PSOE, no es el modelo que soluciona el problema de la vivienda. Hay una manera de intervenir en el mercado, cuando hablamos de intervenir en el mercado, una de las maneras es crear vivienda nueva, vivienda social, vivienda de alquiler para jóvenes. Esa también es una manera de intervenir en el mercado. Y parece ser, yo quiero recordar que durante la campaña de 2023 el propio presidente del gobierno puso mucho énfasis en el tema de la vivienda, habló de hasta de 184.000 viviendas que se iban a poner en, o en marcha, o de la Sareb, y no sabemos muy bien qué pasó con esas propuestas del gobierno. Mira, yo escuché ayer a la abogada de Mari Carmen Abascal decir que el decreto no deja de ser un parche. Estamos con los paliativos. Lo que no tenemos es un diagnóstico. Sí tenemos un diagnóstico, pero no tenemos un tratamiento, no tenemos una ley que ponga orden en el mercado inmobiliario y que obligue a las administraciones a hacer su parte.
9: Lo que produce náusea.
12: Otras cosas, construir vivienda social.
9: Lo que llama la atención y a mí me repugna, Cristina, es ver cómo las administraciones están compitiendo a ver quién desahucia más.
1: Sí.
9: O sea, es que esto es grosero. Vamos a ver, es decir, ¿a dónde nos lleva esto? ¿A qué nos conduce? Pero si desahuciar, lo hemos dicho al principio, me he permitido decirlo al principio, esto quien lo firma es un juez. Es decir, lo que hay que hacer es cambiar la legislación y construir vivienda, generar las condiciones para que el promotor privado construya y que el sector público también asuma la responsabilidad de poner en el mercado un mayor número de viviendas. En vez de pelearse por a ver si uno desahucia más
10: o el otro desahucia menos. Bueno, primero, el dogma este, ¿no?, de la construcción de vivienda, el único problema que tenemos no es de construcción de vivienda, porque hay mucha vivienda construida y hay dinámicas de acaparación de vivienda, es decir, hay muchas viviendas en manos de pocas personas. Exacto, però per tant, no només hem d'incidir en la construcció, hem d'incidir en on està segrestat l'habitatge que ja existeix, en habitatges de lloguer de temporada, habitatges d'ús turístic, acaparació d'habitatges per especular. Per tant, aquestes dinàmiques també s'han d'intervenir. Dit això, jo crec que estem entrant en un punt d'inflexió en la legislatura que Pedro Sánchez ni lo hubiese soñado hace unos meses, porque esta legislatura hemos hablado mucho de Ceuta, hemos hablado mucho de corrupción, estamos hablando de temas que al PSOE no le van bien y de repente estamos hablando de vivienda. Por tanto, lo que puede parecer como una piel de plátano para el PSOE también puede ser una oportunidad para el PSOE y para sumar y para la coalición para poner en marcha medidas que le den sentido a esta legislatura, porque con el coste de la vida y con la vivienda, este gobierno puede perder las próximas elecciones.
1: Deixeu-me obrir un parèntesi, perquè una de les notícies de la setmana ha estat l'obertura de judici oral contra l'esposa del president del govern, contra Begoña Gómez. Bé, doncs es dona la circumstància que el jutge Peinado es jubila el dia d'avui. Àlex Cabrera, torno a Madrid, ho fa doncs, enviant a la dona del president a judici. Àlex.
13: Bon dia de nou, Gemma. Exacte. Juan Carlos Peinado penja i penjarà avui la toga i ho farà, com deies, la mateixa setmana que ha enviat a judici la dona del president del govern, Begoña Gómez, pels presumptes delictes de malversació i de tràfic d'influències. Peinado es jubila formalment aquest diumenge, 27 de setembre, que és quan fa 72 anys, segons la llei del Poder Judicial, tots els jutges, com a màxim, s'han de jubilar a aquesta edat. El titular d'instrucció número 41 d'aquí de Madrid posarà doncs, punt i final així a una carrera que no ha estat exempta ni de polèmiques ni tampoc de crítiques.
1: Ha comptat en diversos casos polèmics. En podríem recordar uns quants, Àlex?
13: Tots ara mateix, no? El més polèmic i el més actual, sens dubte, és el de Begoña Gómez, el de la dona del president del govern. Però, Gemma, si tirem de memòria, hi ha altres casos, com per exemple, fa molts anys, Juan Carlos Peinado va obrir diligències contra l'exjugador del Real Madrid, Raúl González, per falsedat documental d'una de les seves empreses. A més, l'any 2019, també ho recordem, va obrir una causa contra diversos periodistes per presumptament haver revelat secrets sobre el sumari del cas del CDR dels Comitès de Defensa de la República. A més, Peinado ha acumulat diverses querelles al llarg de la seva trajectòria professional i també queixes davant del Consell General del Poder Judicial. Una d'elles va ser la de l'actual ministre de Justícia, Félix Bolaños. I un darrer apunt sobre el cas Begoña Gómez, perquè haurem d'estar molt pendents. Encara s'ha d'assenyalar la data del judici, que serà els propers mesos, i també quan es composa el jurat popular, que revisarà el seu cas.
1: Àlex, gràcies. Doncs continuo a Madrid amb la Cristina de la Hoz. Cristina, com va ser la causa contra Begoña Gómez? Ahora, sin Peinado.
12: Bueno, Peinado se apresuró a abrir el juicio oral antes de jubilarse, o sea que estaba previsto que lo hiciera en estos días, teniendo en cuenta que además a lo mejor no se sienta en el banquillo hasta dentro de muchos meses, incluso hasta después de las próximas elecciones generales. Pero es evidente que tenía prisa, porque él que lo que quería era culminar su carrera, pues bueno, con el auto de apertura de juicio oral de la esposa del presidente del gobierno. La juzgará otro tribunal con el jurado popular, pero para eso todavía quedan meses y posiblemente hablemos de muy, muy avanzado 2027, después de las elecciones generales.
1: Eso lo das por seguro, ¿eh? Después de las elecciones generales es importante este dato.
12: Parece que sí.
1: Sí. Ricard.
9: Bueno, ahora hay un auto de apertura de juicio oral, pero ahora debe redactarse el auto de hechos justiciables, ¿eh? Que son dos. En primera instancia, el tema de la malversación de caudales públicos, y en segunda instancia, el tema del tráfico de influencias. Por lo que tiene que ver con la malversación de caudales públicos, yo creo que esto tiene muy poco recorrido, porque tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado, que son, digamos, quienes representan el interés público, parece que ya se han manifestado en trámite de instrucción en el sentido de que no se consideran perjudicados. Por lo tanto, si quien es el perjudicado directo de una malversación mantiene y pone de manifiesto que no se siente perjudicado, es difícil a la hora de redactar el auto de hechos justiciables que esto, digamos, tenga una relevancia significativa. Por lo tanto, estaríamos, a mi modo de ver, en presencia, yo soy muy juradista, ¿eh? Sí. Pero en presencia de un procedimiento que sobre todo se centrara en el tema del tráfico de influencias. Y en ese sentido, a mí lo que me ha llamado la atención es que el presidente del gobierno haya manifestado de manera expresa que no se trata de juzgar a la mujer del presidente del gobierno, sino de juzgar a Begoña Gómez. Es decir, tomando...
1: Poniendo una cierta distancia.
9: Una cierta distancia.
1: O poniendo en primer lugar a la figura Begoña Gómez, sí, ¿no? Claro, Cristina.
12: Bueno, poniendo distancia, pero cuando se conoció el auto de apertura del juicio oral hubo un comunicado de Moncloa, ¿eh? O sea, que es verdad que Sánchez dice no es la esposa del presidente del gobierno, sino que es Begoña Gómez.
9: No, y es verdad.
12: Es una ciudadana particular. Pero luego les faltó tiempo para lanzar un comunicado Moncloa desautorizando al juez Peinado el juicio y diciendo que todo esto es una persecución política y un acoso, que eran las dos cuestiones, que los dos términos que empleaban. O sea que sí, que desde el principio ha habido un despliegue, desde aquellos 5 días que se tomó el presidente del gobierno, ha habido un despliegue gubernamental en defensa de Begoña Gómez.
9: Cosa
12: y en contra
9: que me parece muy
12: Peinado.
9: Mal, cosa que me parece muy mal, porque el jurado no está constituido todavía. Y, sin embargo, desde las instancias gubernamentales se está condicionando el sentido en el que el jurado deba producirse.
10: Bueno, y desde las no gubernamentales. Es decir, a lo mejor las gubernamentales es más grave, pero es que lo que aquest jurat haurà d'aguantar i la poca imparcialitat i la contaminació que tindrà aquest jurat i sobre el jutge Peinado, que bueno, crec que és un senyor al que se li ha vist massa el plomero. El problema que ha tingut amb el jutge és que se li ha vist massa el plomero i no, se li ha vist que no ha actuat de manera.
1: Hi ha una qüestió més, molt ràpidament, amb la Cristina abans de que marxi. Tot esto passa a Cristina con Sánchez en l'Assemblea General de la ONU. Ayer habló de Ceuta, evidentemente, de la crisis. Dijo, Ceuta saldrá de la crisis sin convertir al inmigrante en enemigo. Parece, Cristina, como si Sánchez quisiera convertir la gestión de la crisis de Ceuta en una especie de gestión modélica por el respeto a los inmigrantes. ¿Tú qué sensaciones tienes de cómo está el gobierno ahora respecto a la crisis de Ceuta?
12: Pues de que más allá de los casos de corrupción, realmente lo que le está haciendo daño al gobierno es la gestión, o la nula gestión, o la mala gestión, la podemos calificar de muchas maneras, de la crisis de Ceuta. y le perseguirá al presidente del gobierno en haber interrumpido sus vacaciones ante una situación gravísima de violación, y aquí acudo a las propias palabras del presidente del gobierno, de violación de la integridad territorial de España y de guerra híbrida, que es la definición que han dado todos los expertos en geopolítica. Son conscientes de que la gestión ha sido nefasta y de que, bueno, que hay una población sufriendo, hay unos inmigrantes sufriendo, que si tienes 10.000, 15.000 personas deambulando por las calles, la situación humanitaria, evidentemente hay una crisis humanitaria también, pero también tenemos que tener en cuenta la situación de la población de Ceuta, y son conscientes de que este es uno de los temas que más les ha afectado por la nefasta gestión.
10: Yo creo que
12: del asunto, y además esa resistencia que han tenido hasta hace dos días de hacerle un mínimo reproche a Marruecos.
10: Jo deia abans que crec que el gran problema que té Pedro Sánchez, a part de la corrupció i Ceuta, es diu que la cistella de la compra ha pujat un 15% en l'últim any, i es diu habitatge. És a dir, el que mobilitzarà, no mobilitzarà l'electorat progressista són, per mi, aquests dos temes. En aquests dos temes no s'està actuant, i també és una oportunitat aquest últim any de prendre mesures radicals.
1: M'obres una finestra que ara no em dóna però l'obrirem. Cristina de la Hoz, de momento lo dejamos aquí. Cristina, muchas gracias. Gràcies a vosaltres.
14: Cristina.
1: Un abrazo. A la finestra de Ceuta de seguida la tornarem a obrir perquè ja hi ha el Bernat Hernández i voldrem que ens porti també un convidat molt interessant per parlar del que està passant, però a aquesta hora 9:39, Lorena Amo, hola de nou, l'actualitat.
15: Sí, Gemma, perquè nosaltres obrim una altra finestra. I és que acaba de començar la cimera convocada per Salvador Illa per abordar un possible acord de país sobre educació. Assisteixen tots els grups, excepte Vox. Anem al Palau de la Generalitat. Iliana Viera, amb quins punts a l'agenda el rep el president?
16: Sobre la taula, entre d'altres, l'escola inclusiva, l'acollida dels nouvinguts o la millora dels aprenentatges, temes clau, segons el president, per redreçar el sistema educatiu. Illa es compromet a portar en aquesta reunió que comença ara a 9:45 del matí poques mesures, 5 o 6, però que vagin al fons i que vagin acompanyades de recursos i de dates de compliment. El president creu que és una oportunitat per recuperar la confiança, demanar generositat als partits. La majoria venen aquí amb un cert grau d'escepticisme. Junts, per exemple, assegura que només assisteix per respecte institucional, no donen cap aval al govern perquè creu que aquest debat s'hauria d'impulsar des del Parlament, i altres partits sí que venen en mesures pròpies, com és el cas dels comuns, per exemple, que situen com a prioritària la reducció de les ràtios. I tres aspectes destacats: d'una banda, la confirmació ahir a darrera hora del Partit Popular, Vox absent en aquesta cimera, i és la primera vegada també que Aliança Catalana, el partit d'extrema dreta, participar en una reunió d'aquest tipus aquí al Palau de la Generalitat.
15: També a 9:45 ha començat a la Paeria de Lleida el ple per tirar endavant la prohibició d'utilitzar el burca als espais públics de la ciutat. Previsiblement comptarà amb els vots a favor del PSC, Junts i Vox. És el segon cop que l'aproven, l'anterior va ser l'any 2010, però el Tribunal Suprem la va tombar en justificar que un ajuntament no té competències per limitar drets fonamentals basant-se en la seguretat. Ara el consistori ho torna a intentar, sense al·legar motius de seguretat, sinó de feminisme i d'igualtat. El vicepresident del Parlament Europeu, Javi López, celebra que Junts s'hagi obert a negociar el decret antidesnonaments que el govern vol portar al Consell de Ministres de dimarts. El que també és eurodiputat socialista creu que la tornada de Puigdemont afavoriria les relacions entre l'executiu i el partit independentista.
0: Poder solucionar algunes de les coses que hi ha en marxa, necessitem que hi hagi cooperació entre Junts i el govern d'Espanya per construir majories al Congrés dels Diputats, i crec que això seria bo pels catalans, crec que seria bo pels espanyols. Ja tenim ara aquesta negociació en marxa del decret del paquet d'habitatge, molt important. Per cert, la Unió Europea ha aprovat per primera vegada un paquet regulatori sobre habitatge que mai s'havia posat, no?
15: I amb aquesta informació, Gemma, ens acomiadem des de la redacció del Cafè d'Idees.
1: Molt bé, gràcies, Lorena. 9:42. Ara la Lorena ho estava dient, una de les notícies del dia és que hi ha taula de partits per parlar del possible acord de país en educació. El Partit Popular, finalment,
10: hi
1: assistirà, i Aliança Catalana. Sí. Això és una molt bona notícia, que avui puguem veure tots els partits asseguts per intentar trobar un model de consens.
14: Excepte Vox.
1: Excepte Vox. Però el que més li ha agradat al Ricard és que tornin les lectures obligatòries.
14: Sense cap mena de
1: literatura. Però és que, no haurien d'haver marxat mai.
10: És surrealista, no?, que haguessin marxat.
9: Sí, és que el que fa frisança és que els arguments que fan servir ara per dir que han de tornar les lectures obligatòries són els mateixos que, sense el contrari, van utilitzar per dir que no era necessari en el seu moment.
1: Perquè en realitat es van deixar de ser obligatòries fa...
10: Dos anys,
1: sí, eh?
10: El govern d'Esquerra, no, però qui no va pensar, o sigui, qui va ser el Lumbreras, que va pensar que era bona idea que els nois de batxillerat no tinguessin un llibre de lectura obligatòria, que són els llibres... Potser és que ho tinc fresc, però són els llibres que et fan entrar en el món de la lectura. Jo recordo quan vaig llegir el Nada, de Carmen Laforet, que vaig dir, oi, Nada, què palo, i me'l vaig acabar de llegir, vaig pensar, quina meravella haver llegit aquest llibre, i tants altres, no?
1: Tots recordem aquestes lectures, abans amb la Lorena recordàvem jo, per exemple, molt el Mecanoscrit del Segon Origen, de Pedro Olmo.
10: El Mecanoscrit del Segon Origen, Tirant-lo Blanc, jo ara no aniria a comprar Tirant-lo Blanc, no? I en aquell moment, doncs, te llegeixes i t'introdueix en el món de la lectura, però per mi això em fa pensar a lo ràpid que estem fent marxa enrere amb totes aquestes innovacions que han posat a treure les taules, que els nens seguin al terra, no poder escriure... Jo quan vaig anar a les portes obertes pel meu fill per escollir l'escola, no hi havia ni taules a alguns col·legs per escriure.
1: Digues grolleria, però ràpid que me'n vaig a...
9: Collonades, això són collonades.
1: Grolleries, però ràpid. Ens anem a Ceuta, amb el Bernat Errandi, sabeu que el tenim allà tots aquests dies, i avui també ens porta des d'allà un convidat. Bernat, et saludem, bon dia.

0: fronteriza y evidentemente todo debe estar supeditado al escrupuloso respeto de los derechos humanos y los derechos de los niños, que esto es importante, no solamente las leyes nacionales, las leyes europeas, sino los convenios suscritos por nuestro país indican que los menores deben ser acogidos por nuestra ciudad y deben gozar de protección. Decir lo contrario e inventar soluciones tan ridículas como esta supone, permítanme la expresión, defecar sobre el ordenamiento jurídico español, defecar sobre el ordenamiento jurídico europeo y evidentemente sobre todos los convenios internacionales que buscan la protección de los niños y niñas.
1: ¿Le quieren preguntar desde el plató?
2: Sí, yo le quiero preguntar, estem parlant amb Mohamed Mustafa, diputat de Ceuta ya. Buenos días, le saludo desde Barcelona. Quiero acordarme de su compañera de partido.
0: Buenos días.
2: Fue víctima de una agresión, su coche fue apedreado, fue golpeado porque habían confundido a los ocupantes con miembros de una ONG. Su partido pidió que eso fuera un punto de inflexión. ¿Realmente lo ha sido? ¿Y esa violencia, esa agresividad que vimos, responde al estado de ánimo de los ceutíes? Cuéntenoslo, a los que vivimos tan lejos y observamos esta realidad de ustedes desde tan lejos.
0: Miren, quiero que no se engañen, este clima de violencia, este clima de tensión no surge a medida que va pasando el tiempo, sino que surge prácticamente desde el primer momento de la crisis. Recuerdo que apenas dos días después, tanto mi compañero Julio Basurco como yo sufrimos una agresión por ser un partido de izquierdas y por defender que los derechos humanos deben respetarse. Esto fue dos días de haberse producido el ataque por parte de Marruecos. Pero es que desde aquel ataque hasta esta fecha, de forma sostenida, se han ido produciendo agresiones a distintas personas, a las personas migrantes, evidentemente, que no han dejado de suceder, pero también a personas racializadas por ser musulmanes. Recuerdo, por ejemplo, una niña de 13 años que participaba en una concentración, que la expulsan al grito de invasora, tuberculosa. Recuerdo como un compañero vuestro de prensa, también racializado, al cual se le pega un manotazo y eso está grabado y no hay consecuencias. También recuerdo perfectamente cómo una persona también musulmana en la Gran Vía recibe un tortazo por parte de un señor que lo confunde con un migrante, o recuerdo, por ejemplo, como otra persona que no es racializada, pero que tenía el pelo rizado y que recibe un puñetazo rompiéndole la nariz. Quiero decir con esto que lo que sufre mi compañera Julia Ferrera era algo que se podía haber evitado. Nosotros lo hemos dicho desde el primer instante, utilizar un lenguaje bélico. Traer aquí a agitadores de la extrema derecha como es Vito Quiles, que lo trajo el Partido Popular, que fue recibido por el secretario general del Partido Popular de Ceuta, el señor Guillermo Martínez Arcas, también recibido por Miguel Tellado, por Juan Bravo y por el diputado por Ceuta, Javier Zelaya, traerlo aquí y luego posteriormente traer a un señor, un criminal de guerra como es Aznar, abiertamente prosionista, islamófobo, traerlo aquí a Ceuta, o que el propio Feijóo haya visitado hasta en cuatro ocasiones a Ceuta única y exclusivamente para decir que hay que echarlo y que esto es una invasión, eso genera un clima propicio para que se produzcan violencias. Esto tiene un nombre, esto se le llama terrorismo estocástico, es decir, se diluye tanto la responsabilidad que cualquier persona se ve legitimado para agredir a quien considera no distinto, sino a quien no piense como él o que simplemente no tenga la apariencia. Y esto evidentemente lo estamos sufriendo fundamentalmente las personas de Ceuta racializadas y las personas que militamos en formaciones de izquierda. Esto es lamentable y esto, al igual que debe haber responsabilidades jurídicas o judiciales, mejor dicho, creo que también tiene que haber responsabilidades políticas. La gente tiene que entender que esta actitud violenta no surge de la nada, que esta actitud racista no surge de la nada, que la confusión no puede ser una excusa, que no se puede organizar manifestaciones para apalear a personas que vienen a ayudar a menores en situación de calle, que no se puede amedrentar a personas porque piensen de forma diferente. Y los responsables, lo vuelvo a decir, el principal responsable en mi ciudad es el señor Vivas y también hay que señalar a Feijóo y a toda la derecha, que es prácticamente esa derecha, ese conservadurismo de Estado que era alternativa al gobierno, ha desaparecido para convertirse en algo muy parecido a Vox.
1: Mohamed Mustafa, diputado de Ceuta y portavoz en la Asamblea de Ceuta, muchas gracias por atendernos. Bueno, que esta es la reflexió que fan des d'aquí, a Ceuta, ja, que reivindiquen com aquest únic partit d'oposició a Vives, a qui acusen d'incitar l'odi i fomentar la violència aquí a la ciutat autònoma.
2: Gràcies, Bernat Hernández. Avui hem parlat amb Mustafa, Mohamed Mustafa, diputat de Ceuta.
3: Jo crec que és molt interessant l'entrevista per una qüestió, que és que quan hi ha una crisi d'estat com la que estem vivint a Ceuta, hem de jutjar el paper del govern i hem de ser sabers amb el paper del govern i a Pedro Sánchez, que no ha estat clarament a l'alçada, però crec que és interessant també veure quin paper ha tingut Feijóo i quin paper, per suposat, ha tingut l'extrema dreta. L'extrema dreta queda claríssim que ha anat a incendiar i a buscar brega, no? És a dir, a buscar rèdits electorals, a buscar brega i a dividir la societat ceutí. Però el paper de Núñez Feijóo ha estat, des del minut 1, anar i dir-li a Vives que no col·labori amb l'Estat, que no col·labori. És a dir, per què el senyor Vives, si té una oferta per reubicar menors a la península, no els reubica? És a dir, per què ha fet aquest canvi respecte a la gestió de la crisi del 2021 amb la gestió que està fent amb el 2026?
2: El Ricard suposo que voldrà apuntar també responsabilitats del govern socialista.
4: A mi amb aquestes declaracions que ha fet el senyor Mustafà em semblen pamfletàries i, en fi, mogudes per un interès estrictament partidista. Ara resulta que tot el que ha passat a Ceuta, la culpa la té el Partit Popular.
2: No. Ell no deia tot el que ha passat. Ell parlava de la violència als carrers.
4: Sí, però, escolta,
2: parlava de quina manera s'està atiant aquesta violència per part de discursos d'alguns partits.
4: Qui es pugui situar en la pell del ceutí que està patint les conseqüències d'aquesta situació, probablement entendrà molt millor exactament tot el que passa. La gent està fins al capdamunt. I qui està governant aquest país és el Partit Socialista, per bé o per mal.
3: Bueno, però Ceuta l'està governant el Partit Popular.
4: Les competències en matèria migratòria són competències estatals.
3: Amb els menors,
4: i si el president,
3: els menors és autonòmic.
4: I si el president del govern parla d'un atac, això té unes conseqüències, perquè no estem en presència de la sol·licitud d'asil per part d'unes persones que es veuen perseguides o menys tingudes en el seu lloc d'origen, sinó d'una allau de gent, fins a 80.000 o 70.000 o 90.000, és igual, persones que ingressen tot d'una.
3: Però com les gestionaria el Partit Popular? Em sembla interessant.
4: Tot això ha de tenir un tractament distint del que es refereixen les lleis, diem-ne, que el senyor Mustafà està invocant.
3: Però, per tant, com hauria gestionat el Partit Popular? Perquè jo vaig llegir una entrevista a Núñez Feijóo al diari El Mundo, on deia jo ja hagués enviat l'exèrcit. Clar, enviar l'exèrcit vol dir repel·lir l'entrada a través de la força? Què vol dir exactament?
4: No. Vol dir exactament, a parer meu, jo no sóc el senyor
3: Feijóo, però crec que és interessant debatre què hauria fet diferent
4: el PP. Retornar obligatòriament a tots els que han entrat, tiris i troians, a casa seva.
3: Clar, però el Tribunal Suprem no ho permet. Hi ha una sentència que diu que les persones que han entrat a nado no poden ser tornades en calent. Per tant, hi ha una legislació i una llei d'estrangeria aprovada pel Partit Popular. Tu que sempre defenses l'aplicació de la llei.
4: Tu estàs parlant d'una regulació que té a veure amb les migracions.
3: I això que
4: això és, segons diu el president del govern, un atac.
3: Per tant, com s'ha de respondre?
4: La invasió del territori nacional. Per tant, això té un tractament, una resposta distinta.
3: Sí.
4: I aquesta resposta distinta, insisteixo, a parer meu, és la de retornar a tothom a casa seva, sobretot tenint en compte que el propi govern marroquí, a qui el govern d'Espanya s'ha dedicat des del primer moment a excloure de qualsevol mena de responsabilitat, el govern marroquí diu que vinguin tots, que ells els entomen tots, els grans i els petits, els menors i els majors, a tots.
2: Escolteu, queden pocs segons per arribar a les 10. Ara ens anirem a Lleida. La paeria de Lleida avui aprova la prohibició de l'ús del burca i tot tipus de vel integral en la nova normativa de civisme que és impulsada pel PSC. Deia que de seguida hi anirem i m'agradarà mantenir també aquesta conversa amb vosaltres, Ricard i Manu, per conèixer la vostra opinió. Veient l'hora, el que faig ara, com sempre, és agrair als oients de Ràdio 4 la seva companyia i dir-los i recordar-los que es poden quedar en companyia del Xavi Freixas al matí a Ràdio 4, que arriba a aquesta hora. Ara de seguida, les notícies.

0: Són les 10.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bon dia. El president Salvador Illa reuneix els partits a aquesta hora amb la consellera d'Educació Esther Niubó a la sala Torres Garcia de Palau a la recerca d'un pacte polític per afrontar el terratrèmol educatiu. Socis i oposició l'adrecen a forjar l'acord amb tota la comunitat educativa i alerten el president que no participaran d'un fals consens. Més detalls, Elena Arcia.
2: Sí, tots els partits, excepte Vox, el PP català vira i s'hi suma finalment a la cimera d'Illa Palau per un nou acord que la majoria l'adreça a reprendre primer amb la comunitat educativa. I molt crítics pel daltabaix de PISA, que Illa no hagi aclarit els errors i el lideratge de Niubó reprovat. Els socis reclamen al president menys anuncis i més concrecions. L'oposició l'alerta de la propaganda. Esquerra, Comuns, Junts i CUP, Capella, Cid, Vergés i Castillejo.
3: Menys discursos sobre la gestió i més resultats.
4: És la darrera oportunitat que té per redreçar el rumb de l'educació.
5: L'escoltarem, però no participarem en cap mena de fals consens.
6: No, en una partida que ja vingui amb les cartes marcades.
2: Oriol delega en la diputada soberana Palau amb la reducció de ràtios, l'acceleració en la climatització dels centres o el català entre les prioritats i escèptic al tauler polític d'un acord en cicle electoral. L'últim consens en educació majoritari que no unànime és de fa 20 anys.
0: Gràcies, Helena. I d'educació a habitatge, perquè Sumar continua pressionant la part socialista de l'executiu perquè el proper dimarts el Consell de Ministres n'aprovi el decret llei. Més detalls, Míriam Andreu.
7: Considera que el desnonament de la Mari Carmen a Madrid suposa un punt d'inflexió. Pablo Bustinduy, ministre de Drets Socials i Consum, ha dit als micròfons a Ràdio Nacional que estan obligats a oferir una solució.
8: Ja no puede haber más dilaciones, no puede haber más excusas. Y las soluciones están encima de la mesa. Entonces, con suficiente voluntad política, se puede hacer. El martes se puede sacar adelante un paquete de medidas que alivie la realidad, pues, de 3 millones de inquilinos en este país, de la gente que se está viendo expulsada de sus casas por los usos especulativos de la vivienda, los pisos de temporada, turísticos, de habitaciones.
7: Per cert, que l'empresa propietària de l'habitatge de la Mari Carmen ha presentat una querella contra el Sindicat de Llogateres de Madrid per assetjament i danys a l'honor.
0: Gràcies. I per cert que l'economia espanyola accelera i avança 7 dècimes al segon trimestre gràcies al consum de les llars. A l'últim any, el creixement s'enfila fins al 2,6%. Climent Sabater.
9: Estadística confirma la dada avançada. L'economia espanyola manté el pols i entre abril i juny creix un 0,7%, una dècima més que el primer trimestre de l'any. I ho fa gràcies a l'impuls de la demanda interna, al consum de les famílies i la construcció. De fet, el consum de les llars creix el doble que la taxa general pel bon comportament del mercat laboral. La inversió també manté el dinamisme i per sectors és la construcció la que lidera els avenços. En taxa interanual, el PIB ha crescut un 2,6% en línia amb la previsió del govern espanyol de tancament de l'any.
0: El Tribunal Provincial de Samui, al sud de Tailàndia, ha desestimat els recursos presentats per la defensa de Daniel Sancho i manté la cadena perpètua per l'assassinat premeditat del cirurgià colombià Edwin Arrieta l'any 2023. Sancho es troba en una de les presons més grans del país asiàtic, la de Surat Thani, després que el jutge, recordem, el declarés culpable d'assassinat, esquarterament i robatori de passaport. La família del colombià va presentar recurs on sol·licitava la pena de mort i una indemnització més gran, mentre que la de Sancho demana que es celebri una nova vista per convocar nous testimonis, ja que consideren que la mort de Arrieta es va produir per un accident durant una baralla. La família de Sancho ja ha anunciat que no està d'acord amb la sentència que manté la cadena perpètua i que estan analitzant les properes passes que han de seguir. I acabem amb una notícia de serveis. L'incendi d'un camió a l'AP7 a Avinyonet del Penedès en sentit sud està provocant 8 quilòmetres de congestió, segons ha informat el Servei Català de Trànsit. Els bombers de la Generalitat han rebut l'avís cap a les 7 del matí quan ha cremat totalment la caixa del camió per causes que es desconeixen i el foc ha afectat també la vegetació al voral de l'autopista. Aquesta incidència obliga a tallar un carril de la via. I aquest no ha estat l'únic accident amb camions a les carreteres catalanes aquest divendres al matí. Se n'ha registrat un entre un turisme i dos camions a l'AP7 a Bàscara, en sentit França, que ha provocat també retencions. Un altre camió ha bolcat a l'N154 a Puigcerdà i ha obligat a tallar la via momentàniament. Per últim, una topada dintre dos camions i la posterior volcada d'un d'ells a la C25 a Santa Maria d'Oló, en sentit Girona, també afecta la circulació en aquesta via. Els bombers han activat tres dotacions per aquest accident en què un dels camions ha quedat volcat lateralment. Això és tot per ara. Tornem a més notícies a les 11.
1: Ràdio 4. La ràdio que t'escolta.
10: Què tal, com esteu? Bon dia a tothom, són les 10 i 5 minuts i mig. Ja és divendres i aquí comença el matí de Ràdio 4.
1: El matí de Ràdio 4. Amb Xavi Freixas.

0: Sílvia Barroso, directora del Món.cat. Com estàs? Bon dia, Sílvia.
1: Bon dia, molt bé, perquè ja és divendres, com acabes de dir, però mai es diu prou. Està molt bé anar-ho repetint.
0: Pràcticament mig milió de cotxes han tocat el 2 de Barcelona, eh? N'hi ha que tenen 4 dies, els de Lleida també, perquè tenen el pont per darrere, el de Sant Miquel. Aquí Llaumet, director de La Mañana.
2: Exacte, la gent per la festa major marxa, eh? Jo no ho faig mai al meu poble, jo sempre em quedo.
0: I tu també et quedes, Sergio Fidalgo, director del Catalán.es?
3: Bueno, els pobres han de treballar.
0: Sí, noi.
3: Sí, aquí pencant.
0: Ah, sí, senyor. Escolta, saps qui vindrà aquest matí? L'actor i humorista David Olivares. Jordi Vila.
4: Doncs sí, serà amb nosaltres al matí de Ràdio 4, conegudíssim per la seva imitació del meteoròleg Tomàs Molina.
5: Molt bona nit! Seguim amb aquest episodi de sequera extrema que us deixa notar a tot el territori. El Moianès, per exemple. Les fonts d'aigua ja treuen aigua en pols.
4: David Olivares estrena la tercera temporada del Tenorio al Teatre Coliseum, serà el 21 d'octubre, substituint el gran Andreu Buenafuente en un dels papers protagonistes.
0: D'aquí una estona, l'Olivares en directe aquí al matí de Ràdio 4, però parlarem de moltes altres coses. Per exemple, de mitjana, cada quan mantenen relacions les parelles, relacions sexuals? Cada quan?
4: Relacions sexuals.
0: Entenc que, lògicament, deu dependre de l'edat, això. Va per franges d'edat. Aquest matí ho aclarirem. Parlarem de la freqüència sexual amb la psicòloga i sexòloga clínica Alba Povedano.
4: I li preguntarem quan podem dir que una parella té poc sexe, hi ha una freqüència que podríem considerar normal, i com pot ser que una persona digui no tinc ganes de sexe, però alhora sí que tingui ganes que la toquin, l'abracin o li facin petons. Per què hi ha persones, Xavi, que s'obsessionen tant amb una persona que en realitat pràcticament no coneixen?
0: I 8 de cada 10 persones, atenció, el 80% de les persones assegura que la seva visió ha empitjorat i molt per culpa de les pantalles.
4: Sí, ho diu un estudi de l'associació Visió i Vida. Aquest matí en parlarem amb el president de l'entitat, Salvador Alzina, que és industrial del sector. Sabíeu que, per exemple, que quan mirem una pantalla parpallegem fins a un 50% menys, cosa que provoca ull sec i irritació? De fet, és més perillós del que sembla tot
0: doncs
4: això.
0: Doncs sí, aquí la majoria ja porteu ulleres i els altres segurament no hauríem de portar, perquè no hi veiem de cap ull.
1: Sí, però jo no estic segura que sigui per les pantalles, això.
0: Que les pantalles... Mira. Llum blava i enlluernament. L'exposició continuada a les pantalles pot fatigar els músculs oculars.
1: Aleshores, sí.
0: L'ull humà està dissenyat per mirar de lluny. L'esforç continuat en distàncies curtes pot accentuar problemes com la miopia. Sí? O això que deia ara el Jordi. Quan mirem una pantalla, parpallegem fins a un 50% menys. I això què fa? Què provoca? Doncs ull sec i irritació.
1: És evident que això
0: resta més que no suma, eh? Guillaumet.
2: Jo em porto ulleres només per conduir, però clar, les pantalles, és evident que jo fa molts anys que també estic davant, concretament podríem dir gairebé 27, i he perdut moltíssima vista de prop, i veig perfecte, però de lluny, com dius tu, Javi, jo no hi veig un ruc a dos passes i per tant m'he de posar les ulleres. Ara, pitjor és quan hi ha boira, i a Lleida en sabem molt d'això.
0: Això sí. Atenció, si sou pares i teniu mala relació amb els vostres fills adolescents, allò que xoqueu amb el vostre fill o filla, que no, encara no te'l mires i ja et parlen malament, Jordi.
4: Sí, aquest matí aprendrem a millorar la relació amb els nostres fills i filles, però també amb familiars o companys de feina. Allò que passa tan sovint, que salten xispes. Bé, en català, guspires, eh?
0: Exacte.
4: Amb el teu fill, un familiar o un company de feina, què passa, no?, quan salten aquestes guspires? En parlarem amb el psicòleg Aleix Cortés. De fet, ens diuen que els joves de la Unió Europea de mitjana marxen de casa dels pares als 26,2 anys, aquí als 34 anys per demà, amunt de la mitjana comunitària. També ens ensenyarà a ser més feliços en el nostre dia a dia, a trobar més moments de felicitat malgrat els problemes i la feina. Això ho farem amb el psicòleg Aleix Cortés.
0: Doncs sí, escolta, és un tema que poc o molt, no? Qui no té fills i qui no xoca amb el fill, xoca amb algun altre familiar, i si no, xoques amb algun company de feina...
3: Amb algú sempre hi toca i és molt important, i jo també vull ser més feliç, o sigui que estaré molt atent, molt atent.
0: Exacte. I home, avui estem de molt bon rotllo aquí.
4: I ahir tant.
0: Va anar molt bé, això, eh?
4: Molt,
0: aquesta,
4: molt.
0: Aquesta programació especial de Ràdio 4 amb motiu de la Mercè, ens ho vam passar bomba. Va venir moltíssima gent. Oients, gràcies. Gràcies per escoltar-nos cada dia, però també i sobretot els que ahir veu venir al Parc de l'Estació del Nord. ni que fos per conèixer el gos del Pico.
4: Sí. Quin moment aquella tan tendre,
0: la Lluïsa,
4: no?
0: Sí. La Lluïsa, que va venir, diu, era a casa escoltant el matí de Ràdio 4 i he sentit que arribava el Pico i que portava el gos. No va venir ni pel Pico ni per mi, ni per tu, Jordi Vila. Ni pel Pau de Pons ni per la Marta Tips. Va venir pel Luc, pel gos del Pico.
4: Doncs el que dius, al matí de Ràdio 4 hi van compartir amb els oients moments molt especials i fins i tot van fer ballar els qui ens van venir a veure Ritme de la Rumba de Dani Pubill, el net de Paret.
0: Quin momentàs, quin momentàs.
4: Eh? I tant.
0: Mira, mira, mira quina festa, Barroso.
1: Ja veig, ja m'ho vaig perdre. Si m'ho riu saber, em demano canvi de dia.
4: Que, a més a més, l'estudi estava situat just a l'entrada, a tocar de l'entrada del parc de l'Estació del Nord, i tothom, les comparses, musicals, la gent, anava passant per davant, i això ens va donar un joc increïble, increïble.
0: Quina il·lusió que vinguessin tants oients, eh?
4: I tant.
0: Jo pensava, al matí no hi haurà ningú. Estava ple, jo.
4: Sí, i veure que diuen, no, és que us escolto, t'expliquen coses en concret del que ha passat durant la temporada, doncs això ens fa molta il·lusió. I el nostre trobador més estimat, lo Pau de Pons, li va dedicar una cançó a la Mercè.

0: Una programació especial que va començar amb el matí de Ràdio 4, però que va continuar amb l'edició migdia, l'informatiu amb l'Helena Pérez, i a la tarda amb el grandíssim Xavi Martínez, també de 4 a 7 de la tarda. No? Una programació en directe que ens recorda, això que deia el Jordi, el veritable sentit de la ràdio, la connexió amb els nostres oients, i molt més enguany aquest any, que celebrem el 50è aniversari d'aquesta casa de Ràdio 4, la primera en català. Exactament, farem 50 anys el 13 de desembre. Dia, just el dia de Santa Llúcia.
1: Dia de Santa Llúcia.
0: Eh que sí?
1: Dia
0: ara que parlem de la vista, mira, sí. El dia de Santa Llúcia. Sí. Doncs au, ens ho vam passar bomba, i des d'aquí moltes gràcies, oients, una vegada més. Però la festa major continua, eh? I no només a Barcelona,
1: no,
0: Jordi.
1: No, avui és el gran dia de les festes de la Misericòrdia de Reus, la coneguda com a festa major petita de la ciutat. És la jornada central i més emotiva on tota l'activitat es trasllada cap al Santuari de la Misericòrdia.
0: I a Lleida què, Guillaumet?
2: Pues a Lleida avui comencem la fira, l'antiga fira de Sant Miquel, que ara en diuen Fira Mos. Tindrem un cap de setmana festiu i, a més, de festa major fins dimarts, perquè dimarts és Sant Miquel, i, per tant, també tindrem un cap de setmana molt animat, però no només a Lleida ciutat, eh? Hi ha moltíssims pobles que fan festa major per Sant Miquel, Vallfogona de Balaguer, per exemple, crec que també Os de Balaguer, Javi, em corregirà si m'equivoco,
0: no,
2: i Artesa de Segre.
0: No t'equivoques mai, Guillaumet.
2: I Artesa de Segre, que no és Sant Miquel, però sí que fan festa per Sant Cosme i Sant Damià, que és el patró grec dels metges.
1: I a les festes de Lleida demà se celebra la trobada nacional infantil de Vall de Bastons de Catalunya, una cita molt especial que commemora els 325 anys d'història documentada d'aquesta tradició a Lleida. I canvi de registre, anem amb moques grasses? Vinga, va, som-hi. Perquè continua la Festa Major de la Mercè desplegant la seva programació de 109 concerts, 180 espectacles, tot gratuït, tot gratuït. I atenció, perquè aquest any el Piro Musical, que posarà fi a les festes el diumenge, no es farà a l'Avinguda Maria Cristina. Apunteu, no es farà a l'Avinguda Maria Cristina, sinó a la platja de la Nova Icària. Serà a les 10 de la nit.
0: I no plourà, que ho va dir el Pico. No plourà aquest cap de setmana. Ah, per Sant Miquel ja veurem, Guillaumet. Ui, setmana que ve diu algun primer ruixatge.
2: Malament.
0: I a l'octubre podria ploure bots i ve malament.
2: Ha de ploure, però que no plogui per Sant Miquel l'endemà, ja, que ho deixi per l'endemà.
0: Si no cau, no plou mai algú de tothom, sí. És una bona veritat aquesta.
1: Per cert, Xavi, que la selecció musical del Piro Musical la farà Josep Montero, d'oques gràcies.
0: Molt bé, perfecte. I com que a Barcelona estem de festa major, avui regalarem un panot de la Mercè. Sí?
1: Sí, un panot, un brioix amb figues i massa mare creat pel forner campió del món de panetone, Ton Cortés.
0: Sí, senyor. Heu de trucar al 900-454-455 des d'ara mateix i heu d'encertar, com sempre, el so del dia. Avui és aquest. Jordi Vila, t'has passat de fàcil. Juro que no ho sabia, acabo de sentir, però què és això?
1: No, hem fet una enquesta entre els companys del programa i hem decidit que posaríem...
0: Han fet una cimera del nivell i han arribat a la conclusió que sent la Mercè s'havia de posar això.
3: Va, us heu proposat ser ornitòlegs, tots els oients.
0: 900-454-455, Genís Sabater, Marta Inglés, el control de so, passen 2 minuts d'un quart d'onze.
4: El matí de Ràdio 4, amb Xavi Freixas.

0: I aquest matí, a la tertúlia, Sergio Fidalgo, director del Catalán.es, el Francesc Guillaumet, director del diari La Mañana, de Lleida, i la Sílvia Barroso, directora del Món.cat. Guillaumet, Lleida prohibeix el burca amb multes de 400 euros.
1: Sí, avui, per segona vegada, eh? Això recordem que ho va intentar ja l'alcalde Àngel Ros l'any 2010, sí. Però en aquella ocasió hi havia una entitat, que és Watami per la Llibertat i la Justícia, que ho va recórrer al TSJ, el TSJ va donar la raó a Lleida, però finalment el Tribunal Suprem ho va tombar amb l'argument que un ajuntament no podia entrar a regular qüestions que diu que afecten a la llibertat religiosa. Ara, 16 anys després, l'alcalde Fèlix Larrosa ho torna a intentar, avui s'aprovarà amb els vots del PSC, també de Junts, i crec que Vox també està a favor d'aquesta mesura, i què voleu que us digui? Els homes no em porten de burca, i un fotògraf del nostre diari va captar justament una imatge fa poc, quan començava tot aquest debat, on es veia un home anant davant, un home, diguéssim, musulmà, anant davant amb la cara destapada i la dona darrere amb burca tota tapada. A la dona no li pot tocar el sol a la cara, no pot sentir aquesta brisa de l'aire, no pot tindre una visió lateral com sí que té l'home. Per tant, jo crec que és una prenda que, si més no, afecta la dignitat de la dona, i bé, diré que està bé que es prohibeixi.
0: Sergio Fidalgo, què et sembla aquesta nova ordenança de civisme?
2: A veure, a mi el burca em sembla una barbaritat, perquè és un atemptat contra la dignitat humana, però aquesta normativa en concret jo crec que és un brindis al sol, perquè hi ha certes salvaguardes que el que faran és pràcticament que no s'aplicarà. Allò de la prohibició no rige en lugares de culto, en espacios donde sea normal o habitual ir con el rostro cubierto, en atención a las costumbres sociales aceptadas o cuando se haga en ejercicio de un derecho fundamental. I comença a posar excepcions perquè teòricament el tribunal, la justícia no tombi, però al final resulta que no es multarà pràcticament mai. O sigui, serà pràcticament una norma que no s'aplicarà.
0: Sílvia.
3: A veure, la dificultat d'aplicar aquesta norma, a banda dels llocs on ja estableix que hi ha una excepció perquè per raons diverses, fins i tot el carrer és notòria, perquè què fas? Multes a la dona que porta el burca, que és una víctima d'aquesta imposició. Com ho fas, això? Però això no treu que no s'hagi d'intentar fer alguna cosa, més que res per impulsar una reflexió sobre això, perquè jo crec que en els últims anys hi ha hagut un progressisme mal entès que ha defensat d'una manera nebulosa, perquè el burca no te'l defensa obertament ningú, perquè és un vel integral i és una cosa molt radical, però amb una certa nebulosa, que aquestes els mocadors, que tenen, hi ha moltes variants de mocadors, formen part de la llibertat religiosa, de la llibertat d'una cultura, de la llibertat de la gent per portar-ho. És que jo no crec que cap dona porti això perquè ho escull, no m'ho crec, i per tant a partir d'aquí no estic d'acord amb que això es permeti a l'espai públic. Una altra cosa és si hi ha una manera pràctica real d'aconseguir fer alguna cosa.
1: Jo quan se va fer això l'any 2010, que també Lleida va sortir a totes les televisions del món, hi havia un argument que deia, clar, molts partits d'esquerres estaven defensant la llibertat de la dona per portar això. Jo deia, quina llibertat?
3: Clar, jo
1: llavors era redactor, estava a la secció de local del diari, i vaig intentar entrevistar una persona, una dona amb burca, per saber, perquè m'expliqués exactament per què el portava. Vaig tirar d'un contacte que tenia, ho vaig intentar, fins que aquesta persona em va dir, bueno, però hi ha d'estar present l'home, també. I llavors va dir, així no hi ha entrevista, quina llibertat hi ha si l'home ha d'estar present quan jo faci l'entrevista. Es va acabar, no vaig fer aquesta entrevista, que m'hagués agradat fer, però no és una qüestió de llibertat. Jo crec que la dona no té aquesta llibertat per portar el burca, per tant, que es prohibeix a l'espai públic, igual servirà perquè poc a poc, com a mínim, el que és al carrer, aquesta costum es vagi acabant.
2: Francesc, tu que coneixes més la realitat de Lleida, és que tinc un dubte que és que més que em sorprèn, perquè Vox sembla que votarà a favor, però el que és el cap de l'oposició, el PP, el Palau, votarà en contra. Llavors, no acabo d'entendre dos partits que, teòricament, en aquest tema, tendrien que tenir una postura més o menys semblant a aquesta disparitat.
1: Bé, la disparitat te l'explicaria perquè el mes de maig hi ha eleccions. Per tant, aquí tothom va una mica al seu electorat. El Palau tampoc, no és que defensi aquesta prenda, ni molt menys. Diu que potser no serà efectiu,
2: no la defensa, això ho estem
1: clar. Per tant, potser ho hauria fet d'una altra manera, el seu argumentari és un altre, no? Però bé, també s'ha d'entendre que el mes de maig hi ha unes eleccions, que tothom fa els seus arguments, i ara tot també es fa molt en clau electoral.
0: Mira, justament amb aquestes eleccions a la vista, l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, ha visitat, ha anat a la capital del Segrià, on ha recorregut diversos barris de la ciutat acompanyat del líder del PP de Lleida, Xavier Palau. Atenció al que ha dit Albiol, diu: hi ha carrers de Lleida envaïts per ionquis. Guillaumet.
1: Bé, que em vingui, que m'acompanyi algun dia i que me'ls ensenyi. Jo cada dia em passejo per Lleida, acabo molt tard de treballar a la nit, me'n vaig cap a Balaguer, jo soc de Balaguer, i no veig carrers de Lleida envaïts per ionquis. No vull dir que en algun carrer n'hi hagi, és evident, potser en algun lloc del centre històric, però bé, suposo que és d'aquests titulars fàcils, que està molt bé fer-los des de Badalona, però no és el Viol, amb tots els respectes, no és algú que visqui a Lleida, per tant, que parli molt sobre Badalona, per perfecte, però de Lleida potser s'hauria d'aixafar una miqueta més al carrer.
2: Però, Francesc, una cosa està molt clara, és que Lleida últimament és molt, molt, molt habitual de la crònica negra.
1: Sí.
2: Però molt habitual, alguna cosa està passant allà.
1: Aquest estiu hem viscut, mira, el 15 d'agost, que és aquells dies, ho deia la setmana passada, un d'aquells dies que no acostuma a passar res periodísticament parlant, hi va haver, diguéssim, una baralla multitudinària al Parc de les Vies, amb pals, bastons, fa un parell de setmanes també hi va haver una baralla amb catanes, però jo insisteixo, jo cada dia aixafo els carrers de Lleida. Hi ha hagut dos baralles multitudinàries, que són notícia, és evident, però jo no tinc la sensació de que Lleida sigui una ciutat especialment insegura. Lleida és una ciutat gran, la sisena ciutat de Catalunya, 161.000 habitants, més o menys, per tant, té les complexitats d'una gran ciutat. Hi ha hagut dos baralles més o menys juntes en el temps, però jo que xafo cada dia els carrers de Lleida no estic especialment insegur xafant-los.
3: Badalona també ja és escenari de la crònica negra moltes vegades, això va també a ratxes, per tant em sembla que aquesta voluntat del Viol de fer aquest discurs no té cap solidesa i té, bueno, els interessos electorals o de promoció personal, que ell treballa també, això no se li pot negar, però clar, no es poden fer aquestes generalitzacions sense dades concretes.
2: Una cosa, Abra, és que Badalona...
0: Breu, sisplau.
2: Sí, però Badalona no és que Albiol tingui un discurs fàcil, és que a Badalona li van deixar una ciutat feta una pena. El que va fer l'anterior govern municipal i l'anterior govern municipal, tant els socialistes com la Dolça Batés, van convertir Badalona realment...
3: Però és que està realment... parlant de Lleida.
2: Però tu també estàs dient ara que Albiol no sé què, doncs Albiol va trobar una realitat i Lleida ara mateix és una ciutat bastant deteriorada. Bastant... Jo sé que jo també he passejat per Lleida, no he vist que allà, però he anat un parell de cops al centre i el que he vist allà, home, jo soc d'Hospitalet i estic acostumat a coses, i ostres, em vaig quedar sorprès de que Lleida hagués arribat a aquest punt,
0: Escolteu, falten 5 minuts per 11:15.
4: El matí de Ràdio 4.
0: Ramon Castelló, com estàs? Bon dia, Ramon.
5: Bon dia, Xavi.
0: El PSOE i Junts acosten posicions per aprovar un nou decret d'habitatge que impedeixi desnonaments com el de la Mari Carmen.
5: Sí, és un cas que ho ha remogut tot, ho ha sacsejat tot.
0: I tant.
5: I ara estem pendents d'aquest possible acord entre el govern d'Espanya i Junts amb aquest nou decret d'habitatge que aniria al proper Consell de Ministres si l'acord s'acaba tancant. Inclouria, després el podem explicar més bé, però inclouria, per exemple, la mesura més relacionada amb el cas, aturar desnonaments de persones vulnerables sense alternativa residencial després de l'impacte que ha tingut el cas de la Mari Carmen de 87 anys, recordem, desnonada a Madrid. Junts també reclama, per exemple, desgravacions per llogaters i petits propietaris i mesures per augmentar l'oferta d'habitatge o, per exemple, aquelles vendes de gent gran que sigui per anar a una residència doncs no tributin els guanys patrimonials. Ah. És una de les propostes que fa Junts per arribar a aquest acord.
0: Ara correm-hi tots aquí. Sergio.
2: A veure, és que jo estic una mica fart de la política aquesta de pedaços que fan els socialistes. La de Mari Carmen ha estat una barbaritat. Si estem d'acord, no pots desnonar una persona que porta 70 anys al mateix edifici per un tecnicisme legal. Però per ser un cas, recordem que aquest tecnicisme legal és dels anys 90, quan es va modificar, i hem tingut el govern Zapatero i hem tingut el govern socialista de Pedro Sánchez per intentar acabar amb aquests temes i no ho han fet. Lo de Mari Carmen és una barbaritat. La política del PP de Madrid també podem discutir-la de que si és o no és bona, que jo crec que és bastant salvatge, Però lo de socialistes no poden, dir res. Ni socialistes, ni Comuns, ni Sumar, ni Podemos, que han governat. Altres partits sí que poden dir-lo perquè no han estat part del problema. Ells han estat part del problema. I jo sí que demano que si ara volem anar de pressa, vale, anem de pressa pel tema de Mari Carmen. Però és que la política d'habitatge és un drama a Espanya des de fa dècades, no d'ara.
1: Bé, jo crec que això ja és la punta de l'iceberg d'un problema que comença molts anys abans. Us en recordeu l'any 2007, aquell juliol, que va petar Lehman Brothers i va començar la crisi del totxo, no? Prèviament, jo coneixia gent, uns noms i cognoms, que compraven pisos, els venien, mira, he comprat aquest pis per tant milions, me l'he venut per tant, i els preguntava per què has de viure. No, però mira, faré tants diners, i pensava, com és possible, i em preguntava jo en aquell moment, que es pugui especular d'aquesta manera amb l'habitatge, no hi ha una necessitat real. Jo tinc un pis, encara l'estic pagant, dic, la meitat és del banc, bueno, tres quarts ja és meu, digués, i la resta del banc, però jo no entenia com se podia especular amb l'habitatge d'aquesta manera. Doncs amb l'habitatge no s'hi hauria de poder especular, perquè fons voltors poden comprar tots aquests blocs de pisos fent el que hem vist, no? Això és una vergonya, però és que, insisteixo, això va començar fa moltíssims anys i jo crec que no ens hem sobreposat encara de tot el que va representar aquella crisi del totxo després de diguéssim, del pet que va fer Lehman Brothers aquell estiu.
0: Bé, atenció al polèmic tuit d'un assessor del Partit Popular al Senat sobre Mari Carmen. Diu, sí, tener 87 años no te da derecho a vivir a costa de otros. Ramon.
5: Sí, és una de les reivindicacions que s'estan fent des dels sectors ideològics que defensen la propietat privada per sobre, en aquest cas, el dret a la Mari Carmen, i que això ho genera, no? Diu, ha estat la resposta d'aquest tuiter que ha qualificat de violència la pujada del... La prèvia és que algú havia qualificat de violència la pujada del lloguer, i en aquest cas l'advocat Víctor Soriano, assessor a la secretària primera del Senat, Eva Ortiz, ha dit això que estaves explicant. Tenir 83-87 anys no et dona dret a viure a costa dels altres en una vivenda noble d'un barri burgès.
0: Sílvia.
3: Bé, a veure, totes aquestes... Evidentment, aquestes afirmacions són bastant, bastant aberrants, però crec que el problema és estructural, efectivament, i ara que el PSOE s'ha a negociar amb Junts, potser és el que havia d'haver fet ja fa temps, perquè al final, si no tens prou majoria, has de negociar, i el que no pots fer és intentar imposar utilitzant mecanismes mediàtics i utilitzant pressions de tota mena i l'enfrontament entre partits. Per tant, si ara negocien unes mesures que semblen raonables, segurament és el camí per intentar proporcionar una normativa per a aquests casos, però això no soluciona la situació estructural del mercat immobiliari. És molt més profunda, és mundial, tampoc és una cosa que sigui passi només aquí, però han de... Però és estructural i s'han de buscar una altra mena de solució que reformi el mercat.
0: Sergio.
2: Ara, aquí hi ha CERPP que sempre surt en auxili del PSOE. Aquest és un problema dels socialistes. El govern de coalició progressista no ha arreglat el tema de l'habitatge. No ho ha arreglat i, per tant, la culpa és seva. Ara, bé, el que ha dit aquest tema del PP és una barbaritat, així de clar. Ara, això no pot tapar lo de Pedro Sánchez i els 8 anys que porta governant, que està parlant molt... És que encara em recordo de les Kelly Finder, aquelles bambes que va prometre el govern de Zapatero. Mai, no han arreglat mai els socialistes. Ara, molt bé, el PP el que no pot fer és aquestes sortides de tot, perquè hi ha un problema real i el problema de Mari Carmen s'ha d'arreglar.
0: Guillaumet.
1: Sí, és evident, hi ha d'haver algun escut. No és el mateix, evidentment, un fons voltor que compre tot un bloc d'edificis, o dos, o tres, o cinc, o deu, els que siguin, que una família de Barcelona que li ha tocat per herència un pis a Gràcia o a Sants i que complementa el seu, diguéssim, la seva renda amb aquest lloguer. No és el mateix. Per tant, tot això, evidentment, s'ha de tenir en compte. És evident que si es fa també qualsevol escut social, si torna a fer aquest decret d'habitatge, no es podrà arreglar el problema, però com a mínim sí que es fixarà un marc que servirà per arreglar alguna cosa. N'arreglarem el 30%, el 40%, benvingut sigui. És com el del Burca Lleida. Es aconseguirà traure el Burca de les carrers? Potser no, però si fas una normativa, segurament aconseguiràs més que si no l'haguessis fet. Pues aquest decret és evident. Bé, que és urgent.
0: Passa un minut de 11:15.
4: El matí de Ràdio 4, amb Xavi Freixas.
0: I aquest divendres arrenca al Palau de la Generalitat la cimera educativa amb l'objectiu d'assolir un acord de país. Anem cap allà en directe amb la nostra companya Laura Hurtado. Què més ens pots explicar a aquesta hora del matí, Laura? Bon dia.
6: Bon dia. Doncs fa tot just una hora ha començat aquesta cimera encapçalada pel president de la Generalitat, Salvador Illa, i la consellera d'Educació, Esther Niubó. El president ja va avançar que l'objectiu és arribar a un acord de país sota algunes premisses, apostar per poques mesures amb dates de compliment, que hi hagi rendició pública anual i alhora continuïtat durant almenys una dècada. Sobre la taula, temes com el finançament, la inclusió, les pantalles de les aules o el foment de la lectura. Hi assisteixen tots els grups excepte Vox. El Partit Popular, tot i que inicialment va rebutjar assistir, finalment sí que hi participa. A més, serà la primera vegada que Aliança Catalana és present en una cimera al Palau de la Generalitat impulsada per aquest govern. Tot això enmig d'un conflicte educatiu que encara continua obert, tal com es va escenificar el primer dia de curs amb una convocatòria de vaga i que s'ha agreujat per l'error que ha deixat Catalunya fora de les proves PISA. Tot i les explicacions d'Illa aquesta setmana, ni els sindicats majoritaris ni bona part dels partits es mostren satisfets i demanen responsabilitats polítiques. En paral·lel, Illa encarregat al Consell d'Educació de Catalunya que lideri el debat amb el conjunt de la comunitat educativa. Un procés que està previst que es materialitzi en acords concrets a l'abril.
0: Moltíssimes gràcies, Laura. Qualsevol novetat, tornem a parlar quan sigui. Fins ara mateix.
6: Fins ara.
0: Que vagi bé. Com i quan acabarà això?
7: Ui.
0: Ui.
7: No, és que cada vegada que hi ha un problema greu, el que es fa és convocar cimeres, organitzar taules de debat i comissions d'experts i tot aquest tipus d'organismes i de patades endavant, diguem-ne. Llavors, és evident que en aquesta legislatura una de les grans pedres a la sabata que té Illa és tot el conflicte amb l'educació, perquè ja hi era, perquè hi ha unes raons històriques, que és veritat que tampoc són culpa seva en la mesura que ells no havien governat l'última dècada, però això no vol dir res, i el que ells han fet només ho ha agreujat. O sigui, el partit que és el partit de la gestió, diguem-ne, perquè ells consideren que no fan política nacional, i a mi em sembla que la fan nacional espanyola, però a ells els sembla que no en fan, el partit de la gestió està donant resultats nefastos en aquest àmbit, en l'àmbit de la salut, en l'àmbit dels transports, i llavors ha agafat ara les regnes al president per intentar sufocar aquest incendi. Bé. Però ja en parlarem, què en surt d'això.
0: Sergio.
2: Ara és només una foto perquè vinc per intentar tapar el que és el desastre del PISA, però una cosa també està clara. El tema d'educació és un tema a llarg termini i després de desastres, de pràcticament més d'una dècada de governs de Junts pel Sí, Esquerra Republicana, que no van fer res per l'educació perquè només parlaven d'agitació política, home, ara que ja tingui tota la culpa, i ja sabeu que jo soc molt crític amb els socialistes, però en aquest camp, home, fa falta molt més temps i fa falta molta més paciència, perquè el desgavell a l'educació no és problema només dels socialistes.
0: Guillaumet.
1: Bé, jo estic molt content amb aquestes darreres declaracions del president Illa. Jo crec que va dir hem de tornar a llegir. Ahir va anunciar també la consellera això de tornar a fer lectures obligatòries al batxillerat, i
0: sí,
1: jo em poso els pèls de punta de saber que no n'hi havia. De fet, quan ho van fer, quan les van treure, ja se van posar els pèls de punta, perquè la canalla de saber de llegir els Odempitos, ha de llegir el rovelló del Josep Vallverdú, ha de llegir el Mica en Mica de Mica en Mica s'omple la pica, és una novel·la negra de Jaume Fuster, la canalla ha de fer dictats, com deien ahir, la canalla de tenir agilitat mental. En definitiva, hem de tornar a fer el que ja s'havia fet i que algunes, diguéssim, corrents pedagògiques havien denostat. Doncs bé, hem de tornar al principi, roda el món i torna al món. Hem de tornar a llegir i hem de tornar a fer dictats.
0: Efectivament, recordem-ho, Educació recuperarà les lectures obligatòries a batxillerat.
7: Que és on s'havien tret.
0: Vol fomentar la lectura,
7: sí.
0: L'escriptura a mà, com abans, vol apostar per algunes pràctiques, vaja, que curiosament s'havien perdut els últims anys.
7: Adonar-se'n d'això, han trigat dos
1: anys. Sí,
7: han trigat
1: massa, sí.
7: Que també, a veure, han trigat dos anys i ara està davant de la desesperació, ara s'estan començant a plantejar què fan i jo també estic d'acord amb això. Em sembla una bona mesura.
2: A mi només demano que a banda de Zodempitus i altres llibres importants en català també hi posin un parell en castellà, que m'agradaria moltíssim.
1: Sí, sí,
7: mira, ja tenen, hi ha una assignatura de, hi ha assignatures de pues, literatura castellana pues, que no has pas desaparegut.
2: Pues que
7: qui vol dir, qui vol dir que només hagin de ser en català?
2: No, jo només dic que també, ja que posem la lectura, que també ho tinguin en compte, que el, també n'hi ha
7: llibres. Però escolta, els currículums estan marcats. El Guillemet posava un exemple que se li han acudit amb ell i que em sembla molt bé i ja està. No,
2: ningú, bueno, jo ho recordo, dit, jo ho recordo.
7: Dit, no cal que recordi res, perquè hi ha una normativa i a més a més ja tenim els tribunals...
2: La que no s'aplica, la normativa que no s'aplica, vols dir?
7: Tenim els tribunals.
2: I no s'aplica.
7: Home, és que això encara està en recursos, eh?
2: No
7: s'aplica. I a més a més són tret de la màniga, però bueno...
2: Ah, són tret de la màniga.
7: Ja està,
2: molt bé.
7: Home, sí. Són tret de la màniga. Això el TSJ s'ho va treure de la màniga, perquè no ho diu enlloc, això del 25%. Parlen d'un equilibri...
2: O sigui, tu vols el castellà fora.
7: S'ha de tenir...
2: Totalment fora de la llengua. La llengua més parlada a Catalunya, eh?
7: La llengua més parlada a Catalunya, per tant, no necessita tanta protecció com la que s'està reculant, que és el català.
2: Però...
7: Em sembla que és, parlem, sembla que això és indiscutible.
2: Parlem d'aprendre
7: sociolingüísticament.
2: Aprendre registre culte és aprendre lectura, aprendre assignatures en castellà també. No dic que no hi ha català. Jo dic que un 25%
7: ja
2: mísera, ni allò.
7: Si ja
2: no, no, ni és. No hi és, no hi és, ho sento.
7: Tu què passa? Que no ho saps, que hi ha assignatures de llengua castellana i de literatura castellana?
2: No és un 25%, ja van... Per això hi ha pares que van a la justícia.
7: Cosa,
2: hi ha pares que perquè no es compleixen.
0: Donen un, el que vulgueu, però donen un, Barroso.
7: El 25% és perquè el que volen és que es faci matemàtiques en castellà. No estem parlant de literatura castellana.
2: I
7: per què s'ha de fer matemàtiques en castellà?
2: I per què en català?
7: Doncs perquè és la llengua del país i és la llengua que està...
0: Sergio, acaba, Barroso.
7: La llengua pròpia de
0: això
7: Catalunya...
0: Ho dius un segon, Sergio.
7: No, ho diu qualsevol lingüista. I ho diu la història. No, dels meus no, jo no en tinc de lingüistes. Els lingüistes, la història...
2: Nacionalistes...
7: I els nacionalistes espanyols diuen l'altre. El castellà no és la llengua que va néixer en el territori que
0: Sílvia,
7: coincideix
0: un segon,
7: amb Catalunya.
0: Sergio, acaba Barroso, sisplau. Ara tu.
7: I a més, és que és igual. És que la llengua que té dificultats, la llengua que està en retrocés, és el català.
0: Bé, una pregunta... Escolta, una cosa. Ara t'escoltem a tu. Sergio Fidalgo, endavant.
2: Només una pregunta. Jo tinc drets lingüístics o no els tinc? Com castellà no parlant.
7: Els tens
2: tots? No, els tinc o no els tinc? M'estàs negant. A mi i als meus nens. Ho estàs negant. Estàs dient que llengua pròpia no tenim. Sí, és el que estàs dient.
7: La que no té drets lingüístics, jo, que vaig al metge i no m'entenen en català.
2: Ui, no tens... Ostres, en tota l'administració treballant per tu, dius que no els tenen?
7: Si jo vaig al metge i no m'entenen en català, si a mi ven un repartidor de missatgeria i m'obliga a dir el DNI en castellà i si no s'endú el paquet, a mi això m'ha passat. A mi això m'ha passat. Com que no vaig voler donar el DNI en castellà, es va endur el paquet i no me'l va entregar.
2: Et recordo que també aquest home té tres lingüístics i també té
7: el dret lingüístic a no entregar-me el paquet.
2: Ells també els té.
7: Però, a veure, una cosa, si només demano que l'entengui.
2: Te costa mucho decir 5-4-3-2 o 5-4-8?
7: I amb ell per què li costa entendre'ls?
2: Perquè potser no ho entén.
7: Doncs que n'aprengui, ho sento molt.
2: Vale, pues que n'aprengui.
7: Jo vaig aprendre castellà quan vaig anar a l'escola, perquè a casa meva no es parlava castellà.
2: Però fa quan d'això?
7: No, perdona, no sóc tan vella, en democràcia.
2: Bueno, jo et dic que nosaltres també els tenim, eh?
7: Si em permeteu...
0: Un segon, Guillaumet.
2: Un
0: segon. Francesc Guillaumet, endavant.
1: Va, si em permeteu, Sergio, quan abans dia de llegir, dia de llegir en general, he dit dos títols en català, puc dir també títols en castellà i fins i tot en anglès, si convé. Però ara, ja que heu entrat en aquest debat, deixeu-me dir... jo crec que l'escola que s'ha de recuperar o la que es vol recuperar és la que nosaltres, no sé quina edat teniu, jo tinc ara 49 anys, jo havia estudiat sempre amb el sistema de la immersió lingüística i amb el BUP i amb el COU, i era una educació on es primava el nivell i el qui no arribava repetia curs i no passava res, eh? Jo conec gent que repetia curs i ara és director d'alguna oficina bancària, no passa exactament res, però evidentment jo estava en una escola amb la immersió lingüística en català, però les assignatures en castellà m'ensenyaven també a estimar aquesta llengua, que ha tingut dos segles d'or. Quan parlàvem de Machado, m'explicaven que era la Laguna Negra, per entendre un dels millors poemes que ha fet Machado, que era La Tierra d'Álvar González. M'explicaven que era el Cantar del Mio Cid, que era el Reino de Castilla, que d'alguna manera està ambientada aquesta obra, aquest poema medieval, aquest poema èpic medieval, no? Per tant, m'ensenyaven a estimar el català i m'ensenyaven a estimar el castellà, i amb una educació de nivell on qui no, insisteixo, en qui no estudiava prou, repetia curs. Per tant, jo crec que és d'alguna manera el que s'hauria de recuperar.
0: Bé, mira, un oient que es diu Carles, de Barcelona, diu, objectivament, llegeixo el que diu, objectivament crec que a Barcelona i àrea metropolitana falta molt català a l'escola i a comarques potser una mica més de castellà. Rosso.
7: No ho sé, depèn de quina comarca. Jo no conec ningú que no sàpiga castellà i conec molta gent que no... I me'n trobo molta gent que no sap català. Això és així. I això tots els estudis diuen que és així. Llavors, si tu consideres que, com que hi ha dues llengües oficials, amb una que estigui present en tots els àmbits i en tenim prou, i l'altra és subalterna, doncs, evidentment, jo no hi estic d'acord.
0: Sergio, alguna cosa més?
2: Molt fàcil, no és el mateix. Allò que saps castellà, sí. Hola, tio, com estàs? Com estàs, tronco? No. Volem registre culte de l'escola. Matemàtiques en castellà. Ciències naturals en castellà. També.
7: Ai, llavors, no, també. Deixem alguna assignatura pel català, que l'educació física no és? 20,
2: o... No, 25-30 com a mínim en castellà.
7: 25-30. Ui, estàs apujant el percentatge.
2: Vull un 50, que, eh? Vull un 50,
7: que el TSJ queda curt.
2: Sí, un 50, sí. 50-50. Bilingüisme. Lo que és Catalunya, bilingüisme.
7: No, Catalunya no és bilingüisme, aquest és el problema.
0: 3 minuts i 3 quarts d'11.
4: Al matí de Ràdio 4. Amb Xavi Freixas.
0: Atenció, perquè tenim un matí embolicat, a les carreteres amb l'estrany, tu. Pràcticament mig milió de cotxes han tocat el 2 de Barcelona, que fan pont, i resulta matí de divendres de pont per molts, i embolica les carreteres. Certament, en un cas, per exemple, ha estat perquè s'han hagut de tallar dos carrils a la P7 Avinyonet del Penedès per l'incendi d'un camió. Volem saber com estan les coses ara mateix, a aquesta hora del matí, pels que ens escolteu des de la carretera o esteu a punt de posar-vos davant el volant. Què diu Sílvia? Anem al Servei Català de Trànsit. Avui tenim a la bona, la Sílvia de l'Amo.
8: Què tal?
7: Mítica de l'Amo,
0: és. Tots són uns cracs, però la Sílvia és la Sílvia.
7: Mítica, sí,
0: de Sílvia de l'Amo només n'hi ha una.
8: Això em diuen molt mítica, eh? A veure, m'haurà de posar aquí una corona o alguna cosa. I la veritat, per favor, no agafar el cotxe. Sí, hem tingut un matí molt complicat, Xavi. No ha estat per volum de trànsit, perquè van sortir molts vehicles ahir, perquè ja ha sortit els que tenien festa per la Mercè, doncs ja han sortit, i avui tenim un altre gruix, sinó perquè hem tingut, ara, amb aquest que ara us explicaré, 6 accidents amb camions, distribuïts per tot arreu. Hem començat amb aquest d'Avinyonet, que deies tu, que s'ha incendiat tot el vehicle, i ara mateix doncs, només hi ha obert un carril i 10 quilòmetres de lentitud, perquè ara mateix han de retirar el camió, però és que el ferm també ha quedat malmès, i llavors la situació es complicarà. Ara mateix en veiem un altre per càmera, ens comuniquen que són dos camions i un motorista a Santa Perpètua de Mogoda, en sentit Tarragona. S'estan fent desviaments per una rotonda perquè està pendent d'aterrar. No sé si ha aterrat perquè la càmera ara mateix no funciona. Un helicòpter del SEM per evacuar un ferit. És a dir, tenim un matí molt complicat. Un altre a l'eix transversal de Santa Maria d'Oló. També han tingut un altre accident amb un altre camió. En aquest cas eren dos camions, un d'ells volcat, i per tant la situació es complica molt perquè no poden arreglar-ne un, però en passar un altre. De fet, ara mateix també sembla que han caigut uns arbres a la Nacional 260 a Crespià, a la zona de Girona. És a dir, matí molt poc habitual.
0: No t'ho esperaves, això, Sílvia. A Barcelona està mig buit, això, aquest matí he baixat, escolta'm, amb els carrers buits.
8: Jo sempre m'espero la pau, l'amistat i la poca discòrdia.
7: No regeix per aquests valors, em sembla.
8: Tot molt fluid. Bueno, però hem d'intentar, no? És a dir, hem d'intentar tenir una mica de fe en tots els conductors, que no mantenim les distàncies de seguretat, els camions van tots aquí atabalats i és complex, estem tots com molt neguitosos, tinc aquesta sensació. No?
0: Ara el dièsel es dispara encara més a Europa per la seva alta dependència del mercat exterior, el tram que si no exportarà durant 3 mesos, al final no podrem sortir de casa. No podrem...

0: Aquest matí a la tertúlia, Sílvia Barroso, directora del Món.cat, el Francesc Guilla Humet, el director del diari La Mañana, i el Sergio Fidalgo, director del Catalán.es. Tot tres directors, dos directors i una directora, de fet. Barroso,
1: què?
0: Aquesta hora el teu diari obre amb aquest titular. La nova sentència, el seu diari és el Món.cat, com acabo de dir. La nova sentència del Tribunal Constitucional sobre l'amnistia renya el Suprem.
1: Sí, perquè ha passat una cosa molt curiosa, que és que el ponent designat inicialment... el ponent designat pel Tribunal Constitucional inicialment va fer un esborrany en què volia desestimar el recurs de Jordi Turull, però com que la majoria del Tribunal Constitucional no hi estava d'acord, li van dir repeteixi vostè la sentència amb la, després de la deliberació i reculli els nostres arguments, a no ser que ell hagués volgut cedir i ser ponent, passar-li el paper de ponent a algú altre, que no ho va voler fer. Això té dret a decidir com ho fa. I ara el que ha fet és fer, recollir els arguments de la majoria progressista del, o considerada progressista del TC, en què retreu al Suprem l'actitud que ha tingut amb Jordi Turull, i llavors ell farà el seu vot particular, això sí, deixarà constància de la seva tesi, que és la que ja va intentar
0: Sergio,
1: en primers borrany.
0: Fidalgo.
2: A mi em fa gràcia que aquesta majoria progressista, que és sanchista, perquè fa 3 anys aquesta majoria sanchista no estava en la ona de l'amnistia. O sigui, el que fa 3 anys era impossible, impresentable, inconstitucional, ara sobta, Pompidou i la resta dels seus corifus socialistes diuen que no, que ara resulta que sí, que és absolutament legal, de que el Suprem s'ha equivocat... Però a veure, que ells mateixos defenien el contrari fa 3 anys. És que és impresentable. El que va ocórrer a Catalunya va ser condemnat de manera justa. Justa, ho sento. Van fer una sedició i es van ser condemnats. Que per motius purament polítics, que li interessava a Sánchez, ara resulta que no, vale, això és una altra història, però que no es vulguin enganyar. Lo de Pompidou és impresentable i lo que està fent aquest TC és impresentable.
1: Molt bé, doncs ja està, no cal dir res més, no?
0: Guilla Humet, endavant.
3: Més enllà d'una majoria progressista conservadora, el que està clar és que hi ha una llei d'amnistia aprovada per la majoria absoluta del Congrés dels Diputats, que és on decideix la sobirania espanyola, i per tant s'ha d'aplicar. Ara, després de tots els estira i arronsa que hem dit, que hem explicat, que ha passat d'anys que sí i anys que no, ara sembla que finalment, segurament, aviat, abans de final d'any, per curar-me amb salut, serà possible que s'apliqui aquesta norma, aquesta llei, una llei d'altra banda que Europa ja ha dit que és perfectament legal, que no perjudica els interessos europeus i que per tant s'ha d'aplicar. Per tant, quedem-nos en que finalment jo crec que es farà taula rasa tot el que va passar i per tant comencem la partida de zero.
1: Sí, és que al final el TJUE ja va deixar clar el seu veredicte sobre l'amnistia i per tant és que no crec que es pugui discutir perquè és una llei orgànica aprovada amb la majoria que correspon i el TJUE ha descartat aquests arran d'unes preguntes, d'unes qüestions prejudicials presentades per organismes espanyols que hi hagi aquests riscos que ells consideraven. Per tant, el que està fent el Suprem és intentar, i el Tribunal de Cuentas, és intentar buscar escletxes per reinterpretar la reinterpretació de la reinterpretació de la reinterpretació per veure si poden ajornar el que saben que al final s'haurà d'acabar aplicant. És que ho saben, però estan fent el seu joc, decidint els tempos, i quan els hi sembli bé ho deixaran córrer i llavors es podrà aplicar l'amnistia del tot. Llavors veurem si al Suprem potser li interessa que Puigdemont pugui tornar a netar per Pedro Sánchez i que s'ho mengi el Pedro Sánchez, això, i que no fos cas que s'ho hagi de menjar a Feijó en un eventual govern del PP en la pròxima legislatura, si és que es produeix. Per tant, aquí tothom juga el seu paper polític, el Suprem l'està jugant des del minut zero i el continua jugant, i el TC doncs ara té la majoria que té, i ja he dit jo, considerada progressista, perquè a mi em semblen tots conservadoríssims i espanyolíssims. A tu et semblen una altra cosa, Sergio, doncs molt bé, això depèn de la perspectiva que tinguis, però el que està clar és que al final si la cambra parlamentària espanyola ha aprovat una llei, el que és lògic és que s'apliqui.
2: Serà legal, però no és legítima. És el mateix que deien els socialistes. Aquesta l'amnistia era inconstitucional, era una barbaritat, per tema purament polític. Ho han canviat.
1: Però les amnisties sempre són polítiques.
2: És absolutament il·legítima.
1: La del 77 també. Amnisties n'hi ha tot el món. És que no entenc quin problema tens.

0: fet d'un cop d'estat.
1: En tot cas, Feijó ja s'ho trobarà fet.
0: Això sí.
1: Per tant,
0: això sí.
1: Ja tindrà, ja podrà, diguéssim, entendre's amb, junts amb determinades coses, clar, si li és possible,
2: també.
1: Perquè és evident que hi ha moltes coses que es comparteixen i ho han dit, més enllà del que ha de ser Catalunya i Espanya. Això, evidentment, hi ha una barrera. Però Feijó s'ho trobarà fet i per ell serà un gran respir, també.
3: Bé, 9 minuts i les 11. Parlem un minut i mig de la plantada a l'ONU. La sala de l'Assemblea General es buida abans del discurs de Netanyahu. En català, recordem-ho, Netanyahu, no Netanyahu, Netanyahu, Ramon.
4: Sí, no sona la H, Netanyahu. Doncs centenars de persones, de representants de diferents països, van abandonar la sala de l'Assemblea General quan el primer ministre Herrera es disposava a intervenir i ell va reaccionar dient que eren uns covards morals per marxar. A més, anteriorment havia entrat el representant de Palestina per videoconferència perquè no estava autoritzat a estar als Estats Units, va parlar de genocidi, li va voler respondre, va dir que amb el que ajuden ells habitualment a Palestina no es podia qualificar de genocidi, sí. I de nou va ser un dels temes que va estar present en una assemblea de l'ONU que ha donat molt joc aquests dies.
0: És una pantomima. El dia que jo vegi que quan surti el representant de Xina o d'Aràbia Saudita o altres dictadures sanguinàries, tothom es levanta, m'ho creuré. Però a millor de fer-li a Netanyahu i no a la resta, em sembla una pantomima i una pallassada.
2: Sí, és un teatret, perquè si s'ha de fer alguna cosa respecte al genocidi palestí, s'ha de fer en les polítiques reals que tinguin efectes sobre el comportament i les decisions que pren el govern israelià, que en aquest moment està absolutament desbocat. I, per tant, fer només aquesta posada en escena en una reunió en què tots els focus estan posats en allà i a veure qui fa què i la política és gesticulació, la política també són gestos, però no pot ser només gesticulació, i això és el que està fent, només gesticulació.
3: Guillaumet.
1: Sí, estic totalment d'acord. Per exemple, quan intervingués el representant de l'Iran, per exemple, que és un país que, més enllà de la guerra que hi ha als Estats Units, massacra la seva població amb ànsies de llibertat, massacra les dones que no porten el vel ben posat, per exemple, també seria un exemple, o Xina, com ha dit el Sergio, és evident que Xina és un gran gegant, però els drets humans brillen per la seva absència.
3: Bé, notícia de fa poca estona. Tailàndia desestima els recursos i manté la cadena perpètua a Daniel Sancho.
4: Sí, un d'aquells temes que estan allà i que ara doncs, tenim nova informació i els companys informatius ens actualitzaven també en el butlletí de les 10. Doncs, com deies, el Tribunal Provincial de Samui, Tailàndia, manté aquesta cadena perpètua per a Sancho, condemnat, recordem, per l'assassinat premeditat i l'esquarterament d'Edwin Arrieta el 2 d'agost del 2023 a l'illa de Koh Phangan. No sé això si ho hem pronunciat massa bé, però és el nom que té. El tribunal ha desestimat el recurs presentat, per tant, per la defensa de Sancho, segons ha informat aquest divendres en un comunicat.
3: Bé, d'això què diràs?
2: és un tema molt complicat.
3: Bàsicament és dir-ho perquè els oients coneguin aquesta última hora d'aquest matí.
2: Ara s'haurà de veure la diplomàcia si pot fer alguna cosa perquè se'l traslladi a l'estat espanyol.
3: Guillaumet.
1: Hi havia molta expectació, fins i tot crec que l'agència feia algun seguiment especial d'aquesta sentència, no? Però el tribunal ha considerat provat que allí va haver un assassinat i, per tant, el que diu la Sílvia, no? Millor que aquest senyor pogués vindre a complir la condemna a Espanya, que és un país com a mínim que reconeix els drets democràtics i no el país el que estarà molt millor Espanya, però bé, aquest senyor està condemnat per un assassinat bastant greu.
3: Sí, sí. Escolta, mira, un oient d'aquest programa, un pagès que es diu Xavier Figuerola, m'acaba d'enviar un vídeo, Guillaumet, on es veu el raïm cremat pel sol. Ojo,
1: em passa compte, la meva masia, perdó, això també.
3: Ull. És una vinya de regadiu, és a dir, que rega, però el sol ha estat tan bèstia que literalment ha cremat el raïm, o sigui, està com pansit, per entendre'ns. Diu, s'hauria hagut de collir abans, però noi, ho fem quan podem, això. És a dir, fins i tot aquestes calorades es carreguen el fruit que reguem a la comarca de l'Urgell, en aquest cas, en Àlex.
1: Sí, sí, i molts cellers han hagut d'avançar la verema, fer-la molt més ràpid, evidentment, perquè el sol, la calor d'aquest estiu, ha estat, estratosfèrica, no? Què vol dir això? Que la pagesia, evidentment, també s'haurà d'adaptar moltíssim amb horaris, amb timings de collir, fins i tot amb varietats, que potser s'haurà de fer algunes reconversions. El canvi climàtic ho afecta tot, i evidentment la pagesia que viu de la terra és on potser té molt més impacte.
3: Bé, Barroso, tu el tema vins, el controles i domines moltíssim. Alarma...
2: Casa meva, que mira, la setmana que ve fem entreguem els Premis Binari.
3: Sí, doncs Alarma, aquestes últimes setmanes al camp, el preu sí. del raïm no cobreix els costos de producció.
2: Tot
3: diuen, aquí hi ha molts oients d'aquest programa que es deuen dedicar a això i que deuen dir, no en parlen mai d'això les ràdios
2: sí.
3: o les teles.
2: Doncs sí, sí, clar, això ja és un... Tot l'estiu hem estat seguint aquesta qüestió de la batalla pel preu del raïm, perquè després de la sequera... o sigui, el canvi climàtic el que ha fet és obligar a avançar la barema. De fet, la barema jo crec que està acabada i a la majoria, sí, de, sí. A la majoria de finques i a la majoria de zones.
3: Sí, perquè s'avança la collita de tots.
2: Sí, sí, sí, van començar a finals, alguns van sí, començar sí. a finals de juliol. Aleshores, això és una qüestió. Després, hi ha una altra qüestió, que és que després de la sequera hi ha hagut condicions climatològiques bones pel vi, per la producció, hi ha un excedent de raïm. Llavors, a partir d'aquí, comença la batalla pel preu i comença la batalla entre els pagesos i els elaboradors, que hi ha elaboradors que sí que paguen un preu just i n'hi ha d'altres que intenten evitar-ho. Com que això no està regulat, sinó que depèn del mercat, tot i que hi ha recomanacions, doncs aquí sorgeix el conflicte i la pagesia, com sempre, se'n sol endur la pitjor part.
3: 3 minuts i les 11. Saludem a aquesta hora Alba Povedano, la nostra Hola. Psicòloga i sexòloga clínica. Com estàs, Povedano?
5: Ja ha acabat la setmana, eh?
3: Ens ho vam passar bomba ahir.
5: Ja ho sé.
3: I et vam trobar a faltar, perquè per Sant Jordi vas venir a Plaça Catalunya.
5: Sí,
3: ahir a l'Estació del Nord.
5: No vaig anar, però vaig estar parlant amb en Jordi, que em va dir que estava allà i demés. Sí, sí, sí.
3: Sí. Vam parlar de tu amb la Marta Tips, amb l'Opau, vam dir, ens falta la Povedano, com per Sant Jordi.
5: Ho sento.
3: En farem més, eh? La Sònia Urbano m'ha dit que aquest any, 50è aniversari,
5: dia,
3: i de sortides n'hi haurà
5: proper
3: moltes.
5: Proper dia no fallo, prometo.
3: De fet, ahir ja em va anunciar una a Tarragona, que hi va justament la Tarragona. Sí?
5: Home, a Tarragona no em facis anar, eh?
3: La Sílvia Tarragona. No, que hi va la Sílvia Tarragona.
5: Ah, vale.
3: No, però que farem altres sortides, segur. A Barcelona, a Lleida, a tot arreu,
5: bueno,
3: em sembla.
5: A Barcelona aniré.
3: Bé, Povedano, anem al tema que ens ocupa. De mitjana,
5: ja?
3: De mitjana, una parella de 50 anys cada quan manté relacions sexuals?
5: Segons qui, aquesta mitjana? Que aquesta seria la meva pregunta que jo faria en retorn. Però la mitjana, no sé si és real fer-la. O sigui, crec que en general hi ha com molta expectativa de quan hauria de ser una mitjana. Llavors hi ha molta gent que està per sobre la mitjana o per sota la mitjana, però qui la posa? La gent, quan ho fa? Jo crec que la gent en realitat no és molt, molt sincera.
3: Però que passin 3 mesos sense fer sexe no deu ser gaire normal, o sí?
5: Per què no? Sí.
3: No sé, t'ho pregunto.
5: Jo el que em trobo moltes vegades a consulta és que ve la gent i tenen a vegades com dubtes de si està bé el sexe que estan tenint. Tipus, tenim sexe una vegada al mes i venen a consulta perquè hi ha alguna cosa en nosaltres que està malament. Però llavors la pregunta seria al revés. Vosaltres esteu bé o no esteu bé? És a dir, esteu contents o no esteu contents? I si estan contents, doncs no hi ha res a treballar.
3: Bé,
5: no,
3: aquest matí parlem també amb especialistes del tema de la vista, perquè 8 de cada 10 persones diuen que la seva visió ha empitjorat per culpa de les pantalles. Vindrà un altre psicòleg que ens ajudarà, diguéssim, a fer més fàcil, agradable, i a veure si podem trobar més moments de felicitat en el dia a dia. Què podem fer si xoquem amb el nostre fill o filla, amb algun col·lega, algun company de feina... Amb algun familiar, perquè qui més qui menys xoca més d'un del seu voltant. I què més farem, Ramon Castelló? Moltes coses hem
4: sí,
3: de fer.
4: Sí, després tindrà David Olivares, l'última hora.
3: Ah, sí, home, l'Olivares.
4: Que falta Norio.
3: Fa com ràbia, perquè aquest matí el Jordi Vila diu
4: sí,
3: sí és el que imita sí. el Tomàs Molina. Home, amb la trajectòria que té damunt dels escenaris.
5: Pobre.
3: Un home com
5: que
3: aquest.
5: Encara que sigui el que imita, no?
3: Que al final la gent es quedi amb que és el que imitava o imita, que no ho sé perquè no el veig, el Tomàs Molina... al Polònia, no ho sé. I el Marc Larroia,
4: sí,
3: justament
4: parlant
3: de tele,
4: també.
3: En parlem amb ell, que és qui més en sap d'aquí a una estona. Gràcies, Barroso. Sergio, bon cap de setmana, nen.
2: A tu, gràcies a tu.
3: Guilleu Met.
1: Vinga, bona merce.
3: Bon Sant Miquel.
1: Igualment.
3: Que vagi bé les notícies. Ara tornem.
6: Són les 11. Ràdio 4. Serveis informatius.
7: Bon dia. Per sumar, el desnonament de la Mari Carmen aquesta setmana suposa un punt d'inflexió. Pablo Bustinduy, ministre de Drets Socials i Consum, considera que el decret llei d'habitatge ha de tirar endavant sí o sí al proper Consell de Ministres de dimarts vinent. Sobre les negociacions amb Junts per aconseguir els avals necessaris i que el decret pugui veure la llum verda al Congrés, ha exposat que negociacions sobre l'habitatge n'hi ha hagut tota la legislatura i que ara és el moment d'arribar a un acord. Són declaracions a Ràdio Nacional.
6: Hace 2 meses tenía que haberse aprobado el decreto de vivienda y al final no se aprobó. Si se hubiera aprobado, no se habría desahuciado a Mari Carmen. Y ahora yo creo que ya todas las fuerzas políticas deben entender que es la obligación de todas las formaciones, de todos los políticos, responder, solucionar los problemas de la gente. Ya no puede haber más dilaciones, no puede haber más excusas.
7: Segons Bustinduí, si el decret llei inclou la congelació del preu dels lloguers, la protecció davant els desnonaments i limitacions de l'ús especulatiu dels habitatges, la seva formació s'obre a acceptar algunes propostes dels juntaires. En aquest sentit, els de Carles Puigdemont, en declaracions a TV3, han fet una crida a buscar el mínim comú denominador entre els diferents partits del Congrés per aprovar aquest decret. I mentrestant, s'alenteix el mercat immobiliari. La compravenda d'habitatges cau un 7% a Catalunya el mes de juliol. Ens ho explica Climent Sabater.
8: Malgrat el retrocés en la compravenda d'habitatges d'un 7% en comparació amb fa un any, els més de 10.000 pisos venuts suposen la segona xifra més alta en un mes de juliol a Catalunya de tota la sèrie històrica. Un mercat dominat del tot per la segona mà, amb un 80% de les operacions sobre habitatges usats i només un 20% d'obra nova. Al conjunt d'Espanya, el mercat immobiliari reprèn les davallades, en aquest cas d'un 5% al juliol, amb 61.000 transaccions després del repunt del mes de juny. En total, és la sisena baixada en el que portem d'any.
7: I parlem ara de sanitat. Catalunya va registrar el 2025 499 sol·licituds de prestació de l'ajuda per morir, un 39% més que l'any anterior. 258 eren dones i 241 eren homes. La mitjana d'edat va ser de 76 anys en les dones i 71 en els homes. Les patologies oncològiques van ser el principal motiu de sol·licitud, seguides de les neurològiques. El temps mitjà fins a l'autorització va ser de més de 58 dies. Així mateix, es van emetre 291 requeriments favorables i es van realitzar 233 prestacions, que suposa un 64% més que l'any anterior. Des de l'entrada en vigor de la llei, al juny del 2021, s'han rebut 1.325 sol·licituds i s'han realitzat 594 prestacions d'ajuda per morir, el que suposa el 0,34% del total de defuncions que s'han registrat. Més de la meitat de les sol·licituds es van iniciar des de l'atenció primària i el 26% des de l'atenció hospitalària. 36 dels procediments es van iniciar a través d'un document de voluntats anticipades. Una altra dada que destaca Salut és que durant el 2025 17 persones van ser donants d'òrgans després de rebre la prestació d'ajuda per morir. De la 60ena d'òrgans que es van extreure, 52 van resultar viables. El ministre de la Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts, Félix Bolaños, ha acusat el Consell General del Poder Judicial de buscar la impunitat total del jutge Peinado, que es jubila diumenge, per haver tingut paralitzada la seva denúncia durant més de 14 mesos. En un comunicat del Ministeri, Bolaños diu que aquest dijous va presentar un recurs d'alçada davant l'òrgan de govern dels jutges per haver-li denegat l'accés complet a l'arxivament de la seva queixa contra Peinado. De fet, el ministre denuncia que aquest procés s'ha accelerat per la jubilació del magistrat. Si és així, adverteix, això perjudica la imatge de la justícia. I anem ara a Sevilla, perquè a la població de Bormujos han detingut un jove d'uns 20 anys després de matar ganivetades presumptament una dona de 41. El crim s'hauria produït cap a les 11 de la nit passada a un hotel de la localitat on havien quedat la víctima i el presumpte agressor que hi estava allotjat. Les campanes de tota França han repicat durant 7 minuts per donar la benvinguda al Papa Lleó XIV, que ha aterrat a l'aeroport de París-Orly a les 10 del matí. El pontífex farà una visita de 4 dies, on també anirà a Lourdes i a Metz. Abans de baixar de l'avió papal, ha fet una atenció als periodistes i, preguntat pel corresponsal de Ràdio Nacional a Roma, el nostre company Jordi Bàrcia, ha dit que segueix la situació de Ceuta amb preocupació des del primer dia.
9: En España conoce la situación en Ceuta.
7: I ha demanat buscar com respondre al que ha qualificat de crisi humanitària. En una altra ocasió també es va referir a la crisi de Ceuta i va demanar solucions de pau, estabilitat i justícia. Això és tot de moment. Tornem a més notícies a les 12.
10: Una greu riuada al Nepal ha provocat la pèrdua de moltes vides i estim que la xifra augmentarà. Milers de persones han perdut casa seva. Amb la teva ajuda, les ONG que formen el Comitè d'Emergència Espanyol podran proporcionar refugi, atenció mèdica i psicològica, aliments, aigua potable i protecció. Dona per salvar vides. Envia avisum al 08247 o entra a comitèemergència.org.
11: Ràdio 4, la ràdio que t'escolta. El matí de Ràdio 4. Amb Xavi Freixas.

0: Mig quart de 12, vinga, va, que és divendres i toca parlar de sexe...
1: Divendres fa bastendres.
0: Amb la Povedano. Amb la Povedano, sí, ahir, sí, sí. Ahir, de veritat, la gent ens preguntava per tu. I aquella del sexe? Aquella del sexe dels divendres?
2: La gent és, moltes vegades la gent ho confon, de veritat. Soc la sexòloga i semblo la del sexe,
0: matisem.
2: Com si estigués tot el dia allà liada, saps?
0: Ja, però això és el que diu la gent.
2: Sí, sí.
0: O algunes persones,
2: vaja, no totes. Soc conscient. Hi ha molta gent que ho confon moltíssim i que deuen pensar que al final tothom ho sabem, dintre de les nostres professions.
0: Tu xoques amb algú del teu voltant?
2: Què vols
0: algun
2: dir,
0: familiar, sí? Algun company de feina... Sí, no?
2: Sí, 100%.
0: Doncs aquest matí,
2: entre, de feina o tant?
0: Entre tu i el psicòleg Aleix Cortés ens direu a veure com s'ha d'arreglar això.
2: Perfecte. Amb els pares, sí? Els que més, no? Al final.
0: Amb els pares?
2: Sí.
0: Molts pares, tu perquè no tens fills.
2: No.
0: Molts pares xoquen o xoquem amb els nostres fills.
2: Clar, però vosaltres xoqueu amb els vostres pares.
1: Però això vol dir que...
0: És horrible.
1: Això vol dir que ens estimem molt. Però és veritat que a l'adolescència jo ho estic començant a viure des de farà, sí, mig any. Cada vegada la cosa...
2: Es posa difícil, eh?
0: Intentes obrir boca i ja et diuen el nom del porc.
2: Ja.
0: I dius... I aleshores tu diràs, parla amb ell. Ja, però és que no puc.
2: Ja. És complex.
0: Com ho he de fer, això, si no puc?
2: El problema és que no estem en el codi correcte,
0: no.
2: Moltes vegades. Moltes vegades el codi, de veritat.
1: Mira, a l'escola, a la reunió d'inici de la col·le, ens van dir, insistiu, o sigui, insistiu, sí. I feu preguntes, allò, no com ha anat el col·le en general, com ha anat amb aquell amic,
2: sí,
1: amb aquella assignatura, amb aquell profe.
0: I,
1: sí.
0: I molts amics que són pares i treballen amb els fills, això ja és un festival, en molts casos.
2: Sí, no, en molts casos. També dic una cosa.
0: És un festival.
2: Vosaltres, quan pregunteu pel vostre interès o pregunteu preocupant-vos les coses que els agraden. Vosaltres sabeu què els agraden als vostres fills o filles? Quines aplicacions tenen? Quins són els seus interessos? Tipo, li agrada aquell videojoc? Li preguntes per aquell videojoc i de com li ha anat el nivell aquell? No, és que això no m'interessa. Ah, clar, llavors no estàs en el codi adequat perquè no estàs preguntant les coses que a ell li interessen i per les quals potser et podria donar bola.
0: Tinc un amic que diu... Tota la canalla és molt egoista, Xavi. Tota. Dic, home, no es pot generalitzar mai.
2: També els adults, però sí, la canalla...
0: Diu, els fills són molt egoistes. Els fills i les filles són molt egoistes,
1: Xavi. Aquesta nit, Xavi, vaig a veure el concert del Miqui Núñez amb la Caral, perquè li encanta.
0: La Caral és la seva filla, per si algú no ho sap.
1: La meva filla, sí, sí.
2: I vas a compartir una cosa que a ella li agrada.
1: Correcte, anem a compartir...
2: És això el que s'hauria de fer...
0: Jo crec que el Jordi ho fa bastant bé, no és dels pitjors. El Jordi ho fa bastant bé.
2: És que hi ha gent que
0: no ho fem
2: connecta,
0: tan bé.
2: Que no connecta.
1: Al final m'han acabat agradant els cantants que li agraden a ell.
0: Escolta, mira, clar, a més ara els tenim a casa, fins que no se'n van ni amb aigua ras.
2: No, clar.
0: Els joves de la Unió Europea, de mitjana, marxen de casa dels pares als 26,2 anys, 26 anys. Aquí als 30, 4 anys per damunt, de la mitjana comunitària.
2: Ostres.
0: No m'estranya, tal com
2: jo
0: està
2: a el jo
0: tema laboral,
2: vaig
0: la vivenda...
2: Marxar.
0: Buah, no,
2: jo els 26,
0: no és fàcil.
2: Però tinc moltes amistats que no...
0: Cada dia més tard, al final s'hi quedaran tota la vida. Escolta'm una cosa.
1: No,
0: però que s'entén, s'entén d'altra banda. És molt impossible tot plegat. Què més farem avui, Jordi? Tindrem... Què regalem avui, als oients? Hem de passar el so del dia.
1: Doncs...
0: Un panot de la Mercè.
1: Sí, un panot de la Mercè, que està boníssim, però, esclar...
0: L'has tastat, tu, aquella rajola?
1: No l'he tastada, però té una pinta fantàstica.
0: M'ha dit l'Anna Córdoba que està fet amb...
1: És un brioche amb figues.
0: Melmelada de figues.
1: Sí, és un brioche amb figues i massa mare, creat pel forner campió del món de panettone, Toni Cortés.
0: Es diu Ton Cortés, que vindrà
1: Ton
0: aquí
1: Cortés, sí,
0: al matí de Ràdio 4. D'aquí a una estona. Parlem de tele, amb el Marc Larroia, també. Aquest en sap, és el director del món de la tele, i ens explicarà coses que no sabem.
2: Del
0: món de la tele. Aquí tots són directors, la directora del món.cat, el director de la Mañana, el director del Catalán.es...
2: Sí, sí, sí.
0: Menys nosaltres, tots són directors aquí. Escolta'm una cosa.
1: Xavi, tu ets director del matí de Ràdio 4.
0: No me'n recordava. Escolta'm una cosa.
2: Estem aquí amb el director.
0: 8 de cada 10 persones diuen que la seva visió ha empitjorat per culpa de les pantalles. Això ho diu un estudi de l'associació Visió i Vida, i en parlarem amb el president de l'entitat, Salvador Alsina, perquè sabíeu, per exemple, que quan mirem una pantalla parpellegem fins a un 50% menys, i això, lògicament, provoca ull sec i irritació. És més fotut del que alguns... es pensen.
2: I doncs... sabeu quina altra cosa està malament després de les pantalles? Les cervicals. No us passa? O els joves, com tenim tota l'estona el cap girat cap avall per poder mirar el mòbil, les cervicals pateixen que... Vamos,
0: també, també.
1: Tornant al tema aquest dels ulls, exposició continuada a les pantalles pot fatigar els músculs oculars. És que passem massa temps mirant pantalles, l'ordenador, el mòbil...
0: Desastre.
1: I l'ull humà...
0: Cada cop hi veiem pitjor, tu.
1: I a més que l'ull humà està dissenyat per mirar de lluny. Per tant, l'esforç continuat en distàncies curtes ens pot accentuar aquest problema com la miopia.
0: Que ho fem fatal, això. Que ho fem fatal, això.
2: Sí, sí, m'ho crec.
0: Que ens donin consells una mica de...
2: Sí, de com sí, m'agrada. Per poder prevenir, no?, una mica. Crec que hi ha gent que encara està a temps. Hi ha altra gent que, si teniu segons quina edat, no esteu a temps.
0: Ja. Escolta'm,
1: perdona?
0: Tot això...
1: Com? Ens acaba de dir vell,
2: Xavi? El Xavi m'està mirant ara, crec que ara ha connectat.
1: Estic processant.
2: Ho he dit, ell ha seguit.
0: No, ja t'he sentit.
1: Ens acaba de dir... Perdona, com?
0: És dolent.
1: Si sí, estem a la flor de la vida.
0: És dolent. Hi ha gent, hi ha oients que m'ho diuen, no?
2: Que és broma.
0: Diu, la Povedano no pot veure.
2: Què no?
0: Això m'ho han dit més d'una vegada.
2: Sí, estic d'obra.
0: Però un dia una oient em va dir... Jo us veig, em segueix per streaming, diu, et mira malament, la Povedano. T'ho prometo. Sí, sí. Mira com riu la Marta Inglés. Marta, com estàs? Bé, ahir t'ho vas perdre, també, tu. Ella treballava des d'aquí, estava aquí al control central, controlant-ho tot des dels estudis centrals de Ràdio Televisió Espanyola a Barcelona. Però vam fer una festa, Povedano.
2: Ja, sí, Bé,
0: Que content de que tants oients vinguessin a veure'ns.
2: Que guai.
0: De veritat t'ho dic.
2: Això fa a la gent que feu ràdio, que fem ràdio, no?
0: Sí.
2: És com que estàs content i estàs alegre de saber que arribes a moltes oïdes i arribes a moltes persones, però aquell dia que te les trobes presencialment... No? És com molt més interessant poder veure les cares de la gent, poder veure...
1: El contacte amb els oients.
2: El contacte, de cop s'agraeix moltíssim, no?
0: I a més, clar, et parlen com si fossis de la família, perquè per ells cada dia entres a casa seva a través de la ràdio.
2: Sí, sí, sí. I això és un sentiment que potser per cada dia seria esgotador, però sí que és veritat que s'agraeix moltíssim estar amb aquelles persones que ens escolten.
0: Estem molt agraïts, oients. De veritat, moltes gràcies, perquè cada dia sou més. I també i sobretot moltes gràcies als que ahir veu venir a aquesta festassa que volem reviure, perquè és divendres de pont per molts catalans, dilluns serà pont per molts de Lleida, per molts lleidatans, avui per molts barcelonins, i per tant volem tornar a ensumar aquell bon rotllo
2: d'ara
0: fa 24 hores. Jordi
1: Vila. Gràcies a Dani Pubill, net de paret, que ens va tocar això.
0: Va ser un matí fantàstic, Vila?
1: La gent anava entrant pel parc de l'estació del Nord i arribava i es posava a ballar.
0: I saps qui hi havia, també, Povedano?
2: Ui, ui, mira quina felicitat! Mira.
0: La Marta Tis! I lo Pau!

0: I també va venir el Picó. Amb el seu gos, amb el look. Va ser una sorpresa, com el dia que l'Ingrid Ramon em va portar el blat aquí.
1: Ui, tant,
0: em vaig emocionar, sorpresa, doncs, ahir una altra vegada. Ahir amb el look.
2: T'agraden els gossos, a tu.
0: Home, i tant. I el del Picó és molt bo. Igual que el blat. Igual que el meu, que el guts. Mira, mira. Pau, anima això, home, ja.

0: caminant.
1: S'ho ha currat, el Pau. Una cançó que ha fet pel matí de Ràdio 4 en dos dies hi ha estat. Va començar a Pons i va acabar a Barcelona. Gràcies, nen. Escolta, passa un minut i mig d'un quart de 12.

0: El matí de Ràdio 4. Amb Xavi Freixas.
1: Si voleu guanyar el panot de la Mercè, aneu trucant, eh? 900-454-455. Wow. Un panot fet pel campió del món de la panetone, del Ton Cortés. És a dir, que no és un panot qualsevol.
2: No, no.
1: Probablement és el millor, també. Per tant,
2: segurament.
1: 900-454-455. Heu d'endevinar què és això. Ja està bé, ja n'hi ha prou. N'hi ha prou que s'han passat de fàcil avui.
2: Hem de donar alguna 900... pista, pista o no?
1: Jordi.
3: No, no, no. No, no, no.
1: 900-454-455. Alba Povedano.
3: Xavi Freixas.
1: Quan podem dir que una parella té poc sexe? Hi ha una freqüència que podríem considerar normal?
3: Mira, el que et deia abans, Xavi, jo sento que aquesta és una pregunta molt tramposa, ¿vale? Perquè ens pensem que hauria d'existir realment una xifra i que hauríem de respondre amb algun número molt concret, com si hi hagués una mena de mínim de manteniment de parella.
2: Un, dos, tres, responda
3: sí,
2: otra vez.
3: Sí, és literal. Llavors, això què passa? Que hi ha molta gent que ho veu una mica amb aquests ulls, no? Una o dues vegades per setmana, però no saben massa ben bé quina és la xifra correcta, no? El que passa és que hi ha parelles que tenen sexe una vegada al mes, o a vegades una vegada cada dos mesos, o a vegades fins i tot amb molta menys freqüència, i que estan perfectament satisfetes amb la relació, que és el que et deia abans. Crec que la pregunta hauria de ser bastant al revés. Ara bé, també hi ha parelles que tenen tot el contrari, tenen com fins a 4 o 5 vegades relacions sexuals, i això no ens serveix com a termòmetre per poder mesurar com està la parella, perquè podria ser que la parella estigués en un molt mal moment. Per tant, com podem definir si està bé o quina és la mitja? Crec que el sexe no és qui determina si està bé o no la parella.
2: És a dir, per exemple, ens podem trobar en aquesta situació contradictòria que tenim moltes relacions sexuals amb la nostra parella, que ens ho passem molt bé sexualment amb la nostra parella, però alhora és una parella doncs, que cada dos per tres hi ha molts conflictes, hi ha molta problemàtica. Això es pot donar.
3: Clar, 100%. Per tant, aquí què? Seria bo el sexe que estem tenint o al revés? No? És que potser és totalment contradictori. Estic tenint 4 vegades sexe per setmana, i això què? Quan li dius a la gent del teu voltant, ah, no, doncs jo tinc 4 vegades sexe amb la meva parella per setmana. Clar, la gent què fa? Mesura i pensa en una mitja i diu, oh, aquestes persones estan tenint molt sexe, això vol dir que estan bé. No, és que no has preguntat... La pregunta no és la dient, no estàs preguntant a aquesta parella. Escolta, com et trobes amb la teva parella?
2: Però és veritat que per tenir sexe has de tenir una connexió, has de tenir una química, no?
3: És que crec que això...
2: Ha d'haver-hi un feeling, i si estàs passant un mal moment, no?
3: Això no funciona igual per tothom.
1: A veure, Povedano, el tema és que vivim envoltats de missatges que ens fan pensar que una parella que funciona hauria de tenir sexe sovint. Una miqueta... El rum-rum és aquest.
3: Sí, exactament. Llavors, sembla que estem tenint una mena de termòmetre d'aquesta salut de la parella. Si tens sexe sovint, significa que encara hi ha passió, que ens desitgem, que ens va bé, que estem superenamorats o enamorades. I si passem 3 setmanes sense sexe, sembla que immediatament hem de començar a preguntar-nos què és el que està passant entre nosaltres. I això, honestament, és bastant pervers, perquè les comparacions són totalment inevitables. Jo no puc deixar de parlar amb amistats o veure les xarxes socials o veure sèries, pel·lícules que m'estan donant un missatge i que sembla que tothom està tenint sexe constantment, i em sembla que alguna vegada ho hem comentat aquí, que tenim aquest termòmetre també que es porta a quan veiem el programa d'Ibroncano Broncano de la Revuelta. Que estem veient també que pregunta, no?, quins tipus i quantes relacions sexuals tens, i que hi ha un termòmetre, literal, hi ha un termòmetre, i hem de mesurar, i mesurem amb números, sembla que estigui premiat al tenir-ne molt.
2: L'altre dia una entrevistada li va dir que deixés de fer aquestes preguntes.
3: Sí, clar, perquè això dona una imatge a la societat. Llavors, jo com a societat també em guio pel missatge que tu m'estàs donant. Si tu em dones un missatge de que tenir, jo què sé, 20 relacions sexuals al mes, o un número 20, no?, que és aquest termòmetre, i resulta que jo estic per sota, inevitablement que em compararé i pensaré, ostres, sóc jo que estic malament? En lloc de portar-ho, literal, a la meva vida i en com jo estic vivint, quin és el meu horari, quina és la meva relació actual, en quin moment estem en un moment bo, bonic, tranquil, i estic contenta en la meva vida, i potser estic contenta amb una vegada de sexe cada dues setmanes, és que no hi ha res més a discutir. Per què he de comparar amb una altra persona que en té 5 si allò no podria encabir dintre del meu horari, dintre de la meva parella? Obligar-nos a tenir relacions sexuals? És que ho trobo totalment absurd, no?
1: Ja, és que aquí, clar, entra també aquesta idea, no?, de que tenir sexe un o dos cops per setmana és el normal, entre cometes,
3: sí,
1: diguéssim.
3: Sí, sí. I és el que la gent pensa, ai, almenys una vegada per setmana. Jo, sense una o dues vegades per setmana, no podria viure. Això m'ho he trobat moltíssim. Mm-hmm. M'ho he trobat moltíssim, però després, honestament, no és la realitat que jo visc a teràpia. Aquí venen persones, venen parelles a teràpia, que de veritat, el que t'he explicat abans, hi ha parelles que venen, tipus, creiem que tenim un problema perquè no tenim relacions sexuals. No les que tenen en el seu cap. I aquestes relacions sexuals és una vegada al mes. Clar, les meves preguntes solen ser vale, en quina situació esteu? Esteu feliços? Esteu estressats? Teniu fills? No teniu fills? Vale, com és la vostra vida? I després, la pregunta més idònia. Sou feliços tenint una vegada al mes? Sí, estem tenint relacions increïbles. És una vegada al mes i estic superfeliç. Llavors, què feu aquí a teràpia? Per què esteu a teràpia? Esteu perquè esteu comparant-vos amb altres persones que diuen que tenen no sé quantes. I sembla com que allò sigui el correcte.
2: Per tant, hauríem de deixar de pensar que la sexualitat és només tenir una relació sexual completa, no? És molt més que
3: no,
2: això.
3: No,
2: molt
3: no.
2: Més.
3: La sexualitat és moltíssim més. Això és una cosa que jo crec que ja hauríem de tenir-ho superaprès d'aquest últim any, de tots els que... El que us he anat explicant.
2: Però és veritat que una cosa és quan ens ho dius i ens ho expliques, i una altra cosa és quan ho interioritzem i ho portem a la pràctica, no?
3: Sí, sí, sí.
2: Perquè és veritat que estem... les xarxes i tots els mitjans de comunicació ens bombardegen constantment amb missatges sí. sexuals molt excitants, per entendre'ns.
3: 100%. A mi, per mi, pensar en aquesta tipus de relació molt... completa o també molt concreta, és una visió, sota el meu parer, bastant reduccionista del que significa tenir una vida sexual. Crec que no hi ha... Bueno, ja us he dit moltes vegades que per mi al final no hi ha una relació sexual que sigui amb un principi, amb un nus i amb un desenllaç. No, això no vol dir que estiguem tenint una sexualitat. Potser una parella té molt contacte físic, es fan molts petons, es masturben junts, es fan massatges, poden dormir abraçats, tenen moments eròtics, però no tenen relacions sexuals amb penetració amb molta freqüència. Això vol dir que és una parella que estigui poc connectada sexualment? No. És que potser portem un comptador de relacions amb coit. I el que està passant és que aquesta parella que està tenint aquests massatges que es toquen, que es fan, que s'acaronen, que tenen petons, té una vida sexual molt més activa perquè allò no ho estic pensant o no ho estic integrant com a sexualitat i tenen una vida molt més rica. Ara bé, hi ha una cosa que a mi especialment em preocupa moltíssim i és aquelles parelles que tenen relacions sexuals per complir la quota. Aquelles parelles que arriben i diuen, portem dues setmanes sense una relació sexual. Sí, sí. Ens hem de tenir, perquè si no estem malament.
2: Això pot donar molt estrès a la parella.
1: És que ja fa tres setmanes, eh?
2: Això ja
1: que ho fan, això, eh?
3: Sí, sí,
1: que ho diuen.
3: Sí,
1: ja fa tres setmanes, eh?
3: Sí, sí.
1: I a vegades, quan més t'agobien, menys ganes.
3: Menys ganes tens, clar. No té cap mena de sentit. Escolta, si fa tres setmanes que no esteu tenint el tipus de relació sexual que a tu t'agradaria... Fes el possible per apropar-te més. Fes el possible per poder abraçar més a teva parella, per poder, no sé, fer-li un massatge, per poder... Jo què sé, per poder apropar-te i no cal que sigui de la forma que tu t'estàs imaginant o de la que tu tens ganes. Escolta, i et dic una cosa, si tu tens unes ganes bogíssimes i la teva parella no ho té, doncs escolteu-me, l'onanisme ha existit tota la vida. Sabeu? Llavors aneu vosaltres, us apanyeu com vulgueu vosaltres mateixos o vosaltres mateixes i no podeu obligar la vostra parella a complir amb cap quota, perquè la relació, una relació de parella, no hi ha un contracte on et digui que s'ha de mantenir X relacions sexuals.
1: Un amic diu que dormen despullats tot l'any, la parella, ell i ella, i diu que això, ell assegura que això els ajuda a mantenir més sexe. Diu, fem més sexe, segurament estem clarament per sobre de la mitjana gràcies a això.
3: És una bona
1: tècnica. Hivern, estiu i hivern.
3: Jo també.
1: Ni calçotets, eh?
3: A mi no m'agrada dormir amb roba.
1: Ni calces.
3: No.
1: Però res, de pèl
3: ideal.
1: A pèl.
3: Em sembla ideal. A més, sabeu que és boníssim dormir sense... Sobretot les dones, dormir sense calces ens va molt bé per mantenir un bon pH i una bona flora vaginal. Sí, sí. El que sents, Jordi. Encara que et facis cara de sorpresa, això és així.
2: Sí, sí, estic molt sorprès perquè desconeixia aquesta informació.
3: Per no estar tapat tota l'estona, per poder, diguéssim, ventilar, per poder-ho entendre així.
1: Per tant, et quadra, això. És a dir,
3: sí, em quadra,
1: tu dius
3: clar.
1: Que dormir despullats ajuda a tenir més relacions sexuals?
3: Mira, ens ajuda a viure una sexualitat una mica més lliure, el que jo és el que penso. Penso que al final, si jo estic despullat a la meva parella, evidentment puc propiciar el poder tenir relacions amb penetracions o poder tenir unes relacions més genitalitzades, però sí que és cert que dormir despullada al costat de la meva parella, si jo, per exemple, em faig una abraçada, tindré una mica més de contacte pell amb pell,
2: sí, sí.
3: Estaré una miqueta més en un altre mood, probablement. Més que no pas si estic amb roba i li faig una abraçada, vinga, dos petons, a dormir i au, no? Crec que hi ha un punt més d'intimitat. Per tant, aquesta intimitat, que també s'ha de cultivar moltíssim, no només l'àmbit o l'esfera de la sexualitat, crec que t'ho pot propiciar una mica més al dormir despullats.
2: No oblidem que som mamífers.
3: 100%.
2: I com a mamífers necessitem el contacte,
3: sí,
2: amb el nostre entorn, amb els nostres amics, amigues, amb la nostra família, i tenir aquest contacte pell amb pell.
3: Sí, estic d'acord.
2: Segurament hi ha molta més gent que, de la que ens pensem, que dormen, no, així, despullats, despullades, segurament.
3: Mira, jo és que ho trobo ideal, la veritat. O sigui, jo dormir amb roba a mi em molesta. Que si m'arruga per un lloc, que si m'arruga per l'altre, que si... No. A mi em molesta la roba.
2: Per tant, si haguessis de donar una pregunta a una parella que està preocupada perquè creu que té poc sexe, quina seria la resposta a això?
3: Jo segurament no els hi preguntaria, no els preguntaria quantes vegades teniu sexe. Aniria més per la pregunta de... Si ningú, absolutament ningú, us hagués explicat mai quantes vegades se suposa que hauríeu de tenir sexe, vosaltres estaríeu preocupats ara mateix? O vosaltres quantes vegades voldríeu? Això és el que jo preguntaria. És a dir, per mi no hi ha millor consell que jo pugui donar a les persones que ens escolten que mirin dintre seu i que puguin saber si realment tenen o no ganes de compartir amb la seva parella justament en aquell moment, i que es deixin que no es deixin guiar per aquestes premisses o per aquestes, no sé, sí, premisses que es donen, mm-hmm, i que diuen que són una mitja acceptable. No.
2: I relacionat amb això, no? Com pot ser que una persona digui no tinc ganes de sexe, però alhora sí que tingui ganes que la toquin, que l'abracin o li facin petons, no? Ja has respost una miqueta abans quan parlaves del tema, no? Però... No és contradictori, això?
3: No, gens. Per mi això té molt més a veure amb el desig. Llavors, hem de pensar una cosa, que durant molt de temps m'he imaginat sempre el desig sexual com una cosa que apareix primer, no? Com jo, bàsicament, el que tinc és ganes, busco relacions sexuals i tinc una relació sexual. Però això no funciona així per tothom, i això ja ho sabeu, ni en tots els moments de la vida. Hi ha persones que tenen un desig una mica més espontani, que seria aquest que acabo de descriure, no? Que apareix abans de començar qualsevol interacció sexual. Tipus, jo veig a una persona, m'està agradant molt, i el que tinc és tenir ganes de relacions. Però hi ha altres persones que poden experimentar una miqueta més el desig responsiu. El desig responsiu és aquest desig que apareix com a resposta d'una estimulació, un contacte, a la intimitat o a sentir-se connectades amb l'altra persona. És a dir, no és necessàriament no tinc desig i després faig sexe. Pot ser, ara mateix no em venia de gust iniciar una relació sexual perquè no tenia el desig aquest primari que estem dient, però sí que em ve de gust que potser m'abracis i que em puguis fer un massatge, i podria ser que després d'aquest massatge i de que m'estiguis tocant, llavors sí que aparegui aquest desig. Té sentit?
2: Mm-hmm. Sí, té sentit.
1: 11:45. Deixeu-me saludar aquesta hora a Salvador Alsina, president de l'associació Visión y Vida. Com estàs, Salvador? Bon dia.
4: Molt bé, gràcies.
1: Moltes gràcies a tu per haver vingut aquí al matí de Radio 4. Mira, et presento, aquesta es diu Povedano.
3: Hola.
1: Alba Povedano.
4: Encantat.
1: És psicòloga i sexòloga clínica. La tenim cada divendres. Parla de coses com acabes d'escoltar, molt, sí, interessants, i agrada molt a l'audiència. Avui aportem perquè estem preocupats. Hem vist que, segons un estudi que heu fet vosaltres, 8 de cada 10 persones assegura que la seva visió ha empitjorat per culpa de les pantalles.
4: Bueno, lo de per culpa és molt dir, sinó que diria relacionat amb la utilització intensiva de pantalles. O sigui, no hem de demonitzar la utilització de pantalles, perquè de fet les estem utilitzant tots al llarg de tot el dia.
1: Així estem.
4: A la feina, etc.
1: Així estem de fotuts.
4: Però no per culpa de les pantalles, sinó per la utilització intensiva d'aquestes pantalles.
1: Correcte.
4: I potser per la utilització sense utilitzar la correcció adequada. Que són uns mitjans que ens ajuden molt al llarg de la nostra vida i de la nostra professió, però que hem d'emplear d'una manera racional i d'una manera que no afecti a la nostra visió.
1: Per tant, expliquem més i millor. Què passa per què passa i també, sobretot, com podem evitar que ens continuï passant?
4: La raó principal seria... Ens podríem remuntar a la història. Diguem que el nostre sistema visual està preparat principalment per veure i de lluny. Fa 6.000 anys la gent necessitava veure allò que havia de caçar, etc., i només necessitava veure de prop per veure què menjava. I actualment això ha canviat totalment. El
1: Correcte.
4: Nostre sistema visual, que estava molt preparat per veure-hi de lluny, ara li estem demanant que la major part del temps estigui mirant de prop.
1: Sí, aquest esforç continuat en distàncies curtes, no? Que diu que pot accentuar problemes com la miopia, és així, això?
4: Sí. O sigui, de fet, les causes de la miopia, canviem una miqueta de tema, però és el mateix, n'hi ha diverses. Una és la utilització intensiva de la visió de prop, però la fonamental és una raó de familiar, o sigui, quan algú té a la família algú miop, té més possibilitats de ser miop. També una raó, diguem-ne, racial, entre cometes. Les persones d'àmbit asiàtic són més propenses a ser miops. I després la utilització aquesta intensiva de la visió de prop, sobretot si no es porta a l'equipament adequat.
1: Bé.
4: I això, evidentment, es nota amb la utilització de pantalla.
1: També hem vist que quan mirem una pantalla diu que parpellegem, ara em diràs si és veritat o no això, parpellegem fins a un 50% menys, cosa que provoca ull sec i irritació.
4: Sí. És absolutament veritat. Per tant, una de les recomanacions que es fa és quan un està utilitzant pantalla, sigui el que sigui, siguin mòbils, siguin tauletes, sigui un ordinador portàtil o fixa, és cada 20 minuts descansar 20 segons mirant a 20 peus, perquè és una norma anglesa, que serien 6,6 metres, però senyalant, volent dir l'infinit, i per parpellejar diverses vegades per descansar el nostre sistema visual. O sigui, estem fent un esforç de manera continuada i de tant en tant ens hem de prendre un...
3: Que malament ho estem fent, eh? Jo això no ho faig, eh? Bueno, no ho sabia tampoc que ho havia de fer.
4: És recomanable. No,
3: moltes gràcies.
4: I, evidentment, existeixen també mètodes per ajudar amb això. Per això ha de ser amb la recomanació d'un òptic optometrist o un oftalmòleg. Hi ha gotes humectants, etc., que poden millorar.
3: I després aquelles ulleres que diuen de color blau? M'ho estic inventant, això.
4: No són ben bé de color blau, són lents que absorbeixen la llum blava.
3: Exactament.
4: Però no és necessàriament això. O sigui, el més important és portar la correcció adequada. És a dir... Durant la pandèmia vàrem descobrir que molta gent va donar-se en compte que no hi veia prou bé, perquè va ser un moment...
1: És veritat, Molta gent, vaja, considerem que vam perdre molta vista durant aquells mesos de pandèmia tancats a casa.
4: I tampoc no és del tot veritat. Més aviat ens en vam donar compte de que ens faltava alguna cosa. Aquest va ser la necessitat de fer videoconferències, etc., ens va fer donar compte de que no hi veiem prou bé. L'important no és el filtre de la llum blava, que pot anar a la mar de bé, sinó que l'important és que si un requereix una certa correcció, que la porti, encara que sigui poca, amb la utilització de sistemes com l'ordinador o com el mòbil, és important que si un necessita una petita correcció la porti. Això farà que la fatiga visual arribi més tard.
1: Hem vist això de la regla 20-20-20, mirant tot això dels efectes de...
4: Cada 20 minuts, 20 segons a 20 peus.
1: Cada 20 minuts, exacte. Aixecar la vista, subratllem-ho això. Aixecar la vista de la pantalla durant 20 segons i mirar un objecte situat a uns 6 metres de distància, això.
4: De fet,
1: ara ho faré tu, això.
4: És per representar l'infinit, A partir de 6 metres ja podem considerar que el nostre ull està relaxat.
1: I no cal més sovint? Cada 20 minuts n'hi ha prou?
4: Bueno, això també cada un se'n pot donar compte de...
1: Tu com ho fas?
4: Mira,
1: cada quan ho fas, tu?
4: Jo et diré que per la meva feina em moc bastant habitualment i per tant no necessito imposar-me un regle, però us diré que a l'empresa utilitzem un mètode molt simple, i és que hi ha una sala impressora a cada sala i així les persones que imprimeixen algun document per força s'han d'aixecar, anar-lo a buscar i això, encara que no ho vulguin, els hi procura un cert descans visual.
3: Que bo.
1: Que bo.
3: Molt bona.
1: Jordi Vila.
2: Altres recomanacions que dieu arran d'aquest estudi, no? Fet per Revisió i Vida. Revisions periòdiques, importantíssim, això, no?
4: Això a totes les edats, a tots els nivells. O sigui, la visió és algú que quan un la perd no fa mal, a vegades un no se'n dona compte, i és molt important revisar periòdicament.
2: I mantenir també una distància correcta, no?, de la pantalla.
4: Sí.
2: Uns 50-60 centímetres, dieu, eh?
4: Sí, però aquí també depèn. No és el mateix la distància la que mirem al mòbil, la que mirem a tauleta, la que mirem al portàtil o la que mirem a l'ordinador de sobretaula. un ordinador de sobretaula normalment pot estar 70 centímetres. El portàtil, moltes vegades treballem amb ell sobre de les cames, el mòbil ens el posem més a prop. Llavors és qüestió de com ho explicaria? És molt important que si anem a fer-nos una revisió i necessitem una correcció visual, expliquem a l'oftalmòleg o l'òptico-optometrista realment a on notem algun problema de visió, perquè pugui donar-nos la correcció adequada per allò que nosaltres fem. No buscar un estàndard de dir l'ordinador a 70, el mòbil a 35, sinó que...
3: Jo tinc una pregunta, perquè jo, per exemple, no us enganyaré, jo no tinc ni idea de coses de vista. Jo fa 15 anys que no em reviso la vista. No he anat mai, només i em van portar, jo recordo, d'adolescent, quan, perquè tenia mal de cap. I llavors em van portar, aviam, sí, alguna cosa de la vista i no tenia res. Jo com... O sigui, clar, crec que moltes persones, i segurament parlaré, identificant-me amb moltes, si no trobes que tens un problema, perquè jo crec que veig bé, tot i que podria dir que en el passat potser les coses petitones les podia veure millor, segurament. Clar, si tu no sents que tens un problema, vas a revisar-te? És a dir, que, en quin punt és el que tu dius? Vale, ara sí, ara no.
4: I hauries d'anar. Hi hauries d'anar. Per exemple, a les empreses es fa una revisió mèdica de manera periòdica, que inclou una revisió visual, encara que sigui de tipus screening, o sigui, no és una revisió profunda, però si hi ha un problema greu es detecta. Des de l'Associació Visió i Vida estem promovent, i creiem que algun dia ho aconseguirem, un Pla Nacional de Salut Visual, que vulgui dir que des del primer dia del nostre naixement, per dir alguna cosa, fins a l'últim dia abans de marxar d'aquest món, tinguem programades revisions, com hi ha amb altres coses. Jo, per exemple, rebo cada dos anys una carta de la Generalitat que em recomana fer una prova determinada per detectar si hi ha càncer de colon. Les dones reben el mateix per detectar si hi ha càncer de mama. Perquè no rebem una indicació cada dos anys, per exemple, de que ens fem una revisió visual.
2: I també recomaneu des de Visió i Vida a ser conscient de parpellejar més sovint o utilitzar llàgrimes artificials si es pateix de sequedat. El de ser conscient de parpellejar més sovint, això no és fàcil, no? Perquè estàs fent moltes coses i has de ser conscient de que haig de parpellejar. No sé, és una miqueta complicat, això, no?
4: Parpellegem de manera... automàtica, diguéssim, com respirem de manera automàtica. Sí. Però oi que hi ha alguns moments que diguem haig de respirar a fons, doncs hi ha alguns moments que els nostres ulls ens diran haig de parpellejar a fons.
2: I una altra dada que ens ha sobtat aquest estudi, dieu que aquest estudi, no, que considera que el 80% de la població té problemes visuals, un 81% està afectat, un 52% nota que ha empitjorat una mica, un 22%, gairebé un 23%, creu que ha empitjorat força i un 6,4% afirma que la seva salut visual s'ha deteriorat molt. Ens preguntem si aquestes afectacions visuals tenen més repercussió a la població adulta, a la població jove?
4: A veure, si veieu els números de l'estudi, veureu que a mesura que augmenta l'edat, el número de persones afectades és més gran. Hi ha diverses raons. Una és la utilització més intensiva d'aquests mitjans i l'altra és la pròpia edat, que fa que i vegin pitjor. A partir d'una certa edat ens costa enfocar de prop, se'n diu presbícia o vista cansada, i això és normal, es pot compensar, però és lògic que a mesura que augmenta l'edat la problemàtica visual i altres problemàtiques siguin més importants.
2: Ens hem de preocupar en un futur? Ens trobarem que els problemes oculars aniran a més?
4: Sí, en part per això que estem explicant, però en part per la miopia que ha sortit abans. Yeah. L'Organització Mundial de la Salut, gairebé coincidint amb la pandèmia del Covid, va declarar la miopia com la pandèmia del segle XXI. I a països orientals, Àsia, Corea, etc., que la miopia arriba al 90%. Aquí esperem a l'any 2030 que hi hagi un 50% de miops. O sigui que la problemàtica principal no estarà amb la utilització de mitjans com els mòbils i els ordinadors, sinó que la problemàtica principal serà amb la miopia. El tema de l'utilització d'ordinadors i pantalles, etc., es pot, diguem, regular. Un pot acostumar-se a fer descansos, a utilitzar gotes humectants si les necessita, a revisar-se cada dos anys, etc., i es pot conviure amb això. La miopia, un cop s'ha produït, no té remei. Encara que diguin, es pot fer operacions de miopia, La problemàtica és que l'ull s'ha estirat, per dir-ho d'una manera fàcil, i això encara que un hi vegi bé perquè l'han operat, el seu ull continua sent més gran del compte i pot tenir altre tipus de problema. O sigui, jo em preocuparia més per la miopia que per les pantalles, perquè això es pot regular. I abans d'entrar, anava mirant, ahir ho vaig sentir a la ràdio, que la Generalitat vol canviar una mica la política en l'ensenyament en quant a la utilització d'ordinadors, en quant a la utilització de tots aquests mitjans, tornar a fomentar la lectura, etc. Vull dir que hi ha remei per l'utilització de manera racional, però per la miopia val més preocupar-se més sobre això.
3: Sí, prevenció, més prevenció. Bé, molt bé.
1: 3 minuts i 3 quarts de 12.

0: aquests dies n'hem parlat bastament en aquest programa. L'actualitat té un nom propi, el de la Mari Carmen, aquesta senyora de 87 anys de Madrid, a qui han fet fora de casa seva després de 71 anys, que ha passat la seva segona nit fora de casa després de 71 anys, és a l'hospital. I atenció, perquè acaba de parlar. Ara podrem sentir què ha dit Ramon.
1: Sí, en aquest cas l'equivalent al sindicat de llogateres de Madrid ha penjat al seu Instagram les declaracions de la Mari Carmen.
2: No lo he logrado, defender mi casa, pero sí he luchado para que los demás aprendan a luchar por la suya. Mi casa ha sido mi vida y ahora tengo que dejarla atrás. Pero eso no significa que yo no vaya a seguir luchando. Y vuelvo, quiero dar las gracias a todas las personas, a todas las personas, a todos los niños que han venido a mi desahucio. También quiero dar las gracias a los amigos que he tenido que no me han dejado ni un solo momento solo.
1: Això anava acompanyat d'una convocatòria que feia el sindicat aquest dissabte a 6:45 de la tarda a la Puerta del Sol fins al Congrés dels Diputats. Segur que portarà cua, perquè pel rebombori social que està causant en aquest cas, segurament aquest serà un dels temes del cap de setmana.
0: Doncs sí, seguríssim. Primeres paraules les acabem de sentir de la Mari Carmen, que fa dos dies va ser desnonada de casa seva on portava 71 anys vivint. I aquest matí parlàvem amb el PSOE i Junts, acosten posicions arran d'aquest cas per aprovar un nou decret d'habitatge que impedeixi desnonaments com el de la Mari Carmen. 1:30 i 12:45.
3: Grans batutes, grans emocions. Ludovic Morló, Jordi Savall, Gustavo Dudamel, Adam Fischer, Klaus Mäkelä, Theodor Currensis i molts més. T'esperen grans referents internacionals de la direcció d'orquestra a l'Auditori. Entrades a auditori.cat amb el suport de Ràdio 4.
4: Ràdio 4. La ràdio que t'escolta.

0: És divendres i, per tant, tenim a l'Alba Povedano, la nostra psicòloga i sexòloga clínica. Aquest matí també ens acompanya el Salvador Alsina, president de l'associació Visió i Vida. El titular era aquest, no?, que 8 de cada 10 persones diuen que la seva visió ha empitjorat. Dèiem per culpa, ara diguem, degut al mal ús de les pantalles, així? Sí,
1: sí.
0: Per entendre'ns.
2: L'ús intensiu.
1: L'ús intensiu.
0: L'ús intensiu de les pantalles.
1: A un ús incorrecte. Mira, us explicaré un comentari, també vist avui mateix, he arribat aviat i m'he esperat a fora, assegut en un banc, i m'he fixat que tots els nois i noies joves, diguem inferiors a 20 anys, que passaven, anaven mirant el mòbil, caminant i mirant el mòbil. Mentre que els més grans anaven mirant el carrer, anaven mirant els edificis i arbres i parcs que hi ha aquí.
0: Això d'anar mirant el mòbil ho fan 99 de cada 100.
1: Però sobretot els més joves.
0: Ho fem. Els més joves i els més grans, també, que estem tots més enganxats que...
1: Quan parlem d'això d'un ús intensiu, el que hem de procurar és utilitzar-lo quan ens convé.
0: Depèn de la feina que tens.
1: Sí, però també...
0: El meu poble pagès no estan tot el dia morrats al mòbil.
1: No.
2: Sí, però cert que tampoc te necessites estar mirant el
0: per
2: mòbil
0: quan vas d'un
2: lloc a un altre. A mi també em passa a vegades dir que, doncs mira, vaig conduint. Imagina't, he aparcat la moto i sé que, per exemple,

0: general va bé no prendre el sol, però que et toqui el sol almenys 10 minuts cada dia. Sí. Hi ha diferents coses. Però
1: la carbassa també, ara ho veig aquí.
0: Sabeu que és més
1: espinacs, oients.
0: Sabeu que és més important que tot això?
1: Què?
0: I que aquests països orientals que us he comentat abans estan aplicant? Passar temps a l'exterior. Perquè aquest temps a l'exterior és un temps en el que mirarem a l'infinit, els nostres ulls no faran un esforç,
2: descansaran,
0: i, per tant, ajudarem el nostre sistema visual a anar més bé.
1: Sí,
0: una dieta equilibrada és bona no només per la visió, sinó per totes les altres coses, però el passar temps a l'exterior també és bo per moltes altres coses, però sobretot per la visió.
1: Perfecte. Molt bé això. Povedano,
2: molt
1: sí
2: bé.
1: O no?
2: He après molt.
1: Marc,
3: bon
1: com
3: dia.
1: Estàs?
3: Molt bé.
1: Marc
3: molt bé.
1: Larroia, ho sap tot de la tele.
3: Que la veus? Tot.
1: Sou de veure tele, vosaltres? Mireu la tele o no, Povedano?
2: Sí, m'agrada veure tele, però que és veritat que s'ha reduït molt en aquests últims anys amb altres plataformes.
1: El que no desapareixerà mai és la ràdio, per sort.
2: 100%.
1: La tele, la gent jove la veu poc avui en
2: no,
1: dia.
2: No, crec que anem més ja a les plataformes a poder veure una sèrie, una pel·li que comenci, acabi i ja. I la tele doncs, es passa com a un segon plànol, per desgràcia.
1: Doncs sí. Escolta, però de tota manera hi ha molta gent que veu la tele encara. És que, clar, començar una secció de tele dient que la gent no veu la tele és fotre's un tret al cap.
2: Tu m'has preguntat a mi específicament.
3: Comencem malament. Ah,
1: però aquí, saps què passa? Que diem el que tenim, el que portem dins. No, no el que queda bé dir, o si ara dic això...
2: 100%.
1: Trauràs tota la força, no sé què.
2: Ho
1: i al final és que hi ha molta gent que deu dir, però si la gent jove no la veu, la tele. Ja.
2: Jo sóc honesta,
1: la gent jove,
2: Xavi.
1: El que veu és amorrats a la pantalla.
2: Sí.
1: Veuen el que volen a l'hora que volen, sí o sí?
0: Sí, sí.
1: El Marc Larroia és el director d'enpantalla.cat
0: i
1: el tenim aquí justament perquè ens expliqui una mica com està el món de la tele.
3: Molt bé,
1: no,
3: jo comparteixo això, que el consum d'audiència de la televisió cada any, de fet, si comparem les dades del 2000, d'aquest any que estem, no? 2016 respecte al 2025, la baixada d'audiència, dels mateixos telenotícies, no? Que podem dir que és un espai que la gent sí que té potser un més costum de veure, etc.
2: Cert, això és també l'únic que veuria jo.
3: I també va baixant l'audiència d'un any a un altre, no? És una dada una mica preocupant.
4: Jo recordo de petit que fèiem la reunió familiar després de sopar el divendres per veure l'1-2-3, que després va passar el dissabte, no? Però inicialment era el divendres.
2: Sí.
4: Llavors esperaves i veies la tele en família, eh?
1: En família i veïns, perquè no tot el poble tenia tele. I venien, baixaven a casa a veure l'1-2-3. Imagina't, allò era un festival.
4: I en el meu cas recordo que des de farà uns 7-10 anys veig molt menys la tele i per plataformes.
1: Bé, escolteu, anem al tema perquè... Mira, l'Alfred Rodríguez Picó, per exemple, qui coneixes perfectament, és habitual en aquest programa i el teníem a la festa que vam fer de la Mercè. I l'Alfred, clar, en aquelles èpoques, diu TV3, Xavi, diu, has de pensar que em coneixia el 100% de les persones.
3: És així.
1: El 100% de les persones. Tenien un share de pràcticament el 90%, que avui en dia no el fa ni el futbol, ni un Barça-Madrid, com aquell qui diu, i era una animalada.
3: Era espectacular, sí. Per mi, de fet, el Picó no era un referent, per mi ha estat el millor home del temps, i ho és, efectivament, no? Em referia dels homes dels temps que ha tingut TV3, per mi ha estat el que més ho vivia, el que més repercussió va tenir. I és cert, no?, que l'espai del temps, encara avui, segueix sent, jo que segueixo minut a minut de les audiències, etc. L'espai del temps, que és el tram final, etc., sempre arriba a vegades a puntes de 35, 40... Si hi ha previsió de temporals, d'onades de calor, encara segueix sempre.
1: La meteo i els bolets, els catalans, ens agraden i ens enganxen.
3: Sí,
1: és veritat, això. No, però certament, el Picó, escolta'm, és un luxe. On podeu sentir el Picó ara? Al matí de Ràdio 4.
4: Els dijous
1: a les 11:05. I els dies que fa falta, quan hi ha un canvi de temps, li truquem i ens ho explica també en directe. Mira, ara estic veient justament el teu digital en pantalla.cat. El titular d'obertura és Oltra i Melero toquen fons als matins de TV3.
3: Correcte.
1: Què passa?
3: Bueno, passa que, com que TV3 han tancat per vacances, doncs, la U doncs, va seguir tot l'estiu amb una programació en directe, doncs molts espectadors que estaven orfes de poder seguir l'actualitat en directe doncs es van passar a l'hora de la U, no?, al Mañaneros, i aquesta tendència doncs s'ha mantingut amb l'arrencada de la nova temporada. Què passa? Si tu tanques un mes i mig de vacances i la gent, clar, va buscar les ofertes que es mantenen. Llavors tu ja agafes la dinàmica, t'acostumes a aquests programes. A més, val a dir que ho fan molt bé, tant la Silvia Inchaurrondo com el Tintora a Mañaneros. I ara
2: perds l'audiència, no?
3: Exacte, perds l'audiència, no? I a més, si tampoc els continguts, no? Hi ha també algunes crítiques, etc. bé, la U s'ha posat les piles, la veritat, ja fa una temporada

0: calor s'ha posat les piles, també a les tardes.
1: Que bé que ens diguis que aquesta casa ho fa bé. Ens hem de felicitar.
2: Sí, hem de felicitar. Gràcies.
0: És així, és així, és així.
1: Carai,
0: totalment. Sí, sí, enhorabona.
1: Gràcies, home. El mèrit no és del Jordi Vila ni meu, però el mèrit és de com funciona, de com va aquest programa. Molt bé.
3: Però una mica us hi heu sentit, oi?
1: Sí, home, clar. És, a veure, ens ho sentim nostre, perquè forma part d'aquesta casa, la 1, la 2CAT...
2: Sí, sí, ràdio, Ràdio Televisió Espanyola.
3: Clar, com ha de ser.
1: Sí, senyor.
0: Bueno, ara
1: sí,
0: que dius la 2CAT, també aviat hi haurà moltes novetats a la 2CAT. A partir del 5 de novembre, fa pocs dies, el José Pablo López, el president de Televisió Espanyola, no va anunciar que la 2CAT i la 2 es veurien en canals diferents i que a partir del 5 de novembre, i també a finals d'octubre arribaran nous espais a la 2. Podrem veure el Toni Clapés, no?, que és un dels altres presentadors de RAC1 que crec que faltava a la grella.
1: Gran Toni
0: Clapés. Gran Toni Clapés.
1: Gran, però... gran persona, gran, gran professional, persona. Gran tot.
0: Exacte. Sí, sí. Jo sóc fan també del Toni. L'estimo
1: moltíssim.
0: Sí, sí.
1: És una cosa... És el millor. Escolta'm, deixa'm dir al Salvador Alzina que pot marxar com vulgui. No, és que aquest programa som així. Et deixem aquí assegut, perquè n'hi ha molts que s'hi volen quedar, que diuen, no, allarga una mica. L'única que té pressa sempre per marxar és aquesta. És la Poverano.
3: No és veritat.
1: Sí.
2: Salvador, tu que ets un expert en visió, com ens estàs veient en el programa?
1: Malament. Com vols que ens vegi? No, amb aquests focus aquí...
4: Us veig molt bé.
1: Enlluernats.
4: I us recomano que un altre dia entreu en el tema de l'audició. No és el meu tema, no és el meu tema, però també veureu molta gent que va per tot arreu amb els auriculars posats a l'orella. I això, hem parlat de problemes visuals, un altre dia parleu dels
1: problemes d'audició. Jo acabaré sort com una tàpia.
3: 100%, Xavi.
1: Cada cop hi veig menys.
3: És que jo
1: sento
3: la ràdio a través dels teus auriculars.
1: Sí, però és un mal vici que tenim molts. El Luis de l'Olmo, tota la vida.
3: Superfort.
1: Sí, sí, ha perdut molta audició per culpa d'això, igual que jo, i que tants altres.
4: Pues sí. És
1: la Marta Inglés cada dia em renya, pobra.
4: És algo que heu de buscar per una propera... Per una propera edició com aquesta, algú...
1: Quan tornem a néixer, l'altre dia tenim el doctor Sant Segarra, que diu que això de la reencarnació ja s'ha demostrat científicament que sí. Sí, sí, sí, sí. Tu potser és la setena vida que tens, ja, Povedano.
3: Que cansat.
1: Com que cansat? Què vols fer?
3: 7 vides he fet ja.
1: No ho sé, dic, potser 7. Jo tinc un amic que diu que és la setena vida. Aquesta.
3: Se suposa que va millorant, no?
1: El Sant Segarra ho té clar, que hi ha vida més enllà de la vida.
2: Tornes per anar millorant.
1: Marc, aquest també fa bona audiència. Quan portes el Sant Segarra, a la ràdio també es dispara, l'audiència.
0: A la ràdio i la televisió. És un dels personatges que enganxa, perquè la gent vol saber, bueno, aviam si aquest home, no?, que ens explica que això, allò que et tranquil·litza, no?, de dir, bueno, ens diuen que no ens morirem, no, que la gent es mor, que llavors es reencarna i que li han explica els testimonis, no? I dius, ostres, no si serà veritat.
1: Escolta, Salvador Alzina, un altre dia pots tornar, si vols, Però com el tema de la vista ens interessa perquè és una cosa que ens preocupa i que ho volem fer bé, volem aprendre què podem fer per no anar restant vista cada dia que passa.
4: Encantat de venir. Ara, el dia 7 d'octubre, presentarem un estudi sobre la pobresa visual a la tercera edat, el presentarem a Madrid.
1: Avança'ns alguna cosa, home.
4: Que hi ha molt a fer i això dependria bastant de l'administració.
1: Hi ha molt a fer vol dir que les coses no van bé, diguéssim.
4: Que la gent gran a vegades pensa que no hi pot veure més bé perquè és gran i els hem de mentalitzar que probablement sí que hi poden veure més bé.
1: Sí, senyor.
4: I després que l'administració, que cuida molts àmbits de salut, aquest potser el té una mica oblidat i és amb la direcció que voldríem fer anar, que qui necessita ajuda per veure-hi bé, sobretot a la gent gran, hauria de tenir.
2: Afectacions a la màcula, sobretot, no? Suposo que és un...
4: Sí, aquí futur, entrem, no? Hi ha degeneració macular, hi ha cataractes, que hi ha unes llistes d'espera per les operacions excessivament llargues, etcètera, etcètera, etcètera.
3: Ja n'hi ha prou de tenir també la tercera edat, com aquella edat en la que ja t'has fet gran, ja ens hem de rendir i no et podem ajudar a tenir una vida molt millor.
1: No,
3: jo estic tipa, de veritat, de veure a consulta com venen un munt de dones que també estan com superabandonades pel sistema perquè ja t'has fet gran. Mira, va, home, no, doncs molt bé, m'agrada molt aquest missatge, pensar en que hem de fer un pas endavant perquè tots ens farem vells.
1: Sí, i això dia, el dia 8 dius això?
4: El dia 7.
1: El dia 7. Això és de dimarts que ve en 8, diguéssim.
4: Sí.
1: Dimarts que ve no l'altre, per entendre'ns. Molt bé, home, estarem molt pendents i en parlarem també.
4: Sí, sí, i llavors, com vulgueu, en parlem, perquè nosaltres el que fem com a associació és estudiar diferents aspectes de la visió i conducció, hem fet un pla en el passat Ver per Aprender, en el qual vam analitzar criatures, un de cada tres casos de fracàs escolar sí. té a veure amb problemes de visió. Alguns de comportament també tenen a veure amb problemes de visió. Hem vist casos de nens que els han portat a psicòlegs, a terapeutes, etc, i quan algú ha dit, escolta, ja has anat a l'òptica que el graduïn, s'han donat compte que el seu comportament estrany només tenia a veure amb que no hi veia prou bé.
3: Pobrets. La frustració que devien tenir, pobres, de no veure i de no entendre el món.
4: És algo que tenim un pèl abandonat i que en la nostra vida és molt important. El 90% o més de la informació que rebem és a través dels ulls. Per tant, els hem de cuidar, dos ulls per tota una vida,
1: sí,
4: i això vol dir també per la gent gran.
1: Sí, senyor. Salvador Alsina, moltíssimes gràcies. Torna com vulguis, de veritat t'ho dic. Sí?
4: Gràcies a vosaltres.
1: Gràcies.
4: Tornaré.
1: Bon cap de setmana.
4: Igualment, gràcies.
1: Que vagi bé. Povedano!
3: Què?
1: Això dic jo. Home! Farem?
3: Com em crides, Xavi?
1: No, home, no. És una manera de cridar l'atenció. Mira, la setmana que ve, què et sembla si ens expliques quan dura realment una relació sexual normal, entre cometes?
3: Ai, normal. Vale,
1: quan dura realment una relació sexual normal, entre cometes? Què diuen els estudis científics sobre aquest tema? No ho diguis ara.
3: No, vale.
1: Et sembla?
3: Em sembla bé.
1: Parlem de divendres que ve.
3: Parlem el divendres que ve, a veure si la població està tenint relacions sexuals normals o no.
1: Jo, de moment, aquí veig estudis científics... demostren que la durada mitjana del sexe sol ser menor del que moltes persones creuen.
3: Sí, podria ser.
1: Pot ser? Et quadra això?
3: Sí, 100%.
1: Doncs, va, la setmana que ve ja ho explicarem més 100%. I millor. 100%.
0: Interessant.
1: La Roia, aquí fotem uns embolics, aquí, unes barreges, aquí, nen.
0: Que jo us escoltava abans de tot el tema aquest del sexe, i no, molt interessant.
1: Ja, havies d'haver vingut ahir, home, a la festa que vam fer Jordi Vila. Sí?
2: Ens ho vam passar molt bé, la veritat. Sí. Música en directe, els oients, contacta amb els oients, que això és importantíssim. Sí. Que t'expliquin què pensen.
1: Mira, oients, avui podeu guanyar. Què regalem avui, Jordi Vila? Avui, que és la Mercè.
2: Sí, doncs mira, un panot, que és un pastís tipus brioche, fet a base de figues.
1: Una rajola d'aquestes de Barcelona, per entendre'ns. Sí. Una rajola en format pastís, aquest panot. 900-454-455. Heu d'endevinar el so del dia, que avui l'hem posat tan fàcil que no sé si tornar-lo a posar.
2: Sí, posem-lo.
1: No caldria, ja.
2: Sí, home, no.
1: Va, Marta Inglés.
3: N'hi ha molts. Molt barceloní, podria ser.
1: I molt fastigosos que són. Escolta, 900-454-455. Ja marxes, Povedano?
3: Home, clar.
1: Ara saps qui vindrà, no? Endevina-ho. És una sorpresa.
3: Va. Si és una sorpresa, podria ser. Pau de Pons.
1: Sí, dale, està obsessionada, pobra. Està obsessionada amb lo Pau.
3: La Marta Tips. No va perquè va venir ahir. Què, qui ve?
1: Que bé vaig estar. Els hi vaig dir, dic, mira, un aquí i l'altre allà, i al mig, entre la Marta Tips i la Pau de Pons. Dic,
3: feliç,
1: ho tinc gairebé tot. Em falta la Povedano, la Montse Folk, el Picó no, perquè el vaig tenir una estona abans.
3: Que bé, molt bé.
1: Però sí, us estimem a tots per igual aquí, encara que no t'ho creguis.
3: Xavi, nosaltres a tu,
1: David Olivares,
3: no
1: David Olivares, de seguida en directe aquí al matí de Ràdio 4. Povedano, t'estimo, bon cap de setmana.
3: Jo també, bon cap de setmana, nois, que vagi molt bé.
1: Oients, no marxeu, que tornem en 5 minutets. Fins ara mateix.
5: Són les 12.
6: Ràdio 4. Serveis informatius.
5: Bon dia. Primeres paraules de la Mari Carmen, la dona de 87 anys desnonada de casa seva aquesta setmana a Madrid, des de l'hospital on es troba ingressada. Ha demanat continuar amb la mobilització social i la lluita.
7: No lo he logrado defender mi casa, pero sí he luchado para que los demás aprendan a luchar por la salud.
5: Preguntat sobre aquest cas, el secretari general de Comissions Obreres, Unai Sordo, ha aprofitat per recordar que l'habitatge és per viure-hi.
8: Viviendas para vivir. E igual que en un hotel no se permite meter ganado, en las viviendas no se puede permitir que se use como si fuera un hotel. Es tan sencillo como eso.
5: Sordo ha demanat ambició política i a la ciutadania que continuï mobilitzada. Precisament una setantena d'organitzacions per l'habitatge de 24 països es reuneixen aquest divendres a la capital espanyola. Allà han presentat un decret que han anomenat Mari Carmen, amb mesures estructurals perquè no es torni a donar cap cas semblant. Proposen reformar la llei d'arrendaments urbans per regular els lloguers de temporada, també una pròrroga dels contractes i la seva renovació automàtica si no hi ha causa justificada. I a Barcelona l'Ajuntament ha aprovat amb els vots de Govern, Junts i Esquerra incrementar el preu d'estada turística que hauran de pagar els creueristes que desembarquin per menys de 12 hores a la ciutat. El 2027 l'increment serà de 6 euros, però suposaran 12 euros més afegits a aquest al 2030. Ara cada creuerista paga 5 euros per desembarcar al port de la ciutat. Pel tinent d'alcalde d'Economia, Jordi Valls, la iniciativa té una doble intenció.
6: Perquè puguin compensar els turistes part dels costos que generen en termes de seguretat, en termes de neteja, en termes de transport o de congestió de l'espai públic. O que es crea amb aquesta fiscalitat un instrument de dissuasió respecte a la gestió de la demanda.
5: Des de Junts, Arnau Vives ha justificat el vot favorable per considerar que el turisme s'ha de gestionar. Jordi Castellana, d'Esquerra, perquè han de fer front a l'impacte que generen. Gemma Tarafa, de Barcelona en Comú, creu que el govern ha perdut l'oportunitat de passar a pagar de 6 euros a 24 per posar els peus a la capital catalana.
9: Parlem primer de creuers. Per què no ens porten avui aquí una taxa de creuers d'escala al màxim quan tenen l'eina per fer-ho de cop a 24 ara? Què els hi fa por?
5: PP i Vox han acusat els grups que han votat favorablement de fomentar la turismofòbia. La Guàrdia Urbana de Tarragona ha detingut un home acusat de voler segrestar dos menors que estaven jugant en un parc en ple centre de la ciutat. Judit Huerta.
10: Els fets van passar el dimecres cap a les 9 de la nit. Uns pares, que ja havia a la plaça Verdaguer, al costat de la Rambla Nova i en ple centre de la ciutat, van alertar la Guàrdia Urbana que un home que estava a la zona es volia endur dos menors. Els pares ho van evitar, però van alertar també la policia, que es va personar fins al lloc. A l'escoltar els testimonis, els agents el van identificar i el van detenir. Té 37 anys i està sent investigat per detenció il·legal en grau de tentativa. L'home, però, ara és a càrrec dels Mossos d'Esquadra, que són els que han de completar la investigació.
5: I la Guàrdia Civil ha detingut un jove a Màlaga per presumptament segrestar la seva parella i deixar-la lligada a un arbre, encaputxada i emmordassada al mig d'un camp del municipi de Laurín de la Torre, Clara Ontanyón.
11: Els familiars de la víctima van alertar la policia en rebre unes imatges on es veia la dona ensangonada i, segons avança un diari local, no podien ubicar el lloc on es trobava. Durant la investigació es va detenir la seva parella i el presumpte autor dels fets, que no va aportar cap informació. Posteriorment es va engegar un dispositiu de cerca. Finalment, uns ciclistes van rescatar la víctima. La van trobar sola enmig d'un camp lligada a un arbre i amb una caputxa. Els fets van passar dimarts.
5: I a Sevilla, un jove de 20 anys ha estat detingut després de degollar una treballadora sexual de 41 anys i intentar assassinar-ne una altra a un apartament de Bormujos.
11: Segons informa EFE, el jove va cometre aquests crims després de manifestar la seva intenció de matar dones en situació de prostitució. Uns fets que van passar dijous entre 2:15 i les 11 de la nit. El jove va contactar amb les dones per internet i les va citar a un apartament. Una d'elles va aconseguir fugir del lloc. Després de cometre el crim, l'home va anar a un bar proper i va confessar els fets. Posteriorment, la policia local el va detenir. Recordem que el 016 i el 900-900-120 són els telèfons d'atenció a les víctimes de violència masclista. Són gratuïts i funcionen les 24 hores del dia. No deixen rastre la factura, però sí cal esborrar-los del registre de trucades.
5: Gràcies, Clara. Acabem a l'exterior. El president d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky, afirma que el seu homòleg d'Estats Units, Donald Trump, ha acceptat concedir a Kiev llicències per construir míssils Patriot. Assegura que ja hi ha acords concrets sobre les condicions per la transferència després de les reunions mantingudes amb Trump als marges de l'Assemblea de les Nacions Unides. Això és tot de moment. Tornem a més notícies a la una.
12: Ràdio 4. El matí de Ràdio 4. Amb Xavi Freixas.

0: És mig quart d'una ara mateix. Això s'acaba, Jordi Vila?
1: Home, queda una hora encara.
0: No, res, menys d'una
1: hora. I en una hora poden passar, i passaran, moltíssimes coses. Moltes, i molt interessants, de tots els colors.
0: Esperem i confiem que així sigui. On és el David Olivares? Si l'he vist per aquí, ja.
1: Doncs mira, deu estar a punt d'aterrar.
0: Doncs, ja aterrat.
1: Ah, ja el tenim per aquí?
0: El que no ha entrat a l'estudi, si m'ha saludat a mi, fa un segon.
1: Doncs deu estar saludant a la gent que li demanen autògrafs, els companys de la redacció, que diuen, mira, ja està aquí el David Olivares, no? Doncs mira. Doncs
0: mira, ara entra a l'estudi del matí de Ràdio 4. Ah, no, que aquest és el psicòleg, tu. El David Olivares s'ha perdut per aquí, per la redacció. Aquí, imagina. El que tenim és una cosa, això és deliciós. Mira quina pinta té. Oients, els que ens veieu per streaming, mireu, el panot de la Mercè, que avui regalem entre la nostra audiència, els que endevinin el so del dia, que no passarem més, perquè és molt fàcil. Recordar només el telèfon, 900-454-455. Ton Cortés, com estàs? Bon dia.
2: Hola, bon dia, molt bé.
0: Tu ets l'autor d'aquesta obra, eh?
2: Bueno, jo i el meu equip, també.
0: I el teu equip, evidentment. Sí, home, sí. Escolta, tens el premi al millor panetone del món.
2: Sí.
0: El millor panetone del món, fas tu.
2: El millor panetone del món, sí. 2024, perdó.
0: Que fort. I com va anar això? De cop i volta et diuen el teu és el millor del món i et quedes com?
2: En xoc, totalment.
0: Sí. Però què té aquest panetone? Que no tenen els altres.
2: Mira, aquesta pregunta me l'han fet molts cops i sempre dic alguna cosa diferent.
0: Què em diràs de mi?
2: Que és molt bo.
0: Home, això ja ho sabem. Això està clar. I això té una pinta brutal. Això ho podem tastar aquí, aquest panot
2: sisplau,
0: de la Mercè?
2: Sisplau, he portat un parell per vosaltres. Per
0: un tot parell? Mare de Déu. Doncs au.
2: Aquí. I un altre pel sorteig.
0: Ah, la Roia. Mira, menjaràs panot de la Mercè avui, tu.
3: Mira, jo haig de dir que he provat el seu panetone.
0: Ah, has provat el millor panetone del món, tu?
3: L'he provat. Jo no sóc molt fan del panetone, però haig de dir que el seu realment és així, no? Quan preguntaves quin és el secret, doncs és com més esponjós,
0: yeah.
3: La veritat que no es fa una cosa espessa, molt bé, de bon sabor, i la veritat que jo us el recomano que
0: sí,
3: el proveu.
0: Perquè a vegades és empalagós, això, el panetone.
3: Sí, queda com allò que se't fa una mica de bola, no? Com un pa de pessic, però el seu no.
0: Yeah.
3: El
2: moltes seu gràcies, no estava preparat, carai. Això.
1: Està farcit amb melmelada de figues.
2: Sí, sí, sí, perquè les figues són ara típiques, no?, per la Mercè.
0: De figues, coll de dama, deu ser, diuen que és la millor varietat.
2: I tant, correcte.
0: Sí?
2: Correcte.
0: Blanques o negres?
2: Negres.
0: Molt bé. Aleix Cortés, com estàs?
4: Doncs aquí estem, una vegada més, encantat.
0: Aquest és el psicòleg. Nosaltres sí que estem encantats de veure't, i tu potser també avui, perquè mira, el pots catar tu. Pots començar tu.
4: Home, serà un plaer, això.
0: I
4: un plaer.
0: A veure què et sembla. Perquè els oients ja van trucant tots, eh? Perquè, lògicament, tots volen. Què en donaràs, un parell?
2: Jo he portat tres, o sigui que depèn de vosaltres.
0: Depèn de la gana que tinguem.
2: Depèn de l'equip.
0: Molt bé, perfecte. Doncs, escolta, què me'n dius d'això?
4: Espectacular.
0: Sí, no?
4: Molt flonjo, com deies. Sí, no es nota aquesta densitat
0: Marc,
4: típica del panetone.
0: Veus? Marc Larroia, té tot teu i pel Jordi Vila.
1: És un brioix fet de massa mare, també, atenció.
0: Exacte, com ho fas, això?
2: Això, precisament, és una massa dolça, enriquida, que fermenta només amb massa mare, o sigui que porta dos dies d'elaboració.
0: Però que bo!
2: I res, no té més misteri. Tots els ingredients són naturals, porta una mica de vainilla natural, pell de llimona i la melmelada de figues, i ja està.
0: Ja, una rajola d'aquestes de Barcelona.
2: Un panot.
0: Un panot, però per qui no ho sàpiga, un panot és una rajola d'aquestes de tota la vida, de la ciutat de Barcelona. Què dius?
4: Torno a dir, espectacular.
3: Ha quedat entusiasmat, amb el panot. Que, per cert, jo reivindico el panot, perquè ara jo estic veient que en molts carrers de Barcelona que fan obres estan traient el panot i posen les rajoles, les quadrades. Home, reivindiquem, perquè tenim aquest fantàstic panot a la nostra ciutat. Jo crec que hem de reivindicar que l'Ajuntament el mantingui.
0: Ja. I d'on surt la idea de fer aquest panot?
2: Doncs mira, l'any passat l'equip de l'alcalde de Barcelona, Jaume Colboigny, es va posar en contacte amb nosaltres perquè Barcelona era la ciutat convidada per anar a la fira del llibre a Guadalajara, a Mèxic.
0: Sí,
2: i ens van proposar de fer alguna cosa relacionada amb les flors, perquè el leitmotiv de la participació de Barcelona era venen les flors. I doncs aquí nosaltres vam fer una feina de trobar una cosa que fos dolça, que estigués relacionada amb el gremi, amb el meu gremi de flaquers, I doncs va sorgir aquesta idea de... que a més tenim molt la imatge els que vivim aquí a Barcelona.
0: Diu però que les unitats són limitades i que per tant això millor que ho encarreguem abans, no? Com funciona?
2: Sí, sí, perquè tinc pocs motlles, aquests motlles estan fets a mà i és una feinada. O sigui,
0: quants en fas en un dia ara? Que som 100. Ara per la festa major, un 100 al dia.
2: 100, no tinc més.
0: Ja. Quant val un panot d'aquests?
2: Ostres, no ho sé.
0: 16,95, ja t'ho dic jo.
2: Ah, doncs mira.
0: M'han posat el guió. 17 euros.
2: Jo els faig, però no tinc.
0: Molt bé. On sou exactament? On teniu els locals?
2: Tenim tres locals ara mateix. L'original, al costat del Clínic.
0: En Rosselló.
2: A Rosselló 112.
0: Sí.
2: Al Poblenou, al carrer Fluvià 113.
0: Sí.
2: I a Sant Andreu, al carrer Gran de Sant Andreu.
0: 232, en aquest cas, si no m'equivoco.
2: Tampoc me'n recordava del nom, del número.
0: Molt bé. Escolta, i a banda dels panots, quins altres pastissos són habituals ara en aquesta època de l'any?
2: A veure, som un forn de barri, o sigui que el que més venem és el pa de tot de cada dia.
0: Però pa d'aquell bo?
2: Jo dic que sí.
0: Sí, no?
2: Ben fet, o sigui, fet amb massa mare, amb carinyo...
0: Sí, perquè no a tot arreu és bol pa, eh?
2: Malauradament no.
0: N'hi ha molt que no val res.
2: Malauradament no.
0: Ah, si te'l menges calent, allò...
2: Passa,
0: encara. Però al cap d'un parell d'hores, amb allò podries matar algú. Sí?
2: I a part d'això, ara comencem amb el pa de mort, de Mèxic. Ja comencem amb els panetones, també.
0: Ah, molt bé.
2: I anem canviant
0: perfecte.
2: Una mica.
0: Escolta, tenim el psicòleg Aleix Cortés. Aquest matí hem parlat molt de tu aquí, perquè dèiem, a veure... passa tant allò que... els pares xoquen brutalment amb els fills, sobretot a l'adolescència, allò que no hi pots ni parlar, no te'ls pots ni mirar a la cara perquè et salten a la iugular. Mm-hmm. Aleshores, els experts ens diuen, home, no, has de mirar de parlar amb ell, ja, però és que ho intentes i no ho aconsegueixes tampoc, no? Sí, què hem de fer en aquests casos? Què hem de fer també si tenim algun mal rotllo amb gent de la feina, per exemple, o amb familiars, amb gent que trobes habitualment dia sí dia també? Mm-hmm. Perquè tot això és un mal viure, no? És a dir, com s'afronta això i com es gestiona? I sobretot, com ho podem millorar?
4: M'has fet moltes preguntes, molt seguides.
0: Sí, tenim temps, no pateixis.
4: Aniré una per una intentant desgranar-ho. La primera de totes que m'has dit sobre la família, és molt habitual que nosaltres a consulta ens trobem amb pares que la consulta principal és no em sé comunicar amb el meu fill, és un adolescent, tinc problemes de conducta, a casa no em parla bé, a l'escola no funciona. Això ens hi trobem molt. Llavors, a nivell de consells de com sobreviure, el primer de tot és entendre, no? I entendre que, com a família, quan un nen passa de l'etapa de la infància a l'adolescència, hi ha molts canvis. Canvis que no són quantitatius, sinó que són qualitatius. Es necessiten habilitats diferents, es necessiten formes d'entendre diferents, límits diferents, i si no entenem tot això, amb el que ens trobarem és amb un adolescent que no encaixa a la família. Llavors, comencem per aquí, no? Per entendre que és un moment del cicle vital de la família qualitativament diferent. Igual que al principi, que passes de ser parella a ser família o a tenir un fill, clar, quan hi ha un adolescent, també canvia tota l'estructura familiar. Què és diferent de quan passa a la feina i requereix d'habilitats diferents? Perquè, mira, d'un company de feina o d'una feina encara se'n pot escapar, d'un fill és molt més complicat. Vale? Llavors, clar, quan em parles de a la feina, què podem fer? Doncs, bueno, hi ha moltes coses, no? El primer de tot és aprendre a com comunicar allò que necessito, allò que em passa, el que internament jo estic vivint quan tinc aquests conflictes. I de vegades són conflictes que tenen a veure amb l'exterior i de vegades amb l'interior. Quan el conflicte té alguna cosa a veure amb l'exterior, doncs normalment del que es tracta és això, de saber comunicar, de saber expressar, de tenir l'habilitat per poder modificar petites coses de l'ambient i del dia a dia. Ara és diferent quan la qüestió és més interna, no? Quan té a veure amb la meva història personal, amb el que jo he viscut, amb el que jo he sentit, amb la relació amb els meus pares, amb les meves dificultats, amb els meus, fins i tot podríem parlar de traumes. Llavors, quan parlem de tot això, el treball ja és un altre, no? Ja és poder revisar, ja és poder integrar aquestes vivències i a partir d'aquí començar a tenir altres capacitats per resoldre aquestes dificultats. M'havies preguntat alguna cosa més?
0: Que sí, home, t'he preguntat de tot aquí, perquè tenim dificultats amb la canalla que ja no està en canalla, moltes vegades amb familiars, amb companys de feina, i tot això és un malviure. És a dir, clar, com, què fas?
4: Clar, també una altra cosa important és aprendre a descomprimir. Vivim en una vida molt, molt comprimida. Des de que ens llevem al matí, els que tenim fills ho sabem, que és em llevo, no? Vesteix-te, renta't les dents, esmorza, a veure si arribem a l'hora o no, deixo primer un, deixo després a l'altre. Llavors ja comencem amb cert estrès. Després ja ve la feina, que poca gent és l'afortunada de tenir una feina que no l'exprimeix. Llavors, en aquí es tracta de trobar espais i moments de descompressió. I què vol dir de descompressió? Vol dir que jo he de fer esport obligatòriament, vol dir que jo he de tenir temps sí o sí per quedar amb les meves amigues o amb els meus amics? Poder no. Poder és trobar petits espais en els que jo tingui un temps per no fer res, per pensar simplement, per reflexionar i per decidir en aquell moment què vull fer. No tot és tenir una rutina, no?, que teòricament m'ajudi a descomprimir, però que sigui una imposició més. Yeah. I a dia d'avui vivim en la societat, no?, de la imposició. Hi ha un filòsof que m'agrada molt, que està molt de moda últimament, sí, que és Byung-Chul Han, que ja en parla molt d'això, no?, de que hem passat d'una societat que ens oprimia des de fora, és a dir, el lloc de feina era un lloc tancat amb un horari d'inici i final, que era una part positiva, que hi havia un final, hem passat a una societat on l'exigència ja no està fora, l'exigència està dins.
0: Correcte.
4: I sóc jo mateix el que m'exploto a mi mateix. L'explotació ja no és dels grans tenidors de capital, sinó l'explotació és interna per ser la millor versió de mi mateix.
0: Sobre protegim els nostres fills, Aleix?
4: Alguns sí i alguns no.
0: Els majoritàriament.
4: Ens agrada molt això. Depèn.
0: Cada cop més?
4: Cada cop més.
0: Tendim a sobreprotegir-los?
4: Tendim a ser més exigents més que sobreprotegir-los. La protecció és algo molt ambigu. La protecció no sempre és limitar o sempre és tenir-los arropat. De vegades la protecció també és exigir molt o creure que necessiten moltes habilitats per sobreviure en el dia a dia.
0: Yeah.
4: I avui, des d'aquesta autoexigència que nosaltres vivim, el que fem és traslladar-la cap a l'altre i traslladar-la cap als fills. Llavors, si jo crec que per jo triomfar la meva feina he de tenir aquest màster i he de parlar anglès perfectament i he de tenir aquestes habilitats, el que esperaré del meu fill quan estudia, quan té la seva primera feina, quan té els seus primers moments de responsabilitat, és que tingui aquesta mateixa exigència que jo aplico en mi mateix.
0: Ja, l'altre dia llegia una entrevista a un psicòleg d'adolescents i deia el problema no és que el teu fill s'avorreixi, el problema és que tu no suportes veure'l avorrit.
4: No hi puc estar més d'acord.
0: Estàs
4: no hi puc estar
0: 1000% d'acord?
4: Més d'acord. Aquesta sensació d'arribar a casa i veure els nens doncs poder veient la tele o simplement tombats i mirant al cel és una sensació que pot friccionar molt amb aquesta exigència de tot el que jo he de fer en el dia a dia.
3: I fixeu-vos, acaba de dir, i mirar la tele. És que ara que, que parlàveu de tot això, jo feia la reflexió. Ara som incapaços fins i tot d'asseure'ns al sofà i estar una tarda mirant una pel·lícula, una sèrie, fins i tot una pausa de publicitat. Qui aguanta una pausa de publicitat si no aguantem ni la sèrie? Jo crec que acabarem tornant, això que dèiem endarrere, mirar la tele.
0: Veus, aquesta casa, Ràdio Televisió Espanyola, com que no tenim publicitat ni a la tele ni a la ràdio, doncs au, un altre motiu per escoltar-nos els de Ràdio 4 i per veure la 1, la 2cat i tot i tot.
4: Totalment, em sembla superinteressant i és una conversa que no només passa dins de la consulta, jo crec que els que tenim, no, això, una edat doncs, de joves adults ja, ens passa molt converses amb els amics de dir, és que jo estic mirant una sèrie o una pel·li i ja no connecto del tot amb l'argument perquè he obert el mòbil, perquè he mirat una publicació a l'Instagram, perquè m'ha arribat una notificació i aquella sensació que potser tenia de petit, que anar a veure una pel·li era una activitat, no, on em sentia que era l'Spiderman quan la veia, ara ja no la tinc. Ara és la sensació d'estar fins i tot distanciat d'aquest argument.
0: Molt bé. Jordi Vila.
1: Doncs, escolta, que
0: mira qui
1: acaba d'entrar David Olivares.
0: El gran David Olivares. Com estàs?
5: Bon dia, tot molt bé.
0: Què dius, David?
5: Doncs res, aquí, mira.
0: Què fas treballant?
5: L'expectació, què tal?
0: Què fas treballant tant?
5: Mira, escolta'm.
0: Què?
5: No, bé, molt content, molt content. Home, vull dir, aquesta muntanya russa de la vida actoral és així. Vull dir, a vegades estàs amunt i a vegades estàs una miqueta més avall.
0: Però tu, per sort, i merescudament, sempre estàs més amunt que no pas avall.
5: Home, Déu t'escolti.
0: T'ha anat molt bé, això, aquesta trajectòria. Ara, aquest matí ho deia, però, amb els tertulians. Gran David Olivares, és una trajectòria brutal, damunt dels escenaris, un crac. I sempre, aquest matí, quan t'anunciaven per aquí, sí, home, el que imita el Tomàs Molina al Polònia. Sí,
5: de meteoròleg, que meteoròleg t'ho agraeixo.
0: Hosti, fa una miqueta com de ràbia, això, de vegades, no? És a dir, al final la gent es queda amb aquella cosa de la tele.
5: Sí, sí, però vaja, també...
0: A banda del Tomàs Molina...
5: Sí, però molt agraït, també,
0: Sí, no?
5: Molt agraït, sí, vull dir que, escolta'm... Vull dir que encara m'aturen pel carrer i... Tot i que m'han dit de tot, M'han dit Tomàs Mauri, saps?
0: Tomàs Mauri.
5: Tomàs Mauri, sí. O Mini Molina, a vegades em diuen Mini Molina i prou. i riuen una mica. però molt agraït, perquè això vol dir que va ser un personatge que va calar molt en aquesta societat i en l'imaginari col·lectiu encara existeix.
0: El Tenorio, aquesta estrena tercera temporada del Coliseum, aquest 21 d'octubre, sí, aquesta vegada substitueixes el gran Andreu Buenafuente.
5: Bueno, és insubstituïble, l'Andreu.
0: I protagonitzaràs aquesta comèdia juntament amb la gran Sílvia Abril, també. Sí,
5: grande. Molt bé, home.
0: Què ens pots explicar, va, d'aquesta tercera temporada del Tenorio?
5: Ah, sí, ja comencem, ja sac, ja.
0: Una mica sí.
5: No, jo pensava, bueno, entres a Ibin i llavors, com que veig molta gent, dic, escolta, perfecte,
0: Aquí no sap mai com anirà això.
5: A més,
0: pots esmorzar, ja sé que és un pèl tard,
5: però... No, gràcies, que ho estic intentant deixar.
0: Què et cuides?
5: Una mica.
0: Però això és bo, a veure...
5: Això, un equip? Bon, no veig bé.
0: Explica-li tu què és això. Ho ha fet aquest senyor d'aquí.
2: Ho acabem d'explicar,
5: Però és que és que Ràdio 4 encara comencen i no hi ha bafles a fora, ja, saps? No. I no puc sentir la directa.
2: és un panot, està fet especialment per ara per la Mercè.
5: Ah, molt bé. I amb melmelada, veig,
2: I una mica de melmelada de figues.
5: Molt bé, i això ho heu menjat així directament amb les mans?
0: Home, no, hi ha un ganivet aquí. Són més endreçats del que sembla. Es diu Tom Cortés. Mira, aquest senyor va guanyar el premi al millor panetone del món.
5: Home, panetones.
0: David.
5: Encantat. Igualment. Jo me'ls menjo, els panetones.
0: I ara és l'autor d'això, del panot aquest de la Mercè.
5: Ara agafo un tros, ara agafaré un trosset.
0: Perfecte. És melmelada de figa, és molt bo. Home. No, però dius, no, és que em cuido, ho he deixat. A veure, el producte d'un bon pastisser... no és un producte qualsevol. En aquest sentit és important, sempre ho volem posar molt en valor des d'aquest programa. No, al final aquí es criminalitza molt que qualsevol pastís i qualsevol dolç...
5: No. De tant en tant són meravellosos.
0: Quan estan ben fets amb productes de primera qualitat, sí o no?
5: Sí, no.
0: Defensa't una mica tu mateix, Don Cortés.
2: Jo?
0: És així, això? No és el mateix un pastís comprat amb un bon pastisser d'aquest país, que tenim els millors del món, que ha comprat segons on.
2: Totalment, i el producte artesà de qualitat, amb ingredients de proximitat, jo crec que no només des del punt de vista nutricional, que és molt, molt més interessant, que no pas una cosa industrial que porta conservants, additius i moltes més coses que no sabem, també estàs recolzant una indústria de proximitat, el comerç petit, o sigui, és un cercle, no?
4: És molt... una bona excusa també per fer una parada del dia a dia per poder reflexionar, per poder... Bueno,
2: i per poder descomprimir, com deies abans.
3: Exacte, no? La parada del berenar, no? Aquella estona que a mitja tarda paràvem i que ara sembla que tampoc, que hem d'anar corrent, que ja ni berenem, no? Això que deies, al gimnàs, l'exigència, l'anglès.
2: O que ha de ser una barreta d'aquestes de proteïna, no? El berenar.
3: Sí.
0: Mira, parlàvem amb tu del Polònia, dels teus personatges allà. Aquest matí tenim aquí el Marc Larroia, el director d'empantalla.cat, i obre amb aquest titular que hem comentat abans. La primera part del titular l'hem comentat abans, que és Oltra i Melero toquen fons als matins de TV3. Però la segona meitat del titular, la segona part, diu i el Polònia es manté líder. Marc?
3: Exactament, el Polònia, penseu que... Sí, fa unes dades d'audiència, a més, cada setmana. No és allò que una setmana funciona o depèn de la temporada. Fa unes audiències espectaculars. Destaca, sobretot, entre els més joves, que és una dada també, abans que dèiem, no? Els joves no miren la tele, doncs entre 13 i 24 anys sempre acostuma a assolir els millors registres, i et dic que és un clàssic que no falla mai, temporada rere temporada, això sí, a personatges com ells se'l troben a faltar, perquè sí que hi ha hagut algun comentari a les xarxes, no? Per exemple, el Queco Novell també deixava anar de fer algun personatge com el Feijó, etc, tants d'altres, no?
0: I per què ho feu, això? Si la gent us demana...
5: A veure, també és una forma natural de passar les coses, no? Vull dir, jo per exemple, fa 4 anys que no hi soc, en el Polònia, d'una manera, vull dir, ho vaig deixar, i és vull dir, que és públic, i... Bueno, vaig deixar els que vam començar, ara fa, aquest febrer del 2027, farà 21 anys que estan en antena.
0: 21 anys.
5: Es van celebrar els 20 anys ara el febrer passat. Doncs dels que érem des del primer programa érem el Queco Novell, l'Agnès Busquets, el Xavi Serrano, el Cesc Casanovas i Servidor. Ara ja només queden 4. Vull dir que ara a vegades quedo amb el Xavi o amb la Mireia ho va deixar una miqueta abans que jo, la Mireia Portes, que... és clar, bueno, és multifactorial, però vull dir que portar 21 anys amb un programa, no diré de líder d'audiència, però ho ha estat durant molts anys. De fet, aquest especial que vam fer de 20 anys va fer 30,
3: va
5: 34 o 32, sí, no ho recordo, però em va recordar el primer programa de fa 20 anys, no? Quan encara les audiències eren de 32, 34, 36...
3: Sí, ara, de fet, jo, ara que ho comentes, crec que va fer la segona millor dada de tota la història.
5: De tota la història,
3: imagina't. El dia de l'aniversari.
5: Per tant, jo crec que és un producte que ha calat ja des dels inicis i que generació rere generació s'ha anat agafant això que deies, Xavi, de gent jove. Jo recordo quan vam començar que molts nens i nenes de 9, 10 sabien de política pel Polònia i coneixien abans els personatges del Polònia que els de veritat. I ara això torna a passar. Torna a passar. Hi ha gent que s'enganxa. També el consum de televisió ha canviat. Vull dir que ara els nens no miren la televisió en directe o miren ja tot per la plataforma o quan volen, no? I llavors, clar, això també de les mesures d'audiència, jo ara ja m'he perdut una miqueta.
0: Yeah.
5: Vull dir que sí que existeix allò dels...
0: Sí,
5: aquella cosa, hi ha 3.000 aparells a Catalunya que tenen un aparell que no sé què... Bueno, encara estem així.
0: Tu tens les dades de com funciona això ara mateix? Quants n'hi ha a Catalunya?
3: Crec que a Catalunya n'hi ha uns 500, 600...
5: Ah, però jo he dit 3.000, m'he passat.
3: Els 3.000 és aproximadament a tota Espanya, no?
0: D'acord.
3: Però sí que exacte, la mesura és aquesta, no? Repartits proporcionalment pel territori, per franges d'edat, etc, però certament no és una mesura que ha quedat molt antiquada.
5: Clar, jo crec que digitalment es pot mirar les visualitzacions que té cada programa.
0: Ara tens el consum digital, exacte, que... igual que el Xema Carrasco controla el d'aquesta casa, per exemple. Clar. Cada mes sabem quants oients, no? Tenim, sí. Ens escolteu a través d'internet, quants ens veieu per streaming... Sí. Quins són els continguts de la web que més han clicat. Aquí les audiències són enquestes, ja ho sabeu, això de l'EGM, l'Estudi General de Mitjans. Sobretot, si els trobeu pel carrer o us truquen a casa, escolteu el matí de Ràdio 4, de 10 a 1, amb el Xavi Freixas.
5: Exacte. A mi una vegada me'n van fer un...
0: Ah, sí? A mi no m'ha passat mai això.
5: Vaig estar 20 minuts, m'ho van preguntar tot i de tot, eh? I recordo que el Sergi Mas, gran company i amic, feia un programa, crec que era... la Com, no sé si existeix la Com, sembla que no. I feia un programet i tot, i vaig dir, escolto això del Sergi Mas, i ara només per la meva 10.000 oients.
0: Ja. Yeah. Sí, aquest és psicòleg.
5: Vull dir que ara ho diré.
0: David.
5: És psicòleg?
0: Sí.
5: Ai, què tal, David?
0: Avui dies allò de... Pon un psicòleg en tu vida. Perquè noi, estem...
5: ja veia que m'estava, diu, aquest home va accelerat. No.
0: Escolta, Aleix Cortés, experts en psicologia, ho tenen clar, diu, els humans som l'única espècie que continua vivint amb els seus pares després de l'adolescència. Tenim una dependència excepcionalment llarga. Que dius, home, d'altra banda no m'estranya gens, tal com està avui el tema de la vivenda, mercat laboral, preu dels pisos, els sous... Clar, és una mica o bastant o molt impossible, segons com, això.
4: També és veritat que som l'única espècie que necessitem 9 mesos d'exterogestació, és a dir, els nadons estan 9 mesos dins de la panxa, surten de forma precoç, abans del que haurien de fer, des de que som bípedes i, per tant, la dona es va aixecar, no? Els malucs es van comprimir, per tant, no podien sortir. Llavors, ja de per si som una espècie molt familiar, podríem dir-ho així, no? Que s'allargui l'adolescència a casa, a part de tots els factors contextuals que tenim a dia d'avui que afavoreixen que això passi, ja de per si forma part del funcionament que tenim a nivell social, yeah, de la regulació. Sí que és veritat que cada cop està passant alguna cosa curiós, que és que vivim més junts i més en massa, però més separats a nivell de nuclis familiars, i això fa que el suport que abans tenies a nivell social o de la tribu en aquest sentit cada vegada desaparegui més. I això afecta molt a la regulació conductual, a la regulació emocional, a entendre quins són els límits i les normes dins del propi entorn. I, per tant, sense voler-ho, però s'afavoreix també la psicopatologia en aquest sentit.
0: Ah, sí, mira, de mitjana, la Unió Europea, els fills abandonen la llar familiar als 26,2 anys. Aquí, però, als 30, 4 anys per damunt del que seria, diguéssim, la mitjana comunitària. No, cada cop s'allarga més, això.
4: No sé quins països hauran agafat, però també és una estadística que hem d'anar amb compte, perquè els països nòrdics tenen tendència a enviar els adolescents a casa molt abans que nosaltres. Justament per això, pel model de família que hi ha. Normalment les famílies més llatines tendim a tenir vincles molt més propers, relacions molt més llargues, en canvi, quan més al nord et desplacis, més fàcil és que adolescents amb 18 anys puguin ja independitzar-se. També el model social ho permet, això. Llavors crec que aquí hi ha unes característiques que s'han de tenir en compte en aquesta estadística.
0: David Olivares, va, tornem al tenor. Tenorio, que això està a punt de despegar, això està a punt d'arrencar una obra que coneixes molt bé, perquè ja hi havies participat en el teu personatge de criat. Però clar, ara de cop i volta...
5: De criat i de Don Gonzalo, el pare de Doña Inés.
0: Don Gonzalo, sí senyor.
5: Doblava personatge.
0: I ara de cop i volta el protagonista, que dius, nen, això, tens molta experiència, ets un crac, i evidentment això sortirà, serà una passada. Però clar, pot igualment provocar un punt de vertigen.
5: Sí, el provoca, però també és un punt de vertigen molt dolç, i molt agradable, també, perquè, com deies, l'obra me la conec, l'hem fet a 2 anys, ja està contrastada amb el públic. Sí que és cert que, esclar, d'Andreu Buenafuente només n'hi ha un, i jo ja li vaig dir a l'Andreu...
0: I de David Olivares també només
5: n'hi ha un. També. Però vull dir que la Sílvia, també, i els companys, però la Sílvia la conec de fa 32 anys, que ens vam conèixer a l'aula de teatre i ens vam estrenar junts fent teatre, per tant, és una gran companya, una gran amiga, i em fa molta il·lusió compartir això amb ella, aquest protagonisme de Don Juan. Res, intentarem fer el màxim riure que puguem, ja ho saps. Vull dir, jo li deia a l'Andreu, diu, tot el que feies tu que m'ho pugui passar per mi, m'ho quedo, perquè el quilo de riure es va molt car.
0: M'han dit que el vídeo de la promoció del nou Tenorio diu no té desperdici. A veure, Marta Inglés, el temps,
5: quin
0: no?
5: Quin vídeo és?
6: A veure, Andreu, si ho estic entenent bé, m'estàs proposant que ho faci amb un altre?
7: Sí.
6: Però és que això té un perill, perquè em pot agradar.
7: No, és que t'ha d'agradar, no hi ha cap perill. T'ha d'agradar i ho has de disfrutar, eh?
6: Ah, i no, si em sembla bé, està bé, perquè no cal que ho fem tots junts.
7: Home, clar.
6: I tu què faràs?
7: Home, jo estic per darrere.
6: Ah, pel darrere?
7: Sí, jo sempre estic per darrere.
6: Quanta novetat.
7: Sí, quan una cosa m'agrada, jo no em puc desvincular del tot.
6: Ai, quina gràcia, per favor. No, mira, obrir-ho, clar que sí, obrir-ho.
7: Quan un no arriba, ha de fer un pas al costat i ha d'entrar un altre a fer el que tu feies.
6: Ai, entrar.
5: Perdoneu, eh? Esteu parlant del Tenorio, oi?
7: Home, naturalment.
5: Que jo faré el Tenorio?
7: Clar. Sí. Aquest any, David Olivares farà Juan Tenorio i tu faràs la Inés en el Tenorio.
6: Ah! Sí, ara ho entenc tot.
7: Quedarà molt bé, eh?
5: Sí, home, esperem-ho.
6: Sí. Vinga.
5: Uf, pica fort, eh?
6: Som-hi.
5: Sí, va, som-hi.
7: Però on aneu ara?
6: A Sajà.
5: Sí.
7: Ja, però, a veure, és a l'octubre, això, eh?
6: Vinga, va, David.
5: Bueno, va, vinga.
7: Bueno, em sembla bé, perquè així ho aneu preparant, no?
5: Ah, home, anem assajant.
7: Amb temps.
5: No, i tant, sí. Necessita temps, això, hi ha molts versos, eh? Hi ha molts versos. Sí, després corria un altre vídeo, que no sé si el passareu, però vull dir que li demanava un consell a l'Andreu i ell em donava el veritable consell actoral per fer el Tenorio.
0: Ah, i quin consell?
5: Mira, era la colònia. Diu que ell es posava una colònia...
0: Quina colònia?
5: Generosa. Bueno, no m'ho va arribar a dir.
0: No es pot dir, la marca?
5: No, és que no m'ho va arribar a dir, perquè em va dir que se li havia acabat. Per tant, ho hauria de fer sense la colònia.
0: Punyatera.
5: Sense el seu secret, sense el seu pal de swing.
1: Però la colònia sí que feia... Pss, pss, pss,
5: sí, això
1: no?
5: Sí. Pss,
1: això sí. Pss,
5: pss. Sí, sí, sí, sí.
1: I, David, com van els assajos? Perquè esteu a les portes, eh? Recordem, eh? 21 d'octubre al Coliseum. Sí. Com van els assajos?
5: Doncs molt bé, sí, sí. Evidentment, hem buscant i passant... intentant trobar més gags, no?, més cosetes. I, de fet, molt bé, de fet... Una miqueta de feina, perquè jo substitueixo l'Andreu, és text nou per mi, però també ha entrat l'Artur Busquets, que farà el meu paper de Don Gonzalo i del criat de Don Juan, el Xuti.
1: Recordem que el Tenorio és una versió còmica del clàssic de José de Zorrilla, publicada al 1844, un clàssic, eh? L'obra original estava emmarcada dins del romanticisme i va immortalitzar el mite del seductor audaç capaç d'enamorar a moltes dones, però és l'amor per Doña Inés el que aconseguirà salvar la seva ànima en últim moment. L'obra dirigida per Carles Sans és diferent en clau còmic i fins ara ha triomfat molt. Què té que enganxi tant el públic, que ja aneu per la tercera temporada en clau de comèdia, eh?
5: De fet, una idea que tenien ja dels inicis l'Andreu i la Sílvia era poder fer una miqueta... d'una manera itinerant, cada any fer una mica el Tenorio, com es feia durant molts anys, i encara se'n fa, a molts ateneus i casals es fa el Tenorio d'una manera còmica. Que també feien, com també van fer el Joan Capri i la Mari Sempere. Llavors, esclar, bueno, una mica amb aquest pensament, no?, amb aquest romanticisme de fer una mica no imitar-los, a la Mari Sempere i el Capri, però d'interpretar aquest Don Juan Tenorio en clau comèdia per Tots Sants, cada any, com a tradició, doncs la idea va néixer així. Portem el tercer any, Vull dir, escolta, sí, sí. Tant de bo en siguin molts més, eh? Vull dir, que anem partit a partit.
1: Has parlat de Mari Sampere i de Joan Capri, sí. Dos dels grans còmics grans. Que han marcat la història del teatre català.
5: Que també, perdó, ho havien fet el Joan Pere i la Lloll Bertran.
1: També, també.
5: Un tenòrio divertit.
1: Suposo que pels que us dediqueu a la comèdia són fons, grans fons d'inspiració, no? Tant el Capri com, sí. Com la Mari Sampere.
5: Sí, sí, sí. A mi el Capri m'agafa una mica lluny. O sigui, si aquí sí, és i tal, sí. M'agafa una mica lluny. Tinc molt més a prop en Joan Pere, eh? Que són iguals però diferents. Però sí, sí, són referents indiscutibles de l'escena catalana i grans espases.
1: Vull dir que... Recordem a Joan Capri, sí. En acció al doctor Caparrós, que es va emetre el 1979 aquí a Televisió Espanyola.
8: Oi que no t'has donat compte? Tu no et sents prou ronques. I a més tens els peus freds, moltes vegades tens els peus gelats. I com te'ls escalfes, els peus freds? On els poses, els peus freds?
1: Mira, i ara recordem a la Mari Sampere precisament en un moment gran, de paròdia del Tenorio. Mira.
9: No és verdad, palomita mía, que estàs respirando amor?
10: Tu m'has mirat bien. Una palomita. Un murciélago. Oh, me habéis dado beber un fieltro infernal sin duda que a rendiros os ayuda la virtud de la mujer. Tal vez poseéis, don Juan, un misterioso amuleto que a vos me atrae...
11: La garrota.
10: ...en irresistible imán. Tal vez Satán puso en vos su vista fascinadora, su palabra...
1: Suposo que David escoltar la Mari Sampere,
5: sí, clar,
1: en acció... Sí, clar,
5: estic veient la Sílvia.
0: Que gran.
1: Això és immens,
5: sí, sí,
1: no?
5: Sí, estic veient la Sílvia, sí, mm-hmm. Està molt bé, està molt
1: bé. I mira, i parlant de grans de la comèdia d'aquest país, el David Olivares ha compartit cartell freqüentment amb grans noms de la comèdia catalana, com es comentava, també ens ho deies, amb el Joan Pere,
0: Pere que, qui va... que ha estat en aquest programa.
1: Ha estat en aquest programa. Aquí, crec que aquí mateix on estava...
5: Ja ho he notat, ja ho he notat.
1: Ho has notat?
5: Sí, sí, perquè sí. La cadira està una mica...
1: Ah, mira, amb qui vas coprotagonitzar èxits com Alguns neixen estrellats.
12: I vostè és... el doctor...
13: S'ho toca. S'ho toca.
12: S'ho toca.
13: Josep, s'ho toca, prim.
12: Sempre...
13: Sempre
12: s'ho toca prim.
13: Sí, sempre. El meu fill s'ho toca, el meu pare s'ho toca, el meu avi s'ho toca, el meu besavi s'ho toca.
12: Oh, quina família.
1: Com recordes aquella comèdia? Sí, alguns neixen estrellats.
5: Va ser molt bo.
1: Encara tu continues.
5: Va ser molt divertit. A més a més, és que amb en Joan... Sempre ho diem, que quan ens trobem, diem l'hem de tornar a fer perquè agradava... Té aquest humor blanc, molt propi d'en Joan, i a més era molt bonic veure a platear pares i avis que portaven a nets i que els nets ho passaven pipa. Llavors deies, ostres, és com si en Joan... Perquè, esclar, ell sempre diu que la meva clientela s'està morint. Sempre diu, la meva clientela s'està morint. Llavors, ostres, anava fent de nova de clientela. I no, és molt divertit. És una bèstia escènica i jo n'he après molt.
1: Però molts hem descobert i vam descobrir David Olivares, quan començàvem aquesta entrevista, ho comentàvem, amb la teva imitació de Tomàs Molina, l'home del
0: ja,
1: temps.
0: Ja hi som.
5: Hi som.
0: David,
5: apa,
0: au, torna.
1: De TV3.
14: Seguim amb aquest episodi de sequera extrema que us deixa notar a tot el territori. El Moianès, per exemple. Les fonts d'aigua ja treuen aigua en pols. Molts estanys del país estan tan secs que els ànecs s'han d'anar a banyar a Caldea. És per això que la Generalitat ha implantat el pla Eixutcat i mentre duri la sequera, alguns punts del país canviaran de nom temporalment. El Pantà de Sau, per exemple. Com que ja només se'n queda la meitat, passarà a dir-se Pantà de Pep Sala. A la comarca del Pla de l'Estany es dirà Pla del Bassal. Mollerussa, Sacarussa. I Espolla seguirà dient Espolla.
0: Ho va portar fatal, el Tomàs.
5: Ho sé.
0: Ho sé de bona font, també.
5: Tu millor que jo,
0: ho va portar molt malament, això.
5: Ho sé. Jo...
0: És que ho fas molt bé. És que realment eres el Tomàs Molina. I suposo que el tio es va veure com... No sé. No...
5: T'ho agraeixo. De fet, mira, per mi, jo de veritat, encara me'n faig creus d'aquest personatge, de com, no sé, del boom que va ser per Catalunya.
0: És que el claves.
5: Sí, bueno, a part de clavar-lo, jo no considero un imitador 100% pur, eh? Vull dir que sóc actor i proposo i dono punts de vista i això. Però sí que és cert que després, rumiant-hi amb els anys, pensava, clar, a veure, en Tomàs fa molts anys que entra a casa nostra. El tenim molt proper, és el meteoròleg, no, ad hoc de Catalunya. Per tant, suposo que a ningú se li havia acudit mai imitar-lo. Llavors, bueno, una miqueta doncs, amb la prosòdia, la cantarella, la coseta, m'era bastant proper i bastant fàcil, perquè també m'agrada molt la meteorologia. Llavors, clar, es va estrenar, crec que va ser el 2008, l'octubre del 2008, i aquelles campanades, al cap d'any, per TV3, del 2008 al 2009,
0: junts.
5: Ja les van fer junts. Vull dir que imagina't quin èxit va tenir.
1: Va ser la Mònica Terribas, que en aquella època era la directora de TV3,
5: sí,
1: que
5: exacte.
1: Va veure que hi havia com una certa fricció, havia alguna mena de tensió.
5: I no, gràcies a la Mònica tampoc ha desaparegut, la fricció. No,
1: va dir, feu les campanades junts. Mira, tenim el tall, que és els dos Tomàs, el tall que es diu els dos
0: els
1: Tomàs.
0: Els dos
1: mira, ara ho escoltem.
5: A veure.
11: Molt bona nit, Tomàs.
15: Molt bona nit, Tomàs.
11: Com estàs, Tomàs?
15: Jo, molt bé, Tomàs.
11: Caram. Quan de Tomàs, Per cert, deixa'm dir-te que m'imites molt i molt bé.
15: Que jo t'imito tu?
11: Sí.
15: Fem-me'l de revés, això. Crec que tu m'imites, m'ho fas molt bé, Però ets tu qui m'imites a mi,
11: Aquests del Polònia, que en són de la broma.
15: En fi, deixem-ho córrer, Som aquí per preparar-nos ja per acomiadar aquest any i certament portem una estoneta aquí a l'aire lliure i tenim una miqueta freda aquí, a Barcelona.
11: Tomàs, com havíem quedat?
15: Hem de fer-ho bé, això,
11: Sí.
15: Molt bé, doncs tenim una nit, certament, fredor.
5: Fredor.
11: Sí,
5: molt
11: millor.
0: Molt bé.
5: No, a veure, jo quan vam fer una... Recordo que quan es va estrenar el programa... El Polònia, vull dir, el Polònia no. El personatge... És que ja m'he posat nerviós sentint-lo. No, ens vam trobar junts per fer una promoció, una promo, amb la Raquel Sans, que ho feia la Mireia Portes, i
0: hola,
5: el Tomàs, i érem els quatre. I allà vaig parlar amb ell per primera vegada. I li vaig dir que era un gran fan i que li fèiem tot el carinyo del món. Després sí que és cert que el personatge del Tomàs Molina dins del Polònia va anar derivant cap a un personatge més pusilànime, una mica més malcarat, més amb l'audiència, amb el Mauri, etc, etc. Però, vull dir que també era divertit, però també vam cremar les naus amb 2-3 anys, perquè cada dilluns... Bueno, jo gravava dilluns, perdó. Cada setmana sortia i al final ja... Els dijous. Ja li van fer de tot. Els guionistes al final van dir que ja no sabem què fer-li més.
0: Ara torna el Cracòvia.
5: Sí,
0: a veure, si algú sap de tele aquí, a banda del David, és també el Marc Larroia.
5: Què saps tu i què és això? Intercanviem cromos.
3: No, correcte. Torna el Cracòvia. No? I de fet, ara que comentaves això de les campanades, crec que, si no va ser també aquell any, un any anterior, també el Cracòvia va protagonitzar les campanades, si no m'equivoco, des de Ripoll, que havia amb el Guti, el Piqué, etcètera.
5: Sí,
3: també va ser una de les campanades més vistes.
5: Sí.
3: I en efecte, no s'ha anunciat que torna al Cracòvia, tornarà de moment a la plataforma de TV3, per tant, de moment a la televisió en obert no. I sí, bé, tornarà amb els personatges de sempre.
5: Em sembla que són 15 minuts, 15
3: exacte.
5: Minuts, 8 capítols,
3: de moment... comencen amb una cosa breu.
5: I a veure què, segurament anirà com un tro.
0: Bé, què volies dir de la nova sèrie del Ferran Adrià?
3: Bé, això, que aquesta setmana s'ha estrenat la Gènesi, no, aquesta nova sèrie, ara que com estem aquí parlant de les imitacions, val a dir que tothom ha aplaudit la gran imitació del Miquel Fernández amb un Ferran Adrià que el clava, no? I també comentaven això, no? Que no ha caigut justament en la paròdia,
5: no,
3: sinó que s'assenyeix molt bé en una imitació i la sèrie realment val molt la pena. Reviu tota aquella etapa del Bulli, no? I entrar tots aquells que no hi vam poder anar, veure, no? com era el Bulli, jo crec que també... Doncs,
5: dir-se com va anar, per a bé?
3: Va anar molt bé.
5: Va anar molt bé.
3: Va fer un 20%, van emetre 2 capítols que... Per l'etapa d'ara, això és com un
5: rècord. Sí, ara un vin
3: és un èxit.
5: És Hollywood,
16: Una sèrie que, pels que som fans d'en Ferran Adrià, retrata molt bé tota la història. Hi ha uns llibres que van fer crítics gastronòmics dels Estats Units sobre en Ferran Adrià, sobre tota la seva primera etapa, i realment els detalls estan molt ben trobats, igual que la cuina, que ja no existeix. És realment una sèrie... bueno, per a aquells que us agradi l'alta cuina, que explica molt bé tota aquesta història i aquests inicis.
3: Exacte, no? I feta a casa nostra i en català.
0: Molt bé. Mira, un oient que es diu Robert, diu una pregunta pel psicòleg. Diu, quan una persona no té cap amic de la infància, allò que no li queda cap, què? Diu, miau, barra miau, mala senyal.
16: Doncs depèn. Depèn.
0: Depèn, una... de què depèn? Depèn, de...
17: De si vius o estan morts, no?
16: De si ha construït una xarxa més enllà d'això, no? Si va ser una falta d'amics per bullying o per assetjament, o si va ser una falta d'amics perquè realment no va trobar ningú amb qui encaixar i a mesura que van anar passant els anys va encaixar amb un altre grup i amb una altra xarxa de suport. És veritat que a nivell identitari tenir un grup d'amics des de la infància el que fa és que tinguis, bueno, com un lloc de trobada, no, no només físic, sinó un espai en qui era jo en aquell moment, que de vegades també és una trampa, eh? Perquè llavors no pots escapar d'aquest personatge que has creat a dins del teu grup d'amics.
17: Una pregunta, estem parlant de bàsica, per exemple, de GB, amics de GB, grups de GB, això és infància?
16: Jo suposo que estem parlant d'etapa infantil.
17: De P3, no ho crec. P3, P4, P5.
0: No fem referència a cap etapa en concret.
16: Fem referència més a l'adolescència. Moltes vegades...
0: La majoria tenim amics, però, de quan eren petits, no? No? Els que som de poble, sí.
17: Soc de poble, però coneguts, no? Vaja, jo amb gent de bàsica...
0: Algun amic de veritat, que aquests de veritat es compten amb els dits d'una mà.
17: Aquests els vam començar a fer, o almenys parlo per mi, sí. a Bupicou i després a la universitat.
0: També, però algun de la infància no et queda, a mi sí.
17: No, a mi no.
0: Pocs, eh?
17: A mi no.
0: Amics, pocs.
17: Jo no, amics cap, a mi amics cap, però no perquè...
16: Jo crec que el que passa és que en aquest salt, no, dels 11-12 anys fins que comença l'adolescència, on es comença a crear la identitat, aquí hi ha un canvi d'amistats, normalment.
0: Yeah.
16: Perquè tu quan ets petit amb qui et fas amic? Amb els amics o amb els fills dels amics dels teus pares, amb qui es porten bé a l'escola, fas com aquesta petita xarxa, i després, quan comença l'adolescència, és on crees aquest grup de més amistats, doncs amb l'esport, amb el grup amb el que jugaves a bàsquet o a futbol, en allà crees aquest nucli que després és el que es pot desmuntar si has tingut una adolescència una miqueta.
0: Mira, i un altre que es diu Joan.

0: normalment una família amb la que no et comuniques tant amb altres persones, que quan surts de la feina vas directament cap a casa, tens altres rutines que ja has establert, que això dificulten. Ara, impossible, evidentment, no és. I crec que de vegades les amistats que fas de gran són encara millors perquè comparteixes coses de veritat. No són imposades o no te'ls has trobat, sinó que realment els has fet part del teu dia a dia.
1: Mira, el Xavi García, el nostre boletaire de capçalera, diu: Xavi, recorda als oients que arriba la fira del bolet del boletaire de la Pobla de Lillet, del 25 al 27. Per tant, ja hi som. Sí? Des d'avui, sí?
2: D'on seran aquests bolets? D'on seran aquests bolets?
1: Per cert, diu, el pa de massa mare del Súcal, boníssim. Mira, et feliciten, nen.
3: Moltes gràcies.
1: Ho fas bé, això. Home, ha fet el millor panetone del món, alguna cosa deu fer bé.
3: Estan pagats tots aquests comentaris.
1: Ets de bolets, tu, David, o no?
2: Sí. M'agraden molt menjar-los. Mon pare, en Pau Descansi, era un gran boletaire que se'n va dur a la tomba tots els seus racons preferits.
1: Com a bon boletaire.
2: El meu pare era una persona que se n'anava a la una, a les dues de la matinada, perquè volia ser negre fosc, negre nit al bosc, i quan començava a puntejar el sol ja portava el cistell ple, anava amb una lota al cap i ja tornava de seguida. I bueno, alguna vegada hi he provat d'anar-hi, però dic, jo crec que anava per aquí, al pi de les tres branques, ara dues branques, i no trobo res, no he trobat res. Però vaja, aquest any ho tenim una mica tard, vindran tard,
1: Marc Larroia, enguany el Piro Musical canvia d'escenari,
4: Canvia, exacte.
2: També a bolets, allà?
4: Allà a bolets. No, bueno, potser per Montjuïc que avanci aquest any ens anem a la platja, ens anem a la platja de la Nova Icària. Deixem-lo, no?, la històrica avinguda Maria Cristina, que sempre es feia el Piro Musical, que també ja recordem ja les obres del Ferrocarrils. I exacte, i enguany les presentarà la influencer Dulceida, que jo també vull fer una llança, no?, abans al principi o fa una estona en el programa que parlàvem, no?, de la gent gran, la vista, etc. Jo també reivindico que les presentadores de més edat també puguin presentar aquests grans programes, no? Per exemple, a la 2CAT tenim la Gemma Nierga fent els matins, és un luxe, tenim grans professionals, jo també la reivindico sempre, Maripau Huguet i tantes d'altres, homes i dones, que les hem de poder veure en ocasions especials, no?, que són grans professionals.
1: La Nierga és molt jove i és una grandíssima tia.
4: Excel·lent
1: professional, I la Maripau l'estimo, el que no està escrit. Jo la Maripau tampoc entenc.
2: Vaig a roda, Xavi.
1: No entenc perquè a la Maripau no li donen un programa. De veritat, ho trobo horrible.
4: Absolutament.
1: El que han fet amb la Maripau Huguet.
4: Porta 20 anys responent als correus d'atenció de l'audiència.
1: Però com pot ser això?
2: Però potser li agrada o no li agrada?
1: Home,
2: no, ella,
1: jo crec que no és el seu lloc, aquest, diguéssim.
4: A totes les entrevistes ella reivindica que estaria fent un directe, un magazine en directe, i realment...
1: No ho sé, noi.
4: Per això, des d'aquí ho reivindiquem, no?, que aquests esdeveniments...
1: Preocupant que passin aquestes coses al segle XXI. Sí?
5: Exacte. Però ja sabem que aquest és un sector molt canviant, que poden passar moltes coses. Sí, hi ha altres sectors, però aquest especialment és molt, molt canviant, el sector de l'audiovisual, siguin ràdio, siguin tele.
4: Però a vegades això, no?, es vol arribar al públic jove anant amb les figures joves, no?, i és això que comentàvem abans, no? El Polònia, per exemple, és un clàssic i triomfa entre els joves, o la sèrie que està al Ferran Adrià també va ser un èxit, no? Sí. I no va referenciar dels joves.
5: Jo la recordo molt, la Maripau, i a mi m'encantava com a presentadora, la veritat.
1: Home, sí. I com a persona també. Sí. Escolta'm, hi hem parlat amb la Maripau en aquest programa. Sí.
5: I sempre que la truques, de seguida sempre et respon, amb molta familiaritat.
2: És llum, la Maripau és llum.
5: Sí, és llum.
2: Té àngel, és una de les persones
1: però
2: que
1: què passa, que a mesura que et vas fent gran i sobretot si ets dona, patapam, de veritat, fora.
4: Això sembla. Sobretot a TV3 vaig dir que és una de les cadenes que més aquestes coses passen, no?
1: Veient en aquesta casa no passa això. Exacte. A Ràdio Televisió Espanyola no passa això. Per sort no passa.
4: I a moltes cadenes privades tampoc, no? Al final l'està fent l'Anna Rosa als matins, ens agradi més o menys, no? Però... o el Matías Prats, no?, que té crec 70 i pico, 75 anys, està fent les notícies.
1: Sí, el cap de setmana.
4: En canvi, no, TV3 veiem, pues, això, no?, molta figura, molt més jove, amb tendència, no?, i això, pues, ara, no?, el nou referent són Laura Escanes, Dulceida, que ho fan molt bé, també.
1: Que està molt bé,
4: una
1: cosa no treu l'altra, efectivament.
4: Exacte, però jo crec que hem de fer una mica de reivindicar...
1: Déu-n'hi-do.
4: Sí.
1: Déu-n'hi-do. Mig quart d'hora i la una, mira, saludem a l'Anna. Què tal, com estàs, Anna? Bon dia.
6: Hola, bon dia.
1: Bon dia. Des d'on truques?
6: Hola, des de Viladecans.
1: Des de Viladecans, molt bé. I et vols menjar una rajola d'aquestes de Barcelona?
6: Sí, per què no?
1: Per què no? Doncs jo t'ho aconsello, perquè és bona o no, David Olivares? Digue-li tu. Digues-li tu, Anna.
2: Molt bon.
1: Eh que sí?
2: Sí.
1: És boníssima.
2: És com un cosí germà d'un panetone, no?
1: Un panot.
2: Un panot, però està molt bon.
1: Sí, sí.
2: Va, va, va.
1: Mira, mira, mira. És que, a més a més, la...

0: Massa aquesta, realment, pisa, és espectacular. Eh?
1: Massa mare.
0: Anna, endevina-ho això, no pots fallar avui, que és molt fàcil, eh? Què et sembla que és això, Anna?
2: Un colom.
0: És un colom, això, un colomot. Una rata voladora, sí.
3: Ha de dir l'espècie? Eh? Ha de dir l'espècie en concret?
0: Sí. És, no.
3: En llatí?
0: És una rata voladora, això. Sí? Sí. Es veu que sí. Es veu que sí. Molt bé. Que en teniu gaires de coloms per aquí o no? A Barcelona estem plens, ja ho saps.
2: Home, a Barcelona sí que n'hi ha molts, però
0: sabem.
2: Per aquí, Viladecans, pocs.
0: Sí?
2: Pocs hi ha, sí.
0: Molt bé. Doncs escolta, acabes de guanyar aquest panot. Moltes felicitats i bona mercè, perquè hauràs de venir a Barcelona a buscar-lo. Sí?
2: Vale, moltes gràcies.
0: A tu.
2: Ara
0: t'ho explicaran. Això, ara t'ho explicaran, no pengis.
2: Vale.
0: D'acord?
2: Vale.
0: Moltes gràcies.
2: També comentar una cosa.
0: Digues.
2: Digues. Que jo vaig conèixer el meu marit per Radio Flashback.
0: Ah, sí? Molt bé. Carai.
2: Sí,
0: com va anar això? Com va anar?
2: Carme Contreras. Pues molt bé, sí.
0: Ai.
2: Sí. Bueno, vaig trucar al programa, em vaig promocionar.
0: Sí.
2: I llavors, pues, mira, vaig tindre sort.
3: És com la ràdio, sempre la ràdio.
0: Escolta, sempre la ràdio. I ara m'agrada que escoltis el matí de Ràdio 4, eh? Moltes gràcies.
2: Sí,
0: gràcies.
2: M'agrada molt. Vale, gràcies.
0: No, a tu, dona, per escoltar-nos. Que vagi bé, bon cap de setmana.
2: Vale, adéu.
1: Ara estic pensant, Xavi, que potser la gent que ens escolti, a lo millor de la gent que ens escolti, surt alguna parella, algun matrimoni. No sé.
3: Sí, jo també he acabat d'entendre si el seu marit era un presentador de Flashback o el va conèixer per Flashback. En tot cas,
1: la ràdio uneix.
3: La ràdio uneix.
1: I ens connecta i ens comunica. Eh? I per cert, molt bé, com acabem d'escoltar.
3: I tant.
0: Molt bé. Què més? Què ens expliques, Marc?
4: Bé, de la televisió, mira això, no? Aquesta setmana, doncs també hem tingut d'això que us comentava, no? La sèrie... També a la U, la veritat que abans el que us deia, no? També està funcionant molt bé el concurs al túnel del Jesús Vázquez, que també s'ha acabat. I bé, això. També aquest diumenge s'estrena el Ramon Pallissé, el diumenge a la nit, amb un
0: programa... Ah, sí? Que maco, Ramon Pallissé.
4: En canvi, amb els homes, ja comentàvem, no?
0: Sí,
4: aquests
0: noi.
4: Sí que es mantenen fent antena, i el Ramon, que va deixar els telenotícies, doncs torna amb un programa de debat el diumenge a la nit.
0: Sí, va deixar o potser el van convidar a deixar-ho.
4: Bé, sí.
0: Bé, molt bé, doncs, escolta'm, estem de festa major, prepararem així un final de programa una mica alegre en la línia del que vam gaudir ahir. Ara fa justament 24 hores, nen.
1: Oh, estàvem
0: per allà saltant i ballant com uns bojos.
1: Estàvem allà al parc de l'estació del Nord.
0: Sí,
1: sí, amb el Peret, amb el Pau de Pons. I vaja, hem de donar, per acabar aquesta entrevista, doncs amb el David Olivares, preguntant i reflexionant sobre l'última obra que has fet aquest estiu,
3: sí.
1: Cancún, que es tracta d'una comèdia de Jordi Galzeran, sí. Que heu fet al Teatre Gaudí de Barcelona. Mira, escoltem una miqueta.
3: Sí.
1: Dues parelles d'amics de tota la vida viatgen juntes de vacances a un resort a Cancún i de cop i volta una diu que, bueno, que el seu marit... va ser per casualitat tot això. Com va anar la cosa?
3: Bueno, va anar molt bé. Vull dir, segona temporada, vam estar 3 setmanes i molt bé d'èxit, vull dir que ha sigut meravellós. Enguany va substituir el paper de l'Agnès Busquets, el va substituir la Cristina Brondo, i no per això, però vull dir que molt bé. Esperem que hi hagi tercera temporada.
0: Escolta, la Mercè a Barcelona, Santa Tecla, abans d'ahir, a Tarragona. Avui la Misericòrdia, a Reus. Arrenquen les festes de Sant Miquel a Lleida. Per tant, avui volem la cirera del pastís, avui... Lo Pau de Pons, amb el seu tema, que ahir va cantar en directe també al programa Festa Major.

0: festa major.
1: Molt bé, Pau.
2: Visca.
1: Sí, home, sí. Tenim, home, més de mig Catalunya. Si contem per habitants, potser tres quartes parts. Barcelona, Tarragona, Reus, Lleida, Os de Balaguer, no sé quants pobles més.
2: La vida és una festa.
1: Escolta'm una cosa. Bona festa major a tothom, els que teniu la sort de... d'estar de festa major. Nosaltres tornem dilluns amb el Gonzalo Bernardos, l'Anna Arquer, la Rocío García. Dilluns, aquest estudi de l'OCU que diu que res, que hi ha poquíssims pisos que costin menys de 1.000 euros a Barcelona.
2: Malauradament, el tema de la
1: sembla que només hi ha 9 que valen 700 euros.
2: Està d'actualitat, sí.
1: En parlarem dilluns, també sabrem quants passos diaris hem de fer i a quin ritme per prevenir una mort prematura amb el doctor Elosua, però dirà exactament quants passos, a quin ritme, en funció de l'edat que tens i no sé quantes coses més. Després també tindrem, el president del Sindicat del Taxi de Catalunya, taxistes, dilluns, escolta el matí de Ràdio 4, que parlarem d'això de l'obligatorietat de portar cinturó a partir de l'1 de... a partir de l'1 d'octubre, a partir de dijous de la setmana que ve, els taxistes tots obligatòriament s'hauran de posar el cinturó de seguretat, vulguin o no. La doctora Magda Carles, home! I la Marta Fuster,
2: la Marta Tips, amb els seus grans consells.
1: És només un aperitiu, de les moltes persones que passaran per aquí al programa d'aquest dilluns. David Olivares, moltíssimes gràcies.
3: A vosaltres.
2: I molta
1: gràcies,
2: merda,
1: I molta
3: gràcies,
1: merda.
3: Moltes gràcies.
1: Molta merda. Marc Larroia, fins molt aviat
4: gràcies.
1: I moltes gràcies, tio.
4: Plaer.
1: Que vagi molt bé, això, eh? Aleix Cortés.
5: Moltíssimes gràcies.
1: Milió de gràcies. Ton Cortés.
6: Gràcies.
1: Quan guanyis el proper premi, el millor panetone del món o el que sigui, cap aquí.
6: Vindré segurament.
1: Va, i els oients, fins dilluns a les 10 del matí, aquí al matí de Ràdio 4. Que vagi molt bé. Bon cap de setmana a tothom. Adéu. Bona festa major, si en teniu.
7: És la 1.
8: Ràdio 4. Serveis informatius.
7: Bona tarda. Finalitza sense cap acord concret la cimera política en matèria educativa entre el govern i tots els grups polítics, a excepció de Vox. Es tracta de la primera trobada en el marc del gran debat de país que vol impulsar el president Salvador Illa amb el conjunt de la comunitat educativa. Al Palau de la Generalitat està la nostra companya Laura Hurtado.
9: La cimera ha durat aproximadament una hora i mitja i ha acabat sense cap acord ni compromís concret. La consellera Esther Niubó ha apuntat que s'ha parlat d'inclusió, del paper de la tecnologia, del reforç de la comprensió lectora i de l'autonomia dels centres. L'únic acord, però, que es desprèn de la trobada és la creació de dos espais de treball.
10: Un, amb una persona nomenada per cada grup parlamentari que hi participa amb el Consell d'Educació de Catalunya, que pugui fer seguiment del procés d'escolta, de deliberació, de l'agenda de temàtiques a tractar, i per altra banda un altre espai de treball que té a veure amb treballar aquest compromís per l'assoliment del 6%.
9: Els partits polítics que hi han participat han criticat la manca de concreció i l'absència d'altres agents de la comunitat educativa. D'altra banda, la consellera ha reiterat que aquest gran debat no és incompatible amb les converses amb els sindicats, tot i que no ha concretat tampoc quan es tornarà a reunir amb ells. Aquesta setmana estava previst que es convoqués la mesa sectorial en la qual, entre altres, estan l'USTEC i la CGT, que continuen demanant que reobrin les negociacions.
7: I a Lleida, aprovada la nova ordenança municipal que prohibeix anar amb la cara tapada als espais públics. Això inclou el burca o el niqab, Joana Cendra.
11: El PSC, Junts i Vox hi han votat a favor. L'equip de govern considera que així es protegeixen les llibertats. Cristina Morón, regidora.
12: Perquè les normes no només limiten conductes, sinó que les normes també protegeixen llibertats.
11: Junts i Vox hi han donat suport, en canvi Esquerra i el Comú la veuen masclista i excessivament punitiva. Finalment, el PP creu que la norma no prohibeix els elements, sinó que els permet i els regula. Javier Palau, cap de l'oposició.
13: Per tant, quan una senyora se la pari i li digui, ella afirmi que porta la cara tapada per llibertat religiosa, podrà seguir portant el burca sense cap tipus de sanció, perquè cap dona admetrà que porta el burca per prohibició o per imperatiu.
11: Al ple també han intervingut entitats com Arrel Sant Ignasi o Càritas, que han demanat als polítics un canvi de mirada per acabar amb l'oporofòbia.
7: Gràcies, Joana. I aquest matí ha passat a disposició judicial als jutjats de Viella Belén López, la parella de Josep Joan Pera. L'arquitecte va morir al seu apartament de Baqueira el Nadal del 2025, als 72 anys, i ara el jutjat investiga la dona de 65 per la seva presumpta relació amb la mort. Dimecres va ser detinguda a Madrid i aquest matí ha prestat declaració davant del jutge de Viella que instrueix el cas. L'aprovació del decret llei en matèria de l'habitatge continua centrant la crònica política. Sumar defensa que ha de tirar endavant el Consell de Ministres de dimarts vinent, sí o sí, mentre que la part socialista assenyala que s'estan esforçant al màxim per tal que vegi la llum verda. Escoltem el ministre de Drets Socials, Pablo Bustinduy, i el titular de Justícia, Félix Bolaños.
0: Creo que es la sociedad española la que ha dicho basta esta semana y la que lo está manifestando con una indignación que es completamente lógica. No caben más demoras, no caben más excusas. Hay que hacerlo ya.
3: Trabajando, dejándonos la piel en estos días hasta el martes para poder aprobar el Real Decreto Ley de Vivienda.
7: Des de Junts, un dels partits clau perquè el decret llei pugui ser aprovat al Congrés dels Diputats, assenyalen que els socialistes veuen amb bons ulls les seves propostes i demanen arribar a consensos. Ho ha defensat la portaveu parlamentària Míriam Nogueras a la SER Catalunya. A Barcelona han estat detingudes a Sants quatre persones que transportaven en tres vehicles més de 150 quilos de droga i un subfusell. Sergi Bassoles.
4: Els quatre arrestats han ingressat ja a presó preventiva. Se'ls imputa un delicte de tràfic de drogues i un altre de tinença il·lícita d'armes i explosius. Els fets van tenir lloc el passat 21 de setembre al carrer Ventura Plaja. Agents dels Fura, és a dir, de paisà dels Mossos d'Esquadra, van detectar com dos ocupants d'un vehicle donaven indicacions sospitoses a un tercer home per accedir a un immoble. Mentre dos d'ells vigilaven a l'exterior, un tercer individu sortia del portal amb un altre home. Aquests carregaven caixes de cartró de grans dimensions a un segon vehicle. Un cop carregat tot el material, els dos vehicles van marxar, però els Mossos els van interceptar. En l'escorcoll d'aquests vehicles es va intervenir 2 quilos de cocaïna, 20 quilos de marihuana i 6 quilos de xix. A més, en un d'aquests cotxes, els Mossos van localitzar una clau d'una furgoneta de lloguer que no havia estat retornada a l'empresa a la data acordada. Gràcies al sistema de geolocalització del vehicle, els agents van ubicar-la a una benzinera prop de Sant Joan d'Espí. Al seu interior hi van localitzar més de 100 quilos de marihuana i 13 de xix. També hi van trobar un subfusell amb cartutxos i un silenciador.
7: Gràcies, Sergi. Això és tot de moment. Tornem a més notícies a les dues.
5: Una greu riuada al Nepal ha provocat la pèrdua de moltes vides i estim que la xifra augmentarà. Milers de persones han perdut casa seva. Amb la teva ajuda, les ONG que formen el Comitè d'Emergència Espanyol podran proporcionar refugi, atenció mèdica i psicològica, aliments, aigua potable i protecció. Dona per salvar vides. Envia visum al 08247 o entra a comitèemergència.org.
6: Ràdio 4.

0: La táctica. Amb Mariola Dinarès.
1: Hola a tothom. La 1 i 6 minuts, el sector del videojoc és la indústria de l'oci més potent del món. El 2025 va facturar a l'Estat 2.293 milions d'euros. El videojoc més venut va ser el Call of Duty, a la primera posició, i el segon va ser el FIFA, amb gairebé un milió de jocs venuts. Avui surt a la venda el joc més popular de futbol i amb alguns detalls que cal saber. Al novembre surt el joc més esperat de l'última dècada i Catalunya té molt aviat una cita amb el videojoc en català. Divendres de videojoc en una tàctica per a tothom. Fes-nos confiança. Ens infiltrem a casa els diners.
2: Els diners.
3: Són les 8 del matí. Marta, el repartidor, hauria de ser aquí. On és? Potser s'ha lesionat a l'escalfament.
4: Jordi, tranquil. És un paquet de missatgeria, no un trasplantament d'or.
3: Com que tranquil? Que avui surt el nou FIFA. Queden 10 minuts per la primera jornada i encara no tinc l'alineació feta. He de comprovar l'estat de la gespa. La meva pressió alta depèn de si el meu davanter té un 92 de ritme.
4: Apa! I jo que pensava que la teva pressió alta era pel colesterol. Jordi, tens 45 anys i demà t'has d'aixecar a les 6 per anar a l'oficina.
5: Un professional de l'esport no té horaris, Marta. Té compromís amb l'afició.
3: Calla, que truquen al timbre. És ell, el bar ha donat gol.
5: Ah, no, és el veí. Hola, veí, no ets el del FIFA, oi?
4: Passi, passi, veí. En Jordi li farà un cafè mentre li passa l'atac de nervis.
6: Tenim una tàctica per tot. Posa'ns a prova. A Ràdio 4, La Tàctica, amb Mariola Dinarès.
1: I també amb la Natàlia Sánchez, el Geni Sabater, la Marta Inglés, vosaltres a la participació i qui us parla, doncs això, Mariola Dinarès. Hem de comprar, és la gran pregunta, hem de comprar a un nen o nena un videojoc on hi posa codi PEGI 16?
6: Participa al consultori trucant en directe al 900-454-455 o deixant una nota de veu al WhatsApp de La Tàctica. 690-080-830.
1: No podem parlar de videojocs i referir-nos només a infants i adolescents, eh? Esteu pensant, això no va amb mi, els que esteu escoltant ara mateix Ràdio 4. Ara mateix podríem dir que hi poden haver molts pares, mares, jugant amb fills, filles, i fins i tot jo diria que el 2026 ja hi ha molts avis i àvies que són gamers, que han estat jugant al llarg de la seva vida, perquè portem 30 anys de videojocs. El 28%, aquesta xifra és com molt bèstia, són dades del Ministeri de Cultura espanyol. El 28% de les persones d'entre 65 i 75 anys juga a videojocs. Jo m'he quedat molt parada amb aquesta dada, però és veritat que, clar, fa molts anys que tenim videojocs entre nosaltres. Els videojocs han tingut una incidència molt forta, per exemple, en la promoció de la música global a nivell mundial. Abans de descobrir nous temes via TikTok, els descobríem mentre jugàvem. El nou FIFA, per exemple, arriba amb una llista de 120 cançons, entre elles aquesta de The Strokes.

0: gran notícia d'avui és que aquest nou joc de futbol arriba amb un advertiment important. Codi Pegui per majors de 16 anys. Avui connectarem amb el set de creadors de contingut i streamers que han jugat des de molt petits i que fan difusió de videojoc i ens guiaran. Clar, si posa que aquest joc és a partir de 16, vol dir que el joc de futbol més popular de la història deixa de ser per nens i nenes? És que això ho hem de parlar. El Roc Massaguer, periodista, streamer, un dels youtubers pioners a tot l'estat, amb el seu sobrenom Outconsumer, i un explicador de la cultura digital de l'oci i l'esport de forma molt pedagògica i amb valors. La seva especialitat és el bàsquet i ha format part de moltes retransmissions importants a Televisió Espanyola a Catalunya. A banda de formacions, el Roc també té un podcast amb la seva germana sobre criança que es diu Consells No Demanats. Avui necessitem molts consells del Roc. Roc, què tal? Com estàs?
1: Hola, què tal, Mariola? Com anem?
0: Clar, no sé si ha sigut com una sorpresa al sector, però clar, avui es posa a la venda per tothom aquest videojoc d'esports, el més venut, el FIFA, que ja no es diu FIFA per cert, i amb aquesta sorpresa, no sé si històrica, no sé si tu t'has sorprès, que ja no és infantil. Què està passant amb els videojocs d'esports?
1: Bé, no tan sorprès, era més aviat esperat, però potser intentem explicar exactament què significa. El joc és el mateix. El que ha canviat és la recomanació, d'acord? I no ha canviat ni tan sols l'advertiment del PEGI. El PEGI és aquest sistema europeu que, d'una manera de, diguem, altruista, no altruista, però que no hi ha, diguem, cap empresa darrere, sinó que doncs posa una nota, diguem, o posa advertiments als videojocs. Però són recomanacions, d'acord? No vol dir que estigui prohibit que algú de menys de 16 anys hi jugui, simplement és una recomanació. I el PEGI està composat de dues parts. Una que és l'edat, que pot ser de 3, menors de 3, 16, 18, i l'altra que és què fa que aquesta recomanació arribi a aquesta edat. És a dir, quines coses són dolentes o s'ha d'anar en compte o potser no són recomanades, d'acord? I el que ha passat aquest any amb els jocs d'esport, sobretot, és que s'ha canviat la relació entre una cosa i una altra. És a dir, el FIFA sempre ha tingut compres dins del joc i caixes de botiga, ara explicarem el que són, i això hi ha molta gent que considera que és dolent pels nens, hi havia gent que no, PEGI simplement ho advertia, però no correlacionava això amb l'edat. Et deia, sí, hi ha caixes de botí, però poden jugar nens a partir de 3 anys. I això és el que ha canviat ara. És a dir, no ha canviat la segona part, que segueix igual que sempre, sinó que ha canviat la primera. El PEGI ha dit, escolta, a partir d'ara considerem que si hi ha caixes de botí i compres dins del joc, potser no és recomanable per nens de menors de 16 anys.
0: Val, llavors, què són aquestes caixes? Que són els que en diem cofres o alguna cosa així, no?
1: Sí. Caixes de botí, sí, en anglès loot boxes, són
0: a caixes sobres de botí, això és com, en català ho hem de dir així o... Ah, de botí, clar,
1: sí.
0: de botí, sí. Val, no ho he entès.
1: Exacte, sí.
0: Val, caixes de botí.
1: Sí, sí, això, la majoria de jocs, o molts jocs ho tenen, segur que haureu vist qualsevol que hagi tocat un joc de mòbil, que és que et donen un sobre, un cofre, una estrella, una cosa, que tu l'obres i a dins hi ha recompenses per dins del joc, que són aleatòries. Poden ser molt bones, poden ser molt dolentes, de vegades poden ser punts, de vegades poden ser skins, millores pel joc, però no saps què hi serà. I el no saber què hi haurà és el que ho fa perillós. Aquesta aleatorietat, aquest que tu no sàpigues què hi ha, és dolent pel nostre cervell en general i pel dels joves encara més que estan en formació. Per què és dolent? Perquè tal com funciona el nostre cervell, aquesta possibilitat de que hi hagi alguna cosa bona ens fa perdre una mica el sentit comú, d'acord? Si a tu et diuen, és el mateix concepte pel qual juguem a la loteria, hi ha molt poques possibilitats de que aquest sobre hi hagi, et surti el Messi o el Lamine Yamal, Mariola, menys d'un 1%, i tu dius... Ja, però podria ser, eh? I llavors l'obres, no? Perquè potser podria ser, encara que sàpigues que hi ha molt poques possibilitats. Bé, doncs aquest tipus de jocs que tenen aquestes mecàniques que es considera que tenen efectes addictius i que et fan perdre una mica el sentit comú i et fan gastar més del que voldries, són els que ara s'ha considerat o es comença a considerar per part de PEGI que no són recomanats per nens menors de 16 anys.
0: De fet, era una pressió bastant en el sector, dient que és el mateix mecanisme que les apostes, fins i tot, no? I que les loteries, i clar, això, no deixem jugar els menors en les apostes, no? I es feia aquest paral·lelisme. Però aquests cofres, diríem, són també amb una transacció, perquè jo em pensava que tenia a veure no més la part addictiva, sinó la part que s'han de pagar.
1: I pensaves bé, són dos aspectes diferents i PEGI els diferencia. Un és, hi ha compres dins del joc, és a dir, per tant, es poden gastar diners, per tant, compte, perquè potser el teu fill gasta sense adonar-se o el que sigui. Per tant, hi ha una part de compres i hi ha caixes de botí d'aquestes aleatòries. Cada cosa per separat té els seus problemes, combinat és més problemàtic, no? I llavors, en aquest cas, el FIFA o el EAFC, que és com es diu ara, i també l'NBA i quasi tots els jocs d'esports, combinen les dues coses, que per separat, com dic, tenen problemes separats, però que si els ajuntes, és com si parléssim de, jo què sé, la ludopatia i l'alcoholisme. Home, doncs segurament, si tens una tendència ludòpata i hi ha una màquina escurabutxaques al bar i a sobre has begut, doncs segurament és pitjor, no? Perdoneu-me per la comparació, però per entendre que són dues coses diferenciades, que les dues tenen problemes en si mateixa, però a l'ajuntar-les és quan es fa una combinació encara més perillosa.
0: Llavors, qüestions tècniques, per exemple, avui algú que, una família que han comprat aquest joc, aleshores, un cop tens el joc, que suposo que pot ser en diverses versions, no? Pot ser consola, pot ser PC, no ho sé.
1: Sí.
0: Sí, no? Suposo.
1: Sí, sí.
0: Llavors,
1: sí.
0: Per exemple, la targeta de crèdit ja està associada en el joc, és a dir, que un nano petit pot estar jugant, els pares no ho poden saber i pot estar comprant i obrint aquests cofres de forma desmesurada o no, no ho sé.
1: Depèn de cada consola, depèn de la configuració. En general, és difícil que tu puguis comprar sense adonar-te'n, sense que te n'adonis que algú ha comprat en el teu lloc o que un menor ho pugui fer. En general, des d'aquí recomanem que reviseu les compres dins del joc. Per exemple, en el mòbil, els mòbils també tenen compres dins del joc i també es pot això d'alguna manera controlar i dir, escolta, avisa'm quan passi això o que no es pugui comprar mai des del mòbil o que no es pugui comprar mai des de la consola. Això es pot fer, eh? Tu pots dir, escolta, no vull posar-hi cap targeta, no vull vincular res i, per tant, no es pot comprar i, per tant, aquest problema ja te'l treus de sobre. Jo recomano que tothom revisi perquè, de vegades, el que passa és que el pare o la mare juguen i volen comprar coses i consideren que s'ha de comprar i el nen o la nena, de vegades, també. I, llavors, aquesta dualitat és el que fa una mica més complicat. Però, vaja, que hi ha moltes maneres de revisar i és estrany que es puguin gastar molts diners sense que tu te n'adonis gens ni mica. La majoria de bancs t'avisen cada vegada que fas una transacció, hi ha extractes que t'avisen al cap del mes. És a dir, és estrany que et passi, però recomanem revisar-ho, evidentment.
0: I aleshores tu, que últimament també, no, fas moltes recomanacions i fas fins i tot formacions també pares i mares i la relació amb els videojocs, i jo deia, no? Vull dir, un tio com tu que ets gamer, que ja jugues amb els teus fills, diríem, no? Que vull dir que no parlem de que, jo no en tinc ni idea perquè jugo al meu fill, hi ha molta gent que ja, que també us trobeu amb aquests problemes. O sigui, tu ara, per exemple, si haguessis de fer una recomanació a pares i mares que els hi demanen al FIFA, que no, vull dir, que se sàpiguen que hi ha això, però que es pot jugar, no?
1: Sí, clar. A veure, no siguem innocents. Clar. Evidentment, els videojocs volen que hi hagi un 3 en lloc d'un 16, perquè si hi ha un 3, ningú que no en sàpiga gaire, no es planteja res, i si hi ha un 16, el que ho va comprar diu, compte, que això no ho sabia, no? Per tant, evidentment, tot aquest número és una recomanació, evidentment, és important i té pes. Jo el que recomano sempre és que quan mireu un PEGI, quan mirem aquest número, mireu quines coses són les que el fan problemàtic i decidiu. Si el vostre fill o filla té una relació molt sana amb aquest tipus de coses i és molt responsable, etc., doncs no hi ha problema. Si sabeu que hi pot haver una tendència d'addicció o una falta de control o no hi ha molta cura, doncs llavors aneu en compte. Insisteixo, el joc és el mateix que era l'any passat i el mateix que era l'anterior, eh? Només ha canviat aquesta alerta. Però si això serveix perquè la gent estigui més atenta, millor, no? Llavors, la meva recomanació és que parleu amb el vostre fill, que parleu dels riscos, que expliqueu aquests riscos i que poseu certes normes. Per exemple, nosaltres, els nostres fills saben que no hi ha compres dins del joc, en cap joc, mai. El divertit és jugar, no comprar coses ni tenir coses. Llavors, és que aquesta cosa només es pot comprar, només es pot aconseguir comprant. Doncs ho sento, però no la tindràs, no? Aquesta és la norma, diguem, dura que nosaltres hem posat. No es compren coses dins del joc. Cada casa pot fer les seves normes, però sempre amb un diàleg. És a dir, per què, si el vostre fill, per exemple, li agrada molt el FIFA o l'eSports FC, preguntar-li per què. Per què li agrada, quin tipus de joc fa, acompanyar-lo en aquest joc, veure què fa i posar aquestes normes. Ei, els sobres, compte, no gastem diners o no ho fem d'aquesta manera, no? Per tant, aquesta seria la meva recomanació.
0: És que els últims temps també, jo, per exemple, recordo que vaig conèixer una persona que des de les Terres de l'Ebre, en un estudi, es dedicava a fer armes digitals per un videojoc concret i que hi havia gent que pagava, o sigui, molts diners per tenir una espasa amb més poders. O sigui, això realment, últim temps, això s'ha disparat molt, no?
1: Bé, evidentment, els videojocs ho fan i posen aquests compres dins del joc perquè funciona, perquè molta gent ho compra, evidentment. Per tant, sí, és un negoci enorme, depèn molt del videojoc. Counter-Strike, per exemple, és un joc on hi ha molt negoci, com deies tu, ni tan sols són armes millors, són armes diferents, de vegades, i de vegades aquest valor transcendeix el joc. De vegades hi ha gent que inverteix de dir que si tinc això, després ho puc vendre per diners de veritat a una altra persona. Per tant, ja perdem de vista fins i tot només la part de diversió, no? Per tant, evidentment, és un món complicat, però també volem dir sempre, i jo ho insisteixo sempre, no tots els videojocs són iguals. Hi ha moltíssims videojocs i no podem demonitzar tots els videojocs per una cosa que tenen alguns videojocs. Llavors, hem de mirar cada videojoc, quin ús se'n fa, perquè pot ser que el nostre fill o filla tingui tendències que puguin ser fer més perillós o més malsà aquest ús, i pot ser que no. El mateix dos germans a nosaltres ens passa. El meu fill té més problemes per controlar-ho, la meva filla no. Llavors, hem de conèixer qui està jugant i com és aquest videojoc per poder detectar si hi ha algun tipus de risc o no. I això és important i això porta feina, però l'alternativa és pitjor. És a dir, no conèixer-ho, deixar-ho en mans d'algú altre sempre sol ser pitjor alternativa.
0: Clar, sí, molt més informació. Clar, també ara s'està donant també com un paral·lelisme molt analògic, no?, del tema dels cromos, que també sí. És veritat, no? O sigui que, a veure, que tampoc podem fer un paral·lelisme exacte, però sí que és veritat que, o sigui, ara molts quioscos quasi que s'aguanten pels cromos que s'arriben sí. A vendre, no? I que, que no els tenen, o sigui, com pot ser? Això ha sigut com una mena de gir de guió també que no ens esperàvem, no? Què ha passat amb
1: això? El mecanisme és el mateix. Per tant, tota la gent que hagi comprat cromos fa 30 anys entén que el mecanisme és el mateix. La diferència de la part digital és que és més accessible, més ràpid, més fàcil i, per tant, és més perillós si les coses van malament. Però per seguir el símil, el que fan aquests jocs, imagina't que compres la col·lecció de cromos del Mundial de Futbol, però cada setmana hi ha cromos nous. D'acord? Per tant, sempre tens motivació de seguir-ne comprant. I, a més, aquells cromos que tu tens, resulta que et serveixen per intercanviar-lo per altres cromos que potser no té ningú més. I, a més, resulta que quan jugues, això et dona una senyal d'estatus. Tenir aquest cromo et fa especial, com potser passava a l'escola, no? Jo tinc aquest cromo i tu no. Doncs és el mateix, però imagina que no tingués fi, perquè al final els cromos aquests, les col·leccions de cromos, la gràcia que té és que s'acaben. Més tard o més d'hora et costarà més diners o menys, però s'acaba. Els videojocs no s'acaben mai. Per disseny, està dissenyat específicament perquè no s'acabin mai, perquè llavors tu vas tirant diners, i realment no tens la sensació, aquesta idea d'intento acabar una col·lecció i em fa sentir bé completar una cosa, que tots ens hi podem identificar. En aquests videojocs no hi és mai, és una pastanaga a la que no arribes mai, i això ho fa una mica més perillós.
0: Però també és veritat que hi ha molts nanos que també han perdut aquella ingenuïtat de dir «m'ha sortit Messi», no?, un cromo que mig món està buscant, a mi m'ha sortit, sí. No sé si fins i tot poden fer el link de dir «ostres, me'l vaig a vendre per guanyar diners», o sigui, això també és perillós, no?
1: Sí, clar, el discurs que hi ha al voltant, és a dir, el valor simbòlic que té, també ha canviat, no? I l'abast també, és a dir, en el moment que tu pots posar vídeos de YouTube o posar Instagram dient «ei, tinc això», ha passat molt també amb els cromos Pokémon, hi ha molts influencers que compren molts cromos i llavors els ensenyen i t'expliquen que és una inversió i després els venen i guanyen diners, és a dir, ha canviat el discurs al voltant, no? Abans podies fer-te el xulo a la teva classe i ara, doncs, pràcticament davant de tot el món, no? Per tant, tot això són petits canvis que el que fan és que potencialment el problema pugui ser més gran. Evidentment, això no vol dir que sigui perillós, no vol dir que no es pugui fer, no vol dir que no es pugui utilitzar de forma sana, no vol dir que el vostre fill o filla en concret hagi de tenir problemes, però sí que hem d'anar en compte, igual que no és el mateix viure en un poble on passa un cotxe cada 10 minuts que viure al costat de la Meridiana, no? Tots entenem que el problema és el mateix, però la dimensió no. Doncs aquesta seria la comparació amb els mitjans digitals que tenim ara.
0: Doncs genial, Roc Massaguer, gràcies per aquesta informació, perquè mira, com més coneixement, millor decisions podem prendre. Per tant, una abraçada, bon cap de setmana.
1: Una abraçada a tothom, que vagi bé.
0: Ara connectarem amb el set de Norman López, que és un creador de contingut en català, però abans us hem preparat un informe perquè quedi clar què ha passat els últims anys amb els jocs de futbol. Natàlia Sánchez ens ho explica.
2: Sempre hi ha hagut dos videojocs de futbol enfrontats al mercat. El FIFA de l'empresa EA Sports i el Pro Evolution Soccer, o PES, de l'empresa Konami. Després de dècades alternant el seu èxit, ara el PES ha passat a ser gratuït i a dir-se eFootball 2027, amb Messi i Neymar en portada. Des del 2023, el FIFA ja no es diu FIFA, perquè va trencar relacions amb la Federació Internacional de Futbol. ara és el EA Sports FC 2027. Aquest any, a la portada hi ha Kylian Mbappé i a l'Ultimation Plus Edition Mbappé i Jude Bellingham. El Barça i el Manchester United tenen acords amb Konami i mai han cedit la llicència a EA Sports. Per tant, el Camp Nou no està reproduït, però els jugadors sí, gràcies a l'acord amb les lligues o similars.
0: El Norman López és creador de continguts en català, un dels més premiats. Fa motosport, fa gaming i fa sim racing. Forma part del Ganxo Produccions. Norman, què tal? Bon dia.
3: Bon dia, què tal?
0: Escolta, això que explicava el Roc ara, això passa també en els videojocs de motor?
3: Sí, sí, sí. Els jocs de motor també, diguem, hi ha llicències i bé, diguem, l'única diferència és que clar, aquí que en un joc doncs, no puguis jugar amb un Fórmula 1 i haguis de jugar amb altres coses, no és tan influent. Però vaja, sí que tenim algunes llicències desenvolupades per algunes desenvolupadores que ho fan millor i altres que estan una miqueta més abandonades. Passa'm a la Fórmula 1 mateix, que ara mateix qui té la llicència és Electronic Arts i la veritat és que està en un punt una mica crític.
0: Sí?
3: Sí, sí, sí, sí. Aquest any, per exemple, no han tret joc. Han tret un DLC només, una expansió, diguem. I per tant, ara mateix, si vols jugar amb els cotxes de 2026, el que has de fer és comprar-te el 25 i llavors comprar l'expansió de 2026.
0: És que tot això és un exemple dels diners que arriba a moure al món del videojoc, no? Perquè amb llicències, amb jo tinc aquest, jo tinc l'altre, amb les marques, va molt més enllà de la publicitat, no? Avui parlem molt d'això del codi PEGI. No sé si amb el tema del motor, que en principi sembla com molt blanc, un videojoc de motor, hi han codis PEGI i tot això també és a partir d'una edat o no?
3: Sí, però tenim un PEGI 3 pràcticament tot arreu, bàsicament perquè, per sort, les lootboxes i aquestes mecàniques de casino i de joc d'atzar no han arribat al motorsport i espero que no hi arribin mai.
0: Però clar, els últims dies i a partir d'avui encara més es començaran a veure xarxes i imatges de FIFA, dèiem, de si els jugadors estan fets realistes i estan aconseguits o no tots. No estem veient que aquests dies no tothom està fent la comparativa, ara que surt aquest joc, de dir si sembla o no si sembla, no? Alguns, que clar, alguns són com, jo dic, no sé, NPCs, o sigui, hi ha alguns que no tenen cara del jugador concret perquè no ha cedit els drets, o com funciona això, és que no sé com va.
3: Sí, sí, sí, bueno, ho explicàveu, que moltes vegades és el jugador qui té uns drets sobre la seva pròpia imatge, en aquest cas amb el FIFA, passa també doncs, amb l'NBA, del 2K i altres, i llavors doncs, a vegades doncs, el jugador no cedeix els seus drets, i llavors ens trobem aquí coses molt, molt estranyes. Però això fa molts anys, perquè jo recordo quan jugava, jo què sé, el Pro Evolution Soccer 5, no? ja fa uns quants anys, pràcticament 20, que hi havia jugadors que tenien noms genèrics, o jo què sé, hi havia Romualdo en lloc de Ronaldo, o hi havia equips inventats doncs, perquè també doncs, no cedien els drets.
0: Clar.
3: Això és habitual. Sí, la gent a vegades s'acostuma, també.
0: No sé si trobes a faltar aquella lluita entre els dos, no? Perquè sempre hi havia aquella comparativa de pes està més aconseguit que FIFA, i ara això s'ha perdut mica, no?
3: Sí, sí, perquè Electronic Arts es va menjar tot el mercat, amb el FIFA va aprofitar molt bé els seus anys i sembla bastant irreversible, és a dir, sembla que té el mercat bastant dominat, el mercat del futbol, i que Konami doncs, no hi ha manera de que remunti, mira que han intentat coses diferents i tal.
0: En canvi el Barça es va juntar a Konami,
3: sí.
0: No?
3: Sí, a vegades, doncs mira, a la vida suposo que no tot és anar amb el guanyador.
0: Clar.
3: i passen coses com aquesta que fa que la situació, diguem, al Barça amb el FIFA doncs sigui una mica estranya, no? És el Camp Nou i coses així.
0: Aquesta tardor hi ha un altre gran esdeveniment en videojocs. Arriba el més esperat al món, el Grand Theft Auto 6. Arriba concretament el 19 de novembre. De moment s'ha vist un tràiler per Netflix i tenim 6 cançons noves d'això.
2: Participa al consultori trucant en directe al 900-454-455 o deixant una nota de veu al WhatsApp de la Tàctica. 690-080-830.

0: Norman, tu vaig veure que et queixaves, no? Perquè el joc més esperat ja no es pot tocar. Explica'ns això.
1: Sí, bueno, jo em queixo per tot, eh? Però sí, el Grand Theft Auto 6 no surt. És a dir, realment no surt, no el podrem tenir mai, d'acord? Bàsicament perquè no surt en edició física. És a dir, sí que es podràs comprar una caixa, però que vindrà amb un codi, d'acord? Aquest codi doncs, l'hauràs introduït doncs, a la teva PlayStation, a la teva consola i més endavant al PC, perquè no surt per PC ara aquest novembre. I per tant, el que fas és ho tens vinclat a una plataforma, en aquest cas, en el meu cas, serà PlayStation, jo el tinc reservat a PlayStation, però el joc mai serà meu, perquè si algun dia PlayStation, pel que sigui, decideix tancar el meu perfil, dius, imagina't que em hackegen el perfil i me'l tanquen. Em quedo sense tots els jocs que jo tinc i no tinc manera de recuperar-los. O si un dia PlayStation tanca els servidors de PlayStation 5, d'aquí posa-li 30 anys, tampoc podré jugar mai al Grand Theft Auto 6. Llavors, hem de tenir molt clar que el que estarem comprant és una llicència d'ús, no un joc.
0: Clar, és com un número i a sobre, a més, és el que passa com a moltes coses que s'han tornat digitals i encara pagues més per fer la burocràcia, que dius, a veure, per ells, si a ells no els hi costa res, en el tema dels bancs, per exemple, no? Et posen una comissió i dius, però si han anat a fer menys feina, per què ens ho cobren? I en aquest cas, tampoc passa... O sigui, el joc val el mateix que si et donaven una... Físicament no el podies tocar, no?
1: Sí, no, i a més aquí hi ha un problema, que aquest estiu també s'ha anunciat que PlayStation deixarà de fer videojocs en físic a partir del gener del 28, I bé, el món dels videojocs està una mica de dol i una mica reivindicant constantment que això no pot passar perquè és això, perquè al final d'aquí uns anys no tindrem videojocs, sinó que tindrem, bueno, ja tenim llicències d'ús, però que d'aquí uns anys res ens assegura que el puguem seguir gaudint del que hem pagat a preu complet.
0: Bé, molts canvis, i ja que avui tota aquesta informació també, una mica la idea de tot aquest contingut que us estem donant és, no?, gent que heu de comprar videojocs sense tenir ni idea de videojocs i no sabeu si ho heu de comprar o no. Clar, en el cas del GTA 6, que hi ha aquest xup-xup i que tothom està com esperant aquesta sortida, hem de tenir clar que és un joc per adults. No sé si tots els pares i mares són conscients d'això.
1: Absolutament, és un joc PEGI més 18 on hi ha violència, drogues i mil coses. Ara bé, és un joc que jo crec que un dels grans problemes que hem tingut segurament els gamers, una de les coses que no hem aconseguit explicar mai, és que el Grand Theft Auto, per molt mainstream que sigui, per molt públic general que arribi, és un joc per adults i és una sàtira de la societat americana, una meravellosa sàtira, està molt ben fet i està en clau d'humor i tot plegat, però aquí sembla que moltes vegades en alguns sectors no s'ha acabat d'entendre aquesta sàtira o potser l'ha jugat gent que no l'hauria d'haver jugat per edat, però vaja, és un joc extremadament adult, amb problemàtiques d'adult, amb hipèrboles exagerades de la societat americana i trobarem coses per majors d'edat. Per tant, cadascú que decideixi si l'ha de jugar o no la seva família, però és PEGI més 18.
0: Clar, o sigui, és dels millors jocs que actualment existeixen i amb el realisme que s'ha vist ara, no? Mm-hmm. Amb aquest tràiler que han posat a Netflix, és brutal.
1: Sí,
0: no?
1: veurem, eh? Encara està tot per veure. Jo,
0: sí?
1: jo no soc escèptic, eh? Confio plenament en el que hem vist, que serà un gran joc. Però si més no, és el més esperat de la història, això segur.
0: Clar, perquè feien quants anys feia que no, l'empresa no treia noves edicions?
1: Bueno, des del Red Dead Redemption 2, que per mi és el millor videojoc de la història, el 2018 va ser l'últim gran joc que van treure. Grand Theft Auto 5, si no vaig errat, és del 2013.
0: Per tant, evidentment serà el més venut del Nadal.
1: És bastant possible, sí.
0: Però bé, volíem deixar clar una mica això, perquè sempre està com criminalitzat molt aquest videojoc, però és que ja està clar que és d'adults, que és més 18, no?
1: Exacte, és un joc més 18, i a més, és una sàtira, és a dir, qualsevol persona que la jugui veurà que tot és una exageració, no?, de mil i un clans, de mil i un perfils, i que s'ha d'entendre com a tal, com una sàtira d'aquesta societat americana.
0: Escolta, tenim una cita a Catalunya amb el tema dels videojocs, que tu hi vas des de la primera edició, el Saga Barcelona Game Fest. Explica'ns una mica aquesta cita, com anirà i amb el sector, no?, que tu també seràs present.
1: Sí, doncs aquest octubre tindrem el Saga Barcelona Game Fest el 9, 10 i 11 d'octubre a la Fira de Barcelona, a la de Plaça Espanya. I vaja, doncs aquest any s'han unit tres salons, Retro Barcelona, la Game Barcelona i també doncs, la Retro Barcelona per unir doncs, forces i fer un saló extremadament gran on hi trobarem des de consoles retro, hi trobarem punts de joc, hi trobarem estudis, indies, és a dir, de petit format, altres triple A, és a dir, de videojocs de gran format i amb la gran novetat que s'ha anunciat aquesta setmana que fins i tot Nintendo tindrà un stand oficial, cosa que no és gens habitual.
0: Home,
1: gens habitual.
0: És que home, és gran notícia això, sí, s'està fent gros, sí. Eh? Jo me'n recordo que era petitet al Saga i ara, ostres, està fent gros. Escolta, sí, mira, sí, sí. Tinc aquí la Carolina Ferrer que m'apuntava. Hola, Carolina.
2: Què tal? Bon dia, com esteu?
0: Els divendres ve la Carolina i li deixem fer una mica...
2: No, com a expert, estava escoltant-te amb el GTA, que clar, jo tinc un problema i és que tinc un fill de 18 anys que juga i el petit vol jugar-hi i clar, ahí està el problema, no? A vegades te'l trobes bueno, burxant per ahí per a intentar jugar.
0: Els que tenen germans petits van més avançats,
2: clar,
0: no?
2: Clar, van molt avançats. I després volia preguntar-te què opines sobre el Fortnite, que també és un joc, considero que molt violent, i per quina edat seria apropiat?
1: Mira, la veritat és que jo crec que ara mateix Fortnite té un PEGI més 16, si no vaig errat, o més 12. Ara no, la veritat és que així no, no ho recordo.
2: Deuria de ser més 16, però sí, potser siga 12, no sé.
1: Sí, el que passa és que sí, és un joc de... 12. És un shooter, el 12. Que es coneix com... És 12, eh? Mm. És el que es coneix com un shooter, és a dir, és un joc de disparar. El que passa és que aconsegueix ser un PEGI 12 i no un més 18... perquè no hi ha sang, no? I el fet de que no hi ha elements bèl·lics més enllà d'armes, enteneu-me, amb totes les cometes que li pugui posar en aquesta frase, fa que tingui un PEGI 12. Yeah. És un joc que, a més, té moltes mecàniques amb micropagaments i tot plegat, mecàniques doncs, perquè estiguis constantment jugant, i jo és un joc que intentaria, si més no, se m'acuden centenars de jocs, si teniu 10 anys, o si els vostres fills o els vostres familiars tenen 10 anys.
2: Precisament, i ara vol començar a jugar, sí. I de fet ja ha jugat i me l'he vist així com bastant, com hiperactiu, no? I penso que igual li l'he de restringir una mica, no?
1: Bueno, aviam, també vull dir que és un joc que el juga moltíssima gent arreu del món, és segurament...
2: No, està connectat amb tots els seus amics, sí, vull dir, tots juguen, jo dic, pues això, si les altres mares, que considero millor mares...
0: Però una cosa, tot això que dius que
2: gent, doncs jo també.
0: Tot això que dius que és violent, ho dius perquè tu ho has vist jugant?
2: Jo ho he vist, ho he vist.
0: Això és important, perquè hi ha gent que parla de veus, no, s'ha d'estar allà mirant.
2: Ho he vist, perquè a més només tenim una tele, està al menjador i la veiem tothom, i he vist, el que passa és que això es connecta amb tots els amics, penses que estan això acompanyats, van xerrant d'altres coses, perquè es manegen
0: brutal,
2: tan bé en la tecnologia, que és brutal, perquè mentre van disparant van xerrant de has fet els deures, tio? Bro, perdó. Has fet els deures, bro? I jo flipo, jo dic, bueno, és una manera d'estar connectats amb els amics, no està malament, les altres mares els deixen, però és veritat que veig una mica de violència, no?
0: Parleu-ne, s'ha de fer diàleg, llavors ja és la cosa rebaixa.
1: Això és l'important.
0: Escolta, Norman, moltíssimes gràcies. Estem en contacte.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Una abraçada.
2: Gràcies,
0: escolta, Carolina...
2: Espera, que t'estic etiquetant. Hola, Mariola.
0: Ah, clar, estàs fent l'story, molt bé. Però
2: què
0: no,
2: tal?
0: Mentrestant, vull saber coses perquè ja he vist...
2: Que... És que jo dos coses alhora i tu eres molt tecnològica, però jo et
0: jo t'ho vaig explicant. He vist per algun lloc que tu dimarts hi ha una estrena tu participes a la travessa.
2: No puc estar ja més
0: nerviosa.
2: Però que
0: és especial tramuntana. És a dir, que tu vas anar... amb qui anaves? Amb la Nerea Sanfe?
2: Sí, amb la Nerea Sanfe. Som un grup de 8 parelles de VIPs, ja veus tu, VIPs de la terreta, no? D'anar per casa. I vam anar a la Serra Tramuntana, sobretot a tot Mallorca. Ens vam fer un munt de rutes. Vam anar al mes de maig, vam estar més de 10 dies allà, tots plegats, i la veritat és que va ser increïble. O sigui, jo vaig castigar el meu cos com mai.
0: Va ser dur.
2: Va ser duríssim, perquè jo deia, però home, però això com pot ser? Tant de VIP, i no, o sigui, cap condescendència de res. Vull dir, va ser duríssim.
0: I tu ets caminadora o fas esport?
2: Jo creia que sí, fins aquell moment. I vaig dir, però en quina forma estic tan baixa? Jo també, al ser VIP, pensava que tots estarien, vaig a com jo, una mica més, vaig veure els tallets...
0: sí, és veritat, que
2: sí, el Jair i la Neus, que sí. Resulta que són super, super muntanyistes i estan tots molt en forma. No, tots atletes, purament. I jo era la pitjor, t'he de dir, Mariola, la pitjor. Està Raquel Sans, que era l'única així més gran com jo, que tenim les dos 52 anys.
0: He vist a la promo
2: que
0: es va torçar del peu, això ho han posat a la promo.
2: Ho han posat a la promo.
0: Que ha caigut amb la bici, misteri, no, que cau amb la bici.
2: Sí, cau amb la bici.
0: I el Miqui Núñez diu...
2: Cau amb la bici. Ja veurem què passa.
0: A veure...
2: Però sí, clar, és molt emocionant i molt xulo.
0: No ens pots dir, Raquel, com passa, no. Però sí que una mica d'orillo per tu va ser perquè t'han posat... He tret un tall que t'han posat també a la promo els crits de la Carolina.
3: No ha vist muntanya més pedregosa que les de Mallorca.
0: Veus? Això ja és una mica... No he vist muntanya més pedregosa que les de Mallorca.
2: Increïble, perquè jo vinc de la Serra de Mariola, precisament.
0: La van fer en homenatge a mi.
2: Clar, a la comarca del Comtat, a la Can.
0: Saps quanta gent em diu Mariola i m'expliquen això? Hi ha molta gent que diu, et dius Mariola? Clar, és que hi ha la Serra de Mariola.
2: No saps en el meu poble quantes Marioles hi ha. Igual aquí no tant, perquè hi ha més Mariona, tal, no? Però jo, per a mi, és un nom molt comú, molt proper.
0: De casa teva.
2: Llavors, les muntanyes, la Serra de Mariola, la Serra la Font Roja, la Serra d'Aitana, que també està per allà, és una serra, escolta, còmoda per caminar, planeta, diria jo, no plana, o sea, fa pujada, però té camins, té, saps? Una cosa fàcil. Però la Serra Tramuntana, no, em vaig torcer els turmells, no sé quantes vegades, vaig anar a urgències i tot, i em van dir, no, pues esto es que, ¿dónde vas, senyora? Oh, saps?
0: No, jo crec que estàs aquí rebaixant i passaran coses, és igual, ja ho mirarem. Escolta, va, comencem a fer setmana.
2: Sí, quina setmaneta més xula heu fet, eh?
0: Doncs va, que et posem la portada, perquè mentre la portada del teu espai tu hauràs de canviar de lloc perquè la càmera no t'enfoca.
4: Contra el cunyadisme creixent, la tàctica a Ràdio 4 amb Mariola Dinar.

0: Carolina Ferrés, la nostra tertuliana, i ve aquí a dir-nos què li ha semblat durant la setmana al programa.
1: La setmana m'ha encantat. No sé per quin vau començar, perquè jo me'ls escolto a l'app, a l'aplicació, que us recomano moltíssim. Bueno, sempre en directe per a poder parlar amb Mariola i saludar-la. Hola, clar. Mariola. I fer tots els preguntats i totes les qüestions dels experts. Però, clar, lo de l'app és que és supercòmode.
0: Clar, jo t'ho vaig repassant, perquè, mira, dilluns vam fer un consultori sobre transició energètica. L'expert Jordi Reculons ens va dir que l'electricitat no està cara. Després de l'apagada, el que és car és l'embolcall. Va dir, una poma és barata. És com si no donessin una poma i que el que fos car fos la bossa.
1: A mi m'és igual.
2: És que molta gent no hi pensa a l'hora d'estalviar la seva factura és reduir les necessitats que té la seva llar. I és
1: veritat, com que... M'és igual l'embolcall. Al final, la llum és cara.
0: És que és això.
1: És que és car. El preu final és car. Què volia dir? Que apaguéssim...
0: No, que des que hi va haver-hi l'apagada, ens estan cobrant de més per l'apagada que hi va haver.
1: Ui!
0: I ens l'estan colant a la factura. Ho tragues fort, això?
1: Però a sobre. A sobre hem de pagar la cagada, no?
0: Al·lucinant, per tenir més control perquè no ens arribi apagada. És fort, això.
1: Que és fortíssim.
0: Però, i a més, aquesta setmana... Ai, mira, estic fent jo la meva tertuliana, però... No, tema gasolina.
1: Caríssim. No, caríssim. Jo, o sigui, m'he canviat de cotxe a un més petit pensant que consumiria menys i consumís igual, o és que la gasolina està molt més cara? No ho entenc. Però jo, cada vegada que vaig... Jo dic, però què? Este cotxico que tindrà un dipòsit diminut, 60 i pico euros, omplirà el dipòsit per això.
0: I la que la gent de França està baixant per posar gasolina aquí, perquè França encara està
1: més cara. Encara més cara.
0: Baixen a Figueres a omplir el dipòsit. Però amb bidons.
1: Doncs sí. Que ens portin, jo què sé, algo.
0: Però clar, jo dilluns em vaig quedar una mica deprimida tal com està fent la transició energètica amb el Jordi, perquè va dir que realment estaven bastant suspesos i que no ho estem fent bé. I...
1: No, i a més vaig sentir la part també dels cotxes elèctrics, que també, clar, al canviar-me el cotxe vas dubtar moltíssim, perquè clar, jo el que vull és ser el més ecologista possible i fer bé al planeta, però és que jo no m'atreveixo. És que no m'atrevisc a tindre un cotxe totalment elèctric, perquè faig molts quilòmetres, ja ho he explicat alguna vegada, Barcelona, València, Serra de Mariola, i tal, i faig molts quilòmetres i tinc por de quedar-me tirada. I és que no hi ha massa... No? Massa...
0: Haurem de continuar amb aquest consultori, crec que no està enllestit aquest. El dimarts, el doctor Ramon López de Mantaras, pioner en la investigació de la IA, va calmar una mica el personal.
3: Aquesta afirmació de que acabarà amb la humanitat, de que ens matarà tots, jo crec que cau per seu propi pes, és molt ridícula. És pròpia de relats de ciència-ficció, no s'ha de prendre seriosament. Hi ha altres riscos molt reals, aquest sí.
1: Tengo una voz que me dice tu señal. Bravo, bravo, bravo! Que necessitàvem. Tu saps el morbo i la de tertúlies que va omplir la frase de la IA ens matarà d'aquí a 10 anys? És que això, estàvem espantadíssims tots. Yeah. I gràcies al teu programa, gràcies a aquest expert.
0: No, però és que és veritat. Home. O sigui, ens estan posant la por al cos d'una cosa que no, que és de màrqueting, borsa...
1: Que no passarà, fixem-nos més i posem el dit, la nafra de qui porta aquestes empreses, no?, de tecnologia, i qui mana i qui té el poder. Això sí,
0: Carolina,
1: això és una altra cosa.
0: No em pilotegis, et vull fer una pregunta. Jo, perquè estic molt posada amb el tema de la intel·ligència artificial, s'entenia tot el que vam explicar?
1: Jo crec que sí. Sí, jo crec que sí, si ho entenc jo, que no sóc gens tecnològica.
0: Per això és que vull que vinguis a dir-me això.
1: Jo crec que sí, s'entenia tot molt bé, i a més, et dono les gràcies. No és pilotes, que sóc molt fan del programa i de tu, clar que sí. I no, però és veritat, gràcies a tu vaig veure el videoclip d'Albert Pla, bueno, gràcies a tu t'he de dir,
0: i
1: a Javier Bardem. Perquè ho va publicar en les seues xarxes. Javier Bardem va pujar el link, que no vaig saber ni jo, va pujar el link de YouTube a la història d'Instagram d'Albert Pla. Si tenéis un ratito, mirad-vos esta maravilla.
0: Heu de mirar aquest videoclip, que és boníssim, no? Que és aquella, tota la vida s'ha dit que tenim dos veus, no? La que ens tranquil·litza i que es torna boig.
1: No.
0: En aquest cas, feta la intel·ligència artificial posada de forma innovadora i com de bogeria,
1: no? Perquè es critica tant a la intel·ligència artificial i, jolín,
0: de forma creativa,
1: al servei de la creativitat.
0: Sí, vam estar parlant amb la Mariona de Nueve Ojos, que col·laboren i fan moltes bogeries.
1: Xulíssima, xulíssima.
0: Està molt bé, però escolta una cosa, ara que dius això de Bardem, a la xarxa segurament us passa com em passa a mi, no?, que mires un parell de vídeos d'algú, o sigui, la campanya de xarxes

0: Iniciar tot el que em sembla que està malament és que ho continuaré fent, no? Uh-huh. I esperem que no el posin pres com a la Susan Sarandon, que fort, oh, que l'han detès i tot, però
1: sí?
0: Bueno, molt
1: ostres,
0: fort, sí, sí, per protestar, no? Contra Israel i tot el que estan fent.
1: Que bèstia!
0: És molt bèstia tot, és molt bèstia tot. El món realment fa por. I la IA, a vegades també, però no tant. Estem ja més tranquils.
1: No, sí, sí, després de lo que està passant aquesta setmana, realment... Ens quedem una mica... Mira, sí. El dimecres, consultori de llibres amb l'editora de Raig Verd, la Laura Huerga.
0: Brutal.
1: I et va agradar, no, aquesta conversa?
0: Em va agradar moltíssim. Sí, sí, vaig prendre alguna nota, sobretot dels llibres que m'havia llegit jo aquest estiu i de tal, perquè a vegades no te'n recordes, no? No et passa.
1: Has llegit molt aquest estiu?
0: Tres llibres només. Tres només i un perquè me l'havia de llegir, perquè era un clamor popular aquí a Catalunya i tenia moltes ganes i a més vaig conèixer l'autor, ara t'ho diré, mira, el Paul Weitz, el Paul Weitz.
1: Ah, sí, com has dit?
0: Relíquia.
1: Això, Relíquia, de Paul Weitz.
0: Sí, i em va commoure molt la seva història i tal, i el seu llibre està bé. Està bé, està bé. M'interessa la seva història, m'interessa també el que conta d'altres suïcidis, no faig cap spoiler perquè se sap, el llibre va sobre el suïcidi del seu pare, i sobre altres suïcidis famosos, no? Que és força interessant.
1: Bueno, i després... és un tema molt silenciat també,
0: sí,
1: el suïcidi. Sí, vull
0: sí,
1: dir que...
0: sí, està molt bé. I després dos llibres que jo només li faig cas, bueno, no només, també faig molt de cas a instagramers i youtubers, que s'està posant molt de moda, és veritat, parlar de llibres, però clar, tenim una amiga a més en comú, que
1: home,
0: també es diu Mariola.
1: Mariola Cubells,
0: la Mariola,
1: sí.
0: Cubells, que sempre ens recomana llibres i sempre encerta, perquè li vaig dir aquest estiu, Mariola, no estic massa lectora jo, és que em distrec molt entre les xarxes, entre la calor, no em podia concentrar. I tal, jo dic, vull algo així lleugeret, i em va passar dos llibres bastant xulis.
1: Doncs mira, una recomanació, que en aquest cas no ha estat per antena, però ja sabeu que cada dia fem reels i fem vídeos del programa, i com que venia la Marta Sancrà, que és Mar de Llibres, que la vam conèixer, que també està a la setmana del llibre per primera vegada als creadors de continguts, li vam demanar una recomanació. Jo crec que si la Mariola Cubells no sap això, li hem de dir, perquè atenció al que va dir.
2: A la teva toaleta de la nit hi ha un llibre ara, en aquests moments?
3: Sí, Algú amb la distància, de Dorothy Whipple, que és un llibre editorial molt nova que acaba de sortir, que es diu Veus pròpies, que publiquen autores que han estat oblidades. No les publiquem perquè siguin dones, sinó les publiquem perquè és literatura que no s'ha reconegut prou.
1: No pel fet de ser dona, sinó pel fet de que són silenciades, gent silenciada, no?
0: Algú en la distància,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí, aquesta.
0: No, jo, una de les coses... El Pol ha fet una part, no? Però estic llegint moltes dones. I sempre he llegit molt en català, gràcies al meu professor de literatura catalana, que es deia aleshores en València, imagina't, que rebeldes que éramos. I sí, sí, he llegit molt en català, i ara estic tirant per les dones, no? Perquè és una altra visió, és la visió silenciada que ens han
1: tingut. La Marta Sangrà va haver-hi un moment de la seva vida, que això ens ho va explicar, no? Que va dir... Ai, només estic llegint en castellà, no llegeixo res en català. I es va proposar com a repte estar tot un any llegint en català. I llavors això la va portar a les xarxes a compartir-ho. Va dir, és com diu, quan deixo de fumar, si ho dic a les xarxes, jo estic obligada a fer-ho.
0: No?
1: I llavors, com que ho compartia, i gràcies a això s'ha convertit en el creador de continguts.
0: És que mai saps per on pots anar,
1: En plan, si fas un repte, jo me'n recordo que també vaig fer el repte dels 100 dies caminant amb 100, recomanant 100 podcasts.
0: Toma,
1: vaig fer 52 dies seguits.
0: Bueno, no van ser 100, però més de la meitat, molt bé.
1: Quan vaig passar el dia 21 vaig dir, ja tinc l'hàbit.
0: Ja tinc l'hàbit i tal. I no, 52 dies, però passaria alguna
1: cosa.
0: Però et cansaries? Què va passar?
1: No, saps què em va passar?
0: Vas fartar.
1: Ui, ara la gent que fa continguts a les xarxes m'entendrà el que dic. Hi ha dies que no estàs comunicativa per fer un vídeo. Tu no t'ha passat això? Home, que aquest estiu vas fer molts vídeos.
0: En vaig fer tres i en tenia més pensats i preparats.
1: Que no tens com
0: és, no? Sí, no tenia ganes. No, és que no.
1: Doncs...
0: Jo diria, per a què, no? A vegades penses, per a què? Perquè també a la gent li costa posar el like, Vull dir, també a vegades tu intentes fer l'esforç, ostres, aquest vídeo ha agradat bastant, vaig a tirar per aquí, ostres, funciona... I no, el següent i el tercer, no tant.
1: No ens ajuden.
0: No ens ajuden i dius, home, doncs per a què, no?
1: No, no, però imagina't, cada dia allò fent... Val, avui estic escoltant aquest podcast, no sé què, i a sobre, a més, gairebé sempre recomanava només podcast en català.
0: Vull dir que... van acabar els podcasts per recomanar.
1: No, hi ha més podcasts que persones, ja t'ho dic ara. No, no, no, no.

0: però clar, arriba un moment que, no sé, em vaig cansar, no sé si físicament, ja, mentalment, ser. Però jo trobo que fer 52 dies
1: no
0: això...
1: No està gens malament, eh?
0: Perquè, a més
1: no,
0: a més, podia
1: haver, enhorabona. No,
0: podia
1: no,
0: haver
1: no.
0: fet teatret.
1: I tant.
0: I no fer-ho real. Tant.
1: No, no, molt bé. 52, mira, no, em sembla massa.
0: I jo sempre, tota la vida, he dit, no, s'ha de fer ràdio i televisió real, res de teatret. Per això no m'agrada gaire la tele.
1: En la tele sempre teatret, Cari.
0: A la travessa no hi ha teatret, a la travessa?
1: A la travessa hi ha una mica de teatret. No.
0: O sigui, no vas caminar ni córrer.
1: No, saps què passa? És que a vegades per companyerisme, perquè igual el càmera se ho ha perdut, o sigui, ha hagut un moment...
0: Repeteix.
1: Clar, repeteix perquè no ha arribat, perquè tenen en compte que anem molt ràpid, per penya-segats, per baixar amb rius, anem en caiac, igual el càmera s'ha retrasat o li ha passat alguna cosa, o li ha caigut la càmera a l'aigua, que va passar...
0: M'ha caigut la lentilla ara. Ai, però... No sé per què ho he dit, tanta naturalitat ho he dit així com...
1: Te l'he vist al dia! Guarda-la, que se'n deixes d'usar i tirar. Bueno...
0: No, però el que m'interessa és el que estaven explicant.
1: I això s'ha retrasat, se ho ha perdut i ha dit, ostres, és que això era un moment ideal, estàveu en un lloc amb una llum boníssima, ha sigut una reacció brutal, podeu repetir-ho i llavors...
0: Però no aneu a mullerera.
1: Però ha passat, vull
0: però
1: dir, ha passat.
0: No aneu a mullerera.
1: No, madre mia, això seria... No.
0: Val. Escolta, dijous, consultori de plantes amb el Sergi Alarcón, que té una relació molt íntima amb les plantes.
1: Oh.
0: Parles amb les plantes?
2: Ostres, que em sentirà tothom. I tant que parlo. I tant.
0: És que jo coneixia gent com una persona que cantava amb les plantes.
2: Bueno, és que els hi
0: passa... I elles et parlen?
2: Home, i tant.
0: Et parlen les plantes?
2: Les plantes, i tant. I
0: sí?
2: tant. Tu les mires i ja t'ho estan dient. T'estan dient si estan bé, si no estan bé, i tant que sí.
1: No, m'encanta. Este senyor el vull conèixer jo, perquè és que volia abraçar-lo. O sigui, jo anava amb el cotxe, que quasi sempre t'escolta el cotxe, i volia abraçar-lo. I jo dic, però com pot ser tan amorós i cuidar així de les plantes? I és veritat, i va dir una cosa molt important, que la gent que vivim o que han viscut al camp o som de poble o tal, jo crec que valorem molt menys, no?
0: Sí.
1: Molt més el medi ambient en general, no?
0: Sí, no, i també pot ser una mica la gent que estem més a pobles, o sigui, per exemple, triem plantes respecte al nostre entorn.
1: Sí.
0: Clar, la gent de ciutat a vegades és molt com de, per exemple, de cactus.
1: Vull
0: dir,
1: sí,
0: que dius, si tu ara dius, mira, jo només vull planta autòctona, és difícil de vegades, no? Vas a un garden i tots són com plantes molt... A vegades com de viver artificials,
1: no? Jo ara que visc aquí a Barcelona, doncs el que tu dius,
0: passa,
1: és que no em fio,
0: no,
1: a més no, és que no tinc jo massa cur, massa gràcia, massa mà, no? En les plantes la meva mare moltíssim i la meva mare té la casa plena d'eixa planta que no t'agrada. Però la té plena sencera i sempre que me'n vinc cap a Barcelona em diu, emporta't un ullet, que ja veuràs que bonica se't fa a la casa. I jo, no! No vull que se'm mengi una planta en el meu piset.
0: Tu agafes un tros de potos i et dic jo que acabes amb la selva del
1: total,
0: potos.
1: És que és increïble, és que sobreviu en un gotet d'aigua.
0: Jo és l'únic assassinat que he fet a la meva vida.
1: I després una que em va donar, que sí que és molt agraïda també, i que es veu que té mogolló d'oxigen i tal, és que llengua de sogra no m'agrada dir. O sea, el nom és horrorós.
0: Es diu així?
1: Sí, n'hi ha una que es diu llengua de sogra o també
0: com
1: espasa de Sant Jordi, també, que és aquella que és tot com una fulla.
0: Estàs fent una com una cosa?
1: És com una fulla llarga
0: que no,
1: punxaguda.
0: Que sembla gòtic el que estàs fent.
1: No, és veritat.
0: Aquesta.
1: Doncs és així punxaguda tota una fulla, saps?
0: Sí.
1: I aguantar carros i
0: també.
1: Carretes, vamos. Tot l'estiu, pobre, allí en el balcó, la calor que ha fet sense regar-la.
0: I ha anat aguantant
1: la tia. I tu també, treus un ullet, que diu, treus un ullet i també es multiplica. O sigui, molt agraïda i bonica. I es veu que produeix això molt d'oxigen.
0: El Sergi parlava de forma molt fàcil i tampoc és tan fàcil de vegades. Diu, les has d'escoltar, les
1: sí.
0: has de veure.
1: I les has de tu deies, però les reguem cada... No, les has d'escoltar. Sí, mira.
0: No, però sí que ara és una mica així. Ara que estem així, deixats anar...
1: Pobre Jordi, no.
0: Veus unes fulles com pensides i toves. A mi m'encanta deixar-ho fins aquí perquè després ho rego i a cap d'una estona vaig allà i dic, mira, ja ha reviscut. Espero que sigui una metàfora de la meva vida.
1: Ai, que bonic.
0: No, perquè és veritat que fas així.
1: Dius,
0: si només amb aigua ja féssim això,
1: ja,
0: els humans.
1: Tant de bo, tant de bo. Però algunes no, eh? Algunes ni regant les sobreviuen, ja estan més potxes que potxes. Bueno, això, volia dir-te, el potus tal... Ja
0: però
1: està.
0: vas pensar, penso el mateix del potus.
1: El potus és veritat que això, que és molt agraït, que et posa verd a la casa, però és que no té cap gràcia.
0: O que és l'època del potus, jo ho relaciono amb l'època que la gent es comprava aquelles com sofàs de Vímac, no?
1: Ah, vale,
0: aquella pel·lícula eròtica.
1: Manuel, sí, tal qual.
0: Jo em situo aquella, no?
1: Sí, és veritat, és veritat. La meva mare té fins i tot ganxers per posar-la per la paret i que no caigui massa i tal. Bueno, un escàndol. També era una foto. Una cosa molt important també, igual que lo de la IA, no? Em vaig quedar en este titular de la IA, no ens matarà, tranquils, i... una llimona no s'ha de deixar obligatòriament en un llimoner per a que no es mori, no? Això va ser, bueno, revelador.
0: Clar, és que això sempre es diu, no? Uah. Jo no sabia si era llegenda urbana.
1: No, un estrès. Hosti, perquè no caigués l'última llimona i es morís el llimoner. No, ens va dir que no, que no té res a veure.
0: Doncs va, escolta, marxem de cap de setmana amb una cançó que avui ha sortit. Que és el Danceteria, en aquest cas amb la Madonna i la Charlie A6. Escolta una cosa, vols spoilers de la setmana que ve, ràpids? Et dic el que hi haurà,
1: ves apuntant. També per la banda sonora que poses en tots els programes.
0: Ens agrada la música.
1: Sí.
0: Dilluns, habitatge.
1: Vale.
0: Mapa de gasolineres barates.
1: Ah, m'interessa molt.
0: Dimarts, consultori de drets digitals. Què passa amb les ulleres de Meta que graven a mi ja? Dimecres, wedding planner.
1: No. No m'interessa tant, però també ens resulta supercuriós.
0: Dijous, cafè d'especialitat. Què nassos és això?
1: Oh.
0: Ho hem de saber. I divendres...
1: Entre les carcasses i els...
0: Divendres riuràs molt. Vull que vinguis a la 1:00.
1: Vale.
0: Hem de fer un taller tu i jo juntes.
1: Ah, sí?
0: No faig spoiler.
1: Vale.
0: I no miris quin dia mundial és divendres que ve.
1: Vale, ja m'has donat pistes.
0: Sí, faig spoiler. Farem
1: Google.
0: Un taller de riureteràpia.
1: Ah, que bo.
0: Vale, ja comencem a riurar. Val, bon cap de setmana a tothom.
1: Fan,
0: tornem
1: fan.
0: Dilluns, som la Natàlia Sánchez, el Genís Sabater, la Marta Inglés, jo mateixa, Mariola Dinarès, i vosaltres. Adéu-siau, adéu.

0: Són les dues.
1: Edició migdia. Ràdio 4. Elena Pérez.
0: Molt bona tarda. La crisi de l'habitatge continua al centre del debat polític. El govern central i Junts negocien perquè el decret que es portarà dimarts al Consell de Ministres pugui sortir aquesta vegada sí endavant al Congrés. Junts manté les seves exigències, entre elles ajudes fiscals als propietaris que lloguen pisos. El vicepresident del Parlament Europeu, el socialista Javier López, ha dit al Cafè de Ràdio 4 que el PSOE està disposat a ampliar mires.
2: Farà possible que s'aprovi probablement al Congrés dels Diputats un decret llei, es convalidi un decret llei necessari que porta voltant un any.
3: De moment ha fet possible que Junts torni a estar negociant amb el PSOE.
2: S'avingui a negociar.
0: Tot en un dia on hem vist la Mari Carmen, la dona de 87 anys, desnonada de la seva casa de Madrid, demanar des de l'hospital on continua ingressada que se segueixi lluitant perquè no repeteixi un cas com el seu. I a Lleida, l'Ajuntament ha aprovat avui l'ordenança municipal que prohibeix tapar-se totalment la cara en espais públics. La mesura ha sortit endavant amb els vots del PSC, Junts i Vox. La resta han votat en contra.
1: Edició migdia.
0: Lourdes Gata, bona tarda.
4: Bona tarda.
0: A les 2:10 repassarem més àmpliament tot el que estigui passant a Catalunya. Abans, la resta de la informació d'Espanya i del món. Amb tu, fins ara.
4: Fins ara. Comencem parlant d'habitatge. El sindicat de llogateres ha anunciat un decret Mari Carmen que traslladarà al govern espanyol perquè l'aprovi dimarts vinent al Consell de Ministres. L'objectiu és que no es torni a produir un cas com el d'aquesta dona de 87 anys de Madrid, que avui ha parlat des de l'hospital.
5: No lo he logrado defender mi casa. Pero sí he luchado para que los demás aprendan a luchar por la suya.
4: El decret Mari Carmen, Míriam Andreu, inclou 5 mesures estructurals contra els desnonaments.
6: Sí, propostes com ara una reforma de la llei d'arrendaments urbans que reguli també els lloguers de temporada i d'habitacions, o la congelació dels preus dels contractes vigents. Com a mesura principal, en la renovació automàtica dels contractes a lloguer quan finalitzin. Escoltem la portaveu del sindicat, Carmen Carazo.
7: Que tenemos que ir hacia un sistema de alquileres estable, que nos permita vivir de forma tranquila y que no tengamos abuelas que estén año a año pendientes de si les van a renovar o no el contrato.
6: Unes declaracions que arriben en el marc de la trobada d'una setantena d'organitzacions per l'habitatge de 24 països a la capital espanyola.
4: I l'aprovació del decret llei en matèria de l'habitatge, Míriam, també continua centrant la crònica política.
6: Sumar Defensa que ha de tirar endavant en el Consell de Ministres de dimarts que ve sí o sí, mentre que la part socialista apunta que s'estan esforçant al màxim per tal que vegi la llum verda. Escoltem el ministre de Drets Socials, Pablo Bustinduy, i el titular de Justícia, Félix Bolaños.
8: Creo que es la sociedad española la que ha dicho basta esta semana y la que lo está manifestando con una indignación que es completamente lógica. No caben más demoras, no caben más excusas. Hay que hacerlo ya.
9: Estamos hablando con todos los que desean acabar con este problema de la vivienda. Conversaciones privadas, acuerdos públicos. Estamos hablando con Junts para llegar a un acuerdo.
6: Des del principal partit de l'oposició acusen el govern espanyol de no haver fet prou per evitar la crisi de l'habitatge. Escoltem el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.
10: El precio de la vivienda está imparable, tanto en la compra como en alquiler. Han pasado 8 años. El gobierno no puede responsabilizar de su falta de política de vivienda a nadie.
6: Des de Junts, un dels grups clau perquè el decret llei pugui ser aprovat al Congrés dels Diputats, assenyalen que els socialistes veuen amb bons ulls les seves propostes i reclamen arribar a consensos. Ho ha defensat la portaveu parlamentària Míriam Nogueras a la SER Catalunya.
4: Mentrestant, frenada del mercat immobiliari al juliol, la compravenda d'habitatge retrocedeix un 5% al conjunt d'Espanya. És el 6è ajust de l'any, Climent Sabater.
11: Un alentiment del mercat derivat de la poca oferta existent, gairebé sense obra nova i només en pisos de segona mà, com apunta el gerent de la Cambra de Propietat Urbana de Barcelona, Òscar Gorgas.
12: Probablement, si no hi ha més operacions, és perquè no tenim més producte a la venda.
11: La compra-venda d'habitatge ha retrocedit un 5% al juliol a Espanya fins a 61.000 operacions. És la sisena caiguda en el que portem d'any després del repunt de vendes que hi va haver al juny. En l'acumulat de l'any, la davallada del mercat és tímida. Amb prou feines arriba al 3%.
4: I encara una dada macroeconòmica. L'economia espanyola manté el pols i entre abril i juny creix un 0,7%, una dècima més que el primer trimestre de l'any. Es confirma així la dada avançada per l'Institut Nacional d'Estadística i ho fa gràcies a l'impuls de la demanda interna, al consum de les famílies i la construcció. De fet, el consum de les llars creix el doble que la taxa general pel bon comportament del mercat laboral. La inversió també manté el dinamisme i per sectors és la construcció la que lidera els avenços. En taxa interanual, el PIB ha crescut un 2,6%, en línia amb la previsió del govern espanyol de tancament de l'any. Obrim capítol de tribunals. El ministre de la Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts, Félix Bolaños, acusa el Consell General del Poder Judicial de buscar la impunitat total del jutge Juan Carlos Peinado, que es jubila diumenge, per haver tingut paralitzada la seva denúncia durant més de 14 mesos. En un comunicat del Ministeri, Bolaños diu que aquest dijous va presentar un recurs d'alçada davant l'òrgan de govern dels jutges per haver-li denegat l'accés complet a l'arxivament de la seva queixa contra Peinado. De fet, el ministre denuncia que aquest procés s'ha accelerat amb la jubilació de Peinado. Si és així, adverteix, això perjudica la imatge de la justícia. I el Tribunal Provincial de Samui, al sud de Tailàndia, ha desestimat els recursos presentats per la defensa de Daniel Sancho i manté la cadena perpètua per l'assassinat premeditat del cirurgià colombià Edwin Arrieta l'any 2023. Sancho es troba en una de les presons més grans del país asiàtic, la de Surat Thani, després que el jutge el declarés culpable de l'assassinat, esquarterament i robatori del passaport del colombià. La família de la víctima ha presentat recurs i la de Sancho demana que se celebri una nova vista. Han anunciat que no estan d'acord amb la sentència d'avui, que manté, recordem, la cadena perpètua i que estan analitzant les properes passes a seguir. I de l'àmbit internacional, el papa Lleó XIV ha aterrat avui a París, on comença un viatge apostòlic de 4 dies a França, on també visitarà Lourdes i Metz. Més detalls, Clara Ontanyón.
13: En el primer discurs al Palau de l'Elisi, Lleó XIV ha remarcat la necessitat de diàleg entre l'estat francès, que recordem és laic, i la religió, en qüestions polèmiques per l'Església com la manipulació genètica, la gestació subrogada i l'eutanàsia.
14: Se repand de plus en plus la convicció erronée.
13: En concloure, el pontífex ha fet una crida a aturar la carrera d'armament i les armes nuclears, ha dit que més armes no impliquen més seguretat. Abans, el president francès Emmanuel Macron ha lamentat el ressorgiment d'atacs antireligiosos.
15: Depuis 15 ans, les actes commis à l'encontre de personnes ou de biens en raison de
13: la religió. Que atempten el cor del cristianisme i ha afegit que és vital protegir els llocs de culte. Abans, a l'interior de l'avió papal, el pontífex s'ha referit a la situació de Ceuta que ha qualificat de crisi humanitària. Aquest discurs ha estat el tret de sortida d'un viatge apostòlic amb una agenda mil·limetrada i atapeïda d'actes, entre els quals consta una reunió privada amb les víctimes d'abusos a l'Església i la visita a Notre Dame després de la restauració per l'incendi.
4: I avui arriba als cinemes la pel·lícula que representarà Espanya als Oscars, La bola negra, de Javier Calvo i Javier Ambrosi. Anna Pujol.
16: Mira.
17: Amb moltíssima expectació, La bola negra s'estrena aquest divendres a més de 600 sales de l'Estat. Amb un rerefons antibel·licista i inspirat en l'obra inacabada de Federico García Lorca, el film aborda una història LGTBI+, a l'Espanya de la Guerra Civil. La neboda del poeta i presidenta de la Fundació, que porta el seu nom, Laura García Lorca, creu que la fascinació per Federico García Lorca ha existit des del principi i que ara estan sorgint nous punts de vista sobre la seva obra i el que significa. Ho ha dit en una entrevista a Ràdio Nacional.
18: És algo que está pasando casi desde el principio, ¿no? Casi desde el momento de su fusilamiento, que hay un interés, una cercanía con lo que ha escrito y lo que representa esta persona. Y curiosamente es algo que no ha hecho más que crecer.
17: La pel·lícula està protagonitzada pel cantant Guitarrica de la Fuente i els actors Miguel Bernadó i Carlos González. Lola Dueñas, Penélope Cruz i Glenn Close completen l'elenc.
16: Llego el primero donde haré mil fuegos.
4: I acabem el repàs de l'actualitat nacional i internacional amb Taylor Swift. La cantant estatunidenca està de gira, ha publicat The Life of a Showgirl, encore una reedició del seu darrer àlbum amb 4 cançons noves, entre les quals aquest Patient Zero, que estem escoltant. Els deixem ara amb la informació de Catalunya, l'edició migdia. Que passin bona tarda.

0: Edició migdia. Ràdio Nacional, Ràdio 5, Ràdio 4. Elena Pérez.
1: Molt bona tarda. La Mari Carmen, la dona de 87 anys, desnonada de la seva casa de Madrid, on havia viscut més de 7 dècades, ha donat les gràcies des de l'hospital per tot el suport rebut i ha demanat a la societat que continuï lluitant perquè no es repeteixi un cas com el seu. El seu desnonament, ja ho saben, ha tornat a posar l'habitatge en el centre del debat polític. El govern central vol portar al Consell de Ministres a dimarts vinent un nou decret i, paral·lelament, el PSOE i Junts negocien perquè aquest decret pugui sortir endavant quan arribi al Congrés. Junts manté les seves exigències, entre elles ajudes fiscals als propietaris que lloguen pisos. El vicepresident del Parlament Europeu, el socialista Javier López, ha instat els diputats del Congrés a ratificar ja una llei que acabi amb aquests drames. Ho ha dit al Cafè d'Idees de Ràdio 4.
2: Necessitem que el Congrés dels Diputats també utilitzi tots els seus mecanismes per aprovar lleis que impedeixin casos que han posat rostre, jo diria, a una crisi d'habitatge que existeix.
1: I finalitza sense cap acord rellevant la primera trobada de la cimera política en matèria educativa entre el govern i tots els grups parlamentaris, a excepció de Vox. Sí que s'ha establert dividir les negociacions a dues bandes, ho ha explicat la consellera d'Educació, Esther Niubó.
3: Un, amb una persona nomenada per cada grup parlamentari que hi participa amb el Consell d'Educació de Catalunya, que pugui doncs, fer seguiment del procés d'escolta, de deliberació, de l'agenda de temàtiques a tractar, i per altra banda un altre espai de treball que té a veure amb treballar aquest compromís per l'assoliment del 6%.
1: De seguida parlem d'aquests i altres temes. Salutacions del José Gil a la realització, l'Helena Ramos i l'Adriana Llacay a les vies de so, l'Eric Sobrevia a la producció i l'Aler Vacas al control central. Moment ara per la informació de serveis. Com se circula en aquest divendres? Divendres de pont per alguns. Servei Català de Trànsit, Sílvia de l'Amo.
4: Bona tarda des del Servei Català de Trànsit. Després d'un matí molt complicat per molts accidents en diversos camions, hem de dir que la situació va millorant i, per exemple, la retenció que hi havia i l'accident a Santa Perpètua de Mogoda en sentit Tarragona s'ha restablert totalment, però encara queden 4 quilòmetres de lentitud. A Avinyonet del Penedès, on ha cremat un camió, també està tot arreglat i en sentit Tarragona encara es registren, això sí, 6 quilòmetres de lentitud. Molta mobilitat a les dues rondes, al matí han estat molt tranquil·les, però estem en operació sortida del cap de setmana i això fa que hi hagi molta mobilitat, especialment la ronda de dalt en sentit Llobregat amb 7 quilòmetres. I pel que fa a l'àrea metropolitana, destacar de moment retencions a Ripollet en sentit Sabadell a la C58 i a la C17 a Mollet en sentit Barcelona. Això és tot. Bona tarda.
1: I quina és la previsió del temps per avui? També de cara al cap de setmana, Emet Noelia García.
5: Avui a Catalunya continuem amb calor i temperatures més altes de l'habitual per aquesta època de l'any. A l'interior de Tarragona es podran superar els 36 graus i més de 34 al Pirineu de Lleida. Avui màximes de 29 graus a Tarragona, 30 a Barcelona, 33 graus a Girona i 35 a Lleida. Aquesta tarda sol i cel clar o poc ennuvolat. A l'interior bufarà vent moderat. Demà dissabte baixaran les temperatures, però continuen càlides. 33 graus a Lleida, 32 a Girona, 29 graus a Barcelona i 28 a Tarragona. També serà un dia de sol amb cel clar o poc ennuvolat. Al matí, núvols baixos al litoral amb possibles boires. Temperatures mínimes de 20 graus a Barcelona i 18 a Girona. Durant la propera setmana baixaran les temperatures i s'esperen precipitacions.
0: Edició migdia. Elena Pérez.
1: La Mari Carmen, la dona de 87 anys, desnonada de la seva casa de Madrid, ha demanat avui des de l'hospital on està ingressada que es continuï lluitant perquè a ningú més li passi el que ella està vivint aquests dies. El seu cas, precisament, ha fet que l'habitatge s'hagi tornat a posar una vegada més al centre del debat polític. De fet, el govern central portarà dimarts vinent un decret d'habitatge al Consell de Ministres, un decret que necessita dels vots de Junts per sortir endavant al Congrés i per això aquests dies s'estan intensificant els contactes amb els de Puigdemont, que en sabem, Elena García.
6: I sense rebaixes fiscals als propietaris, Junts no validarà el nou decret de Sánchez, però el to de Puigdemont és ara més conciliador que mesos enrere, i les mesures les mateixes. Desgravació del lloguer i de la hipoteca i dels comptes d'estalvi dels joves per habitatge habitual. Suspendre els desnonaments a persones vulnerables amb pisos de fons voltor. Exonerar de l'IRPF els majors de 65 anys a residències en vendre el propi. O la cancel·lació de la hipoteca si el banc la traspassa a un altre per import i inferior al pendent. Junts vol falcar els petits propietaris. Deixa clar que la interlocució és amb el PSOE i Nogueres assegura que ho veu amb bons ulls.
7: Hi ha un mínim comú denominador i no cal que ningú renunciï al que creu, però també és cert que l'aritmètica és la que és.
6: A la Corporació Catalana, sense resposta encara, emplaçats Junts i el PSOE a les properes hores.
1: En aquest context de negociacions, el PSC confia que el desnonament de la Mari Carmen a Madrid permeti aprovar definitivament el decret d'habitatge. N'ha parlat al Cafè Idees de Ràdio 4 el vicepresident del Parlament Europeu i eurodiputat socialista Javier López.
2: Necessitem que el Congrés dels Diputats també utilitzi tots els seus mecanismes per aprovar lleis que impedeixin casos que han posat rostre, jo diria, a una crisi d'habitatge que existeix.
1: El moviment en defensa de l'habitatge demana que es respecti com a dret i deixi de ser un negoci. Pau Segura, portaveu del Sindicat d'Habitatge de l'Hospitalet, ha explicat també al Cafè d'Idees de Ràdio 4 els greus efectes que tenen els desnonaments sobre les persones que els pateixen.
8: És horrible, ho vam dir a la roda de premsa que vam fer, jo crec que no tenim cap company que no hagi passat mínim una nit a urgències per atacs d'ansietat, per desmaiar-se, perquè... Bueno, tu quan t'arriba el burofax dient-te tal dia et farem fora del pis, et poses molt nerviós, però clar, la nit d'abans és horrible. O sigui, és horrible no saber si demà tindràs una llar.
1: I encara parlant d'habitatge, els expliquem que Celanteix, el mercat immobiliari a Catalunya, amb un retrocés de la venda d'habitatges al juliol del 7%, malgrat que les operacions es mantenen en màxims. Climent Sabater.
9: Malgrat el retrocés en la compra-venda d'habitatges d'un 7% en comparació amb fa un any, els més de 10.000 pisos venuts suposen la segona xifra més alta en un mes de juliol a Catalunya de tota la sèrie històrica. Un mercat dominat per la segona mà amb un 80% de les operacions sobre habitatges usats i només un 20% d'obra nova. I és precisament la falta d'oferta al fre del mercat, apunta el gerent de la Cambra de Propietat Urbana de Barcelona, Òscar Gorgas.
10: Si analitzem l'estoc que s'acumula a les webs on s'ofereix el producte, on es comercialitza el producte, veurem que no incrementa l'estoc d'habitatge. Per tant, hem de pensar que tot el que surt al mercat es ven si està en preu i en condicions.
9: Al conjunt d'Espanya, el mercat immobiliari reprèn les davallades, en aquest cas d'un 5% al juliol, amb 61.000 transaccions després del repunt del mes de juny.
1: I atenció a tots aquells que cobren una pensió no contributiva i tenen dret al complement de la Generalitat, perquè el Departament de Drets Socials i Inclusió ha començat a fer efectiu l'augment d'aquest suplement que cobren més de 56.000 persones. A partir d'ara rebran, per part de la Generalitat, 51,42 euros més al mes, és a dir, uns 600 euros més cada any. Per rebre aquests diners no s'ha de fer cap gestió i es cobrarà amb caràcter retroactiu des de l'1 de gener d'aquest any. Raül Moreno és el conseller de Drets Socials.
11: Parlem sobretot de dones grans que han dedicat bona part de la seva vida a cuidar els altres, moltes vegades sense reconeixement ni cotització. Per tant, millorar aquestes pensions és justícia social, és garantir uns ingressos més dignes i reconèixer una feina que durant massa anys ha estat invisible.
1: Aquest augment és possible gràcies a un canvi normatiu impulsat pel govern i aprovat en la Llei d'Acompanyament dels Pressupostos de la Generalitat del 2026. I encara en plan econòmica, l'economia espanyola manté el pols i entre abril i juny creix un 0,7%, una dècima més que el primer trimestre de l'any. Es confirma així la dada avançada per l'Institut Nacional d'Estadística i ho fa gràcies a l'impuls de la demanda interna, el consum de les famílies i també la construcció. De fet, el consum de les llars creix el doble que la taxa general pel bon comportament del mercat laboral. La inversió també manté el dinamisme i, per sectors, és la construcció la que lidera els avenços. En taxa interanual, el PIB ha crescut un 2,6% en línia amb la previsió del govern espanyol de tancament de l'any.
0: Edició migdia.
1: La primera trobada en el marc del gran debat educatiu que vol impulsar el govern ha acabat sense cap acord significatiu. Ha durat una hora i mitja i han assistit tots els grups polítics, a excepció de Vox, seguint tot estat la Laura Hurtado.
12: L'únic acord que es desprèn de la trobada en la qual s'ha parlat d'inclusió, pantalles i lectura és la creació de dos nous espais de treball. Ho ha explicat la consellera d'Educació, Esther Niubó.
3: Un, amb una persona nomenada per cada grup parlamentari que hi participa amb el Consell d'Educació de Catalunya, concretament amb el seu president, el senyor Joan Manel del Pozo, que pugui doncs, fer seguiment del procés d'escolta, de deliberació, de l'agenda de temàtiques a tractar i, per altra banda, un altre espai de treball que té a veure amb treballar aquest compromís per l'assoliment del 6%.
12: Els partits polítics que hi han participat han criticat la manca de concreció i l'absència d'altres agents del món educatiu. Escoltem Mònica Sales de Junts, Jordi Albert d'Esquerra Republicana i Jéssica Albiach, dels Comuns.
13: Com era previsible, ha estat una reunió molt inconcreta i molt buida de contingut.
14: Lluny de servir per concretar o per arribar a possibles acords, ha estat una reunió simplement de presa de contacte.
15: Rescatar l'educació pública del nostre país, sí. Rescatar el govern i els seus problemes, no.
12: D'altra banda, la consellera tampoc ha concretat quan es tornarà a reunir amb els sindicats que demanen reobrir les negociacions. Aquesta setmana estava previst que convoqués la mesa sectorial amb el conjunt de forces sindicals.
1: I anem ara fins a Lleida perquè s'ha aprovat la nova ordenança municipal que prohibeix anar amb la cara tapada als espais públics. Això inclou el burca o també el niqab. El PSC, Junts i Vox hi han votat a favor, en contra Esquerra, Comuns i Partit Popular. Joana Cendra.
16: Amb la nova normativa, portar la cara tapada estarà sancionat entre 400 i 750 euros. El PSC considera que així es protegeixen les llibertats. Cristina Morón, regidora.
17: Perquè les normes no només limiten conductes, sinó que les normes també protegeixen llibertats.
16: Junts i Vox hi han donat suport, en canvi Esquerra i el Comú la veuen masclista i excessivament punitiva. Jordina Freixenet, d'Esquerra.
18: És profundament masclista. Marxarem més tranquil·les si els hi fiquem 450 euros de sanció? Així els hi traurem l'opressió amb aquestes dones?
16: Finalment, el PP creu que la norma no prohibeix els elements, sinó que els permet i els regula. Javier Palau.
19: Per tant, quan una senyora se la pari i li digui que ella afirmi que porta la cara tapada per llibertat religiosa, podrà seguir portant el burca sense cap tipus de sanció, perquè cap dona admetrà que porta el burca per prohibició o per imperatiu.
16: Al ple també han intervingut entitats com ara Arrel, Sant Ignasi o Càritas, que han demanat als polítics un canvi de mirada per acabar amb la porofòbia.
1: I en plana judicial, aquest matí ha passat a disposició judicial els jutjats de Viella, Belén López, la parella de Josep Joan Pera. L'arquitecte va morir al seu apartament de Baqueira el Nadal de 2024, als 72 anys, i ara el jutjat investiga la dona de 65 anys per la seva presumpta relació amb aquesta mort. Dimecres va ser detinguda a Madrid i aquest matí ha prestat declaració davant del jutge de Viella que instrueix el cas. Més coses, la Guàrdia Urbana de Tarragona ha tingut un home acusat de voler segrestar dos menors que estaven jugant en un parc en ple centre de la ciutat. L'arrestat va voler aprofitar la gent congregada a la zona amb motiu de les festes de Santa Tecla. Més detalls, Judit Huerta.
20: Els fets van passar el dimecres cap a les 9 de la nit. Uns pares que hi havia a la plaça Verdaguer, al costat de la Rambla Nova i en ple centre de la ciutat, van alertar la Guàrdia Urbana que un home que estava a la zona es volia endur dos menors. Era la nit de festa gran de Santa Tecla i hi havia molta gent, el que provocava certa confusió. Però els pares van poder aturar-lo i parar-lo fins que la policia va arribar. Quan els agents van escoltar els testimonis, van identificar l'home i el van detenir. Té 37 anys i està sent investigat per detenció il·legal en grau de tentativa. L'home, però, ara és a càrrec dels Mossos d'Esquadra, que són els que han de completar la investigació policial abans que declari davant el jutjat de guàrdia.
1: I a Girona, cap dels 11 acusats en el cas Càrnies Vilaró de Sils haurà d'anar a la presó. Les parts han arribat a un acord amb la Fiscalia. A tres acusats se'ls ha retirat l'acusació i la resta han acceptat penes inferiors als 2 anys. La Fiscalia ha tingut en compte les dilacions indegudes perquè el cas ha trigat gairebé 15 anys a arribar a judici. El Ministeri Fiscal, recordem, els acusava d'irregularitats comptables i operacions fictícies per aparentar solvència i obtenir crèdits. Ara la causa continuarà a l'octubre per determinar la responsabilitat civil i les possibles indemnitzacions als creditors. Càrnies Vilaró, recordem, va arribar a ser una de les principals exportadores de carn de porc de l'Estat amb una facturació de més de 200 milions d'euros. I una notícia que acabem de conèixer fa pocs minuts, un parapentista ha mort aquest matí en accidentar-se a prop de la carretera BV-4501 a Santpedor. Els bombers ja han desplaçat una dotació i han assegurat el perímetre, ja que havia caigut un cable elèctric. A aquesta hora el cos espera l'arribada de la companyia elèctrica que fa tall de tensió i instal·la una presa de terra per poder treballar amb seguretat. Fins al lloc s'hi han desplaçat també els Mossos, que s'han fet càrrec de les diligències judicials i de la investigació. És el segon accident aeri mortal al Bages en 3 dies. L'Ajuntament de Barcelona aprova definitivament incrementar la taxa turística dels 5 als 24 euros des del pròxim any i fins al 2030, que ha sumat els 6 euros al tram autonòmic. Suposarà en total que cada creuerista de curta estada pagarà 30 euros per desembarcar a la ciutat. La mesura ha comptat amb el suport del grup de govern, Junts i també Esquerra. Per Jordi Valls, tinent d'alcalde d'Economia, cal que els creueristes que no dormen a la ciutat paguin les externalitats que generen i aconseguir de retruc, diu, baixar aquesta modalitat turística.
21: O que es crea amb aquesta fiscalitat un instrument de dissuasió respecte a la gestió de la demanda.
1: PP i Vox han acusat el govern de turismofòbia. Des dels comuns han justificat el vot negatiu perquè l'increment de 18 euros no s'ha aplicat des del primer moment. Tot això en un plenari municipal en què l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha tornat a ser reprovat avui per sisena vegada. En aquesta ocasió, la petició l'ha formulada el grup de Junts per denunciar l'actuació del govern en relació a la degradació del barri de Sant Antoni. Maite Boada.
4: La inseguretat i els problemes d'incivisme al barri de Sant Antoni han comportat avui que Junts, PP i Vox votessin a favor de la reprovació de l'alcalde. Una reprovació que ha comptat també amb l'abstenció dels considerats socis preferents del govern, Esquerra i Comuns. La reprovació l'ha formulada en aquests termes el president del grup de Junts, Jordi Martí Galbis.
21: Defecant pels carrers, gent drogant-se pels carrers, gent amb por de sortir pels carrers, tot això... Diran, no, és que això és catastrofisme. No, no és catastrofisme. És una situació límit i hem d'empatitzar amb la gent.
4: Eva Baró d'Esquerra i Guillem López dels Comuns deixaven passar la reprovació per aquests motius, per considerar en paraules de Baró que no se'n surten.
22: Vostès ho intenten, però no se'n surten a Sant Antoni.
4: Des del govern, el regidor del districte de l'Eixample, Jordi Valls, lamentava l'ús de la fórmula utilitzada.
23: Jo els encoratjo que treballem conjuntament i que no utilitzin tant la reprovació perquè és un instrument excessivament senzill.
4: PP i Vox han considerat que es podria reprovar el govern no només per Sant Antoni, sinó també per moltes altres coses.
1: I parlem ara de salut perquè a motiu del Dia Mundial del Pulmó, la Societat Catalana de Pneumologia demana incorporar el cribatge de càncer de pulmó a la cartera de serveis de salut perquè l'evidència científica avala que permet detectar el tumor en fases curables. I a més, queda justificat, Anna Bañeres, perquè és el càncer que més morts causa entre els homes.
24: El 70% dels càncers de pulmó, quan es detecten, estan en fases avançades i no hi ha cura. Poder cribrar de manera rutinària en aquelles persones que són de risc, fumadores i exfumadores, permetria capgirar la situació, com explica el doctor Roberto Chalela, membre de la SOCAP.
25: Poder detectar un 70% de los nuevos cánceres en una fase donde se pueden curar con tratamientos menos costosos, si se hace o no se realiza una tomografía de baja dosis, de manera anual, o cada dos años, esto está por discutir, pues se reduce la mortalidad por el cáncer de pulmón. Se reduce en al menos un 20%.
24: Per aquest motiu, proposen que s'implementi planificada i progressivament el cribratge de càncer de pulmó.
25: Permite identificar a las personas de riesgo, pero también permite actuar sobre estas personas para disminuir la cantidad de tabaco o llegar a la cessació total del tabaco.
24: En aquest sentit, remarquen que és important complementar-ho amb l'estratègia de prevenció i la deshabituació tabàquica.
1: I un últim apunt abans de la cultura, presó preventiva per quatre homes enxampats d'infragant i transportant més de 150 quilos de droga al barri de Sants de Barcelona. Els fets van tenir lloc el passat dilluns al carrer Ventura Plaja. Agents de paisà dels Mossos van interceptar quatre individus carregant caixes en dos vehicles. Davant la seva actitud sospitosa, els policies van decidir interceptar-los i en escorcollar els vehicles van localitzar la droga. Substàncies estupefaents, tals com haixís, marihuana o cocaïna. A més, els agents van localitzar més tard una furgoneta de lloguer que els arrestats no havien retornat al seu interior i van localitzar més quilos de droga i un subfusell amb cartutxos i un silenciador. I la Mercè viu aquest divendres una de les jornades musicals més intenses amb caps de cartell com els Amics de les Arts, Nacho Vega, Saxeni, Maria Jaume, La Paloma, Buos, Els Catarres o Fuensanta. Per tenir clar on i quan, ens ho explica la nostra companya Montse Soto.
26: De propostes musicals, avui a la Mercè en teniu per triar i remenar, i totes gratuïtes. A l'Avinguda de la Catedral, a les 11 de la nit, la Shanghai Chinese Orchestra, formada per una vintena de músics, fusionarà la instrumentació tradicional de l'Àsia Oriental amb la contemporaneïtat acústica. Al Passeig dels Tilers, la festa la protagonitzaran les versions de la banda barcelonina Zucarillo Kings, mentre que l'amfiteatre grec a 9:45 hi sonaran els èxits de Nacho Vegas, a qui agafarà el relleu el quartet madrileny La Paloma, presentant nou treball. A les 9 de la nit, als jardins del doctor Pla i Armengol, al barri de Guinardó, la compositora Fuensanta fusionarà en el seu acústic la tradició oral mexicana i el jazz més contemporani, seguits dels ritmes caribenys de Marina i Sumelao. Però bona part del públic es concentrarà, com cada any, a l'Avinguda Maria Cristina. Allí hi actuaran a partir de 9:45 la mallorquina Maria Jaume, els Amics de les Arts celebrant 20 anys als escenaris, en una nit que tancaran els hits dels Catarres i l'esperat retorn de Teràpia de Xoc. I a la platja del Bogatell desfilaran joves talents com Aina Machuca, guanyadora d'Eufòria, les melodies desenfadades de Saxeni, per acabar amb Miqui Núñez i els èxits de Buhos, ballats sobre la sorra. Nosaltres us deixem amb les Testarudes, nou catalanes que avui, a partir de 10:45 de la nit al Moll de la Fusta, portaran fins a l'actualitat el llegat del Rigui i l'Escar. Ha estat bon cap de setmana.
2: El quart temps. José María Rubí.
5: Bona tarda, aquí comença mitja hora d'esports a Ràdio 4, avui amb molta activitat en directe. Comencem per situar la semifinal Espanya-República Txeca a la Billie Jean King Cup de tenis. Jaume Riello, el combinat nacional al límit.
6: Les cordes, sí senyor. Derrota el primer partit de Jessica Bouzas contra Carolina Mujova en dos sets. Obligada Cristina Buxa a guanyar a la número 6 del món, a Linda Noskova, el segon partit individual. El primer set se l'ha endut la txeca, al tie-break. Buxa ha de guanyar, per tant, el segon per mantenir opcions 1-0 de moment en aquest segon set.
5: Després refresquem l'eliminatòria. Jorge Agüero, en marxa la qualificació del Gran Premi d'Azerbaijan de Fórmula 1. En quin punt la tenim?
7: En concret, acabem d'encetar la segona màniga d'aquesta sessió de classificació, on no hi és Fernando Alonso. 19è ha caigut en la Q1, el més ràpid fins ara, George Russell, el pilot britànic de Mercedes.
5: Després tornem a actualitzar abans d'acomiadar. I per rematar aquest primer bloc, pallissa del Barça d'handbol, com s'esperava en el seu debut al Mundial de Clubs contra el Pinheiros brasiler, Alex Carazo, amb tots els respectes, però primer tràmit superat.
8: Amb solvència, a més, partit còmode pel Barça en aquest inici de la defensa del títol. 33-44 ha guanyat l'equip de Carlos Ortega, el Pinheiro brasiler, en un duel on els blaugranes només han anat per darrere el marcador en el primer gol del partit. Òscar Grau.
9: Venim aquí, doncs, a guanyar. L'any passat es va aconseguir i volem repetir-ho. I sabíem que era important començar aquest torneig amb bon peu i això hem fet. Primera victòria, anar agafant sensacions. I res, a nivell personal també molt content. I res, a seguir millorant i amb ganes d'afrontar el que queda de setmana.
8: Recordem, format de dos grups de quatre equips, els dos líders passen a disputar la final. El Barça s'enfronta diumenge a l'Els Amalek Egipci i dimarts al Montada Marroquí.
5: Això és el quart temps, a la sintonia de Ràdio 4, amb el Jaume Riello a la meva dreta i a la meva esquerra, a tot arreu avui, i al davant el José Gil i la Elena Ramos a la realització tècnica. Comencem.

0: He dit Ilenia, he dit Elena, José, he dit Elena.
1: La selecció espanyola de futbol viatja per la tarda a Anglaterra, on jugarà demà en l'estrena d'una nova edició de la Nations League, en l'estrena de la segona estrella de campions del món. Han entrenat a les Rozas a primera hora i farà roda de premsa a Wembley el míster Luis de la Fuente ja al vespre. En les darreres hores, a Radio Televisió Espanyola hem pogut escoltar a Lamine Yamal, de seguida sona aquí a Ràdio 4, i a Dani Olmo, que s'ha desfet en elogis cap al millor jugador del passat campionat del món i nou migcampista blaugrana, nou company seu com és Rodri.
2: Yo creo que cambiar no ha cambiado mucho, pero sí que Rodri es un jugador que te da algo diferente, ¿no? Esa experiencia, ese juego posicional, ese equilibrio que nos ha dado siempre en la selección y que él ha dado en su club. Y esa figura que quizás antes no teníamos un perfil como el suyo, ¿no?
1: De Dani Olmo a Lamine Yamal, aquí li hem preguntat per les campanyes que estan fent a tot arreu per la pilota d'or i per si té por que, precisament per això, se'l consideri un egoísta, i és evident que ell té les coses clares.
3: Sí, yo creo que sí. Al final es muy importante que aparte de ser un buen jugador, yo creo que el mejor jugador siempre hace que su equipo gane. Al final, cuando tu equipo gana, pues todo el mundo resalta más, todo el mundo brilla más. Y gracias a Dios, pues con la selección llevamos años ganando, con el Barça estamos ganando, estamos muy contentos, queremos seguir ganando. Individualmente estoy muy feliz.
1: Més coses de la Nations League. Avui debuta a la banqueta de França Zinedine Zidane en el partit que juguen a Turquia els gals. I d'ahir recuperem l'empat a 1 entre Països Baixos i Alemanya en el debut dels dos seleccionadors, de Xavi Hernández i de Jürgen Klopp. Ho avançàvem ahir, la selecció espanyola sots 21 podria enllestir la classificació pel pròxim europeu de la categoria si guanya Finlàndia des de 4:45 de la tarda. A nit, el tècnic David Gordo va passar pel programa Radio Gaceta de los Deportes de Radio Nacional i va estar parlant molt bé del blaugrana Xavi Espar. Va arribar a dir que li recorda a Pedri.
4: Lo que pasa que, bueno, él está jugando ahora en el Barça como lateral y posiblemente él sea más medio centro que lateral, pero ya te digo, él interpreta muy bien todas las situaciones de juego y se puede adaptar perfectamente a jugar en diferentes posiciones con un rendimiento muy bueno.
1: Aquí a casa, en competició domèstica, la jornada 7 de segona divisió s'enceta amb el partit entre el Girona i l'Albacete a Montilivi des de 9:15 del vespre. Els gironins acumulen força baixa en atac entre lesions i compromisos dels internacionals. L'equip manxec encara no sap el que és guanyar, però el míster gironí Quique Álvarez creu que tot això no té gens d'importància mentre ells no solucionin el gran defecte que estan patint en aquest inici de curs.
5: Estem patint massa quan igual no és el nostre moment de partit. És veritat que quan nosaltres tenim el moment bo, doncs estem fent patir el rival i estem marcant, i quasi tots, diria que tots els partits han marcat, i això és important, però bueno, una mica el control aquest de partit.
1: Demà juga el Sabadell a camp del Celta B a 7:15 de la tarda. I aquest cap de setmana juga el partit d'anada de les eliminatòries prèvies a l'aparició dels equips de primera divisió a la Copa del Rei de Futbol, i busca aquest premi un únic equip català, l'Associació Esportiva Prat. I aquesta eliminatòria de 120...

0: I aquesta eliminatòria de 128ens de final de la Copa, el Prat se l'haurà de jugar a Eivissa, o contra un rival d'Eivissa, perquè encara és una ronda a doble partit. El Prat jugarà contra el Sant Rafel, un conjunt de la nostra Lliga Elite, contra un equip de la regional preferent de les Illes Balears, la Copa que ens agrada, la Copa que mola, com es diu. El president del Prat és el Luis Quiñonero. Senyor Quiñonero, què tal? Molt bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Moment importantíssim, només començar la temporada, perquè... Bueno, doncs realment és una d'aquelles coses que es recorden tota la vida si un aconsegueix a la següent ronda començar la copa que tothom ja veu per la tele, no?
1: Pues sí, és un premi important, ja que el nostre objectiu l'any passat era pujar de categoria, pujar de tercera rep, però bueno, no va poder ser i llavors el premi de la Copa del Rei, que per cert és la segona vegada que juguem la Copa del Rei. No és la primera vegada, és un premi important i llavors, com has dit tu molt bé, si passem, pues tindrem el gordo de Navidad.
0: Mm. Es converteix esportivament en objectiu prioritari passar aquesta eliminatòria, perquè moltes vegades, jo no sé si amb la boca petita, els equips de categories inferiors diuen tampoc no volem hipotecar el que passi a la Lliga, perquè al final, al mig i llarg termini, la Lliga és la que ens dona de menjar, però clar, és que el pas és molt important si després arriba un rival de primera divisió, no?
1: Exactament, és un pas important tant de prestigi amb el tema econòmic, pues no te diré més, pues és un tema que tens premi de econòmic i de prestigi.
0: Ho tenia apuntat aquí, preguntar-li això, no sé exactament si és molt rellevant, si és d'aquelles fites que arreglen el pressupost d'una temporada, pel que vostè m'està dient podem estar parlant d'això, no?
1: Bueno, depèn de si passem la primera ronda i l'equip que ens toqui en el sorteig, pues, llavors segurament pues, cobrirem tot el pressupost i tindrem pues, pressupost per a l'any que ve si tenim la sort de pujar de categoria, clar. Sí, t'arregla bastant bé.
0: I això... Clar,
1: depèn també del rival que te toqui.
0: Clar, evidentment. Però vamos, en el pitjor dels casos ja ens està dient el senyor Quiñonero que la gent a la que li toca gestionar doncs té molt present aquesta doble fita, no només l'esportiva, sinó també l'econòmica, la financera. Com està siguent aquesta setmana, perquè evidentment a l'horitzó no hi ha un equip de la màxima categoria, però per arribar a l'equip de la màxima categoria primer s'ha d'eliminar el Sant Rafel. Com està l'equip? S'està fent llarga la setmana?
1: No, una setmana normal, en vez de jugar en la nostra competició, que és la Liga Elite, pues jugarem la Copa del Rei, no? I llavors pues, tenim que tindre el màxim respecte amb el Sant Rafel, perquè té les mismes possibilitats que tenim nosaltres i llavors, té, com has dit abans, són doble partit. El partit d'anada serà el seu camp i el partit de volta serà la nostra. Llavors, mantindre sempre el mateix respecte si és de les Illes, com els Illes Catalanes, tenim que jugar, respectar el rival i posar-se-lo difícil i passar de ronda. Mm. Està clar que no serà fàcil ni molt més.
0: Mm. I la pregunta següent evident és i Luis Quiñonero com està? Perquè a mi sí que m'està...
1: Il·lusionat.
0: M'està semblant que és la persona a qui més li pot afectar en les properes setmanes el que passi entre aquest cap de setmana i la setmana següent en el partit de tornada, no?
1: Sí, a veure, la processió va per dintre, no? Llavors, nosaltres des de la directiva tenim que transmetre pues, tranquil·litat i que l'equip esté tranquil i demés, i que és un partit que serà un partit complicat, però sabem de les nostres possibilitats, llavors tenim que competir i demés, i des del club tenim que transmetre als jugadors pues, esa tranquil·litat que és un partit normal i que tenim la volta a casa i, bueno, el nostre públic i tindran l'apoyo de la futbol base, de les jugadors de la pedrera nostra i, a més, serà un partit bonic i, llavors, tenim que tindre esa tranquil·litat, donar-los tranquil·litat a ells, que no se posin nerviosos i, a més, que l'eliminatòria és llarga i, llavors, quan passin aquesta eliminatòria ja farem tot el que estigui en nostres mans per a fer una següent ronda bastant xula i en la qual, pues, bueno, disfrutarem tots, nosaltres i tota la població del Prat.
0: En tot cas, ens explica el senyor Quiñonero que sí que aprofiten aquesta oportunitat perquè sigui també un moment especial dintre del club, no? M'ha cridat l'atenció això de que intentaran involucrar la gent del futbol base, per exemple.
1: Sí, la gent del futbol base i la gent del Prat. Involucrarem a tota la població. A tota la població, no sóc del nostre futbol. Tenim un equip aquí al costat nostre, que és el Terlenca, i llavors pues, també jo m'imagino que també vindran també pues, a posar-li una mica de pressió també a l'equip rival i demés, i que sigui una festa, i una festa pues, que, en la qual pues, disfrutem tots.
0: O sigui, la tornada té pinta de ser molt xula, eh?
1: Sí.
0: Una pregunta d'aquelles que potser estan més en el cap dels periodistes que no en el cap de la gent de futbol, perquè la teoria està molt bé i el paper, com es diu, aguanta tot i després és el que passa sobre el terreny de joc el que realment importa. Hi ha favorit en aquesta eliminatòria? Vull dir, es poden comparar categories entre diferents territorials? No sé si el Prat està en teoria algun esglau per sobre del Sant Rafel o al revés o no?
1: A veure, estem quasi a la mateixa categoria, ells a la preferent i nosaltres a la Liga. Està clar de que, a veure, per història i demés, pues nosaltres tenim un percentatge molt petit de que tenim més experiència que ells, però és igual. Ja t'ho he dit abans, màxim respecte, ells jugaran amb 11 jugadors, nosaltres amb 11 jugadors, i llavors tenim que tindre el màxim respecte, jo soc de la partida, i al camp tenim que demostrar que som superiors a ells i demés, i demostrar-li al seu camp i demostrarem al nostre camp, però màxim respecte a l'equip contrari i sabem i tots els diem que el futbol català és el que és un de les que totes les territorials le temen al futbol català. Pues tenim que tindre el màxim respecte amb tots els clubs que ens enfrentem de fora de Catalunya i jo crec que amb el camp és igual a tot i llavors tenim que jugar, fer-lo bé i si tot va normal pues segurament passarem de ronda.
0: Això és una evidència. Al final el marcador és qui dictarà el que ha passat i no el que estiguem nosaltres filosofant abans que comenci l'animatòria. La darrera, senyor Quiñonero, que s'imagina si aconsegueixen l'objectiu i passen? Perquè, evidentment, els de la Supercopa estan exempts en la següent eliminatòria. No serà un Barça, ni un Madrid, ni un Atlético, ni la Reial Societat, però, per exemple, jo sí, estic ja fabulant. Un Betis seria la bomba, no?
1: Hòstia, me l'has treure de la boca. Era l'equip que jo, en el supuesto que passem, és l'equip que m'agradaria que pues, visitar el Sanier. És l'equip favorit, jo crec, de tota la població i de tota la directiva i tots els jugadors i demés, que si estan pensant passant de ronda i passem de ronda, és l'equip que ens agradaria que visitarà al Prat i en aquest cas pues, jugaríem amb un equipàs i el qual aquí al Prat i al voltant d'aquí del Prat ponia molta afició del Betis i bueno, seria una gran festa, eh? Seria una gran festa. És l'equip que desitgem que sigui així, que ens toqui la següent ronda.
0: Jo intentaré predicar amb
1: l'exemple. Sempre i quan passem.
0: Això anava a dir-li. Jo intento predicar amb l'exemple. Primer un pas, primer el partit d'anada, després la tornada, i després ja veurem el que diu el sorteig.
1: Exacte, sí,
0: Luis Quiñonero, president de l'Associació Esportiva Prat, moltíssima sort aquest cap de setmana i tota l'eliminatòria. Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies i que vosaltres també lo podeu dir, que hem passat ronda i que nos ha tocat el Premi Gordo de la Navitat.
0: Tant de bo. Gràcies, senyor Quiñonero.
1: Vinga, moltes gràcies.
0: Quasi 46 minuts, deixem el futbol, capítol de seccions del Futbol Club Barcelona. Una altra que juga avui és la de futbol sala, 8:45 de la nit, partit de Lliga contra el Cartagena. I l'equip de bàsquet culer va començar de la millor manera a l'Eurolliga, guanyant l'Efes 89-82. Hi havia satisfacció al vestidor del Barça, com deia Joel Parra, perquè a estones van assolir un dels objectius, trobar la seva essència.
2: Crec que el moment on ens hem anat una miqueta del marcador ha sigut quan hem vist aquest Barça que volem ser, no? Defensar, córrer i anotar ràpid. Aquest equip està fet per jugar aquest joc i quan ho hem aconseguit fer, doncs és molt difícil parar-nos.
0: En aquesta primera jornada d'Eurolliga, avui juga el València a les 7 de la tarda a la pista del Besiktas. Ahir van perdre el Madrid a pista de Dubai, Baskonia a casa contra Olympiacos. I recordo, des de demà també tenim en marxa ja la Lliga ACB de bàsquet. Abans de marxar de cap de setmana, tenim cita, tenim consulta amb la Jessica Vall i avui també entre cistelles. La conversa d'avui va néixer el diumenge passat, a la final de la Supercopa de bàsquet, amb motiu de l'actuació estel·lar que va tenir el jugador de la penya Nicola Provitola contra el seu exequip, contra el Barça, i arran d'una frase que va deixar anar...

0: veient la imatge, no? Perquè, sí, perquè hem escoltat l'àudio, però hi ha el vídeo. Fins i tot ell fa aquella mirada una mica de jugón, no? No sé si m'entens, sí, de... Jo, ell no ho esperava, però jo sí.
1: Sí, jo penso que en el cas dels esportistes, en especial, tot el que és el tema mental ho treballem moltíssim. I el que és encarrilar o enfocar totes aquestes notícies que a priori poden ser negatives en gasolina, mm, per al dia de demà, és una cosa que treballem moltíssim. Mm. O sigui, que es treballa a nivell mental. No perquè res t'afecti, sinó perquè acceptis la situació i vegis la part positiva d'aquella situació i puguis treure en profit.
0: Mm. No sé si d'alguna manera estem reincidint en algun aspecte que vam tractar la primera setmana quan parlàvem de posar-se en marxa, no? D'iniciar una temporada, d'iniciar un curs. La clau per un esportista és saber per què estàs fent les coses?
1: Sí, però tampoc creguis que té... O sigui, té a veure en el sentit de posar-te en marxa, quines ganes tens, de quin objectiu tens, quin és el teu fi, no? De per què et lleves cada dia. Però en aquest cas és algo com molt més momentani, no? Com enfoques el tornar a competir contra l'equip al qual, bueno, tu no has volgut marxar, no? Llavors, hi ha gent que es pot fer petita en una situació com aquesta, o pots enfocar-ho com una situació com molt positiva i dir, no, doncs ara ensenyaré que us heu equivocat, no?, amb la vostra decisió, una mica. Mm. I llavors això jo, en els esports d'equip, la veritat és que és una de les coses que més valoro, en especial, doncs, jo que sé, quan els futbolistes juguen a futbol i reben les grans pitades i has de saber que tu estàs allà, que estàs jugant a futbol i que els aficionats, doncs, sí, volen o t'estan xiulant perquè volen més de tu o perquè no els agrada, però al final tu t'has d'enfocar en el teu joc, no? I és com soroll que no ha d'anar per tu, no? Que no t'ha de molestar.
0: M'imagino que no és el mateix, no? Però soroll deveu tenir tots, els que esteu estressats, els que esteu exigits.
1: Sí, d'una manera o altra sí que tenim soroll que fa que no et focalitzis, no? I el que treballem són moltes tècniques per intentar que la ment només es posi focus en el que estàs treballant i que tot el que hi ha una mica al voltant, com pot ser premsa, poden ser afició, pot ser inclús família, amics, entorn, no intervinguin. I en aquest cas, doncs, jo crec que ens ha ensenyat el que és una mala notícia, treure-li les ganes. I em connecta amb molta gent que necessita a vegades aquestes notícies.
0: I aquí hi ha la doble cara, com gairebé en tota la vida. Hi ha el risc de passar-se, de l'extramotivació. Això també s'ha d'aprendre a gestionar, perquè a l'APRO li podia haver sortit, si no és capaç de portar-ho exactament a l'extrem que ho volia portar, li podia haver sortit un partit desastrós.
1: Sí, a veure, el que ens dona l'esport a totes les persones, és l'autoconeixement. Val? O sigui, jo sempre dic als nens que facin esport... perquè és aprens a través de l'emoció, no? De voler guanyar, de voler perdre. Aquests aprenentatges són com molt primaris i, per tant, s'arraiguen bé, no?, a la teva manera de ser. I després, perquè et coneixes a tu mateix, no? Llavors, aquesta autoconeixença fa que tu sàpigues si tu necessites motivar-te o necessites aïllar-te, tranquil·litzar-te, fer unes respiracions, o bé necessites, jo què sé, veure un partit del Barça el dia abans, no? Perquè així em motivaré i sabré contra qui jugaré, no? Són com les dues parts, i llavors tenim tècniques per poder pujar aquesta activació i tècniques per poder baixar aquesta activació, no? Una relaxació, una visualització, unes respiracions... Mm. El que poden fer és que ens tranquil·litzin i ens baixin aquest nivell d'activació, a tenir el nivell d'activació òptim, i veure un vídeo de com guanyes, posar-te

0: una música que et motiva, veure l'escut del teu anterior equip, jo què sé, són coses que et poden motivar i activar.
1: I més enllà de les estratègies, que és evident, tot s'entrena i això és una evolució que m'imagino que ha tingut l'esport en les darreres dècades. Però més enllà de les estratègies, en l'ADN, els esportistes del nivell també sou diferents. Vull dir, arribeu on arribeu en part perquè teniu un talent que hi ha gent que no en té?
0: Sí, jo penso que a nivell mental estem fets d'una altra pasta en el fet d'aguantar la duresa dels entrenaments, tolerància a la frustració, per exemple. Crec que tenim els esportistes del nivell tenim una tolerància a la frustració molt alta, perquè la majoria de vegades no surten bé les coses, no? Llavors, el creure que que has d'entrenar perquè et sortirà, això és una mica d'aquesta pasta, no?, que estem fets la majoria, però sí que crec que aquesta tolerància a la frustració, aquest autoconeixement de saber què és el que necessites en tot moment, aquesta extra motivació al no posar-te límits, al creure que ho pots fer, crec que és el que fa a un esportista diferent.
1: Llavors, pel que m'estàs dient, tu deus haver conegut casos al llarg de tants anys de trajectòria esportiva de companys, companyes, rivals, que tu consideraves que estaven tan ben dotats com tu o més, però els hi faltava potser aquest punt del que estem parlant avui?
0: Sí, en tenia d'esportistes que em semblaven, per exemple, que en tenien més i que els idolatrava o d'alguna manera m'inspiraven, com poden ser el Rafa Nadal, l'Ona Carbonell, esportistes com fets d'una altra pasta i que els valors que transmetien a mi m'inspiraven, i alguns d'altres que jo pensava, inclús de rivals, no?, de dir: ah, buah, aquesta rival sé que si en una prova li ha sortit malament, la resta del campionat ja sé que li anirà malament perquè no sap canviar el xip. O no, encara aquesta que li ha sortit malament una prova sé que sap canviar el xip i per tant no la puc borrar del meu radar per l'altra prova. O sigui, al final acabes coneixent els rivals i saps quins d'ells, doncs, encara pots dir: bueno, ara no fa falta que el tingui tant a la mira, que mai pots deixar ningú per descartat, eh? Però bueno, era una manera moltes vegades de dir: bueno, aquesta segurament no ho farà tan bé en aquest campionat perquè ha començat amb mal peu, o no, al contrari. Hi ha gent que necessita fer-ho malament una vegada per veure que no passa res i la següent es sortirà.
1: I en aquesta mena de dissecció del cervell, de
0: Sí.
1: l'essència de l'esportista d'elit que estem fent amb la Jessica Vall, encara et vull plantejar una darrera qüestió. Hem començat parlant de motivació i vull acabar parlant d'ambició, perquè moltes vegades jo crec que són conceptes que van un de la
0: Diferents.
1: mà de la... però poden anar acompanyats, poden anar un
0: Sí,
1: de la mà
0: van
1: de
0: molt
1: l'altre.
0: acompanyats.
1: Vosaltres teniu més gana que la resta, i a banda d'una sèrie de condicions perquè teniu més gana, també arribeu més lluny.
0: Mira, amb això de l'ambició, sí que m'he trobat amb esportistes que són poc ambiciosos, i qui és ambiciós és a l'entorn. El que li diu: no, és que no veus el que pots aconseguir. O sigui, és com no saps que estàs tocat per una vareta. I en canvi hi ha d'altres que són molt ambiciosos i tenen molt clar cap a on han d'anar i són els que arrosseguen una mica l'entrenador. D'aquests dos perfils et diria que els que més funcionen i els que acaben arribant o els que estan més temps allà dalt són els que tenen aquesta ambició i aquesta motivació una mica intrínseca. Els que necessiten que els motivin, que vagin una mica al darrere, poden arribar, però no estan tant de temps allà dalt. Necessiten massa del seu entorn.
1: Deia que l'excusa era parlar del cervell dels esportistes de l'alt rendiment, però jo crec que aquesta conversa la podríem extrapolar pràcticament qualsevol àmbit de la vida, qualsevol
0: I
1: activitat
0: tant,
1: de la vida, perquè
0: i
1: m'estic
0: tant.
1: imaginant els estudiants sotmesos a un període d'especial estrès o a un metge o una doctora davant d'una guàrdia de 24 hores a urgències.
0: Exacte,
1: Per
0: exacte.
1: tant, Jessica Vall, Moltes gràcies. Intentarem posar en pràctica alguna de les coses que hem après de tu en aquesta estudeta. Tornem a parlar la propera setmana.
0: Perfecte, ens veiem.
1: I en el darrer minut i mig actualitzem coses. Jaume, Espanya eliminada a la Billie Jean King Cup.
2: Havia començat amb bon peu el segon set Cristina Buxa, però ha perdut el servei dues vegades i Linda Noskova s'ha acabat imposant per 6-2 en aquest segon set a Buxa. 2-0 en el partit. 2-0 també en l'eliminatòria. La República Txeca ha superat Espanya. El primer partit Bouzas havia caigut contra Mujova. Demà l'altra semifinal entre Itàlia i Ucraïna i diumenge la gran final.
1: I Jorge, com deixem la qualificació del Gran Premi d'Azerbaiyán de Fórmula 1.
3: Amb la Q3 en marxa, sense Kimi Antonelli, el líder del Mundial que s'ha anat contra un mur i ha hagut d'abandonar, amb Carlos Sainz per primer cop un Williams en una Q3 i de moment amb George Russell, el britànic de Mercedes, marcant el millor temps, sembla que serà el dominador de moment aquest cap de setmana.
1: Acabem! Dues coses els hi recordo. Primer, la fita que va aconseguir el Mundial de Ciclisme, guanyant també la prova en ruta doblet de Benjamín Noval en categoria júnior. I els amants de l'esport en general, però sobretot del rugbi, demà comença la Lliga Masculina amb la Santboiana, però enguany sense el Futbol Club Barcelona. Que passin molt bon cap de setmana. El quart temps torna dilluns. Ara el butlletí de notícies. Adeu.

0: J'irai décrocher la lune, j'irai voler la...
1: Són les 4.
2: Ràdio 4. Serveis informatius.
1: Bona tarda, comencem amb una darrera hora de l'àmbit judicial. El jutge de Viella ha decretat presó provisional amb una fiança de 80.000 euros per la parella de l'arquitecte Josep Joan Pere, trobat mort al seu apartament de Baqueira per Sant Esteve. La dona de 65 anys ha passat aquest divendres a disposició judicial després de ser detinguda dimecres a Madrid pels Mossos. El jutjat manté oberta la causa per un delicte d'homicidi. Inicialment, la mort de l'arquitecte de 72 anys es va atribuir a un atac de cor. La policia, però, va obrir una investigació que va acabar amb la detenció de la seva parella. El cas es troba sota secret de sumari. El desnonament de l'Mari Carmen aquest dimecres a Madrid continua protagonitzant el debat polític. El govern espanyol treballa amb la intenció de presentar aquest dimarts al Consell de Ministres el decret llei en matèria d'habitatge que contempli, entre d'altres, la moratòria dels desnonaments. Sumar defensa que el decret ha de tirar endavant al Consell de Ministres de dimarts vinent sí o sí, mentre la part socialista apunta que s'estan esforçant al màxim per tal que vegi la llum verda. Escoltem el ministre de Drets Socials, Pablo Bustinduy, y al titular de Justicia, Félix Bolaños.
3: Creo que es la sociedad española la que ha dicho basta esta semana y la que lo está manifestando con una indignación que es completamente lógica. No caben más demoras, no caben más excusas. Hay que hacerlo ya.
4: Estamos hablando con todos los que desean acabar con este problema de la vivienda. Conversaciones privadas, acuerdos públicos. Estamos hablando con Junts para llegar a un acuerdo.
1: I des del principal partit de l'oposició acusen el govern espanyol de no haver fet prou per evitar el problema de l'habitatge. Escoltem el líder popular, Alberto Núñez Feijóo.
5: El precio de la vivienda está imparable, tanto en la compra como en alquiler. Han pasado 8 años. El gobierno no puede responsabilizar de su falta de política de vivienda a nadie.
1: Des de Junts, un dels partits clau perquè el decret llei pugui ser aprovat al Congrés dels Diputats, assenyalen que els socialistes veuen amb bons ulls les seves propostes i reclamen arribar a consensos. Ho ha defensat la portaveu parlamentària Míriam Nogueras en una entrevista a la SER Catalunya. A tot això comencen els primers moviments de cara a les properes eleccions generals. Els partits que integren Sumar estudien el nom Front Ampli com a nova marca, tot i que la decisió de qui encapçalarà la candidatura encara no està tancada, tot en un moment on la unitat de l'esquerra continua en dubte. Àlex Eloi, bona tarda.
6: Bona tarda. Després que Irene Montero es postulés fa unes setmanes com a candidata de Podem i oferís unes primàries obertes a Sumar, la coalició fa ara les primeres passes amb l'objectiu de construir una alternativa que abasti el major nombre de partits. Avui hem conegut que estan valorant el nom Front Ampli per materialitzar aquesta intenció. La principal incògnita, però, és conèixer la persona que liderarà aquest front. Un dels noms més sonats en les darreres setmanes ha estat el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, però avui l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, s'ha mostrat oberta a la candidata si realment es presenta un front ampli d'esquerres, tot i que ahir, en una entrevista a Ràdio Nacional, assegura que està fora de la política.
7: No soy candidata a nada, no me estoy presentando a nada, he defendido siempre lo mismo, he defendido el derecho a la vivienda durante décadas toda mi vida.
1: Precisament continuem en la plana política, però també barrejada amb la judicial, perquè la mesa del Congrés abordirà dimarts vinent l'inici d'un procediment sancionador a Ana Vázquez, la diputada del PP, que va exhibir un esprai de gas pebre dins l'hemicicle. Les sancions podrien anar fins a una suspensió temporal de la diputada, segons estableix l'article 101 del reglament de la Cambra Baixa. L'ús d'aquest esprai de gas pebre per part d'un assessor del Partit Popular després de la intervenció de Vázquez va provocar més que 12 persones fossin ateses pels serveis mèdics. El Congrés també va haver de desallotjar diverses zones per la presència de gas tòxic. Vázquez va exhibir l'arma per denunciar la inseguretat que creu que es viu a Ceuta des de l'arribada massiva de migrants a finals de juliol. I en l'àmbit judicial i dels casos que envolten el Partit Socialista, la defensa de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, proposarà un nou pèrit per valorar les joies que la policia va trobar al seu despatx si el jutge manté la segona taxació. L'advocat de Zapatero ha recorregut la decisió del jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, de confiar aquesta tasca a la joieria Llanes. La defensa considera que la resolució no explica prou la necessitat d'una nova valoració després que una primera taxació situés les joies en 1,3 milions d'euros. A més, la defensa qüestiona la imparcialitat de Llanes per unes declaracions públiques del seu director general sobre el valor de les peces. El cas s'emmarca, recordem, en la investigació sobre el rescat de l'aerolínia Plus Ultra, en què Zapatero està investigat per presumptes delictes fiscals i de contraband. I per acabar, pel que fa al temps, continua la calor i les temperatures elevades per l'època de l'any. Avui ens trobem màximes de 35 graus a Lleida, 33 a Girona, 30 a Barcelona i 29 a Tarragona. Això és tot de moment. Més notícies a rtv-e.cat i en 55 minuts aquí a Ràdio 4. Bona tarda.
2: Ràdio 4. 50 anys en català i amb tu.

0: Mira, mira, David, si és que estic mastegant encara el darrer palito d'aquests.
1: Sí. Bona tarda a tothom.
0: El palito,
1: a
0: palitos de,
1: el palito de
0: deixar de fumar.
1: De deixar de fumar, que avui ja torna a estar al camió aquí a la porta de Rec Bornat. Ahir el teníem al parc de l'Estació del Nord, de Xavi Martínez.
0: No puc parar.
1: Els palencs, i se'ls van portar cap a casa seva. Avui ja torna a estar aquí a la porta, ara entrarà.
0: Són com pretzels, però en format de sticker, saps? Com un stick de... Bueno, sí, un palet amb cosetes de sal que li donen un bon rotllo, bastant addictiu, t'he de dir. Però estic molt bé, són 23 dies sense
1: 23
0: fumar.
1: Dies, molt bé, Xavi. Escolta, Martínez, molt, molt i molt bé.
0: Gràcies, ets una mica el meu coach, David Gallac, aquí a la ràdio, com
1: gràcies.
0: Tu ja ho vas fer en el seu dia, no?
1: Exacte, fa 5 anys. Estava mirant el rellotge com si pogués trobar la data en què vaig deixar de fumar. No sé per què mirar el rellotge ara mateix per intentar trobar una data. Me'n recordo l'any. I he hagut de mirar l'any d'aquí per saber
0: l'any
1: que estàvem. 5 anys.
0: Fa 5 anys que ja no fuma i tu eres fumador.
1: Sí, una persona...
0: De fumar, fumar.
1: I de manera, sempre és il·lògic i no s'ha de fumar i no fumeu.
0: No.
1: Però, tipus, vaig a fer una classe al gimnàs i abans què feia? Doncs fumar.
0: Piti.
1: I després fumar, que dius, a veure, un moment.
0: Clar, clar. Partit de futbol, mitja part. El vestidor, piti.
1: Per tant, no fumeu, ningú, ni abans, no fumeu en general.
0: Això, sisplau. Però, clar, David Gallac una mica és el meu coach. Tu ja no recordes mai el cigarro?
1: Sí,
0: quan passa això? Quan trigues tu?
1: Jo crec que 23 dies, dius, Xavi. Jo crec que encara et deu faltar una setmaneta, dues setmanes més.
0: El Jaume Tudela, a l'altra banda de l'estudi.
1: El Jaume Tudela no diré el que m'acaba de dir.
0: El nostre tècnic em diu perquè jo he preguntat, quan trigues a oblidar ja, no? El cigarro de les situacions agradables, de passar-ho bé, un bon sopar, un bon dinar, una cerveseta o el que sigui, no? Una aigua amb gas, en aquest cas. I em diu, el Jaume, diu, nunca. Que no, que és broma. Ell ho ha deixat i diu, en un any, no? M'has dit, Jaime, un any.
1: Un any més? Bé, més optimista, jo, deia un mes.
0: Alba Carreras, molt bona tarda.
2: Bona tarda, què tal?
0: Tu mai has fumat.
2: Jo mai he
0: tu
2: fumat.
0: Tu no has tingut molt fet, bici.
2: No, sempre m'he apartat de les persones que fumen al meu costat. Jo...
1: Molt bé.
0: O sigui, molt bé, Xavi, molt bé, molt bé, molt bé.
2: Quan
0: molt
2: tu baixes a fumar, jo t'acompanyo, però...
0: Jo baixava. Fixa,
2: baixaves, ara ja no.
0: Baixaves
2: a fumar fa 23 dies, 24.
0: Exacte.
2: Jo estava al teu costat, però una mica més lluny, perquè a mi el fum del tabac, jo sóc asmàtica, i aleshores el fum del tabac, no.
0: Molt bé. El Martín Noia, tenim el control, perquè fa que tot això soni molt, molt bé, i diu al Martín, no fumeis, por favor. El nostre gallec preferit diu, no fumeis, família, no fumeis, diu. I
2: gallec català, perquè està aprenent català,
0: és
2: també.
0: És com el David Gallec.
1: Sí.
0: És que aquí tenim una barreja.
1: És català, gallec, o sigui, nascut a Barcelona, amb arrels gallegues, el Martín és... És el meu alter ego, Martín, clar, tu i jo som alter ego. Clar. Jo soc catalano-galaico, tu ets galaico-català, ara.
0: I a la producció, Sònia Rodríguez Justícia. Doncs bé, ja hi som tots, ja hi som totes, són les 4 i 9 minuts, i això és la tarda de Ràdio 4.
3: La tarda de Ràdio 4, amb Xavi Martínez.
0: Us he de dir que el que em passa últimament és que se m'obliden coses. Ja em van dir que era per això.
2: Ets Dori, ara
0: mateix. Soc una mica Dori, però cognoms que potser tenia claríssims de tota la vida, de companys de feina o de família, o carrers que coneixies perfectament, els oblides.
2: A mi em passen
0: ja tornaran, m'han dit que ja tornaran. Però que
1: torna
0: això
1: la
0: es veu que és molt normal quan deixes de fumar. No sabia per què, i no sé què té a veure, Però, en fi.
1: Perquè has de llevar espai, o sigui, potser has de llevar espai perquè has d'estar concentrat en aquest nou hàbit que has adquirit de deixar de fumar, i el teu cap ha de deixar un espai per oblidar altres coses. I fins aquí la meva explicació de neurociència, que no seguiu ni la prengueu com a certa perquè no tinc ni idea.
2: Pseudociència.
1: No tinc ni idea del que estic dient ara mateix, o sigui, no ho sé.
0: Però té sentit perquè, clar, suposo que també serà part de l'ansietat que genera tot plegat, no? L'haver deixat aquesta terrible addicció. Que jo noto que vaig més lent, però fins i tot a la ràdio, segurament algun oient ho podrà dir, no? Escolta, hi ha dies com que el Xavi sembla que no m'acaba d'arrencar, no? En fi, ja em disculpareu.
2: Té sentit, hauràs de buscar un nou hàbit per autorregular-te, perquè fins ara estaves utilitzant el tabac com a eina d'autorregulació, cosa que és molt perjudicial per la salut.
0: Una mica.
2: I, clar, ara t'has de buscar, doncs, jo què sé, vés a córrer, no t'imagino corrent.
0: Jo jugava a futbol, jo he corregut tota la meva vida.
2: Em refereixo al gimnàs, la gent del gimnàs... Veus?
0: Ui. Gimnàs, tio. Jo estic, saps que estic fent descavalls deixar de fumar?
4: Què
0: jo faig gimnàs, però a casa, tranquil·lament.
2: Clar,
0: jo faig abdominals, flexions, faig peses...
1: A mi és que no va anar bé. Durant la pandèmia ho vaig intentar i el resultat va ser gairebé una taula mig trencada, cops al sofà, i vaig pensar, mira, saps què? Mentre estigui tot tancat a casa...
0: Tu necessites
1: no
0: anar al lloc, no?
1: Sí. He anat aquest matí, per cert. He anat aquest matí, ho he aconseguit, eh?
0: Sí.
1: M'he llevat...
2: Però què fas? Ets imbró de crossfit?
1: Què va? Tu, Alba, tu em veus a mi amb
2: no, podria
1: no
2: ser.
1: Amb cos, amb esperit de crossfitero o d'aquestes persones
2: podria
1: que fan...
2: Ser,
0: ui, quina mandra,
1: tu. No, estàs fent una classe de spinning.
2: Molt bé.
0: I tu? A tu què t'agrada?
2: A mi m'agrada el pilates amb màquines, que trobo que va molt bé per l'esquena i la gent que té problemes d'esquena. És veritat que també la gent que té problemes de butxaca, o sigui, t'arruïnes perquè és molt car, és caríssim.
1: Sí,
2: però
1: sí.
2: Ara estic descobrint nous esports i noves coses que m'agraden, com ara el boxe, m'agrada molt. I, per exemple, coses de cardio també m'agraden. O sigui, sortir a córrer...
0: Força, ara diuen que tot és força.
2: Força, és veritat, per les dones, per la menopausa, sí, va superbé la força. Mm.
0: Bé, 4 i 12 minuts, ara sí, anem a actualitzar el més important. A nivell d'actualitat, les 4 de la tarda, les 4 notícies, els 4 punts d'informació on la conversa social ara mateix treu foc. I la primera és Daniel Sancho. Daniel Sancho, que continuarà a la presó de per vida, en principi, a Tailàndia. La justícia tailandesa, David Gallach, ha rebutjat el recurs de la defensa i manté aquesta condemna per l'assassinat premeditat del cirurgià colombià Edwin Arrieta.
1: Així és, Xavi, perquè el Tribunal de Koh Samui ha confirmat aquest divendres la sentència que va ser dictada l'agost de l'any 2024. Sancho no era físicament a la sala, ja ha conegut aquesta decisió per videoconferència des de la presó de Surat Thani, on compleix condemna. Els jutges consideren provat que Sancho va matar Arrieta el 2 d'agost de l'any 2023 a l'illa de Koh Phangan i que després va esquartarar i ocultar el seu cos. El delicte d'assassinat premeditat pot arribar a comportar la pena de mort a Tailàndia, però el tribunal va rebaixar inicialment el càstig a cadena perpètua, tenint en compte, entre altres elements, la seva confessió inicial.
0: I, David, què estava treballant la defensa ara mateix?
1: Doncs la defensa el que intentava és convèncer els jutges que no hi havia premeditació i que la mort s'havia produït accidentalment durant una baralla. També havia demanat incorporar nous testimonis i, fins i tot, havia demanat repetir el judici. El tribunal, finalment, ho ha descartat. Tampoc prospera, de moment, l'intent de la família d'Edwin Arrieta d'endurir la pena fins a la condemna a mort. Els seus advocats ja han anunciat que no presentaran cap nou recurs. El cas, però, encara podria tenir un últim capítol judicial. La defensa de Sancho pot acudir al Tribunal Suprem tailandès. Això és important, i és important perquè fins que la sentència no sigui definitiva, no es pot obrir seriosament l'altra gran batalla, que és la d'intentar que Daniel Sancho sigui traslladat a Espanya per complir aquí la resta de la condemna.
0: Ah, aquí està el tema.
1: Aquí està el tema i la qüestió. De moment, per tant, res no canvia. Daniel Sancho continuarà, com dèiem, empresonat a Tailàndia i la cadena perpètua continua plenament vigent.
0: Més coses de Tailàndia a Catalunya. En concret, a Lleida, perquè Lleida dona llum verda a una ordenança que impedeix portar burca o niqab tant als edificis públics com a l'espai públic, pels carrers també.
1: Sí, sí, i és que el ple de l'Ajuntament de Lleida ha aprovat inicialment una nova ordenança que impedeix portar al carrer i als espais públics qualsevol peça que oculti el rostre i que dificulti la identificació. I han votat a favor PSC, Junts i Vox, mentre que la resta de grups s'hi han oposat. La norma no cita expressament ni el burca ni el niqab. Introdueix algunes excepcions. Són les següents. No s'aplicarà, per exemple, en llocs de culte, quan cobrir-se la cara respongui a costums socials acceptats o quan formi part de l'exercici d'un dret fonamental. Incomplir-la, atenció, podrà comportar multes de fins a 750 euros.
0: Però clar, això té moltes preguntes ara mateix, perquè, sobretot una, no un gran interrogant, aguantarà aquesta vegada els tribunals? Perquè ja va passar, no, fa anys.
1: Va passar, Xavi, exacte, i és perquè el Tribunal Suprem, recordem, va anul·lar l'anterior regulació de Lleida perquè considerava que un ajuntament no podia limitar per ordenança, aquest és un matís important, un dret fonamental, com la llibertat religiosa. Precisament per això, el nou redactat, què fa? Doncs evita referir-se a cap religió o al que explicàvem fa uns minuts, a cap peça concreta.
2: Bueno, és que en perspectiva de gènere també, no? Si t'hi poses i ho veus, ostres, també hi ha un rerefons bastant heavy, en aquest sentit.
0: Que tu com a dona...
2: Sí, em sobta molt i em xoca molt que algú pugui imposar algú altre vestit d'una determinada manera perquè, vull dir, al final, la sensualitat o la sexualitat està en la mirada de l'altra persona, no en el cos com a tal.
0: Això per una banda, i ja només a nivell de seguretat et diria que ja també, no? Pot ser un motiu, doncs, per tirar endavant ordenances com aquesta, no? La de Lleida, que ha donat llum verda a aquesta ordenança que impediria portar burca o niqab tant als edificis públics com a l'espai públic. Veurem què passa. I més coses, home. Tarragona, atenció a aquesta notícia que us explicarem ara mateix, que ens ha deixat glaçats. La Guàrdia Urbana de Tarragona va detenir... Això va ser fa un parell de dies. És aquest dimecres. Uh-huh. Un home de 37 anys per haver-se intentat endur dos menors en ple centre de Tarragona mentre es feia un acte de les festes de Santa Tecla.
1: Atenció als fets.
0: Terrible.
1: Els agents el van arrestar com a presumpte autor d'un delicte de detenció il·legal en grau de temptativa. Mm. Aquests fets, quan van passar? A la plaça Verdaguer, pocs minuts abans de les 9 del vespre, quan dues dotacions del cos van ser requerides per uns pares que els van informar que un home que hi havia a la zona es volia emportar dos menors. Els mateixos ciutadans van poder impedir-ho i poc després els policies el van poder identificar i detenir. L'home tindria antecedents per pornografia infantil i inducció a la prostitució. El cas l'han assumit els Mossos d'Esquadra, que continuen practicant diligències a l'espera que l'arrestat passi a disposició judicial.
0: En fi, i la quarta, de les 4 de la tarda, la quarta és una mica diferent. I és que hi ha una bata blanca que veiem molt més sovint que la del metge i sovint és la primera que ens resol un problema de salut, eh? Avui, 25 de setembre, és el Dia Mundial del Farmacèutic, una jornada impulsada per la Federació Internacional de Farmacèutics des de l'any, David, 2009.
1: I, Xavi, és que perquè una farmàcia no és només el lloc on comprem medicaments, eh? No. És un consell, prevenció, és detecció, és moltes vegades també la primera porta d'entrada, segur que Alba també
2: estàs d'acord. Jo crec que és on em gasto més pasta a la vida, és la farmàcia.
1: Perquè ho fem perquè és això, perquè és la primera...
0: Ens agrada com ens agrada una farmàcia.
1: I, sí. I perquè és la primera porta d'entrada al sistema sanitari, també, és aquí. Paren els cops. Moltes vegades. Aquesta federació, què representa avui? Més de 4 milions de professionals d'arreu del món. És una xarxa que té un paper clau en l'ús segur dels medicaments i l'atenció de proximitat. I potser avui és un bon dia per recordar-ho, precisament. Quan tenim un dubte de salut, sovint la resposta més propera, on la tenim? A només uns pocs metres de casa nostra.
0: Doncs podem parlar a aquesta hora de la tarda amb l'Eloi Merencio. Ell és farmacèutic a Farmàcia Naudin, és vocal de Catalunya, de la Societat Espanyola de Farmàcia Clínica Familiar i Comunitària, coneguda com a CEFAC, i el podem saludar a aquesta hora de la tarda. Molt bona tarda, Eloi.
4: Hola, molt bona tarda a tots i totes.
0: I feliç Dia Internacional del Farmacèutic, eh?
4: Sí, moltes gràcies per tots i totes els farmacèutics i farmacèutiques. I gràcies per pensar en nosaltres.
0: Home, el principal és el que explicava també el David Gallac, no? O l'Alba Carreras, clar.
2: Sí.
0: Bé, en parlarem de moltes coses, però jo és que tinc moltes curiositats. Eloi, si tu poguessis prohibir una sola frase dins d'una farmàcia, quina seria? És a dir, poso exemples, eh? Dóna'm alguna cosa forta, o a la meva veïna li va anar molt bé això, o un antibiòtic i de màstic perfecte. Quines prohibiries tu, com a farmacèutic?
4: Mira, ara tu has parlat dels antibiòtics i tenim molts problemes de resistència dels antibiòtics que deixen de funcionar perquè els deixem abans d'hora. Doncs potser prohibiria la idea aquesta de com ja estic bé, els deixo. No? Els tractaments antibiòtics, ja estic bé, m'han receptat una setmana o cinc dies, doncs a l'1 o 2 els deixo. Potser això seria una de les coses que prohibiria. I l'altra, si em deixes prohibir-ne dues,
0: sí.
4: És que la farmàcia no sigui un lloc, com a frase, de dir els diners en plan, el que val, el medicament, i dir bona tarda, sinó que hi hagi una intervenció farmacèutica al darrere.
2: Mm-hmm. Molt bé, molt interessant.
4: No sé si m'he explicat.
2: En el cas dels antibiòtics, en el cas, per exemple, d'infeccions de vies urinàries o en el cas de l'impatigen, que s'ha creat com aquesta resistència als antibiòtics, què diries, a banda de que no deixin abans d'hora el medicament, què més diries? Que es dona abans d'hora, també? O potser no?
4: Que es dona abans d'hora l'antibiòtic?
2: L'antibiòtic, sí.
4: Clar, jo et diria que no, que diria que quan és en prescripció és perquè hi ha un seguit de ferides que ja han evolucionat d'una manera que no es poden tractar amb la via tòpica, amb les pomades, i llavors ja anem a la via oral. Jo no tinc la sensació de que hi hagi una sobreprescripció d'antibiòtics per l'impatigen, no tinc la sensació, eh?
0: No.
4: I a la vegada no tinc la sensació que les famílies en aquest sentit ens demanin antibiòtics per l'impatigen.
2: Ho dic perquè com a mare també aquest estiu la meva filla ha tingut impatigen i una de les coses que ens hem trobat és que sí, que li dones la pomada, però com a mare és com dona-li l'antibiòtic ja, que no veus que no se li passa.
0: Impetigo, no?
4: Però la pomada, sí, l'impatigen, impetigo en castellà, la pomada, que tu dius, que és la mupirocina, també té antibiòtic. Llavors hem de pensar que l'antibiòtic en pomada ho actua a nivell local i moltes vegades si ho aconseguim solucionar a nivell local evitem que l'antibiòtic vagi a nivell sistèmic, afecti a la flora intestinal i tot el que pot comportar prendre antibiòtic via oral. En canvi, si ho podem solucionar en via tòpica amb un antibiòtic, diguéssim, menys fort, perquè ens entenguem, doncs també evitem la formació de resistències i evitem l'ús de la via oral, el reservem per casos més severs. És veritat que, com a mare, jo també com a pare, no com a farmacèutic, de seguida volem la via oral.
2: Totalment.
4: Perquè és més còmoda.
2: O per la tos, ara que ve l'hivern, és com tenen una mica de tos i és com ja quan veus que el moc li va als pulmons, dius, ostres, és que ara antibiòtic m'aniria molt bé, no?, com a mare.
4: Sí, aquí hem de fer molta pedagogia a tots els professionals sanitaris, que moltes vegades no són infeccions bacterianes, són infeccions víriques, que la majoria són infeccions víriques, tant dels Covid, grip, munt de refredats, són infeccions víriques que l'antibiòtic no serveix
2: per res. No mata el virus, això és molt important que la gent ho sàpiga, eh? L'antibiòtic no mata el virus, l'antibiòtic mata els bacteris.
4: Ah, exacte, exacte, és com si volguessis matar, doncs, formigues amb un mata ratpenats, no té res a veure una cosa amb l'altra.
0: clar.
1: Pel que fa, ara parlàvem de prohibició de frases, no, Eloi? Però al llarg de la teva carrera professional, quina és la mentida així que puguis recordar ara que més escolteu darrere del taulell d'una farmàcia? Mites, mentides, que digueu, és que això no canvia i sempre ho escoltem i no parem d'escoltar-ho.
4: A veure, el tema de l'abús dels hipnòtics, sedants, per dormir, les benzodiazepines, no? Jo crec que un mite que a mi em posa bastant dels nervis o que crec que passa molt és que molts pacients no ho tenen en compte que prendre això té efectes adversos. És que avui mateix m'ha passat, prenem els lorazepams, els metazepams, els prazolams, no?, que són fàrmacs per dormir, per l'ansietat, de forma bastant a la lleugera. És a dir, que si me n'han receptat un cada 24 hores, teòricament s'haurien de prendre només 4-6 setmanes, ja tendim com a societat a prendre'n més, però hi ha vegades que alguns pacients, doncs a vegades, bueno, si no he pogut dormir me n'he pres una i mitja.
2: Sí, no? Com si fos un caramel. Dues.
4: Sí, exacte. I això sí que no pot ser, perquè avui justament m'ha passat que era una dona que havia tingut, durant l'estiu he caigut diverses vegades. He caigut diverses vegades al carrer, a casa, i clar, això són un dels efectes adversos d'aquest tipus de tractaments, que baixen els reflexes, risc de caigudes... Llavors sí que fer un ús racional i el mínim possible d'aquest tipus de tractaments per mi seria com superimportant en el món de la farmàcia.
0: Eloi, hi ha gent, hi ha persones, jo crec que cada cop més, que porten anys amb aquest tractament, un tractament que, com tu bé deies, potser era, no?, recomanat de 4-6 setmanes, o potser de mesos...
2: Sí, sí, es cronifica.
0: Que ara o es prenen una pastilleta d'aquestes per les nits o no dormen.
4: Sí, sí, sí. Sí, això és complicat, és complex, perquè a més no ho poden deixar de cop, i això els afecta una mica a la memòria, no?, tot el seu dia a dia. Llavors això segurament ja hauríem de parlar amb el metge i fer un programa de desprescripció, que vol dir canviar una altra família de fàrmacs que no generin aquesta dependència, perquè ens entenguem, i anar reduint la dosi a poc a poc. Això, evidentment, sempre ho hem de fer acompanyats del seu metge d'atenció primària. però sí que una persona que portés molts anys, que almenys en molts casos, amb aquest tipus de tractament, doncs no seria lo recomanable pel que us dic, no? Perdre la memòria, risc de caigudes, baixar reflexes, etc.
1: Moltes vegades, aleshores, Eloi, pel que ens expliques, hi ha moltes persones que poden entrar a una farmàcia buscant un medicament quan el que necessiten és, per exemple, dormir, menjar millor, baixar el ritme de vida perquè no és l'adient. Clar, potser estem medicalitzant uns problemes que són quotidians.
4: Això és una mica estructural, eh? Al final vivim en la societat en la que vivim i la farmàcia comunitària, en aquest cas el farmacèutic comunitari, té un component social també molt important, no? Llavors, és veritat que els metges d'atenció primària, si d'escolta, tenen una pressió assistencial brutal, no? Que tenen 6 minuts en alguns casos, ara potser em puc equivocar, no deixen dir, no dir número, pocs minuts per rebre visites, i tu a vegades, si en pocs minuts has d'atendre un problema emocional sever o de salut emocional, pot no ser fàcil d'abordar-ho. I a vegades, doncs, d'alguna manera, és fàcil recórrer a la prescripció d'aquest tipus de tractaments i a vegades doncs, potser el seguiment no acaba de ser tot lo acurat que potser hauria de ser perquè falten recursos i sí que és veritat que hi ha una sobreprescripció en el món occidental d'aquest tipus de tractaments. Però això és un problema estructural. Nosaltres, la farmàcia, intentem doncs, acompanyar, explicar quan moltes vegades un inici d'un trastorn ansiós-depressiu, quin és el fàrmac antidepressiu, que trigarà 3 setmanes en fer efecte, quin és el fàrmac ansiolític, que ara al principi va molt bé però després no hem de seguir, etcètera. Una mica posar doncs, que sigui més fàcil d'interpretar per part del pacient la importància de cada tractament.
2: Jo dimecres passat vaig anar a la farmàcia, em va fer molta gràcia perquè vaig anar per un medicament, allò que estava cansada, dic, va, em prendré això i ja tal, i em va dir, diu, tinc coses per la immunitat, si vols. I em va ensenyar com tot el catàleg de coses que tenen per la immunitat. I, ai, 30...
0: i tu, xutxes. clar, tu boja, clar.
2: I jo allà, a veure què tens, saps? Totes les vitamines, dona-m'ho.
0: Ens estem passant amb el tema de les vitamines i dels complements, Eloi?
4: Pot ser, sí.
0: Que m'has de dir tu, no?
4: No, però... No. És a dir, venim al món nord-americà, la suplementació està molt integrada i aquí ara hi ha com un boom de suplementació. I és veritat que hi ha suplementació que té més evidència científica, suplementació que té menys evidència científica, no? I al final la suplementació la podem comprar per internet, a moltes, no? A molts llocs i a les farmàcies. Doncs... entenc que si vas a la farmàcia i és una farmàcia doncs, teva de referència i t'atén una persona qualificada, doncs et pot explicar les diferents opcions que tens per, d'alguna manera, ajudar el sistema immunitari, no? La vitamina C, el zinc, la vitamina D...
2: Sí, jo llavors, ho vaig quedar doncs, tot.
4: Bueno, no, tindrà la seva evidència i cada perfil doncs, necessitarà les seves necessitats. A partir d'aquí... potser sí que en alguns casos abusem de la suplementació. No us diré que no. L'important és com les pastilles, la justa i necessària.
1: Mm-hmm. Lema d'enguany crec que és enfortint la salut amb el farmacèutic. Això, com a lema, doncs, està molt bé, però això, a la pràctica, com es desenvolupa? Eloi, a veure, com podem ajudar com a societat? Com podem fer que això realment sigui una fortalesa?
4: A veure, jo crec que d'entrada... tots tenim una farmàcia molt a prop de casa, no? Té una capilaritat, la farmàcia comunitària i el farmacèutic, que fa que tothom, si ara pensem, doncs potser els estudis diuen que tothom té 2 farmàcies de referència, la de casa i la de la feina, o la de casa de sota i la de casa una mica més amunt, no? Però llavors tothom té una farmàcia, un farmacèutic de referència. Jo crec que això és un vincle molt fort, a més que amb horaris molt, molt ampliats, a més és obligatori que a la farmàcia hi hagi sempre un farmacèutic, doncs això seria de manera un punt d'enfortir. Per mi, un altre punt d'enfortir i que està, doncs, d'alguna manera que hem d'anar treballant és en integrar el farmacèutic dins la resta de professionals sanitaris. No? Doncs, avui en dia tenim una cosa que és la recepta electrònica, que vindria a ser com els metges prescriuen la medicació i com ens arriba a nosaltres. Doncs que hi hagués una mica més de flux de comunicació entre el farmacèutic i la resta de professionals sanitaris, que poguessin tenir informació com les al·lèrgies, com els diagnòstics, com si el pacient ve d'urgències o
2: això
4: ve dels hospitals...
2: Això és important,
4: hospitals,
2: perquè jo soc asmàtica, més d'una vegada m'he trobat amb medicaments que m'han donat i que no... Bueno, que sort que el farmacèutic ha dit no, això no ho pots prendre perquè tu ets asmàtica. Mm-hmm. com l'ibuprofè, no?
4: Una manera d'enfortir, no, el vincle seria, doncs, que és veritat que tant la voluntat política de l'administració com la voluntat del Consell de Col·legis de Farmacèutics és que hi hagi més integració de la farmàcia en aquest sistema, però tenim encara manques d'informació i per aquí podria anar, doncs, com hem d'enfortir, no, la relació del farmacèutic amb la salut, doncs podem tenir millor comunicació. I al final el que passa a la farmàcia, que no sigui com allò de Las Vegas, el que passa a la farmàcia, que no quedi a la farmàcia.
1: Que no quedi la farmàcia.
4: Però hem de fer un paperet, que no haguem de fer un paperet que el pacient porta i potser el porta, potser el perd, no? Sinó que d'alguna manera nosaltres també puguem doncs dir, doncs el Xavi ha tingut l'atenció arterial a tal número i roguem visita no urgent amb atenció primària, per exemple, que fos algo més enllà d'un paper, un pòssit al pacient.
0: Sí. Home, és que està hiperconnectat, evidentment, és que hauria de ser així, no?
4: Hauríem d'estar més connectats. Estem hiperconnectats, però encara ja depèn molt dels personalismes, la comunicació metge d'atenció primària, farmacèutic comunitari.
0: Jo sé que aquesta és molt típica, però jo crec que és la típica pregunta que els experts us les hem d'anar fent de tant en tant per anar actualitzant com està la situació. Eloi, ens automediquem massa o el problema real és que ens automediquem malament? Perquè, clar, una cosa suposo que és prendre un paracetamol i una altra convertir el calaix de casa teva, no, en una consulta mèdica paral·lela. Que això, suposo que la casa de la Carrera es va partir, no?
2: Jo tinc això, però, perquè
1: sí,
2: la meva mare...
1: Sí.
2: La meva mare és metge, i ja està jubilada, però sí, és tot per si de cas. I aleshores, casa meva és com... Tinc de tot.
4: I també hi ha la idea que els envasos... A Estats Units els envasos són unidosi. Tu t'has de prendre 5 pastilles, et donen 5 pastilles i s'acaba. Aquí, com que el medicament és molt econòmic perquè és preu, diguéssim, intervingut per l'Estat, doncs tu n'has de prendre 10 i la caixa en porta 40.
0: Clar.
4: I llavors acabes fent això de per si un cas la deixo a casa per un altre dia, no? Per
2: exacte.
4: Si un cas em deixo...
2: I després no me'n recordo per què servia aquesta pastilla, saps?
1: I ara això per què era?
2: Clar, per què era? I no faig una foto i...
1: No m'he apuntat amb un bolígraf el que era o quan, en quin moment em vaig haver de prendre'm aquesta pastilla i tinc pastilles acumulades que no sé...
2: Sí. I que potser estan caducades, que aquesta és un altre tema.
0: I el tema... Sí.
4: Digues, perdó.
0: No, perdona, no et volia tallar.
4: Que potser sí que això acaba generant una mica d'accés d'automedicació en el sentit de que jo l'altra vegada vaig tenir un brot d'atopia i em van donar això, doncs ara que sembla que tinc alguna cosa semblant ho tornaré a prendre a veure què passa. I resultava que al final era una altra cosa, que se m'ha complicat, he consultat més tard. Això sí que ens pot passar una mica.
0: I el tema d'automedicar-nos, el que dèiem.
4: Sí.
0: Massa?
4: Sí.
0: Ho estem fent malament?
4: Això és una mica el que volia dir, és que al final, com que ens queda remanent a casa, sí que d'aquest remanent a vegades ens automediquem per dir, com que s'assembla el que tenia l'última vegada, doncs ho torno a fer servir, un antibiòtic, per exemple, no? Doncs la caixa era de 30 comprimits i n'he fet servir 20, me'n queden 10, tinc mal de coll, me'n prenc 10 i ai, vaig a la farmàcia a veure si me'l donen, no me'l donen, ai, això sí que seria... Automedicar-se amb medicació subjecte a prescripció mèdica no ho hauríem de fer. Això sí que pot ser que hi hagi una mica d'abús.
0: Quin medicament aparentment innocent és el que més respecte ens hauria de fer? Aquell que tenim tots per casa i pensem, va, això no fa res.
4: El paracetamol, per sense anar més lluny, el paracetamol.
0: Ah, sí?
1: Ah, sí, sí?
4: Sí, el paracetamol és perquè ara ha sigut una mica sensacionalista el comentari, però el paracetamol a dosis molt altes és molt hepatotòxic.
0: Ja.
4: És molt lesiu pel fetge. Llavors, que sembla com que el paracetamol és, no, és aigua amb sal i val per tot. És veritat que per la febre, pel dolor, etc, i té pocs efectes adversos, però altes dosis de paracetamol destrossen el fetge. I degut a que està molt, entre cometes, extès i banalitzat, doncs m'ha vingut al cap comentar-vos del paracetamol i els problemes hepàtics que pot donar.
0: I, Eloi, us arriba molta gent a la farmàcia... Clar, amb un diagnòstic digital ja fet, perquè, clar, buscar els símptomes a Google, preguntar-los al ChatGPT...
4: La IA
1: ha portat més d'un diagnòstic equivocat, sí, no? Potser.
4: No? I fins i tot et valida la IA.
0: Ja.
4: És a dir, jo, amb una consulta d'un símptoma menor, jo contesto, doncs mira, crec que això, t'aniria bé això o allò, preguntar-li a la IA si el que jo estic dient està bé i llavors dir-me, vale, dóna-m'ho. Però com validant el que jo estic dient.
0: Ja hem arribat a aquest punt,
4: Hem arribat a aquest punt. Sí, ja ens hem acostumat a atendre els pacients moltes vegades amb el telèfon i mira, això m'ha recomanat la IA, pam, aquest xarop, o fins i tot això, que m'ha passat la setmana passada, de fer una recomanació així bastant completa, i llavors que li preguntés a l'Aia a veure què li semblava, tal. I llavors li va dir que sí, l'Aia, però vaig veure, clar, jo veig, tinc davant. I llavors em va dir, ah, sí, doncs dona'm les tres coses. Però, d'alguna manera, l'Aia va validar la meva indicació farmacèutica.
0: Mm-hmm. Doncs...
4: Bueno, jo crec que és adaptar-se. I no, bueno, al final cadascú i adaptar-nos.
0: No, doncs anem pel pedregar. Eloi Merencio, moltíssimes gràcies per atendre'ns avui en aquest Dia Mundial del Farmacèutic. Feliç dia, enhorabona a la tasca, a tu, per la tasca que fas, per la tasca que feu tots vosaltres, els farmacèutics, i una abraçada molt forta.
4: No. A vosaltres per tenir-nos en compte. Moltes gràcies.
2: Adéu.
1: Adéu, que vagi bé, Eloi. Adéu.

0: Tots hem, ens hem vist una miqueta, no? Reflexats, reflectits.
1: Ai, sí,
0: en aquests casos de pacients arribant a la farmàcia, no?
2: Mare de Déu.
1: Jo tinc la farmàcia a casa, clar, jo, directament.
2: Tu, perquè tens aquí, Alba, acumulat un estoc de productes.
1: M'ha fet molta vergonya dir-li que tinc productes sense obrir per si de cas.
2: Has dit, Alba, caducats, eh? Has dit caducats.
1: Bueno, crec que n'hi ha alguns.
2: Has dit caducats.
1: Dels cucs, per exemple, dels nens, sempre se n'ha de tenir, saps?
2: Ai.
1: O...
2: Vigila, mira la data de caducitat, que prendràs un...
1: Podria ser, eh? Podria ser.
2: Un improfè, que era del 94.
1: No, que no.
2: A veure, que allò se'n va al calaix avall i després no ho troba. Són d'aquelles coses que vas posant medicaments i després no trobes el final del túnel.
0: 4:37 minuts d'aquesta tarda a Ràdio 4. Estem molt a gust, estem molt feliços d'acompanyar-te aquest divendres, aquest inici, potser per tu inici de cap de setmana. Doncs moltes gràcies per ser-hi a la tarda de Ràdio 4. Alba Carreras, avui ens parlaràs dels concerts de la Shakira més enllà de la música, no? Des del teu punt de vista de publicista i comunicadora.
3: Exacte, sí, perquè si no ho sabíeu, Shakira ja fa uns dies que és a Madrid, ha arribat amb una proposta que va molt més enllà d'un simple concert, ha muntat pràcticament tot un univers al voltant de l'espectacle a la zona de Villaverde. Són 12 concerts en total dins la seva gira Les Mujeres Ya No Lloran World Tour. I la gran pregunta és, per on comencem? Perquè aquí hi ha moltíssim contingut per analitzar des del punt de vista publicitari. Ay, ay, y con, dale, dale, let's go. Que això no és només un concert, és una experiència i això és probablement una de les coses més interessants de tot el projecte, perquè quan compres una entrada per anar a veure Shakira, no només entres a un estadi improvisat, que de fet es mou, que hi ha hagut moltes queixes perquè les graderies es mouen.
0: Ostres, sí, quina por, no?
3: Mires dues hores d'espectacle... Home,
2: si l'experiència no és experiència, allà, doncs s'ha de moure tot perquè és immersiu. T'ho deuen vendre com una cosa immersiva.
3: Però és que una cosa, és que jo no he tingut FOMO.
2: El que es mou és immersiu.
3: Que és això de fear of missing out. He tingut JOMO, que és tot el contrari. O sigui, no tinc ganes d'anar allà després
2: jo, Alba,
3: de tot el que he vist.
2: Mandra. Perdó, eh?
3: Sí, no?
2: Per la Shakira, mandra.
0: Sí, no?
3: Ja, però a nivell publicitari, la veritat és que és molt interessant, perquè tot aquest univers l'ha batejat com Macondo Park, i aquí tenim el primer concepte interessant, que és que Macondo fa referència al poble imaginari de 100 anys de solitud de Gabriel García Márquez, i Shakira ha agafat aquesta idea per construir una mena de món propi al voltant dels concerts, on també hi ha influït la literatura, perquè té una biblioteca amb llibres que ha triat, dels seus autors preferits, i crec que és molt interessant aquest concepte d'un artista musical que agafa doncs, llibres per inspirar-se, literatura, i crec que també està molt bé. Però ara, diu una cosa més enllà d'ella, perquè, per exemple, David Bowie ja ho va fer el 1984 amb George Orwell, Miki Núñez amb Sin Noticias de Gurb d'Eduardo Mendoza, Shakira ya ho havia fet altres vegades amb Hay Amores, El amor de los tiempos del cólera de Gabriel García Márquez, Taylor Swift ha fet moltíssimes vegades amb Love Story, amb Shakespeare, buah, té moltíssimes cançons que fan referència a Shakespeare. I clar, això també té un punt de vista com molt elitista, perquè si tu escoltes Shakira, pots no haver agafat un llibre en la teva maleïda vida, però en canvi Shakira està parlant d'aquests llibres i està involucrant aquests llibres en els seus concerts, en el seu univers, no?
2: Això, a veure un moment, a veure, això de, jo encara, em passen els dies i encara no ho entenc. La biblioteca aquesta, la gent pot llegir mentre hi ha el concert?
3: O sigui, els
2: seus
3: llibres preferits.
2: És a dir, hi ha gent que paga l'entrada i en lloc d'estar a la grada movible veient allà com es mou la grada...
0: Són 24 hores, gairebé, això,
2: tu pots anar,
0: no?
2: I és
0: que són 12 hores
2: d'experiència.
3: És una experiència. No t'ho has de plantejar com un concert.
0: No,
3: està tot el dia obert, tu vas allà bastant abans i vés-hi bastant
2: calma,
3: abans.
2: Calma, sí, perquè si t'has de llegir la biografia aquesta sencera, pots venir. No, has d'estar als 12 dies.
0: Perquè és on feien el Mad Cool Festival.
3: Exacte.
0: Que, clar, és una gran explanada.
2: On està,
0: no?
2: És
0: gegant, allò, no?
3: A Villaverde està, al barri...
0: Getafe, no? Leganés.
3: Està com a les afores, no està a Madrid centre.
2: Un transport fins allà perquè deuen portar.
0: Sí.
2: Un guacabús.
3: El guacabús, no?
2: Suposo que et porta fins allà, perquè això...
3: A mi també m'ha agradat molt que ha involucrat, des de que Shakira és mare, sabem que té molt en compte els nanos, la canalla, i ha fet el Mocondito, una zona pensada pels més petits amb activitats infantils. Per tant, per passar el dia amb la canalla, i després hi ha un espai que m'ha semblat especialment curiós, que és aquesta mena de biblioteca amb els llibres preferits de Shakira. Podem trobar Isabel Allende, Rosa Montero i altres referents a la literatura en castellà. Ho ha tingut molt en compte, jo no sé, quan vagi a altres països, si també també tindre en compte els referents de la literatura d'aquest país on vagi, que crec que podria ser interessant, no? I a més, Shakira és una persona molt culta, que ja ens ha ensenyat moltes vegades que té un coeficient intel·lectual bastant, bastant gran. De fet, es diu que és superdotada, diu que Gerard Piqué...
0: Sí, això s'ha dit molt, no?
3: També s'ha dit moltíssim. I això diu també molt del concepte que hi ha al darrere, aquesta literatura, és cultura, és gastronomia, és moda, és espectacle, i, evidentment, també hi ha el marxandatge, perquè si vas a un concert de Shakira i no surts amb una samarreta de Shakira, realment hi has anat? O sigui, tens la prova de que hi has anat, David?
2: No. Clar. Clar, això com ho fas? Com ho fas?
3: I hi ha tota mena de productes inspirats amb aquestes cançons, amb la seva estètica, amb moments de la seva carrera, no? I això és important perquè el marxandatge també forma part de tota aquesta experiència. La gent no només compra un record, compra una cosa que li permet dir, jo hi era allà, no? Jo me'n recordo quan vaig anar a... Perquè una de les experiències més grans de la meva vida, més heavy, ha estat a... No un concert, sinó a Harry Potter Tour de Londres, vale? I vaig acabar tota plena de marxandatge. O sigui, vaig entrar amb una roba i vaig sortir amb una roba completament diferent, tota tonejada de Gryffindor.
0: És que som, d'una manera som molt fans, clar.
3: Molt fans de Harry Potter.
0: Molt fans, molt Potterheads aquí. Tu per també, tant... no, Gallac?
2: No, jo, Harry Potter no.
0: Ai, ara he creuat jo història. Creuat, no, el Martín Noia, no, segur. Creuat, sí, sí. El nostre tècnic,
3: sí.
0: Segur.
3: Sí. I pot ser que portis un tatuatge, Martín Noia? No.
0: A
3: qui li he vist el tatuatge?
0: Les relíquies de la muerte, no?, de Harry Potter. Però no. la Sònia era Potterhead, no?
3: Ah, mira, la Sònia porta el tatuatge.
0: La Sònia, la nostra productora, la Sònia Rodríguez Justice,
2: té un
0: tatuatge preciós sobre Harry Potter.
3: Clar, de les relíquies de la mort, no?
2: No demano disculpes tampoc.
0: No, home, no.
2: Vull dir, no m'ha donat per aquí la vida, tu. Al final has de triar coses i no he triat potteriano.
3: El que us vinc a dir és que quan ets molt fan d'alguna cosa d'aquests fan, David.
2: Ui!
0: Eurovisió.
2: Eurovisió m'agrada. Ara no, perquè no hi anem i no hem de fer res allà. M'agrada el teatre, m'agrada... Ara no sé, què m'agrada, els musicals, per exemple.
3: Però, per exemple, si ets molt fan de Taylor Swift, ja, fins i tot hi ha comprat un tros d'escombraries de la seva boda que van deixar allà per Madison Square Garden.
2: S'ha de ser, Alba, molt fan per fer això.
0: Ai.
3: Però, clar, de Shakira hi ha molta gent que és molt fan. Aleshores, s'ha d'inventar el marxandatge. Per cert, parlant de Taylor Swift, em sembla que, Martín, no sé si tenim la nova estrena de la cançó de Taylor Swift, que ha sortit ara fa poques hores.
0: Martín te l'encuentra,
3: I ja l'hem pogut tenir aquí, la tenim calenteta, acaba de sortir del forn.
2: Sí, Taylor Swift, és veritat que avui traia també... A veure, espera.
3: Nou tema.
0: Ho repassarem a les novetats musicals a la darrera hora de programa, però sí, si la vols escoltar, Alba, el Martín te la posa, eh?
3: Sí, sí, a mi m'encanta. Patient Zero, es diu? Això. És aquesta.
0: Patient Zero, eh?
2: Patient Zero. Sí.
3: Que talentem Taylor Swift.

0: I aquí volia comparar també una mica l'imaginari Shakira amb l'imaginari Taylor Swift, perquè totes dues han creat com marques molt potents al voltant de la seva figura i de la seva persona, no? En el cas de Taylor Swift, clarament amb referències shakespearianes, uh-huh, i a més també, o sigui, amb referències a la literatura, però també a nivell de vestuari. I Shakira ha fet exactament el mateix a nivell de vestuari. O sigui, tu veus un vestuari de la Shakira sense veure la Shakira i ja saps que és de Shakira.
1: Absolutament.
0: Només per la textura que té, sí, sí, pels colors, no? El fet de veure-la també descalça, fent referència a l'àlbum Pies Descalzos i també a la seva fundació Pies Descalzos, és que al final no és només una cantant, sinó també és una estratègia de màrqueting al voltant d'aquesta figura que enalteix, no? Rosalia també, però potser a Rosalia li falta més com aquesta part de màrqueting, de merchandatge.
1: Sí, d'icona,
2: clar,
1: no?
2: Clar, d'icona. No té tant, no? Tan desenvolupada no, aquesta...
1: El look and feel... És que cada era de la Rosalia té una...
0: Representa... Ara clar, aquest ha estat més mongil, no?
1: Exacte.
0: Però en canvi, tu veus les referències de Shakira, l'època que sigui,
1: són de sempre,
0: o de Taylor Swift, l'època que sigui, i sempre són aquestes referències i no canvien, no? Poden canviar absolutament doncs, algun color o alguna història, però al final sempre és la mateixa referència. Ara, això sí, Shakira també ha estat bastant criticada, entre altres coses, pel preu de la cervesa. Perquè, o sigui, no sé si estaries disposat tu, David Gallar o Xavi, a pagar 16 euros per una cervesa?
2: No, no. No.
0: Jo la veritat és que abans em bec pipi. Vull dir...
2: Alba! Sí, per favor! Per favor!
0: No, 16 euros per una cervesa, trobo una barbaritat.
1: La bona
0: és que
1: catalana,
0: escàndol,
1: quan... Carreras.
0: Clar, és que ja has pagat 73 euros sent rància per veure.
2: T'haurien de regalar, perdoneu, t'haurien de regalar les begudes.
0: Clar, clar.
2: Pagant el que pagues? T'haurien de dir, Paquín, home, a veure, no té sentit que puguis llegir un llibre, la bibliografia de Gabriel García Márquez, i no puguis fer un beure.
0: Vas allà?
2: A veure, no té sentit. O sigui, vaig a veure Shakira amb una grada que es mou, em fas llegir una biblioteca sencera d'obres completes de la literatura universal i no em convides a la beguda? Va, va.
0: També et dic que Live Nation ha dit que aquestes graderies, encara que es moguin, són segures i, per tant, han passat tots els ítems de seguretat.
2: Esperem que sí, eh?
0: Bé, doncs això s'ha viralitzat bastant, com també s'ha viralitzat la gent de Mallorca, que ha fet peregrinacions, autèntiques peregrinacions, la gent de Ses Illes, a Madrid.
2: Cap a Madrid.
0: Cap a Madrid, tots a veure la Shakira. Apa, vinga.
1: Un viatge familiar.
0: Un viatge familiar.
2: Sí. En cap de setmana, és un pla de cap de setmana. Què fas aquest cap de setmana? Vinga, anem cap a Madrid.
0: Doncs bé,
1: anem a la ciutat de la Shakira. Allò ja és una ciutat seva.
2: A Can Macondo, no?
1: A Can Macondo.
2: Macondo Park.
1: Sí, sí,
0: Shakira,
1: sí, sí,
0: que ha generat molt de turisme i ha omplert vols només per anar-la a veure ella, que no sé si aquests vols s'han posat a ballar tots al guacacuaca, que aleshores sí que tremolaria l'avió.
2: A aterrar.
1: T'hagués
2: encantat a tu, Gallet. M'encantaria, sí, sí, m'encantaria.
0: Clar, també tenim una mena de viatge per tota la trajectòria de Shakira. El repertori corre diferents èpoques de la seva carrera. Tenim els
1: allà,
0: primers discos de Shakira.
1: Tot allà.
0: Quan va fer el salt internacional. No sé si no en recordeu. És que jo me'n recordo que jo anava a classe amb el Gerard Piqué. Bueno, a classe no, perquè compartíem una classe, que era l'aula 01 a la Salle Bonanova.
2: Ah.
0: És un any més gran que jo, però és que jo me'n recordo a l'època primera de Shakira, de Hips Don't Lie, i tot això, el xantatge i la tortura, que jo me'n recordo el Piqué cantant aquestes cançons i era un nen. O sigui, cantava això, Gerard Piqué.
1: Com se llama?
0: Bonita. Shakira, Shakira. Baby, when you talk like that. Clar, és que estem parlant d'un artista amb més de 3 dècades de carrera. Per tant, una cosa que és molt difícil de fer, aconseguir que el públic de diverses generacions diferents senti que aquell concert també és seu i Shakira ho aconsegueix. Taylor Swift, per exemple, no, ja és a partir de millennials,
2: sí,
0: no?
2: Sí, sí, sí.
0: Però al final, coneixeu algun artista que hagi reunit a tantes generacions tan heavyment?
2: A veure...
1: No, i sobretot una dona que s'hagi convertit en la reina del format. Jo crec que de la música llatina...
0: Sí, sí.
1: No et ve ningú més gran que la Shakira.
2: No se m'acut ara mateix cap dona cantant així que pugui reunir, que pugui crear una ciutat i fer tot això amb literatures i...

0: va a llevar para potenciar lo que está haciendo con el cuerpo. En las Mujeres Ya No Lloran Tour han preparado alrededor de 10 cambios de vestuario. Y la ropa también les sirve para hacer autorreferencia a sus eras. Por los 30 años de Pies Descalzos volvió a interpretar toda esa era literalmente descalza. Shakira no piensa en los looks como complemento, sino como parte del show y del efecto que causa.
1: Això deia per Código Nuevo, però és que és molt espectacular que Shakira és l'única persona al món com que té a persones, o sigui, dissenyant-li tot el look, però no només això, té una marca sencera dissenyant-li només per ella, la marca de Roberto Cavalli, vull dir que és bastant heavy, no?
2: Jo he pogut veure com treballa Shakira des de dins i t'he de dir que és una cosa impressionant, que sé que no veuré res igual, eh?
1: Però és que des de fora...
2: És impressionant.
1: O sigui, tu si veus una persona... Perquè això també s'ha comentat molt, no? Que Shakira es vol maquillar i fer l'últim retoc a ella mateixa. O sigui, té els diners i té...
3: Bueno,
1: no?
3: Sí,
1: bueno, és el
3: sí.
1: que vol fer veure, no?
3: No, que al final sempre... Li agrada tenir control molt, molt, molt de tot.
4: Tot ho vol tenir controlat, tot.
3: Molt de tot. Però,
4: control absolut, sí.
3: Però que li facin... I això és com la Laura Pausini, que també vol editar ella fotos, no?
1: Clar, Xavi, tu has vist molts artistes a les bambalines, entre bambalines, i saps molt d'aquest cotillets, no? Què diries? O sigui, Shakira és molt controladora o no?
3: Sí, sí, sí, sí. Shakira ho vol tenir tot controladíssim. Ara no t'assabentes que ho està controlant ella, eh? Veus allà corrents a 30 senyores...
1: Vale.
3: Ho estan fent tot, però és ella, és ella. Qui, bueno, està, qui està manant tota l'estona amb una mirada.
1: Jo sóc molt fan de Shakira i del seu equip de màrqueting. La veritat és que inventar-se un concepte com la caminada de la loba, la idea és que diferents artistes, famoses, influencers, tenen aquesta oportunitat de caminar al costat de Shakira a l'entrada, sí, abans del concert, i això ja és una estratègia de màrqueting de per si, perquè ja saps que aquella persona influenciadora et farà un vídeo i el publicarà a les xarxes amb tots els seus milions de seguidors. És que em sembla una estratègia...
3: És com la casita de Bad Bunny, no?
1: Totalment.
3: Però versió Shakira.
4: Per això caminant.
3: Per això caminant.
4: Per això caminata.
3: Caminant.
1: I a més, caminata, el sí. fet de la loba, i ara aquí em poso una mica filosòfica, no? Vindria una mica també de la imatge que tenim de les lloves, de Ròmul i Rem, de les llomes amamentant, de la tribu, no? El concepte aquest de tribu, el concepte de mare, el concepte de líder, crec que és interessant, no? I també que els mitjans de comunicació al final ens en fem ressò de tot plegat, no? D'avui l'artista tal ha fet la caminada
3: sí,
1: de la loba
3: la
1: amb Shakira,
3: caminata,
1: no?
3: Qui fa la caminata?
4: Clar, qui fa la caminata? Qui estarà la caminata? Qui estarà allà present?
1: I és una manera de tenir també els mitjans de comunicació enganxats amb tot aquest tema, per tant, estratègia de màrqueting bastant heavy, no? O sigui, el concert comença molt abans que comenci el concert, quan la gent entra ja a dintre de tot el recinte, és quan comença el contingut. És a dir, que Shakira està aconseguint que altres també li facin de creadors de contingut, no només ella. I és una de les claus del màrqueting actual, que no necessites tota la publicitat fàcil a marca. La fan els fans, i això és molt bé, i està molt còmode per elles, no? Després també m'agradaria parlar d'un altre tema, que crec que és interessant, perquè altres titulars de mitjans de comunicació han pillat a Shakira sopant amb un misteriós acompanyant a Madrid molt acaramelats.
4: Ai.
1: Per què ara? Per què ara, Xavi i David?
4: Per què, per què? Ai, per què?
1: Home, perquè també és màrqueting, això.
4: Ah! Ve arran dels concerts, no?
1: Ve arran dels concerts, sopa amb algú, aleshores la premsa del cor està al darrere...
4: Però s'ha deixat veure aleshores, Alba, o ho ha volgut veure?
1: Veure.
4: O ha volgut que se la vegi deixant-se veure?
1: Jo crec que ha volgut...
4: Anem a sopar, però no a la taula del fons. Anem a sopar a la taula de...
1: No, i et faig una mica de manetes així perquè la gent parli, saps?
4: Que sembli com si...
1: Vull dir, al final també és una estratègia de màrqueting deixar-se-la veure. Ella, una soltera i tal, que comencin a parlar just ara que ha fet els concerts, doncs la veritat és una mica per pensar, no? I
3: ens ho ha explicat, perdona, ens ho ha explicat sempre aquí la nostra Vanessa Hogarth, no?
4: Sí.
3: Que els famosos
4: sí,
3: ja ho fan, això. De tot tipus, eh? Cantants, actors,
1: totalment,
3: actrius, de tot tipus. Buscant això, que la premsa del cor els hi doni focus, com potser l'han perdut, no? Estan en un moment de poca visibilitat o de poca exposició, es
1: totalment
3: busquen una d'aquestes, no?
1: I jo crec que també Shakira, en aquest sentit, també li va molt bé que parlin d'ella en aquest sentit, no? Perquè al final la seva gira que està dient, soc una dona empoderada, faig el que vull, no? Les lletres de les seves cançons ja ho diuen, no? La abeja reina viene aquí botando miel, no? Què vol dir això? Que puc fer el que vulgui quan vulgui, perquè al final soc lliure, ja no tinc aquella persona que tenia al costat, que no em feia bé i ara puc fer una mica el que em doni la gana, no? Shakira, per tant, és símbol d'empoderament, és símbol de feminitat, és símbol d'una dona lluitadora, perquè s'ha exposat davant de tot el món a través d'aquesta infidelitat, no? Perquè tot el món sap que li van ser infidels, o una dona com Shakira. I això també l'ha fet créixer com a personatge, i ho ha utilitzat també, no només a les lletres de les seves cançons, sinó també a la seva performació davant de l'escenari. Ha jugat molt en el concepte de l'amor i en el concepte d'empoderament, de superació.

0: percepció, no? I això també lliga doncs, amb que és molt important que una marca personal d'un artista lligui també amb un insight. I què és un insight, em preguntareu?
1: Això doncs, què és?
0: Doncs un insight és com que tu et puguis reconèixer amb aquest artista, no? És a dir, que hi hagi algú
1: que t'identifiquis. Que tinguis punts de connexió, tot i estar molt llunyana d'ella.
0: Totalment. Encara que ella visqui com una reina, que tu, com a ésser humà del món normal,
1: com a persona terrenal,
0: no? com a persona terrenal tinguis algú que et pugui identificar.
1: Insight, això es diu crear un insight.
0: Sí, i al final la publicitat el que fa és captar aquests insights. És a dir, captar el que li passa a tothom igual, no? I aleshores tu et reconeixes en aquella cançó, et reconeixes en aquella persona, en aquell moment vital, en aquella situació, no? Pots haver passat per un mal moment i, per tant, què et diu Shakira? Ho pots superar, no? Pots haver passat per una infidelitat. Què t'està dient Shakira? Les mujeres ja no lloren, les mujeres facturen, no? I és una forma de connectar amb aquest públic de, mira, les mujeres...
1: Vinga, a fer calés.
0: Clar que sí, i una mica el que vol, no, Shakira, és connectar amb aquest públic a través de totes les seves cançons, i això són estratègies de màrqueting, perquè al final, quan hi ha una discogràfica al darrere, la discogràfica també pensa, ostres, això pot ser un bon insight, o alguna cosa que t'hagi passat a tu, que tu després ja coneixes tant el teu públic, que sàpigues que allò pot ser un insight, i que, per tant, aquesta lletra de la cançó, o fins i tot la música, que sigui enganxifosa, i que connecti amb el públic.
2: Atenció, perquè tenim última hora d'aquest casament a Ourense.
1: Atenció,
2: David
1: sí.
2: Gallac, sí. Notícia d'última hora, actualitzem. Sí. Sabeu el que està passant, no? Sí, ho hem comentat.
1: Ahir segurament vau estar atents i atentes, no? Sí? Sí. Resumim, vols que repasso,
2: sí,
1: repasso les dades?
2: Posem en situació a l'oient, sí.
1: A Ourense, que va acabar malament, amb plats i gots trencats, la parella separada, la dona amb un cambrer als lavabos i... atenció. Diu així, llegeixo textualment a ABC, els convidats a la boda més boja d'Ourense van escoltar a la núvia de posar-li preu. Jo vengo por los 40.000 euros.
2: No crec.
1: Diu, jo vengo aquí por los 40.000 euros que me prometieron. Així es va mostrar la núvia durant el banquet, en el que ja podem dir que és el casament més famós dels últims mesos a Espanya. De fet, us he de dir que he contactat amb el periodista que ha fet aquesta notícia, però per coses no pot entrar en directe, però em referma que és un dels temes de finals d'any, com a mínim, a Galícia no es parla d'una altra cosa.
0: Però el novi ha sortit als mitjans de comunicació desmentint que estiguessin separats.
1: Clar, però ella diu que els convidats... No, és que vam escoltar com ella va dir que venia pels 40.000 euros, tal qual.
0: Uau.
1: Recordem, Casa Tuia, un paratge idíl·lic a prop de la frontera amb Portugal, tot anava bé, diuen, comimos bien, bailamos, lo pasamos bien, menys mal, els convidats,
0: sí,
1: mira, és com a mínim que me quite lo bailao, perquè, mira, vam menjar. I clar, que els 40.000 euros, alguns diuen que era com una mena d'obsessió per la núvia. Alguns testimonis diuen que ho van, li van escoltar, que ho va dir diverses vegades al llarg del casament. No! Ah, vengo por los 40.000 euros. No, com en corrillo. Ah, escolta, és que jo vinc aquí pels 40.000 euros i ja està. El poble està en xoc. És a dir, aquest poble no ha superat aquest tema i aleshores es confirma aquestes diferents veus. El que dius tu, Alba, que diu que no estan separats. Els convidats que diuen que sí, que el tema dels 40.000 euros era cert. Per
0: clar,
1: tant,
0: però el nuvi deia que no, en un missatge a les xarxes socials.
1: És que crec que estem davant d'un dels casos que va més enllà d'un casament. És a dir,
2: tenim aquestes declaracions d'aquest senyor, del nuvi? Ell, espanyol, ella, colombiana. 50 convidats i 40.000 euros. I ella dient tota l'estona, jo estoy aquí por los 40.000 euros. No, si jo me caso con este por los 40.000.
0: Mare meva.
1: El poble, diu...
2: Mare meva.
1: La família del nuvi, en particular del pare, diu... Tot el poble està afectadíssim, ho estan passant molt malament. Tots els veïns estan trasbalsats.
2: Batalla campal, David?
1: Batalla campal, recordem, amb la Guàrdia Civil inclosa, posant pau perquè plats i olles i gots i tot va volar per tot arreu, va estar volant tot.
2: La venjança d'ell, en principi, també fonts molt properes a aquest casament, deien, no? Fa unes hores que ella...
1: Va anar un moment amb un treballador... Bon, el diari posava una persona molt propera a l'organització.
3: Sí.
1: Una manera encantadora, és l'eufemisme més gran
3: de cambrer.
1: De dir, cambrer. Sí. Una persona propera a l'organització.
0: Sí, mireu, sí, les sí, paraules del sí. Nubi eren: alguien está intentando hacer daño tanto a nosotros como a nuestras familias. És un comunicat que ha publicat obertament i que explica això, que desmenteix tot plegat i que desmenteix que estiguessin separats.
2: Doncs aquesta informació d'ABC a Galícia diu una mica el contrari, no? O no?
1: És que
2: podria ser compatible.
1: És que on està la veritat?
0: On està la veritat?
2: Mira, arriba la informació important de debò, la important de veritat, butlletí de les 5 de la tarda i després seguim a la tarda de Ràdio 4, no et moguis.
4: Són les 5.
5: Ràdio 4. Serveis informatius.
4: Bona tarda. El Papa Lleó XIV recorre aquesta hora als carrers de París, on milers de persones esperen veure'l en el primer dels 4 dies de viatge apostòlic que té previst fer a França. Clara Ontanyón, bona tarda.
6: Bona tarda. Abans ha fet un discurs a la seu de la UNESCO en què ha demanat que la tecnologia no es converteixi en un instrument per la dominació i la injustícia.
7: Our efforts in this domain must ensure that new technologies remain at the service.
6: A més, el pontífex ha advertit sobre la proliferació de notícies falses amplificades per la intel·ligència artificial que, ha dit, obstaculitzen el diàleg en lloc de fomentar-lo. A més, ha fet una crida a la promoció de la confiança davant la crisi de les institucions internacionals, com la mateixa UNESCO, que sosté són percebudes per la ciutadania com a ineficaces, però alhora tenen grans reptes majúsculs que els estats no poden fer-hi front sols.
4: Gràcies, Clara. Doncs el Papa Lleó Francesc ha preguntat pel corresponsal de Ràdio Nacional d'Espanya a Itàlia i el Vaticà ha explicat que està seguint de prop la situació migratòria a Ceuta i que espera que es busqui la manera de donar respostes i atenció a les persones migrants i ha qualificat, de fet, la situació a Ceuta de crisi humanitària. Mentrestant, a la ciutat autònoma, milers de persones continuen esperant una plaça als campaments d'acollida temporal que està habilitant el govern espanyol. I tot plegat mentre el Marroc, aquest dijous a la nit, llançava acusacions contra l'executiu central, retraient que, diuen, estan obstaculitzant el retorn al país dels 10.000 migrants que encara són a Ceuta. Mentrestant, continua cuejant sobre el debat polític el desnonament de la Mari Carmen aquest dimecres a Madrid. El govern espanyol estudia ara les propostes de Junts per intentar aprovar dimarts vinent el decret de mesures sobre habitatge. La norma necessita els vots de Junts i Podem per superar la votació al Congrés. Félix Bolaños, ministre de Justícia.
8: Para que aprobemos el martes un paquete de medidas que sea potente y que sea completo, para que sea más fácil acceder a una vivienda en alquiler o en propiedad, para evitar también desahucios tan horribles como el que pudimos ver el pasado miércoles de Mari Carmen.
4: Entre les peticions de Junts hi ha una moratòria dels desnonaments per persones que viuen en pisos de fons inversió i que l'administració assumeixi els costos quan afectin els petits propietaris. També planteja desgravacions fiscals pels lloguers i les hipoteques. El govern assegura que negocia amb els grups per aconseguir prou suports. Sumar admet que totes les parts hauran de fer concessions mentre Junts demana trobar un mínim comú. Des del Partit Popular han acusat el govern central d'estar instrumentalitzant el cas de la Mari Carmen per fer política i demanen que es doni una oportunitat al Partit Popular per posar remei, el diuen, a la problemàtica de l'habitatge. Hores ara estem molt pendents d'un incendi a les Olugues, a Lleida, que s'ha originat quan faltaven uns minuts per les 4 de la tarda. A aquesta hora hi treballen 12 dotacions dels bombers de la Generalitat, dues d'elles aèries. El foc es troba molt a prop de la C-25, l'eix transversal que uneix Cervera, Lleida amb Riudellots de la Selva, Girona. Segons expliquen els bombers, els camps propers estan llaurats, el flanc dret no avança i ara se centren en l'esquerra. En aquest context, el responsable del sector porcí d'Unió de Pagesos, Rossend Saltiveri, ha demanat que es mantinguin les restriccions al Parc Natural de Collserola. Saltiveri ha remarcat que s'ha de continuar amb la tasca marcada pels tècnics per aconseguir erradicar el virus i ha recordat la importància del sector porcí a Catalunya.
9: Que el moment que portem un període de temps sense positius, és possible que els tècnics ja consideren que algunes restriccions es puguin anar afluixant. Per part nostra, evidentment, si els tècnics ens diuen que l'important és mantenir les restriccions per aconseguir l'objectiu i s'han de mantindre, doncs, evidentment hem de continuar demanant comprensió a la ciutadania.
4: Declaracions que han arribat després de la seva reunió amb l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni. I a aquesta hora ampliem la previsió del temps. A EMET, Noelia García, bona tarda.
3: Bona tarda. Avui a Catalunya continuem amb calor i temperatures més altes de l'habitual per aquesta època de l'any. A l'interior de Tarragona es podran superar els 36 graus i més de 34 al Pirineu de Lleida. Avui màximes de 29 graus a Tarragona, 30 a Barcelona, 33 graus a Girona i 35 a Lleida. Aquesta tarda sol i cel clar o poc ennuvolat. A l'interior bufarà vent moderat. És una informació d'EMET.
4: Doncs això és tot de moment per part nostra. Més notícies al portal web rtv-e.cat i en 55 minuts aquí, a Ràdio 4. Bona tarda.
5: Ràdio 4.

0: Més palitos, més palitos, David.
1: Que no pari la festa, eh, Xavi? Sí,
0: vols un?
1: Els divendres, vinga, va, som-hi. Avui doble... dobles palitos, avui.
0: M'ha passat que, clar, a part dels palitos aquests de sal, a l'hora de deixar de fumar, també m'he enganxat a l'aigua amb gas, que era una cosa que no, jo mai havia estat fan de l'aigua amb gas, i ara m'encanta.
1: A mi no sóc gaire fan, veus?
0: No, eh?
1: Però no tinc res en contra, tampoc. És com el de Harry Potter, no em miris així. O sigui, no. Harry Potter, mira, en la vida no m'ha tirat per allà, amb l'aigua amb gas, tampoc.
0: No ets tu massa ni de Harry Potter, ni del Senyor dels Anells...
1: No.
0: Ni de...
1: No gaire.
0: Joc de Trons, tampoc, ni...
1: És molt llargues, les sèries aquestes. O sigui, has d'estar una d'hores involucrant amb això, que està molt bé, tot, i visca les sèries, i totes a RTV Play, que estan molt bé.
0: Home, totes no. Tampoc podem dir que Joc de Trons està disponible.
1: Aquesta no hi és, ja m'enteneu. Aquesta no.
0: No, però sí, totes.
1: Aquesta no hi és a RTV Play, però les que mirem, però estan molt bé les sèries, però, bueno, ja, molt llargues. Feu-les més curtes, sisplau, que no tenim temps a la vida, que després vindrà el Neo a replegar la roba i estarà... Haurà de mirar la sèrie El Neo i jo hauré de plegar la roba. No, no pot ser.
0: El Neo, per qui no escoltés la setmana passada el programa, doncs és un robot que jo crec que ens canviarà la vida. Ara que ens...
1: I, perdona, Xavi, que t'interrompi, que pots recuperar l'explicació a RN Audio.
0: Exactament. El podcast RN Audio.
1: El nostre podcast.
0: Va ser l'estrena del gran Arnau Font aquí a la tarda de Ràdio 4. I el tenim aquí. Com estàs, Arnau?
2: Què tal? Molt bé.
0: Bona tarda. Bon divendres. Mola. És la cara del cap de setmana,
1: sí.
0: L'Arnau.
1: Sí. Alegria. Sí. Que ens va bé.
2: Amb la camisa aquesta hawaiana.
0: M'agrada molt.
1: Porta... Molt maca. Sí.
0: Vibra bona, eh?
1: Molt bon rotllo.
0: Com el Jaume Tudela del control, perquè tot soni fantàstic. I la Sònia Rodríguez Justícia a la producció. Doncs ja hi som tots,
1: ja hi som.
0: Arnau, i sí, camisa de cap de setmana, mola.
2: Avui venia de gust, amb aquest caloret.
0: El Neo, recordem ràpidament, què era el Neo?
2: El Neo era aquell robot humanoide que ens promet fer les tasques domèstiques de casa, plegar roba, netejar, etc. I després vam parlar del Microdac.
1: Sí, que ens agradava
2: petit,
1: molt també.
2: Que era més una joguina que una altra cosa, sí. Però bueno, també està allà en l'òrbita. Avui seguirem parlant de xips, però de xips al cervell, en el nostre cervell. Parlarem també de cartells de festa major, polèmics, i de novetats en nous models dia, i de com començar a encarregar feina a un agent, per qui s'ho estigui plantejant, molt a nivell d'usuari, perquè els agents semblen una cosa molt complicada i molt tècnica, i tothom en pot treure profit. Avui donarem uns quants tips.
0: Mare meva, quin hype, quina expectativa.
1: Atenció,
0: acaba de crear Arnau Fons. Sí. Bé, per on voleu començar, Arnau? Per on vols...
2: Primer us volia preguntar, quan veieu un cartell, una imatge, us agrada, dieu, oh, que maca, que xula, i després descobriu que realment s'ha fet amb una IA, podria ser amb ChatGPT, per posar un exemple, us canvia l'opinió d'aquella imatge o cartell? Ja no us agrada?
0: A mi no massa, si està com, ben fet. Si és molt cutre, sí que dic, ostres, tu... No?
2: Ja es podien haver currat. Ben fet, l'acceptem,
0: si
2: no?
0: Si està ben fet i té nivell, sí. Ara, és veritat que una miqueta sí que penso, ostres, això abans ho feia un ésser humà. Hi havia aquí art,
2: però clar, darrere també, entre cometes, pot haver un ésser humà allà planificant...
0: Clar, amb un prompt, no? I fes-me això, vull que no, canviem aquest color, no? I ara, no sé.
1: El que passa que ben fets en trobes pocs, eh?
2: Ben pocs.
1: Clar, és que clar, hem anat a una tessitura de trobar-ne ben fets.
2: I
1: ben
2: que
1: fets,
2: la persona... i que la persona que hi ha darrere hi dediqui temps, també hi ha pocs casos. I és precisament el cas polèmic que us porto avui, que va sortir xarxes fa uns dies, de la Granada, a l'Alt Penedès, que hi feien un concurs que es diu Pinta la Festa Major, del qual surt la imatge que il·lustra la portada del programa de la festa. I és que fa uns dies l'Ajuntament va fer una publicació a Instagram anunciant quin era el cartell guanyador, amb la sorpresa, atenció, de que era un cartell descaradament fet amb ChatGPT, però no ben fet, sinó una frase, ChatGPT, i vinga.
1: Posa'm què és festa major.
0: Vull buscar, Arnau, a veure.
1: Posa'm què és festa major i ja està.
2: Clar, la publicació està esborrada, però si busques Pinta la Festa Major...
1: No busquis que no trobes, Xavi.
0: Com?
2: Si busques Pinta la Festa Major, Ajuntament la Granada, el trobaràs en allà, trobaràs totes les dades d'aquest concurs, i és que, clar, la publicació a Instagram la van esborrar perquè, clar, la secció de comentaris es va convertir en un festival. Absolut.
0: Tinc aquí l'Ajuntament de la Granada. Sí, Laura Font García guanya el concurs Pinta la Festa Major.
2: S'ha de dir que aquest cartell està basat en una pintura real que ha fet la persona que ha guanyat el cartell. Per tant, aquí, molt bé, no? Però també el que trobo més greu, entre cometes, del concurs és que si vas a la secció dels cartells finalistes, tots estaven fets amb ChatGPT.
0: Tots.
2: Tots.
0: O sigui, clar, critiquen el cartell guanyador perquè era ChatGPT, però els finalistes tots eren...
2: Absolutament tots. I clar, si no m'equivoco, hi havia un premi econòmic darrere d'aquest concurs, que, ostres, sisplau, dedica-hi més de 5 minuts, no?
0: Ja.
2: Em va semblar
1: bastant exagerat. Poseu-hi ganes.
2: Clar,
0: una molt revelador, eh? Signe dels nostres temps, també et dic.
2: A més, fixeu-vos que, si busqueu el cartell, si no, us el descrivim una mica, no? Però té aquests trets característics de qualsevol cartell fet amb ChatGPT, que són aquestes, aquestes tipografies estil pinzell, aquests degradats clars darrere del text per ressaltar-los una mica, aquests focs artificials tan rodons i perfectes... I, com he dit en moltes ocasions, aquests petits detalls que si fas zoom a la imatge doncs veus deformacions estranyes i vàries, eh?
0: Sí.
2: Vaja, que la publicació s'ha estat esborrada, n'han penjat una de nova, amb els comentaris desactivats, pel motiu que sigui.
1: Perquè no va agradar gaire, no va agradar gaire.
2: A veure, no és
0: que
2: fos...
0: Sigui, no
2: és que fos lleig el
1: clar,
2: que és.
1: Clar, ara t'anava a dir, Arnau, no, lleig no és.
2: No,
1: és
2: exacte,
1: dir,
2: no ho és, vull dir, realment.
1: Tu el trobes aquí... com el trobes, Xavi, tu, jo el veig...
0: A veure. Està bé, el que passa és que l'ha clavat molt l'Arnau amb això de dir, es veu que és IA. I no hauria de ser així, perquè això potser fa 5 anys t'ho feia algú en Photoshop també.
2: Ah,
0: però per què tenim tan clar que és IA? Què és la tipografia?
2: És la tipografia.
0: Els colors.
2: I que... també, ja, quan et passes també, com jo, el dia generant
0: ja, clar.
1: Tot acaba sonant
2: a IA, sí. I sempre acabes veient els mateixos patrons, no?
0: Bueno, però... tu estàs tot el dia. Tu tens a un agent treballant des de fa... 70 dies?
2: Sí, bueno, 70, de moment 7.
0: 7 dies?
2: Sense parar. Ara mateix el tinc aquí davant treballant.
1: Ai.
2: No el veiem, però ell va aprofitant que estem aquí xerrant i ell va fent.
0: És que la Raufon va fent actualitzacions de com ara, té sí. A la gent, que ja veuràs com... la gent quan demani drets laborals.
1: Com se't reveli la gent, ja veuràs tu.
2: Sí, quan vingui Terminator seré
1: ja
2: veuràs, primer en caure.
1: Ja veuràs, seràs el primer en caure, perquè 7 dies aquí treballant, ja veuràs.
2: El sindicat de la IA vindrà contra mi.
0: La pregunta és què estarà fent l'Arnau Font per tenir un agent durant 7 dies treballant 24 hores.
1: Anem a preguntar un moment. Què està fent la gent, Arnau? Anem a preguntar.
2: Això ho podem deixar per la secció dels agents, eh?
1: D'acord.
2: Si us sembla, però sí. Podem donar pistes després, que ho aprofitem.
1: Els cartells, a veure, aquests estan macos...
2: No, el que deia, la bona notícia d'aquest cartell, que hi ha un costat bonic, és que, com deia, està basat en una pintura real que ha fet l'artista, que és una pintura preciosa, realment.
1: Molt maca.
2: Vull dir, sense desmereixer la publicació original. Però, sisplau, cuidem una miqueta més aquests cartells fets amb ChatGPT. Per exemple, el meu ajuntament també va fer el cartell de festa major amb ChatGPT.
0: Quin és el teu ajuntament?
2: Sarrià de Ter.
1: Vaig a buscar-lo, a veure.
2: Pots buscar, Festa Major.
0: Sarrià?
2: Veureu Sarrià de Ter.
0: De Ter.
2: Oh, el gironès.
0: Girona, sí.
2: I també veureu el text, la tipografia, també amb aquest estil de pinzellada, amb aquest degradat de fons. Si comenceu a buscar imatges fetes amb ChatGPT, veureu que totes, gairebé totes, sí, compleixen els mateixos patrons.
1: És, no sé si volen inspirar, Festa Major, estic dient bé, del 3 al 6 de setembre, pot ser?
2: Si no m'equivoco,
1: sí. Sarrià de Ter, la festa que ens uneix, fem la gran, fem com un pont.
2: Aquest eslògan?
1: Ara, sí. Però també hi ha com uns punts de colors, com uns confetis en l'aire. Això què simbolitza? La resta del foc artificial que no ha agafat la part del foc i ha agafat només la guspira del final quan ja arribes tard? Què és això?
2: Entenc que sí.
1: Un foc molt...
0: Sí, es nota. Estem ara veient aquí a l'estudi la foto de la Festa Major de Sarrià.
2: Ara ho comentàvem, que ChatGPT és com el nou Canva.
1: Sí,
2: les plantilles del Canva, doncs...
0: Totalment, com els casaments, en fi, o els batejos. Però què es pot fer per tenir un cartell que no sembli IA?
2: Clar,
0: depèn prompt del que li diguis o de la IA que utilitzis.
2: Clar, primer de tot, si ens volem dedicar a dissenyar cartells amb intel·ligència artificial, no fem servir ChatGPT, perquè és el que utilitza el 99% de la gent. I cada model repeteix els mateixos patrons. Tenim un ventall amplíssim de models d'intel·ligència artificial per generar imatges, des de Nano Banana, que seria el més pròxim, que és el de Google, el del Gemini, i després tenim altres plataformes que ofereixen models xinesos, o ara no em sortirà cap nom, bueno, em surt una plataforma que diu Runway, Higgsfield, que tens molts models, Seedream, etc, que també tenen certs patrons associats quan generen imatges, però no són els del 99% dels cartells que veus al carrer. Llavors, aquí ja t'elimites, ja elimines com aquesta sensació d'estar fet a mia. I després, doncs, evidentment, no ens quedem amb el primer prompt. Dissenyem nosaltres el cartell, pensem nosaltres el cartell, i després sí que podem dir-li a una IA que l'apliqui tal com nosaltres l'hem pensat. Però el procés creatiu, penso, és la meva opinió,
0: Sí.
2: L'hem de fer nosaltres. i a partir d'aquí dir-li, mira, jo he dibuixat això, he fet aquest esbós, que això ho fa molt bé, proveu, feu un esbós de paper i le passeu a qualsevol IA i us l'intentarà reproduir el més fidel possible i queda molt bé.
1: Molt bé.
2: És la part aquesta del procés creatiu.
1: Si tu fas un esbós, de paper, sí, sí. Li dius a la IA i t'ho reprodueix.
2: Sí, sí.
0: Clar. Tu fa pro. Mm-hmm.
1: Jo no li passo res dels meus esbossos, perquè els meus esbossos semblen... Són lletxíssims, jo no sé dibuixar.
0: Però potser tu li passaries un gos i ella entendria que és un pop.
1: No m'entendria. Aquí està el tema, no entendria el que li diria. Què m'has dibuixat?
2: Clar, però fixa't una cosa, la setmana passada
1: parlàvem... Això què és?
2: La setmana passada parlàvem de que la IA podia acabar amb la humanitat i ara estem debatent de si una IA és capaç de reconèixer un gos i un pop. Saps? Vull dir, clar. Realment estem com subestimant molt les capacitats que tenen els models actuals per nosaltres. Vull dir, cal aprofitar-los.
1: Hem d'aprofitar-nos d'això. Ara estic, torno un moment, perdonar-ne-ho, sí. La festa major. Hi ha un altre que parla del pregó. Per què tants focs artificials? Per què aquests models d'IA sempre et diuen focs artificials? Per què han d'haver-hi un, dos, tres, quatre, cinc, sis, set, nou? Si no vols llançar focs artificials, no...
2: I banderoles, no, ara no ho recordo.
1: No.
2: També li agrada molt posar banderoles.
1: El pregó, no hi ha un micròfon,
0: sí, veritat,
1: micròfon de ràdio, pregó amb els focs artificials, i dius, però i si no m'agraden, si no vull, si no en llenço.
2: Els has de menjar amb patates. Els focs artificials.
0: Bé, però... deies, Arnau.
2: Sí, anem a canviar, anem a fer una mica més sofisticat ara i anem a parlar de xips al cervell. Per si no la coneixeu, Neuralink, que és una empresa americana de neurotecnologia, com indica el seu nom, que desenvolupa xips, implants, per connectar el cervell amb ordinadors. És a dir, perquè us feu la idea, si us posen un xip al cap. Per fer-ho fàcil.
1: Ai, quina por.
0: Això és increïble. Jo, explica-ho perquè jo...
2: A mi em fascina el cas que van difondre la setmana passada, que és el cas d'en Terry, que és un participant amb ELA, que té la parla molt afectada. I en el vídeo es veu com aquesta persona, en Terry, que no pot parlar, a través d'aquest xip li diu a la seva dona I love you, t'estimo. Ah. Com ho fa? A través d'un ordinador. Aquest xip li llegeix les senyals del cervell, que ell intenta dir I love you, i l'ordinador ho tradueix i pels altaveus sona I love you. Llavors, clar, el vídeo és molt emocionant perquè és una persona que ha perdut la parla, clar, que li pot dir t'estimo a la seva dona. Això és un assaig, vull dir, encara no està en fase de per tothom, vull dir, no et pots implementar aquest servei, però és un avanç molt important. En el sentit de que, doncs, en un futur, saber si podem implementar aquest xip a totes les persones que han perdut la parla i que recuperin la parla. I el funcionament és, entre cometes, molt senzill. Simplement amb aquesta persona el que li han fet... Bueno, ara ho simplifiquem molt, perquè realment és un assaig que porta molts anys. Però en aquesta persona, durant molt temps, han estat entrenant aquest model de llenguatge de dir-li, ei, pensa en aquestes paraules, repeteix aquestes paraules tota l'estona i aquest xip va llegint les senyals del cervell i va aprenent que X senyal vol dir t'estimo, X senyal vol dir hola, X senyal...
1: L'has d'educar, no? L'has com d'entrenar amb diferents senyals per fer l'equivalència
2: amb paraules. Està en fase d'entrenament, però és un avanç molt significatiu el poder parlar només pensant.
1: Interessant, això.
2: I altres exemples que han ensenyat en el passat, com també moure el ratolí d'un ordinador o inclús controlar un braç robòtic. Clar, imagina't també una persona que, pel que sigui, ha perdut els braços o no els pot moure i que amb aquest xip doncs, li poden fer un implant robòtic i pot recuperar la mobilitat. Que sona ciència-ficció, però és que és real.
0: Ja hem arribat. És molt bèstia.
1: Sí, hem arribat.
0: De les pel·lícules que portem segles,
1: Sí,
0: tants anys pensant això, no arribarà mai. Ja ho tenim. És Black Mirror una mica, també, tot plegat.
2: Sí, clar, perquè aquí ja ens podem fer les pel·lícules d'oh, què passa,
0: un xip al cervell, que ens el hackeja, etcètera.
2: De moment és un implant que tenen una vintena de persones només als Estats Units. Has de complir certs requisits, com tenir diverses afectacions, perquè realment és un producte que cada moment està pensat, doncs, per... no perquè puguis jugar al GTA des del sofà sense el mando, sinó com a dispositiu mèdic. Però bueno, molt prometedor.
0: Et posaries un xip, David Gallac, al cervell?
1: A veure, en aquest cas, perquè és una molt bona causa i està molt bé, a mi em faria molta por. O sigui, no, sí. Perquè a saber, clar, això... Clar, a mi, si em posen el xip, a mi em fa fer coses que jo vulgui... És a dir, clar, això, per exemple, és que si jo no sóc hàbil fent una cosa, m'ho soluciona...
0: Ah, veus?
2: L'hauries d'entrenar, però...
1: Clar, hauria d'entrenar el xip perquè li digués jo a partir d'ara vull, el que deia abans, el dibuix, vull dibuixar bé, correcte, que s'entengui, que un gos sigui un gos.
2: Clar, hauries Sí.
0: Sí, podria, no?
2: Entenc que sí.
0: Però llavors tothom podria. Serà bon dibuixant i tothom jugarà bé a pàdel.
1: I aleshores no caldrà fer els cartells amb la IA perquè els podríem fer nosaltres amb el xip.
2: Exacte.
0: Clar.
1: O sigui, al final, i no, jo no posaria focs artificials. No és que no m'agradin, eh? O sigui, que no tinc res en contra. Ei, se m'ha caigut el paper.
2: No
1: tinc res en contra.
2: No t'agraden els focs artificials.
1: Però és un tema de que, dius, no cal tants. O sigui, el cartell, vull dir, posa més coses d'una festa major. Posa una taula amb no què sé, amb un àpat, posa una tarima perquè fan concerts o esdeveniments o alguna cosa, posa... No sé.
2: M'imagino la persona fent el cartell de festa major dient-li fes-lo més festiu. Sí. I aleshores, pum, ofereixen els focs artificials.
1: Ara sí, ara que n'hi ha 10, ara que no es llegeix festa major però es veuen molts focs artificials, ara sí que és un bon cartell de festa major. Ara sí que guanyarem el premi.
0: Doncs Neuralink. Fixa't, Neuralink, que amb aquest xip està ajudant a moltes persones, segurament podrà ajudar a milions de persones que a dia d'avui ni s'imaginen tornar a parlar o a moure's o a comunicar-se, no?
2: Jo em poso un xip sense dubtar-ho, eh?
0: Sí? Tu sí. T'ho anava a dir ara. Sí, eh?
2: Sí, sí.
0: Sí.
2: Tot el que siguin xips, electrònica, vinga, jo... Ui. Beta tester, aquí.
0: Beta tester, clar que sí.
1: Després passes per el control de l'aeroport i pites perquè has d'explicar que tens un xip que t'han implantat perquè vols millorar fer... No sé què.
2: I com li expliques?
1: Clar.
2: Com li expliques?
1: No, diu, tregui sal, que em tregui el què? El xip. O sigui, un moment, si el tinc implantat. No és un rellotge, això, que me'l puc deixar aquí al control. Deixi el mòbil. Hauràs
2: de passar per la cinta.
1: Per les maletes. No posis aquí les maletes que acabarem abans. Ah, és el xip, és igual. Perfecte.
0: Volia dir que Neuralink, aquesta empresa, és d'Elon Musk.
2: Sí, la va cofundar Elon Musk, correcte.
0: Sí.
2: Amb un grup de científics, també. Sí. Ara, si us sembla, però aterrem una miqueta més cap a intel·ligència artificial més casolana, més nostra, i parlem molt breument dels nous models que han sortit aquesta setmana i per què això és rellevant per nosaltres. Si recordeu, fa unes setmanes ChatGPT va estrenar el nou model GPT-6, que en diuen GPT-6 Astra, que és bàsicament el model més intel·ligent disponible al públic general, que pots utilitzar doncs, tu des de ChatGPT i que va molt bé doncs, per programar, per fer tasques complexes que requereixin de molt d'esforç, val? I després, perdoneu, fa pocs dies van treure diferents versions d'aquest GPT-6 Sol i GPT-6 Luna, que bàsicament són dues versions, les quals Sol està pensada per ser més eficient, en el sentit de que mantens un nivell de qualitat i de potència molt elevat, però no consumeix tant com GPT-6 Astra, que, com dèiem, era el més potent. I després tenim GPT-6 Luna, que és el model petitonet que està pensat doncs, per fer feina durant molt de temps, el que dèiem el meu agent abans, que porta 7 dies està treballant amb Luna.
1: Amb el Luna, és
2: el teu? És extremadament eficient, consumeix molt poc, evidentment la seva intel·ligència també és limitada, però és com quan vas a comprar-te un ordinador, si només necessites enviar correus, no cal que et gastis 1.000 euros en un superordinador. Clar. Amb la intel·ligència artificial passa exactament el mateix. Cada setmana surten models nous, més potents, però no ens cal anar sempre als models més potents. Tenim models més eficients, com és el cas de Luna i Sol, que ens permeten fer moltíssima feina sense gastar calés.
0: Arnau, per què jo ara tinc aquí el meu ChatGPT... Per què tinc ara de sobte el GPT-5.6 Sol?
2: Estàs antiquat, has d'actualitzar.
0: No, però si estic utilitzant el 6 tots els dies.
2: Has actualitzat.
1: Has dit 5.6 Sol, però l'Arnau no l'ha mencionat.
2: 5.6 és la versió anterior.
0: Ah, anterior.
2: Aquesta setmana s'ha actualitzat tot a GPT-6. Sí, si encara us surt 5.6, heu d'actualitzar.
0: A l'app?
2: O és possible, a l'app o a l'ordinador, és possible que en el selector de model et deixi escollir GPT-6, si és que encara et surt GPT-5.6.
0: No. Aquí, al Chrome, el que és ChatGPT, a la web, David, a la web no em deixa. Estic amb el 5.6, però és igual. El mòbil sí, l'aplicació sí que tinc 6, Astra Media.
2: Astra Media, exacte. Aquest és el més potent. El
0: Astra
2: més
0: Media.
2: Potent de tot. Exacte.
1: No tinc espai al telèfon.
2: Equilibrat.
1: Encara vaig amb la versió antiga, no em deixa, no sé què he fet, que ara sí que em deixa guardar la còpia. La còpia aquella que et vaig dir, te'n recordes, que des del 2022 no em feia?
0: Sí,
1: ara
0: sí,
1: he pogut fer-la.
0: Sí. Ah, molt
1: però
0: bé.
1: Però he hagut d'ampliar la memòria.
0: Clar.
1: Arnau, li vaig dir al Xavi, que és que des del 2022 no em faig una còpia de seguretat. I em va dir,
2: des de quan?
1: Fa 4 dies, del 2022.
0: Fa 4 anys.
1: Em va dir, fes-ho, t'ho recomano que ho facis.
0: Sí, home.
2: Jo treballava en una botiga de mòbils i em venia cada 2 per 3 gent. No, he perdut les dades, o se m'ha trencat el mòbil. Sempre preguntava, tens còpia de seguretat? No. sisplau, feu còpia de seguretat.
3: Clar,
2: sisplau.
1: No tinc memòria. Aleshores he hagut de fer una cosa, de pagar un euro més, i ara em diu que no, torno a no tenir memòria. Per tant, a qui els hi pago l'euro no m'estan timant, o he de buidar. Però clar, si buido, no, on ho guardo, això?
0: iCloud, vols dir?
1: Sí, deu ser això.
0: Ja, ja, ja.
1: I aleshores això ho he de pujar.
0: Ara has de pagar més.
2: Hauràs de pagar més.
1: Sí, home!
0: Home, sí.
2: Oh, doncs a buidar.
1: Però, clar, puc pagar... O sigui, és que tinc això d'antic. O sigui, tinc allò del... Això deu ser del 2022, també, allò de l'actualització de... Ah, no es veu res, clar, tan negre. Això ara surt diferent, no, allò del telèfon? Sí,
0: estàs ensenyant el sistema operatiu, vols dir, a l'iOS, no?
1: Per la tele, per les càmeres, per la ràdio, no. Estic ensenyant el sistema operatiu. No, la foto és una foto d'una platja, clar, la foto.
0: Una platja molt maca.
1: Sí, però...
0: De la Costa Brava.
2: El que pots fer és...
1: de Galícia, de Lugo.
2: Guardar-ho en emmagatzematge extern, si no.
1: Emmagatzematge extern, això no ve. Per això anàvem pels agents, recordem que parlàvem dels agents.
2: Exacte, sí, perquè aquí ens fem un lío a vegades de que si sol una...
0: Sí.
2: A ChatGPT és molt senzill. Tenim dos models, el mode chat, que és per chatejar, per parlar, i després el mode work, que no sé per què li diuen work, per mi seria el mode agents, perquè el mode work són directament agents. Llavors, què pot fer un agent diferent d'un chat? Un agent, bàsicament, té moltes més eines que un chat. Un agent pot accedir a internet, pot connectar-se amb les teves eines, com podria ser, per exemple, Slack, Gmail, Office, eines personalitzades o més complexes que cadascú utilitzi, i a partir d'aquí pot fer accions fora del chat. Us poso un exemple. Aquesta
0: li dones
2: setmana...
0: permís, no? I li dones permís i ChatGPT pot enviar un mail al teu jefe.
2: Exactament.
1: Això pot fer?
2: Sí, sí, pot controlar el teu email.
1: Jo, estic entenent arreu, perdona, pensa que no tenia còpia d'assegurança del mòbil.
0: Però deies.
1: Què és un agent?
2: Exacte.
1: Perquè a mi això em recorda d'un agent d'assegurances. clar, un agent ChatGPT. A veure, un moment, a veure. Vale.
2: Un exemple molt senzill. Sí. Aquesta setmana jo he començat amb un entrenador personal per tema, per començar diet, esport, etc. I ell em va passar un pla nutricional. Aleshores, què vaig fer? Vaig obrir ChatGPT, el mode work, mode gent, i li vaig dir, mira, el meu entrenador m'ha passat aquest pla nutricional. Jo faig la compra normalment a aquest supermercat. Accedeix a la seva pàgina web, fes la compra de tot el que necessito pel meu pla nutricional. I quan acabis, avisa'm que posaré les dades bancàries i pagaré per anar-ho a buscar. Llavors, clar... Això, amb una interfície de chat, no ho pot fer. Et dirà, bueno, pues fantàstic, has de comprar tant de pollastre, tant de bròquil, tant de no sé què. La gent té el seu propi ordinador, aleshores entrarà a la pàgina web d'aquest supermercat, et demanarà, evidentment, que iniciï sessió amb les teves credencials, i veuràs com ell es va movent per la pàgina, va afegint això al carretó, va afegint l'altre, i arribarà un moment en què et preguntarà, bueno, doncs, pago, no pago, tu li dones que sí, i ja està.
1: T'ho pregunta. Ah, està bé, això. Perquè és... imagina't que comença a comprar... Així, sense criteri, amb el criteri però que no para de comprar.
2: Clar,
1: has de tenir un botó de dir stop.
2: Aleshores, aquest és un exemple molt bàsic, molt senzill, però compte que a mi ja m'ha estalviat molta feina.
1: Ah?
2: En dies de presses que pel que sigui no pots anar al supermercat, doncs mira, tens aquesta gent en segon pla que et va fent la compra. Tu només t'has de cuidar de que quan ho tingui fet li fas una ullada, revises i ja està. I és tot.
0: És impressionant, si ho penses.
1: Sí, sí.
0: És increïble.
1: Que et fa, o sigui, li poses el pla d'entrenament personal, et suggereix, no?, el supermercat.
0: No, que t'està pagant tot el que... O sigui, és que, clar, jo, perquè encara no em refio massa de donar-li accés, per exemple, al compte corrent, compte bancari, però diuen que si li dones accés i que li deixes invertir una miqueta... A veure, amb mi no podrien fer res perquè no poden invertir... però la gent que sí que té calés... es veu que estan guanyant calés amb fons d'inversió i coses d'aquestes perquè li han donat a la IA i ella està gestionant el diner d'aquesta gent i els està multiplicant, no?
2: Això també ho he vist, sí, sí, per xarxes. Ara, aquí sí que la veritat és que aquí ja no m'atreveixo.
0: Jo tinc por
2: de coses quotidianes.
1: I si s'equivoca i t'inverteix no sé què al supermercat en lloc d'invertir-te o en tu d'invertir et compra un entrenador personal que no volies que comprés perquè s'ha fet en perdó la pizza oliu i aleshores comença la gent a anar allà sense criteri comprant coses. Et compra un entrenador personal i et porta a la botiga i et paga a la botiga de la compra de l'altre. Això, Arnau, tu sabràs.
2: És perillós, eh?
1: I tu ets el que entens, però aneu fent amb la... Jo, de moment, vaig actualitzar el telèfon.
2: Jo, en resum, us animo a que feu la prova i a la que veieu com l'ordinador es mou sol gràcies a aquest agent...
0: És heavy, no?
2: Començareu, doncs ara fes això, ara fes l'altre, ara fes l'altre, i acabareu, doncs mira, amb un agent durant 7 dies fet feina.
0: M'agrada molt. Com començar amb... la intel·ligència artificial agèntica. De què va tot plegat?
2: Bueno, és més o menys el que acabem de comentar. És sortir d'aquesta interfície de chat, entrar a Work, pels qui utilitzin Claude tenen l'apartat Cowork, que, si no m'equivoco, ara ho han fusionat, per tant, mira, més fàcil, però simplement atrevir-se a demanar-li coses. Perquè a vegades jo em sorprenc, jo mateix em sorprenc de dir-li al ChatGPT fes X cosa, pensant que no ho farà, i al cap de 5 minuts em diu, doncs mira, ja està, ja ho tens fet. Llavors, és una mica atrevir-se a demanar-li coses.
0: Tu quin encàrrec li faries?
1: Uf, a la IA, no sé.
0: A la IA...
1: Alguna cosa que pugui...
0: Agèntica.
1: A la IA agèntica. Primer hauré de buscar on està això, la IA agèntica. O sigui, això com es busca? És a dir, has dit que està on, Arnau? Espera,
0: però si t'ha explicat perfectament, l'Arnau.
1: Sí, però vas prenent nota. Igual hi ha gent de casa que ens escolta, que també anem molt ràpid i per això faig la pregunta una altra vegada perquè quedi ben clar.
2: Molt senzill.
1: Això on està?
2: Entrem a ChatGPT, ja sigui l'aplicació o la web, qui diu ChatGPT, diu el que sigui, i anem a la modalitat Work.
1: Work.
2: I a partir d'aquí ja estem fent servir...
1: Una pregunta.
2: Agents.
1: Una pregunta qualsevol.
2: Exacte.
1: O sigui, una tasca petita, no?
2: Mira, un altre exemple. Prepara 3 plans per passar dissabte al matí amb 2 nens de 6 i 9 anys, a menys de 45 minuts a Barcelona, i amb un pressupost total de 100 euros. Llavors, a partir d'aquí podem ampliar. Comprova els horaris en fonts oficials, inclou alternatives si plou, compara opcions en una taula... indica què no has pogut verificar. Aquí podem anar afegint mil coses.
0: Sí, sí, sí.
2: I deixem treballar en aquest agent. I al cap d'una estona ens arribarà una notificació amb la tasca que li hem donat.
0: És que és impressionant.
1: Clar, és que aquesta és bona. Tenim... com passar el cap de setmana, però aquesta sí que li encarregaria.
0: Veus, clar,
1: que... Escolta, no sé què fer, això, demà dissabte...
2: Per exemple?
1: No tinc plans o...
0: A mi ja m'ha solucionat més d'un dissabte
1: sí?
0: de... Sí, sí, sí. Sí,
2: ah,
0: sí,
2: mira, sí, i ara que ho dius, ara m'ha vingut al cap, també fa poc han implementat la IA agèntica a Grok, i vaig veure un exemple dintre d'un Tesla que tens accés a Grok, doncs treballant directament amb la veu. És, fes això, envia un mail aquí, etcètera, etcètera.
0: O sigui, dins del cotxe...
2: Sí, dins del cotxe, doncs treballant amb la veu.
1: Tu, al cotxe parles i li dius que faci una tasca al cotxe.
2: Exacte. Però... Qui té el cotxe fantàstico?
0: Doncs, és que és kit, és el cotxe
1: clar,
0: fantàstico.
1: El cotxe et deu portar al lloc, esperem.
2: Sí, veus, encara no. De fet, tenim una mala notícia.
0: Què passa,
2: que...
0: què passa?
2: El 6 d'octubre hi havia prevista una votació per avançar en aquest sentit.
1: Ah, exacte. Això, el cotxe, com està el tema del
2: justament
1: cotxe?
2: Justament fa unes hores ha sortit l'agenda d'aquesta reunió i sembla ser que no hi haurà votació el 6 d'octubre. Haurem d'esperar la següent data, l'1 de desembre. Creuem els dits. Aviam
0: estem
2: què passa.
0: Estem sempre igual amb això.
2: Sí, la burocràcia. La burocràcia
0: d'Europa. Estem parlant del cotxe autònom, eh?
1: La votació per aprovar de la supervisió aquesta, la conducció a escala europea.
0: Full self-driving, sí.
2: Full self-driving.
1: O sigui, aquí encara no veurem això aleshores fins a saber...
2: Sembla que haurem d'esperar una miqueta.
0: Mare meva.
1: O sigui, demanar el taxi, com sempre.
2: Però...
1: I el cotxe, ja conduir el cotxe, mira sense marxes. Bueno, està bé, això, també conduir-lo. És fàcil, no hi ha marxes. El meu bon marxes, encara. Encara, i anirà, suposo, sempre. No crec que muti un dia. Bueno, potser li dic a una gent d'aquests que ens has presentat, escolta, treu-me el canvi de manual i posa'm el automàtic. Em dirà, ves el mecànic. Clar, què em dirà la gent que vagi al mecànic?
2: Sí.
1: Em dirà això, segurament.
2: Ja et trobaràs el Neo.
0: Doncs ja estarà el Neo esperant-te. Per què? Ah, no ho sabem. El Neo, el robot, estarà esperant el David Gallac.
1: El Neo estarà amb la gent. El Neo, el Neo és una altra cosa.
0: No és un agent, no?
2: És un agent dins d'un robot.
1: És un agent dins d'un robot.
2: La combinació.
0: Clar, és increïble. Arnau Font, és increïble, t'anava a dir, ens fa somiar... No, és que ens estàs obrint els ulls. És real, això.
2: I la setmana vinent, atenció, perquè el dimarts hi ha el Developer Day d'OpenAI.
1: Ui,
2: i, per tant, divendres us podré portar cosetes interessants. O això espero.
0: Oh! Per exemple, què s'espera? Què es comenta?
2: Es comenta que podria sortir com una mena d'assistent personal integrat a ChatGPT, que vindria a ser l'adaptació de la IA agèntica, però per l'usuari de consum normal... Bueno, veurem.
0: Tots ja sabem com començar amb la IA agèntica. Has vist el prompt aquest de prepara'm un pícnic amb...
2: Atreviu.
0: Amb gent guapa.
1: Per fer-ho entre tal hora i tal hora, que no sigui més de tants euros... I que la gent quedi contenta.
0: Doncs, Arnau, moltes gràcies. Una setmana més.
2: Un plaer.
0: A la tarda.
1: Fins la propera.
0: Arnau Font, que, per cert, m'encanten les històries que fas, a Instagram.
2: Ah, gràcies.
0: Molt fan. és un tio creatiu,
1: Sí, no, va bé. Va bé a la vida, en general. Perquè pensa. A banda de la IA, pensa.
2: Home, a banda.
1: El que dèiem, utilitza la IA.
0: És que és
1: I té
0: IA
1: la gent
0: humana.
1: Treballant des de fa una setmana, recordem-ho. Que ens ho ha dit avui.
2: Fa una setmana.
1: Tal divendres com avui que va venir aquí... Fa una setmana que hi ha una gent treballant.
2: Literal.
0: Té a una gent
1: Dia i nit.
0: Dia i nit. A
1: festius
0: unes golfes...
1: inclosos, com el de la Mercè d'ahir.
2: Sí, sí, sí, durant la nit, sí, també. Sí, sí. No, no, no,
0: ja ens explicarà, a veure què... No, no, no pots dir res, no?
2: Quan acabi... Són coses avorrides de feina, eh? Tampoc...
0: Arnau Font, gràcies.
2: Un plaer.
0: Nosaltres avancem, són les 5:35 i després d'aquest viatge tan meravellós, David Gallac, ara hem de canviar radicalment de format, de tema.
1: Canviem,
0: perquè...
1: sí, sí.
0: Anem al teatre?
1: Anem al teatre, anem al teatre, perquè, a veure, no sé vosaltres, no sé Xavi, tu, però ara el que volem és parar-vos d'una història que fa una barreja d'emocions, podem dir, d'amor, és teatre, evidentment, i és un repte, atenció, és un repte a l'hora d'estimar, perquè és aquesta qüestió. Tothom és capaç d'arribar a estimar una exparella, això és un repte que és complicat o no, això depèn de cadascú, i és el repte que ens planteja l'obra Després de nosaltres, que aquesta obra ens explica la història de l'Helena i de l'Adrià. L'Adrià i l'Helena fa un any que ho han deixat, però Xavi, el que s'han promès és no perdre's en absolut. Així com a punt de partida,
0: sí,
1: pot semblar força curiós.
0: Però ells són parella a la vida real.
1: Clar, aquí va la qüestió. Clar. És a dir, parlem d'aquest musical, ara explicarem on el podrem veure, que explora humor, tendresa, com continua estimant-se sense continuar sent parella. Però atenció, perquè la Júlia Jové i el Xavi Navarro són parella a la vida real. És a dir, es van conèixer l'any 2014 actuant a Maricel de Dago i Dagom i ara protagonitzen aquest Després de nosaltres, aquest musical de Jumon R i Miquel Tejada. Va tenir una estrena espectacular al Grec i ara el podem veure al Texas del 22 de setembre al 15 de novembre del 2026.
3: Surs amb algú?
4: No.
3: Ni una man significativa?
4: No.
5: Viatjarem tot seguit preparat.
3: Adrià, a tu et sembla bé que vingui sense avisar i que juguem?
4: Doncs serà la nostra cançó de Després de nosaltres.

0: Després de nosaltres, doncs, aquest musical que explora amb humor, no?, amb tendresa, David, tu els coneixes més.
1: Sí, sí.
0: Com continuar estimant-se sense continuar sent parella? Això és difícil,
1: això
0: eh?
1: Això és molt complicat.
0: Com molt això complicat.
1: Molt complicat. Per cert, després de nosaltres, al Teatre Texas, 22 de setembre va començar a representar-se fins al 15 de novembre, i si voleu anar a veure aquesta obra, atenció, Xavi, perquè què et sembla? Sortegem entrades?
0: Oh, m'encantaria.
1: Vinga, va, sortegem, sortegem.
0: Seria meravellós.
1: Tres invitacions dobles per a la funció, atenció, del dimarts 29 de setembre a les 6 de la tarda. Truqueu 900-454-455. Telèfon gratuït del directe, 900-454-455. Tres invitacions dobles per a la funció d'aquest dimarts 29 de setembre a les 6 de la tarda. I, Xavi, si et sembla, saludem a una de les protagonistes
0: sí.
1: d'aquest musical.
0: A la Júlia Jové.
1: Doncs som-hi, vinga, va. Júlia, bona tarda.
2: Hola, hola, bona tarda.
1: Què tal, Júlia? Gràcies per acompanyar-nos aquí a la tarda de Ràdio 4. Com estàs?
2: Molt bé, molt bé. Mira, a punt de començar a preparar-nos per la funció.
1: Escolta, Júlia, ho dèiem ara amb el Xavi, la punt de partida, més que la pregunta de l'obra, és molt potent. Què queda de l'amor quan ja no té la forma que tenia? Tu què creus que queda entre l'Helena, entre l'Adrià, després d'un any separats?
2: Home, queda el desig, no? Per molt que no el vulguin acceptar, és inevitable que algú amb qui has compartit intimitat, vida, història, part de la teva història de vida, és impossible que el vincle es pugui trencar, no? I que no existeixi, que no hi hagin les cendres, no? Que no quedi alguna cosa. Aleshores, queden aquestes coses no dites, aquestes converses pendents, aquestes ganes de saber què passa amb la vida de l'altre, què està fent l'altre sense tu, què n'és de la seva vida. Hi ha tot això que ells s'atreveixen a investigar què passa si poden mantenir aquest vincle, que no té nom d'entrada.
1: Clar, és un vincle que potser, Júlia, ara tu molt bé, ho apuntaves molt bé. Quin nom se li posa a aquest vincle? Perquè és difícil catalogar-lo, o a priori sembla que, en cas de que es vulgui catalogar, que no s'han de posar etiquetes, però en cas que es vulgui fer, quin nom se li posa?
2: Clar, això és el que batallen ells, no? I s'endinsen en aquest viatge de, ostres, però què som? Però això què vol dir? Que som amics, que de cop en algun moment pot passar alguna cosa? Que, o sigui, què passa amb això, no? I de fet hi ha molta... És graciós, no? Perquè el públic està viatjant amb nosaltres i hi ha molts moments que depèn de què diem o què fan, com, home, o, no? Vull dir que de cop i volta hi ha certes reaccions a dir, no, això ni de conya, pobre noi, li faràs mal, o l'altre. No, vull dir que hi ha com una certa cosa que interpel·la ràpidament al públic, perquè, com dèieu abans, no, aquesta cosa de, ostres, és difícil mantenir aquesta relació sense saber quin nom té.
1: Clar, no? I s'ha de saber gestionar. És a dir, que a vegades, exacte, potser per una part de la parella, les emocions són d'una manera, per l'altra són d'una altra, vols mantenir un tipus de relació, però per no fer mal a la teva exparella no la pots mantenir, i això potser el públic, com bé dius, Júlia, que reacciona d'aquesta manera, a part el Texas, que és un escenari molt proper, molt de tu a tu,
2: sí,
1: que veus sí, les emocions, clar, això deu a vosaltres com què sentiu en aquell moment quan veieu que el públic l'esteu interpel·lant i esteu dient, ostres, no, que li faràs mal al noi.
2: Sí, és molt potent, és molt potent. És, com a actors és xulíssim, doncs, poder tenir com aquest batec del públic tan a prop i aquesta opinió moment a moment, no?, del que els està semblant, el que tu decideixes com a personatge, no? De vegades, en el meu cas, no faré molt spoiler, però de vegades em fa ràbia, penso, bé, enteneu-me també, vull dir, tu, un moment, comprensió, perquè hi ha algú com de dir, ostres, de vegades la persona que acciona, la persona que vol remoure les coses, és la que de vegades més se la titlla de, que a veure, tu creus, pobre noi, no sé què, i dius, home, potser de cop és que si no es mouen les coses no ens passen coses, no? Llavors hi ha algú de dir, ens atrevim a que ens passin coses, a que les coses ens puguin commoure d'una manera o d'una altra, però de vegades potser val la pena, no? I de vegades per por a la incomoditat i a la incertesa, doncs no ens atrevim a fer certs passos i potser val la pena fer-los.
1: L'Helena i l'Adrià han decidit no perdre's, ho expliquem, tot i haver deixat de ser parella. Tu, Júlia, creus que és possible a la vida real mantenir un vincle tan proper amb una exparella sense tornar a caure en les dinàmiques pròpies d'una relació?
2: Molt bona pregunta. Jo crec que és complicat. Sí, en la meva experiència et dic que jo no ho he fet. O sigui, no, sí que intento no tenir una relació cordial, però ha de ser difícil, però hi ha una una frase de l'obra que em sembla molt interessant, i és que l'Helena li diu que costa molt tenir la gent que t'estimes a prop, no? I ella ho intenta, no? És a dir, ostres, de vegades és interessant, ostres, encara que sigui dolorós, accedir al que vols realment, no? De dir, o sigui, tu m'importes, m'has importat fa un any, eres la persona més important de la meva vida, i per què ara ho has de deixar de ser, no? Llavors, hi ha aquest punt de que, ostres, inclús amb les amistats, amb els familiars, o sigui, ja, l'obra no només parla de la parella, també s'endinsa en això, no? En els vincles familiars, en aquesta cosa de dir, ostres, si ens importa aquesta persona, si l'estimem, ens hem d'atrevir, a vegades, també a tenir converses incòmodes, no?
1: Tenim... Sí, no, em dèiem que em sembla, no, que tenim... abans ho comentàvem, que sortejaríem unes entrades...
0: Sí, és que just ens ho estan explicant.
1: I ara ens ho explicava, no, Xavi?
0: Des de producció, la Sònia i el Jaume Tudela, que ens diuen, Júlia, que està trucant molta gent perquè estàvem sortejant unes entrades perquè poguessin veure't actuar a tu i als teus companys, evidentment.
2: Ostres!
0: I crec que podem saludar aquesta hora de la tarda a la Carmen. Carmen, bona tarda.
3: Sí, bona tarda.
0: Carmen.
3: Bona tarda.
0: Doncs mira,
3: bona tarda.
0: Aquí tens a l'actriu, a la Júlia Jové. No sé si li volies dir alguna cosa o explicar-nos alguna cosa al voltant d'aquesta història tan, tan humana, no? Seguir estimant després d'haver-ho deixat, després de ja no ser relació, no?
3: Doncs que jo ja estic d'acord que es pot seguir estimant després d'haver-ho deixat, perquè sempre hi ha una tendresa que queda.
1: Que bé. Que maco. Que maco.
2: Que bonic. Mm. Doncs que bé, que bé. Em faràs molt, molt costat amb el meu personatge, Carmen. Si vens, pensaré sí. Que hi ha algú que em fa costat.
0: Doncs no pengis, sí. No pengis, que ara mateix la Sònia Rodríguez Justícia t'explica com et fem arribar a les entrades. I gràcies per escoltar-nos i animar-te a trucar. Una abraçada gran, Carmen.
3: Gràcies a vosaltres.
0: Molt bona tarda. Hola, Marta, hola. Què tal? Com estàs? Marta?
1: Hola, Marta.
0: També ha trucat, la Marta.
1: També tenim...
0: Marta.
1: Hola. No sabem...
4: Sí, estic aquí.
1: Hola, Marta.
0: Ah, Marta, enhorabona, que tu també t'endús les entrades. Felicitats.
4: Ai, moltes gràcies. Per cert, jo sí que he tingut dues relacions.
1: Ai, a veure.
0: Ai, llaures, Júlia, llaures.
4: Sí, ai. Que he pogut mantenir l'amistat i que ha sigut dos tresors a la vida, també.
1: Que bé.
4: Veus?
1: Que bé. Que bé, que
2: sí,
1: bé,
2: ja,
1: que
2: sí, és així. Sí, és que jo crec que ens perdem moltes coses, de vegades per por o per desconeixement. De vegades ens perdem persones pel camí que crec que val la pena conservar.
1: Que bé.
4: I tant, i tant.
1: Doncs que bé que hagi sigut així, Marta. Que bé que hagi sigut així. I escolta, amb la Júlia, el que deia abans, hi haurà aquesta identificació del personatge, no potser Júlia...
2: Sí, sí, sí, sí, perquè ja et dic, de moment crec que l'Adrià, que és el noi, la meva exparella, diguéssim, guanya una mica, eh? Jo tinc ganes de poder tenir gent una mica més al meu equip.
1: Vols emportar-te que... Digues, Marta.
0: Ui.
4: Hola?
0: Ara. No, que l'havíem perdut a la Marta.
1: Que l'havíem perdut. Tens ganes, Júlia, de que hi hagi, tinguis més adeptes, en el teu equip?
2: Si, això si, mateix.
1: Hem de valorar una mena sí. De batalla entre tu i l'Adrià, l'Helena i l'Adrià, no entre tu, perdona, l'Helena i l'Adrià. Que a veure qui guanya.
2: Exacte.
0: Doncs...
2: Bueno, guanyen tots dos.
1: Exacte.
0: Marta, gràcies per escoltar-nos i ser de la
4: molt
0: tarda
4: bé,
0: a la Ràdio 4 i enhorabona per les entrades. No pengis, eh?
4: Gràcies a vosaltres.
0: No pengis. Una abraçada. Jo volia dir, Júlia, que em sembla la cosa més complicada del món. No sé si és perquè he vist exemples molt, molt de prop que no ha funcionat.
2: Sí.
0: I que el que sí que ha funcionat és no parlar res i deixar clar. Aquesta persona com si estigués morta, no?
2: Clar, però és que jo crec que d'això va la funció. De fet, sí, sí. Ara just ens feien una entrevista que deia, ostres, per què no es parla? Perquè l'obra no es parla de per què van trencar, no? No es parla de la ruptura, no es parla de per què es distancien, sinó es parla de com s'intenten apropar. I és que no tenim referents. No tenim referents de com poder replantejar-nos els vincles, no? De com potser hi ha unes segones parts que no tenen a veure... amb relacions de parella, sinó simplement poder-nos mantenir a la vida. Ara, a més, també estem en un moment històric social, no? En el que tot va molt de pressa, en el que sembla que no tinguem sí. Temps per l'altre, només tenim temps per nosaltres mateixos i cada vegada ens mirem més al melic, no? I llavors hi ha un punt de que posar sobre la taula el fet de poder que ens importin els vincles, que ens importi la persona que tenim davant, que ens importi escoltar-nos, mirar-nos, escoltar, no sé, em sembla important, no? I encara que sigui difícil, perquè ho és, òbviament, ho és, ens hem de posar d'acord, hem de fer certs pactes, però crec que són importants.
0: Doncs, Júlia, moltíssimes gràcies,
2: gràcies a vosaltres.
0: Per voler estar en directe a la tarda a Ràdio 4 avui. Gràcies, David Gallac, perquè ens has descobert aquest Després de nosaltres.
1: Exacte.
0: Que segurament molts no coneixíem.
1: Teatre Texas, recordeu, la podeu veure fins al 15 de novembre. Nosaltres avui ja hem sortejat entre les nostres oients aquestes tres invitacions dobles per dimarts 29, però escolteu, si no teniu invitacions, aneu al teatre i al Teatre Texas. Gaudireu d'aquesta aventura que us farà reflexionar.
2: Sí, gràcies.
0: Júlia, una abraçada molt forta.
2: Gràcies, moltes gràcies.
1: Que vagi bé.
0: I abraçades. Adéu, també al Xavi Navarro, la seva parella a la vida real, que es van conèixer, com deies, no, David, actuant a Maricel.
1: A Maricel, déu-n'hi-do. Sí. És que és una història força curiosa, perquè sí que, evidentment, poden haver-hi diversos exemples, però el fet d'una parella que es coneix dins el món de la interpretació, del teatre, que després la vida els torna a reunir fent d'exparella, però com a parella...
0: Sí, sí, sí. Sí,
1: i el que deia la Júlia, que les reaccions que el veu al públic és que diu, no, com faràs això, com faràs allò, com li faràs mal al noi? I també pel que tu digues, Xavi, que tenim uns referents a vegades, que costa, després de tenir una parella, mantenir, malauradament, a vegades les situacions... I
0: que moltes vegades, David, que moltes vegades potser és poc sa. És una mica tòxic. No sé si és que no tenim l'educació suficient com per fer-ho o els coneixements.

0: és molt important, la història també és molt maca, fa reflexionar, sí, perquè parla de l'amor després de ser exparella, però té una veu, sí, la Júlia, i escolteu, i gaudiràs d'un espectacle doncs, sí, molt, molt, molt interessant, i estem molt contents que vagis al teatre i que ens, gràcies, escoltis aquí a la tarda de Ràdio 4, de 4 a 7.
1: Moltes gràcies, eh?
2: Una abraçada molt gran, Antònia.
1: Igualment.
2: Pató, molt bon cap de setmana.

0: Gallac, saps que s'estrena avui, no, als cinemes?
1: Ui, esperadíssima pel·lícula que té molt, molt, molt, molt bona pinta.
0: David Gallac, avui hem d'anar al cinema. Sí? Hem d'anar a veure La bola negra. És que està tothom absolutament boig amb aquesta, amb aquesta pel·lícula. És la nova pel·lícula de Javier Calvo i Javier Ambrosi, de Los Javis. Jo crec que hi ha pel·lícules que s'estrenen i després n'hi ha d'altres que arriben als cinemes amb la sensació que ja són un esdeveniment abans que les vegi el gran públic.
1: Aquesta és una d'elles, perquè, sí, atenció, el furor, podem definir-ho d'aquesta manera, per veure aquesta pel·lícula, prevenda rècord, atenció, prevenda rècord, sí, sí, sí, sí, a cinemes de Barcelona i Madrid. Per si algú no se'n recorda, pel·lícula seleccionada per Espanya per competir sí, els Òscar Fenomen al Festival de Cinema de Sant Sebastià, i avui, com deies molt bé, a les sales de cinema comercials, la podrem gaudir a partir d'avui mateix.
0: Doncs sí, David, avui arriba La bola negra, la pel·lícula més ambiciosa fins ara de Javier Calvo i Javier Ambrosi, dels Javis, i fixeu-vos en el recorregut. Premi a la millor direcció a Cannes. Uh-huh. Gairebé 20 minuts d'aplaudiments en la seva presentació.
1: Que són 20 minuts, eh?
0: 20 minuts.
1: 20 minuts.
0: Premi del públic al Festival de Toronto. Una rebuda espectacular a Sant Sebastià. I escollida per l'Acadèmia, com deies, David Gallac, escollida per l'Acadèmia de Cinema per representar Espanya als Oscars. En uns minutets anirem a Sant Sebastià.
1: Mira que bé.
0: Tenim a la nostra companya Conxita Casanovas allà.
1: Oh, que bé, que bé.
0: I volem que Conxita ens faci una miqueta, ràpidament, una crònica de com ha anat, sí, el Festival de Cinema de Sant Sebastià, i en concret ella, que ja ha pogut veure La bola negra.
1: Ens podrà fer... No, no li demanarem que ens expliqui la pel·lícula.
0: Exacte.
1: Però li demanarem sensacions d'una gran companya com la Conxita, que ens digui allò de quin... Què li ha semblat la pel·lícula? A veure, què ha sentit quan l'ha vist?
0: La bola negra, què és exactament? Perquè molta gent està dient, què és això de La bola negra? No és una biografia de Federico García Lorca. Tampoc és exactament una pel·lícula sobre la Guerra Civil. I tampoc és només una història d'amor. La pel·lícula explica tres històries en tres moments diferents. Una història és el 1932, l'altra història és el 1937, i la tercera història és el 2017. Són tres homes homosexuals separats per dècades, però connectats pel desig, per la repressió, pels secrets familiars i, sobretot, per una obra que Federico García Lorca va deixar inacabada abans de ser assassinat.
2: Has querido toda esa propaganda.
3: Que te caigas, te meto un tiro en la cabeza.
4: Si no lo haces tú, lo va a hacer otro. ¡Vamos, dispara!
5: ¿Alguno por aquí de Madrid?
6: ¿Quién fue tu abuelo? ¿Y por qué escondió por toda su vida La bola negra?

0: Una de les històries ens porta a Granada, l'any 1932. El Carlos, que està interpretat pel debutant, per un actor debutant molt bo, que es diu Milo Quifes, és un jove que vol entrar en un prestigiós casino de la ciutat. Però hi ha un problema. El Carlos és homosexual. Els membres del casino han de votar si l'accepten i ho fan amb boles blanques i boles negres. La bola negra significa no.
1: No.
0: Rebuig, exclusió. I aquesta situació apareixia precisament en aquell text inacabat de Lorca, no? D'aquí surt el títol de tota la pel·lícula, La bola negra. Saltem 5 anys, 1937, Guerra Civil. Aquí apareix probablement la història central de la pel·lícula. Guitarrica de la Fuente, que ens agrada molt com a cantant, el coneixem com a artista, evidentment, però que aquí debuta com a actor, interpreta el Sebastián. És un soldat del bàndol nacional i té sota custòdia un home ferit de la guerra, ferit de metralla, en un hospital militar. Aquest home és el Rafael Rodríguez Rapunt, interpretat pel Miguel Bernardo. Coneixem, no?
1: El coneixem, sí.
0: Ex de l'Aitana, Élite... Últimament ha fet coses molt interessants.
1: Moltes, molt interessants. Sí. Ara t'anava a dir, sí.
0: I aquest Rafael Rodríguez Rapunt no és un personatge inventat. Va existir. Va ser secretari de La Barraca i un dels grans amors dels últims anys de Federico García Lorca. Tu. I la pel·lícula imagina la relació que estableixen aquell soldat i aquell home ferit mentre Rafael viu les seves últimes hores. No estem fent spoiler, eh?
1: No.
0: D'acord?
1: De moment no.
0: Bé, hi ha més. Hi ha una altra capa molt interessant, perquè l'origen modern del projecte de La bola negra dels Javis no és directament una pel·lícula, és una obra de teatre. El dramaturg Alberto Conejero va estrenar l'any 2015 La piedra oscura, que imaginava precisament una conversa entre Rafael Rodríguez Rapunt i el jove soldat que el vigilava. Sí. I clar, els Javis van veure aquella obra. Anys després van anar a buscar Conejero i d'aquí va acabar creixent aquest projecte enorme, no? Que és avui La bola negra, que s'estrena avui. L'altra història, la del 2017. Arribem a l'any 2017. Aquí entra Carlos González, que interpreta l'Alberto. L'Alberto és l'home que intenta reconstruir què va passar, entendre aquell manuscrit i descobrir què hi ha darrere de tota aquesta història. I és quan apareix una de les grans sorpreses del repartiment, que és la Glenn Close. La Glenn Close.
1: Coneguda mundialment.
0: Home.
1: Aquí no cal que expliquem...
0: Sí, en fi.
1: Què va fer la Glenn Close, perquè ha fet de tot.
0: Glenn Close interpreta la Isabel Duran. És una prestigiosa hispanista especialitzada en Lorca. Aquí l'Alberto recorre per intentar desxifrar el manuscrit. I sí. Glenn Close parlant de Federico García Lorca en una pel·lícula dels Javis.
1: Qui ens ho anava a dir, això?
0: Està passant.
1: Qui ens ho anava a dir, això?
0: Exacte.
1: Qui ens ho anava a dir?
0: Però bé, espereu que encara queda Penélope Cruz.
1: Ui, també aquí, també.
0: Perquè... I la Penélope, que sempre ha dit que cantar és una de les coses que més por li fa.
1: Que no li agraden gaire.
0: No. Doncs Penélope interpreta Nene Romero. És una cupletista. És un paper relativament breu, però que té una de les escenes més espectaculars de la pel·lícula. A mi m'han dit que aquella escena és meravellosa.
1: De Déu.
0: Canta i balla damunt d'un tanc davant dels soldats. Tinc moltes ganes també de veure La bola negra per veure també aquesta escena de la Penélope Cruz, que de fet explicava que cantar, el que dèiem, no?, que continua sent una de les coses que més respecte li fan, malgrat haver-ho fet abans a, com es deia, Nine. A Nine, no? Aquella pel·lícula, em sembla.
1: Sí?
0: Nine, sí.
1: Ara, sí.
0: Bé.
1: Crec que sí.
0: Doncs... i Albert Pla també surt. I aquest ens toca ben de prop.
1: I aquest ens toca molt de prop.
0: L'Albert Pla, que interpreta Pasqual, és un coronel feixista que forma part de l'univers de violència i de repressió que envolta el Sebastián i el Rafael durant la guerra. I bé, que l'Albert Pla ja havia treballat amb els Javis, per exemple, la Messias, no? Que fa un paper també...
1: Sensacional.
0: Espectacular.
1: Sensacional.
0: En fi, en parlarem en uns minutets també amb la nostra Conxita Casanovas des d'allà, de Sant Sebastià.
1: Fantàstic.
0: Abans, 6 en punt, butlletí informatiu i seguim a la tarda de Ràdio 4.

0: Són les 6.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona tarda. L'empresa Urbagestión ha proposat a l'Ajuntament de Madrid que la Mari Carmen pugui tornar a viure al seu pis, al barri del Retiro. La dona de 87 anys va ser desnonada aquest dimecres, després de més de 7 dècades al mateix habitatge. La companyia, que nega ser un fons d'inversió, ha enviat un comunicat a l'Ajuntament i als Serveis Socials de Madrid demanant coordinació amb altres administracions per trobar una solució que permeti a la dona tornar a casa amb una alternativa habitacional estable i assequible. En aquest comunicat, Urbagestión també ha negat haver multiplicat per 5 el preu de l'habitatge de la Mari Carmen i afirma que havia plantejat una possible reducció del lloguer d'entre el 40 i el 50% respecte del preu de mercat. A aquesta hora estem a l'espera de la resposta del consistori madrileny. A tot això, aquest desnonament de la Mari Carmen continua protagonitzant el debat polític. El govern espanyol treballa amb la intenció de presentar aquest dimarts al Consell de Ministres el decret llei en matèria d'habitatge que contempli, entre d'altres, la moratòria dels desnonaments. Sumar defensa que aquest decret ha de tirar endavant sí o sí aquest dimarts al Consell de Ministres, mentre els socialistes apunten que s'estan esforçant perquè sigui així. Escoltem el ministre de Drets Socials, Pablo Bustinduy, i el titular de Justícia, Félix Bolaños.
2: Creo que es la sociedad española la que ha dicho basta esta semana y la que lo está manifestando con una indignación que es completamente lógica. No caben más demoras, no caben más excusas. Hay que hacerlo ya.
3: Estamos hablando con todos los que desean acabar con este problema de la vivienda. Conversaciones privadas, acuerdos públicos. Estamos hablando con Junts para llegar a un acuerdo.
0: Mentrestant, des de l'oposició acusen el govern espanyol de no haver fet prou per evitar el problema de l'habitatge. Escoltem el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo.
4: El precio de la vivienda está imparable, tanto en la compra como en alquiler. Han pasado 8 años. El gobierno no puede responsabilizar de su falta de política de vivienda a nadie.
0: Des de Junts, un dels partits clau perquè el decret llei pugui ser aprovat al Congrés dels Diputats, assenyalen que els socialistes veuen amb bons ulls les seves propostes i reclamen arribar a consensos. Ho acabem de conèixer, un migrant ha mort a la platja del Trampolín a Ceuta per una possible aturada cardiorrespiratòria, segons ha pogut saber Ràdio Televisió Espanyola. Els fets s'han produït al voltant de les 3 de la tarda. L'home, que segons les primeres informacions tindria al voltant de 55 anys, s'hauria apropat a les dutxes de la platja on s'hauria desmaiat. Els serveis d'emergència s'han desplaçat fins al lloc dels fets i han intentat reanimar-lo, però finalment no han pogut fer res per salvar-li la vida. D'altra banda, en clau de tribunals, la parella de l'arquitecte Josep Joan Pere ha quedat en llibertat després de pagar la fiança de 80.000 euros que havia fixat el jutjat de Viella. La dona havia entrat a presó aquesta tarda per un delicte d'homicidi. L'acusada de 65 anys ha passat aquest divendres a disposició, com dèiem, d'aquest jutjat de Viella, després de ser detinguda dimecres a Madrid pels Mossos d'Esquadra. La mort de Josep Joan Pere, de 72 anys, es va considerar inicialment un atac de cor. La policia, però, manté oberta la investigació perquè la seva dona era amb ell en el moment dels fets, a la segona residència de Baqueira. El cas continua sota secret de sumari. I el ple de l'Ajuntament de Lleida ha aprovat la nova ordenança municipal que prohibeix l'ús del burca o el niqab en espais públics. La mesura, que prohibeix anar amb la cara tapada, ha tirat endavant amb els vots del PSC, Junts i Vox. L'equip de govern considera que protegeixen llibertats, mentre Esquerra i els comuns creuen que és masclista i punitiva. Els morats consideren que no s'ha tingut en compte l'opinió dels musulmans. Escoltem Laura Vergés, dels Comuns de Lleida.
5: No hi ha hagut un diàleg amb la comunitat musulmana. No s'està actuant contra els líders masculins que estan promovent l'ús d'aquesta roba. Per tant, entenem que és un enfocament totalment inútil, erroni i que alimenta el discurs de la dreta.
0: Amb aquesta nova normativa, portar la cara tapada estarà sancionat amb una multa d'entre 400 i 750 euros. I moment ara per conèixer l'estat de les carreteres. Servei Català Trànsit, Eduard Sánchez, bona tarda.
6: Hola, bona tarda. De moment, sobretot a aquesta hora, destacar les cues que tenim a l'autopista AP7 per un accident a la Granada del Penedès, just per sobre de Vilafranca, en sentit sud, en sentit Tarragona. Hi ha un carril ocupat pels vehicles, és el carril esquerre. Això complica el trànsit. De moment, les cues augmenten a 8-9 quilòmetres, pràcticament des de Gelida fins a aquest punt de la Granada, en sentit sud. Com a alternatives hi ha la Nacional 340 o l'autopista C32, tot i que de peatge, per anar en sentit sud per evitar aquestes cues que encara en tindrem per una estona en aquest tram, en aquest punt de l'autopista AP7. A la resta de vies, en general, no és una tarda complicada, sí que és cert que queden alguns punts afectats per alguna incidència. És el cas de la C15, a l'altura de Canyelles. Aquí, a causa d'un accident, hi ha un carril tallat en direcció a Vilanova i la Geltrú. Hi ha un parell de quilòmetres de lentitud amb aturades en aquest punt de la via. I, d'altra banda, ja per volum de trànsit, també destacarem molta lentitud a la C58 entre Montcada i l'entrada de Barcelona, o també l'autopista AP7 entre Montornès i la zona de la Roca del Vallès en sentit Girona. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
0: També és tot de moment per part nostra. Més notícies a rtv.cat i en 55 minuts a l'edició vespre aquí a Ràdio 4. Bona tarda.
7: Una greu riuada al Nepal ha provocat la pèrdua de moltes vides i estim que la xifra augmentarà. Milers de persones han perdut casa seva. Amb la teva ajuda, les ONG que formen el Comitè d'Emergència Espanyol podran proporcionar refugi, atenció mèdica i psicològica, aliments, aigua potable i protecció. Dona per salvar vides. Envia visum al 08247 o entra a comitèemergència.org.
1: Ràdio 4.

0: sonar una miqueta més avui, que la demana, l'afició.
1: Diu, sí, deixa, deixa,
0: no, no, no,
1: deixa, que respiri, que respiri.
0: Molt, molt bona sintonia, és meravellosa, eh?
1: Fantàstica.
0: Gràcies, José Gil. A més, el tenim aquí, el José Gil. És el pare de tot plegat.
1: Sí, la creació.
0: És un...
1: La creació en persona.
0: Sí, és la creació. Té aquesta pinta, no? Aquesta cosa com de...
1: creador.
0: De creador grec.
1: De creador.
0: Sí. Sí.
1: Està, ara mateix està en posició de creativitat. Sí. Ara està creant.
0: Sí.
1: Està creant.
0: Cames
1: no para,
0: obertes.
1: No
0: és com un parto, no? Un parto de sintonies.
1: Els plans,
0: de...
1: els
0: menudo parto. Me parece que l'agosto, José, ha sido... En fin. Bueno,
1: la creació personificada.
0: Sí. Les 6 i 7 minuts. Comencem la tercera hora de la tarda a Ràdio 4 i agrair sempre a persones tan fantàstiques com el Martín Noia i el Jaume Tudela, doncs que això soni així de bé una tarda més.

0: A la producció, Sònia Rodríguez Justicia i bé, David Gallac.
1: Aquí seguim, eh? O sigui, passi el que passi, fins a les 7 de la tarda.
0: I hem d'explicar moltes coses. Ja hem explicat moltes.
1: Moltes.
0: Enganxats a l'actualitat, però aquesta que portes ara mateix, David Gallac, a mi m'ha deixat bocabadat. M'encanta, molt fan.
1: Aquesta història que fa un vincle, per dir-ho d'aquesta manera, entre Palència i Granollers,
0: sí.
1: Que a priori podem pensar què tenen a veure Palència amb Granollers. És a dir, són dos espais, dos localitats, una ciutat,
0: Palència,
1: un poble...
0: Palència,
1: Palència, no València. Palència amb Granollers. A veure, la vinculació ve pel món casteller. I això vol dir el següent. Quatre palentins, ho dic bé, si no que em corregeixi la persona que després saludarem, formaran part dels 550 castellers que els xics de Granollers preveuen desplaçar fins a Tarragona. Recordem el concurs de Tarragona que se celebra el cap de setmana vinent. Unes persones que fa dos mesos, Xavi, eren espectadors. Tu imagina't aquestes persones a Palència i que van dir, escolta, ens hi posem. Ens hi posem a ajudar els xics de Granollers a aixecar els castells.
0: Sí,
1: Quatre persones de Palència que participaran el 3 d'octubre amb els xics de Granollers al concurs de castells, que és la gran cita competitiva d'aquesta tradició catalana. I crec que podem saludar el Xavi Ramos, que és una persona que ens ho explicarà, doncs, de primera mà, aquesta història, com va néixer i com es durà a terme. Xavi, què tal? Bona tarda.
2: Hola, bona tarda, David. Hola, bona tarda, Xavi.
0: Què tal?
1: A veure, Xavi, explica'ns, perquè hem fet aquesta introducció, com amb el Xavi ara explicàvem, ens ha cridat l'atenció com pot ser que Palència i Granollers estiguin unides a través del món casteller. Anem pel principi, comencem pel principi. Com comença tot plegat?
0: Ai, Xavi.
2: A veure, sí.
0: Ara.
2: A veure, molt, més o menys molt senzill. Jo sóc xic de Granollers, jo sóc nascut a Granollers. Jo amb 23 anys, fa quasi 30 anys, vaig marxar de Granollers per qüestions familiars i no vaig perdre mai el vincle amb els xics, però sí que, bueno, doncs, evidentment no podia no tenir l'oportunitat de participar en els xics com en els primers moments, no? Com abans de marxar. Per diferents circumstàncies, en els últims anys hi vaig molt més a Granollers i he pogut reprendre això que tenia com aquesta espineta que tenia com clavada, no? I d'aquí va sorgir doncs, la possibilitat de moure, fer una actuació a Palència a l'estiu i a poc a poc doncs, ho vam aconseguir treballant amb l'Ajuntament de Palència, amb el regidor de Cultura, que de seguida va posar moltes facilitats, i ho vam poder fer. I d'aquí neix l'altra part que contava, que explicava el David, doncs de palentinos que veient una mica o experimentant una mica l'actuació i l'activitat del fet casteller, doncs ara han dit, ostres, en volem una mica més i bueno, s'han engrescat per venir al concurs de Tarragona.
1: O sigui, vosaltres, Xavi, si ho hem entès bé, els hi vau fer d'anfitrions a la colla de Granollers, no? Els xics, i
2: sí,
1: vau fer possible
2: sí,
1: aquest
2: brinc.
1: O sigui, va mobilitzar un consistori, és a dir, que a priori, quan hauríeu plantejat aquesta idea, com va ser la reacció? Què és el que us van dir?
2: Doncs mira, tenim la sort que, com et deia, el regidor de Cultura de seguida va entendre. De fet, quan vam fer la presentació la setmana abans de l'actuació de Palència, ell va dir molt clar, la identitat cultural d'un poble s'enriqueix coneixent les altres identitats culturals, participant de les altres identitats culturals. Ho tenia tan clar que des del primer moment que jo li vaig proposar l'actuació a Palència, va dir que sí. I a partir d'aquí doncs, van començar pues, a donar-li forma, no? Però de seguida els xics també van posar moltes facilitats, no? Per fer-ho el més assequible possible. Al final el que volien els xics és tenir aquesta experiència que realment la van tenir molt bona, no?
1: Una experiència, un intercanvi que deu ser fantàstic i estarem molt atents de com desenvolupar aquesta jornada el 3 d'octubre.
2: Sí, sí, sí, perquè com dèiem, jo crec que el més maco és que no es va quedar aquí. A veure, l'actuació a Palència i a Grijota va ser espectacular. La plaça Major de Palència es va omplir i la gent no només ho va anar a veure, sinó que va haver com un feeling molt especial, no? Un reconeixement especial mutu entre els Sikhs i el poble de Palència, no? Però ha tingut aquesta continuïtat de les persones que van fer una mica més que anar d'espectadors, sinó que de seguida que van animar la gent a fer pinya, de seguida es van engrescar, i d'aquí doncs ha sorgit aquesta... No sé com explicar-ho.
1: Aquesta unió, escolta, sí. Deixa'm saber saludar, fer-li breument una salutació al Manolo, que també el tenim. Manolo, què tal? Buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes. Oye. No sé si me oís.
1: Sí, Manolo.
0: Exactamente, Manolo.
1: Sí. Oye, simplemente...
3: Buena tarda.
1: Buena tarda. Oye, Manolo, ¿cómo lo vas a vivir tú esta experiencia ahí en Tarragona?
3: Pues si repito la vivencia como lo pude vivir aquí en Palencia, será maravilloso. Pero me imagino, por lo que nos está contando el Xavi, que va a ser espectacular. O sea, tanta gente, una concentración tan grande, creo que va a ser todavía más emocionante.
1: ¿Te imaginabas en algún momento poder estar allí? ¿Cómo te encontrarás el 3 de octubre? ¿Quién te lo iba a decir?
3: ¿Quién me lo iba a decir, efectivamente? Decimos, digamos, esta tarde hablando los dos amigos que vamos a ir, digo, se nos está yendo de las manos.
1: Igual esto empezó como una broma y se ha ido un poco más allá, ¿no?
3: Sí, la verdad es que fue muy bonito. Entonces, en ningún momento nunca nos lo hemos tomado como broma porque fue una experiencia espectacular. Así que esperemos poder repetir esa vivencia.
1: Pues estaremos muy, muy atentos a cómo se desarrolle todo. Xavi Ramos, Manolo Martín, gracias por acompañarnos aquí en directo a la tarde de Radio 4. Estarem atents.
2: Moltes gràcies a vosaltres, sí. Per poder compartir amb tots els oients compartir aquesta experiència, que crec que és molt maca, sí.
1: Bona tarda.
0: És molt curiós, eh?
1: Les voltes que dona la vida, Xavi. T'imagina't que estàs a Palència i acabes a Granollers i després per anar a Tarragona al concurs de Castells, que és una cita al calendari magnífica. Doncs
0: sí. Quines històries que ens portes, David Gallà.
1: Ai, quines coses que passen a la vida.
0: Si algú s'acaba de connectar a Ràdio 4, benvinguda, benvingut i gràcies en majúscules per ser part d'aquesta família de la tarda de Ràdio 4, que no para de créixer, que ens posa molt feliços a tots. I per acabar juntes la setmana, jo crec que no hi ha res millor que pujar el volum de la ràdio en aquesta tarda de divendres, quan són les 6:16. I David, abans de parlar amb un membre del club de fans de U2...
1: Ui, és que aquesta també, d'un-hi-do, eh?
0: Sí,
1: escolta,
0: no,
1: avui tenim... L'última hora tenim de tot, eh?
0: Perquè avui... Oh, sí. I abans de marxar a Sant Sebastià, perquè hem de parlar amb la Conxita Casanovas, que ja ha vist la bola negra i que ja ha pogut parlar amb els Javis. Què? Abans què?
1: Abans, et sembla si fem una aturada a la revuelta, però em preguntaràs per què? Perquè, clar, l'altre dia parlàvem de Ferran Torres, del O Ferran, depèn de com li vulguem dir. I és que ahir va anar a la revuelta Borja Iglesias, el jugador del Celta de Vigo, de la selecció espanyola, Xavi, va ser el convidat del programa de la revuelta de Televisió Espanyola. Iglesias, recordem, és campió del món amb la selecció espanyola i està disputant també competició europea amb el Celta de Vigo de l'Europa League. Tot això ho estic llegint perquè ho estic molt preparat, perquè vegis que el futbol en sé poquíssim, però alguna cosa domino, com que Espanya va guanyar el Mundial i que Borja Iglesias juga al Celta.
0: Home, però aquesta
1: sí, però he pensat, juga a competició europea al Celta, i a mi no em sonava de l'altre dia d'aquells de la Champions, era d'una altra cosa.
0: És clar.
1: L'Europa League. Que també és Europa, sí, perquè es diu Europa League, si no es diria Asian League, si fos Àsia, i juga al Celta. Però el Panda, li diuen el Panda, no deixa ningú indiferent. I amb la seva entrevista ha agraït que alguns jugadors reconeguts a nivell mundial, com per exemple Kylian Mbappé, Lamine Yamal, es mullin de veritat en qüestions socials i polítiques. Així explicava Borja Iglesias la seva evolució pel que fa a prendre consciència i a denunciar certes qüestions socials i polítiques.
4: En mi proceso fue que, claro, yo con 23, 24 años, pues jugaba en, bueno, 23, jugaba en segunda B, en segunda con 24, y de repente veía que, bueno, podía ser profesional, ¿no?
5: Sí.
4: Entonces, claro, hasta los 23 fui desarrollando una realidad de una persona pues, de a pie, ¿sabes? En el sentido de que pues, tenía un sueldo
5: bueno, pero no, bueno, no millonario.
4: Pero no, nada, ninguna locura. Cuando llegué un poco a ser futbolista profesional y a vivir en esto, es cierto que vivía con una sensación de que si me mojaba demasiado en ciertas cosas, podía perder ciertos privilegios. Entonces creo que mi proceso desde que juego en primera división ha sido de ir probando poco a poco, ¿no? A ver hasta dónde puedo meter la pata, ¿no? Y bueno, una declaración por aquí, igual si digo esto el año que viene me vas a tomar por culo, no sé cuál. Y luego te vas dando cuenta que
5: no pasa nada.
4: Que no pasa nada, es que yo veo barbaridades que pasan.
5: Sí, sí.
4: Con otros jugadores o con otras personas y que van pasando barbaridades que no deberían aceptar.
5: Dice barbaridades reales.
4: Barbaridades reales y siguen jugando al fútbol,
5: sí, claro.
4: Metiendo goles, siguen no sé cuánto. Por decir cosas normales, ¿va a pasarte algo grave? Pues la realidad es que yo creía que sí, y la realidad es que no.
1: La realidad es que no, Xavi, diu al llarg d'aquesta conversa. És curiós, no?, el moment com Borja Iglesias va començar a dir i si provo a dir això, a veure què passa.
0: Yeah.
1: I si m'atreveixo a portar la contrària amb aquest tema, amb aquesta qüestió, a veure que, com reacciona la gent. I diu, no, és que veia que no passava res... I aleshores deia, no, cap problema, perquè, vaig provant allò del mecanisme de prova-error. Opino sobre aquesta qüestió. Pam, vinga, l'antic.
0: Mojar-se no està mal.
1: Ah, exacte. I que està bé, diu, que gent com la Minja Mal i Kylian Mbappé amb qüestions relacionades amb la política, doncs...
0: En algun moment, sí. L'Mbappé sí, a França ja ho ha fet amb més d'una
1: ocasió. Mbappé, per cert...
0: l'ascens de Marine Le Pen i...
1: Ja ho va dir. No tinc aquí cap àudio, però pot ser que... Això, mira, l'Arnau li podria haver preguntat. Pot ser que sigui cert que s'hagi posat una banyera a parlar de la pilota d'or amb una altra persona? M'ha semblat veure-ho.
0: Què?
1: Sí, ara t'ho ensenyaré.
0: Perdó?
1: Ara ensenyaré
0: com una,
1: a parlar...
0: Una banyera?
1: A una banyera, amb una entrevista dins una banyera.
0: Ah, sí, home, sí.
1: A parlar
0: sí.
1: amb
0: home,
1: no sé qui...
0: Mbappé està fent
1: campanya.
0: 300... Clar, està fent campanya,
1: perquè
0: està fent 300 entrevistes cada setmana per postular-se com a gran candidat a guanyar la pilota d'or, sí, sí.
1: O sigui...
0: Que no té cap tipus de sentit, per cert,
1: no.
0: Però bé.
1: Ahir
0: no
1: sé.
0: Ha guanyat res, no, tampoc ha estat qui més gols ha fet, que està Harry Kane. Vull dir que no sé, són coses
1: I
0: que no...
1: I des de la meva ignorància futbolística, Xavi, aquesta campanya per la pilota d'or, és a dir, des de quan es fa? Perquè abans jo recordo
0: que
1: abans
0: nou, això.
1: La campanya de la pilota d'or arribava el dia, anava la gent, no, la gent no, clar, no anava tothom com al concert de la Shakira.
0: No. Sí,
1: anaven els que tenien possibilitats i aleshores deien, ah, mira, doncs l'has guanyat, però per què? És com t'imagines que diem, no, jo faig campanya pel Pulitzer, eh?
0: És que...
1: La faig
0: ja,
1: jo.
0: Ja
1: home, això t'ho donen.
0: Ja t'entenc.
1: No?
0: Això voten els periodistes a tot el món. Però només hi ha, per exemple, que a Espanya és només el José Félix Díaz, que és el director del diari AS.
1: Uh-huh.
0: Però abans, com era tan clar, Messi, Cristiano, no hi havia massa debat, no? I aquests darrers anys la cosa està més emocionant. I aquest any jo crec que està molt difícil, perquè és que li podries donar perfectament a Cabrasquelia.
1: Ah? Aquí? Com s'escriu?
0: Hauríeu d'haver vist la cara del David Gallà quan
1: ha dit... Cabrasquelia, espera un moment. Buscar-ho.
0: Cabrasquelia. És un jugador...
1: Localitat en Espanya, em diu Cabarca. No, això no, espera.
0: No,
1: Cabrasquelia.
0: Cabra no.
1: Cabrasquelia.
0: Cabrasquelia, que ha fet una Champions meravellosa.
1: És de Geòrgia, no, Cabrasquelia?
0: Sí, és Geòrgia.
1: És de Geòrgia?
0: Li podríem donar perfectament a Fabián, perquè ha guanyat molts títols. Jo no penso massa en aquesta línia. No m'agrada això.
1: Perdona, has dit Geòrgia?
0: Sí.
1: En aquest moment s'està disputant un interessantíssim Geòrgia, Irlanda del Nord, Nations League, si voleu... tinc un parell d'àudios més del Borja, ara tornem
0: al
1: Borja.
0: No, ara sentim el Borja.
1: Però anem a sembla que l'alineació de Geòrgia, que entrena Willy Sangol, a la porteria Mamar de Xàbil, a la defensa...
0: Mamar de Xàbil.
1: Posa aquí, a la defensa Cazabuda, Daval, Gogolitsitxe, Locoxivil, al mig del camp Cochosaxivil, Mecatxivil, mira, tots són medicaments com els que té l'Albaquerrera de casa. Al mig del camp Caraxivil, que es diu, però això és igual. A l'atacant, a la línia d'atac, Quebernatxe, Mitjuscauce i Cabarascalelia. Això
0: és el Cabrasquelia.
1: Ah, és aquest. Sí. Ui, espera, que ho ha marcat. Ah, no, perquè van 0-0. No, van 0-0. No passa res. Irlanda del Nord, que és l'altra, és Michael O'Neill, a la porteria Charles, a la defensa Hume, Brown, Ballard i Artechon al mig del camp.
0: Noms de medicaments és la selecció de Geòrgia.
1: Ser Charles, que deu ser germà o família del porter, que és P. Charles, i més cap endavant està de Benny, Price, Gabralt, Kelly...
0: Doncs ja sabem.
1: Donnelly.
0: Ara ja estem molt més tranquils, ara ja sabem qui juga...
1: Espera't, perquè...
0: Geòrgia, qui més?
1: Geòrgia, Irlanda del Nord, 0-0, van en aquest minut 21, això és per la Nations League, que encara ben bé no sé el que és, i això, i un altre partit en aquesta hora, perquè fan partits a les 6 de la tarda, si no feia la Champions només, la Nations League també fa partits aquesta hora un divendres.
0: Ara estarem 3 setmanes de seleccions, David Gallac.
1: Armènia i Letònia, també.
0: Ah, home, 0-0, molt bo aquest.
1: 0-0, que molt si bo. Vols, mira, Armènia, l'entrena Igeci Melikian, a la porteria Txatxengevrich, Ployoyan, bueno, bé, bueno... És igual, si no... Tornem a Borja Iglesias.
0: Tornem a Borja Iglesias, no deixem el futbol, sí, sí, però l'altra cara del futbol, no? Borja Iglesias a la revuelta.
1: A la revuelta.
0: Què més va dir?
1: Exacte. També ha parlat de Cubarsí i de com és el seu dia a dia i s'ha fixat en un detall de les vacances d'aquest estiu del jugador... Del jugador. Nascut a l'Estanyol, a Girona.
4: I el tío lo ves ahí todo tranquilo. No sé si has visto luego en su verano en Instagram y tal.
5: No.
4: Con sus amigos, con una paella en chanclas, tal. Y me hizo gracia, no sé qué... Bueno, esto no se lo he dicho a Pau, pero supongo que se lo tomará bien. Me hizo gracia un tuit, sí, que ponía un tío, decía: el puto Cubarsí, que ha sido el mejor jugador joven del Mundial, que no sé qué tal, y ha usado solo el mismo bañador todo el verano, tal. Y digo, el puto... Un desfase.
5: Vaya, vaya. ¿Es el cabrón?
4: O 16, no debe tener mucho más.
5: Bueno, con 15 años, ese es el cabrón.
4: O 16, no debe tener mucho más.
5: Madre de Dios.
4: Muy bueno, muy bueno. Vaya mundial se ha marcado, o sea, ha sido un desfase.
1: Doncs Borja Iglesias, que parlava d'aquest banyador que tots recordem, segur, d'aquestes imatges virals, amb la paella, i deia, va, con este banyador todo el verano. I també ha parlat el Panda de diners i ha explicat que li ha anat bé guanyar el Mundial a banda de fer-ho a nivell professional, diu, a nivell econòmic.
4: La verdad que tengo la gran suerte que juego donde quiero, estoy feliz... Y eso te lo que hablamos antes.
5: ¿Cuánto dijiste la última vez de patrimonio?
4: Dije algo más de 15. Pues, a ver, es verdad que la prima del Mundial ha estado bien.
5: ¿Hay prima por el Mundial? Ay,
4: sí.
1: Yo no sabía eso.
5: ¿Prima por el Mundial?
4: Pero es fantástico. Piensa que la mitad vuelve al Estado para reinvertir en cosas. Es la hostia.
5: Es verdad que... Sí, sí, es verdad que...
4: ¿Sabes? Está bien, ¿eh? Esa parte está bien. Que yo encantado, ¿eh? Está bien, está bien.
5: ¿Cuánto es la prima por el Mundial? ¿Será público? ¿Será público, no?
4: No sé si es pública. O sea, ha habido mucha especulación y ha habido datos por ahí, pero la mitad de veces la gente se inventa las cosas. Está muy bien, ¿eh?
5: ¿Es la misma para todos los jugadores?
4: Espero. No sé. Imagínate, es por minutos, estoy jodido.
1: Va jugar pocs minuts i, clar, aleshores, clar, sí, basem els minuts. Doncs Borja Iglesias a la revuelta, parlant, com sempre, un jugador que no deixa ningú indiferent.
0: Mai.
1: Mai, perquè, com dèiem al principi, es mullen totes les qüestions socials, polítiques, que passen en el nostre món.
0: Clar, el Borja Iglesias, que és un futbolista que, a més, ha demostrat tenir consciència social, no?, i que li interessen molt els temes de la ciutadania, es va pronunciar fa un dia sobre el desnonament de la Mari Carmen. Bé, fa una reflexió amb la seva parella, amb la Maria Valero, a Instagram, això ho podeu trobar a X, estan les captures de pantalla de les reflexions del Borja Iglesias i de la seva parella. Hi ha un usuari d'X que li diu: creo que Borja tiene un piso en Madrid que compró para especular. Si lo tiene alquilado, podría ser para esta señora incluso gratis, com referència a la seva parella.
1: La
0: no?
1: seva parella.
0: Llavors ell respon: tinc un pis a Madrid, concretament el 50% del pis, l'altre 50% és de la Maria, la seva parella, qui viu allà i treballa allà. Tinc el 50% perquè, per desgràcia, comprar-te un pis a Madrid, encara que siguis una persona que ingressa per damunt de la mitjana, del que cobra tothom, del que cobra la mitjana de gent, es más que imposible, diu. De eso se queja la gente, de eso me quejo yo y de eso deberíamos quejarnos todos. Pero claro, es mucho mejor poner un tuit del estilo: creo que me voy a inventar algo, que total, no pasa nada. Clar, ha dit: tengo el 50%, concretamente, tengo un piso en Madrid, concretamente el 50% del piso, el otro 50% es de María, ¿no? Tengo el 50% porque, por desgracia, comprarte un piso en Madrid, aunque seas una persona que ingresa por encima de la media, es más que imposible. Clar, la Musagat...
1: Li han dit de tot.
0: No, li han dit de tot perquè, clar, han anat a buscar el seu salari, per exemple, salario bruto anual, Borja Iglesias, gairebé 4 milions d'euros, 3.650.000 euros, és un salari mensual aproximat de prop de 241.000 euros, un salari setmanal al voltant de 56.154 euros a la setmana.
1: Déu-n'hi-do, això. A clar, la setmana, si ho mires així...
0: I llavors ell s'ha hagut d'explicar. Ara fa minuts. I diu, como está visto que no me expliqué porque soy tonto y confío en la intención de querer entender, cuando hablaba de lo difícil que es comprarse un piso en Madrid cobrando por encima de la media, hablaba de María, de mi pareja. Ella quería comprar el 100%. Por eso yo tengo el otro 50%.
1: Feia la referència de la partició del 50%.
0: Lo dejo por escrito para quien quiera seguir echando espuma por la boca. Bé, en fi, doncs ja està.
1: Sempre, per exemple, Borja Iglesias, crec que també era aquest matí que feia un tuit, ara estava buscant, que diu, m'encanta Twitter. Sí, sempre. I mateix...
0: A ell li agrada
1: sí, fer sí. Aquestes intervencions perquè crea polèmica.
0: Atenció, 6:28 d'aquesta tarda, última hora, i no deixem el futbol.
1: Ui, què ha passat?
0: Aquesta notícia pot ser una autèntica bomba.

0: Terratrèmol a la Premier League. El Manchester City hauria estat declarat culpable de 114 dels 115 càrrecs que tenia oberts per presumptes irregularitats financeres. Apa. Aquesta és la conclusió de la comissió independent, segons avancen ja a aquesta hora de la tarda, The Athletic, The Times i fonts de la BBC. És a dir...
1: Ho diuen bastants mitjans.
0: Ens podríem refiar. I a més amb credibilitat, de sobre. De moment, però, ni la Premier League ni el Manchester City han confirmat oficialment el veredicte. El club assegura que el procediment encara continua i que queden passos importants per completar, però això és... molt gran. El cas és enorme. Les acusacions afecten principalment els comptes del club entre l'any 2009 i el 2018 i inclouen presumpta informació financera inexacta, ingressos de patrocinis, pagaments a jugadors i entrenadors, incompliments de les normes de sostenibilitat financera i falta de cooperació amb la investigació. I ara arriba la gran pregunta. Quin càstig pot rebre el Manchester...
1: Això t'anava a preguntar, veus? Xavi. I això...
0: què?
1: Que molt bé, bueno, molt bé no, vull dir, això ha passat, però això al Manchester City,
0: sí.
1: Què li pot suposar? Ho sabem a nivell esportiu, a nivell econòmic...
0: Encara no s'ha decidit.
1: No s'ha decidit.
2: No.
0: Sobre la taula hi pot haver des d'una multa o una important retirada de punts, ara mateix a la Lliga, fins a sancions esportives molt més severes, inclosa l'expulsió de la Premier League, de la Lliga.
1: I on jugaria, aleshores? A una altra divisió, més avall.
0: A segona, més potser, avall. O potser encara més avall.
1: A la Second League. A la Second League? No?
0: Diu la Championship.
1: A Championship.
0: La segona, sí.
1: La Championship es diu?
0: Championship.
1: Sí?
0: Sí. Res d'això estarà resolt ara mateix. El Manchester City, que sempre ha negat haver actuat irregularment, té previst recórrer una eventual resolució adversa, com la que t'estem explicant aquí ara mateix. Per tant, el que avui sembla un veredicte històric, doncs encara pot obrir una nova batalla jurídica que s'allargui durant mesos. Però la notícia a aquesta hora de la tarda és la següent. El Manchester City hauria estat declarat culpable de 114 dels 115 càrrecs que tenia oberts per presumptes irregularitats financeres.
1: Un que no, eh? No? 114 de 115, hi ha un que han dit que no.
0: Hi ha un que
1: no han volgut dir... aquest no. No, com que de futbol, no sé quin... No sé, un han dit no, aquest no ens interessa.
0: Per tant, ara mateix, els escenaris possibles són aquests. Multa econòmica. Jurídicament possible, però encara no sabem si seria una sanció única o complementària d'una sanció esportiva. Poden ser...
1: les dues.
0: Sí,
1: poden ser esportives i econòmiques.
0: Doncs retirada de punts. Pot anar des d'una penalització que compliqui la temporada que porta ara mateix fins a una deducció prou gran perquè el Manchester City acabi descendint esportivament. Ho poden fer ja de tal manera que acabi ja directament, matemàticament,
1: directament cap avall,
0: a la següent categoria.
1: A la següent,
0: no?
1: Sí.
0: No hi ha ara mateix una xifra oficial de punts. Tercera opció, expulsió de la Premier League. És l'escenari màxim que permet el sistema disciplinari. La mateixa Premier reconeix que l'expulsió existeix pels casos extrems i que mai s'ha aplicat a un club en la història de la Premier, llavors seria complicat, no?
1: Clar, mai s'ha fet, aleshores no ho faran ara. Clar, no ho poden fer ara, no ho faran.
0: Doncs aquestes serien una mica les opcions.
1: Va primer el Manchester City ara, eh? Estic mirant.
0: Sí.
1: Clar, si va primer i el fan fora, no anirà primer. vull dir, anirà primer l'Arsenal?
0: Bé, doncs aquesta és l'última.
1: Clar, si no va primer...
0: 6:33 minuts de la tarda. Ara què vols fer, David Gallec? Jo et pregunto, perquè avui és un dia molt especial per tu.
1: Ai.
0: Perquè hem fet teatre, sé que t'agrada molt musicals i t'agrada molt el cinema.
1: Voleu, no sé, Xavi, anem a Sant Sebastià?
0: Jo, si voleu, sí.
1: Anem a Sant Sebastià.
0: Parlem amb la Conxita Casanovas.
1: Anem a parlar de música. A veure... què fem?
0: Podem anar... és una enquesta que estem
1: fent ara mateix en directe.
0: I per majoria absoluta, l'afició ha dit volem
1: música...
0: escoltar Conxita Casanovas. Conxita, molt bona tarda. Hauríem de sentir-la, eh?
1: A veure si...
0: m'ha dit el Martín Noia i el Jaume Tudela. Tenim a la Conxita, ja està connectada, la tenim. Ara, crec que sí. Conxita, et tenim. Com estàs? Molt bona tarda.
3: Doncs mira, ara mateix sortia del Hotel Maria Cristina amb el Javier Giner,
2: que ahir va presentar aquesta Soledat i dèiem, no protagonitzem una caiguda per les escales del Maria Cristina,
0: no.
2: Per on les mateixes escales que va baixar un dia Bette Davis, no?
0: Ostres.
2: Perquè anem corrent aquí a tota velocitat. Ara surto d'entrevistar a Olivier Nakache i Eric Toledano, els directors que tothom recorda per Intocable. Passaran anys i anys, anys i panys, i seguirem parlant d'Intocable, però ells porten una pel·lícula que es diu Tiempos de Ilusión, i demà ompliran el velòdrom amb aquesta pel·lícula que parla dels anys 80, ens trasllada als 80, i que ha fet 2 milions d'espectadors a França, que es diu Ràpid. Esperen omplir-ho tot, i és una pel·lícula amb la que rius, amb la que plores, és molt emotiva, el protagonista és un nen de 13 anys, i ara precisament recordàvem amb ells, no?, què hi ha millor que el primer amor, no? El primer amor és tan bonic, no?
0: Sí. Ai, sí, sí. I a vegades pot ser terrible,
2: moment.
0: A
2: vegades pot ser terrible, sí.
0: A vegades pot marcar molt, no? I pot tenir un record horrible.
1: Et marca per la resta, a vegades. Home. Et marca per la resta de la vida, que després ho veus tot d'una altra manera.
2: Exacte. Però és que és bonica, perquè a més és el nen que té la relació... parla d'una família dels anys 80, i el veus allà amb el germà, que es barallen, però quan el germà gran donaria la vida pel nen, no?, quan ell té algun problema, alguna complicació, és a dir, que es parla de la relació amb els germans, amb els pares, amb la primera novieta, i tot amb molt bona música, Imagination, per exemple, Just an Illusion, no?, aquest tema que de seguida et posa les piles.
0: Sí.
2: I és una pel·lícula fantàstica. També hem estat amb un altre tipus de pel·lícula, de directora, de Bette Araujo, és una directora americana que ha fet una pel·lícula que es diu Josephine, que ha guanyat el Gran Premi del Jurat a Sundance i el Premi del Públic, també. Però en aquest cas, la nena protagonista, una nena de 8 anys... Ha de superar el trauma d'haver vist una violació. Imagineu-vos quina pel·lícula tan dura.
1: Déu-n'hi-do, que dura, sí.
2: Sí, i a més, després el pare, que fa Channing Tatum, doncs ha de decidir amb la mare, també, clar, si la nena testifica per poder detenir el violador, en aquest cas, i ajudar la persona que ha patit l'agressió. És una pel·lícula molt forta i realment la directora ens ha estat explicant que ella mateixa va passar per aquesta situació. O sigui que el que ha fet és treure també d'alguna manera
1: terrible, Conxita,
2: tot aquest trauma que ha arrossegat durant molt temps i que, com veiem a la pel·lícula, doncs obliga la nena també a posar-se en mans de psicòlegs, clar. És una pel·lícula dura, però actual. Ella ens explicava, per exemple, que hi ha hagut molt de temps, no?, que ha estat com vigilant a tot el que hi havia al seu voltant, no?, en una situació d'hipervigilància que podia semblar exagerada, però que fins i tot això, doncs, ha repercutit en que ella pogués tenir, doncs, una relació normalitzada, no?, amb els homes del seu voltant, també, no? És una pel·lícula interessant, també, sí.
0: I, Conxita, clar, tu que arribes sempre amb aquest avantatge enorme, no?, de poder veure les pel·lícules molt abans que la resta de mortals, i avui s'està parlant. No es parla d'una altra pel·lícula, d'una altra cosa ja des de fa dies, que és La Bola Negra.
2: Clar.
0: I què ens pots explicar de l'ambient que has vist allà a Sant Sebastià, que has percebut pels carrers de Sant Sebastià amb els Javis, que sé que has estat amb ells, no?
2: Hem estat amb ells.
0: I sense fer spoilers, Conxita, com és la pel·lícula? Va, explica'ns una miqueta tot plegat. La Bola Negra.
2: Clar, La Bola Negra, és que no s'ha parat de parlar de La Bola Negra des de que els Javis van guanyar el premi a la millor direcció en el Festival de Cannes. Això li ha donat una empenta increïble, i vam estar, sí, amb Javier Calvo i Javier Ambrosi. Ells aquesta setmana la presentaven a Sant Sebastià, i just quan estaven amb nosaltres saltava la notícia que havien guanyat el Premi del Públic a Toronto. I aquest Premi del Públic jo crec que no serà l'últim. Ara van pel davant en la classificació aquí en el Premi del Públic, a no ser que els hi tregui alguna en l'últim moment, a Last Minute, però penso que serà també premi del públic aquí. I vam estar amb Guitarrica de la Fuente, que també t'explica d'aquesta manera tan natural com des de la música. Ell és un artista, un músic, cau en el cinema de cop i té aquest impacte, no?, amb el seu primer protagonista, i amb Miguel Bernadó, que a mi m'agrada aquest noi, el fill de l'Anna Duato, el Miguel Bernadó. Crec que també a poc a poc s'anirà construint una carrera, perquè és un, el veig intel·ligent, amb el cap molt ben posat. Ells són els protagonistes d'aquesta pel·lícula que, recordem, està inspirada per García Lorca i un poema inacabat, i que a la vegada també és una defensa de la llibertat d'acció i d'identitat sexual, no? És una pel·lícula molt LGTBI, molt queer. Ells, els directors, ho han estat dient i repetint. També Carlos González, que el veureu amb Lola Dueñas, fan mare i fill en el repartiment, i és una història explicada en tres temps, en 1932, 1937, 2017, tres èpoques i tres anys connectats per històries relacionades amb la homosexualitat en el primer pla. Aquesta homosexualitat que ara sembla que ho portem tots amb naturalitat, però en altres moments doncs, ha posat la vida, ha dificultat molt la vida, no?, de moltes persones que s'han hagut d'amagar i s'han hagut de reprimir. I el Penélope Cruz, que vam estar amb ella també, doncs realment brilla.
0: Què tal l'escena de la cançó?
1: Com ella és? Té una escena molt curta.
2: Sí, és una escena curta, però fa de copletista. A mi m'ha recordat molt, hi ha una seqüència que hem vist molt a la televisió quan fan aquests programes en què recuperen imatges d'arxiu, Rosa León, que cantava per l'exèrcit.
0: Ja.
2: No, Rosa León no, era... Ah, com
0: sí,
2: es deia,
0: sí,
2: aquella
0: sí,
2: cantant.
0: Sí, sí.
2: Però sabeu qui vull dir,
0: no?
2: Oh, no
0: em surt sí. Tampoc a mi ara.
2: Rosa Morena era. Rosa Morena era una cantant i jo recordo de petita veure aquesta imatge a la televisió amb
0: Manuela
2: els soldats.
0: Pulgarín. Sí, Rosa Morena.
2: I Penélope Cruz va rodar aquesta escena que just va ser quan la va trucar un metge i li va dir que igual tenia un aneurisma cerebral. O sigui que va passar per un moment increïble, no?, durant el rodatge de la pel·lícula. Afortunadament va ser una falsa alarma. I també hi ha Glenn Close, que sorprèn molt en la seva aparició parlant en espanyol.
1: T'ha sorprès, Conxita?
2: Sí, perquè parla espanyol i està molt bé, no? És molt natural, molt bé. I La Bola Negra és la pel·lícula que Espanya envia als Oscars. Això també ho hem de recordar. Els més optimistes ja li estan donant no sé quantíssimes nominacions.
0: Yeah.
2: I la Penélope Cruz, ella és de les que pensa que pot arribar a estar nominada i guanyar l'Òscar a la millor pel·lícula per sobre de l'Odissea de Christopher Nolan.
0: Això seria evidentment històric, però de debò tu creus que té possibilitats d'entrar dins de la categoria millor pel·lícula en general, ja no de parla no anglesa ni...
2: És que porta molt impuls, i a part els Javis, a part d'haver fet una pel·lícula que és fantàstica, també té una arrencada brutal. Només per l'arrencada la pel·lícula val la pena. De veritat que impressiona moltíssim. Però, a part, crec que ells són intel·ligents i llestos, una cosa que no tothom té, de tenir aquestes dues virtuts. I fan molt bé el màrqueting, també. Es venen molt bé. Són hereus de Pedro Almodóvar. Jo crec que són alumnes d'Almodóvar, que han après molt a moure's pel món. I recordem que la pel·lícula està... la pel·lícula està produïda per El Deseo, de Pedro Almodóvar, que això també suma, i suma molt, no?, quan estem parlant de Hollywood, d'Amèrica, dels Oscars.
1: És un segell important, no, Conxita, que potser això dona aporta un plus, no?, a l'hora de parlar d'aquestes nominacions o d'aquesta cursa cap a l'Oscar, que el fet que estigui produïda per El Deseo és important tenir-ho en compte.
2: Absolutament, absolutament, sí. Jo, en aquests... va ser molt agradable compartir la tarda amb ells. El que passa que et diré que dedicar 3 hores a una pel·lícula per fer les entrevistes, jo crec que això no ho he fet mai. 3 hores, per fer les entrevistes amb ells. Però és que han estat els més sol·licitats. Et diria que gairebé a l'alçada de Brad Pitt, també.
1: Sí, o sigui, creus que ha sigut així, Conxita, que l'equilibri és Brad Pitt, los Javis, aquesta Sí. La cerca per veure qui podia aconseguir-los, no? És a dir, els dos grans
2: noms. Naomi Watts, clar. I Marion Cotillard, no?
1: Exacte. Aquests els quatre noms, no?, que destacaries?
2: Seria una mica, sí, sí. Encara que hi ha hagut molts més, eh? Jo ara m'acabo de creuar amb el Nahuel Pérez Vizcayart, que se n'anava a la platja.
1: Ui.
2: Anava a banyar-se.
1: A banyar-se?
2: A banyar-se, ara, sí, sí. Al vespre, no et creguis, eh? A la platja de la Conxa, també.
1: Quan esteu ara a Conxita, allà, quan esteu? Espera un moment, vaig a buscar.
2: Quan veus... A veure, de temperatura...
0: Avui aquí a Barcelona, aquí ara estem... capital catalana, avui hem estat a 35 graus, quan jo ho he mirat, em sembla que eren les 12 o la 1 del migdia. Eh?
2: Aquí està molt alternant, saps?
1: Amb marca 22, ara mateix, Conxita. No sé si...
2: Sí, estem tots amb capes, saps? Anem amb les capes, sortim al matí molt abrigats, i després ens anem traient.
1: Allò que la nit, quan comença a refrescar, com no surtis de casa a primera hora de la nit amb una jaqueta o una mica d'un jersei finet, passes un fred que Déu-n'hi-do, si
2: exactament,
1: vas amb maniga curta.
2: Exactament, sí, sí, sí. I després els aires acondicionats també dels cinemes, i clar, no totes les pel·lícules es passen al mateix cine, perquè tens el Victoria Eugenia, que a mi és on m'agrada més estar al matí, i tens el principal, tens el Cursal, que és el cinema on es fa el festival, no?, realment, i aquest matí m'ho he passat bomba per això, m'he muntat una doble sessió, amb dos pel·lis, mira, us vull fer allò que diuen la boca aigua.
1: Ah, dantetes, a veure, què has de veure?
2: Us faig dantetes?
1: Sí,
2: mira,
1: sí, sí, sí.
2: Primer m'he vist la pel·lícula de John Malkovich.
0: Oh.
2: Heu sentit parlar d'aquesta pel·lícula, la que li donarà l'Òscar a John Malkovich, va.
1: Ah.
2: Wild Horse Nine.
0: Això dius tu. Tu creus que li donarà l'Òscar?
2: Sí. Jo crec que li donaran l'Òscar que li deuen a John Malkovich des dels temps de Les Amistades Peligroses.
0: Ja.
2: És un peliculón, eh? És com un... Escondidos en Brujas, la recordeu? O per exemple...
0: No?
2: No? Almas en Pena, Nini Sherin, tampoc. Heu d'agafar la filmografia d'aquest director.
1: Prenem nota,
0: clar,
1: Conxita.
0: John Malkovich en La línia de fuego, no?
2: Martin McDonagh. Heu d'agafar la filmografia d'aquest director perquè us divertirà moltíssim. Parla sempre de l'amistat, però gent que fa malifetes, també. Aquí en Malkovich és un assassí que té les hores comptades i un últim desig, que és veure els moers de la Isla de Pasqua. I nosaltres som allà amb Benny i Sam Rockwell, un altre que tal, eh? Fantàstic també, meravellós. I jo avui pensava, quina sort que els he entrevistat a tots dos, a John Malkovich i Sam Rockwell.
0: Home.
2: Quan les entrevistes es feien sense minutatges, que ara ens posen màquines i tot.
0: Què dius?
1: Ara aneu amb un rellotge al costat.
0: No et puc creure.
1: Amb un rellotge gran.
2: Conxita,
1: gran,
2: un
1: que es va marcant els minuts amb la pressió de que tens poc temps. Només et falta que tinguis un rellotge al costat amb uns números gegants dient-te que t'estàs passant.
2: Hi ha unes senyoretes.
0: M'acabes de deixar...
2: Unes senyoretes controlant el temps. O sigui,
1: Déu,
2: és com un compte enrere, no?
0: Què dius?
2: Et queda un minut, et quedes 30 segons, no? Com si...
0: Per favor.
2: Sí, com si anessis a sortir a la Lluna, no? I com si fossis un astronauta.
0: Exacte.
2: I te n'haguessis d'anar a la Lluna, doncs igual, el compte enrere.
0: T'enlaires a casa teva, sí.
2: Sí, i aquesta pel·lícula que us dic, doncs, de veritat, té unes situacions, uns diàlegs tan enginyosos, divertits.
0: Com es diu la pel·li? Com es diu?
2: Es diu Wild Horse Nine, si no la tradueixen, i és que t'atrapa totalment, perquè a mi m'han passat 2 hores volant a les 9 del matí i no hagués sortit del cinema, seguiria amb Malkovich i els seus cavalls, perquè el cavall, el Wild Horse Nine, existeix, són els cavalls salvatges que hi ha en aquesta illa de Pasqua, i ell una mica més i acaba com Nietzsche, abraçat al cavall.
0: Sí, no?
2: I sí... I després m'he vist Inc, que és la nova pel·lícula de Danny Boyle, que va inaugurar la Mostra de Venècia, i és una pel·lícula, agafeu-vos, que venen curves, de periodistes, per periodistes, amb una reflexió molt interessant, perquè planteja si tot val per arribar a l'èxit, a les xifres d'audiència, lectors... I en aquest cas ens expliquen la creació del diari The Sun, que va arribar a ser el més llegit a tot el món durant 10 anys, amb unes portades que s'anaven fent cada vegada més escandaloses, perquè ens deien que volien arribar a l'home normal i corrent. I darrere de tot això, doncs, hi ha l'ambició, el negoci, en Guy Pearce, que encarna a Rupert Murdoch.
0: Ah, clar.
2: I que posa i treu quan vol el director del diari... I té un estil, el que utilitza el director de Slumdog Millionaire, que s'assembla molt al de Trainspotting, que va ser una de les seves primeres i molt exitoses pel·lícules. Uh-huh. O sigui que, com us dic, aquest matí m'ho he passat bomba.
0: Però doncs, plagiada. Conxita, quina meravella. Sí, sí, jo, clar, jo no sé, no sabria què fer, perquè, clar, pel·lícules d'aquest nivell a les 9 del matí, no sé si és xurros amb xocolata, cafè o crispetes... Amb...
2: 9, poc cafè, eh? 9 i 10:45. I duren 2 hores, o sigui que calcula. Arribar d'un cinema a l'altre. No hi havia temps avui ni pel cafè, eh?
0: Ja tenim aquí aquest cap de setmana, no? Ja et tornes.
2: Torno diumenge. Després de saber qui guanya.
0: Clar.
2: Ara estem en compàs d'espera. De palmarès, se suposa que el jurat està reunit o s'ha reunit, sí, i que deuen tenir ja els guanyadors de la palma, de la Conxa d'Or, que és el que tothom vol saber a aquesta hora, no?
0: Clar.
2: Ha agradat molt una pel·lícula, no sé si tinc temps d'explicar-vos-ho.
0: Sí, ràpidament, sí.
2: Doncs ha agradat molt una pel·lícula de Mike Leigh, del director anglès, que ha anunciat que retira perquè té 83 anys i les forces ja no l'acompanyen. I es diu Tender Loving Care. És una pel·lícula que és preciosa perquè parla...

0: Boníssims, tots, tots estan encaixats en els papers. Les protagonistes són dues noies de 40 que s'estan situant a la vida, no? Perquè una se separa, l'altra està sortint amb un bomber, que a la mínima la deixa plantada, però elles són amigues, comparteixen pis, i quan van a veure els pares d'una d'elles, doncs la veritat és que fa molta enveja la relació que tenen tots. I sí. És molt bonica la pel·lícula, però en el bon sentit de la paraula, no? Aquestes pel·lícules que no us creieu que només és dolça, perquè també té moments amargs, no? Perquè el pare està perdent el cap. I clar, això és una situació molt difícil, de gestionar.
1: Complicat de gestionar. Sí.
2: Doncs...
0: Sí. I res, i esperem també veure si Julianne Moore guanya abans de l'Òscar el Premi d'Interpretació de Sant Sebastià per El Debut, que ha agradat molt, de Jesse Eisenberg, ja veureu com està, o Eduard Fernández repeteix la Conxa de Plata de millor actor per El Mal Padre, que també podria ser.
2: Doncs, ostres, jo no sé, no recordo un Sant Sebastià, un festival de Sant Sebastià tan emocionant com el d'aquest any,
0: Sí, ha estat ple, sobretot. Sí, us asseguro que ha estat molt ple.
2: Ostres, sí.
0: Pregunta a qualsevol periodista i tothom et dirà el mateix, que ha estat molt ple però també de bones pel·lícules, no?
2: Ja, ja.
0: Però allò
2: però
0: que has de deixar
2: gent,
0: passar...
2: Molta gent.
0: Has de deixar passar coses a vegades, no?, que no t'agrada deixar passar, però dius, és que no arribo a la roda de premsa de Marion Cotillard, per exemple, no?
2: Clar. Moltes pel·lícules, moltes actrius, grans actors i una persona que ja porta molts anys observant tot plegat i regalant-nos la seva reflexió sempre impecable. Conxita Casanovas, moltíssimes gràcies, en directe des de Sant Sebastià.
0: Gràcies.
1: Una abraçada, Conxita.
0: Adéu, adéu.
2: Un petó molt gran.

0: David Gallà, que ets dels que sempre deia YouTube o U2.
1: U2.
0: U2, jo també.
1: U2.
0: U2.
1: Jo, YouTube, YouTube, només sé que és el de veure els vídeos d'internet. Vaig al YouTube a mirar un vídeo.
0: Ja. Doncs...
1: U2.
0: U2, U2, que avui fan 50 anys.
1: Atenció, eh?
0: No semblen tenir cap intenció de convertir-se en una banda de museu, eh?
1: No, gens ni mica, al contrari, Xavi, perquè, com molt bé digues, mig segle, 50 anys, i què ha passat? Doncs que el que s'ha estat augmentant, de fet, és les expectatives de noves cançons i una possible gira, atenció, l'any vinent, l'any 2027. Aquest aniversari, amb què coincideix? Amb l'estrena d'aquest senzill Silencio, que és el tema que estem escoltant.

0: saludar, Xavi, una persona que crec que en sap bastant.
1: Dels
0: U2, que és el Pere Granell. Pere, com estàs? Molt bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
0: Escolta, explica'ns per què.
1: Pere, tu ets el president del club de fans?
3: No. Jo sóc un mes.
1: Un membre del club de fans. U2, d'on?
3: Bueno, és que el que hi ha a Espanya és U2 València, que és el que porta ja 26 anys. I a banda també tenim el programa de ràdio que fem, Vertigo Ràdio, que ja portem... Ara començarem la temporada número 22.
1: Ostres!
3: Així que...
1: Enhorabona!
0: Molt bé!
3: Moltes gràcies!
1: Vertigo Ràdio, m'encanta. Els hem de buscar, jo no els he sentit mai.
0: Escolta, Pere, explica'ns perquè tu ara mateix on estàs?
3: Doncs mira, ara mateix estic a Grafton Street, a Dublín, que Grafton Street, per la gent que no ho cregui, és el carrer de les botigues, ¿vale? Que ja està tot...

0: al ple centre de Dublín. I ara mateix, res, en 5-10 minuts hi haurà una actuació dels U2.
1: Mm-hmm. Déu-n'hi-do.
0: Aquí a la terrassa d'una cafeteria. Ja tenen muntada la bateria, ja...
2: Ostres.
0: Els tècnics ja han fet les proves de so i res, això en 5-10 minuts començarà.
2: Ostres, quina pena, perquè el programa acaba exactament en 4 minuts, podríem esperar i escoltar en directe U2. U2, allà.
1: Del qual.
0: Sí, potser escoltaries Silencio i... L'únic que Silencio ja l'han estrenat aquest matí, en directe. Han estat en el que va ser el seu col·legi, a Mount Temple, que és on ells es van reunir fa 50 anys, i han fet un concert per als alumnes del col·legi i per gent VIP, gent que els ha seguit tota la carrera, periodistes i tal. I han estat aquest matí allà fent un concert, han tocat 7-8 cançons i ara aquí al centre de Dublín.
2: Tu, clar, com a gran fan de U2, tu recordes la primera vegada que vas entendre que U2 no seria només un grup que t'agradava? Que ja vas entendre que allò era una altra lliga, una altra dimensió.
0: Bueno, sí, a mesura que jo els vaig conèixer amb l'Acton Baby i, clar, quan vaig anar escoltant tot el que, dels 80, Joshua Tree, el War, Unforgettable Fire, pues, evidentment, veus la grandesa d'aquesta banda.
1: I com celebres aquests 50 anys? Perquè, clar, 50 anys i estan en directe a punt de presenciar aquest concert, això deu ser una manera de tancar el cercle espectacular.
0: Sí, clar, això és brutal. És a dir, hem vingut del club de fans, estem 10 o 12 persones aquí i res, és que a més els tindrem a tocar. És a dir, és que no podrem ni ampliar el punt del vídeo perquè sortiran de la pantalla.
1: Nervis, segurament, perquè el fet de tenir-los tan a prop deu ser espectacular.
0: Sí, bueno, no, més que res perquè, bueno, tret dels concerts que van fer a l'Esfer de Las Vegas, uh-huh. ja fa molts anys que no fan gira mundial.
2: Sí. Perquè, clar, Pere, sí. quan tu avui escoltes les cançons que estaves descobrint amb 15, amb 20, amb 30 anys, les escoltes diferent? Sonen diferent?
0: Bueno, a veure, de vegades sí que sonen diferents pel fet de que a lo millor has tingut una vivència, no, al cap dels anys, pues ja les relaciones amb la gent o moments o concerts en directe que has estat i que han tocat aquesta cançó que feia molts anys que no la tocaven. És a dir, al final, clar, les cançons van agafant un altre nivell a mesura que passen els anys.
2: No et molestem més, que
1: sí, perquè,
2: en
1: clar,
2: un minut tens allà els U2. Clar, gràcies, exacte. Pere, de tot cor. Gràcies per entrar en directe a la tarda de Ràdio 4 des de Dublín.
0: A vosaltres.
2: Una abraçada molt forta.
0: Una abraçada. Adéu.
2: Andreu Vinyes està esperant amb l'edició vespre per actualitzar.
1: Vas a dir que estava al concert. Dic, no, jo crec que deu estar baix,
2: Jo crec que li agrada U2. Jo crec que sí.
1: Ja li preguntarem, sí, sí, ja li preguntarem.
2: Sí,
1: ja li preguntarem un dia.
2: Li sentaria bé, sí.
1: Un dia i un dos.
2: Tornem dilluns.
1: Sí, tornem dilluns.
2: Gràcies. Marxem, millor, Millor
1: marxem,
2: que tornem.
1: Marxem, perquè tornem.
2: No, absolutament. Gràcies per haver sobreviscut a la tarda de Ràdio 4 d'avui divendres. Ho hem passat molt bé, hem après moltes coses.
1: Ui,
2: quin programa, David Gallà.
1: Ai, quin
2: programa,
1: quin divendres, tu.
2: Quina ressaca després de la sortida d'ahir. És que ahir vam fer una sortida
1: inoblidable. També,
2: la Mercè. Gràcies, Sònia Rodríguez. Justícia a la producció. Gràcies, Martín Noia. Jaume Tudel al control. Andreu Vinyes, edició vespre a Ràdio 4, i nosaltres dilluns a les 4 de la tarda, més la tarda de Ràdio 4. David,
1: que vagi bé, bon cap de setmana.

0: Són les 7.
1: Edició Vespre. Ràdio 4. Andreu Viñas.
2: Bon vespre, la Mari Carmen podria tornar a casa. Dos dies després de desnonar-la, Urbà Gestión, la propietària del pis on ha viscut durant 7 dècades, mou fitxa i proposa ara a l'Ajuntament de Madrid una fórmula perquè la dona de 87 anys hi pugui tornar amb un lloguer estable i assequible. Potser el cas de la Mari Carmen acaba tenint solució, però el problema continua sent què passa amb totes les altres Mari Carmens, amb les famílies que cada dia afronten un desnonament i amb els llogaters que veuen com s'acaba el contracte sense saber si podran continuar a casa seva. El seu desnonament ha actuat com una espurna per destapar mancances. Demà hi haurà noves mobilitzacions i el govern espanyol treballa contra rellotge per portar dimarts al Consell de Ministres un decret d'habitatge que inclogui una moratòria dels desnonaments quan no hi hagi alternativa habitacional. Sumar reclama que s'aprovi sí o sí. El PSOE assegura que treballa per aconseguir els suports necessaris. Pablo Bustindú i Félix Bolaños.
3: No caben más demoras, no caben más excusas. Hay que hacerlo ya.
4: Estamos hablando con Junts para llegar a un acuerdo.
2: I Junts, imprescindible després per convalidar-lo al Congrés, demana prioritzar, blindar desgravacions als petits propietaris. Des del partit de l'oposició, el Partit Popular, acusen el govern espanyol de no haver fet prou per evitar el problema de l'habitatge. De seguida escoltarem totes les veus. Salutacions dels serveis informatius de Ràdio 4, José Gil, la realització, Elena Ramos, a les vies de so, Javier Martínez, de control central. Posem ordre a l'actualitat, escoltem les veus dels seus protagonistes d'aquest divendres. Abans, aquests són els titulars que ens deixa el dia i que us avancem amb Laura Monill. La creació de nous espais de treball, aquest és l'únic acord assolit a la cimera educativa impulsada pel govern de la Generalitat.
5: Hi han assistit tots els grups polítics, a excepció de Vox, i també s'ha parlat d'inclusió, pantalles i lectura. Esquerra, els Comuns i Junts reclamen concreció i participació d'agents del món educatiu, mentre la consellera Esther Niubó ha fet una crida al màxim consens.
6: Una reunió molt inconcreta i molt buida de contingut.
7: Però és important que el conjunt o el màxim de formacions polítiques amb el màxim consens social, polític i de la comunitat educativa puguem prendre decisions per determinar quina és l'educació que necessitem en els propers anys.
2: Un migrant ha mort a la platja del Trampolín a Ceuta per una possible parada cardiorrespiratòria.
5: L'home, que segons les primeres informacions tindria uns 55 anys, s'hauria desmaiat a les dutxes de la platja. La situació a Ceuta és molt lluny de normalitzar-se i el focus es troba sobre els més vulnerables, els menors. Segons les últimes dades oficials, n'hi ha més de 2.000 a la ciutat autònoma.
2: Finalment, el ple de l'Ajuntament de Lleida ha prohibit l'ús del burca o el cap en espais públics.
5: La nova ordenança municipal ha tirat endavant amb els vots del PSC, Junts i Vox. L'equip de govern considera que protegeixen les llibertats, mentre que Esquerra i els Comuns creuen que és masclista i punitiva. Cristina Morón, regidora, Laura Vergés, portaveu dels Comuns a Lleida.
8: No només limiten conductes, les normes també protegeixen llibertats.
9: No hi ha hagut un diàleg amb la comunitat musulmana. És un enfocament totalment inútil i que alimenta el discurs de la dreta.
5: La nova normativa preveu sancions entre 400 i 750 euros per portar la cara tapada.
2: I atenció, perquè a Catalunya la mateixa cistella de la compra en un supermercat o un altre pot variar en fins a 1.200 euros anuals. Són dades d'un informe de l'Organització de Consumidors i Usuaris.
5: On més es pot estalviar cada any si es compra al supermercat més barat és a Barcelona, amb 1.820 euros de diferència, mentre que a Vilafranca del Penedès només se'n poden estalviar 830. La diversitat d'oferta de supermercat i la competència entre establiments expliquen aquestes variacions tan grans.
2: I en esports, Aitana, bon matí. Torna una convocatòria després de la seva lesió. Àlex Carazo, bon vespre.
10: Bon vespre. La migcampista ha rebut l'alta mèdica i entra a la seva primera convocatòria d'aquesta temporada pel partit de Lliga d'aquest dissabte davant del Logroño. Aitana no juga des del mes de juny i s'ha estat recuperant de les molèsties que arrossegava de la greu lesió al peroné de la temporada passada. I en segona divisió, el Girona obre la jornada 7 amb la visita de l'Albacete a Montilivi a partir de 8:45.
2: Diferents incidències a la xarxa viària a aquesta hora. Ens les actualitza Eduard Sánchez, hola.
11: Hola, bona tarda. De moment a aquesta hora ja va millorant el trànsit a l'autopista AP7, recordem, per un accident que hi ha hagut a l'altura de la Granada del Penedès, en sentit Tarragona. El que queda, sobretot ara més enrere, és molta lentitud a la zona de Gelida, en aquesta direcció, tot i que ja no són aquests 10-11 quilòmetres que hem tingut aquesta tarda, sinó uns 2-3 en aquesta zona de Gelida, sentit sud. A la Nacional 340, a la zona de Vilafranca, hi ha aturades, també sentit Tarragona, i també en aquest cas a la zona de l'Ametlla de Mar, en aquesta autopista AP7, on hi ha hagut una topada, un accident, en sentit nord, queden aturades ja residuals en aquest punt de l'autopista. A la resta de punts, destaca trànsit intens, com a molt lent, únicament els punts afectats per obres que sí poden dificultar més el trànsit. En aquest sentit, a l'autovia 2, a l'altura de Jorba, hi ha 2-3 quilòmetres de cues en sentit a Lleida per aquest motiu, per les obres que afecten aquest tram de l'autovia. És tot, bona tarda.
2: I previsió meteorològica de cara a demà, Aimet Noelia García.
5: Demà dissabte a Catalunya continuarà el temps càlid i estable. No s'esperen precipitacions i predominarà el sol. El cel estarà clar o poc ennuvolat amb núvols alts. També durant la matinada núvols baixos i boires al litoral. Baixaran lleugerament les temperatures però continuen suaus. Màximes de 33 graus a Lleida, 32 a Girona, 29 graus a Barcelona i 28 a Tarragona. Durant la propera setmana baixaran les temperatures i no es descarten precipitacions.
2: Les 7 i 5 minuts del vespre.
1: Edició Vespre. Andreu Viñas.
2: La Mari Carmen continua ingressada a l'Hospital Gregorio Marañón de Madrid després de ser desnonada aquest dimecres. Des d'allà ha demanat no abandonar la lluita en defensa del dret a l'habitatge.
0: No lo he logrado, defender mi casa, pero sí he luchado para que los demás aprendan a luchar por la suya.
2: La pressió social continua als carrers. De fet, el sindicat de llogateres ha convocat desenes de manifestacions arreu de l'Estat per reclamar l'aprovació del decret de llei de l'habitatge. Serà aquest d'aquest dissabte. I en aquest punt de mobilització, l'empresa Obra Gestión, també propietària del pis de la Mari Carmen, ha mogut fitxa, que és el que ha fet. Laura Monill, bon vespre.
5: Bon vespre. Sí, Urba Gestión ha proposat a l'Ajuntament de Madrid que la Mari Carmen pugui tornar a viure al seu pis, al barri del Retiro. L'empresa mantindria la propietat de l'immoble, però serien els serveis socials municipals els qui assumirien el cost del lloguer. Segons el comunicat d'Urba Gestión, l'objectiu és trobar una solució habitacional estable i assequible per la Mari Carmen, en coordinació amb les administracions madrilenyes, que encara no s'han pronunciat sobre aquesta proposta.
2: De seguida també abordem la part política, però entrada el que aprovi govern de coalició i la resta de formacions ha d'incloure més mesures, segons el sindicat de llogateres, que proposa un decret Mari Carmen per evitar nous desnonaments.
12: Que tenemos que ir hacia un sistema de alquileres estable, que nos permita vivir de forma tranquila y que no tengamos abuelas que estén año a año pendientes de si les van a renovar o no el contrato.
2: És Carmen Carazo, Arcarazo, del sindicat de llogateres. La proposta que traslladaran al govern perquè l'aprovi dimarts al Consell de Ministres planteja 5 mesures: la renovació automàtica dels contractes de lloguer, congelar els preus, prorrogar els contractes vigents, regular els lloguers de temporada i d'habitacions i reforçar la protecció davant els desnonaments. El sindicat considera insuficients les mesures que negocia l'executiu i adverteix que més d'un milió de contractes de lloguer acaben entre aquest any i el 2027. Aquest dissabte, com dèiem, han convocat una manifestació a Madrid sota el lema Cap Mari Carmen Més. Bé, doncs la part política. Aquesta crisi té, com hem escoltat, la derivada d'aquesta política. El govern central i Junts estan negociant amb l'objectiu que el decret que es portarà dimarts al Consell de Ministres pugui tirar endavant al Congrés. Elena García.
13: I sense rebaixes fiscals als propietaris, Junts no validarà el nou decret de Sánchez, però el to de Puigdemont és ara més conciliador que mesos enrere, i les mesures les mateixes. Desgravació del lloguer i de la hipoteca i dels comptes d'estalvi dels joves per habitatge habitual. Suspendre els desnonaments a persones vulnerables amb pisos de fons voltor. Exonerar de l'IRPF els majors de 65 anys a residències amb vendre el propi. O la cancel·lació de la hipoteca si el banc la traspassa a un altre per import inferior al pendent. Junts vol falcar els petits propietaris. Deixa clar que la interlocució és amb el PSOE i Nogueres assegura que ho veu amb bons ulls.
14: Hi ha un mínim comú denominador i no cal que ningú renunciï al que creu, però també és cert que l'aritmètica és la que és.
13: A la Corporació Catalana, sense resposta encara, emplaçats Junts i el PSOE a les properes hores.
2: Doncs mentre el govern central treballa en aquest decret d'habitatge, socis com Sumari Podemos també tenen les seves exigències i el Partit Popular acusa el PSOE d'instrumentalitzar el desnonament de la Mari Carmen. Laura Monill.
5: Sí, l'executiu central assegura que estan centrats en portar el decret d'habitatge al Consell de Ministres aquest dimarts. Félix Bolaños, ministre de Justícia.
15: Para que aprobemos el martes un paquete de medidas que sea potente y que sea completo, para que sea más fácil acceder a una vivienda en alquiler o en propiedad, para evitar también desahucios tan horribles como el que pudimos ver el pasado miércoles de Mari Carmen.
5: El soci minoritari Sumar reclama que el text generi el màxim consens entre els grups per poder-lo aprovar al Congrés, un fet que pel ministre de Dret drets socials, Pablo Bustinduy, passa per cedir posicions.
3: Evidentemente, en este escenario, todo el mundo entiende que para que salga esto adelante, pues todas las partes van a tener que ceder algo, como siempre pasa con los acuerdos.
5: Des del Partit Popular, el seu líder, Alberto Núñez Feijóo, ha acusat el govern central d'estar instrumentalitzant el cas de la Mari Carmen per guanyar suport polític.
16: Utilizar a Mari Carmen para hacer política, yo no lo voy a hacer. No puede responsabilizar de su falta de política de vivienda a nadie. El gobierno ha tenido 8 años.
5: Els vots de Podemos també són necessaris per donar llum verda al decret d'habitatge a la Cambra Baixa. De moment, els morats demanen la suspensió de tots els desnonaments, tot i que asseguren que sigui com sigui aquest text, no suposarà un canvi prou profund.
2: Gràcies. Veurem com evolucionen aquestes negociacions polítiques. Avui també s'ha executat a Vitòria el desnonament d'una família amb 2 menors de 8 i 10 anys. La família feia 14 anys que vivia al lloguer al mateix habitatge i, segons les entitats que li donen suport, estava al corrent de pagaments. Desenes de persones han intentat invadir el desnonament enmig d'un ampli dispositiu policial. La comitiva judicial ha executat finalment el llançament aquest migdia. La família disposa provisionalment d'un hotel, però assegura que encara no té una alternativa d'habitatge estable de cara a la setmana vinent. Bé, doncs el problema de l'habitatge també es pot analitzar en clau de compra-venda. Avui hem sabut que la venda d'habitatge es va retrocedir un 7% al juliol en comparació fa un any, tot i que les operacions es mantenen a nivells molt elevats. Climent Sabater.
17: Malgrat el retrocés en la compra-venda d'habitatges d'un 7% en comparació amb fa un any, els més de 10.000 pisos venuts suposen la segona xifra més alta en un mes de juliol a Catalunya de tota la sèrie històrica. Un mercat dominat per la segona mà amb un 80% de les operacions sobre habitatges usats i només un 20% d'obra nova. I és precisament la falta d'oferta al fre del mercat, apunta el gerent de la Cambra de Propietat Urbana de Barcelona, Òscar Gorgas.
18: Probablement, si no hi ha més operacions, és perquè no tenim més producte a la venda.
17: Al conjunt d'Espanya, el mercat immobiliari reprèn les davallades, en aquest cas d'un 5% al juliol, amb 61.000 transaccions després del repunt del mes de juny.
2: Bé, doncs, canviem de qüestió. Un migrant ha mort a la platja del Trampolín a Ceuta per una possible parada cardiorrespiratòria. L'home, que segons les primeres informacions tindria uns 55 anys, s'hauria acostat a les dutxes de la platja on s'hauria desmaiat. La situació a Ceuta està lluny de normalitzar-se. En el focus estan els més vulnerables, els menors. Segons les últimes dades oficials, hi ha gairebé 2.400 menors filiats, però el govern reconeix que encara queden per identificar. Les ONGs alerten del risc que quedin desprotegits. Clara Ontañón.
19: A primera hora del matí, el centre d'acollida de la Hípica, a Ceuta, ha obert 60 places més per a dones i criatures. L'allotjament ja dona servei a 300 persones i ha ampliat la seva capacitat per poder acollir un assentament informal que hi havia a la porta. Preocupa especialment la situació dels menors. Save the Children denuncia intents de prostitució a les nenes que estan soles. Carmela del Moral és la responsable de polítiques d'infància.
20: Lo que pasa con los niños y niñas que no han sido identificados es que se cuelan por las grietas del sistema y que si sufren algún tipo de abuso no pueden denunciarlo porque no existen de alguna manera, no se puede determinar ni dónde están ni qué necesitan. Entonces es un riesgo que no podemos seguir consintiendo y manteniendo.
19: En l'àmbit diplomàtic, aquesta matinada s'han reunit per primera vegada els ministres d'Exteriors d'Espanya i el Marroc després de l'entrada massiva. José Manuel Álvarez ha dit que desitja tenir una bona relació amb el país veí.
21: Deseo mantener una buena relación con Marruecos basada en el respeto a la soberanía, a la integridad territorial y a los principios de la Declaración Conjunta de 2022.
19: El seu homòleg també aposta per una bona relació.
22: Sí, les migrants illégaux ne sont pas.
19: Però avisa que si els migrants no retornen, no s'ha de preguntar al Marroc, sinó a Espanya.
2: El papallagó 14, per cert, ha qualificat la situació a Ceuta de crisi humanitària en el marc d'un viatge apostòlic a França i preguntat pel corresponsal de Ràdio Nacional a Roma, el nostre company Jordi Bàrcia, ha dit que segueix la situació en preocupació des del primer dia i ha demanat buscar respostes.
23: En España conoce la situación en Ceuta.
2: Des del primer dia, respon Lleó 14 a la pregunta de Jordi Bàrcia. En una altra ocasió també es va referir a la crisi de Ceuta i va demanar solucions de pau, estabilitat i justícia. Bé, doncs, en clau més política. Comencen els primers moviments de cara a les properes eleccions generals. Ada Colau ha obert la porta a ser candidata a les generals si hi ha un front ampli d'esquerres que inclogui Podem. Els partits que integren Sumar estudien el nom Front Ampli com a nova marca, tot i que la decisió de qui encapçalarà la candidatura encara no està tancada. tot en un moment on la unitat de l'esquerra continua en dubte. Àlex Eloi, bon vespre.
4: Bon vespre. Després que Irene Montero es postulés fa unes setmanes com a candidata de Podem i oferís unes primàries obertes a Sumar, la coalició fa ara les primeres passes amb l'objectiu de construir una alternativa que abasti el major nombre de partits. Avui hem conegut que estan valorant el nom Front Ampli per materialitzar aquesta intenció. La principal incògnita, però, es coneix la persona que liderarà aquest front. Un dels noms que més ha sonat en les darreres setmanes ha estat el del ministre de Cultura, Ernest Urtasun, però avui l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, s'ha mostrat oberta a la candidata si es presenta un front realment ampli, ha dit, tot i que ahir, en una entrevista a Ràdio Nacional, va assegurar estar fora de la política.
6: No soy candidata a nada, no me estoy presentando a nada, he defendido siempre lo mismo, he defendido el derecho a la vivienda durante décadas, toda mi vida.
4: Amb tot, a l'espera de saber quin paper podrà jugar també Gabriel Rufián, el líder d'Esquerra al Congrés, qui va obrir la porta a una gran aliança de les esquerres com a alternativa al PSOE, la dreta i l'extrema dreta.
1: Edició Vespre.
2: Un quart de vuit del vespre, la primera trobada en el marc del gran debat educatiu que vol impulsar el govern ha acabat sense cap acord concret. Hi han assistit tots els grups polítics, a excepció de Vox. Laura Hurtado.
7: L'únic acord que es desprèn de la trobada en la qual s'ha parlat d'inclusió, pantalles i lectura és la creació de dos nous espais de treball. Esther Niubó, consellera d'Educació.
8: Un, amb una persona nomenada per cada grup parlamentari que hi participa amb el Consell d'Educació de Catalunya, que pugui doncs, fer seguiment del procés d'escolta, de deliberació, de l'agenda de temàtiques a tractar, i per altra banda, un altre espai de treball que té a veure amb treballar aquest compromís per l'assoliment del 6%.
7: Els partits polítics han criticat la manca de concreció i l'absència d'altres agents del món educatiu. Escoltem Mònica Sales de Junts, Jordi Albert d'Esquerra Republicana i Jéssica Albiach dels Comuns.
24: Com era previsible, ha estat una reunió molt inconcreta i molt buida de contingut.
25: Lluny de servir per concretar o per arribar a possibles acords, ha estat una reunió simplement de presa de contacte.
26: Rescatar l'educació pública del nostre país, sí. Rescatar el govern i els seus problemes, no.
7: D'altra banda, la consellera tampoc ha concretat quan es tornarà a reunir amb els sindicats que demanen reobrir les negociacions.
2: Bé, doncs en aquest sentit, els sindicats educatius critiquen que el govern utilitzi aquest debat per desactivar les mobilitzacions i substituir les negociacions. Laura Gené, portaveu de la CGT Ensenyament.
27: Cal escoltar a les professionals i a les famílies. Això vol dir asseure's amb els sindicats al comitè de vaga, però també escoltar quan la FAC està dient que el Consell Educatiu no és l'espai on resoldre aquesta emergència.
2: L'USTEC, de la seva banda, exigeix calendaris concrets, pressupost i compromisos verificables. Manté també la proposta de constituir una mesa marc de negociació que permeti desplegar la voluntat d'arribar al 6% del PIB en educació. Doncs precisament sobre el PIB, l'economia espanyola manté el pols i entre l'abril i el juny ha crescut un 0,7%, una dècima més que durant el primer trimestre de l'any. D'aquesta manera es confirma la dada avançada per l'Institut Nacional d'Estadística. Aquest creixement s'explica sobretot per l'impuls de la demanda interna amb un paper destacat del consum de les famílies i de la construcció. De fet, la despesa de les llars augmenta el doble del ritme del conjunt de l'economia, afavorida pel bon comportament del mercat laboral. La inversió també manté el dinamisme i per sectors és la construcció la que lidera els avenços. En taxa interanual, el PIB ha crescut un 2,6% en línia amb la previsió del govern espanyol pel conjunt de l'any. Doncs a Catalunya ens podem estalviar, com us dèiem en titulars, gairebé 1.200 euros cada any en la cistella de la compra si es comparen els preus entre els supermercats. Tot i que l'estalvi varia molt entre municipis, són dades de l'informe de l'OCU que hem conegut avui i ens explica Antoni Conde.
28: On més es pot estalviar cada any si es compra el supermercat més barat és a Barcelona, amb 1.820 euros de diferència, mentre que a Vilafranca del Penedès, on menys, se'n poden estalviar 830. La diversitat d'oferta de supermercats i la competència entre establiments expliquen aquestes variacions tan grans. La mitjana dels 40 municipis catalans analitzats per l'OCU és de 1.195 euros d'estalvi. Enrique García, portaveu de l'OCU, remarca la capacitat d'estalvi que això suposa per als consumidors a Catalunya.
29: Estas cantidades son muy significativas porque todas superan más del 20% del gasto anual familiar en alimentación. Es decir, esa es la posibilidad que los consumidores catalanes tienen de ahorrar eligiendo el establecimiento más barato.
28: Pel que fa al preu mitjà de la cistella, el municipi més car per omplir-la és Cerdanyola, amb 6.900 euros de mitjana, 100 més que a Barcelona i 530 més que al municipi més barat, Tortosa. A tot Espanya, la cistella mitjana s'ha encarit un 1,8% enguany.
2: Gràcies. Mirem ara precisament a la capital catalana. Encarirà la taxa turística als creueristes que passen menys de 12 hores a la ciutat. L'Ajuntament ha aprovat inicialment que paguin 18 euros a partir del 2027, una quantitat que augmentarà progressivament fins als 30 euros al 2030. Ho ha fet amb el suport de PSC, Junts i Esquerra. Rosa Guillet, bon vespre.
0: Bon vespre. Ara paguen 11 euros per persona entre la taxa de la Generalitat i el recàrrec municipal. A partir del 2027 en pagaran 18 i l'import anirà augmentant cada any fins a arribar als 30 euros al 2030. Pel tinent d'Alcaldia d'Economia i Turisme, Jordi Valls, la mesura té un doble objectiu.
3: Perquè puguin compensar els turistes part dels costos que generen en termes de seguretat, en termes de neteja, en termes de transport o de congestió de l'espai públic. O que es crea amb aquesta fiscalitat un instrument de dissuasió respecte a la gestió de la demanda.
0: Junts ha justificat el vot favorable perquè considera que el turisme s'ha de gestionar. Esquerra defensa que els visitants contribueixin a compensar l'impacte que genera la ciutat. Barcelona en Comú hi ha votat en contra perquè considera que l'augment és insuficient. Els comuns volien aplicar ja el 2027 tot l'increment previst al 2030. Gemma Tarafa.
9: Parlem primer de creuers. Per què no ens porten avui aquí una taxa de creuers d'escala al màxim quan tenen l'eina per fer-ho de cop a 24 ara? Què els hi fa por?
0: PP i Vox també hi han votat en contra i han acusat els grups que han avalat la mesura de fomentar la turismofòbia. L'increment encara haurà de superar l'aprovació definitiva abans no acabi l'any.
2: I atenció a tots aquells que cobren una pensió no contributiva i tenen dret al complement de la Generalitat, perquè el Departament de Drets Socials i Inclusió ha començat a fer efectiu l'augment d'aquest suplement que cobren més de 56.000 persones. A partir d'ara rebran per part de la Generalitat 51,42 euros més al mes, és a dir, uns 600 euros més cada any. Per rebre aquests diners no s'ha de fer cap gestió i es cobrarà amb caràcter retroactiu des de l'1 de gener d'aquest any. Raül Moreno, conseller de Drets Socials.
10: Parlem sobretot de dones grans que han dedicat bona part de la seva vida a cuidar els altres, moltes vegades sense reconeixement ni cotització. Per tant, millorar aquestes pensions és justícia social, és garantir uns ingressos més dignes i reconèixer una feina que durant massa anys ha estat invisible.
2: Aquest augment és possible gràcies a un canvi normatiu impulsat pel govern i aprovat en la llei d'acompanyament dels pressupostos de la Generalitat del 2026.
1: Edició Vespre. Andreu Viñas.
2: A Lleida s'ha aprovat la nova ordenança municipal que prohibeix anar amb la cara tapada als espais públics. Això inclou el burca o el niqab. El PSC, Junts i Vox hi han votat a favor, en contra, Esquerra, Comuns i Partit Popular, Joana Cendra.
11: Amb la nova normativa, portar la cara tapada estarà sancionat entre 400 i 750 euros. Cristina Morón, regidora.
12: Perquè les normes no només limiten conductes, sinó que les normes també protegeixen llibertats.
11: Junts i Vox hi han donat suport i, en canvi, Esquerra i el Comú la veuen masclista i excessivament punitiva. Finalment, el PP creu que la norma no prohibeix els elements. Javier Palau.
13: Per tant, quan una senyora se la pari i li digui ella afirmi que porta la cara tapada per llibertat religiosa, podrà seguir portant el burca sense cap tipus de sanció, perquè cap dona admetrà que porta el burca per prohibició o per imperatiu.
11: Arrel Sant Ignasi i Càritas de la seva banda han demanat un canvi de mirada per acabar amb la porofòbia.
2: I en forma més breu, aquest divendres també us expliquem que el jutjat de Viella ha donat 3 dies a la parella de l'arquitecte Josep Joan Pere per pagar una fiança de 80.000 euros i evitar la presó. Durant aquests 3 dies estarà en llibertat sense passaport amb prohibició de sortir del país. Si un cop complert el termini no ha dipositat la quantitat, haurà d'entrar a la presó. La dona ha sortit del jutjat a 4:45 de la tarda després d'haver-hi entrat al matí per declarar. Està acusada, recordem, d'un delicte d'homicidi per la mort de l'arquitecte barceloní a la seva segona residència de Baqueira el 26 de desembre. La causa continua oberta per un presumpte delicte d'homicidi i sota secret. També us expliquem que ha estat detingut de nou el fisioterapeuta lleidatà acusat de tocaments a clientes i el jutjat el deixa en llibertat. Cristina Martín.
14: Els Mossos d'Esquadra l'han tornat a detenir després que el cos hagi rebut 6 denúncies més que fan pujar fins a 9 el total de casos. El tribunal l'ha tornat a deixar en llibertat perquè cap de les parts ha sol·licitat presó provisional. Els Mossos no descarten rebre més denúncies.
2: A disposició judicial, l'home acusat de voler segrestar dos menors menors que estaven jugant en un parc en ple centre de Tarragona durant les festes de Santa Tecla.
14: Els fets van passar dimecres cap a les 9 de la nit a la plaça Verdaguer. Uns pares van alertar la Guàrdia Urbana que un home volia emportar-se a la força dos nens. Els pares el van aconseguir aturar fins que van arribar els agents.
2: Presó preventiva per quatre homes enxampats infraganti transportant més de 150 quilos de droga al barri de Sants de Barcelona.
14: Agents de paisà dels Mossos van interceptar dilluns passat quatre individus carregant caixes en dos vehicles. Davant la seva actitud sospitosa, els policies van decidir interceptar-los i en escorcollar els vehicles van localitzar haixís, marihuana i cocaïna.
2: Gairebé 15 anys pel judici de les Canàries, Vilaró de Sils i finalment cap dels 11 acusats haurà d'anar a la presó.
14: Les parts han arribat a un acord amb la Fiscalia. A tres acusats se'ls ha retirat l'acusació i la resta han acceptat penes inferiors als dos anys. El Ministeri Fiscal els acusava d'irregularitats comptables i operacions fictícies per aparentar solvència i obtenir crèdits. Ara la causa continuarà a l'octubre per determinar possibles indemnitzacions als creditors.
2: I un parapentista mort aquest matí en accidentar-se a prop de la carretera BV-4501 a Santpedor.
14: Els bombers hi han desplaçat una dotació i han assegurat el perímetre, ja que havia caigut un cable elèctric. És el segon accident aeri mortal al Bages en tres dies, després que dimecres a la tarda un parapentista morís a Castellfollit del Boix.
2: Els pneumòlegs, coincidint amb el Dia Mundial del Pulmó, demanen que s'implementi el cribratge de càncer de pulmó de manera rutinària per les persones de risc. L'evidència científica avala que augmenta la supervivència del tumor més mortal entre els homes. Ana Banyeres.
5: Els països que han introduït el cribratge de càncer de pulmó al sistema sanitari públic per a les persones fumadores i exfumadores ha permès detectar un 70% de tumors en estadis inicials i, en conseqüència, millorar la supervivència d'un 20%. Uns beneficis clínics que, segons el doctor Roberto Chalela, membre de la SOCAP, avalen la seva implementació a Catalunya.
15: Se transmiten una mejoría del pronóstico del cáncer de pulmón en todo el país donde se realiza el cribado, por lo cual es una estrategia eficaz.
5: Proposen que el programa de cribatge de càncer de pulmó es faci progressivament, coordinadament amb l'atenció primària, perquè són els professionals que tenen més capacitat per detectar les persones de risc.
15: Permite identificar a las personas de riesgo, pero también permite actuar sobre estas personas para disminuir la cantidad de tabaco o llegar a la cessació total del tabaco.
5: A Catalunya cada any moren 3.600 persones per càncer de pulmó i d'entre el 60 i el 80% dels nous casos ja es detecta en fase avançada.
16: Esports.
2: La jugadora Aitana Bonmatí torna a una convocatòria. Àlex Carazo, bon vespre.
17: Bon vespre. La tres vegades pilota d'or ha entrat a la llista del Barça pel partit de Lliga F de demà dissabte al camp del Logroño i torna a estar disponible després d'haver rebut l'alta mèdica. Recordem que Aitana va patir una greu lesió al peroné l'any passat, que la va mantenir apartada 5 mesos. Va reaparèixer al tram final de temporada, però amb dolor, i va decidir aturar-se. I ha estat sense jugar tota la pretemporada i els primers partits competitius fins que Pere Romeu l'ha convocat per aquest cap de setmana. Un Romeu que, de cara al duel de demà, ha parlat sobre l'acumulació de minuts després de l'enfrontament de Champions.
18: Farem el que puguem dintre del cap. Intentarem donar protagonisme a jugadores del filial, intentarem donar protagonisme a jugadores que potser venen amb algú menys de minut, i si podem donar algú de descans a algunes jugadores pel que ens ve, crec que també seria positiu. Intentarem fer malabars perquè això s'aconsegueixi.
17: A la segona divisió masculina, el Girona obre la jornada 7 a partir de 8:45 a Montilivi davant de l'Albacete, equip que encara no ha guanyat aquesta temporada i que ocupa la penúltima posició amb només un punt. Els gironins arriben com a vuitens amb 10. Demà serà el torn del Sabadell, 7:45 de la tarda a Vigo davant del Celta B. En bàsquet, comença el cap de setmana en què s'enceta una nova temporada de la Lliga ACB amb 5 equips catalans de nou a la màxima categoria. El Manresa obrirà la competició demà a la pista del Bilbao Bàsquet a les 6 de la tarda i també el Barça rebrà el Leima Corunya a les 9 de la nit al Palau. Qui no estarà en aquest inici és el jugador de la penya, Yannick Crac, que pateix una lesió muscular, segons ha comunicat l'equip badaloní. Parlem ara d'handbol. El Barça està disputant el Mundialet de Clubs a Egipte. El conjunt de Carlos Ortega ha arrencat la competició amb victòria 33-44 davant del Pinheiros brasiler. Òscar Grau.
19: Mai és fàcil, al final ja portem acumulats uns quants partits de Champions, de Sobal, i res, vam arribar ahir a Egipte. Hores de viatge, les cames avui doncs pesaven una miqueta, però bueno, al final ens hem de ficar a treballar, a fer la nostra feina, a donar-ho tot, i ara doncs tenim un dia per descansar i el pròxim partit donar-ho tot un altre cop.
17: El següent duel, diumenge, davant de l'Elza Malek Egipci.
2: La Mercè viu aquest divendres una de les jornades musicals més intenses amb caps de cartell com els Amics de les Arts, Nacho Vegas, Saxeni, Maria Jaume, La Paloma, Buos, Els Catarres o Fuensanta. Però ens quedem amb els Azucarillo Kings. When you feel on the air, my head to the ground. Travel and twisted set, yeah. Lay, lay, lay, lay. You gotta collapse. Amb aquesta versió dels Pixies, Where is my mind, les versions irreverents humorístiques dels grans clàssics del pop i el rock que van posar al nostre mapa musical els Azucarillo Kings, una banda de Barcelona especialment coneguda als anys 90 i que torna avui als jardins del Parc de la Ciutadella a partir de 11:15. És una de les propostes. Marxem, tornem dilluns. Adéu-siau.
4: Ràdio 4. El Pla B. Amb Toni Marín.
6: No lo he logrado defender mi casa, pero sí he luchado para que los demás aprendan a luchar por la suya.
8: Avui finalment hem conegut la seva veu. Des de l'hospital on continua ingressada Mari Carmen, la dona de 87 anys que va ser desnonada després de viure 70 als UPIs de Madrid, ha volgut avui agrair amb aquestes paraules les mostres de suport que ha rebut per tot arreu. Segurament mai abans un desnonament havia provocat ni la mobilització ni tampoc el seguiment mediàtic com en aquesta ocasió. Ha estat tan gran la volada que ha agafat aquest assumpte que aquesta mateixa tarda hem conegut que l'empresa Urbagestión ha fet arribar aquesta tarda com dèiem, un comunicat a l'Ajuntament de Madrid on els convida a treballar per tal que Mari Carmen pugui tornar a casa seva. Veurem com acaba tot això. En tot cas, tota aquesta situació ha obligat també a fer moviments ràpids a nivell polític, ja que el govern espanyol i Junts per Catalunya hagin tornat a seure per intentar arribar a un acord que permeti que aquest proper dimarts s'aprovi el decret de mesures urgents que hauria evitat un cas com el que ens ocupa. Félix Bolaños és el ministre de Justícia espanyol.
16: Para que aprobemos el martes un paquete de medidas que sea potente y que sea completo, para que sea más fácil acceder a una vivienda en alquiler o en propiedad, para evitar también desahucios tan horribles como el que pudimos ver el pasado miércoles de Mari Carmen.
8: Caldrà veure si aquesta vegada el govern pot arribar a un acord amb Junts i si aquest acord acaba agradant la resta de partits que calen perquè tiri endavant, com Podemos o Esquerra Republicana. Entre les exigències de Junts hi ha una moratòria dels desnonaments de pisos de fons voltor i en el cas que afectin els petits propietaris sigui l'administració la que assumeixi els costos. En parlarem amb calma dins el nostre programa sense perdre tampoc de vista les paraules del cap de l'oposició. Alberto Núñez Feijóo avui ha responsabilitzat de tota la situació al govern central.
20: El gobierno ha tenido 8 años. No ha sido capaz de solucionar el problema de vivienda. Yo pido una oportunidad para solucionar el problema de vivienda. Y le aseguro que el problema de vivienda solo se puede solucionar construyendo más de 1 millón de viviendas nuevas.
8: Ara passen 8:02. Què tal estan? Molt bon vespre, molt bon divendres. Posem a caminar la darrera edició d'aquesta setmana del Pla B de Ràdio 4 en un dia en el que la fotografia informativa a Catalunya inclou tots els partits amb representació parlamentària, tret de Vox, que han declinat la invitació a assistir-hi. No se li escapa a ningú que estem al davant d'un dels grans assumptes del país, la millora del nostre sistema educatiu. El principal titular que tenim a hores d'ara és la creació de 2 grups de treball que tindran com a objectiu treballar per assolir la inversió del 6% del PIB, d'una banda, i per crear, de l'altra, el full de ruta que ha de marcar el camí que hauria de treure el sistema educatiu de la situació actual. Esther Niubó és la consellera d'Ensenyament.
21: Una persona nomenada per cada grup parlamentari que hi participa amb el Consell d'Educació de Catalunya, concretament amb el seu president, el senyor Joan Manel del Pozo, que pugui doncs, fer seguiment del procés d'escolta, de deliberació, de l'agenda de temàtiques a tractar, i per altra banda un altre espai de treball que té a veure amb treballar aquest compromís per l'assoliment del 6%, poder treballar amb una calendarització.
8: Ha estat una trobada de 2 hores que per la portaveu de Junts al Parlament, Mònica Sales, ha resultat ser una reunió buida.
22: La veritat és que la reunió ha complert les nostres expectatives, les expectatives que hi teníem dipositades perquè eren bàsicament 0. N'hem sortit de la mateixa manera que hi hem entrat i, com era previsible, ha estat una reunió molt inconcreta i molt buida de contingut.
8: També hem sentit ser molt crítica a Jéssica Albiach dels Comuns.
23: Pacte sí,
3: rescatar l'educació pública del nostre país, sí. Ara, rescatar el govern i els seus problemes, no.
8: I una veu més, la de la portaveu del Partit Popular a la Cambra Catalana, Lorena Roldán.
7: No vamos a participar en un pacto destinado a blindar un modelo que ha fracasado. Si de verdad quieren cambiar las cosas, van a encontrar nuestra mano tendida. Pero si quieren seguir ahondando e insistiendo en los mismos errores de siempre, ahí nos van a encontrar enfrente.
8: Una reunió molt potent a la que també s'hi trobava la persona que ens acompanya avui per obrir el nostre pla B aquí a Ràdio 4. Saludem Jordi Albert, el portaveu adjunt d'Esquerra Republicana de Catalunya al Parlament. Què tal, Jordi? Bon vespre.
9: Què tal, Toni? Bon vespre. Com esteu?
8: Molt bé. Contents de tenir-te amb nosaltres i amb ganes de tenir-te presencialment, també.
9: Sí, a veure si un dia d'aquests puc venir, que ja en tinc ganes jo també.
8: A veure si és veritat. Jordi, amb quin sentiment ha sortit d'aquesta reunió?
9: Doncs la veritat és que ha estat una reunió on nosaltres esperàvem que més. Esperàvem que poguéssim entrar més a fons amb la metodologia que volia aplicar el govern respecte a aquest debat de país, que en certa manera hi hagués una major concreció, no tant en les propostes, perquè nosaltres entenem que si hem d'encetar aquest debat a nivell institucional, doncs és imprescindible doncs, que no siguem nosaltres els qui portem ara les propostes, sinó que tot això es vagi construint a mesura que avança el debat, però no hem obtingut cap tipus de resposta sobre quina és la metodologia que es volia seguir. La qual cosa ens ha donat la impressió de que hi havia molt d'improvisació i això ens neguiteja, igual que hi ha molt d'improvisació darrere de la proposta del 6% del PIB, que no saben ni com la faran efectiva, que no saben per on agafar-la, d'aquí que hagi sortit al final aquesta iniciativa de crear un grup per tal de poder-ho calendaritzar. Per tant, decepcionats d'aquesta primera trobada, que només ha servit per prendre una miqueta el pols amb els grups parlamentaris per veure per quina línia anirien i si podíem trobar-ho.
8: En qualsevol cas, més enllà de que podríem haver arribat més enllà, és una bona manera de començar? Vull dir, comencem un camí que entens és el correcte per arribar a un acord de país?
9: Sí, sí. De fet, Esquerra Republicana és una proposta que nosaltres ja havíem posat damunt de la taula. I crec que els problemes que tenim ara mateix en el sistema educatiu del país només els resoldrem si tots hi posem de la nostra part. Per això també creiem que és necessari aquest debat de país, és necessari que puguem arribar a aquest acord. Nosaltres ens agrada dir-li arribar a un punt on tinguem un contracte amb la societat i, per tant, que hi hagi una responsabilitat que sigui compartida entre tots els que conformem l'educació del país. Però, d'altra banda, nosaltres el que també hem posat damunt de la taula és la necessitat de que aquest debat no es tanqui entre les parets del Palau de la Generalitat o al Departament a Via Augusta, sinó que ha de ser un debat que ha de superar l'àmbit institucional, que ha de ser des de baix, que hem de comptar amb la comunitat educativa, però no només amb la comunitat educativa, creiem que també hem d'interpel·lar la societat. Per tant, hem de superar el debat institucionalment. Bé, està bé, perquè al final les iniciatives s'hauran de vehicular a través del govern, a través del Parlament de Catalunya, a nivell legislatiu, però volem que aquest debat sigui molt ric i perquè sigui molt ric ha de sortir de les parets del Palau de la Generalitat i de Via Augusta. I per tant és la proposta que nosaltres els hem fet i per això teníem tant d'interès en saber la metodologia, per saber si el Consell d'Educació aniria molt més enllà del que són les pròpies institucions o els espais institucionals.
8: En qualsevol cas, és veritat que tant la consellera com el president de la Generalitat en els darrers dies el que deien és que cal fer aquest debat, però també cal prendre mesures de manera ràpida perquè efectivament a l'ensenyament li cal un sacseig de manera immediata, no? I en aquest sentit hem assistit ja a tot un conjunt de mesures, com el retorn de la lectura obligatòria, el retorn dels llibres de text a les aules o la prohibició de l'ús de la intel·ligència artificial fins als 14 anys. Com has rebut aquest tipus d'iniciativa, Jordi?
9: Més enllà de si estem d'acord o no, que creiem que sí que és una bona línia, aquí el problema també el tenim en que si comencem a impulsar o anunciar aquestes mesures sense que al darrere hi hagi la seguretat de que es puguin aplicar, estarem obrint també la porta a generar unes expectatives. I crec que un dels grans errors que ha tingut l'educació en aquest país és precisament que ja es van obrir moltes expectatives, hi havia molta expectativa respecte a l'horitzó del nostre sistema educatiu i no s'han complert. I això genera frustració i desengany. I això resta credibilitat precisament al govern. I per tant, el que nosaltres volem és iniciar el camí a l'inversa, és a dir, amb optimisme i amb convenciment de que ens en sortirem. I per tant, totes les iniciatives que posem damunt de la taula han de ser iniciatives factibles, que es puguin veure i que es vegi l'impacte directe sobre les aules i els centres educatius.
0: No, home, en qualsevol cas, recuperar la lectura obligatòria a les aules, això és una mesura absolutament factible, no?
9: Sí, és una mesura factible, però alerta amb els currículums i alerta també amb qui té les competències.
0: Clar.
9: És a dir, una cosa és tenir la idea i l'altra és analitzar també el marc competencial i, malauradament, on estan els nostres límits, que ja saps, Toni, que nosaltres no els voldríem tenir. Però, en qualsevol cas, el que també diem és que si obres una via de debat, hem de treballar perquè aquesta via de debat genera confiança. Avui no anàvem nosaltres a validar les iniciatives que ja ha anunciat el govern, sinó que avui nosaltres el que anàvem era a obrir aquestes portes del debat i, per tant, treballar-les entre tots i totes. Doncs aquesta crec que és una bona línia. D'altra banda, deixem que et recordi molt ràpid que hi ha hagut una diagnosi elaborada per part de l'any 2024 per part d'un grup impulsor de mesures de millora educativa que va presentar 154 propostes, de les quals 18 eren de caràcter urgent. És a dir, que no es parteix de zero, ja hi ha una feina feta. Després també hi ha aquest informe de l'OCDE, que ha trigat 2 anys en arribar, que va encarregar aquest govern per un import de 1,5 milions d'euros per 4 anys i que també deu tenir una anàlisi sobre el nostre sistema educatiu. Per tant, jo crec que ja hi ha feina que es pot anar avançant. El que demanem al govern és que, si vol que recorrem aquest camí plegats, és molt important que aquesta feina sigui compartida.
0: Clar. És veritat també que és difícil no estar d'acord amb Salvador Illa quan diu que el que no pot ser és que hi hagi nens o nenes que no sàpiguen qui és Mercè Rodoreda o Cervantes, no? com deia l'altre dia. Jordi Albert, ha estat un plaer, com sempre, tenir-te amb nosaltres. Gràcies i bon cap de setmana. Fins aviat.
9: Igualment, una abraçada.
0: Un altre 4 minuts i arribem a 7:45. D'aquí una estona tindrem, lògicament, l'oportunitat de parlar sobre aquesta situació amb la gent que ja va arribant ara mateix al nostre estudi. Ens encanta aquest moment en el que ja comencem a fer caminar aquest plaer de Ràdio 4 i es van incorporant totes les persones que després li donen vida a la nostra tertúlia. Parlem, lògicament, d'ensenyament, però ara el que toca és parlar del temps, perquè és divendres al vespre. Jordi Miralles, què tal, Jordi? Bona tarda.
1: Hola, Toni, bona tarda.
0: I sembla que hi ha molta gent fent plans encara per poder anar a la platja, malgrat que estem ja a 25 de setembre, no?
1: Doncs sí, de fet serà un cap de setmana. A veure, no serà tan de platja com aquests últims dies, perquè tindrem una miqueta més de núvols. De calor en farà, però les temperatures baixaran. De fet, s'espera un cap de setmana amb temperatures màximes de 28 a 32 graus, i això evidentment és calor, són temperatures doncs de ple mes d'agost, per tant les temperatures acompanyaran, però precisament a la costa demà dissabte augmentarà una mica més la nuvolositat, després de dies de bastant de sol i amb algun núvol poc important. Demà, sobretot, litoral sud de Barcelona, litoral de Tarragona, tindrem una mica més de núvols i estones fins i tot una mica de cel tapat, però a la resta sí que lluirà el sol. Diumenge, força més núvols arreu del país, i diumenge, fins i tot, d'aquests núvols que puguem tenir a la costa, poden caure 4 gotes. No plouria gaire, però sí que seria una situació diferent a la d'aquestes últimes jornades, i amb més núvols, diumenge encara baixaran una miqueta més les temperatures, i el que dèiem ja fa força dies, quan es pon el sol i també a primeres hores del matí, ambient fresc, per no dir fred, especialment a l'interior i també comarques del Pirineu. I la setmana que ve, més núvols, algunes pluges, i a partir ja de mitja setmana aquestes pluges podrien ser una miqueta més importants, especialment a partir de dimecres.
0: Quina alegria escoltar-te per fi parlant de baixada de temperatures, de pluja, de que comencem a viure la tarda, en definitiva. Que tinguis un bon cap de setmana. Gràcies, Jordi.
1: Bona tarda.
0: Ara 2 minuts i arribem a 7:45. fet, ara fa una estona arribava Júlia Ojeda, que ha estat la més puntual avui al programa. Com estàs, Júlia? Bon vespre. Fins ara havíem tingut l'oportunitat de parlar amb la Júlia des de Palma de Mallorca. T'he trobat molt morena.
10: Sí, dius perquè ahir era a la platja.
0: Ahir estaves a la platja, sí, no?
10: Després de treballar.
0: Sí, no? I sí. Ningú no té cap mena de dubte. Ara parlem d'ensenyament, però hi ha hagut una altra cosa que hem estat molt pendents aquesta setmana. Hem estat molt pendents de Nova York, de l'Assemblea de les Nacions Unides i d'aquesta cimera que no deixa indiferent ningú entre Donald Trump i Xi Jinping. És interessant veure com el poder de les superpotències s'ha posat tant al davant de l'Assemblea de les Nacions Unides. Una cosa passava a Washington, l'altra cosa passava a Nova York, no, Júlia?
10: Sí, a mi m'ha interessat aquest matí sentir que el discurs de Netanyahu, que ha estat també altament criticat i, de fet, se li ha fet un boicot actiu i tal, que ha elevat una altra vegada, no?, les complicitats amb Donald Trump, però en realitat Trump el que li interessava d'aquest moment era precisament les converses amb Xi Jinping, no?, que és un dels grans moments que està visquent ara que s'apropen les midterms de veritat, és si realment hi ha guerra comercial o no, especialment en el camp de la intel·ligència artificial, no?, que és el que sembla que està en clara disputa, no? Per això tampoc no és casualitat que les últimes setmanes haguem vist els tecnobros aquests de... Bueno, els empresaris, no?, de les tecnològiques grosses de Silicon Valley començant a fer declaracions i demanant, no?, coses a nivell polític, i alhora que Trump ahir els va reunir a tots en un sopar a la Casa Blanca, no? Sí, sí. Per tant, és el tema de...
0: És absolutament interessant perquè efectivament, si alguna cosa pot aturar el desenvolupament de la intel·ligència artificial o pot regular aquest desenvolupament, estem descobrint que no és la possibilitat que l'home i la dona desaparegui del mapa, sinó la repercussió que això pot suposar dins l'economia. Ferran Brunet és professor d'Economia Europea a la Universitat Autònoma de Barcelona. Professor Brunet, com està? Bon vespre.
12: Bon vespre, senyor Toni Marín.
0: Quina alegria escoltar-lo. Ha anat bé l'estiu, senyor
12: Igualment.
0: Brunet?
12: Sí, senyor.
0: Molt bé.
12: Molt calent.
0: Molt preocupat per el tema de la intel·ligència artificial que estem parlant aquests dies, o no?
12: Sí, però més que amb les disputes aparents entre Estats Units i Xina o els acords,
0: sí,
12: i les empreses, realment la preocupació és, jo crec, de tots nosaltres bastant sistèmica en relació al mal ús que es pot fer d'una intel·ligència artificial per qualsevol persona, gairebé, no?
0: Uh-huh.
12: I, òbviament, això és una quelcom que ens porta a pensar que potser hi haurà alguna manera de regular. Però, òbviament, com diu la dita, feta la llei, feta la trampa. Tampoc la regulació podria superar que alguna mà dolenta aconseguís fer un cataclisme, no?
0: Ja. En qualsevol cas, insisteixo, poderoso caballero don dinero, que es deia, no? Perquè, efectivament, sembla que és el que ho està movent tot. Com ha vist el contacte entre Estats Units i la Xina i aquests acords comercials que sembla que ho estan marcant tot?
12: Bé, tot plegat, l'escenari de política econòmica global és una barreja entre bogeria, tàctica i estratègia. Pensar que darrere de la bogeria, almenys de la primera bogeria, hi hagi una estratègia, doncs és fer-li el llit al boig, no?
0: Uh-huh.
12: I aquí tenim un greu problema de qualitat del govern, podríem dir, eh? En particular en relació a la persona del president dels Estats Units, no? I bé, això és, per tant, intentar racionalitzar el que no són més que un cúmul d'acudits és quelcom difícil.
0: Sí.
12: Malgrat tot, òbviament, la realitat acaba imposant-se. I, doncs, una guerra que va malament, que no acaba de seguida com on creu que acaben totes les guerres, sinó que es perllonga com la d'Iran o com la d'Ucrània, doncs ha de tenir alguna solució positiva.
0: Ja. En qualsevol cas, de moment el que coneixem són les conseqüències negatives d'aquesta política econòmica global i els enfrontaments que està generant, no? L'altre dia ens assabentàvem de l'augment dels preus de la gasolina i el dièsel que s'estan desbocant directament i que s'estan arribant a màxims històrics a l'espera del que segurament serà un nou escut anticrisi del govern. Això sembla que ha arribat per quedar-se una estona, no? L'altre dia llegia també el professor,
12: sí,
0: Gonzalo Bernardos, que assegurava,
12: sí,
0: que ben aviat tindrem el litro de la benzina situat al voltant dels 2 euros, no?
12: Sí, ja pràcticament hi som, no? I el dièsel també hi és. I això afecta naturalment doncs, el cost del transport. Tanmateix, fixa't que hi ha una gran volatilitat en aquest mercat i que és un exemple de com es controla un mercat, també una mica el de la borsa, no? En el món actual, en el qual hi ha moltes persones que intervenen. La borsa o el preu del petroli doncs, va malament i surt una notícia que ho canvia. Esclar, òbviament la gent, amb seny, no creiem en teories de la conspiració, però no és ben cert que hi ha una manipulació molt important.
0: Clar.
12: Del mercat i te fixa també, òbviament, no? De l'opinió pública. És a dir, que ens fan anar per allà on volen, no?
0: Yeah.
12: I contra això l'individu i les societats hi tenen poca defensa. No? Per tant, bé, és un món una mica mogut, incert. Hi ha quelcom bo, que és que la producció i la capacitat, la productivitat, doncs va bé. Vull dir, el fons de l'economia és bo, és molt bo en quant a les perspectives de creixement de la productivitat per causa precisament de la intel·ligència artificial. Mm-hmm. És a dir, però, esclar, el govern, almenys l'aparença del govern, realment és inquietant.
0: Ja. I el govern espanyol? Ho dic perquè les darreres dades que hem conegut sobre l'economia espanyola, en principi, la situen en l'aprovat, no? A l'hora de
12: confiar-la. Bé, l'economia espanyola s'ha beneficiat de l'increment de la població entre l'any 2000 i ara, el juliol del 26, d'un milió de persones, immigrants. Clar, això què vol dir? Doncs també que, en aquest sentit, si vols, la base productiva s'extén. Però s'extén, i per tant, aparentment, doncs, el producte interior brut, o realment, el producte interior brut creix 2, 3, 4, més que a França i Alemanya. Ja sabem també la notícia, no? Ja

0: completament equivocades, com sabem tots els economistes i com no volen saber els polítics. Per què són equivocades? Perquè incideixen sobre la demanda. I, òbviament, en el cas de l'habitatge, cal incidir sobre l'oferta, és a dir, cal liberalitzar l'oferta, cal favorir l'oferta, cal reduir els costos que hi ha de producció, i costos de solar, també, no? I tots els impostos relacionats amb això. I s'ha fet exactament el contrari. Aleshores, fixa't que ja ni es reposa el parc d'habitatges d'Espanya. I hi ha un dèficit importantíssim d'habitatge, no? Això ho veiem en aquest aspecte. En d'altres aspectes no veiem tantes coses, entre altres perquè alguns dels nouvinguts, diguem-ne, no estan registrats en oficines d'ocupació perquè no tenen papers encara, i per tant no veiem que l'ocupació, que l'atur creixi, no?
1: Yeah.
0: És una situació una mica ambivalent i complicada. En qualsevol cas, fixa't, pel cas de l'economia espanyola, l'avantatge que portem és un avantatge simplement quantitatiu, no pas qualitatiu. I, per tant, vol dir que qualitativament anem perdent pistonada en relació als nostres competidors. I sé, a més, que hi ha un coll d'ampolla molt important, per exemple, en producció elèctrica. I això sí que ja afecta la base productiva, no només que no es poden posar en circulació nous barris perquè no hi arriba l'electricitat, no hi pot arribar l'electricitat, sinó que, a més, no hi ha prou electricitat per als bancs de dades que es necessitarien i que la posició estratègica d'Espanya abona que existissin aquí. No?
1: Clar, clar. Professor Brunet, ens ha deixat un munt de temes al damunt la taula que estic segur que voldran ser comentats per la gent que tenim aquí amb nosaltres. Li agraeixo, com sempre, que hagi atès la nostra trucada. Una abraçada gran. Moltes gràcies.
0: Abraçada a tots.
1: Vinga, 7 minuts i arribem a les 8 del vespre. Juli Ojeda, què t'ha semblat aquesta intervenció de Ferran Brunet?
2: Bé, molt interessant, ha dit moltes coses. Ell com a analista, no?, i com a professor, crec que treballa des del diagnòstic amb el coneixement de les dades, ha tocat molts pals. Jo crec que des de que ens coneixem aquí sempre ha defensat que un dels principals problemes relacionats amb el debat de la immigració és que tendim a tractar la immigració de manera separada del sistema econòmic i, per tant, del fet estructural que suposa ara mateix el que ha dit el professor d'Economia, que creix l'estat espanyol, però també Catalunya, creix en PIB, no? Però perd en renta per càpita. I bàsicament això és perquè som un país, Catalunya, però l'estat espanyol també, dedicat al sector turístic, al sector serveis especialment, Madrid, DF especialment. Catalunya té una mica més d'indústria, però molt poca, perquè ha anat substituint la indústria per sector serveis, és a dir, turisme, i també l'agroalimentari precari, no?, els escorxadors, aquests sectors tòxics subvencionats, i per tant són espais que demanden, que reclamen, no?, aquesta mà d'obra, perdoneu que ho digui així vulgarment, barata, que ara mateix només està disposada a pagar la immigració, no?, que és el preu que paga la immigració per venir aquí a intentar trobar unes condicions de vida potser una mica millors que les que tenien al seu país, o en tot cas intentar trobar-les, no? I clar, respecte a l'habitatge, és que estem parlant de lo mateix, o sigui, hi ha més gent que pisos. Hi ha més gent que pisos. I si, perdona, l'últim argument, i si no s'augmenta el parc d'habitatge, jo no estic d'acord que la solució ha de ser liberalitzar i prou. Crec que hi ha mesures publico-privades, públiques...
1: Bueno, sí, del tema d'habitatge parlarem després, perquè parlem de desnonaments i això ja hem vist aquesta setmana que ens porta, lògicament, a parlar de temes d'habitatges. Álvaro Benejam, com estàs, Álvaro? Bon vespre. Ben trobat després de l'estiu, eh?
3: Gràcies.
1: Què t'ha semblat el que deia Ferran Brunet?
3: Bé, el professor Brunet sempre és una garantia de, no, de solvència i de contrast de les dades actuals, perquè sempre està molt ben informat. I crec que sempre té raó al final amb els seus anàlisis, no? El resultat de l'economia, no? De les polítiques que es fan en economia donen com a resultat la realitat que tenim actualment. I bé, ha dit moltes coses, però no em voldria referir a alguna concreta. Però sempre encerta.
1: Ivan Marzà, com estàs, Ivan?
4: Molt bé, bona tarda.
1: Què dius? El que ha dit Ferran Brunet i el que s'està dient en aquests moments.
4: Bueno, al final, també ho ha dit la Júlia, doncs, és un professional que treballa ja sempre amb dades, començant per Xi Jinping i tot el que ha causat a Estats Units, també recollint el que deia la Júlia, està molt bé, però allà, aquestes mai temps que ha anomenat, estem a

0: 40 dies escassos de les midterms, i sí que és veritat que ella ara mateix està agafant a tot el que pot per intentar treure un resultat digne, però aquesta rebuda a Xi Jinping ha causat un gran malestar dintre del Partit Republicà. El Partit Republicà no se'l treuen de sobre perquè no poden ara mateix, però ha estat molt criticat per senadors en actiu del propi Partit Republicà i per altra gent dintre del propi caucus del Partit Republicà. Sobre el PIB, és un anàlisi que de fet s'està fent des de fa molt temps, la dada macro de la dada micro. La dada macro ja s'ha assenyalat per aquí, i la dada micro de vegades no arriba, i si ara sumes, per exemple, a l'augment que tens de carburants, etc, doncs et fa patir molt la dada micro. Però bueno, després també hi ha altres temes que s'ha referit, que parlarem també després.
1: Segurament. Enric Barcena, com estàs, Enric? Bon vespre.
2: Bon vespre.
1: Com ho has escoltat tot això, tu?
2: Bé, ara recordava que el professor Brunet va ser professor meu quan feia la carrera fa molts anys, i reconèixer la veu sempre fa gràcia. A veure, com tots els professors, doncs evidentment té dades, però tots podem llegir les dades d'un mateix informe, d'unes mateixes dades, amb un color o amb l'altre, no? O centrar-nos en alguns aspectes. Sobre el tema que hem parlat de Xina i Estats Units, clarament en Trump va fer un discurs absolutament contrari a les Nacions Unides. O sigui, es va carregar i va rajar contra el sistema internacional que tenim. I no només això, sinó que la mostra de prioritzar la regió Xi Jinping és precisament demostrar que la cosa va entre els grans, és d'entre imperis.
1: Sí. Sí.
2: I la resta, ja us ho fareu, això va de repartir-nos les àrees d'influència. Per tant, estem en aquest escenari que ja es va escriure. I sobre el PIB i la renda, no és que la renda... O sigui, és veritat que creixem perquè hi ha més gent. La renda sí que creix per càpita. El problema és el poder de consum de les classes treballadores, que cada cop tenen menys marge, perquè hi ha una transferència constant, menys marge de despesa, perquè hi ha una transferència de salaris cap al rendisme, bàsicament a través de l'habitatge i ara mateix dels aliments o el consum. Passa que hi ha elements que sí que estan vinculats al preu internacional, l'habitatge no està vinculat més que a una pressió especulativa. Tant és així que barris on ha disminuït la població clarament puja igualment el preu de l'habitatge. Per tant, no està relacionat amb la pressió, i això hi ha estudis a Madrid, amb que hi hagi més habitants, sinó que fins i tot perdent habitants alguns barris, pugen els preus d'aquell habitatge de manera uniforme. El que hi ha és una concentració de gent en alguns barris, cada cop viu més gent en els mateixos espais, i en alguns barris en viu menys.
1: Adrià Mercader, com estàs, Adrià?
3: Bé, molt bé.
1: Molt bé. Com estàs escoltant tot això?
3: Complex, el tema internacional és molt complex. Jo el que em sorprèn és que abans, fa uns mesos, el petroli no estava tan car i l'estat espanyol el bonificava, i ara que torna a passar els $100 al barril, resulta que l'estat espanyol no fa res, segueix recaptant diners. Llavors resulta que fa uns mesos estava molt malament que estigués tan car i l'havíem de bonificar, però ara l'estat espanyol no fa res. Llavors, amb aquesta hipocresia constant que vivim, no sabem per què ara el bonifiquem, ara no el bonifiquem, i en tema habitatge no em vull allargar molt. Jo sí que crec que és important inserir en el tema de la demanda. Si no para d'arribar gent i no som capaços de fer polítiques de generar habitatge, doncs jo, quan una ampolla està plena d'aigua, el primer que faig és tancar l'aixeta perquè no segueixi vessant. Perquè si no sóc capaç de tenir més ampolles, el primer és tancar l'aixeta. Per tant, jo crec que el primer que hem de fer és dir, tenim molta gent, tenim poc habitatge, que pari de venir gent, i quan ho tinguem solucionat ja ho arreglarem. S'ha comentat el tema d'immigració que cobra pocs diners. Si la immigració cobra pocs diners és perquè l'estat espanyol vol que cobri pocs diners. Jo aquest estiu he estat a Eslovàquia. A Eslovàquia hi ha una llei que qualsevol empresari que vol contractar un immigrant ha de pagar un sou mínim de 1.500 euros al mes. Per tant, és tan fàcil com dir, escolti, anem a fer una llei que totes les empreses que vulguin contractar immigració hagi de ser a partir d'un cert salari. I potser començarem a veure que feines que teòricament la gent d'aquí no vol fer, quan comencem a incrementar salaris, potser les començaran a fer. Per tant, és un tema complex, però jo crec que es poden fer altres mesures.
1: Estic veient que la Júlia està prenent nota. Fem una cosa, hem de connectar amb els serveis informatius. Quan tornem dels serveis informatius et dono la paraula, si pots respondre a l'Adrià Mercader, que em sembla que és el que ha generat que et posessis a escriure, i també a l'Enric Barcena. I a més, lògicament haurem d'ampliar el nostre radi d'acció a dues qüestions amb les que hem obert, de fet, avui el nostre programa. Un és clarament el tema de l'ensenyament a Catalunya. És evident que avui en parlarem d'aquesta qüestió. I l'altra, tota la informació que des de fa dos dies ha situat aquesta senyora de 87 anys en el punt de mira de tothom, la senyora Mari Carmen, a la qual avui hem pogut escoltar, donar les gràcies a tothom per la llau de suport que realment ha arribat a tenir. Laura Monell, què tal, Laura? Bon vespre.
4: Bon vespre, Toni.
1: De fet, ha estat tant el rebombori que s'ha originat que fins i tot hi ha hagut reacció per part del fons voltor de l'empresa, no?
4: Exacte, Toni. L'empresa Urbagestión ha proposat aquesta tarda a l'Ajuntament de Madrid que la Mari Carmen, desnonada, com deies, aquest dimecres, pugui tornar a viure al seu pis al barri del Retiro. L'empresa mantindria la propietat de l'immoble, però serien els serveis socials municipals els que assumirien el cost del lloguer. Segons el comunicat d'Urbagestión, l'objectiu és trobar una solució habitacional estable i assequible per la Mari Carmen, en coordinació amb les administracions madrilenyes, que encara no han reaccionat a aquesta proposta. Mentrestant, encara cueix a la derivada política, el govern central i Junts negocien amb l'objectiu que el decret d'habitatge que es portarà dimarts al Consell de Ministres pugui tirar endavant al Congrés. Félix Bolaños, ministre de Justícia.
5: Para que aprobemos el martes un paquete de medidas que sea potente y que sea completo, para que sea más fácil acceder a una vivienda en alquiler o en propiedad, para evitar también desahucios tan horribles como el que pudimos ver el pasado miércoles de Mari Carmen.
4: El govern espanyol està estudiant aquestes propostes de Junts, que, entre d'altres, són una moratòria dels desnonaments per persones que viuen en pisos de fons d'inversió i que l'administració assumeix els costos quan afectin els petits propietaris. També planteja desgravacions fiscals pels lloguers i les hipoteques. El soci minoritari, Sumar, reclama que el text generi el màxim consens entre els grups per poder-lo aprovar al Congrés, un fet que pel ministre de Drets Socials, Pablo Bustinduy, passa per cedir posicions.
6: Evidentemente en este escenario todo el mundo entiende que para que salga esto adelante, pues todas las partes van a tener que ceder algo, como siempre pasa con los acuerdos.
4: Des del Partit Popular, el seu líder, Alberto Núñez Feijóo, ha acusat el govern central d'estar instrumentalitzant el cas de la Mari Carmen per guanyar suport polític.
7: Utilizar a Mari Carmen para hacer política, yo no lo voy a hacer. No puede responsabilizar de su falta de política de vivienda a nadie. El gobierno ha tenido 8 años.
4: Els vots de Podemos també són necessaris per donar llum verda en aquest decret d'habitatge a la Cambra Baixa. De moment, però, els morats demanen la suspensió de tots els desnonaments, tot i que asseguren que, sigui com sigui aquest text, no suposarà un canvi prou profund. En clau de tribunals, el jutjat de Viella ha donat 3 dies a la parella de l'arquitecte Josep Joan Pere per pagar una fiança de 80.000 euros i evitar entrar a la presó. Durant aquests 3 dies estarà en llibertat sense passaport, amb prohibició de sortir del país. Si un cop complert el termini no ha dipositat la quantitat, haurà d'entrar a la presó. La dona ha sortit del jutjat a 4:45 de la tarda, després d'haver-hi entrat al matí per declarar. Està acusada d'un delicte d'homicidi per la mort de l'arquitecte barceloní a la seva segona residència de Baqueira el 26 de desembre. La causa continua oberta per un presumpte delicte d'homicidi i sota secret de sumari. I per acabar, en clau de successos, els Mossos d'Esquadra han tornat a detenir aquest divendres el fisioterapeuta lleidatà de 30 anys acusat de tocaments a clientes i ja són 9 les denúncies presentades. Amb el jutge l'ha deixat en llibertat perquè cap de les parts ha sol·licitat presó provisional ni cap altra mesura cautelar. La causa està oberta per un delicte d'agressió sexual i els Mossos no descarten rebre més denúncies.
1: Déu-n'hi-do. Gràcies, Laura. Fins després.
4: Fins ara.
1: 8:05, anem a actualitzar ràpidament informacions. D'entrada, parlant del temps que tenim de cara a les properes hores, marxem fins a l'EMET, on ens espera Noelia García. Què tal, Noelia? Bona tarda.
8: Bona tarda. Demà dissabte a Catalunya continuarà el temps càlid i estable. No s'esperen precipitacions i predominarà el sol. El cel estarà clar o poc ennuvolat amb núvols alts. També durant la matinada núvols baixos i boires al litoral. Baixaran lleugerament les temperatures però continuen suaus. Màximes de 33 graus a Lleida, 32 a Girona, 29 graus a Barcelona i 28 a Tarragona. Bufarà vent fluix de direcció variable, augmentant a moderat durant la tarda tarda a l'interior. Temperatures mínimes de 20 graus a Barcelona, 19 a Tarragona i 18 graus a Girona i a Lleida. Durant la propera setmana baixaran les temperatures i no es descarten precipitacions. És una informació d'AEMET.
1: Gràcies, Noelia. I un punt més, marxem fins al Servei Català de Trànsit. Eduard Sánchez, bona tarda.
9: Hola, bona tarda. Queden ja poques incidències a comentar la xarxa viària. En general, ja va dominant la fluïdesa. Ens queda recordar la Nacional 154 tallada a l'altura de Puigcerdà en els dos sentits de la marxa per la retirada d'un tràiler, d'un camió volcat aquí en aquest punt de la via. A la C12, per un accident, es dona pas alternatiu a l'altura de Corbins. Hi ha aturades puntuals en els dos sentits de la marxa i les obres que encara dificulten la mobilitat a l'autovia 2 a l'altura de Jorba i en sentit Lleida. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
1: Gràcies, Eduard. Senyores, senyors, les 8 i 7 minuts. Al Pla B de Ràdio 4 avui comentem l'actualitat amb la professora investigadora de la Universitat de les Illes Balears, Júlia Ojeda, amb Enric Bárcena, membre de la Comissió Executiva Nacional de Catalunya en Comú, amb Álvaro Benejam, membre del Comitè Executiu del Partit Popular de Catalunya, amb Ivan Marzà, primer secretari del PSC a Sant Andreu, i amb Adrià Mercader, executiu de vendes. Hem arribat fins a les 8 del vespre parlant, efectivament, sobre aquest informe que hem comentat amb el professor Ferran Brunet. Han destacat diferents punts, on era el de la immigració, i crec que el viatge a Estònia de l'Adrià ha marcat...
3: Eslovàquia,
1: perdó. Estònia vull anar jo aviat, a veure si puc.
2: Abans que l'invadeixi.
1: Exacte. Júlia Ojeda, què volies comentar, Júlia?
10: Sí, no, diverses coses que també ha comentat el company d'En Comú Podem, de l'Enric, respecte a algunes qüestions que no és que siguin mirables d'una òptica o d'una altra, és que els informes, tant del professor Brunet com de l'informe Fènix, que et convido a mirar, apunten cap a la mateixa lògica. És el sistema productiu el que atrau fluxos de circulació migratòria, perquè la immigració és un fenomen, no és una qüestió moralitzable, és a dir, això és un altre debat, però la immigració és un fenomen sociològic que existeix de l'home és home. Dit això, Catalunya rep més immigració que mai, això és veritat, però tampoc no és veritat que aquesta immigració no l'estiguem reclamant tota l'estona amb el sistema productiu, que ja hem explicat diverses vegades i que aquests informes poden sobre la taula. Per tant, no crec que el problema sigui que l'estat espanyol no tingui unes lleis de contractació que pugin salaris, perquè és veritat que el PIB ha augmentat, però la renda per càpita disminueix cada dia, perquè els salaris no estan augmentant. Aumenta el preu del
2: renda per càpita no són salaris,
10: Bueno, però tot influeix. És a dir,
2: per això
10: salaris...
2: dic renda disponible i renda per càpita és el PIB dividit per persona.
10: Però tot influeix, o no? Però més allà d'això... Però més allà d'això, crec que la qüestió passa perquè en el moment en què tens el cercle economia i la patronal i Pedro Sánchez regularitzat 500.000 persones de costat de la patronal dient que el que necessiten són cambrers, perquè això s'ha dit en aquests termes, és molt evident que el sistema està preparat perquè necessita, diguéssim, xuclar aquesta mà d'obra. I amb això vull dir que cal tenir un discurs humanitzador de la immigració, perquè la immigració ve en la immensa majoria a treballar. El que vull dir amb això és que aquí tothom ha de complir la llei. Els primers que han de complir la llei són els empresaris. O sigui, els empresaris del turisme de l'agroalimentària explotadora viuen d'un sector subvencionat perquè paguen misèries als seus treballadors. I tant, i tant. La gran majoria és així. Pensen temporers, pensen els que treballen als escorxadors, vés-ho a mirar, Adrià, o sigui, vés-ho a mirar.
3: Jo conec empresaris del sector del porc que a dia d'avui estan entusiasmats amb la crisi del porc que hi ha avui en dia a Catalunya. Estan entusiasmats, rebent ajudes de la Generalitat per tots costats.
10: Però la crisi del porc...
3: Però si estiguin tan subvencionades...
10: La crisi del porc... Però la crisi del porc és en principi és momentània. O sigui, és veritat que Catalunya exporta el 80% dels porcs que produeix.
3: No,
10: i això és un problema.
3: Perquè
10: hem d'estar
3: produint...
1: No parleu alhora, sisplau.
10: Acabo. Perquè hem d'estar produint el 80% dels porcs que exportem. Amb això estic d'acord. En canvi, en lloc de tenir altres sectors punters. I l'últim, que ja en parlem respecte a habitatge, el mercat especulatiu d'habitatge és només una de les lògiques del problema de l'habitatge. N'hi ha d'altres, El sector especulatiu és un i concret i reduït. De fet, a Barcelona és el 10% del parc.
1: Tenim dos temes al damunt la taula que són molt potents. Entenc que vosaltres vulgueu comentar alguna cosa més sobre això. És un debat al que tornarem tantes vegades. El que us demano és brevetat, perquè me vull anar a parlar d'educació i me vull parlar, lògicament, de teva habitatge. Adrià, sí.
3: No, que el tema de podem estar d'acord en que si el model industrial càrnic ens agrada més o ens agrada menys, però dir que és un model subvencionat no és així, no, el model no està subvencionat. Torno a dir, el problema de que la mà d'obra cobri més o menys diners és un problema de l'Estat. A Espanya hi ha 3 milions de persones que estan cobrant una cosa que es diu la renda mínima vital. Si estem generant un model de pobresa en què l'Estat ha de subvencionar a treballadors, això la culpa la té l'Estat. Tu pots marcar una política de pujar el salari o inclús regular, legislar, perquè la gent que ve a treballar de fora cobri un determinat salari. Punt. Em sap greu, no ho comparteixo.
1: Enric Bárcenas, sí.
2: No, o sigui, l'informe de Fènix ens l'hem llegit. I, efectivament, hi ha una vinculació a la precarització amb uns sectors econòmics que han tingut molta força, però això és perquè no hi ha hagut una planificació econòmica i hi ha un cost d'oportunitat, és a dir, el turisme i el sector porcí càrnic genera un cost d'oportunitat, tenen beneficis molt alts en molt poc temps i això genera una ocupació, especialment al sector immobiliari al voltant del turisme, etc, que genera un cost d'oportunitat, és a dir, els diners que se'n van a fer una rentabilitat tan alta com del sector immobiliari no se'n van a invertir en coses que tenen major risc i probablement menys rendiment, però que són una inversió a llarg termini. I aquest és el problema, que hi ha poca planificació econòmica, perquè la població immigrant que tenim aquí està sobrequalificada a les feines que fa. És a dir, podrien estar fent molts. Si un se'n va, l'altre dia estava amb uns escorxadors a Mollerussa, molts són llicenciats. És a dir, no és un problema de qualificació. No és que vinguin, és que és el que el país ofereix. Si podríem tenir empreses informàtiques com a la Índia, de serveis informàtics i tenir la gent treballant. Per tant, no... Jo crec que l'informe Fènix assenyala algunes coses, però fa una lectura parcial que crec que cal ampliar i que no és només com un succés que ha passat, és un problema de manca de model de país productiu que volem.
1: Recordem que les últimes setmanes del Pla B, abans de marxar de vacances, vam entrevistar Josep Maria Ginesta, secretari general de la Petita i Mitjana Empresa de Catalunya, i la seva frase era que faltava mà d'obra, que a Catalunya faltava mà d'obra. 8 i 13 minuts, ho deia la patronal. 8 i 13 minuts. Va, parlem del tema de l'ensenyament. Ho dic perquè és tema del dia, perquè hi ha hagut una reunió molt potent, de la que han sortit dos grups de treball, un per intentar assolir el 6% del PIB, que això és una cosa que es diu molt ràpid, però que ahir Joan Canadell aquí al programa xifrava més de 6.000 milions el cost d'arribar fins a aquest 6% del producte interior brut. L'altre, perquè entre tots d'alguna manera es dibuixi el camí de les mesures que han de fer sortir d'aquesta situació crítica a l'ensenyament a casa nostra. Tot això després que el govern de Catalunya, a les últimes hores, doncs, hagi anunciat el retorn a la lectura obligatòria al batxillerat, el retorn dels llibres de text i la no utilització de la intel·ligència artificial dins l'escola menors de 14 anys. Álvaro Benejam, què t'està semblant tot plegat?
11: Bé, jo crec que aquí, per molt que s'apugi el nivell d'inversió en l'educació, si no es fa un canvi radical en el concepte, la cosa no canviarà, perquè continuarem, o sigui, tindrem més recursos per continuar fent la mateixa formació als infants, no?, als adolescents. I no és el cas. Aquí han de canviar moltes coses de concepte. No només posar més diners, més professors, millors aules, sinó la manera com s'educa, no? La manera com es forma els alumnes. I jo crec que en els últims anys els resultats demostren que la manera no ha sigut correcta, perquè tenim una Catalunya amb resultats dels últims anys a pitjor, no? A la baixa, i a més amb l'escàndol d'aquest any sobre l'informe PISA que no s'ha pogut participar, no? Perquè la ràtio de dades analitzades era inferior al que les autoritats de PISA demanen, que és el 5%, no? Com a màxim, i hi havia un 23%, em sembla que era el 23%. Per tant, jo crec que ha compensat més el govern de la Generalitat amagar les dades i per això ha succeït aquesta cosa, no? De que Catalunya no participi, no surti en aquest rànquing. Era millor la vergonya de no donar-les, les dades, que la vergonya de donar-les, no? Llavors, bueno, doncs en aquest sentit, han de canviar tantes coses a l'educació de Catalunya, l'autoritat dels professors, la qualitat de l'ensenyament en termes de lectura, que deies, d'escriptura, també evitar segons quines coses que s'han instal·lat avui, com és el tema de les xarxes socials, l'ús dels mòbils per part de nens, no?, petits, però això també comporta educar a les famílies, no només als nens, no? Perquè si les famílies no posen límits en aquestes qüestions, doncs tampoc aconseguirem res, no? És un tot que en el qual s'ha d'anar avançant, i ja tindria d'haver posat mesures molt abans, clar, perquè avui no haguéssim arribat a aquesta situació.
1: Enric, què t'està semblant a tu?
2: Bé, està bé que s'hagin reunit i que hi hagi hagut almenys un primer consens, tot i que, evidentment, s'han fet aquests dos grups. El de finançament el que ha de fer és trobar un calendari de com s'aplica. I penseu, 6.000 són per arribar, però 1.000 milions per igualar la mitja de la resta de l'estat espanyol. És a dir, que anem amb un dèficit clamorós. 1.000 milions només per arribar al nivell d'inversió que tenen la mitja de la resta, no els millors. Per tant, hi ha molta feina a fer. I aquestes inversions s'han de notar en algunes coses. Ràtios, instal·lacions, acompanyament de la formació al professorat, plantejar si les aules d'acollida s'han d'allargar o es poden escurçar en funció de l'edat, del moment. Això també ha de tenir un procés de major acompanyament. I després, bona notícia, que no es planteja o no es qüestiona la immersió lingüística, el model d'immersió. Jo crec que això és una primera bona notícia d'això. I el grup que ha de treballar els models, diguéssim, els canvis, diguéssim, de funcionament de l'educació, doncs que ha de poder-se plantejar tot, però sí que ha establert uns límits. Un d'ells també és que no es qüestiona la inclusiva, o sembla que no es qüestiona, sí que es qüestiona si la inclusiva fins on pot arribar i si s'han de canviar alguns aspectes de quins límits té la inclusiva i de quina manera s'ajusten per no forçar o acabar de que sigui no funcional o tingui, acabi sent que no, que acaba tenint repercussions negatives no volgudes. Ara, això no pot ser una excusa per apartar el problema, per salvar el PSC i el govern de que té un problema sobre la taula i haurà de posar-se a filar l'agulla, perquè no és, o sigui, que jo crec que els partits han participat amb una generositat, però no amb una, diguéssim, entrega. I això el govern ha de ser conscient.
1: Però fonamentalment per una cosa, perquè aquest no és un problema que tingui el PSC, aquest és un problema que té la societat catalana.
2: Exacte.
1: O sigui, és un problema en el que ja estaria bé que per una vaga de la vida es posessin d'acord tots, perquè aquest és un problema en el que els nens del PP, els nens dels comuns, els nens d'Aliança i els nens de tot arreu estan amb una comprensió lectora horrible. O sigui, no és un problema del PSC, és un problema del país.
2: Però claríssimament. Però està governant, que no es posen les potes. No pot assenyalar que ha fet una... Vull dir que jo crec que està molt bé que els partits hagin fet un acte de predisposició. Home. Ara, el govern també ho ha d'entomar i mentre es decideix s'han de fer canvis ja.
1: Adrià, i després l'Ivan, sí.
3: No, que m'agrada l'Enric deia que no han posat en dubte el model d'immersió. És difícil posar-lo en dubte, més que res perquè no s'està aplicant. Llavors, com hi ha molts llocs de Catalunya que no s'està aplicant, posar en dubte una cosa que no s'està aplicant, no cal entrar a debatre alguna cosa que no s'està aplicant. És a dir, només has de fer que passejar per moltes escoles de Barcelona i veus que l'idioma que es parla no és el català. Per tant, això... Si s'hagués de posar en dubte, s'hauria de posar en dubte per què no s'aplica el model d'immersió lingüística, però no pas de dir no ho posem en dubte perquè és ideal. Per tant, això no ho comparteixo. L'altra cosa, la Generalitat fa temps que falsifica dades. És una màquina de falsificar dades. De fet, jo a l'última tertúlia vaig comentar, tu miraves els informes aprovats de l'ESO dels últims 10 anys i resulta que els catalans han passat d'un 72% d'alumnes que aproven l'ESO a un 85%. Llavors resulta que ve un informe PISA i ens diu que els nens tenen menys coneixements i menys comprensió lectora que mai. Llavors, és evident que la Generalitat està falsificant dades. I com ho fa, falsificar dades? Molt senzill. El que fa és impulsar els professors a que aprovin els alumnes, perquè ningú pot repetir, ningú es pot frustrar, ningú es pot sentir estressat, i llavors hem d'estar permanentment aprovant els alumnes. I jo, davant això, jo recordo quan jo estudiava, la reflexió que faig és: quin valor té l'ESO? Quin valor té l'educació secundària obligatòria quan tu impulses, quan tu fomentes el teu sistema educatiu en què tothom ha d'aprovar l'ESO? Doncs el que passa és que l'ESO deixa de tenir cap tipus de valor i treus uns estudiants que no tenen cap tipus de coneixement ni nocions bàsiques de res. I ara faig el símil amb la IA quan jo estudiava, que tampoc soc tan gran, però jo me'n recordo que els meus professors de matemàtiques ens prohibien fer servir les calculadores.
1: I tant.
3: Ens deien, no, calculadores no. Escolta, a pensar i a fer servir el coco. Jo crec que en el moment en què estem, la IA és una mica el paral·lelisme, no?, de les calculadores, de dir, escolta'm, hem de fer servir el coco i hem de donar un valor a l'ESO i ha de requerir un esforç, i si has de suspendre i no has de tenir l'ESO, el sistema, hi ha una cosa que quan jo estudiava, crec que encara hi és, que es deia escola d'adults, que quan algú no tenia la capacitat de treure l'ESO perquè era un vago i perquè no sé què i tal, adquiria un aprenentatge de dir, escolta, la vida, si no t'esforces, no hi ha recompensa, i si tu, d'aquí uns anys, vols, et penedeixes, et vols curar d'allò que vas fer malament en el passat, et redimeixes, el sistema et dona un altre mecanisme perquè et puguis redimir i treure l'ESO. I jo crec que tot això s'ha perdut, l'ESO no té cap valor i tot són dades i números de cara a la galeria.
1: Ivan?
0: Bé, primer, sí, donar valor també a la pròpia reunió en si, o sigui, que es vegin tots o que quedin, es reuneixin tots per parlar de model, és de celebrar també, més que res perquè el model crec que ha de perdurar més de 2, 3, 5 anys, o sigui, no
1: pot ser... Un favor, puja una miqueta el micròfon, sisplau. Sí. Ah, aquí, perfecte.
0: No pot ser que cada 4 anys es canvi un model o... No, partíem d'un pacte nacional per l'educació, que estaria bé poder arribar a un altre consens de pacte per l'educació. Això no vol dir, i també ho ha dit la consellera, que es paralitzin temes parlamentaris que s'han aprovat, temes que s'han acordat amb sindicats, etc. O sigui, una cosa no paralitza l'altra, és evident. Temes més que són més instantanis, com poden ser algunes millores que estan compromeses amb alguns sindicats i que no cal d'aquesta reunió, però ja ho dèiem també abans de marxar, que el model o el debat sobre el model cap a on hem d'anar no es pot fer amb dues sortides al carrer o amb dues reunions, o sigui, és més profund el debat que s'ha de fer. Que fem amb l'inclusiva, el decret d'inclusiva no és dolent, el decret d'inclusiva necessita d'inversió, o sigui, treure un decret com es va treure, amb tot el que suposa, les figures que crea, el decret d'inclusiva no es pot treure sense acompanyar-lo de pressupost, i és el que hi havia ara mateix. Altres, com ho ha dit també l'Enric, altres aules d'acollida, etcètera, etcètera, tot això, doncs evidentment també molts cops ha suposat més feina pels propis docents, perquè tampoc s'han posat més docents dintre les aules. Era una de les reivindicacions que feien també els sindicats de l'educació, posar més persones dintre de les aules, perquè no s'arribava. Una direcció havia de fer la figura de direcció, havia de fer la figura de coordinació per a la inclusiva, de Cocobé, havia de fer la... etcètera, etcètera. Havien de fer diferents barrets, al final no sabies on estava. També recordo que abans de marxar de l'estiu vam estar parlant també, també estava l'Adrià, també estava la Júlia, sobre molts temes que ara tornen a sortir, sobre molts cops la figura del professorat, que ens veu sol en molts moments davant de moltes coses, o sigui, davant del propi alumnat, però també davant, que es parlava de l'educació als pares, doncs també, o sigui, moltes decisions que poden prendre dintre de l'aula els professors, que els primers llocs on es rebat aquesta decisió pot ser quan arriben a casa i l'endemà tens un mail, 2, 3 al teu correu on t'estan dient
1: de tot,
0: absolutament de tot. Llavors és un debat molt més ampli. Està bé també que el coordini el CEC, el Consell Educatiu de Catalunya, perquè no només és el president, el CEC està compost de múltiples actors, o sigui, majoritàriament el sector educatiu, i l'altre ja està compost per un altre tipus de persones, però està bé que el debat de model, al final, bueno, és que està bé, és que és qui l'ha de fer, aquest debat, el propi sector educatiu, acompanyat de tots els grups parlamentaris que s'han sumat.
1: Com a representant del sector educatiu, en aquest cas, Júlia, tu com ho veus?
10: Tinc moltes coses a dir, intentaré ser molt breu, intentaré anar als titulars i després, si hi ha debat, doncs ja els anirem desgranant, que és un tema que en parlarem. Celebro que per fi, després d'un any extremadament convuls, s'hagi convocat una taula de partits. Espero que no sigui cap pacte nacional. Espero que sigui un pacte per construir, abans es demanava planificació des del sector dels comuns, el que cal planificar en aquest país és l'educació. Perquè si tu vas a mirar els models britànics, els models suecs, els models escandinaus, el primer que es constata és que hi ha un acord durant... No amb Niubó, que ha tingut molts problemes per posar-se d'acord i encara així està amb alguns sindicats, sinó Cambrai, Simó, tots els... I ho dic perquè el company d'Esquerra que ha intervingut al principi no se n'en recorda que en realitat Cambrai va ser un molt mal conseller d'Educació, però molt, o sigui, tenia tota la comunitat en peu de guerra. Aleshores, el primer que cal fer és que aquest pacte, si hi ha partits i hi ha consensos públics, d'acord, necessitem legislar. El primer que cal és incorporar docents, d'infantil, de primària, d'universitat, direccions de centres, sindicats, no només els sindicats amics, sinó tots els sindicats, pares, famílies, vetlladors lingüístics, gent que treballa sabent com funciona veritablement una immersió, la immersió lingüística, que encara no ho sabem en aquest país. Ho dic perquè la immersió no funciona. Estic molt d'acord amb la intervenció d'Adrià. I els que trepitgem escoles i els que hem format mestres a les facultats d'educació, com jo mateixa, jo he tingut alumnes a primer de carrera que no saben parlar català i han de formar mestres d'aquí 4 dies. Perquè regalem el seu de català a quart de l'ESO, perquè efectivament hem baixat el nivell en tots els estàndards de la nostra educació. Aleshores, els resultats són els que són. Llavors, aquí jo sí que faig una reflexió de fons, que és necessitem un consens que planifiqui la nostra educació en tots els estaments educatius a 20, 30, 40, 50 anys vista, i que els consensos siguin primer amb la comunitat educativa, que es vagi a veure models de fora. I una de les coses que jo celebro, i mira que jo soc molt crítica amb el PSC, però una de les coses que celebro, és veritat que li ha costat un any convocar aquesta taula, després de tenir el sector cremant, però bueno, arriba, també és any electoral, per tant toca, no? Però la recuperació de les lectures bàsiques, això és elemental. Aquesta és la primera mesura que calia recuperar, perquè si tu vas a mirar què estan fent els britànics des d'allà fa un parell d'anys per pujar els resultats de PISA, és recuperar la lectoescriptura, que és lo bàsic. L'escola ha d'ensenyar a llegir, parlar, pensar, sumar i restar. Això és lo més bàsic. La següent pregunta és, no tenim professors ben formats. No tenim professors ben formats. O sigui, l'escola, especialment secundària, però la secundària és un pou de gent sense vocació, i ho dic així directament, que permet reconduir carreres frustrades, deixem-ho dir així. Això no vol dir que després puguin ser bons professionals, Això no vol dir que puguin ser bons professionals. El que dic és que el màster de professorat és una estafa. Jo l'he cursat com a alumne i tinc molta gent al voltant que imparteix docència. És una estafa, perquè no està ben pensat. I és una estafa que han provocat Junts i Convergència, ja no sé com se'ls ha de dir, però bueno, els convergents, diguem-ho així, i Esquerra Republicana, que és qui ha tingut durant 20 anys pràcticament l'hegemonia de les conselleries d'educació. Per tant, jo crec que ara el que toca és anar tocant cada un dels pals, no? El fracàs de la immersió, el fracàs del model, perquè els pedagogs fa molts anys que han colonitzat l'educació, i això és veritat, és una batalla que tenim a les facultats d'educació. Si els pedagogs o els mestres. A mi, si em pregunteu, els mestres. Els mestres, perquè els pedagogs s'han dedicat a dir que el que calia era ensenyar. Val, molt bé, però amb quins continguts? Si tenim professors que no saben què és l'Odissea.
1: L'altre dia, Gregori Luri, demano disculpes a l'audiència perquè he repetit aquesta història ja un parell de vegades, però l'altre dia va estar aquí en Gregori Luri, que és un home al que jo admiro profundament, va dir que s'ha dedicat a fer un estudi dels models d'èxit de l'ensenyament i que tots ells coincideixen amb una qüestió, que és la formació del professorat, que s'ha d'invertir molt en formació del professorat, sense que això signifiqui no deixar d'atendre la resta de qüestions, perquè aquest és un punt clau, ensenyar el que ha d'ensenyar, lògicament. Crec que volies dir alguna cosa, Álvaro,
11: sí,
1: no?
11: Sí, sí, que al final totes aquestes coses s'han d'analitzar, o sigui, podem ara tenir una actitud constructiva de cara al futur, no? I que tots els partits, per favor, vagin a aquesta taula i s'assumin a una discussió sobre com ha de ser el futur de l'educació. Però tampoc s'ha de ser... s'ha de ser autocrític per què hem arribat a aquesta qüestió, no? Ara es deia que durant molts anys doncs no s'han fet les coses bé a la formació, per exemple, del professorat, no? Perquè tenim un dèficit de qualitat en el professorat, no? Acabes de comentar, més o menys, eh? Perquè també la formació del professorat potser és una estafa, no? Ara ho deies així, no? La formació, vull dir. La qüestió és que tot això s'ha deixat fer i a qualsevol que ho critiqués era titllat d'alarmista o, no sé, altres coses que en política es diuen, no?, en general. Però això no som els primers que ho diuen, no? O sigui, ara no ens hem donat compte de sobte de que això està així, no? O sigui, això s'ha criticat i s'ha denunciat moltes vegades en els últims, jo crec que més de 5 anys, o sigui, jo crec que 10 anys. I aquesta dinàmica, com no se li ha posat solució, doncs espiral negativa i cada any a pitjor.
10: També és veritat que el 2013 tenia un ministre d'Educació verd que deia que calia espanyolitzar els nens catalans, eh? Vull dir que d'alarmista és una mica...
11: I què té a veure això, amb la qualitat educativa?
10: Home, amb tot.
11: No.
10: Amb tot, clar que sí.
11: No té a veure amb res.
10: Clar que sí. Bueno, si vols, un altre moment discutim sobre això.
11: Sí, sí, però jo crec que no té res a veure.
1: Regreso al passado, eh? Tinc un moment de... Digues, Adrià. Sí.
3: No, el que deia, perdó, la Júlia de la formació dels professors, que tinc molts companys que són professors, i una mica la sensació que tens amb el màster de professor és que la Generalitat té dèficit de professors, perquè segurament cada vegada hi ha més complexitat a les aules, i el que fa és posar més fàcil que la gent sigui professors, perquè molta gent que encara no ha cursat el màster exerceix de professor amb el compromís de cursar el màster a futur, és a dir, anem a rebaixant els requisits...
10: Català i mates.
3: Anem rebaixant els requisits per tenir professors. Per què? Perquè sabem que cada vegada és més difícil trobar professors, entre altres coses, per la complexitat que cada vegada i les condicions que cada vegada tenen també...
10: Bueno, i per les jubilacions dels boomers, per exemple.
3: I també ser professors.
10: No planificar la jubilació als boomers.
3: I llavors una altra cosa molt important, que com es planifica en aquest país, que és que normalment va tota l'administració pública va sempre al revés que l'empresa privada. Ara deia l'Ivan, tenim una llei molt maca però s'ha de dotar de recursos. Jo crec que qualsevol dels que estem aquí, si fem obres a casa, primer mirem els recursos, i llavors decidim què fem. I a les empreses privades primer es miren els recursos i llavors es decidim què fem. En aquest país ja fa molts anys que des d'aquesta política tan friendly, tan maca i tan divertida, fem lleis que són molt maques de cara a la galeria, però llavors quan no les podem executar diem «Oh, és que falten recursos!». Bueno, doncs escolti'm, abans de fer lleis, primer mirin quins recursos tenim i llavors intentem fer unes lleis que s'adaptin als recursos que tenim. Perquè si fem lleis que no es poden adaptar als recursos que tenim, sí, doncs sí, queden molt maques, però no serveixen de res.
1: Vinga, Enric, que volies dir alguna cosa, no?
2: El debat sobre els recursos no és una decisió política. Tu pots decidir posar els recursos en una cistella o en una altra.
3: A Madrid la posem.
2: Bueno, es posa també en coses que es prioritzen i altres no. Vull dir, podem posar exemples dels darrers temps. I sí que jo estic molt d'acord amb la Júlia, que el problema d'educació és que ve de molt enrere, és a dir, és una acumulació d'errades, de no saber-se'n en sortir, que és on hem arribat. De bo serveixi per donar-li una volta. I aquí, bueno, tenim dos reptes. Un, el de la pròpia comissió de finançament, que ha de calendaritzar aquests recursos. Evidentment no es poden de 0 a 100, però s'haurà de fer aquest calendari. I que, a més, hi ha una LP del 6% que treballarà en paral·lel i això s'ha de compatibilitzar, si no serà un desgavell, com ara tu dius, una llei per un costat, la calendarització per l'altre. I després hi ha un debat que, evidentment, els comuns ho tenen molt clar, però que estarà en part perquè el propi govern el planteja diferent, que és el model de l'escola, és a dir, un model únic, que la pública sigui el central, que evidentment pot no arribar a tot i que la concertada pot complementar el paper de l'escola, del model d'escola pública. Però el que no pot permetre és que hi hagi un model que rep recursos públics que no compleix els estàndards de la pública, no perquè no dic en detriment, sinó perquè segueix altres normes i no se li exigeix el mateix socialment que a l'escola pública.
1: Passen gairebé 5 minuts de 8:45. El nom de Mari Carmen, de sobte, ho ha copsat tot, no? Ha arribat absolutament a tot arreu, ha omplert els titulars durant 3-4 dies, fins al punt que hem aconseguit una notícia aquesta tarda que a mi m'ha sorprès molt, que el fons voltor que va desnonar, o que va provocar el desnonament d'aquesta senyora de 87 anys, que feia 70, com saben, que vivia en aquell pis, ha fet marxa enrere, ha enviat un comunicat comunicat a l'Ajuntament de Madrid dient que han de coordinar-se per tal de fer possible que aquesta senyora pugui tornar a casa seva. En qualsevol cas, això el que ha generat és que tothom ha petjat el gas directament i les reunions s'han multiplicat entre el Partit Socialista, per exemple, i Junts per Catalunya per tal d'intentar arribar a un acord perquè aquest dimarts es pugui aplicar aquest decret que hagués evitat en el seu moment doncs, una situació d'aquestes característiques. Júlia, com estàs seguint tota aquesta situació i què t'està semblant una mica tot el que està passant?
10: Per una banda, crec que és important tenir clar que el cas de la Mari Carmen és exemplar, no perquè sigui especialment tràgic, que ho és, i moltíssim, sinó perquè és l'exemple de que passa constantment a l'estat espanyol, que els desnonaments en casos vulnerables, però això no d'ara, des de la crisi econòmica del 2008. És que sembla que tenim molt poca memòria, però la bombolla especulativa que va rebentar el 2008, que forma part del model a què l'estat espanyol ens ha condemnat des del franquisme, intentaré reduir això ràpidament, ara ha patat amb la bombolla de lloguers. Llavors, és la mateixa lògica. I en part, el que vull reclamar aquí... Bueno, reclamar, no, jo no reclamo res, però vull dir que el que vull insistir aquí és que la Mari Carmen és una sindicalista. No és una dona qualsevol, és una sindicalista, perquè és una dona afiliada a un sindicat de llogaters, cosa que és legítima, que ha decidit resistir. Ella podia tenir alternatives, ella podia haver abandonat, però ella ha decidit posar el cos. I crec que això és important, perquè no és una, és una dona vulnerable, malalta, no? I les seves condicions són tremendes. Però ella ha decidit resistir. I això la fa, i això explica, no?, les lògiques també, diguéssim, sindicals i l'impacte que hi ha darrere, no? Dit això, tothom sap que Madrid és especialment un pou d'especulació immobiliària salvatgíssima, en part perquè Ayuso l'ha convertit en això. És a dir, molt més bèstia que Barcelona, tot i que Barcelona també pateix de problemes d'especulació. Per què? No perquè tot el mercat de l'habitatge sigui especulatiu, sinó perquè falten pisos i hi ha massa demanda. I això ha convertit, en realitat, des de la transició, que el mercat immobiliari espanyol sigui el principal actiu d'inversió, perquè els fons voltors no inverteixen en borsa, inverteixen en el mercat més rendible de l'estat espanyol, que és l'habitatge. En part perquè des de la transició, però amb les lleis aznaristes i successius governs socialistes que també han contribuït, no s'ha volgut canviar les lògiques de l'habitatge com un bé de mercat. Això és així. Aquella lògica màxima, recordeu el franquisme, de hay que construir un país de propietarios y no proletarios, és la mateixa lògica. Ja sé que costa anar una mica enrere, però vaig dedicar una part de la meva tesi doctoral a estudiar això i sempre que puc ho explico, perquè sembla que la cosa ens vingui de nou, i en realitat la concepció de la propietat privada espanyola, jo no hi estic en contra, però crec que arrossega aquesta lògica que el bé d'inversió màxim és la vivenda, no? L'habitatge, perdoneu. I això fa que doncs, els inversors vegin, no?, una oportunitat enorme, en part perquè tampoc no hi ha regulació bona. Dit això no vol dir que tinguem problemes de manca d'habitatge. Hi ha més gent que pisos. Llavors, si no es construeix públic o privat, cooperatives d'habitatge, també una part de sòl privat, jo crec que això ha de combinar diversos models, no tindrem prou pisos i, per tant, els desnonaments seguiran. I l'últim que volia dir, molt ràpidament, és que... ara m'he oblidat, és igual.
1: Álvaro, avui el cap de l'oposició, el president del teu partit, Alberto Núñez Feijóo, demanava confiança per poder solucionar aquest problema. Ell deia que tot plegat el que requereix és la construcció de pisos. Parla d'un milió d'habitatges a Espanya.
11: Sí, jo no sé si algú és capaç de negar aquesta afirmació, eh?
3: Jo, després te la nego.
11: Jo crec que sí, perquè si estem dient sempre que falta habitatge, doncs és perquè hi ha més gent que necessita habitatge per si mateix que no el mercat disponible, no? També hi ha pisos buits? Sí, també hi ha pisos buits, evidentment, perquè també hi ha un dret que és la propietat privada que és constitucional, no?, i que també s'ha de respectar. Amb el tema de que hi ha més especulació, que deia ara la Júlia, a Madrid que a Barcelona, no sé d'on ho treus, però no sé d'on ho treus, eh? Si hi ha un estudi, m'ho dius, eh? I potser et diré, doncs perfecte, hi ha més especuladors a Madrid que a Barcelona, eh? Però el
10: és
11: mercat,
10: més fàcil especular a Madrid que a Barcelona amb el mercat de l'habitatge.
11: No. Igualment, comparar només dues ciutats d'un país que té tantes i reduir el problema...
10: Les ciutats que tenen més població i més problemes d'habitatge.
11: Exacte, sí.
10: Perquè l'Amèrica és més de Madrid.
11: Però hi ha altres. O sigui, al Vallès Occidental hi ha 1 milió de persones, vale? Que és una mica menys del que hi ha a Barcelona ciutat. està, carai, o sigui, a Barcelona, a Espanya hi ha 48 o 49 milions de persones, i entre les dues ciutats, els ajuntaments d'aquesta ciutat i de Madrid són, no sé si són 3 milions i mig o així, que sumen entre les dues. La resta està a altres ciutats. Clar, primer, aquesta dada jo ja no me la crec. O sigui, jo crec que l'especulació, a més, és que jo crec que medir-la és complicadíssim. I la primera especulació és a la vegada, la primera especulació que és quan algú diu, mira, jo tinc 400.000 euros, construiré una casa. Aquesta és la primera especulació, no? Vale? Construeixes una casa i després la llogues o la vens i guanyes uns diners o no. Vale? Però la intenció és guanyar-los. Aquesta és la primera especulació, però és la que ha resolt històricament la necessitat d'habitatge, perquè les administracions públiques no l'han fet.
10: No.
11: Això, especulació, sí, però no és especulació, això.
2: Provar un servei no és especulació. No, especulació ja. És una altra cosa.
11: Bueno, sí, ja, però...
2: És acaparar un mercat per pujar artificialment els preus, independentment de la demanda.
11: Jo diria, la gent que fa això, la gent, empreses, fons, el que fa això de retenir-les i tal, és el mínim, és el percentatge més baix del percentatge de compres i vendes que hi ha a Espanya.
1: Aquí ara mateix hem com tres tertúlies simultànies i em sembla que ens estem perdent coses interessants.
3: No, que l'Enric deia que parar un servei per especular, dic, el taxi a Barcelona. El taxi a Barcelona no és el mateix preu que a Madrid. Ara anem a comparar ciutats.
2: Depèn la necessitat que tinguis.
3: No. El preu...
1: No parleu a l'hora.
3: Em sap greu. El preu del taxi a Barcelona no té res a veure amb el de Madrid. Han muntat aquí, i des de l'administració pública, des de tots els ajuntaments, una especulació, perquè hem vist les llicències del taxi, no em vull allargar amb aquí, que al final han acabat sent una hipoteca com tenir un pis. Per tant, si voleu parlar de capració de serveis, el taxi...
10: Hem de donar el monopoli al servei.
3: Exactament, el taxi és un d'aquests monopolis. Però parlant d'habitatge, que abans dèiem, falta habitatge. Jo em moc bastant per Catalunya i li faré una pregunta. Existeix, sí, existeix l'Espanya vaciada aquesta? Que tant surt a les notícies, existeix l'Espanya
11: sí,
3: vaciada,
11: jo crec que sí.
3: No falta habitatge. Sí, el que falta sí. És que la gent visqui repartida proporcionalment en el territori. Però si tu et mous... Val, però això no és falta d'habitatge.
11: Però també falta
3: això,
11: habitatge.
3: Això no és falta d'habitatge. Això és creació d'un model econòmic que no se sustenta per enlloc. Aquí està el problema, perquè jo com em vaig a les Terres de l'Ebre i veig urbanitzacions de xalets construïts i completament tancats, o com me'n vaig a les Terres de Lleida i veig promocions de pisos completament tancats, o me'n vaig a Múrcia quan jo viatjo... Quan jo anava de viatge per feina a Múrcia i veia urbanitzacions de xalets completament abandonats, això és habitatge, eh?
11: Sí, però si vols expropiem.
3: No es tracta d'expropiar, es tracta que la gent que visqui allà...
11: Són d'algú.
3: No, però jo no estic dient... Es tracta que la gent que visqui allà es pugui guanyar la vida. I la gent no pot viure a Terres de l'Ebre i la gent no pot viure a Terres de Lleida perquè durant molts anys hem tingut i seguim tenint un model administratiu, com hem vist darrerament amb els pagesos, que el que ha fet és anar produint traves perquè vagi tancant indústria i es vagi carregant el sector primari.
11: Sí, estic d'acord.
3: Això ha produït una sobrepoblació de les ciutats que, sumat amb tota la immigració que ha vingut de fora, ens està tensionant el servei de l'habitatge. Ens està tensionant l'habitatge. Però habitatge, si tu demà te'n vols anar a comprar un pis a Bellpuig per 70.000 euros, si vols anem els dos,
11: no.
3: Trobaràs un pis a Bellpuig per 70.000 euros.
11: Ho sé, és veritat. Sí,
3: per tant, no hi ha, hem de començar a parlar amb propietat. Hi ha un problema de model econòmic que genera tensió a l'habitatge. I aquest problema de model econòmic l'han generat sobretot els governs socialistes i del PP. Em sap greu. Aquesta és la realitat del problema de l'habitatge.
1: Vinga, Ivan.
0: Sí, jo que havia governat Catalunya tants anys, un president era un problema econòmic.
10: Home, Madrid, sí.
0: Però, a veure, hi ha molta gent que aquesta setmana, bueno, aquests dies, estan fins i tot celebrant aquest desnonament, diguem, de que se lo merecía. ¿Com puede vivir en retiro una persona pagando el que pagava? Escolta...
11: Bueno, això no és celebrar.
0: Doncs, i moltíssima gent, que ho està dient. I altres que assenyalen de, no, és solo una entre mil, sí, però en algun moment hi ha una que fa córrer a tothom. I arriba el moment aquest. S'està negociant, de fet veiem titulars a les dues pantalles que hi ha, de que s'està parlant del decret que s'ha d'aprovar la propera setmana amb el Consell de Ministres i després, evidentment, s'ha de convalidar, perquè si no, no serveix de res. Hi ha algunes propostes que que accepten, possible que volen acceptar totes les parts, que caminen una mica amb tot el que s'ha parlat aquesta setmana al voltant d'aquest desnonament, de temes de adquisició d'habitatge per part de fons voltor, paralitzar els desnonaments quan la propietat és un fons d'aquests, etcètera. També una mica demanar a tots els grups parlamentaris que diuen amb qui s'ha de negociar i amb qui no s'ha de negociar. Quan es vol treure una legislació, sigui del que sigui, la pluralitat parlamentària s'ha de tenir en compte. I per aprovar una llei necessites unes majories. D'un costat, i també, t'han de venir altres grups doncs, amb qui no comparteixes de tot, perquè si no, el pots aprovar per decret llei, però et decaurà. Et decaurà i tornarem a trobar-nos amb el que ens hem trobat. Per tant, tota la gent que està demanant, altres grups parlamentaris, amb aquest sí, amb aquest no, amb aquest de més enllà tampoc, doncs també que expliquin què farem si ara aprovem un reial decret llei i dintre d'un mes no es convalida i torna a caure.
1: Enric, que toca a tu, sí.
2: Tres coses. El cas de Mari Carmen és una punta de l'iceberg, que és a dir, el que s'ha donat és la coincidència de coses que el cas és sagnant, és exemplar i passa a Madrid. Però el problema és que la gent que estem als barris, que estem a grups de barri, cada dia rebem desnonament executat, demà convocat, i ho sabem. És a dir, hi ha una sagnia de desnonaments que no només això, sinó que l'acabament de la moratòria que s'ha acabat provocarà una allau en els propers mesos. I ho estem veient. Però una allau vol dir que equivalent al que va haver quan va haver la crisi immobiliària, que després d'haver fet el màxim de pisos de construcció en aquest país, 500.000 famílies van perdre la casa via hipotecària. Ara el que hem tingut és uns desnonaments invisibles que diuen la gent que estem en el moviment, que han silenciosos, però que els professors veuen perquè a mig curs els hi marxen tres nanos al millor en una classe, i canvien d'escola. Però això ho veuen, i per això hi ha col·lectius de mestres que diuen què ens està passant? Tu perds de cop i volta veïns i és que he de marxar. I per tant, el cas del Mari Carmen, benvingut sigui, si ha remogut consciències. Ara no és l'únic. I no pot ser una resposta individualitzada. Salvem a la Mari Carmen. Perquè el problema és que de Mari Carmens que no tenen l'oportunitat de plantar cara, com diu ella, que no tenen l'energia i que prefereixen per molts motius acceptar marxar i perdre els seus drets, és la immensa majoria. El que hi ha és una solució col·lectiva, que és sistèmica. I qui ha estat el principal fre d'aquests, no la dreta, que evidentment té uns interessos, que ja sabem, el Partit Socialista, qui ha posat fre sistemàtic a controlar els lloguers, de posar mesures, ho sento molt, s'ha de dir, el Partit Socialista té un fre,
10: trenqueu
2: des del senyor Collboni.
10: Trenqueu tots els governs?
2: Bueno, fins que no hi ha hagut... Evidentment, hi ha moltes mesures més enllà de l'habitatge, però és veritat que amb el tema habitatge el Partit Socialista té un problema. Té un problema perquè fa sempre les coses fins al punt on no es toqui el sistema. I el sistema s'ha de canviar, perquè el que va ser sagnant el dia del desnonament de la Mari Carmen és que la violència exercida per l'Estat, pel sistema, amb els jutges, tot era contra la gent. I això és el que va moure consciències. I quan la senyora Ayuso diu que allò, aquella violència als carrers era inacceptable, és que no vas, la violència estava del cantó del sistema, com ha passat quan van 500.000 famílies, van perdre la hipoteca, i com està passant cada dia als nostres barris. Jo visc a Sant Antoni, al costat del Raval, i cada dia hi ha un desnonament.
1: L'Álvaro, després la Júlia, sí.
11: Clar, referir-se a la violència, i perdona que t'ho critiqui així d'aquesta manera, però referir-se a la violència quan la Comissió Judicial va fer un desnonament no és correcte.
2: Per mi deixar tirada una senyora al carrer en les condicions que es va fer és violència.
11: Violència no és. Ni a aquesta senyora se li estan traient drets perquè no en té. No en té sobre aquest immoble. Per tant, per això l'han fet fora, perquè no en té. Llavors, no té cap dret. Un altre tema és el descarnat que és amb una senyora d'aquesta edat que es queda sense habitatge. És un altre tema, I t'ho puc acceptar, perquè a mi també em fa mal veure una senyora de 80 anys, o els que tingui, que no me'n recordo quants té...
1: 87,
11: en aquesta situació, a qualsevol persona. I jo crec que, segurament aquí, que no tenim 15 anys cada un, hem vist casos de persones amigues, els que hem viscut la crisi del 2008 i tal, que han tingut problemes quedant-se sense habitatge, no? Per lloguer o per hipoteca, no? I, clar, el que no pot ser és centrar-se, bueno, que un cas, que a més aquesta senyora ha fet bandera d'aquesta qüestió, perquè oportunitats per negociar amb aquesta empresa hi ha hagut moltes, hi ha hagut processos de negociació en els quals no s'ha arribat a res, suposo perquè no ha volgut. I mantenir la situació que ha tingut fins a l'últim moment ha sigut el que ha volgut fer. Ara l'empresa ofereix una solució, sí, és una sindicalista i per tant fa gala d'aquesta, no? d'aquesta lluita, no? que entén ella.
10: Legítima.
11: Com a lluita legal no és legítima, perquè als jutjats li han tret la raó. Però bueno, això de legítima, no és legítima, és un projecte de vida doncs, que no tenia futur en aquell pis. Amb uns altres veurem, però en aquell no. Almenys si no hi havia acord amb l'empresa. Ara sembla que hi ha un possible acord, doncs benvingut sigui, no? El tema que em sobta a mi és que passa això a Catalunya més vegades en aquest últim any que a Madrid, i és a Madrid on el problema és tan gran, que el cas ha de fer un casus belli d'una persona que li ha passat això. Quan aquí a Catalunya està passant cada dia, ja em sembla que han dit avui que he sentit 10 desnonaments. Cada dia. Cada dia, 10. Llavors, clar, és que

0: La dada del 2008-10 a l'estat espanyol, que era un desnonament, no 10 cada dia, un cada 10 minuts. I la conseqüència, la bombolla, venia sobretot de les lleis de liberalització del sòl de José María Aznar.
1: No, perdona. No, era el mercat hipotecari.
0: Com que no? Estem parlant de bombolles especulatives. Que em sembla que no t'he explicat.
1: Era bombolla financera. És diferent.
0: Bueno, en fi, és igual. Si vols quedar-te en els tecnicismes perquè saps que tinc raó i no me la vols donar, és una altra cosa.
2: Ho
0: estàvem dient abans, o sigui, l'acumulació del desastre de la crisi financera el 2008, bombolla especulativa, va culminar amb la bombolla dels lloguers, no? Ajuntada amb el que deia l'Adrià abans, els problemes de mobilitat i de sistema econòmic, de concentració de Madrid DF i Barcelona, l'àrea metropolitana extensa, i per tant aquí hi ha moltes coses que s'han de posar de costat a la discussió de l'habitatge. Per això et deia, Enric, que a mi em sembla que el vostre espai polític, que porta quasi 4 anys de la mà del Partit Socialista, amb qui va forçar l'aprovació d'una llei d'habitatge que té més forats que el formatge Gruyère, i us la vau empassar doblegada, i el sindicat de llogateres aquí a Madrid la va defensar com va poder. Com va poder, perquè aquí l'any 2020 es va aprovar la primera llei de contenció de rendes, l'11-2020, que la va tombar el Tribunal Constitucional perquè va dir que era anticonstitucional, i en realitat el que volien els socialistes era quedar-se la propietat d'aquesta llei de contenció de rendes, que per cert només s'ha aplicat a Catalunya. A Madrid no l'han aplicat. Per tant, anem a fer els càlculs dels desnonaments, perquè si aquí hi ha hagut una llei de contenció de rendes, que és un pagat, és un pagat, perquè no soluciona el problema que tens amb l'oferta. Sí, sí, però com a mínim s'han fet coses per evitar la sagnia del problema de l'habitatge. A Madrid és la liberalització, que vol dir la llei del més fort, que és el que tu estàs defensant, la llei dels forts. No pots pagar la casa, te'n vas al carrer, ja està, i et mors al carrer, com als Estats Units.
3: Jo seré ràpid.
2: Adrià, has de ser molt ràpid.
3: Bueno, primer, que el cas de la Mari Carmen, evidentment, si veus les imatges, només per empatia humana, no? Evidentment has d'estar del costat d'aquesta dona, la seva situació. Aquí jo crec que hi ha diverses preguntes que jo faré molt ràpid. És legítim treure rendiment d'un immoble? Per mi sí. Per mi és legítim treure rendiment d'un immoble. Aquesta és la primera cosa. La segona cosa... tothom té dret a viure a Barcelona? Per mi no. No tothom té dret a Barcelona. Estem en una situació de tensió màxima, Barcelona no pot créixer més, jo parlo en el cas de Barcelona, i per tant, si al món tenim 10 milions de persones, del país que siguin, del color que siguin, de la raça que siguin, que volen viure a Barcelona, em sap greu. No tothom cap a Barcelona. Per tant, des del meu punt de vista, el que no podem estar fent són discursos que normalment fan partits d'esquerres, de dir hem d'acollir tothom i al cap de 10 segons dir hem d'aconseguir que ningú marxi de Barcelona. Que m'expliquin com s'acull a tothom i al mateix moment es diu que ningú marxi de Barcelona. És una mica complicat. Per tant, jo crec que hi ha tota una sèrie de preguntes que han de profunditzar més en el problema.
2: L'altre dia jo em preguntava una cosa, és veritat que no tothom cap a Barcelona, és segurament cert. La pregunta és qui cap a Barcelona, sí. No? I ens adonem que efectivament molta de la gent de Barcelona que ha de renovar el lloguer ha de marxar perquè no pot pagar un lloguer que sí poden pagar els expats, per exemple. I aleshores ens hem trobat en una situació tan curiosa com molta gent de Barcelona no pot pagar el lloguer i estem cedint aquests... Però els expats, no els senyors que venen del Marroc, ni els senyors que venen de...
0: Aquests viuen en pisos subdividits, que és el que volia dir abans, quan m'he oblidat.
2: Que em queden 5 minuts per les 9 de la nit. Toni Mata, què tal? Bona nit, Toni.
4: Molt bona nit, Toni Marín, tertulians del Pla B i expats que no estan escoltant aquest programa.
2: Avui sabia que aniries pels expats. Va, de què parles avui, Toni?
4: Doncs mira, jo us canvio de tema perquè avui divendres vull posar el colofó a la tertúlia parlant de la revolució sanitària de més impacte des de l'Ozempic. Estem parlant de la moda de la cervesa amb probiòtics. No sé si ho heu vist, però als supermercats ja n'hi ha i és evidentment més cara que la cervesa normal, perquè és cervesa i és medicina al mateix temps. T'està curant, estan a punt de vendre aquesta cervesa a les farmàcies. Quan ho vaig veure al súper vaig pensar, aquest deu ser el típic producte per 4 tontos, i jo puc ser un d'aquests tontos. Clar. Així és que em vaig comprar per tastar-ho. Encara no l'he tastat, Toni, perquè tinc por que em noti massa el canvi, saps? De cop i volta ho dic. Jo ja estic bé, saps, Toni? Jo ja em trobo bé. Ho he comprat per veure, no tinc cap problema de salut, vaig sobrat de salut, podríem dir. Saps allò que es diu que si un diabètic pixa en un arbre on hi ha un formiguer, les formigues hi van de seguida pel sucre? Doncs si jo ho faig, això, aquelles formigues no es posen malaltes, ni un refredat en tot l'hivern. És com aigua beneïda, Toni.

0: estic així de salut. Per això no m'ho estic prenent encara, perquè si els probiòtics aquests, que es diuen Bacillus subtilis, que ja ho trobo boníssim, que sobretot tinc un nom divertit, si pel que sigui els probiòtics aquests fan màgia a la meva microbiota i no sé, potser torno un superpoder, saps? Per aquest motiu volia fer avui la secció per avisar-te que em prendré aquest cap de setmana i que potser dilluns no faig la secció per telèfon, que perquè potser vinc volant a l'estudi, no ho tinc clar. Estem doblegant, Toni Marín, la lògica del món que ens envolta amb les nostres mans, eh? Fins ara la cervesa era dolenta per la salut, però ara ja no. Què vindrà després? Els dònuts, els frankfurts, els xuxets de crema. Estem doblegant la lògica perquè fins ara els capricis, els luxes, els plaers, ja ho sabíem que no eren el més recomanable per la salut. I per això els capricis, els luxes o els plaers que ens regalàvem ho fèiem d'una manera moderada. I així la gent aprenia una mica a no excedir de Sant Bestieses, al cap i a la fi. O potser jo sóc l'únic que ho feia, això, perquè vaja, ja sé que ara estem a tocar l'Oktoberfest i que hi ha gent que cada dia es veu un jacuzzi de cervesa. Que bèsties, que hi ha gent que és així. Però ara, a sobre, podran fer-ho i no els quedarà el fetge com l'esponjeta que fa servir per rentar els plats. Et resultarà que estaràs fent salut, com la persona que compta calories, que té un pla d'entrenament, que utilitza la profunditat del son. Ara et cuidaràs bevent cervesa. El típic bevedor de tota la vida tindrà la salut d'un avi de poble. Saps aquests que surten al foraster, que dius que bé que estan tots? Val? Doncs això ho aconseguiràs sense haver treballat al camp ni un minut. Després diran que la societat no progressa. Bevent cervesa des del sofà. Això ens porta un horitzó molt de cap de setmana, perquè són dos dies on es concentren activitats que fins ara semblaven antagòniques. El que surt de festa i es beu fins l'aigua de la peixera, i el que es lleva d'hora per anar a fer esport i es passa tot el diumenge al matí en malles. Fins ara hi havia una certa condescendència dels esportistes, com si fossin millors que els altres només perquè es cuiden. Doncs això s'ha acabat. La dictadura de la salut i l'esport toca la seva fi perquè la gent es cansa fent esport i no tenen diners per comprar menjar bo. L'era de la cervesa amb probiòtics comença i no deixaran d'aparèixer productes i més productes i més productes amb propietats terapèutiques extraordinàries perquè no hagis de fer res, ni tan sols per cuidar-te.
1: Toni Mata, gràcies. Bon cap de setmana, una abraçada.
0: Vagi bé, fins dilluns.
1: Estem a 30 segons de les 9, eh? Hem d'acabar aquí. Mira que m'hagués agradat parlar amb vosaltres de les cerveses amb probiòtics. Eh?
2: Això va passar també, i acabo ràpid, amb els iogurts.
1: Ah, també, eh? Julio Ojeda, Enric Bárcena, Álvaro Benajam, Ivan Marzà, Adrià Mercader, ha estat un plaer, com sempre. A veure si podeu aprofitar i gaudir una mica de la festa major. Aquesta nit hi ha concerts molt xulos. Vinga, gràcies a tots gràcies. I a totes. Fem una petita pausa a les notícies i ara ja saben de seguida... A Ràdio 4 arriba el Pla Z, amb tots els bojos que de sempre. Ara tornem, fins ara.
3: Són les 9.
4: Ràdio 4. Serveis informatius.
3: Bona nit. L'Ajuntament de Madrid ha rebutjat la proposta de l'empresa Urbagestión, que va desnonar la veïna Mari Carmen de 87 anys, perquè torni a casa seva. L'empresa havia proposat que l'immoble s'incorporés al programa Reviva, que impulsa el consistori per reactivar el mercat de lloguer. L'Ajuntament diu que no és viable perquè no compleix els requisits legals recollits en el programa. El que sí ha oferit el consistori madrileny és una intermediació entre Mari Carmen i Urbagestión. Els representants legals de la dona gran han acceptat reunir-se dilluns a la tarda amb la mediació de l'empresa municipal de l'habitatge i sòl de Madrid. Per la seva banda, Gonzalo Álvarez, del Sindicat de Llogateres de Madrid, considera que no és una mesura eficaç i creu que cal anar més enllà. Són declaracions a Ràdio Nacional.
5: O sea, nosotras queremos que Mari Carmen esté en su casa. Mari Carmen quiere estar en su casa y vamos a hacer todo lo posible porque Mari Carmen vuelva a su casa. Pero no solo eso. O sea, Mari Carmen no solo quiere recuperar su casa. Mari Carmen quiere que no haya más Mari Carmenes. O sea, que todo el mundo tenga unas casas. Y para eso lo que hacen falta son medidas estructurales.
3: Tot mentre Mari Carmen continua ingressada a l'Hospital Gregorio Marañón de Madrid, des d'allà ha demanat no abandonar la lluita en defensa del dret a l'habitatge. Tot mentre la pressió social continua als carrers, a aquesta hora a Valladolid hi ha una concentració convocada front a la seu d'Urbagestión, on s'hi han apropat un centenar de persones. Aquest cap de setmana, el Sindicat de Llogateres ha convocat desenes de manifestacions arreu de l'Estat per reclamar l'aprovació del decret llei de l'habitatge. I en successos a casa nostra, els Mossos d'Esquadra detingut aquest divendres a Badalona el presumpte autor de l'agressió a una dona gran a Santa Coloma de Gramenet. Els fets van passar a l'avinguda de la Generalitat quan la víctima es dirigia a treballar a l'Hospital de l'Esperit Sant segons fonts del cos. Arran de l'atac, la dona va resultar ferida i va ser traslladada d'urgència a un centre sanitari. De l'exterior, el Papa Lleó XIV, de visita a França, ha convertit la reconstrucció de Notre Dame en un gran símbol de la participació i la unió de la societat. Laura Monill, bona nit.
6: Bona nit, si es tracta del primer pontífex que ha visitat el temple després de la restauració.
7: La reconstrucció de la catedral.
6: El Papa Lleó XIV ha demanat prendre exemple a nivell mundial de la catedral de Notre Dame, que durant la reconstrucció ha estat exemple de trobada i la participació més enllà de la pertinença eclesiàstica. Durant la seva visita oficial, que s'allargarà 4 dies, Lleó XIV també s'ha reunit amb el president francès Emmanuel Macron. Tots dos han alertat dels riscos associats a la intel·ligència artificial i han defensat la necessitat d'establir límits i criteris ètics. El pontífex també ha fet una crida a la justícia i la pau, i sobre la situació a Ceuta ha demanat resoldre aviat el que ha qualificat de crisi humanitària.
3: Gràcies, Laura. I precisament parlant de Ceuta, Ràdio Nacional acaba de contrastar les imatges que mostren que alguns presumptes militars han exercit una violència extrema contra persones migrants a Ceuta, precisament durant les darreres setmanes. El Ministeri de Defensa diu que no li consten denúncies i insisteix en que ho investigarà. I és que la situació a l'enclavament està lluny de normalitzar-se en el focus, estan els més vulnerables, els menors. Segons les últimes dades oficials, hi ha quasi 2.400 menors filiats, però el govern reconeix que encara queden per identificar. Les ONG alerten del risc que quedin desprotegits. Avui, el centre d'acollida de la Hípica, a Ceuta, ha obert 60 places més per a dones i nenes. L'allotjament ja dona servei a 300 persones i ha ampliat la capacitat per poder acollir un assentament informal que hi havia a la porta. Preocupa especialment la situació dels menors. Save the Children denuncia intents de prostitució de les nenes que estan soles. Carmela del Moral és la responsable de les polítiques d'infància.
8: Lo que pasa con los niños y niñas que no han sido identificados es que se cuelan por las grietas del sistema y que si sufren algún tipo de abuso no pueden denunciarlo porque no existen de alguna manera, no se puede determinar ni dónde están ni qué necesitan. Entonces es un riesgo que no podemos seguir consintiendo y manteniendo.
3: Renfe ha denunciat un robatori de dades d'usuaris a través de servidors informàtics d'Adif. Segons la companyia, els ciberdelinqüents poden haver accedit a informació limitada, principalment noms i adreces de correu electrònic, tot i que admet que l'anàlisi continua. Amb la informació de què disposa actualment, no s'han identificat evidències concloents sobre si aquesta informació ha estat difosa públicament. Alhora, subratlla que no hi ha constància d'accés a dades bancàries, financeres, mitjans de pagaments, DNI o altres informacions especialment sensibles. Segons Renfe, l'incident es produeix després de diverses setmanes d'intents continuats d'accedir als seus sistemes informàtics. I un darrer apunt en matèria de mobilitat, els treballadors dels autobusos TMB anuncien 7 dies més d'aturades parcials durant el mes d'octubre, després que aquesta setmana no hagi prosperat un preacord amb l'empresa que havia de permetre desconvocar la vaga. Segons ha decidit l'assemblea de la plantilla, les protestes tindran lloc els dies 8, 14, 15, 20, 22, 27 i 29 d'octubre. És tot de moment. Més notícies a les 10.
4: Ràdio 4. Pla B, amb Toni Marín.
1: Tu saps que... David Balaguer, bona nit. Bona nit. Espera, que no tens micro? No tens micro encara? A veure, ves dient hola, hola.
9: Bona nit.
1: Ara tens micro. Quina manera de començar, no? Això no havia passat, eh?
9: No. Mai? Encara no, és cert.
1: Saps què m'ha fet sempre gràcia, ara que parlem d'això de provar els micros?
9: Qui?
1: La gent que prova els micros dient sí.
9: Sí.
1: No?
9: Sí.
1: A les festes majors?
9: Sí.
1: No? Sí.
9: Què dius? Sí, un sí
1: per,
9: amb...
1: Per què proven els micros dient sí?
9: Sí, a més és amb aquesta i que l'has d'acabar d'una manera concreta.
1: I a més, efectivament, és una cosa molt...
9: Sí, no? Com brusca, una acabada brusca.
1: Una acabada brusca, eh?
9: Sí, acabada no? brusca.
1: Déu-n'hi-do. Tu comproves els micros abans de sortir a l'escenari, Ferran?
10: Vaig a reconèixer davant vosaltres que jo sóc el que dic sí i al final li poso un va.
1: Va,
10: sí, va. Bé, sí, va.
1: Però per què feu això?
10: Mira, no ho sé.
1: No ho he entès.
10: A mi el que m'agrada més és un gos bordant, un gos bordant. Aquest sempre m'ha fet
1: un
10: molt
1: gos gràcia. Bordant? Sí. Però jo crec que hi ha una cosa més fàcil. A mi sempre que m'han dit que provi micros al convidat, jo sempre convido el convidat a que conti. Un, sí, dos, exacte. Tres, quatre, cinc, no Vanessa Hogart.
11: Exactament, però hi ha un motiu, eh? Perquè si és curt, llavors es prova d'una manera molt ràpida.
1: Ja, però no li dona temps al tècnic a comprovar bé que allò funciona.
11: No, però amb el sí... comproves això, o sigui, perquè la
1: perquè la S
11: va amunt i avall i controla com... que se senti bé.
1: Però tu has dit sintonitzar-ho bé. Jo dic 1, 2, 3, 4.
11: Pues més o menys, mira, 1, 2, 3, 4 seria igual però més llarg. Llavors, han de calcular el que és la S.
1: La S.
11: Amb la S es pot arribar a molts... És que s'ho sabrà molt bé el tècnic.
1: Ja, no ho crec.
11: Arribar a molts punts.
1: Edu, tu saps això de què va? No. No té ni idea. Hola, Glòria Galeano.
12: Jo crec que quan... Hola, què tal?
1: Hola, què tal?
12: Jo crec que ho hem sentit tots a les orquestres.
1: Però mira, aquesta manera de provar micro m'agrada molt. Hola, què tal? Sí. No, això és guai, pots provar micro, clar. Hola, què tal?
12: Hola, què tal?
1: És xulo, això.
12: Doncs jo crec que ho hem sentit tots, el cas. Això ho has sentit a l'orquestra del poble.
1: Això ve de les festes majors.
12: Quan li dius algú que provi micro... Sí, que provi. Pots parlar una mica? Has de dir-li què ha de dir, que la gent, si no, és... Hola.
1: Hola.
12: Has de dir-li, pots comptar, sisplau?
1: És que no, això em recorda una mica a la Jordi Esteve.
13: Hola, què tal? Bona nit.
1: Tinc una mica de mania, jo. Tret d'aquest subtil detall, aquest comentari, allò que amb el que volia rebre, això és com quan algú li fa molta gràcia presentar-te perquè tu treballes a la ràdio. I és la cosa més horrible quan diuen, ja veuràs, parla. I tu dius, i ara què vols que et digui? No t'ha passat mai això, tu?
9: Sí. Parla. I tu no saps què dir en aquell moment, eh?
1: Seria com dir-li, Jordi Esteve, tu ets cuina. Ah, cuina.
9: Exacte.
1: Cuina.
9: Fes-nos alguna cosa de les teves. Fes-nos alguna cosa de les teves i que no sigui una de les teves brometes.
1: Aquí, que
9: m'han explicat una de molt grossa.
1: El que, la meva?
9: Una que et van fer a tu, Toni.
1: No, que em va trucar a l'estiu dient que ha trucat a un altre restaurant que m'havia deixat no sé què, i va colar del tot.
13: Però
1: va colar del tot, eh? Acabo en Dena.
13: I te vas tenir sort, que la meva dona es va enfadar, eh? Però com li fas això? Però vols trucar-lo un altre cop i dir-li la veritat? Dic, no, deixa'l que truqui al seu amic. A veure si té les ulleres o no.
1: És veritat. Em va dir que li han deixat unes ulleres, dic, jo no porto ulleres.
13: Però va ser molt amable, eh?
12: A més, són bromes.
1: A més, parlava en castellà.
12: Elaborades, eh?
1: Va haver-hi una cosa... que em va fer sospitar, perquè va dir que trucava al restaurant Pedraforca. I no existeix el restaurant Pedraforca, és l'hostal Pedraforca.
13: Sí, però és igual, al dia això jo sabia que anava a entrar directe.
1: Ja.
13: I va ser molt educat.
1: Ens ha sortit
13: que...
1: simpàtic, el xef.
12: Sí, sí.
1: El xef ens ha sortit simpàtic.
13: El millor col·laborador, dic, t'estic escoltant. I ja està, eh? M'estàs escoltant a la ràdio, sí. Dic, el millor col·laborador és el cuiner. Diu, hombre, sí! Pensava que soc jo.
1: Que fort. Una mala persona.
12: És de la broma. El que
1: vindria a ser, senyors i senyors, una mala persona.
13: Sí. No, però escolta, vas començar tu, eh?
1: Cuina bastant bé, perquè cuina bastant bé, que li han donat una sèrie de Michelin i tot, bueno, ja fa temps d'això, i ara t'han donat premis, també.
13: Sí, ara també. Tinc que dir que fa dos dies em van donar un premi, la ONCE i el president Illa i el president de la ONCE Nacional, i la veritat que havia la segona tinent alcalde, moltíssima gent, i millor empresa de restauració a nivell de Catalunya per la inclusió.
1: Déu-n'hi-do.
13: I tinc que dir que vaig tenir que sortir a dir unes paraules i vaig estar plorant tot el rato.
1: Ah, sí, eh?
13: Va ser començar, però com un nen petit, eh?
1: Vas emocionar.
13: Sí, perquè al final penses que tothom som iguals, no? I no em diguis el per què, perquè estava tranquil, però va ser, no sé, m'imagino un cúmul d'emocions que...
11: Van a florar.
13: Sí, clar. Sí, el que més em van aplaudir, perquè clar, no anava plorant ni m'anava aplaudir.
9: No, no hi ha manera.
1: Això és que algú li va dir.
13: No.
1: Això és algú... Diu, tu et vols ficar la gent a tat, tu surts plora. I plores.
13: Però saps què és el millor? Que estava el meu fill allà, i com que sap que m'agraden les bromes, va començar a cridar, papa, bromista, para de plorar!
1: La veritat?
13: T'ho juro.
1: T'ho juro.
12: Clar. Que tu un pare, si no te'l creus mai.
1: Home,
13: no, clar. La meva dona diu, calla, que és veritat.
1: Perquè tu...
13: Que no.
1: Però una cosa, tu a casa ets així, també?
13: També.
1: O sigui, també les vas liant, eh?
11: I pitjor deu ser.
13: També.
1: Va, Claro. Escolta'm, 9 i 11 minuts. Avui al Plaseta de Ràdio 4 tenim aquesta gent, que ho passarem, jo crec, bastant bé.
9: Sí,
1: m'agradaria saber una mica de què parlareu cadascú de vosaltres. Tu de què parles avui?
9: Mira, jo avui porto una cosa que segurament tots a casa fem en alguna ocasió, que són 5 hàbits, els 5 hàbits més bruts que practiques a casa teva.
1: Els 5 hàbits
9: els 5 hàbits més bruts que practiques a casa teva, però que potser no n'ets conscient que els estàs practicant.
1: Clar.
9: I jo us els revelaré i vosaltres m'haureu de dir si ho feu o no ho feu.
1: Déu-n'hi-do. A mi, de la Vanessa Cocker només tinc un titular i em té molt inquiet. Deixa'm dir-te.
11: Sí, mira, l'altre dia vam parlar una mica dels conillets d'Índies.
1: Només vull el titular, de moment.
11: Bueno, canvia una mica en castellà que en català. Mira, jo te'l dic. Si avui tenim epidural, heu de saber que és gràcies a un metge que es va dedicar a aixafar els testicles amb una altra persona.
9: Ostres!
1: És a dir, que un dia tu vas al metge Ferran i diu al senyor, diu, perdoni, però estic fent un treball.
9: Estic treballant l'epidural.
11: Una investigació. I por important és que l'altra persona també era un metge.
1: Ah, sí, eh?
11: Era entre metges que s'esclafaven els ous. Ah, en castellà deia estrujar los testículos, que m'encanta la paraula estrujar. En clar, català, però, no sé si hi ha una similar tan bonica i tan sonora.
9: Seria aixafar, no?
1: Aixafar,
9: però,
1: sí.
9: Sí, però clar, aixafar, jo m'he imaginat amb prema, el peu. Prema, però clar, no seria estrujar.
11: Prema. Estrujar és molt bona, eh?
1: Però tu te'n vas al metge i dius, em permet que li premi els testicles?
9: Sí.
1: No?
9: Sí, però seria...
1: Home, ja, clar, clar, que t'ho diu en castellà, no, Jordi? T'ho diu en castellà. Un moment que l'estrujo...
13: Sí, ho fa més impacte.
11: Abans...
9: S'ha de reconèixer que estrujar és una gran paraula.
11: És una gran paraula. Sí, m'ha agradat molt, perquè jo ho he traduït i dic, no m'agrada. I he estat una estona buscant una paraula xula com estrujar i no l'he trobat, eh?
1: Jo estrujo, tu estrujas, el estruja.
11: Jo vaig estrujen, empujen.
12: Sortia a rebregar i tampoc és el mateix.
1: No, rebregar no
12: és ben bé. I a mi em surt un que em sembla que no vol dir ben bé això, que és amanyegar. Però amanyegar em sembla que és com a bo.
9: No, amanyegar
12: és bo, sí. Que és tocar i tal, però de bo.
9: No, mira, ho he buscat, eh? Ho he buscat. Podria ser, clar... Aquí no surt exactament amb ous concrets, però diu que si és amb fruita, podria ser, no?, que els ous fossin com...
1: Bueno,
9: no? Podria ser. Seria com espremsar.
1: Espremsar m'agrada.
9: Premsar.
11: Premsar els testicles.
9: Premsar.
12: No, però ja li poses tu, Toni.
1: Eh?
12: Premsar, diu.
9: Premsar, sí, sí.
1: Premsar.
9: Rebregar també surt.
1: Espremsar m'agrada molt.
12: Perquè tu has barallat. Esprema. I premsar.
1: Exacte.
12: I és fantàstic. Però llavors sí.
1: Esprema els testicles, també.
9: Esprema, sí, és molt bona. I també prema, que és la que he dit jo, també surt, eh?
11: Traccionar els testicles. Què us sembla? Traccionar.
1: Traccionar.
9: Sí, com sigui, això és una de les coses més doloroses que existeixen.
11: Sí, ho sé, ho sé.
1: Que et premin els testicles.
11: Però et dic una cosa.
9: És horrorós, eh?
11: L'experiment, bueno, ho explicaré després. L'experiment va sortir bé.
12: Home, o sigui, no, l'epidural.
1: Imagina't, va sortir l'epidural.
11: Imagina't, i a sobre va començar el metge, li va injectar cocaïna.
1: Caram.
11: I després, com va acabar molt bé, ja explicaré com va acabar del tot.
1: Això perquè... tu has trobat, aquesta notícia?
11: A la revista Cuo. En femenino no, eh? Cuo.
1: Cuo, eh? Molt bé.
9: Molt bona,
1: Ferran, que has vingut al teatre, no?
14: Sí, acabo d'arribar.
1: Acabes d'arribar?
14: Vinc directe al teatre.
1: Molt bé, molt bé. Sí. Ja saben que està triomfant com un loco.
14: Estic content. Teatre a l'Eixample.
1: El Teatre de l'Eixample, que a partir de la setmana vinent serà els diumenges a la tarda.
14: Diumenges a les 7.
1: Molt millor, no?
14: Jo crec que tots estem més contents perquè així us puc molestar perquè vingueu. Perquè fins ara teníeu excusa, però el diumenge a les 7 no la teniu, eh?
1: Ah, però a mi em mola. Jo tinc moltes ganes de veure-la. L'altre dia, va penjar una fotografia a Instagram, li explicava de la visió que ell té abans de sortir a l'escenari. I, ostres, que xulo, no?
14: És que em cago molt, eh?
1: Ja m'entenc.
14: És que no us ho podeu imaginar. O sigui, la gent no ho sap, però jo us dic que al minut abans de sortir estic pensant per què estic fent això, amb lo bé que estic jo a casa fent llibres.
1: Això passa, eh, a vegades.
14: Sí, sí,
1: això curiós, passa, mira-li. Bueno, sempre pots posar-te a plorar. M'entens el que vull dir? Sempre pots posar-te a plorar.
11: T'aplaudiran. T'animaran, t'aplaudiran, et diran guapo, ànims.
14: Ells venen a riure, però bueno.
1: I a més has portat un llibre.
14: Sí, perquè heu sortit... Mira, em sap greu perquè només tinc 4, però us prometo que el següent dia us en portaré.
1: Fes un sorteig, si vols.
11: Tens que repartir-ho tu. No, fes-ho tu, mullat, mullat.
1: Ostres, mira, el llibre...
11: Jo no me faré un, ala.
1: El llibre es diu Ansiedad, héroes y villanos.
11: Ah,
1: vale.
15: No, la Glòria.
1: Ansiedad, héroes y villanos, lecciones de ficción para la vida real?
14: Sí. Saps què passa? Que jo fa molts anys que vaig dient pel món que jo aprenia molt veient pel·lícules sobre la salut mental.
1: Sí.
14: No? Perquè els personatges, al final, actuen de certa manera, fan coses. Llavors, amb aquest company, amb el Dani Lahi, vam dir, ostres, ell es dedica a divulgar sobre Marvel i superherois i aquestes coses, i vam dir, escolta, per què no agafem tot de superherois i herois de ficció i dolents de la ficció i els hi posem quin tipus d'ansietat tenen i com la solució?
1: Doncs escolta, farem una cosa, que és que un dia d'aquests vens al programa amb calma i parlem del llibre.
14: Amb el Dani ho parlem.
1: Porta el Dani Lagui, també, no? Sí. I aleshores, doncs...
12: Jo no sé gaire de superherois, però n'hi ha algun...
1: Està molt xulo, això,
14: tenen molta ansietat, els superherois,
12: T'ho imagina't el Batman, quina ansietat. El de Batman no està bé.
14: No, està bé. No,
9: i Spider-Man tampoc, està fatal.
1: Senyores, senyors, passa un minut d'un quart de 10 fins a les 10. Això és el Pla Z, el Pla B de Ràdio 4. No m'he fixat en les cançons fins ara. No conec cap.
12: No, home.
14: Sí,
12: home,
14: sí. La meva la coneixes segur.
9: La meva la coneixes segur.
11: Sí. I la meva també.
1: Sí. Per títol,
12: no, la teva no. Jo no la coneixia.
11: Pues no perquè sigui
12: malament,
11: files,
12: però no la coneixia.
1: I la teva és una cosa rara, no, Jordi?
13: Però xula.
1: No sé si és xula, sí, o no. No, jo no l'he escoltat.
12: El,
1: no?
12: Jovent de l'emissora, jo... li ha agradat molt.
1: Ah, sí? El jovent de l'emissora?
12: Tant a la nostra productora com als tècnics de so de la casa.
1: Ah, sí? Els hi ha agradat molt?
13: Brutal.
1: Bueno, ara ens explicaràs. David, comencem amb lo dels hàbits, que m'ha agradat molt.
9: Els hàbits, sí. Els 5 hàbits més bruts que practiques a casa teva i que potser no n'ets conscient del tot. I són hàbits que hauríem d'intentar canviar perquè ens poden aportar alguns problemes de salut que no necessitem en aquests moments de les nostres vides. Jo m'he quedat bastant impactat perquè alguns d'ells els practico. I m'ha fotut, eh? El primer, el tema dels llençols.
1: Sí.
9: Cada quan canvieu els llençols vosaltres?
1: És una bona pregunta
9: perquè hi ha gent que... Aquí hi ha molta mentida.
11: Hi
9: ha molta mentida perquè hi ha gent que diu cada 15 dies o cada setmana, i és un mes en realitat. El temps passa tan de pressa, oi? És tan difícil de controlar que de vegades 15 dies semblen
1: un mes. Jo faria una altra pregunta. Tu et dutxes a la nit o al matí? Però si et dutxes a la nit, en realitat et fiques net.
11: Correcte, jo sóc d'aquestes, molt bé. Ara ho entenc tot.
1: Preus?
9: Sí, perquè clar, aquí el que diu amb el tema dels llençols, clar...
1: El problema és els que ens dutxem al matí i a vegades, no sé...
14: Que anem a dormir al llit.
9: Clar, perquè mentre dorms, tu, el teu cos emana suor, és una de les coses que passen. Encara que t'hagis dutxat a la nit, després mentre dorms sues, sobretot a l'estiu. També les cèl·lules mortes, que és una cosa que, hòstia, llegit t'impacta una mica, però cert, les cèl·lules mortes que desprens també queden allà posades
1: amb els cadàvers del teu propi cos.
9: Exacte, exacte. El greix, cremes, si t'has posat cremes també, per allà queden escampats restes de cremes. Pols, els pols...
1: T'ho juro que m'està fent un fàstic del copol.
9: Els àcars, tot això, quan has canviat els llençols avui, Toni?
1: Avui, t'ho juro.
9: Ah, sí?
1: Sí, de veritat, avui.
9: Avui
1: de debò.
9: Sí, però si no, els que no els hagueu canviat avui, no penseu que ara els vostres...
14: Em mires a mi perquè ho saps perfectament.
9: Ho sé perfectament. Els vostres llençols, avui hi ha tot això que acabo d'explicar.
1: Tens àcars.
14: I més coses, segurament, ja.
9: Sí. Després, el segon...
1: Estic pensant, si no dorms sols...
14: Clar.
1: I dorms acompanyat...
14: Clar.
11: Es duplica.
1: T'hi barreges també amb les cèl·lules mortes de l'altre.
12: I vives.
1: Sí. Bueno, però amb les vives, vale.
11: Les bactèries, bactèries.
12: Vull dir que arriben vives, però que després es moren.
1: O sigui, te'n vas al llit amb algú i li dius t'acompanyo en el sentiment, clar.
9: Sí, no? Això de les cèl·lules mortes, a mi, quan ho he llegit, m'ha provocat una sensació molt com si em premessin els testicles.
12: Però et vaig dir una cosa, David, vol dir, tu no creus que, en realitat, jo ho he dit així, fa molta angúnia, però en realitat convivim amb cèl·lules. Tu estàs assegut a sobre d'un munt de cèl·lules mortes. Aquesta cadira té un milió de guanys.
1: Bueno, aquesta cadira sí. Les cadires públiques, per entendre'ns, no? Per molt nets que siguin els llocs, i fins i tot el Nectari, que és un restaurant meravellós, hipernet, que el netegen 45 vegades cada dia...
12: La gent deixa cosa.
1: Clar, allà hi ha un pozo.
9: Les escumes dels micròfons...
13: Un aspirador magnífic, nosaltres.
1: Ah, sí?
13: Sí, perquè mata àcars.
1: Ah, mata àcars.
9: Hòstia, això ho necessito, una cosa que mati àcars.
13: Va molt bé, eh?
1: Sí?
13: Això ho fa la meva dona, és una meravella, perquè...
11: Matadora d'àcars.
13: No, però a casa fem el mateix, eh? Vull dir, ella és... Amb això que dius tens tota la raó. Ella sempre tira bicarbonat damunt del...
9: Dels llençols?
13: Dels llençols, no, del matalàs. I després ho deixa 20 minuts o 30 minuts perquè això mata
11: els àcars
13: i desinfecta. I després passa un aspirador ben fort que absorbeix àcars, bactèries i tot.
11: I cèl·lules mortes.
12: M'interessa molt, bicarbonat sec o amb aigua?
1: Jo, un moment. Esteu segurs de que no us està prenent el
13: teu? No.
9: Podria ser una de les seves
1: bromes. Esteu segurs que no arribareu a casa, omplireu la casa de bicarbonat al matalàs i després sortirà aquest senyor. I he dit senyor,
9: absolutament,
1: perquè si el micro hagués estat tancat, hagués insultat.
12: Ara que ho dius. Ara
11: no,
12: que ho dius.
11: No, però no, perquè no. Jo de bicarbonat sé una mica.
1: Sí, eh?
11: No creuràs,
1: sí, sí.
11: Però sí. Tu te'n recordes aquella taula de teca que em queia l'oli?
1: Sí, tant. Doncs
11: pues em van dir, saps com el pots recollir perquè està sec amb
1: bicarbonat?
11: Amb bicarbonat. Ho tires 20 minuts, ho absorbeix tot.
13: És una passada.
11: I també s'utilitza molt per, inclús, per, bueno, que no se'l mengin el bicarbonat, però que serveix per l'alimentació i la neteja,
1: sí,
11: molt.
1: Sí, sí. Saps que va molt bé, també?
11: I vaig anar a buscar-ne i em va dir l'estic bicarbonat, no sabia ni el que era jo.
1: Ja.
11: I diu, això va bé per tot.
1: Com l'oli de coco.
11: Com l'oli de coco.
9: No. Ho estava fent a sobre.
14: Jordi Esteve, gran fan va. De l'oli de coco.
1: Exacte. Escolta'm, ara de seguida el David ens continua explicant aquesta, però anem a posar una mica de música, no? Que tenim allò la cosa una mica seriosa. Mira, aquest és el tema que ha escollit avui justament en David Balaguer. I wonder how, I wonder why, yesterday you told me about the blue, blue sky and all. Sí, és una cançó de baixada de spinning, aquesta. No? O sigui, quan has fet tot l'esforç, no? I aleshores sona aquesta i tu baixes.
11: Home, oh, et diré més, m'agradaria que il·lusió, em toqués l'aire, no?, a la cara mentre vaig a una baixada a la muntanya real.
1: Clar, però és muntanya real.
11: Esclar, amb l'aire a la cara i la melena al viento, jo...
9: Aquesta cançó m'agrada molt.
1: És maca.
9: Molt maca. És una cançó de Fool's Garden, Lemon Tree. La vaig escoltar l'altre dia perquè estava pensant... Jo havia et fer 50 anys,
1: yeah,
9: que és una xifra rodona que m'imposa molt. I llavors pensava, si hagués de triar 50 cançons de la, sí, meva vida, quines cançons hi figurarien en aquesta llista?
1: Aquesta és una, eh?
9: I llavors vaig pensar, em va venir al cap aquesta. I sí, perquè, sí, pertany a una època de la meva, sí, vida, anys 90, hòstia, sí, una vida molt intensa en aquells moments, i l'havia escoltat molt, l'havia ballat molt a les discoteques. I...
11: D'aquí del Poble Nou, sí o no? Aquesta Lemon Tree, jo l'havia ballat molt també al Lobo.
9: Al Lobo, Bòveda.
11: Bòveda, sí.
9: A tot arreu on anaves,
11: sí,
9: aquesta la posaven, no?
11: Sí, sí, fos
9: quin
11: matars,
9: fos el local, oi, sí.
11: Caram.
9: Quins temps, oh.
1: Bueno...
9: Quina enyorança.
1: Està bé, està bé.
9: Sí, és un gran tema. Sí,
1: sí, és maco.
9: No t'agrada, Toni, veig, eh?
1: No,
9: sí, veig, no t'agrada. No, sí, sí,
1: la
9: és maco. No t'agrada avui, Toni.
1: És maco. No, que sí. No. Saps,
11: però
1: una mica...
11: Entenc, saps què entenc? Que tu... És normal, eh? Jo he connectat amb la cançó, amb el David, perquè també és de la meva època, clar, i la vaig ballar molt. Llavors és com, ai, et despert de sentiments com un perfum. I tu, com que no l'has escoltat ni l'has ballat, doncs a tu... Puf.
13: Però l'has escoltat, no?
1: Clar,
13: no? Clar. No. L'has escoltat algun
1: cop? Sí, em passa el mateix amb Mozart, és a dir...
11: Bueno, vale.
1: Clar.
11: Però és veritat, tampoc t'emociones tant amb Mozart com t'emociones amb la Madonna.
1: I tu què sabràs?
11: La tuta l'ha més la Madonna.
1: Home, no. T'asseguro que no. Va, teníem el primer cas, que
9: sí,
1: és el dels àcars al llit.
9: Sí, àcars al llit. I el segon és un que, ho sento molt, però aquest el cometeu tots, aquest error, que és anar al lavabo amb el mòbil. A fer necessitats amb el mòbil.
12: És horrible.
9: A fer necessitats,
12: no, no,
9: amb el,
12: no, no,
9: mòbil.
12: No diguis això, per favor.
9: Sí,
12: ah,
9: què
11: no
9: passa? Que,
11: això.
9: Que clar, que tu allà l'estàs tocant i després aquest mateix mòbil va a la cara...
11: Jo això no ho he fet
9: a la
11: mai.
9: Taula, on, bueno, sopes, al llit...
1: Però què et passa amb les mans? És a dir, què fas amb les mans, és la pregunta.
9: No.
1: A
9: on fiques el mòbil?
1: Exacte, no? No, no.
12: És que, a part, quan fem necessitats, queda una cosa molt... És que tu dius quina mala olor?
1: Sí. Sí.
12: Allò són micropartícules.
9: Clar. Clar. Ah, mira, això també surt aquí després.
12: Que s'enganxen, sí, a tot arreu.
9: Estan carregats de punyons.
1: Ah, no, home.
11: No, per això diuen que tirem la cadena...
1: Una guerra faria falta aquí, tanta tonteria, no?
9: Hi havia una frase...
1: No havia dit mai això. És la primera vegada que dic això. Una guerra. Guerra feia falta, tanta tonteria.
9: Una de les frases,
12: no, no,
9: que m'ha impactat més és que diu, és una de les coses que més fem servir durant tot el dia,
1: sí,
9: i de les que menys netegem.
13: És veritat.
1: El que
9: quan
1: mòbil?
9: Va ser,
1: sí,
9: quan va ser l'última vegada que vas netejar el mòbil, Vanessa Hogarth?
11: Ja, ja, ja. Però jo no vaig a la begut mai amb el mòbil. Mai, és que no.
9: Mai?
11: No, no, jo sóc molt ràpid.
9: és més d'homes, jo crec.
11: No fa falta,
9: mòbil,
11: això.
9: No?
1: Sí, potser sí.
9: És més d'homes, jo crec.
1: No, però és una bona pregunta. Quina és l'última vegada que veu netejar el mòbil, tu, Ferran?
9: Jo t'haig de dir que el netejo sovint, perquè tinc unes coses estupendíssimes pels que portem ulleres, que són com unes tovalloletes.
1: Ah, sí, home.
9: I jo, clar, netejo ulleres, netejo mòbil.
1: Ah, tota la vegada, sí. És que és un home complet. Tu, Jordi Esteve, què?
13: Ostres, però jo poc, La veritat és que deu fer com un any, no? Potser.
9: Sí, sí.
13: No, però vull dir, ja fa temps.
1: I tu, Glòria Galeano?
12: Jo, saps què passa? Que parlo poc per telèfon. Quan parlo, el anar maquillada sempre l'embruto.
1: Ah, clar.
12: Llavors, cada vegada que és això, ja aprofito per netejar-lo.
1: Ah, molt bé.
9: Passes la tovalloleta.
12: Fer-li una passadeta.
11: A mi em passa igual, però sempre està brut, perquè com que torno a agafar-lo, el torno a atacar amb el maquillatge o la crema, el que sigui, com que sembla que no el renti, però està supernet, eh?
1: No, no.
9: Jo el vaig netejar ahir perquè vaig llegir això. Si no, no hauria havia fet. I ahir llegint això dic, hòstia, neteja'l. I li vaig passar
14: fins i tot una mica de sanitol. Vas canviar els llençols, no?
9: Sí, sí. Ho
14: vas fer tot ahir.
1: De fet, netejo la pantalla del mòbil totes les vegades que netejo a la pantalla de l'ordinador.
11: Ah, molt bé. Un cop a l'any.
1: Perquè com tinc un ordinador que és tàctil, de seguida s'embruta i aleshores necessites allò, netejar-lo.
12: Em fa tanta enveja aquest ordinador teu.
1: Sí, és xulo.
12: És que vaig sentir-ne una vegada i una cosa que trobo que... O sigui, tu dius, no, no cal.
1: Van bé, van bé.
12: Molt bé.
1: Totes les coses tàctils van bé, esteu d'acord?
14: Sí, sí. Tot el tàctil agrada.
1: El tàctil agrada.
11: Estic molt sorpresa amb el David, perquè veia un noi molt escrupulós i molt pulcre i molt polit, i resulta que no renta el mòbil, que no sé què, que se me'n lava bomba el mòbil.
1: Quan fa que va rentar el mòbil, tu?
9: No, ahir, perquè vaig llegir això, si no, de què? Fotia com ell, un any o més que no... Que no el netejava ni el rentava.
11: És sincer.
9: Sí, sóc molt sincer.
1: No
9: me n'amago.
1: No us passa ara que la Glòria deia això de les micropartícules que es queden a l'ambient quan vas al lavabo? Que la paraula micropartícula té un punt d'inquietant.
9: Molt inquietant. És que és la tercera, eh?
1: Ah, sí, la micropartícula.
9: Això que ha dit la Glòria és la tercera. Perquè tu, quan tires la cadena, sempre has de tenir la tapa del vàter baixada.
12: Això ho deia la
1: Vallès,
12: és veritat.
9: No tireu la cadena amb la tapa del vàter cap amunt.
11: Perquè si no...
1: Ah, perquè si no s'espanteix
13: el... I el sostre queda negre.
9: Es dispersa.
1: Exagerat.
12: No, perquè poden ser les de l'orina, també.
9: Es dispersen, clar, es dispersen petites partícules que nosaltres no veiem, són aquestes les micropartícules aquestes,
12: volàtils.
9: Invisibles, volàtils, que comencen a col·locar-se a les tovalloles, a tot arreu.
1: Ala,
9: és fastigós.
1: Clar, i després t'estàs dutxant, et seques i t'omples de micropartícules fecals.
12: No? Una vegada vaig veure un vídeo d'un experiment, que després que poden després com... Com quan fan el CSI busquen la sang amb un matalàs. Sí. Però el mateix, però amb això.
1: Hòstia, ja, no sé
12: si
1: té la cosa,
12: eh? Les troballoles, tot,
9: eh? No, i una altra cosa. Vosaltres, per exemple, el raspall de dents...
14: Sí.
9: El teniu allà...
11: El
9: teniu tapat, d'acord, perfecte.
12: Jo no.
9: Perquè, doncs, Glòria, l'has de tenir tapat. Ja,
1: t'està rentant les dents amb micropartícules.
11: Això és volàtil. Si tens una mica de sang, també. Si tens una mica de sang, entra una bactèria...
1: Però hi ha una cosa que hi ha qui m'ho critica, però jo abans de rentar-me les dents sempre li passo una aigua.
14: Sí, jo també, però es veu que no es pot fer. I ara els dentistes diuen que no t'has d'esbaldir.
1: Però això quants de...
14: Ara diuen que no t'has d'esbaldir. Que
12: escups
14: una mica i fora.
1: Què dius, home?
12: El problema és que ens posem massa pasta, perquè molt poqueta n'hi ha prou. La pasta és per sabor, només.
1: Un poco de pasta, basta.
9: És que et podria rentar les dents sense pasta.
11: Sense pasta,
13: no, però va
11: bé,
13: la pasta de dents de coco... En sèrio, no és conya, eh?
11: I amb bicarbonat, no?
12: Amb bicarbonat,
11: no?
12: Blanqueja les dents.
13: Si tens frialdat o, com es diu, sofrador amb una dent, te la poses per la nit i el dia següent se t'ha passat.
1: I dos dies després, què?
13: No, se t'ha passat.
1: Se t'ha passat, eh?
11: Però millor el bicarbonat, eh?
13: No, això és per blanquejar el bicarbonat.
9: Vosaltres teniu... rentaplats o renteu els plats a mà?
1: Rentaplats.
9: Perquè l'altre és rentar els plats amb un fregall que ja s'ha fet una mica vell. Saps, això hauria de ser com els llençols. També s'hauria d'anar canviant el fregall cada setmana.
12: Tinc unes disputes, jo.
1: Ah, sí? Doncs jo, veus, amb això...
12: No, perquè jo sóc de canviar-lo molt sovint, igual que la velleta. I la velleta, avui en dia, amb el preu que tenen, fora. Sí. I, en canvi, jo, allà a casa meva...
1: Costa, eh?
12: Costa.
1: Ja. Yeah.
12: Costa, llavors, llences i es recupera les escombraries, i dius...
1: No, sí?
13: O rentadora.
9: No, és que tu pots pensar que estàs rentant els plats
1: sí?
9: I, en realitat, els estàs embrutant.
11: Sí.
13: Sí, sí,
9: millor, si ho fas amb un fregall vell.
11: És que millor passar-li aigua. Clar, millor aigua sola, amb la mà, que un fregall vell.
9: No.
12: Bueno,
9: sí,
12: és perdoneu.
9: I és una roca que
1: no veia. Jo sortiré molt preocupat.
12: Sí, perdoneu. Una altra cosa que és una marranada, si posa aquí, que jo no faig servir fa, des que era petita, vaja. Però allò de l'esponja per dutxar-se...
11: No, això ningú fa, avui en dia.
9: No, tu amb l'esponja?
1: Ah, sí?
13: A vosaltres, amb la mà?
1: Ui, quina alegria. Home, perdona.
11: Molt tàctil, no, que deia?
1: Molt més tàctil, tot, molt més.
14: Però gastes més sabó, eh? Gastes més sabó.
12: Per què?
14: Home, perquè a l'esponja li fiques una miqueta de sabó i fas com
12: espumetes. Però és que no cal fer espuma per retallar-se.
1: Dosificador. Un dosificador de tota la vida.
9: Exacte.
1: Li fas així, cataclanc, i et cau el mateix.
13: Està mullat i patina al terra.
1: Com que et patina?
12: No, patina.
1: Patina?
13: Sí.
1: Quin dosificador tens tu? Va, una mica més de música i encara queda alguna cosa, no?
9: En queda una només.
1: Un segon. Però primer la música de la Vanessa Hogar, que avui ens ha vingut a oferir aquesta cançó. Sipping on straight glory. Jo no l'havia escoltat, I tampoc l'havia trobat a faltar, he de dir.
10: Està mal.
1: A tu t'agrada molt aquesta cançó, no?
11: A mi m'agrada molt.
1: Preciosa.
10: Què canten?
11: Mira, mira, mira.
1: Bueno, no ho sé, eh? Em recorda una mica, mira, ahir al matí... Ara vaig a confessar una cosa. Ahir rèiem amb una amiga meva perquè vam anar a l'Iqui de Sabadell, aprofitant que era festa, però allà estava obert. I va haver un moment que vaig veure un parell de dissenys d'habitacions, saps aquelles habitacions que tenen muntades?
10: Sí,
1: que
10: sí.
1: Normalment són molt xules. Sí. Però hi ha dos que jo dic, això... Ara potser estic explicant massa. No, dic, això per gent que pren tripis en un moment donat, saps? És a dir, perquè eren molts molt colors. Rares i molts miralls i llums molt rares i canvi de color... Amb aquesta música?
11: Sí, una mica. Ideal.
1: És ideal. És ideal, no?
11: És ideal. Home, el grup és 21 Pilots i va ser molt popular.
1: Molt. Sí, no, sí. Tu te n'acordaràs.
11: No us ha sonat
1: 21
10: Pilots?
1: 21
10: Pilots.
1: Home.
10: Boníssims. Coneixia tots els 21 noms, coneixia.
1: Tu saps els Pilots, els polígrafs? Ve d'aquí. Va ser un homenatge a aquesta gent. Bueno, preciosa. Escolta'm, i...
9: I l'últim.
1: L'últim.
9: L'últim és un que probablement aquest error no el comet ningú.
1: I tampoc li ha agradat massa a l'Edu, perquè ja se l'ha carregat de fons. S'ha
9: ventilat.
1: Digues, digues.
9: Un error que no crec que cometi ningú dels que avui seu aquí, però que potser algun oient sí, que és allò que fa molta gent, o allò que potser fèiem de joves, que és tirar-te al llit amb la roba que portaves al carrer.
1: Oi, no hi ha res que m'agradi més.
9: Ah, sí?
10: Jo també soc d'aquesta lliga moltíssim.
9: Doncs molt malament,
1: a la nit, allò que treus, tal, però et deixes la mateixa samarreta.
10: Sí, calçotets i samarreta.
9: Ui, doncs això no ho heu de fer, eh?
11: No, jo no ho
9: suporto. Això porta molta porqueria, eh? Llocs, avui mateix, per exemple, estàs assegut aquí, en aquesta cadira, on s'hi han assegut...
1: I t'emportes les micropartícules...
9: I t'emportes les micropartícules a la samarreta i després et tires allà al llit...
1: O sigui, que no és que estiguis...
9: I aquelles partícules de tota la gent que s'ha assegut aquí...
1: O sigui, no és
9: només... Qui s'ha assegut aquí?
1: Mira, tothom. És a dir, aquí tots, és veritat. Tota la gent que presentem programes a Ràdio 4 seiem aquí. O sigui, casa meva, el meu llit, és com la programació de Ràdio 4.
10: És tota la parrilla.
1: Però perdona. Però trobo que és meravellós. Trobo que és meravellós.
9: Hi ha una mica de cadascú.
1: Jo estimo molt aquesta casa. Per moltes raons. Ara entenc, a més, el per què aquest apreci aquesta temporada.
11: El vincle que tens, no?, amb la gent d'aquí.
9: Portes una mica de cadascú.
12: És que jo quan arribo a casa, bueno, a part de les calces, vull dir, jo, hi ha gent que no, jo tinc tot, les sabates, tot el rellotge, les arracades, tot.
1: Ah, sí, eh?
12: Sí, jo estic roba d'estar per casa.
1: Jo porto una arracada, i l'arracada no, perquè després em costa molt posar-la.
13: Jo abans d'entrar a casa, eh?
1: Et treus l'arracada abans d'entrar a casa?
13: No, tot.
1: Tot?
12: No, però abans
1: el descansillo, que és una paraula que m'encanta.
12: Sí. Tu recorda que la seva senyora mata àcars amb una...
10: És que no el deixa entrar, és el problema.
12: Allà no entra una sabata bruta.
11: Això és molt japonès, no deixar-ho tot al descansillo.
13: Sí.
9: No, però és que antigament les sabates, quan jo era petit, ningú se les traia quan arribava a casa.
12: No. A casa meva sí.
9: Ara, i, hòstia, si ho penses, dius, és que...
13: Sí, té raó.
9: Totalment lògic treure-se-les.
11: És que es veu que hi ha una quantitat de... Bueno, les sabates és
9: home, clar, si vas caminant pel carrer...
12: Jo vaig fins a l'habitació,
11: però... I això que fa la gent que s'estira al llit amb les sabates, amb les bambes sense treure...
1: No, això no,
11: és hi ha gent que ho fa per sobre, no a dintre, evidentment, però es veu que és horrible.
12: Ja s'ho fa.
1: Home, no, jo m'he imaginat amb les xiruques. Us en recordeu les xiruques? Sí. El fill del llit, és que no tenia...
11: No em volia treure, estava cansada.
1: Estava cansat, em vaig ficar...
10: Despullet i amb xiruques, eh? No és una bona imatge.
9: Això passava sobretot quan...
1: Això segons el dia... Com et pillis una d'aquelles habitacions de l'Ikea de les que parlava jo, potser en un moment
12: donat.
9: Això passava alguna vegada que tornaves a casa de matinada, que havies begut, que portaves una borratxera, i llavors arribaves i et foties directament al llit.
12: No, però jo no. O sigui, jo arribo a casa i és que no puc suportar estar amb la mateixa roba.
11: Sí. Jo tampoc, no?
9: Jo
11: igual,
9: tampoc, però en aquells dies que passaven aquest tipus de coses...
11: Amb una samarreta...
12: Em puc quedar mitges.
9: És que caia rodó.
12: No tant, mai.
9: Com?
11: El pijama sencer, no, però igual la samarreta i cada
1: amb el llum encès.
11: Algú nou.
1: Bueno, 9:35 minuts. Jo tinc ganes de sentir aquesta cançó que li ha agradat tant a tots els nostres companys tècnics de la casa. Aquesta és la cançó que avui ha portat el Jordi Esteve. El cavall.

0: molt bona.
1: El cava no s'acaba. La lletra és preciosa. Però això és una caja de ritmos d'aquella, no?
0: Sí. Però això té truco, eh?
1: Té truco?
0: Sí, sí, sí. Què? Això està fet una nit en el restaurant amb un amic meu que treballa a les bodegues Giró Giró. Doncs allò, una sobretaula dient, escolta, escoltant la cançó de Nova York, no? Ah. Dic, com que tanta fiesta a Nova York si Barcelona és la millor ciutat del món? Anem a fer una música. I ell l'ha creat, aquesta música, però l'ha creat amb la IA. Ah. Llavors ha posat doncs, Barcelona, el cava, el ritme que volia, tot el que volia, i ha creat aquesta música.
1: Doncs com m'agrada que no m'agradi la música de la IA.
2: No m'agrada, no m'agrada. Però sona a alguna cosa que coneixes, no?
3: Ja,
2: no,
3: clar, no, el ritme, el... Ja. No, això de fer cançons a través de la intel·ligència artificial és una autèntica borrada, eh? Perquè sí, jo aquest estiu vaig tenir 5 dies d'addicció a això, a fotre cançons per intel·ligència artificial, i és...
0: Clar, clar.
3: Et quedaves...
0: Però és que
3: falla una mica enganxa. Amb el tema del català. En la pronúncia,
0: sí, en la pronúncia
3: del català.
0: Català,
3: la pronúncia del català. Però, hòstia, fotia unes cançons espectaculars.
1: Que espectaculars. Ai,
2: no emetre... diguis això.
0: Però tu la poses...
3: No, no, és molt fort.
4: Sí. Jo la setmana passada em portava una que a mi em va colar.
2: Que coli, vale,
4: però després vaig estar
2: no.
4: investigant...
3: No, no,
4: clar, no és feta tota per allà. Ja. A darrere hi ha un equip de gent, de músics i tal,
2: que
4: pensava, no pot ser, perquè unes lletres precioses... Sí. No acaba, no s'acaba. Unes lletres molt boniques.
1: Enganxa...
2: Anava a dir, no diguis que millor més que el meu Clorín.
0: Home, i tant,
1: què
0: brutal,
1: dius?
2: Clorín, es diu Clorín, la meva cançó.
1: Ah, Clorín.
4: No, però aquesta cançó ens
1: parlant, parlant de Clorín, per què no ens expliques una mica la cosa aquesta del... Què era?
2: Bueno, doncs pues era que resulta Clorín. Que ja havia, es deia Clorín, la cançó, més que... Hòstia, que veure la cançó...
1: Del conte, Clorín Clorelado.
3: No recordava el tema de la Vanessa, però ara l'he recordat.
1: El del prima dels testicles.
2: Sí, de l'epidural, que es va... Com es va inventar l'epidural? Pues un metge alemany va dir, pues vaig a fer unes proves, això està bé, perquè va fer proves amb 6 pacients només abans de posar-la
1: sí,
2: amb 6 només.
1: Home.
2: Però abans va dir, és que encara que ho hagi fet amb 6 pacients, vull comprovar, jo mateix, volia ser ell, però m'ha sortit malament l'experiment, va ser l'ajudant, no sé per què.
1: Clar.
2: Per sobte es va dir, ha de ser una persona que entengui bé el que se sent, el que esperem amb l'epidural, el que esperem amb l'anestèsia, perquè qualsevol persona fer-li que ens digui que no sent dolor no em serveix. Vull que em digui temes científics perquè jo sàpiga a quin punt estem. L'única persona sóc jo mateix.
1: Clar.
2: Llavors el seu ajudant li va posar una injecció de cocaïna. Què passa?
1: Una injecció de cocaïna als testicles.
2: No, no, al canal espinal.
4: Allò com va l'epidural.
2: És molt important que sapigueu, ho sabeu, però que... El primer cop que van salvar la cama amb un pacient, que no el van tenir que dormir completament amb l'anestèsia general, perquè amb la general hi havia molta gent que es moria, perquè era gent dèbil, i li posaven la general i ja es quedaven allà, pobres,
4: Molta gent. Avui en dia encara.
2: Llavors, sí, avui en dia encara i abans més. I amb l'epidural era com una cosa molt positiva, però... Diu, ho provarem amb nosaltres mateixos. Tot el que l'home, a l'ajudant, es va equivocar. I se li va treure la... Bueno, se li va treure... No li va enganxar bé l'agulla amb la no sé què. I va dir, bueno, doncs ho farem amb tu. Com que no ho has fet bé tu,
4: jo punxaré jo tu bé,
2: exacte. Vale. Llavors l'home li va punxar l'ajudant, que també era alemany. I, bueno, per comprovar realment... que no passava res...
1: Però en quin moment va decidir prema-li els testicles?
2: Bueno, mira, va fer molt...
3: Mira,
2: vaig enumerar les coses que li va fer, vale? Entre altres, les testicles és el més heavy. Però mira, li va clavar una agulla fins al fèmur.
0: Hòstia.
2: Li va colpejar la tíbia amb un martell de ferro. Li va arrencar pel púbic, que això sembla una broma, però també fa mal.
4: No. Aquest senyor està mirant una cosa perquè el perí no faci mal.
1: No, però si ho havia entès, dona. No són tot tu.
4: Que busca cosa que facin molt de mal.
1: La qual cosa no treu...
2: Que tenia unes imaginacions molt...
1: Clar, també li podia retorçar el coll, que també li faria molt de mal, no?
2: Clar, per de baix tenia que ser, però... Mira, cremar la pell, la pell... amb una cigarreta encesa, una mica sa de cigarreta.
1: Això és sano. És que això és sano.
2: Una mica sí. I llavors el que deia, una forta pressió i tracció als testicles. Què va passar? Que aquest senyor no va sentir dolor. Van triomfar. A partir d'aquí van poder fer-ho.
1: Per la cocaïna.
2: Clar, per la cocaïna. Llavors, però és que va ser després de 23 anys després, va haver un altre metge, que justament era català, militar català a Madrid, que va estar estudiant i va treure l'epidural actual, diguem, però ja basada en aquesta idea de la cocaïna i dels testicles, eh? I et dic una cosa, saps com van acabar?
1: No.
2: ja que festa. No van...
1: Sí. Clar, amb la cocaïna se'n van anar de festa.
2: Sí, sí. Van acabar, diu, sopant, bevent vi, fumant cigars, satisfets i feliços.
3: Clar. I amb un mal als testicles.
4: No. Van de bien demostrar.
3: Això queda molt adolorit, eh?
1: El que dius, que dius?
3: Dic, amb mal als testicles.
1: Perquè tenim aquesta estranya... Sí, un segon. Un segon. Tenim aquesta estranya solidaritat masculina que quan algú parla o tu veus una cosa de que algú li fan una patada o una cosa als testicles, jo crec que el 98,95% dels homes i aquest 0,1% restant està mirant cap a una altra banda, ens solidaritzem a nivell de mal.
3: Sí,
1: no?
3: I tant.
1: Sí, oh, quin mal.
2: Però dic una cosa
3: interessant. Sents el dolor, tu, també.
1: Ja, sents el dolor.
2: Us ho veig a la cara.
3: Sí, ja ho pots ben dir, ja.
2: Igual m'estic tornant una mica sàdica, sí, jo crec que ja està. Aquests temes.
1: Jo crec que aquest tema ja està. No, no, ha sigut molt interessant, eh?
3: Molt.
2: No, volia acabar amb una conclusió, que ara van amb ratolins, van amb gent pues que igual no té molts recursos i li paguen una misèria per fer-se unes proves, però abans els metges ho feien a si mateixos, és meravellós.
1: Ah, mira.
2: Les ganes que tenien de fer alguna ben fet, no?
1: Clar.
2: No trobo.
1: 3 minuts i 3 quarts de 10, va, una mica més de música. En aquest cas, el Ferran Cas has escollit aquesta música. Avui tot és molt setentero, no trobo?
5: Sí, anat als clàssics avui, anat als clàssics.
4: Jo volia dir, la d'abans del Lemon Tree,
1: sí,
4: quan heu dit que era el 90, m'he quedat estupefacte, perquè jo pensava que era el 70.
1: Sí,
5: no,
1: no,
5: 90.
4: Però em sonava setentorra.
5: Ja. Aquesta sí és més setentorra.
1: Aquesta és setentorra.
2: Aquesta t'agrada molt, eh?
1: Clar, però això és com se'n va dormir amb la samarreta de tot el dia.
5: Ja.
1: Amb cèl·lules mortes. No? I els dies que va al teatre, amb la gent que va al teatre, clar, s'emporta, tu imagina't el que t'emportes.
5: Després faig petons al sortir, fotos...
1: Fas petons al sortir?
5: Firmo, saps? Tinc cèl·lules mortes de tot Déu, jo vull.
1: Jo, veus...
5: Ara, quan arribi, em fotré una dutxa. Anem.
1: Home, sí. Exfoliar-te.
5: M'exfoliaré.
1: A mi m'agrada allò de l'exfoliació.
0: A mi també, eh?
1: No, sí, tu t'exfolies sovint.
0: Jo m'exfolio, sí, cada nit.
1: Cada nit?
5: No, però sí. Això no és bo tan sovint, home.
0: Bueno, però hi ha dos tipus d'exfoliació.
1: Però t'acabaràs allò...
0: No, hi ha dos tipus. Hi ha l'agressiva i la suau.
1: Què?
0: L'agressiva i la suau.
2: Home,
0: la que té com
2: maca,
0: pedretes,
2: eh?
0: És la que té pedretes, aquesta és més forta, sí. I hi ha la suau. Pensa però que... A la cuina, el greix...
4: Clar, tu tens
2: a
4: un
2: mi m'han dit que es fa un cop a la setmana, una bona exfoliació, però un cop
4: sí,
2: a la setmana no
4: podria. Que té raó ell, que treballa a la cuina.
2: Clar. Ah, és veritat.
0: Però després hi ha la suau, que no té pedretes.
2: Mira,
0: que...
2: una cosa, tens una pell molt maca.
0: Sí, no l'has tocat.
1: Jo, vaig pensar, jo ho vaig pensar la primera vegada que ho vaig veure. No, però se't veu suau de lluny, a tu.
0: No, que sí.
1: Crec que no li he dit mai a ningú, se't veu suau de lluny.
3: De lluny.
1: És gairebé com una contradicció, no?
2: Se't veu arcutis molt bé, els poros tancats, un brillo especial. Especial. Oli de coco.
1: Coco. Tens els poros tancats?
0: El del nas.
1: El del nas el tens tancat,
0: sí.
1: Eh?
3: Està molt jo crec bé. Que hi ha alguna empresa d'oli de coco?
1: Sí, sí, que està darrere.
5: Estic convençut.
1: Jo també ho penso.
0: Sembla que sí, però mira, no, de veritat. No,
2: Jo he anat ara a la dermatòloga fa poc i m'ha dit que jo oli de coco no. Això
0: no,
2: depèn de la persona. Perquè tinc, per exemple, jo em penso que tinc la pell seca, però no la
0: pell grassosa.
2: No, o sigui, sí, no, la tinc mixta, però l'oli de coco no em va bé.
1: Escolta,
2: no.
1: Estava veient, Ferran, que el llibre és brutal, la portada. O sigui,
5: sí, us agrada?
1: És Batman, allò, amb atac d'ansietat mossegant-se les ungles.
5: Ens hem discutit molt, eh? Ha donat molta guerra aquesta portada.
1: A mi sí que m'agrada molt, és molt xula.
5: No, a mi també, al final m'agrada molt com ha quedat.
1: És molt xula.
5: No, i tot el maquetatge, aquest Kitaero, que és l'editorial que ho ha portat a càrrec, ha fet una molt bona feina.
1: Escolta, ja està a la venda?
5: Sí, sí, ha sortit. Avui és 24, 25?
1: Avui és 25.
5: Ahir va sortir, ahir.
1: El dia de la Mercè.
5: El dia de la Mercè.
1: Ah, quina gràcia.
5: Sí, mira.
2: Però escolta'm, sí, sí. És veritat, podríem fer un debat d'aquesta portada, de la imatge, perquè jo sé que és ansietat, perquè posa ansietat en gran.
1: Clar,
2: però
1: sí.
2: Si no...
1: Et dona una petita,
5: pista.
2: Un apunt. Sí. Però sí que la imatge sola, pues, també podria ser que de sobte té por aquest home.
5: Bueno, és que por i ansietat...
2: Està lligat, és veritat, eh? No volíem acceptar, però té molt que veure.
0: No, li apreten el
1: dos. No volíem acceptar, tu.
5: Ho hem acceptat.
1: Com que no volem acceptar-ho?
2: Però és veritat, perquè jo tinc... Ara no, però he tingut ansietat en algun moment de la meva vida i mai ho he volgut associar a la por. És a l'estrès, a expressió... No, que estic cagada.
1: Ja està.
2: Ja està.
1: Imagina't, pobre Batman. Va, Ferran Casas, tu no t'he preguntat abans de què parlaves?
5: Bueno, avui, mira, us porto un estudi, mira, el tinc al cap, eh? O sigui, el tinc apuntat, però ni ho miraré, perquè ho tinc claríssim, perquè és un estudi que m'ha encantat.
1: A veure...
5: que va sobre la corteza prefrontal, el còrtex prefrontal,
1: sí.
5: En català. Sabeu de què va, això?
1: El
5: còrtex prefrontal. Els nens, sabeu que es veu que són més feliços si il·luminen aquest còrtex prefrontal quan no els donem les coses a la primera. sabíeu això? No. A l'hora d'educar, quan tu un nen li dius ei, no, això no ho pots tenir ara, ho tindràs d'aquí una setmana, doncs el nen això el fa feliç, encara que no ho sembli, el fa feliç. Això està comprovat des de,
3: també és una ansietat.
5: Sí, des de fa molts anys.
3: Ansietat bona.
5: Què ens està passant? Doncs resulta que el còrtex prefrontal cada cop se'ns il·lumina menys. Per què? Per culpa de l'streaming.
4: Clar.
5: M'encanta aquest
1: per culpa de l'streaming?
5: Sí.
2: A veure. Que redueix el cervell.
5: Ara anem a recordar els 90, que estàvem allà. Quina sensació teníeu quan anàveu al videoclub a agafar una pel·lícula?
1: Oh, no, que guai. Oh.
2: Quina agafaria.
1: Eh? Agafes aquella,
5: no hi ha ningú que digui, oi, el videoclub, quin pal. No, era el divendres, ritual, anàvem amb els pares, amb uns amics, triaves la pel·lícula. Però què passava? Que tu anaves al videoclub i deies, avui jugarem Titanic.
4: No hi era.
5: I llavors què et deia el tio? És que no en queden de Titanics, però mira, lloga aquesta, que és boníssima.
1: Clar, tu anaves a Titanic i marxaves com no hi era enfonsat.
5: Totalment.
4: Ens acostem a les 10.
5: Estava acostant perillosament. Clar, què passa? Que s'ha comprovat ara que encara ho tenim tot.
4: Tan ràpid. Tir de pedra,
5: ens passa moment... amb la música, també. Què passava amb la música? Fixos que abans els artistes... aquest m'ha interessat molt perquè ho explicàvem molt bé. Els artistes abans feien un concepte de disc. Per què? Perquè sabia que escoltàvem el disc. I tot el disc era un concepte artístic.
4: Ara no
5: escoltem el disc, perquè on que ho tenim un tiro de piedra, i es veu que perdem tots una mitjana de 15 minuts cada cop que obrim la plataforma de streaming per veure coses audiovisuals, sense saber què mirem. A menys que estiguem veient una sèrie que dius, mira, vaig a posar això i ja està. Entres a Netflix i tens 15 minuts mínim de aviam què poso avui. Pues resulta que tot això fa que el còrtex prefrontal s'il·lumini menys i som menys feliços.
1: Vaja.
3: Doncs a mi m'agrada molt...
4: És fàcil d'entendre.
5: És fàcil, no?
4: Clar, clar. Sí.
3: A mi m'agrada més mirar el catàleg per veure tot el que hi ha, que no pas veure la pel·lícula en si.
4: Perdona un moment.
3: Puc estar una hora mirant tota l'oferta i després ho apago.
4: Perquè tu ets el tipus de...
1: Jo també ho he fet això.
0: Raó, eh?
4: Però perquè tu ets
0: aquest... Jo me'ls ordeno, David.
4: Hi ha una categoria de persones humanes, que en el meu cas, per la meva vida, han sigut homes en general, que quan poseu la tele al televisió i agafeu el mando, no és per veure res.
0: Clar. Ja.
4: És per jugar.
1: Quan
4: hi havia plataformes, fer zapping, que no buscàveu res per veure, era només... Clar, si estàs sol, a mi em sembla collonut. Però estàs amb algú al costat, i ara el que feu és agafeu les plataformes, perquè no és una, són diverses, entrar i sortir de la plataforma, mirar aquestes, anar-ho per categories, i esteu jugant amb allò, us és igual el que facis.
1: Sí, és veritat.
4: Que a mi em sembla, insisteixo...
1: Aquí la Galia no té raó.
4: Molt lloable. Però, quan són dues persones, no pot ser.
2: Clar, l'utris ara és que cada cop són menys dues persones, perquè tothom té la seva plataforma, te'n vas a un quarto, l'altre a l'altre, llavors no molestes a ningú i no et disfrutes tampoc una pel·lícula en companyia.
3: No, perquè més passa allò de... Finalment et decideixes, no? I comences a veure una pel·lícula. I als 20 minuts ja estàs pensant... Hòstia, l'altra aquella...
5: He triat malament, aquella era millor.
3: Hòstia, com seria? No. Com m'ho estaria passant? M'estaria atrapant més que aquesta? Sí. Perquè, clar, el temps és limitat, també.
1: Quant de temps li doneu una sèrie abans de pagar-la, si no us agrada?
4: Jo, capítol sencer, normalment.
1: Tot un capítol, veus?
5: Sí. Ah, jo més.
4: Té que ser molt horrible.
1: Dos o tres capítols?
5: Sí, perquè sempre li dono la paciència de millorar.
2: A veure, si l'han recomanat, tres capítols. Si no és recomanada, jo amb un capítol... Ja ho
4: veig. Jo veig el capítol.
1: O sigui, acabeu el capítol, eh? Per mi el sorprenent és que acabeu el capítol.
4: Sí. Hi ha molt poques coses que no hagi acabat de pel·lícula o un... O sigui, molt poques coses que no acabi. Si he començat, l'acabo.
2: A mi em passa, amb això original m'adormo. Per la nit, o sigui, em va molt bé. Però clar, quan jo la vull veure, però llavors em quedo dormida.
1: Què dius?
0: Que ho acabo tot, però això no.
1: Ho acabes tot, això no, eh?
3: Jo crec que s'hauria de tornar una mica al concepte aquest dels 90.
0: Sí, és veritat.
5: Jo crec que tornarem, estic convençut.
3: Jo crec que hi tornarem, perquè realment és que és veritat. O sigui, tu ara agafes i una sèrie la pots veure tota seguida. Sí. Bé, si la següent temporada surt d'aquí un any, no, evidentment. I això és el que activa aquesta il·lusió.
2: Sí.
3: Que la següent temporada encara no ha sortit. Però és que jo recordo quan era petit, no?, els dibuixos animats, les sèries de dibuixos animats les feien el dissabte.
0: Exacte.
3: El dissabte.
1: A dos quarts de quatre de la tarda.
3: Correcte. I llavors tu, quan acabaves de veure aquell capítol,
4: ja està.
3: Buidor fins al dissabte següent.
5: I l'havies de veure perquè tenies tota la setmana per comentar-ho amb els amics. Clar,
3: sí,
5: si no el veies, tenies un problema.
1: I per pair tanta desgràcia. Perquè, clar, jo recordo un Marco no? el patiment d'aquell nano.
2: Sí.
1: Que, o sigui, ara diem de tal. Però en aquell moment enviaves un nen sol a l'Argentina
2: a buscar la seva mare.
1: Amb un mono li compraves el mico.
4: Perdó, la mare de Bambi moria al minut 2.
1: Ja.
4: I perdoneu, ho hem vist i, bueno, potser bé del tot no estem, però estem aquí, eh?
1: Estem aquí.
4: Que avui en dia els nens s'han d'agafar-los d'en cotó fluix.
3: Aquesta sèrie semblava que tinguessin 300 capítols i potser en tenien 20 només.
2: Ja, ja és clar. Veritat. És
3: però clar, com que la feien un cop a la setmana...
1: Ai, després...
5: Tu quants capítols diries que té Mr. Bean, David? Mr. Bean, quants capítols dius que té?
3: Doncs en deuen ser pocs.
5: 13.
1: 13 només?
4: Una temporada.
1: De veritat? 13.
4: Abans les temporades...
3: Però no et sembla que n'hi ha 60?
1: Però quantes temporades hi ha?
3: No, una.
1: Una només, eh?
4: Verano Azul.
3: Rowan Atkinson va gravar 13 episodis.
1: Sí, però Verano Azul és que l'han posat tantes vegades. 13. No?
3: Sí, està tan curta, Verano Azul?
4: Totes les sèries d'abans duraven 13. El 99,9. Perquè eren 3 mesos.
3: Clar. Clar. Clar, perquè Verano Azul que feien un dia a la setmana.
4: Clar. Diumenge.
3: I llavors els diumenges, i t'havies d'esperar el diumenge següent.
1: Diumenge feien Verano Azul.
4: A la tarda.
1: Jo me'n recordo de... Ui, ara me'n vaig... Era molt petit jo, eh? La Casa de la Pradera.
4: Sí, sí, sí. Era petita
1: jo. La Casa de la Pradera, sí, no, jo era un nen...
0: No havia nascut.
4: També era diumenge, no?
2: A mi deien que m'assemblava amb una nena de la Casa de la Pradera.
4: També era diumenge, no?
2: Que m'assemblava amb una nena.
1: És que em despista el Jordi Esteve. Que eres una nena.
2: Que m'assemblava amb una nena.

0: Home,
1: sí.
2: Home, aquella senyora, la dona de la Rottenmeier.
3: La senyorita Rottenmeier.
0: I Willy Fogg, algú deia Willy Fogg. Home, i tant.
4: Però no era drama, Willy
2: Fogg. No era drama.
4: Willy Fogg no era drama.
0: Bueno, però era un altre dibuix.
1: Però Willy Fogg també tenia 13 capítols.
2: No. Segurament.
1: Ah, segurament. Sí. No fotis.
4: Podríem mirar-ho, està filmint.
1: Semblava eterna.
4: Podríem segurament.
1: Aquí el problema de tot això era quan tu et perdies un capítol.
4: Clar.
1: I encara no hi havia vídeo per gravar.
4: Clar.
1: I aquell dia, no sé, anaves fora i no podies veure el capítol.
2: Ja. A l'època de Willy Fogg potser ja hi havia vídeo.
3: Home, i tant.
1: Sí, com va sortir el vídeo?
0: Al principi no. Després sí, però al principi no. Perquè jo recordo que veia el resum... I era
2: Barcelona, com... 1986. Glòria Galiano ha de treballar a la ràdio. I llavors, el primer que faig pel primer sou és comprar un vídeo per casa.
3: De debò? Jo amb el primer sou que vaig guanyar a la ràdio, Ràdio 80 Serio, no? 90.5, era. Un equip de música.
2: Ostres. Jo vaig comprar el vídeo perquè la meva mare volia veure sèries i no podia tenir la botiga. I el meu pare, bueno, aquestes coses. I llavors va ser un regalo com per tota la família.
1: Clar.
2: I llavors teníem cinta que era... però en veiem una meva mare que reien molt, que era Bellesa i Poder, que era una sèrie infame, que hi havia dos germans guapos, amb una, i hi havia les històries dels germans i dels pares, que també s'enamorava d'un altre i tal, igual. Però nosaltres, el germà Ros, no ens interessava gens, perquè no el trobàvem guapo. Llavors, amb el vídeo era molt bo, perquè tu veies trama del germà Ros.
3: Ens queda una cançó encara per reconèixer, que és la cançó que avui he portat, justament, Glòria Galiano. Mira. Aquesta és boníssima. Oh, m'encanta aquesta cançó.
2: D'altra cosa, no.
3: Sí, sí.
2: Però no. Música bona.
3: A mi em tens molt sorprès.
4: S'ha de dir que la clava sempre.
3: Jo he de dir que... Fan de la Galiano, amb això, eh? Sí, sí. Total, eh?
2: Molta festa. Bona.
3: Boníssima, boníssima.
1: Tornant cap a casa, sonant aquest tema.
3: Sí.
1: Caminant.
3: Glòria Galiano.
1: Et sents guapo i tot.
3: Sí. Espera, mira. Ui, mira.
2: Te canta molt bé. Però és igual, escolta, perdoneu.
3: No, me la vaig a posar jo al meu Spotify, això.
2: Luz Control. I en té més, aquest mateix xicot que canta bé. Ell té uns tatuatges per tot arreu, una cosa excessiva, però canta molt bé. Igual que us vaig a dir una cosa. No us ha preguntat ningú què fas d'aquest pont.
3: Ah, està enfadat. Sí.
2: No faig res! Treballo! Però encara que no treballés, vol fer el favor de que encara que hi hagi 3 dies de festa, no cal anar-se'n a la Cochimbamba. És que la gent és molt pesada, tu dic, vinc a viatjar, i ben lluny. I tu sents per els programes d'aquests de la tele que dan un premi, de quina ira, Nova Zelanda! Què coi has d'anar a fer a Nova Zelanda? A veure kiwis? Que són uns ocells molt lletjos? Però si a Nova Zelanda no hi havia ni mamífers fins que van arribar els polinesios aquests, pobrets, que no hi havia humans ni res. Home, no, a mi m'encantaria ir a Bora Bora. Que ets milionària, tu, a cas! Que has d'anar a fer Bora Bora de pobre amb una motxilla. Que no ho veus, home? Que no hi ha platges més agradables més a la prop. Que no has de fer 12 hores d'avió per anar a banyar-te amb un lloc de merda, perdoneu, eh? No, és que jo, per la... ara em caso i farem un safari a Kènia. Un safari a Kènia. Ha fet una calor, no! Al mig d'aquella setmana farà fresqueta, que esperaves que hi hagués. Mosquits, el que hi ha, molts mosquits. Hi ha un lleó a un quilòmetre que t'envien unes fotos de... Mira, més un lleó. I tu veus una foto, hi ha tots una sorra, una cosa, un tros de jeep, i al final d'un any... Allò del lleó, clar.
1: Un tros de gent.
2: Lleons que estan tots tics, per què no? Sí, perquè ells es pensen que van a la sabana. Van a un pàrquer tancat.
0: Sí.
2: I allà aquests lleons els donen pinços del que sigui perquè estiguin allà dormint i no ataquin, perquè els faltaria, que no els acabin el del rotllo. Bueno, a l'altre dia vaig sentir una que diu no hi vull anar a Corea del Sur. Corea del Sur. I no t'arriba per anar a Japó. Perquè, clar, tothom vol anar a Japó. És de Corea del Sur, però també, perquè no li arribava, ha vist el que valia un taxi al Japó i ha dit, no podem anar, si ens passa alguna cosa. Però llavors la gent se'n va a Japó. No, és que a mi m'agrada molt el friki del manga. Pues compra't còmics. Tu creus que has d'anar? Que se'n van a Japó. Total, per entrar en un supermercat i vinc a comprar una espècie de dònuts de color verd, unes gominoles amb sabors estranys, com uns ganxitos, però que són tous, unes coses asqueroses, que després no els agraden. Tot per fer vídeo de l'Instagram dient «Oi, vamos a probar, que ja t'he de que pots». Burra! És que s'ha de ser lerdo. I llavors van amb un karaoke friki que hi ha unes nenes que van vestides com a col·legiala. Ui, sí, quina gràcia! Em fa una gràcia, adultes vestides de nena! Me pixo de riure!

0: mengen pel carrer coses escaroses que no menjarien aquí, ni cobrant, perquè no tenen calés per anar-se a fotre, perquè jo, si em dius a Japó i em dius, mira, aquest hotel, pupu, i després anem a veure a menjar aquest Kobe, jo vaig a Japó. Ara, $200, 100 grams de carn.
1: Wow.
0: Llavors, si tu pots pagar-ho, vas a Japó. Si no pots, no vagis a Japó, perquè et posaràs en un hotel càpsula d'aquests de merda. Que a mi, ni per tot l'or del món, jo me'n dormo amb un bany al mig del carrer. Em fotre allà dintre, la tiga de la nevera, per la mort de Déu, home. I, perdó, l'altre dia allà, al sum, d'anar lluny, una senyora amb un concurs. No voy a depender lo que ganemos. Yo voy a hacer un viaje con toda la familia. Y entonces, si ganamos poco, iremos aquí a Euro Disney. Y si ganamos un poco más a Orlando, clar. Si ganas más a Orlando, porque al niño hacer 1,000 kilómetros, 10,000 kilómetros del océano, le va a hacer pasarse la bomba. O sigui, que quin de cony de diferència hi ha d'Euro Disney i Orlando? Pues que Euro Disney, si tens un dia lliure, pots passejar per París, i si tu volgués que anessis a veure un museu o alguna cosa, i a Orlando estaràs cantant ranxeres. No me jodes.
2: Uf, avui està disparant sola, eh? No sé si us heu adonat, s'ha disparant sola. Però mira que gust que es queda.
0: Home, sí. És que, per favor, no em vas per
2: semblar. No, no veus? Es queda gust.
0: I ara començarà a preguntar-te què fas per Nadal.
2: Escolta'm, ja he posat la cançó al meu Spotify. Oh, mira, aquesta...
1: Qui era? Com es deia?
2: Teddy Swims, Lose Control. Perdiendo el control.
1: Va bé, eh?
2: Sí, mira que bona. Mira, acabem amb aquesta cançó, sí senyor. Escolteu-me que, re, molt bé, m'aniria a dormir molt inquiet aquesta nit, David Balaguer.
3: Tingues en compte tot el que m'ha explicat.
2: Faré tot, O sigui...
1: Sí.
3: No t'estiris el llit amb la samarreta que portes ara.
2: No, i recordo una vegada, quan fèiem aquest programa al matí, que hi havia les tietes, i que algú va explicar també que fer el llit en quant t'aixeques és un greu error.
0: Ah, sí, que s'ha
2: d'esperar una estona. Hem d'esperar una estona.
1: Tot s'ha de mentir.
2: Escolteu, sí, Ferran, ho sento. Escolteu-me, que ha estat un plaer, segurament, no? Gairebé amb tots. David Balaguer, Vanessa Hogart, Ferran Casas, Glòria Galeano, moltes gràcies. Jordi Esteve, gràcies. Cuideu-vos molt, espero que us ben aviat. Senyors i senyors, que passin un molt bon cap de setmana. Dilluns tornem, ja ho saben, a Ràdio 4, al Pla B. Molt bona nit, gràcies.
4: Són les 10.
5: Ràdio 4. Serveis informatius.
4: Bona nit. L'Ajuntament de Madrid ha descartat la proposta d'Urbagestión perquè Mari Carmen, la veïna de 87 anys desnonada aquesta setmana, pugui tornar al seu habitatge a través del programa municipal Reviva. Segons el consistori, la iniciativa plantejada per l'empresa no compleix les condicions legals exigides per formar part d'aquest mecanisme de lloguer. Malgrat el rebuig, l'Ajuntament s'ha ofert a fer de mediador entre les dues parts per intentar trobar una sortida al conflicte. Els representants legals de Mari Carmen ja han acceptat participar en una reunió prevista per dilluns a la tarda amb la intervenció de l'empresa municipal de l'habitatge i sòl de Madrid. El sindicat de llogateres de Madrid creu que cal anar més enllà i assegura que exploraran totes les mesures habitacionals. Gonzalo Álvarez, portaveu en declaracions a Radio Nacional.
6: Nosotros exploraremos todas las opciones y, insisto, por supuesto, sería una buena noticia que Mari Carmen volviera a su casa, pero es que ese no es el quid de la cuestión. La cuestión es que esto no vuelva a pasar jamás. Eso es lo más importante.
4: Mentrestant, Mari Carmen continua ingressada a l'Hospital Gregorio Marañón. Des d'allà ha fet una crida a mantenir la mobilització en defensa del dret a l'habitatge. La pressió social, mentre no s'atura, el sindicat de llogateres ha convocat per aquest cap de setmana protestes a diverses ciutats de l'Estat per exigir l'aprovació del decret llei d'habitatge. Aquesta és la darrera hora d'aquest divendres 25 de setembre, que també ens deixa altres titulars. El govern central i Junts negocien amb l'objectiu de que el decret d'habitatge que es portarà dimarts al Consell de Ministres pugui tirar endavant al Congrés. Sumar, soci minoritari, té clar que aquest consens només s'assolirà si les formacions cedeixen posicions. Félix Bolaños i Pablo Bustinduy, ministres de Justícia i Drets Socials, respectivament.
7: Estamos hablando con todos los que desean acabar con este problema de la vivienda. Conversaciones privadas, acuerdos públicos.
8: Que evidentemente en este escenario todo el mundo entiende que para que salga esto adelante, pues todas las partes van a tener que ceder algo, como siempre pasa con los acuerdos.
4: El Partit Popular acusa l'executiu d'estar instrumentalitzant el cas de Mari Carmen per guanyar suport polític. La creació de dos nous espais de treball. Aquest és l'únic acord assolit a la cimera educativa impulsada pel govern de la Generalitat. Hi han assistit a tots els grups polítics, a excepció de Vox, i també s'ha parlat d'inclusió, pantalles i lectura. Esquerra, els Comuns i Junts reclamen concreció i participació d'agents del món educatiu, mentre que la consellera d'Educació, Esther Niubó, ha fet una crida al màxim consens.
9: Una reunió molt inconcreta i molt buida de contingut.
10: Però és important que el conjunt o el màxim de formacions polítiques amb el màxim consens social, polític i de la comunitat educativa puguem prendre decisions per determinar quina és l'educació que necessitem en els propers anys.
4: També us explicam que el ple de l'Ajuntament de Lleida ha prohibit l'ús del burca o el niqab en espais públics. La nova ordenança municipal ha tirat endavant amb els vots del PSC, Junts i Vox. L'equip de govern considera que protegeixen llibertats, mentre que Esquerra i els Comuns creuen que és masclista i punitiva. Cristina Morón, regidora, Laura Vergés, portaveu dels Comuns de Lleida.
11: No només limiten conductes, les normes també protegeixen llibertats.
12: No hi ha hagut un diàleg amb la comunitat musulmana, que és un enfocament totalment inútil i que alimenta el discurs de la dreta.
4: Dels tribunals, el jutjat de Viella ha donat 3 dies a la parella de l'arquitecte Josep Joan Pere per pagar una fiança de 80.000 euros i evitar la presó. Durant aquests 3 dies estaran llibertats sense passaport amb prohibició de sortir del país. Si un cop complert el termini no ha disposat la quantitat, haurà d'entrar a la presó. La dona està acusada d'un delicte d'homicidi per la mort de l'arquitecte barceloní a la seva segona residència de Baqueira el 26 de desembre. I un darrer apunt en plan econòmica. A Catalunya, la mateixa cistella de la compra en un supermercat o un altre pot variar en fins a 1.200 euros anuals. Són dades d'un informe de l'Organització de Consumidors i Usuaris. On més es pot estalviar cada any, si es compra el supermercat més barat, és a Barcelona, en 1.820 euros de diferència, mentre que a Vilafranca del Penedès només se'n poden estalviar 830. La diversitat d'oferta de supermercat i la competència entre establiments expliquen aquestes variacions tan grans. Enrique García, portaveu de l'OCU, remarca la capacitat d'estalvi que això suposa per als consumidors a Catalunya.
13: Estas cantidades son muy significativas porque todas superan más del 20% del gasto anual familiar en alimentación. Es decir, esa es la posibilidad que los consumidores catalanes tienen de ahorrar eligiendo el establecimiento más barato.
4: I acabem amb la previsió del temps per demà. A Emet, Noelia García. Bona nit.
14: Bona nit. Demà dissabte a Catalunya continuarà el temps càlid i estable. No s'esperen precipitacions i predominarà el sol. El cel estarà clar o poc ennuvolat amb núvols alts. També durant la matinada núvols baixos i boires al litoral. Baixaran lleugerament les temperatures però continuen suaus. Màximes de 33 graus a Lleida, 32 a Girona, 29 graus a Barcelona i 28 a Tarragona. Durant la propera setmana baixaran les temperatures i no es descarten precipitacions. És una informació d'AEMET.
4: Això és tot per part nostra. Poden seguir informats, ja ho saben, a les diferents emissores de Ràdio Nacional i també a rtv-e.cat. Bona nit i bon cap de setmana.
15: Una greu riuada al Nepal ha provocat la pèrdua de moltes vides i estim que la xifra augmentarà. Milers de persones han perdut casa seva. Amb la teva ajuda, les ONG que formen el Comitè d'Emergència Espanyol podran proporcionar refugi, atenció mèdica i psicològica, aliments, aigua potable i protecció. Dona per salvar vides. Envia visum al 08247 o entra a comitèemergència.org.
5: Ràdio 4, la ràdio que t'escolta.

0: Sota sospita. Amb Laura González.
1: Hola, què tal? Molt bona nit des de Ràdio 4. És el moment de la coartada perfecta. El Sota sospita és un espai d'entreteniment cultural per a ments inquietes. Un espai de conversa, oci, aprenentatge, mirada crítica i de foscor, molta foscor. Al Sota sospita som Cristian Estanescu i Laura González. I tenim ganes de compartir amb tu la nostra proposta des d'ara i fins les 11.

Avui tenim art, mort, història, crònica negra amb el Jordi Corominas i l'agenda amb la Montse Soto.

0: Bass Persuades és el darrer àlbum d'estudi de Zeja, de la cantant estadounidenca Miley Cyrus. Ara, en aquesta nova etapa artística, simplement Miley. I el tema que hem escoltat, Let's Get Married, suposa el dance més melòdic, no?, d'aquest treball, com si estiguéssim encara als anys 90, amb una balada que, de fet, explica la seva història d'amor amb el Max Morando. Així hem obert el Sota Sospita, la nostra coartada. Anem a l'agenda cultural. Un dels avantatges que tenim aquí al Sota Sospita és que podem demanar, pobres que no tenen temps mai, però són així de complidores, les companyes de cultura dels serveis d'informatius. Escolta, què fem aquest cap de setmana? Què s'ha estrenat? Què hi ha de nou pel que fa a la cultura? La Montse Soto, la Marta Orquín i l'Agnès Batlle es passen la setmana cobrint esdeveniments que després expliquen en els butlletins, en els informatius, i vam pensar, i per què no ens expliquen també aquí al Sota Sospita, amb la calma del diàleg també, no? I així podem agafar idees de cara, doncs, a quina obra de teatre anem a veure, quin llibre comprem, quina expo mirem amb la nostra propera cita, el que sigui, i llavors, entre forat i forat, la Montse la tenim aquí a l'estudi. Què tal, Montse?
1: Què tal, Laura?
0: Que bé.
1: Moltes gràcies per tenir-me.
0: No, moltes gràcies a vosaltres i a tu en aquesta setmana perquè vens amb un munt de papers. Clar, perquè, per exemple, on has anat aquesta setmana?
1: Doncs mira, aquesta setmana et faig un petit resum. He anat, d'una banda, a un teatre lliure, que és una exposició que es pot veure en el Palau Robert de Barcelona i que és brutal, us la recomano, perquè són 5 instal·lacions d'escenògrafs primordials del lliure, de la història del lliure. Sabeu que aquest any el lliure fa 50 anys.
0: Clar.
1: En segon lloc, també he anat a un altre tema del lliure, que en aquest cas és Tot fent la vella Helena, que és un espectacle teatral que es pot veure al Lliure de Gràcia i que són una gent que han estat dormint durant una setmana en el hall del teatre i que des del 22 estan representant aquesta obra i estaran 3 setmanes rememorant l'esperit aquest inicial que va crear el Lliure de Gràcia. També ha anat, bueno, he parlat de la Setmana del Llibre en Català, que,
0: evidentment,
1: com sabeu,
0: sí,
1: ha sigut és una de les grans
0: cites imprescindibles,
1: cites del calendari cultural, i en aquest cas també he entrevistat alguna autora, com en aquest cas la Care Santos, que treu novetat i volia parlar-vos del seu llibre. I per últim, en una exposició que he anat a Caixa Fòrum, que és la nova exposició o disposició de la col·lecció.
0: Doncs va, comencem per un teatre lliure.
1: Un teatre lliure.
2: El batec de la vida. El teatre és un munt de fantasmes. I el que veureu ara és, d'alguna manera, la presència d'aquests fantasmes. El teatre dura un instant. I a la vegada és evidència de la vida. Com la poesia. La fa evident. I veureu que aquesta instal·lació també és un homenatge. Per mi, i per donar la subjectivitat, però soc missatger. Soc missatger d'un instant meravellós, que va ser el convit del Fabià Puigcerver acompanyar-lo a realitzar una sonografia, que va ser l'estrena mundial de l'obra de Federico García Lorca, El Público, dirigida per Lluís Pasqual. I aquesta instal·lació fa homenatge a aquest instal·lació, a l'inici del Público, perquè crec que és la millor manera de convidar a tot el recorregut. Veureu que és sobre un territori, un espai de cendra. Jo crec que tal vegada la cendra és el testimoni d'aquest batec del teatre de 50 anys, perquè el teatre dura una nit i a la vegada tota una vida.
1: Ai, és que és poeta,
0: sí,
1: és poeta, eh? I escenògraf, i es nota.
0: Explica'ns què escoltàvem.
1: És el Frederic Amat. El Frederic Amat és un d'aquests 5 escenògrafs d'aquesta primera instal·lació que podreu veure en el Palau Robert de Barcelona. És 7 autòmats sobre una gespa, podríem dir, en aquest cas, de cendres. Ell ens deia, citant el gran Leonard Cohen, que cal cremar la vida, i això és algo que ens recorda aquesta instal·lació, que ens fa, doncs, aquest homenatge al Público de Lorca, que va ser una de les primeres obres que en Frederic Amat va fer conjuntament amb el Fabià Puigcerver, perquè, com sabeu, el Fabià Puigcerver va ser un dels fundadors del Teatre Lliure i era escenògraf i també figurinista, però una de les vessants més conegudes és de l'escenògraf. Aleshores, aquesta va ser la primera de les instal·lacions de l'exposició. A mi m'agradaria també que escoltéssim a 2 persones més. Una és la Montse Amanós, que converteix als terres de les primeres escenografies històriques del Lliure en talons. Per què? Perquè a l'escenari del Teatre Lliure, quan va ser fundat el de Gràcia, sí, el Fabià Puigserver va fer una disposició amb públic a quatre bandes. Aleshores, no hi havia espai per posar escenografia,
0: clar,
1: talons.
0: Clar.
1: I què feia? Doncs ell dissenyava uns terres brutals, magnífics, i podeu veure des d'una gespa artificial d'aleshores que no hi havia, com ara...
0: La tecnologia, no?
1: 30.000 gespes diferents, no? N'hi havia una, i ell feia que aquella gespa semblés més orgànica que mai, amb petites muntanyetes i flors, o, per exemple, doncs, talons dels muntatges més històrics que et puguis imaginar. De la Montse Menós, que ella també és escenògrafa, ens en parla.
3: Aquest terra es convertia en el fons de l'escena. A part de ser orgànic, a part de que es tocava, que es trepitjava, també expressava el que moltes vegades expressem amb talons, amb fondos, amb altres elements, no? Llavors a mi se'm va acudir la possibilitat d'agafar aquests terres i aixecar-los, és a dir, d'alguna forma aquests terres han fet com de taló, de fons, de molts espectacles.
0: Els converteix en taló i en quadre, com aquell
1: en
0: que
1: quadre,
0: diu, no?
1: I a més posa un mirall i té una màgia, aquella instal·lació
0: no?
1: Preciosa. Els altres dos escenògrafs fonamentals que podreu veure en aquesta exposició del Robert són el Max Glenzel i el Lluc Castells, que han centrat les seves instal·lacions d'una banda a una dedicada als escenaris que ha tingut, les seus que ha tingut el Lliure, no? I en aquesta màgia, no?, de que quan tu entres en un lloc fosc, puja el taló i comença l'acció. I l'altra instal·lació, en aquest cas la del Lluc Castells, fa un homenatge a tots els oficis no tan visibilitzats del món del teatre, en aquest cas del Lliure, amb una mena de taula on disposa, com si fos un bodegó, tots el... jo què sé, un telèfon, el walkie-talkie dels regidors.
0: Sí, tot l'atrets o...
1: Tots els instruments que fan servir cada una d'aquestes professions. La planxa
0: de
1: vestuari. Doncs tot allà centrat en una taula. I per últim acaben amb els vestuaris amb 40 figurins preciosos. Si et sembla, sentim el Max Glenzel parlar-nos d'allò que et dèiem de la foscor i de la màgia del teatre, que és el que reprodueix.
4: Aleshores, el que proposo és un petit viatge entre la foscor creada, l'artifici d'aïllar-se de l'exterior per generar la capacitat de... o per generar un espai que, com deia Fabià Puigserver, fos de somni indefinit i perdut en el temps, que era una frase preciosa de com definir allò que passa quan entrem, fem un pas a una sala de teatre. I com això, alhora, és paradoxalment, s'aïlla de la ciutat per generar aquestes condicions, però, en canvi, d'alguna manera, ens obre també a la ciutat i dialoga amb la realitat, amb la vida que hi ha fora.
0: No marxem, no, del Lliure?
1: No marxem del Lliure perquè, a més, coincidint amb la inauguració d'aquesta exposició, doncs també s'ha estrenat Tot fent la Vella Helena, que és aquest espectacle que et comentava, que ha fet doncs aquesta companyia del col·lectiu Miserable, on el que fan és abocar l'esperit cooperatiu, transgressió i passional d'aquesta companyia fundacional del Teatre Lliure. Escoltem amb Miquel Mas i Fiol.
5: La Vella Helena!
6: 22 estem.
7: Anirem.
5: Visca!
8: Visca la barata de Gaudí, visca el pa i visca el vi.
9: Fem un homenatge molt guapa. És a dir, jo crec que se sentiran molt interpel·lats, perquè jo tens la sensació que, i és una cosa que va passar el dia que ens van retrobar amb la Munsa, el Canyit, amb Blai Llopis, Nima Colomer, en Carles Puertolas, tot aquell, va ser molt guapa aquella trobada, perquè van ser com a dues hores de, ostres, és que no hi ha generacions, a tots ens uneix un fil, que és aquest fil del teatre, de totes les persones que han fet teatre o que ens agrada el teatre, ens uneix aquest fil, i va ser molt guapa. Jo crec que en algun moment jo crec que diran això és una bogeria, i en alguns altres jo crec que els hi agradarà. A veure què diuen. Li poden demanar, després l'analitzaran, a mi que en troba.
10: Ui. El Pere, crec, m'han dit.
9: Avui, Pere... Oh, sí, era una sorpresa!
11: Era la sorpresa! Era la sorpresa!
12: La sorpresa era aquesta.
9: Avui vam Pere Planella, sopar de a dinar de Rosa la Cubana i el Fritz. Sí.
5: No, anava a dir, justament ens han dit l'equip tècnic del teatre que la sala Miralls, l'esperit que està obrint portes, està llançant cantimplores i està fent de les seves, és l'Anita. Llavors, a veure si ens dona el seu vistiplau, beneplàcit, quan fem l'obra.
7: Vinga!
11: I així ho vam fer, no? Per gràcia, en contacte amb els esperits de l'Anna Lizaran en el Teatre Lliure i pel barri de Gràcia, doncs demanant als veïns dels balcons que vinguessin a veure tot fent la vella Helena, i també us ho proposem a vosaltres perquè té molt bona pinta aquest espectacle.
0: Que bé, i que bé que s'ho passen, també,
11: sí,
0: amb tota aquesta
11: guai,
0: proposta original. Està molt bé, està molt bé.
11: Deien que s'havien emportat una ouija per contactar amb els esperits, però no es van atrevir, i mira, els hi han passat coses. L'altra coseta que us volíem explicar és la Setmana del Llibre en Català, Laura, que a més doncs és el gran esdeveniment de la cultura catalana aquests dies a Barcelona. Està fins al 27 de setembre al Passeig Lluís Companys. Doncs hi ha tot tipus de llibres.
0: Sí, presentacions, activitats de tots tipus de gènere, etc.
11: Però a mi vaig anar a una presentació d'un llibre molt especial, que és el de la Care Santos, que és Buidar la casa. És un llibre que connecta molt amb el seu llibre anterior, on parlava doncs de la història d'amor dels seus pares, i aquí en aquest cas ella parla de buidar la casa de la seva mare morta. L'escoltem.
12: La meva mare va morir un 13 de febrer i vam haver de deixar el pis en 3 mesos. Això vol dir que em va agafar tot el pre-Sant Jordi, el Sant Jordi, clar, una època per nosaltres, per tots nosaltres, molt moguda. I que jo no tenia temps de seure'm a escriure de manera organitzada a l'ordinador un llibre professional, diguéssim, no? Però en canvi tenia molta necessitat d'escriure el que m'anava passant. I vaig començar a escriure a mà, en quaderns, amb ploma, que és com a mi m'agrada escriure. També crec que això per mi va ser un procés, potser fins a cert punt terapèutic també, però molt emocional i que necessitava molt. I crec que va ser important aquest detall, no? Que era que jo vaig començar a escriure, doncs com a l'adolescència vaig començar a escriure, perquè ho necessitava desfer-me de tot allò que estava sentint.
11: Un llibre escrit a ploma, que té 1.700 plomes, la Care Santos, aquí.
0: Déu-n'hi-do. Sí. I que emotiu, no? I que íntim, també, a moda de diari, gairebé, no? Amb això de buidar la casa, que ha estat la teva llar durant tants anys. Editat amb columna.
11: A més, ella explica que sempre ha sigut una persona que s'ha preocupat molt pels objectes, per la part ritual que té cada objecte, i que, a més, doncs, clar, va tenir molt poc temps per escriure aquest llibre, perquè havia de buidar la casa en 3 mesos, i d'aquí que fes aquests petits esquetxos, aquests petits textos vinculats a un objecte, que és el que hi trobareu aquest llibre, i que tenen la preqüela en una secció que feia per el setmanari 14 del diari Ara amb l'Eva Piqué, i ha afegit un 30% més de material
0: molt bé,
11: nou.
0: Molt bé.
11: I també us volem parlar d'art.
0: Això, anem al Caixa Fòrum.
11: A Caixa Fòrum Barcelona el que feu és veure la nova exposició que han fet de la col·lecció, que rastreja una mica l'empremta de la història de l'art amb la creació contemporània. És un joc, Laura, la veritat és que per anar amb els nostres fills seria
0: sí?
11: una bona activitat, perquè hi ha com una mena de peces que et donen al principi, on el nen va donant voltes i pot juntar doncs diverses obres d'art, i el que fa és parlar de com els creadors s'han enriquit els uns dels altres al llarg de la història de l'art, i trobareu doncs uns vincles molt especials. Si et sembla, escoltem el comissari d'aquesta exposició.
13: Se basa en una idea que sorprenderá, esperamos, a mucha gente, y es que el arte contemporáneo, a pesar de que se percibe como gran ruptura, como un arte que está aislado de su linaje, de su genealogía, en realidad tiene vínculos muy fuertes con la historia del arte. De manera que hemos reunido una serie de piezas de la colección de la Caixa, de los años 60 hasta la actualidad, en las que hay alguna referencia explícita o implícita a alguna otra obra del pasado. Esto además en la exposición está explicitado en una serie de cartelas donde vemos la reproducción de aquella obra, que puede ser desde un Rubens hasta un Picasso, a la que remite cada una de ellas. La idea detrás de esto, digamos, ese concepto que a mí me gusta mucho, de que el pasado es imprevisible. Es decir, lo percibimos como algo que está cerrado y escrito, pero en realidad los artistas nos ayudan a entender que hay maneras de interpretarlo que son nuevas y sorprendentes. Y a entender también, de paso, cómo la mirada que ellos arrojan sobre la historia del arte es diferente a la que arrojamos los espectadores o incluso los comisarios e historiadores del arte.
11: La veritat és que és molt divertida, molt interactiva amb el públic. Hi ha una instal·lació central que, doncs, que fins i tot has d'entrar a quatre grapes, allò de genolls, i entres a tot un món, i el que fa és interaccionar. I trobareu obres, doncs, de, no ho sé, del Barceló, de Tacitadín. Hi ha moltíssimes obres contemporànies que formen part de la col·lecció i és aquesta nova disposició.
0: I que interessant això, no?, que facis partícips també als nens, als infants, perquè puguin començar llavors a tenir aquest gen de l'art, aquest interès, no, per la creació.
11: I entendre que al final en l'art tot té el seu inici i que ningú s'inventa res de nou, sí. Que tots ens inspirem els uns amb els altres. Mm-hmm. A mi m'agradaria acabar, ja que hem parlat de la Setmana del Llibre en Català, amb un artista que és una cantant, que és la Ivette Nadal, que va presentar ahir el seu nou disc a la Setmana del Llibre en Català, el cicle Llibre Sons, organitzat per Enderroc. El disc porta per nom Això serà tot, i volíem, doncs, mostrar-vos quin és un dels seus primers temes, titulat Mai les ales. És un disc molt especial on ella, doncs, ens parla d'un moment en què ha hagut de conviure amb una realitat vital nova, amb una malaltia complexa, però que el seguir fent camí i el viure sempre acaba persistint.
0: Doncs amb la Ivette Nadal, tot escoltant-la, li diem a la Montse Soto moltíssimes gràcies per aquest recull de l'agenda, per tanta feina feta. Ens retrobem d'aquí uns dies.
11: Fins aleshores, gràcies.

Maila Sales i Bet Nadal, ja sabeu també que aquest cap de setmana, tot i que no ho hem dit ara, però és més que evident, teniu un munt de concerts i altres activitats amb motiu de la Mercè 2026, que va començar ahir amb el pregó, a més de la nostra sommelier, la Meritxell Falgueres i el seu pare, el Toni Falgueres. Continuem al Sota Sospita.

0: Jordi Corominas cada setmana ens proposa històries fosques de la realitat i de l'art, podríem dir, no? Aquest doblete.
1: Combo, sí. El combo art, art crim, crim crònica negra de Països Catalans, i al mateix temps, diguem, art relacionat amb la mort, l'assassinat. Trobant, diria jo, a més, pintures i fotografies també que la gent normalment no s'espera. Perquè tu deies, parlarem de mitologia, parlarem de religió, però la idea també és, diguem, mostrar pintures més o menys contemporànies que la gent no s'esperi, perquè estem molt acostumats al que són fotografies, al que són pel·lícules, i en canvi, diguem, que hi ha una tradició pictòrica on els morts, els assassinats i tot allò que abordem aquí és molt present.
0: Llavors jo el que us recomanaré quan estiguem sobretot a la segona part de la sessió del Jordi és que si teniu un moment, quan ens digui de quin quadre ens parlarà o de quin, de quina imatge, doncs fas un Google i llavors t'ubiques perfectament, no? Perquè sempre ajuda a la comprensió, però vaja, no és imprescindible, però sí que és millor.
1: Ho recomanem.
0: Sí que millora l'experiència,
1: diguéssim. A veure, és ràdio interactiva, com portem fent des de fa anys, però primer sempre comencem amb,
0: Vinga,
1: el crim.
0: Vinga, va, Crònica Negra Catalana.
1: Any 1981.
0: Any 1981, d'acord.
1: A abril de l'any 81, la localitat és Canovelles, que per qui no ho sàpiga, es troba a tocar de Granollers.
0: Sí.
1: És un, a veure, és una, un poble gairebé, i que ens perdonin els de Canovelles, jo el conec perquè, diguem, tinc relació amb localitats de prop, més aviat de carretera, no? A vegades tu hi passes i el veus. Però què passa? Doncs resulta que hi ha un matrimoni. L'any 1979 havia guanyat la loteria.
0: Sí.
1: Havia guanyat la loteria, havia guanyat, que a més, penseu una mica, 18 milions de l'any 1979. És una barbaritat.
0: 18 milions de pessetes, clar, però era de pessetes,
1: no,
0: eh?
1: No, d'euros, no d'euros.
0: De que no sé quants euros són, però era, és igual, era una passada de diners.
1: Era una barbaritat, sí. Era una bogeria.
0: Sí, perquè en aquella època tu pensa que un pis, per exemple, podria costar un milió, tres milions...
1: Més un milió que tres. Sí, més un milió que tres,
0: perquè... Més o menys.
1: Es veu que tot comença a pujar més...
0: De pessetes, eh?
1: Sí, exacte.
0: Una vivenda podia costar més o menys això, un milió de pessetes. Llavors, clar, si et tocaven 18 milions de pessetes...
1: Podia ser multipropietari.
0: Hòstia, eres molt ric, eh?
1: Clar, eres molt ric i penseu, a més, una localitat, com deia, Canovelles, petita, on més o menys tothom es coneix. Què passa? Que dona la casualitat que aquest matrimoni guanya la loteria i al cap de poc temps són pares. És a dir, neix una nena, que és l'Anna Maria Puerto, i bé, tot sembla pura felicitat.
0: Sí.
1: És a dir, gent reconeguda, jove, que dinamitzen...
0: Afortunada, però ja afortunada. Sabeu, si aquest és un espai de Crònica Negra, això s'espatlla ja.
1: Això ha d'acabar malament, no és pas cap conte de fades, per desgràcia.
0: Sí.
1: I el que tenim és que de cop i volta, el 16 d'abril de l'any 1981, es veu que la mare es despista o surt fora de casa... tranquil·lament. Això també és molt important, eh?
0: Sí.
1: Per què? Perquè recordeu que ara estem en aquell món, sobretot si viviu a les ciutats, on les alarmes són preponderants, on gairebé sembla que si no en tinguis una estiguis fora de joc, perquè, clar, ens venen que hi ha una perillositat arreu, no? Doncs a l'època encara estem en aquell fenomen que és tan bonic i que existeix a molts pobles, que és el de les portes obertes.
0: Ja.
1: És a dir, jo em confio. Per què? Perquè per què m'ha de passar res dolent a mi? Si tothom em coneix, sí. Els veïns són bons... Doncs bé, es veu que la mare surt 20 minuts.
0: Bueno, però la filla és molt petita, o sigui que entenc que igual va a buscar el pa i...
1: La filla té 11 mesos.
0: I està dormint a migdiada i va a buscar el pa o alguna cosa així.
1: Mira, aprofito un momentet, que la nena està tranquil·la, torna i no hi és. Clar, torna i no hi és.
0: Algú la segresta.
1: Aquest és el tema.
0: Ja.
1: Aquest és el tema bèstia, que torna i... A veure, ells vivien en un carrer... diguem, prou cèntric del poble, però a veure, és que en realitat ningú havia de segrestar la nena. El que m'han explicat a mi persones de pobles propers és que passats 45 anys llargs, la gent encara se'n recorda d'això.
0: No, és que això no t'oblides, vull dir, si tens prou edat no t'ho n'oblides d'això.
1: És un d'aquells casos que potser no són tan populars, però que dins de l'imaginari col·lectiu del moment van causar molta commoció. De fet, fins i tot, pel que tinc entès i pel que he llegit, el governador civil de Barcelona va haver de dimitir.
0: Sí.
1: Per tema de coordinació de forces de l'ordre, impossibilitat de localitzar la nena. I bé, van passant els mesos. Hem tingut la sort de localitzar, en certa manera, i sense en certa manera, el que és un arxiu força complet. Es mostra que hi ha una recerca molt, molt intensa, però van passant els mesos i finalment no hi ha un desencadenant tràgic fins a mitjans de juliol.
0: El tema és que, pocs dies després d'aquesta desaparició, li hem dit segrest perquè els pares reben unes notes i els hi demanen 12 milions de pessetes per tal de tornar a veure la seva filla, perquè els hi retornin.
1: Ah, exacte.
0: A partir d'aquí, clar, doncs la policia lligarà caps, perquè diuen, evidentment és algú que sap que els hi va tocar la loteria, llavors podria ser del clar. Seu entorn proper, i és evident que és un segrest perquè hi ha una demanda de rescat.
1: Sembla que hi ha diners pel mig.
0: Sí.
1: El problema
0: quin és? Després veurem, de totes maneres, que ni la mare havia sortit ni res, perquè la mare després se sap que havia anat a estendre la roba.
1: Sí, havia anat directament a...
0: estendre la roba. I la persona de la que ens parlaràs a continuació, que la van considerar culpable, li havia robat les claus de casa. O sigui que tot això s'embolica bastant, però vaja, explica'm.
1: Hi ha una rumorologia inicial que després, sí. Exacte, de mica en mica es van, a veure, els fets, diguem, van agafant llum.
0: Sí.
1: Què tenim? Doncs tenim que al final la culpable, la persona que dius que li havia agafat les claus, etcètera, etcètera, era una dona de 32 anys que vivia a 25 metres del domicili. Clar. On va desaparèixer l'Anna Maria. Aquesta persona es diu, pel que tinc entès, Luisa o Lluïsa Cunill, tenia 32 anys. De fet, era amiga de la família.
0: Ah.
1: Clar, era amiga.
0: Per això sabia que els havia tocat la loteria, per tant.
1: I regentava una llibreria, papereria, quelcom que a l'època, recordeu, que era bastant popular. És a dir,
0: doncs sí,
1: funcionava
0: perquè...
1: com als barris molt bé, això.
0: Sí. Era un lloc que els nens i nenes freqüentaven molt en general, no? La llibreria, papereria.
1: Exacte.
0: Els pares i mares també. Doncs anaves a comprar un xiclet, anaves a comprar un diari, una llibreta, un bolivic...
1: Qualsevol cosa. Bueno, sí. hi havia els xiclets, també.
0: Sí, per això els xiclets... tenien de tot.
1: I el cas és que ella tenia fama, la Lluïsa Cunill, de tenir molta afició als nens.
0: Ah, però de ser molt amable, en el bon sentit de la paraula.
1: De ser molt amable, de regalar objectes, de ser generosa amb ells. També, dins del tema de les fonts, es menciona que, a veure, doncs sí, ella va tenir una infància força dissortada.
0: Uh-huh.
1: Això sí que és cert, que podria explicar també determinats traumes. Va passar uns quants anys a un orfelinat.
0: O sigui que hi ha un trauma d'infància, diguéssim.
1: Sí.
0: I a banda, es veu que era una persona que no tenia gaires llums.
1: No, tenia una part de desequilibri,
0: exacte. I com havia tingut una infantesa molt, molt, molt dura, i després va acabar sent adoptada, crec que per una família molt rígida...
1: Catòlica.
0: I molt... bueno, que la feien molt infeliç, doncs ella es va casar molt jove per tal de fugir d'aquella llar d'infantesa, diguéssim, no?
1: I, de fet, va tenir dues criatures.
0: Però dos nens.
1: Sí, perquè volia nena.
0: Ella volia nena, llavors va dir, ah, doncs mira, me n'agafo aquesta.
1: Ella volia nena, va agafar l'Anna Maria, i el que sabem és que ja el primer dia, que això, a veure, per desgràcia, ho hem vist no només a la realitat, sinó també moltes ficcions, al final acaben mostrant, diguem, una operació semblant, és a dir... Hi ha una persona que segresta una criatura, no té cap mena d'habilitat per gestionar la situació. En aquest cas, em sembla que li fica una espècie de drap amb llana,
0: bueno,
1: a la boca.
0: Bueno, és que la nena va començar a plorar.
1: Clar.
0: I quan va començar a plorar, ella, doncs perquè no se n'entarés la gent, li va tapar la boca. I de tant tapar, doncs la va escanyar.
1: Va acabar ofegada.
0: Sí.
1: Va acabar ofegada i llavors sí. El crim, que això ho explica una persona a la que jo diria que tu també li tens prou afecte per com narra, diguem, tots aquests temes, que és el Xavi Teros.
0: Sí.
1: El Xavi Teros, que ho explica molt bé.
0: Molt.
1: El defineix com el crim de a veure, del lloc aquell on fots allò del detergent. Saps? Com de la boca del detergent.
0: Ah.
1: Sí, sí,
0: de
1: sí.
0: De la rentadora?
1: De la rentadora, sí.
0: Ah.
1: Per on va posar el cos de la criatura.
0: Val, d'acord.
1: La Lluïsa Cunill.
0: Sí, jo el que estic llegint en algun dels articles que tenim aquí que es fan ressò d'aquest cas, això, vull dir, ella s'endú la nena perquè volia tenir una nena i potser no hi tocava molt, però clar, la nena es desperta, es posa a plorar,
1: sí.
0: O sigui, sense parar, i com no l'aconsegueix fer callar, llavors és quan li tapa la boca amb una llana i amaga la nena, en principi, dintre d'un armari.
1: Sí, però...
0: I llavors és l'endemà... Clar, molt tapada, molt apretada, molt tal, és quan s'adona de que l'ha matat.
1: I la fiquen al tambor del detergent.
0: I llavors, exacte, en el tambor del detergent, en una cantonada del garatge, i per tal de desviar l'atenció, ella...
1: Escriu les notes,
0: exacte, demanant un rescat, doncs, per intentar fer creure que la nena està viva i que la té, doncs, algun desalmat.
1: I tot es precipita, com dèiem, el 13 de juliol, que és quan els diaris, diguem, es fan ressò de la detenció de Lluïsa Cunill. Ella en un primer moment confessa, després desconfessa, i després, de mica en mica, ja assistirem a el que aquí ho hem explicat alguna vegada. A veure, el que és interessant en aquests casos, i a més, tal com ho fem així picadet, és explicar una mica qui eren les persones, com passa el crim i quina és la...
0: El context, no, també?
1: Sí, el context que al final sempre el posem, perquè, clar, una persona sola no explica un cas. Necessites entendre el món on viu, no? En aquest cas, clar, s'ha de dir que l'impacte, i això ho hem mencionat anys enrere, però ho tornem a fer perquè es vol recordar-ho. A les persones, quan hi ha crims, l'impacte de que siguin nens sempre és profundíssim. I en aquest cas la commoció va ser fatal. Tot dura d'una manera molt més lenta que avui en dia, perquè hi ha un judici, i finalment el que sabem, a més amb declaracions altisonants, els diaris, com dèiem, fent-se ressò no només de la detenció, sinó també del procés judicial, el que trobem és que ell al final la condemnen a la Lluïsa Cunilla a 37 anys de presó. Uh-huh. 37 anys.
0: I les ironies del destí. Ella acabaria posteriorment a Batràs i a la presó, justament a la llar d'infants de la presó. És a dir, cuidant els fills i filles d'altres preses internes com ella.
1: I en aquest cas, com dèiem, per resumir una mica, el que és molt important és que, clar, any 81... directament ja tenim uns mitjans de comunicació forts, però encara no hi ha el bombo tan contundent d'avui en dia. Uh-huh. Tot va més a foc lent, però és això. Si cerqueu, per exemple, i us ho recomano molt, si voleu saber més, si voleu llegir articles, que a vegades és més recomanable que veure documentals, perquè et capten molt el moment.
0: Sí, correcte.
1: Qui té una hemeroteca sensacional de tots aquests casos de la zona és l'Ajuntament de Granollers. Uh-huh. Ho recomanem perquè podeu llegir els PDFs i entendre millor el que deia la Laura, el context, i com el periodisme de l'època tractava tot molt fil per randa al moment, però sense aquesta velocitat nostra de la darrera hora, que a vegades ens impedeix potser pensar una mica més i elaborar les peces com potser el lector o l'oient requeriria. Bé, és un cas força interessant,
0: sí,
1: que a més
0: amb alguns
1: no
0: dels
1: cau
0: articles
1: lluny.
0: Explica molt bé les seves confessions, com és el procés judicial també, després, per exemple, la quantitat de testimonis que van arribar a interrogar, no?, de l'entorn,
1: sí,
0: tant de la família com de la Lluïsa, no? I, per exemple, el que crida molt l'atenció és un jove que es deia José Pastor, que en aquella època tenia 21 anys, i el van detenir i el van acusar d'estar implicat. Ell, en aquell moment, va ingressar a la presó model de Barcelona, suposadament per encobrir els fets, però ell el que explicava és que tenia molt clar que era una dona. Era una dona, a més coneguda i que havia sospitat d'ella, perquè en un parell d'ocasions ell que devia doncs, flirtejar amb la delinqüència, havia rebut a través del telèfon propostes d'un negoci molt fàcil, que eren recollir una bossa, era una dona coneguda, que va, una veu que va reconèixer, recollir una bossa i li donarien 1.000 pessetes. Llavors, clar, a partir d'aquí és que ell va dir, no, és que sospito d'aquesta dona. Però bueno, es veu que no li van fer cas.
1: No li van fer
0: en
1: cas.
0: Aquest pobre jove.
1: Però bé, finalment va ser la Lluïsa Cunill, que també entra dins d'un altre factor que anirem mencionant tots els divendres, que és com normalment els crims solen dur nom i cognom masculí. I hi ha un 10% que són femenins.
0: Sí. Llavors, una altra cosa és com eren les penes de l'època. Vull dir, tot i que el Ministeri Fiscal i l'acusació particular demanaven 45 anys de presó per la Lluïsa Cunill, la legislació del moment no permetia la privació de la llibertat més enllà dels 30 anys.
1: Més d'allà, 30 anys.
0: Llavors, entenc que si la Lluïsa Cunill, no sé què d'allò, però ja hauria de ser fora.
1: Sí, crec que sí que és fora ja. Que és fora, perquè a més el que està dient la Laura és que, clar, no fa tant d'allò que coneixem com la presó permanent revisable, que augmenta la pena fins a 40 anys. Però en aquella època també, ho recordareu tots, hi havia aquelles penes mil·lenàries pels terroristes d'ETA.
0: Sí, això sí, que els hi... 855 anys,
1: clar,
0: o coses així,
1: és
0: no?
1: Única. Claro que sí, guapi, però no tenia cap mena de...
0: Bueno, però era la manera, no?
1: Era de la forma de mostrar exemplaritat. Anem a
0: dir-ho així. Doncs avui, mira, acabo de comprovar, si encara que sigui... O sigui, la última notícia que veig d'ella és del 2018, que expliquen que efectivament ella va quedar lliure després de complir la condemna, evidentment, i no sé què serà d'ella actualment, però vaja, que va sortir de la presó un cop va complir doncs, la condemna que li havien imposat.
1: La pena i els fets queden, i del crim real passem a l'art

0: I en què ens hem de fixar avui? Quin serà el punt de partida? Wow. El quadre, entenc?
1: Avui podem dir moltes coses directament, perquè el quadre hi ha gent que el coneix com la violació, però, per exemple, el seu autor... Però el seu autor preferia que li diguessin interior, interior.
0: Ah, interior. Val,
1: interior. L'autor, sí. Sorpresa, perquè jo crec que aquest és un punt que moltes persones ignoren, és Edgar Degas. Això a on ens du? Vosaltres us imagineu a Degas sempre amb ballarines, sempre des d'un impressionisme molt recognoscible, fins i tot la famosa estàtua de la ballarina, a sí. Més... el reconeixeu al Museu d'Orsay de París, que és el temple d'aquest període pictòric, i és molt popular Edgar Degas. El que passa que també té, més enllà de, diguem, d'aquesta part lúdica de mostrar l'oci del segle XIX, ell també tenia una vessant de mostrar la burgesia de manera crítica. I el que veiem aquí, com us dic, és una pintura d'un moment on ell ja no és tan jove, però encara no ha començat amb el tema de les ballarines, és l'any 1869, i el tenim a Filadèlfia, oi? Ho confirmes? Diria que sí que és el quadre del Museu de Filadèlfia.
0: Hosti, no sé, tio, vaig a...
1: Em sembla que sí, perquè ja saps que jo parlo de memòria moltes vegades.
0: A veure, vaig a buscar-ho.
1: Confirmem
0: els datos. Sí, la pintura està al Museu de Filadèlfia de l'Art, efectivament.
1: Exacte.
0: Allà està.
1: Aquí, gol, minut 47 de partit.
0: A veure, interior, us explico. L'escena mostra...
1: És una passada.
0: Una habitació mal il·luminada. Hi ha una làmpada a la taula. Quin horror de paraula.
1: Làmpada.
0: O sigui, no hi ha paraula que m'agradi menys.
1: És de patada,
0: en fi, sí, és de pedanteria absoluta, però vaja. Llavors, a l'esquerra, veus una dona mig asseguda, podríem dir, i hi ha un contrast molt gran.
1: És estranya la postura, per
0: sí,
1: això.
0: És una, sí, però està com una mica ajupida, podríem dir. I llavors està separada d'un home que està a la part dreta.
1: Un home enorme.
0: Sí, i que està com bloquejant, d'alguna manera, no està just davant de la porta de sortida d'aquesta habitació.
1: Sí, a veure, de fet, la llum dona és molt clau a l'hora de transmetre un mal rotllo, perquè sí. Que ja està passant quelcom molt tèrbol.
0: O sigui, hi ha l'home recolzat a la porta, a la part dreta. Llavors una habitació a l'estil l'habitació de Van Gogh, una mica, no? Amb el llit petit al costat de la paret, diguéssim, que va cap al fons. Llavors, ella a la part de l'esquerra i al mig aquesta tauleta. A sobre d'aquesta tauleta la làmpada de sostre que cau. De manera que ella, la part del darrere, la part de l'esquena del seu vestit, està com molt il·luminada.
1: Sí, és el focus d'atenció.
0: És el focus d'atenció. Vull dir, la part del darrere del seu vestit. A ella no li veus ben bé la cara, hi ha una mica de clarobscur, però el quadre... et transmet una mena d'atmosfera... Sí, tensa, silenciosa. Ella sembla que tingui, perquè jo crec que violació es diu per això, vull dir, sembla que tingui... O sigui, si tu t'imagines que reps una agressió en un moment donat i després et quedes sol o et quedes desprotegit, tu et ajups... tindries aquesta actitud que té aquesta noia.
1: És una forma d'autodefensa.
0: Sí, t'ajups, dones l'esquena al món, et vols fondre, i llavors aquesta és l'actitud que té aquesta dona en aquest quadre, que es diu Interior, però que és conegut com la violació.
1: A veure, el tema que... Hi ha diverses coses que has dit que són molt importants. Una és el tema de com una pintura, i és molt difícil, i això ens mostra com era un mestre sensacional Degas, en genera tensió.
0: Mm-hmm.
1: Perquè, clar, has interpretat silenci. A veure, primer, tornem al que dèiem del context. Segle XIX,
0: sí.
1: no tenim habitacions amb gramòfons, no hi ha la ràdio encara, tele, com podeu imaginar, ni de conya, i aquí el que tenim segurament és... No sabem si és de dia, si és de nit, això és cert, ens podem imaginar que és més vespre-nit, no sé per què.
0: Sí.
1: Però hi ha un altre punt, que el pintor reparteix molt bé els espais,
0: sí.
1: I efectivament veus un desnivell. Hi ha un desnivell, per una banda, que on és l'home gairebé sembla que tot estigui més ple,
0: sí,
1: però des d'una foscor...
0: Ell està recolzat a la porta, d'acord? L'esquena a la porta, llavors té les dues mans a les butxaques del pantaló...
1: Ell és un...
0: Allò...
1: Està xulo.
0: Està... Sí, posa xula.
1: Sí,
0: posa
1: sí, va...
0: Què passa?
1: I és un cos sencer, però el que veiem darrere seu és l'ombra.
0: Sí, l'ombra que és encara, que està projectada encara més llarga.
1: Exacte,
0: que ell.
1: És una figura amenaçant.
0: Llavors sembla una, és una mena de Nosferatu, que vols
1: sí,
0: que et digui.
1: Sí, tal qual. Sí, a més, perquè veus, hi ha una roba al llit, sí, que ara m'estic fixant, que gairebé sembla el Nosferatu quan puja a l'escala. Però bé, això el Degà no ho podia saber, no?
0: No, perquè exacte.
1: Nosferatu és més tardà, però a veure si, sí, a més, està amb les mans a les butxaques, com dius tu, i el que impedeix, dins d'aquest espai tancat, que és doblement tancat, perquè hi ha el mar del quadre, llavors tu directament tens un... A les pintures i a les fotografies i al cinema tu sempre tens un rectangle. En aquest rectangle, com dic, poses les coses, els objectes, els elements. Ha de generar una harmonia, però està tancat. A no ser que el pintor digui, ara el personatge surt del quadre, no? O l'actor surt de pla. Aquí tanca.
0: Sí.
1: Aquí tanca,
0: però a més llavors... a més és que Degà tenia aquesta habilitat també alhora quan composava els quadres, vull dir, a les ballarines, no és un escenari perfecte amb les... Ell... No, és un backstage, sí, és un tros... No, aquí, per exemple, hi ha com molt de terra, diguéssim, de l'habitació, però hi ha una miqueta de sostre.
1: Exacte.
0: Cap al final. Vull dir, sempre és un quadre que pot resultar una mica desenquadrat.
1: Mai és
0: perfecte. Millor dit. O sigui, un quadre desenquadrat voluntàriament.
1: I és una història mínima.
0: Exacte. I llavors, a més, que en aquest moment el Degà no era el pintor impressionista absolutament consagrat. I era com una mena d'etapa també de transició, podríem dir, entre la seva pintura més acadèmica, no?, i aquest cru realisme de la vida moderna de París.
1: Però aquí ja està movent la fitxa de sí, dir, jo ja no vull... El que deies tu fa unes setmanes, i que aquí també hem... A veure, com dir-ho? Sí, ho hem parlat de manera molt especial.

0: parets d'aquesta societat urbana, correcte. I llavors, bueno...
1: De la burgesia, o, a veure, aquí hi ha un punt que també a vegades s'ha discutit, que no sabem si aquesta noia, i ho dic també pel que has comentat tu de l'habitació,
0: sí,
1: a saber si és una... si és una noia de servei.
0: Bueno, jo el que veig, de totes maneres, en la composició, vull dir, tenint en compte que ell el coneixem després per aquestes pintures de teatres i de ballarines, és gairebé una composició teatral, perquè són les tres parets que tu veus. O sigui, tu estàs... És com si estiguessis tu a la platea, diguéssim, mirant cap a l'escenari, perquè ets un clavoyer en aquest quadre, i són les tres parets i aquests dos personatges teatralitzats, fins i tot d'alguna manera, no?
1: I aquí...
0: Llavors hi ha una influència del teatre bastant evident en aquesta composició.
1: Del teatre, i després, a veure, tu has dit una qüestió que ens duria també a un tema del que avui en dia jo crec que hi hem de posar molt l'accent, que és que nosaltres, per entendre una pintura i per entendre la realitat, hem de mirar, no hem de veure. I quan estem en un quadre o en una pel·lícula, ens hem de concentrar i mirar què hi ha allà.
0: Uh-huh.
1: I aleshores és una acció, a veure, que causa un esforç intel·lectual, però que en realitat enriqueix molt.
0: Sí,
1: i aleshores
0: correcte.
1: Aquí, a partir de veure tots els detalls, ens podíem estar discutint hores. Perquè, com deies, hi ha un misteri.
0: Ja, però hi ha una clara relació de dominació.
1: Sí.
0: Aquí.
1: A més, a nivell de proporció de les figures.
0: Absolutament. I d'actitud, i la densitat de l'aire, vull dir que
1: sí,
0: això
1: sí.
0: És molt guai quan els pintors pinten l'aire, saps?
1: Aquí hi ha una pol·lució agressiva, sí. No, i a més ell, a veure, hi té la postura dominant.
0: Sí, el llenguatge corporal és molt, molt, molt significatiu en aquest cas.
1: I ella, en certa manera, s'està tancant sobre si mateixa perquè no sap com escapar, perquè en realitat
0: correcte.
1: És això, ell li tanca la porta. Li tanca la porta, com dèiem, de l'habitació i també del quadre, i aleshores, bé, potser després de tot el que estem dient, vosaltres us quedeu contemplant aquesta pintura
0: sí.
1: I trobeu, diguem, ets i uts que nosaltres ignorem.
0: Mira, jo estic buscant aquí informació i estic veient, vull dir, allà a la taula, la rodoneta aquesta que hi ha al mig
1: sí.
0: dels dos, hi ha com un forro de tela rosa exposat, el kit de cosir d'ella, i això ha estat interpretat pels crítics com una metàfora tradicional de la pèrdua de la virginitat o de la intimitat vulnerada.
1: Bé,
0: déu-n'hi-do,
1: encaixa,
0: eh?
1: Encaixa.
0: Sí, encaixa bastant. I diuen també alguns experts que probablement aquesta escena estigui inspirada, diuen els historiadors de l'art, en un passatge de la novel·la naturalista...
1: A Germinal,
0: Thérèse Ragon de Zola, exacte.
1: Ah, sí, Zola.
0: De Zola,
1: sí.
0: Que narra com la Thérèse i el seu amant assassinen el marit d'ella per poder estar junts, però després la culpa els impedeix tocar-se, i llavors, bueno, Zola descrivia una habitació amb un llit, amb unes cortines, amb un foc que agonitzava, amb una làmpara que treia una llum groga, i a la novel·la, l'amant, diguéssim, es queda de peu al costat de la porta, entre les ombres, diguéssim, observant-la a ella, que es queda asseguda en silenci, fora del foc, a la vora del foc, perdó, donant-li l'esquena, i és veritat que és una composició molt assenyada,
1: sí,
0: molt adequada al que després fa Degas.
1: A més, tant Zola com en aquest cas Degas, ensenyen quelcom que no és molt freqüent a l'època, que és aquest tipus de llum.
0: Sí,
1: per què? Perquè ara considerem que és normal.
0: Marrons profuns, diguéssim, no?
1: Sí, no, i fins i tot que veure que sembla una llum, que a veure si no és a gas, deu ser elèctrica ja. I, i l'electricitat a l'època, diguem que acaba de començar.
0: Correcte.
1: Aquest és l'altre tema, amb el qual el que estava també ensenyant
0: abans,
1: amb aquesta pintura
0: eren
1: és una novetat.
0: Sí, clar. Abans eren la llum que entrava per les finestres des del costat, o les espelmes que il·luminaven. Clar, això de la llum elèctrica és com, és veritat que és una novetat
1: de
0: l'època.
1: I la llum es troba, a més, gairebé al bell mig de la composició del quadre.
0: Sí, és com zenital, una mica.
1: Sí, és asimètrica, però és central. Bé, ja veieu que hi ha una barbaritat de, com a mi m'agrada dir, minúcies significants dins d'aquesta qüestió artística. No sabem què passarà, que aquesta és una altra qüestió que és molt xula. Els quadres normalment retenen un instant. Què passarà després? Ah,
0: sí.
1: Aquí ja podem crear novel·les, històries i fins i tot
0: molt
1: imaginar.
0: Molt d'acord amb que és com post-violació. Jo li posaria després de la violació. Vull dir, la sensació que transmet aquest quadre, aparentment costumista, de que no passa res perquè no es toquen, perquè els personatges cadascun està separat de l'altre, però el tema de l'actitud corporal de cadascun d'ells i l'atmosfera densa, a mi em porta directament cap aquí, o sigui, que és un títol popular molt assenyat per aquesta obra.
1: I com d'altra banda, gairebé per acabar, el pintar, a veure, un tema tan, tan fort,
0: sí.
1: El que fa Degas és denunciar.
0: Correcte.
1: Perquè no era habitual. i aleshores està dient, ei,

0: que la modernitat també causa aquests mals, no?
1: Correcte, i que les escenes domèstiques amaguen qüestions molt pertorbadores.
0: Exacte.
1: Que això és el que ens mostra aquí.
0: Amb la qual cosa, penseu-hi, i us prometo que la setmana vinent vindrem amb un autor bastant conegut per tothom, no dono més pistes, amb un assassinat pel mig.
1: Jordi Colomines, fins la setmana vinent.
0: Ciao, gràcies.
1: Arribem al final del Sota Sospita. Ho fem amb un nou avançament d'Entresol, que és la segona entrega de la trilogia discogràfica de Salut Obert. Cançó Ulls Bruns, sonoritats, indie pop, una tornada directa i lluminosa, una història de desig, contradiccions, sentiments difícils. Així tanquem la setmana del Sota Sospita. De seguida arriba al Metrópoli amb el Xavi Collado. Que tingueu molt bon cap de setmana. Tornem dilluns a la nit de Ràdio 4. Adéu-siau.

0: grans batutes, grans emocions. Ludovic Morló, Jordi Savall, Gustavo Dudamel, Adam Fischer, Klaus Mäkelä, Theodor Currensis i molts més. T'esperen grans referents internacionals de la direcció d'orquestra a l'Auditori. Entrades a auditori.cat amb el suport de Ràdio 4.
1: Ràdio 4, la ràdio que t'escolta.
2: Bona nit, són les 11. A partir d'aquest moment comença la edició 2387 del Metrópoli. Des de Ràdio 4, salutacions de Xavi Collado. Al taller de músics aquesta nit ens porta l'Eugènia Correia. Fins al dia 4 d'octubre podem veure al Maldà de Barcelona un espectacle que porta per títol Consulta familiar. Avui ens acompanyen l'Alba Collado i la Núria Cuyàs. Fins a les 12 de la nit, això comença.

0: Artista andorrana, Eugènia Correia. Benvinguda, bona nit.
1: Bona nit.
0: Com estàs?
1: Bé, i tu?
0: En primer lloc, quina és la teva relació amb el taller de músics?
1: Doncs sóc alumna del superior i ara entro segon allà al taller, sí, sí.
0: I aquesta nit vens per parlar del teu projecte musical. Com és aquest projecte?
1: Doncs és un projecte que porta temps cuinant-se i que per fi veurà la llum doncs, de cara a l'any vinent amb una gravació a Mallorca de 3 cançons i de cara a publicar un EP i és això, la publicació d'un EP.
0: Crec que neix des d'una perspectiva molt intimista, no? A partir de les teves pròpies composicions.
1: Sí, sí, sí. Són composicions molt intimistes que parteixen de diferents estils. No es mantenen mai en un estil només, sinó que parteixen de l'estil... Parteix des del fado, potser algunes píndoles de jazz també, inclús doncs, mantenint aquest modern, fusionant a aquests estils, fado, jazz...
0: És a dir, que tu ets molt partidària de totes les fusions.
1: Sí, sí. Sí.
0: Què porten les fusions?
1: És que, en general, jo crec que tot és una fusió. Per crear un estil s'han de fusionar moltes coses i al final acabes per no tancar-te en un estil només, sinó que t'has de fusionar sempre.
0: És el que ens porta, no?, tota la globalització, aquestes fusions, encara que la gent que li agrada el jazz o el fado, els puristes de cada estil defensen la puresa, no?, el no fusionar aquestes músiques.
1: A veure, està bé que aquesta gent pensi en no fusionar, però en algun moment fusionaràs. En algun moment fusionaràs o inclús, o sigui, per molt que no fusionis el teu instrument, depèn del que toquis, potser fusionarà amb algun altre estil, de la manera de la que cantis, en la que toquis, sempre aniràs a buscar més enllà.
0: De quines músiques veus? De la música catalana, la portuguesa, perquè parlaves del fado.
1: Sí, sí, catalana i portuguesa, sobretot. Sí, sí.
0: I els referents musicals?
1: Doncs tinc referents musicals tant portuguesos com catalans. Catalans sóc molt fan de la Judit Neddermann, de la Rita Pallés. Això, fusionar doncs, jazz amb estil intimista, per exemple, la Neddermann. I després Sílvia Pérez Cruz, per exemple. Inclús artistes portuguesos com fadistes, com ve a ser la Carmiño, la Ana Moura, com el Salvador Sobral, per exemple, que també fusiona molt.
0: Clar, perquè dèiem que ets andorrana, però tens arrels portugueses.
1: Sí, els meus pares són portuguesos, la meva família és portuguesa, per tant, sempre he viscut entre aquestes dues llengües, no? Entre el català i el portuguès, sí.
0: Hi ha molta sortida avui dia a casa nostra per la música jazz.
1: No sé si per la música jazz com a tal, perquè jo no faig només jazz, però crec que últimament s'estan donant a conèixer molts projectes, siguin de l'estil que siguin, és a dir, com sigui jazz, modern o fusió inclús dels dos estils, i crec que és una bona oportunitat aquí, a casa nostra, sí.

0: Eugènia, parla d'aquest tema, matinada.
1: Aquest tema és un tema tradicional portuguès que explica que un ocellet ha anat a cantar a les 4 del matí a la porta de su amada, no? De la seva amada. I doncs jo vaig decidir agafar aquest tema, que és supertípic folclòric, de l'Alentejo,
0: sí.
1: I bueno, canviar-lo una mica i tirar-lo no cap a només jazz, però sí com fusionar aquest tradicional portuguès, afegint acords que potser no existeixen en la cultura tradicional portuguesa com a tal, i donar-li un punt, doncs meu, no? Afegint algun acord i traduint al català antic, amb aimada, per exemple, en lloc de dir amada, coses així.
0: Per cert, tu tenies un somni, cantar amb la Maia.
1: Sí, molt fort.
0: Ho vas fer possible a aquesta casa, Ràdio Televisió Espanyola, sí. El dia 31 de desembre, a la Casa de la Música.
1: Sí.
0: Com va ser?
1: Sí, sí. Va ser molt fort, va ser brutal. Bueno, aquell dia que vam estar tot el dia gravant, no m'ho podia creure. És allò que estàs, però que no estàs. Dius, ostres, que me pellizque alguien. No és normal, això. Com pot ser que hagi vingut a parar aquí? I veure-la cantar de prop, totes les coses que ja tenia preparades, i venga, i torna a repetir, i torna a repetir, i veiem que ella no es quedava conforme amb potser aquella gravació i volia currar-s'ho més, i veus doncs al darrere de cada artista, no? És molt curiós.
0: I què té la Maia perquè sigui el teu somni cantar amb ella?
1: És que jo vaig seguir molt quan ella va entrar a Operación Triunfo, i jo des del primer minut anava amb ella.
0: Però per tu eres era... molt petita, no? Perquè
1: sí.
0: Això va ser el 2017.
1: Jo soc del 2005. Sí, jo tenia els meus 14, més o menys. Sí, sí. En aquell moment jo acabava de començar a cantar i ja venia tocant piano i encara no havia fet aquesta fusió de cantar i tocar alhora. I veure-la amb ella, doncs, cantar i tocar, i que amb un tema intimista, a veu i piano, podia donar molta cosa i podia anar molt lluny, per mi era, doncs, ostres, un artista que jo deia, ostres, al igual jo també puc fer això, saps?
0: Ho pots fer, no?
1: Sí.
0: Clar.
1: Més endavant vaig descobrir que sí.
0: Entraries en un talent show com a Operación Triunfo?
1: Ai, no sé pas si entraria en un talent show així tan bèstia com Operación Triunfo.
0: Et dona una gran visibilitat.
1: Sí, però suposo que hi ha coses de les que no es parlen, els contractes que potser has de signar abans d'entrar... Bueno, no sé. Estic molt a favor d'aquests concursos, però també fa una mica de por en aquest sentit. A l'haver de signar potser algo que no t'acaba de convèncer o tira cap a un camí que potser no és el que pensaves... Bueno,
0: perquè
1: la vida ens portarà.
0: On vols arribar amb el món de la música?
1: Tirar endavant el meu projecte i poder viure tant de donar classes com de fer concerts, és a dir, viure de la música en diferents aspectes.
0: Es pot viure de la música?
1: Jo crec que sí.
0: Sí.
1: Sí.
0: Donant classes, cantant, fent concerts...
1: Sí, picant pedres, suposo.
0: Diversificant una mica tot, no?
1: Sí.
0: Clar. Hi ha una cançó, tanca aquest EP, aquest àlbum, com vulguem dir-li, que es diu Pàgina.
1: Sí.
0: Quina és la història de Pàgina?
1: Més aviat és una cançó que obre a l'EP, jo diria que obre, encara no hem decidit l'ordre dels temes, però crec que és la cançó que obrirà, perquè és en un moment, en aquest moment que escric la cançó, és un moment on, ostres... I realment jo què he d'escriure? Sobre què he de parlar? Qui soc jo per escriure què, no? En aquell moment em sento una mica així. I vaig decidir escriure literalment sobre la pàgina en blanc i sobre... Al mateix temps, no? A la pàgina en blanc és una mica la vida que va passant i les coses que vas omplint i que vas decidint i el destí que es va com escrivint i es va formant i vas tu avançant. Per sobre de les decisions que vas prenent, no?

0: Què és el que busques a l'hora de composar?
1: Busco molta intimitat.
0: Sí?
1: Sí. Necessito com un moment de dir, vale, paro i estic només amb el piano i no hi ha ningú que m'escolta. I necessito només connectar, estar jo mateixa i connectar i connectada amb el piano i amb allò que estic fent i sentir que allò que estic tocant m'està dient alguna cosa, perquè a vegades vas provant, no, el piano, a veure si et funciona potser una melodia, potser et funciona més una altra, però quan més funciones, quan més connectada estàs i quan et remou alguna cosa, quan dius, ostres, aquí ha passat alguna cosa. Vale, em quedo amb aquesta idea.
0: Necessites solitud?
1: Sí,
0: molta.
1: I tranquil·litat. És a dir, si potser vinc d'un dia molt, he de fer això, he de fer l'altre, no puc parar un moment i vaig al piano i vaig a provar. No, no, no. Necessito allò. Respira 5 minuts, et poses i veiem si surt alguna cosa. Potser no surt res i després hi ha moments que no penses que sortirà i mira, i acabes provant algo que surt.
0: I vas canviar moltes coses a l'hora de composar?
1: Sí, bastantes. Vaig gravant amb el mòbil i vaig provant. Potser en el dia que he gravat i que he provat i que m'ha dit alguna cosa allò que he provat, el dia següent torno a escoltar i dic, no tant com ahir. Bueno, no passa res, potser podem canviar... Què és el que no em va bé? Potser és la melodia, potser és l'harmonia.
0: Com arribes al taller de músics? Decisió personal...
1: Arribo perquè a Andorra hi ha un baixista que també es va formar al taller de músics, el Toni Fernández, que bueno, em porta uns anys, ara deu tenir 30 més o menys, i que en aquell moment vam coincidir i jo estava en un moment de dir, ostres, i ara jo què faig? Vull fer música, però què? I a on? I em va dir, vés a formar-te al taller de músics. Llavors em va informar del taller escola, que està allà al Raval, que et prepara per les proves d'accés i tal, i va ser quan vaig anar a parar allà, el 2023.
0: Hi ha gran oferta de músics novells a Andorra?
1: Sí, bastanta. Novells, sí. Sí, ara comença a haver-hi molta. Sí.
0: De quins estils?
1: Indie, pop, hi ha molt rock, per exemple. Jazz es veu poc, es sol veure poc, però sí, més o menys aquest estil modern. Pop.

0: Quina és la història d'aquest tema, Ela?
1: És el primer tema que vaig composar, sí, i l'únic single que vaig publicar en aquell moment, abans de decidir aquest EP. Doncs el vaig composar per un concurs que es feia a Andorra, el Talentejant.
0: Sí.
1: I, bueno, vaig veure allò que et diu, bueno, suma més punts si és composició pròpia, suma més punts si originalitat. I vaig pensar, ostres, per què no composo algo? Vinga, va. I em va donar per composar aquell tema i al final vaig acabar guanyant el Talentejant d'aquell any.

0: Llavors aquest tema és molt especial per tu.
1: Sí, sí, ha sigut el primer tema, és així com molt innocentet, com molt d'una nena, no?, encara. Va ser just el tema que vaig fer abans de començar a formar-me.
0: I el que has busquet des del principi és obrir-te a nous espais sonors.
1: Sí, sí, sí.
0: Que no és fàcil, eh?
1: No, perquè estic molt acostumada a l'espai Andorra, a nivell de bolos, a nivell de potser de costum, no?, perquè soc d'allà i sempre és com una miqueta més fàcil quan et sents més d'un lloc. I obrir-te aquí, Catalunya té molta, molta, molta demanda, perquè hi ha molts artistes, hi ha molts estils, i és molt curiós per mi, clar, una gran ciutat com aquesta és tot un repte, i Portugal també.
0: Doncs Catalunya darrerament té una gran oferta de talent
1: també.
0: Nou,
1: sí.
0: Eh? Com parlàvem abans, no? I Portugal també, eh? Portugal
1: sí,
0: també.
1: Sí, em falta una mica més això, obrir-me allà, perquè com estic estudiant aquí és una miqueta més fàcil. A Portugal, clar, hauria de viatjar...
0: Clar, anar a Portugal hauria... no és tan
1: és
0: fàcil.
1: És una miqueta més difícil.
0: És complicat,
1: sí.
0: No? En canvi, aquí a Catalunya hi ha molts llocs on
1: més fàcil,
0: et pots obrir, no? I festivals.
1: Sí.
0: T'agraden els festivals?
1: Molt, molt, sí.
0: Encara que sempre, malauradament, estan els mateixos.
1: Bueno, jo crec que encara que potser vegis que estan els mateixos, sempre hi ha aquests artistes que estan començant com jo, amb les lletres petitetes, no?, a baix del festival, que sempre es van afegint.
0: Escolta, Eugènia, si tu haguessis de posar tres adjectius a la teva música, quins serien?
1: Jo diria intimista.
0: Sí.
1: Sincera, potser. Sí, sincera. I... ai... ara m'has deixat? Crec que ningú m'havia preguntat això.
0: Caram.
1: I jo diria diferent.
0: Diferent?
1: Sí.
0: I amb un titular de premsa? Eugènia Correira, dos punts.
1: Que posi... un adjectiu.
0: No, un adjectiu, una frase, no, un titular, potser... una frase.
1: Entre el català i el portuguès, potser.
0: Que xulo. M'agrada.
1: M'agrada. No està malament.
0: És a dir, tu estàs entre el català i el portuguès.
1: Sí, no he composat mai un tema en castellà.
0: I ja que estàs a Andorra, França, no has explorat l'altra banda?
1: Jo vaig estudiar en un col·legi francès tota la meva vida. Però mai m'ha cridat tant l'atenció al francès com per composar en francès. Sí que he cantat cançons en francès, però no és el mateix. El català té una sonoritat com molt, molt dolça... no sé, molt especial.
0: Doncs aquesta nit el taller de músics ens porta aquesta artista andorrana, l'Eugènia Correia. Moltes gràcies per venir a Ràdio 4.
1: A tu.

0: Metrópoli, amb Xavi Collado.
1: Ràdio 4.
2: Em va dir que la vida, quan la música canvia, tens dues opcions. O surts de la pista i et quedes fora, o t'aprens uns nous passos i continues ballant. Que com estic?
3: Amargada.
2: Seca.
3: És el primer que em diu quan em veu entrar per la porta, o sigui, no em diu ni hola, eh?
4: Què? Avui també vens sola?
3: Sí, mare, vinc sola.

0: Si volem gaudir d'una bona comèdia, una comèdia àgil i, a més, irreverent, hem d'anar al Teatre El Maldà, perquè estrena el seu primer espectacle de la temporada. Per aquest motiu hem volgut que ens acompanyi la Núria Cullàs. Núria, benvinguda.
1: Hola, bona nit, molt contenta d'estar aquí.
0: Bona nit. I l'Alba Collado, Alba, benvinguda, bona nit.
2: Hola, bona nit.
0: Bona nit. Consulta familiar, què és Consulta familiar?
2: Consulta familiar és un espectacle musical còmic que tracta sobre tres personatges, la Laia, la Fina i la Sílvia, que en una consulta terapèutica parlen dels problemes que té una família, sobretot de la relació entre una mare i una filla, i a partir d'aquest pretext anem desenvolupant temes sobre la sexualitat femenina, sobretot.
0: Ha sigut per tu difícil, complicat, dirigir aquest espectacle?
2: Doncs la veritat és que per mi era la primera comèdia que dirigia, almenys una comèdia a l'ús, i he hagut com d'alguna manera recuperar algunes idees de què és una comèdia, quin tipus de comèdia volia fer, però amb aquestes tres actrius la veritat és que ha sigut un goig i ha sigut més fàcil del que pensava.
0: Sí. I tu, Núria, com et trobes el teu paper?
1: Ui, el meu paper la veritat és que m'encanta. Jo faig la terapeuta, que a priori va ser com, ostres, quin respecte, no? Fer de terapeuta, la meva germana és psicòloga, però vaig dir, no passa res, Núria, tens molts referents de psicòlogues. I la veritat és un personatge que ara ja me l'estimo moltíssim perquè és molt contradictori. Ella doncs fa bandera d'unes coses i intenta doncs que les seves pacients facin unes coses que ella, pobreta, no se les creu. I així doncs veiem les seves dues cares i les seves, els seus traumes també, i a voltes doncs es converteix ella en pacient també.
0: I es parla de la sexualitat femenina.
2: Sí, exacte, crec que és com el gran tema de l'obra.
0: Des de quin punt de vista?
2: Doncs jo crec que d'alguna manera al principi veiem dos personatges que són la Sílvia i la Laia que estan bastant reprimides a nivell sexual, tot i que la Laia, com deia la Núria, és sexòloga, vull dir que no, a priori no ho hauria d'estar, però la vida a vegades és una mica més complexa. I en canvi tenim a la Fina, que és un personatge potser més gran, que ha tingut una vida com d'accessos i de llibertat i alliberament. I això d'alguna manera doncs podria ser un tabú perquè sembla que les dones de més de 40 no tinguin sexe ja. I en canvi doncs, aquest personatge ha tingut una vida sexual super, super gran i d'alguna manera doncs volem posar sobre la taula aquesta nova perspectiva o aquesta nova mirada.
0: Com neix Consulta familiar?
1: Consulta familiar és un encàrrec del Maldà en coproducció amb el Festival Grec de Barcelona i li vam fer l'encàrrec a la Marga Rom, que és una dramaturga mallorquina. Li vam donar uns quants temes que nosaltres, fent així treball de brainstorming d'equip, doncs teníem ganes de tractar, i un era això, doncs els tabús, la sexualitat ja passada una edat i tot això. I ella de seguida es va agafar aquest tema i el va desenvolupar, ens va presentar un text i ja està, i això va ser.
0: Hi haurà gent, inclús famílies, que es sentiran identificades quan estiguin veient l'espectacle?
2: Sí, totalment. De fet, una mica la inspiració de tots els personatges són o personatges de sèries o de la vida real. Per tant, jo crec que sí que la gent es pot sentir identificada, sobretot perquè hi ha com dues edats representades, com és la dels 30-35 i hi ha una edat més avançada com de 65. I crec que això pot fer connectar com amb aquestes dues generacions i tractar de temes diferents que puguin interpel·lar a les famílies, sobretot.
0: I les preguntes incòmodes també surten?
1: Ui, tant. I al final totes les famílies tenen els seus tabús, els seus secrets, aquelles coses que a les quals costa posar-los nom. I sempre diem que és un espectacle molt xulo per venir a veure doncs, amb la teva mare, amb la teva àvia, amb la teva germana, amb el teu germà. És igual, i no importa si és home, dona o el que vulguis, no? Que tots al final tenim aquests temes a les famílies que costa parlar.
0: Què és el que veiem a sobre de l'escenari? Com és tota l'escenografia?
2: Doncs volíem inspirar-nos bastant en les comèdies d'Almodóvar, sobretot en Mujeres al borde d'un ataque de nervios, així que tota la posada en escena és una mica vintage, i també volíem utilitzar colors molt saturats, com també fa l'Almodóvar, així que l'escenografia és tota rosa, blau elèctric, un gris molt potent, i situa tot en aquesta teràpia, i l'espai va evolucionant a altres llocs que no us explicaré perquè seria un spoiler, però sí que d'alguna manera la posada en escena també tenia una intenció estètica bastant forta.
1: És molt bonica, jo penso, la posada en escena, el vestuari, tot fa, bueno, un empaque que li va molt bé al text i a la manera com l'Alba l'ha volgut muntar.
0: Es va estrenar el Grec, no?
1: Sí, vam fer 4 funcions pel Grec i va anar molt bé. La rebuda del públic va ser espectacular. Ens va inclús molt. Fins i tot sorprendre perquè vam veure que agradava, realment interpel·lava a tots tipus de públic, a gent més jove, gent més gran, i això doncs ens va posar molt contentes perquè vam veure que l'objectiu, que era connectar amb tots tipus de públic i que sigui un espectacle que li agradi a un públic gran, doncs això ho havíem acomplert.
0: Fins quan esteu al Maldà?
2: Fins al 4 d'octubre.
0: 4 d'octubre?
2: Sí, o sigui que teniu tot el mes...
0: Hi ha dies.
2: Per venir. Sí.
1: De dimarts a diumenge. I els diumenges fem matinals a les 12.
0: Molt bé, està molt bé, això dels matinals, perquè surts d'allà, vas a fer el vermut o a dinar per allà mateix, no? Que sempre està bé un diumenge. Però després, quan acabeu del Maldà, què?
1: Doncs hi haurà gira.
0: Sí, per Catalunya.
1: Sí, per Catalunya, per Balears i per on ens vulguin.
0: Caram.
1: També es pot traduir.
2: Sí, ja estem tancant alguns bolos i els primers i aviam també si doncs, l'obra pot tenir tota la continuïtat que sigui possible.
0: El teatre, m'agrada molt el teatre que neix de zero. No, les grans produccions m'agraden també, però jo som molt defensor del teatre que neix de zero, no? Aquelles posades en escena que venen doncs, des del no-res, no? Perquè d'alguna manera és una aposta també dels productors, dels teatres, de tirar endavant teatre. Jo veig en català, no?, que és el que fa falta. No sé vosaltres com veieu, quan si és complicat des de zero començar un espectacle i posar-ho en marxa i arribar fins a dalt de l'escenari.
1: Sí, és molt complicat. El que passa és que aquí hi ha un gran equip de gent treballant-hi, des del Maldà i al principi de la producció també amb el Teatre Gret, que en coproducció amb el Grec, però realment el teatre és una feina d'equip i aquí doncs, tenim un gran equip al darrere de producció amb la Marina Marcos, la Montse Ferrerons, etcètera, etcètera, etcètera. I és per això que podem fer aquestes produccions que al final són un luxe i que nosaltres doncs, hi posem tota la nostra professionalitat, tota la nostra passió i el nostre amor per la feina, però que també hem de ser conscients que tenim molta sort i també és un luxe per nosaltres poder-nos dedicar a aquest tipus de produccions.
0: Mm-hmm. Ara mateix el teatre a casa nostra, a Catalunya, està passant un bon moment?
2: Jo crec que sí. Justament ara fa poc ha sortit que l'any passat va ser un any on va haver-hi un augment de públic i crec que és un molt bon moment també per les dones joves i en el meu cas, que sóc una directora jove, també dramaturga, sento que per primer cop ens està donant un espai i per mi està sent molt bonic com sentir que el teatre pot ser una professió, que si bé és difícil, nosaltres almenys les de totes les que participem a Consulta Familiar ho estem fent, així que és difícil però no és impossible.
0: Hem tingut moments complicats, no?
1: Sí, n'hem tingut, però jo també ara estic molt positiva, també vinc amb el subidón d'ahir, que va ser la gala Catalunya aixeca el taló, i ara li explicava a l'Alba que, ostres, per damunt de tot, de totes les dificultats, de que si el 2% en cultura, que no és el 2%, que és l'1,7%, no sé què, però és igual, tu veus allà un col·lectiu de gent amb un amor per la feina, amb una passió que dius, és que això és el teatre al final, és que lluitem contra vent, maregassa, el que faci falta, i si és una època de crisi és igual, que la gent vagi al teatre per reivindicar, per queixar-se o per cagar-se amb tot, però si és una època per celebrar, doncs també al final és un acte col·lectiu de celebració i que penso que estem en un bon moment, és l'inici de temporada, hem d'estar positius i que tothom vagi a omplir els teatres, si us plau.
0: La IA és compatible amb el teatre?
2: Doncs, bueno, és una gran pregunta. Hi ha hagut alguns experiments de fer obres amb IA i tothom diu que la IA no és compatible d'alguna manera o no arriba a la poètica que pot arribar a l'ésser humà. Sí que crec que és un nou repte que se'ns planteja en el món de la cultura i en el món en general i que haurem de veure com encaixa, però crec que al final l'art és una manera de connectar amb l'ànima, amb el teu interior, amb algo més profund i que la tecnologia pot ser un mitjà, però no farà aquesta connexió, no? I crec que això és algo que forma part de l'ésser humà i que s'ha de mantenir.
0: Mm-hmm. Impossible, no?, substituir els actors per IA.
1: No, és que al final...
0: El teatre, vull dir, perquè sí, el cinema sí. Segurament sí.
1: El cinema és un altre tema, però clar, és que el teatre al final estàs treballant amb l'energia. Evidentment, hi ha una gran tècnica al darrere de cada intèrpret, de cada cosa que es fa damunt de l'escenari, però allà hi ha una energia que això és insubstituïble i quan s'acaba una funció, sempre ho diem, és que els personatges es queden per allà, els fantasmes del teatre, no? Quan marxem del Maldà li diem adéu, hi ha un fantasma que sempre s'hi queda, no? Bueno, ara, bromes a part, però... És això el que crees al final, crees una energia conjunta amb el públic i per això cada funció és única, perquè cada funció tens un públic clar. Diferent.
0: Clar, i l'estat d'ànim també de l'actor, no? El que va passar ahir, possiblement avui. Home, l'obra és la mateixa, però les sensacions de cada un també van canviant dia a dia, no? I del públic, com bé deies, no? El públic no és el mateix, les reaccions del públic no són les mateixes.
1: Sí, en un teatre tan petit com el Maldà, que és teatre de proximitat, doncs encara més, no? Sents el públic com respira, si aquí s'emociona, si aquí avui li ha fet més gràcia, avui menys, i això és el que fa que al final l'obra estigui viva cada dia 100%.
0: I això és bo per l'actor o l'actriu?
1: Sí.
0: Estar tan a prop del públic?
1: És bo, però és molt exigent i és molt difícil. L'altre dia m'ho deia l'Anabel, em deia, ostres, és que ara me n'adono, s'han de tenir moltes taules per estar aquí actuant. I li vaig dir, ostres, sí, és que és veritat, molts actors que passen pel Maldà, al final el que acaba dient tothom és, ostres, que difícil, és el teatre més difícil de Catalunya. Perquè al final és això, no tens on amagar-te, vull dir, per lo bo i per lo dolent, no?
0: El teatre ha evolucionat molt també els darrers anys, no? I des del Covid també ha canviat d'alguna manera.
2: Sí, jo crec que el teatre, sobretot amb les noves tecnologies, ara ha canviat molt i ja s'està investigant molt en noves maneres de fer teatre a partir com dels vídeos, de les projeccions, tot això que parlàvem ara de si es pot substituir o no un actor. Jo crec que l'actor no es pot substituir, però sí que hi ha maneres, no, d'investigar l'escena des d'altres punts de vista o des de coses més tècniques que abans no es podien fer. D'alguna manera, la meva generació, que ja hem nascut com amb tots aquests descobriments, estem com amb ganes d'explorar, però a l'hora de no perdre l'essència del ritual, no? D'aquesta trobada de l'ara i aquí entre l'actor i el públic, que al final és el que defineix l'art.
0: Consulta familiar, quines són les preguntes més habituals que es fan amb aquesta consulta familiar al Maldà?
2: Les preguntes del públic.
0: Les preguntes vostres.
2: A les nostres
0: entre
2: preguntes.
0: Vosaltres.
1: Bé, doncs, quins són els nostres tabús, no? I no només respecte a la sexualitat, sinó també pel que fa a les relacions amb les nostres parelles o amb les nostres no parelles o amb quins models ens sentim més còmodes o per què no ens sentim còmodes amb uns models i amb uns altres sí.
2: Sí, jo crec que també hi ha algo molt potent de la relació entre una mare i una filla que d'alguna manera es pregunta per què no és capaç de complaure la seva mare, no? I això li comporta una ferida molt gran, sobretot a la Sílvia. Però alhora, d'alguna manera, parlem d'aquestes coses que no es diuen per por a que l'altre no les pugui entendre, però que arrosseguen secrets, mentides i coses que no incomprensibles per l'altre, que al final doncs acaben deixant petjada en una relació familiar i qui d'alguna manera és com no, sigui com sigui, hagis fet el que hagis fet, és millor ser honest i dir allò que has fet i ser sincer amb tu mateix.
0: I quins són els tabús?
2: Sobretot tenen a veure amb la sexualitat. Amb la sexualitat d'uns pares que no han volgut explicar-li a la seva filla tot el que han fet a la seva joventut, que us podeu imaginar que ha sigut ben esbojarrada, i com això, pues, d'alguna manera, la filla no pot entendre els secrets que hi ha en aquesta família.
0: Mm-hmm. Perquè hi ha pors. Surten també pors a l'espectacle.
1: Sí, pors i també... aquesta manera que tens a vegades de relacionar-te amb algú perquè no l'acabes d'entendre, i en aquest cas és el que li passa a la filla, no? Que es compara amb la mare, que és una cosa ben poc sana, no? Es compara amb la seva mare, la veu d'una manera que al final la mare no és, no? Poc humana, allò sempre que típic de... Demostra als teus fills que ets imperfecta, que t'equivoques, perquè al final no hi ha res pitjor que pensar-te que has de fer-ho tot bé, no? Perquè t'emmiralles amb una persona que dius, és que ho fa tot bé, no? Segur que no, no? I aquí és on la teràpia, doncs, li serveix a aquest personatge per tirar endavant i enfrontar-se a aquestes pors i aquests traumes que ni ella li sap posar nom a l'inici de l'espectacle.
3: Carinyo, que no t'he trucat per discutir ni per... A veure si és que ara no podré trucar al meu marit o què? Que no, Gerard. No és veritat? Jo no em dedico a treure't coses cada cop que per... 10 em sents? Ni un, ni tres, ni cinc. 10 punyeteros mesos fa. Ara digue'm, què hem de fer? No, digue'm, què vols que pensi si cada cop que intento acostar-me al meu marit buscant una mica d'intimitat amb ell, ell em mira com si en lloc d'un polvo li estigués proposant de renovar el DNI. Si ja no m'estimes, si ja no em desit... No, no sóc dramàtica. Només t'aviso que estic a un pas de tornar a ser verge, em sents? Verge! Que ocorrent. Això és tot el que saps dir. Que ja podem muntar el pessebre. Que gràcies.
0: Dieu que la família no es tria.
1: Exacte.
0: I els traumes, tampoc.
1: Exacte, aquest és el lema.
0: Que és una cosa... M'ha agradat, eh? Perquè és veritat, la família no s'escull, però els traumes tampoc, eh? Els traumes...

0: sistema i no, no, és que no puc, no puc canviar això, perquè no, perquè si no... Bueno, i què passa, no? Què passa si, si proves de canviar-ho?
1: Sí, jo crec que ara estem en una època com de confrontar, no? Que volem confrontar els pares, confrontar la parella, i crec que això d'alguna manera està en l'obra, que tots els personatges tenen ferides, no? Cadascú una diferent, i d'alguna manera l'obra és un pretext per enfrontar-se a elles i sortir sent millors, i al final no us explicaré, però sí que crec que hi ha una evolució de totes tres.
2: I estem parlant de comèdia, parlem d'humor, però això fa que el públic, quan surti del teatre, pugui reflexionar sobre tot el que ha vist?
1: Jo crec que sí.
0: Esperem que sí.
1: Sí, esperem que sí, que al final la comèdia és una capa, però que en el fons estem parlant de temes bastant importants, i és el que hem intentat mantenir amb tot l'equip, no? De, ostres, que no se'ns en vagi a una cosa fàcil, sinó de que aquests personatges visquin i transitin tot això que estan explicant.
2: Si tinguéssiu que posar banda sonora aquest espectacle, quina seria?
1: Doncs justament hem fet unes peces de creació explícitament per l'espectacle, així que jo crec que haurien de ser aquestes tres que ha composat l'Aina Serena, que són unes cançons superdivertides, que parlen sobre enamorar-se de la seva psicòloga, el sexe, ser la millor amiga de la teva mare, i que són molt especials. Així que tenim sort.
0: Sí, ja la tenim.
2: 75 minuts, no?, d'espectacle.
0: Sí,
2: passa volant.
0: Passa volant, i és un espectacle que és un gust de fer, perquè comences el viatge i ja no t'atures fins que el públic aplaudeix i ja te'n vas, no? I sí, és un gust. Jo crec que el públic també ho agraeix, no? Això de que des del minut zero ja comenci i ja està. Ja l'atrapem, els fiquem allà dins a la nostra consulta i no els deixem fins al final.
2: Com arriba Salva a l'espectacle?
1: Doncs jo arribo gràcies a l'Adrià, que és el director artístic, no, del Maldà, i crec que havien vist ja algun treball meu prèviament. Jo també ja els coneixia molt la feina dels Pirates, que al final és una companyia que és un referent pel teatre català, i teníem ganes de treballar junts, així que aquesta obra ha sigut com l'excusa per conèixer-nos i per establir aquesta relació.
2: I la Núria?
0: Jo arribo a través del Maldà. Sí, sí. Em van proposar de participar en aquest projecte quan encara no sabíem cap on tiraria el projecte, per això jo també vaig participar, doncs, de la presa de decisions del tema i tot això. I estava molt contenta de poder-hi participar.
2: És complicat estar pendent del telèfon si et truquen o no et truquen per ser actor o actriu?
0: Sí, però al final aprens a no estar pendent de si et truquen o no. Vull dir, no, al final nosaltres tenim sort perquè gestionem el Maldà i també tenim la nostra pròpia companyia. Vull dir que ja saps que més o menys feina, alguna cosa la tindràs, i si no, l'has de generar tu. I això és així, quedar-te de braços plegats esperant a que et truquin, jo la veritat fa temps que no ho espero.
1: Total, jo estic bastant tranquil·la perquè últimament ja sento que els projectes s'encadenen, i si no, també com que sóc directora o autora també, doncs estic una mica a l'altra banda. Més que esperar la trucada, sóc jo la que truca, que també és un paper bastant incòmode, però estic tranquil·la perquè sento que si no surt res, doncs m'ho genero jo mateixa, escric un text, em presento convocatòries, beques, i que al final, doncs, el teatre és una feina de picar pedra, i una de les maneres de fer-ho és generant-te tu els teus propis projectes.
0: Però que sí que és complicat,
2: és complicat,
0: vull dir, amb això
2: sí.
0: No vull dir que no sigui complicat, I sobretot el més complicat és gestionar la inestabilitat, no? Ara
1: Total.
0: Molta feina, ara menys, ara, ui, ara no sé, potser d'aquí 8 mesos no sé què tindré, o potser sí, ja sé que tindré moltes coses, però gestionar aquesta inestabilitat, intentar compaginar-ho amb portar una vida familiar o social o d'amics, el que sigui, mínimament estable, i que no et tornis boja.
2: I hem de dir que cada any surten moltes actrius i actors de les diferents escoles i instituts que tenim a Catalunya, no?, a casa nostra. Hi ha feina per tots?
1: Bueno, és el gran tema, no?, que de fet ja l'Institut del Teatre només accepten 12 estudiants per classe, i jo crec que això d'alguna manera ja és una manera de protegir el sector d'aquestes persones que quan surtin puguin treballar. De fet, ja de cada generació surt poca gent, perquè ja l'Institut del Teatre és molt exigent, i poder accedir a aquests estudis, que al final són 10-12 hores al dia de classe, no ho pot fer tothom, perquè són estudis que si has de treballar o has de compaginar-ho amb altres coses, és supercomplicat. No sé si hi ha feina per tots,

0: però sí que sé que és un sector molt petit i que al final ens coneixem molt tots entre tots perquè molta gent es queda pel camí, que és una pena, no?, que d'alguna manera l'art sigui d'alguna manera elitista o com per poca gent, perquè és tan difícil mantenir-te en aquesta inestabilitat que és molt més fàcil per algú doncs, que pot tenir ajuda familiar que per algú que no ho sigui, saps? Mm-hmm.
1: Consulta familiar al Maldà fins al dia 4 d'octubre amb l'Alba Collado aquesta nit als estudis de Ràdio 4 i la Núria Cuyàs. Gràcies a les dues per venir.
0: A tu, moltes gràcies.
2: Metròpoli, amb Xavi Collado.

0: Ràdio 4. 50 anys en català i amb tu. El pop d'abans molava més. Amb Roger Gascón.
1: Ei, família, com va tot? Us dono la benvinguda a un nou episodi del Pop d'abans molava més. Avui tornem a viatjar als anys 50 per conèixer un músic trencador, pioner en molts sentits, que va influir molt un munt d'artistes de pop, rock, soul o funk, com per exemple James Brown, Otis Redding, Tina Turner, Jimi Hendrix, Rod Stewart, Freddie Mercury, Elton John, AC/DC, Deep Purple, els Rolling Stones o els Beatles, i que va portar altes dosis d'energia al rock and roll, amb un directe espaterrant, una veu rugallosa sempre al límit, amb falsets, crits i molta actitud, i unes cançons amb molt de ritme i una manera frenètica de tocar el piano que van marcar el camí d'aquest estil musical. Potser per això se l'anomena l'arquitecte del rock and roll. Parlem de Richard Wayne Pennyman, més conegut com el Little Richard. Taxi, taxi, take me anywhere. Però no us penseu que els seus inicis van ser fàcils. Tot i fer de taloner de la grandíssima Sister Rosetta Tharpe, formar part de diverses orquestres i fins i tot actuar transvestit amb el sobrenom de Princess Lavon, no acabava de despuntar. I tot això, a més, el va enemistar amb el seu pare, que era diaca en una església i considerava que el que feia el seu fill era música del dimoni. L'any 1951, Little Richard va signar amb el segell RCA Victor i fins l'any 1954 va treure 6 singles, començant per aquest Taxi Blues que estem escoltant, però cap d'ells va tenir cap mena de repercussió a les llistes d'Estats Units, tot i que la cara B d'aquest single, una balada blues titulada Every Hour, va ajudar a millorar la relació amb el seu pare poc abans que morís. I, a més, va ser un èxit a l'estat de Georgia. Fins que l'any 1955, Little Richard va aconseguir signar amb el segell Specialty Records i, després d'una sessió de gravació infructuosa, van anar amb el productor a relaxar-se a un club. I allà, Little Richard es va deixar anar cantant un blues una mica picant que tenia des de feia temps. El productor li va veure potencial i, després d'uns quants ajustaments a la lletra per evitar censures, la van gravar i es va acabar convertint en això.

Bam-boom. Aquest Tutti Frutti va posar de cop Little Richard dins el panorama musical anglòfon, ja que va ser número 18 als Estats Units i 29 al Regne Unit, i amb l'enorme energia que desprèn tant la música com la veu, va marcar el camí que seguiria el rock and roll a partir de llavors. No ho dic jo, ho diuen un munt d'experts, com els de la revista Mojo, que consideren que aquesta cançó és la número 1 de la seva llista de discos que van canviar el món, o els de la revista Rolling Stone, que la consideren la 43a millor cançó de la història. A partir d'aquesta Tutti Frutti, ja no hi va haver qui aturés Little Richard, i el seu següent single es va enfilar fins al número 3 al Regne Unit, al 6 als Estats Units, i va encapçalar la llista de Rhythm and Blues d'aquest país durant 19 setmanes. És aquesta Long Tall Sally.

Long Tall Sally, una de les cançons més mítiques de Little Richard, situada a la posició 55 de la famosa llista de la revista Rolling Stone de millors cançons de tots els temps, i té l'honor de ser el single més venut de la història del segell Specialty Records i de ser versionada per Elvis Presley, els Beatles, els Kings o Fleetwood Mac, tot un clàssic que, com a cara B, comptava amb una cançó que per si sola es va enfilar fins al número 33 de les llistes d'Estats Units. Aquesta és Slippin' and Slidin'.

L'èxit de Little Richard, que els anys posteriors van versionar grans artistes com Buddy Holly, Otis Redding o John Lennon. El següent single publicat per l'artista, que va arribar al número 17 als Estats Units i al 30 al Regne Unit, també l'han versionat artistes com Bill Haley and His Comets o Los Lobos. Es tracta de Rip It Up. Well,

Rip It Up, el tercer single de Little Richard amb el segell Specialty Records, escrit per Robert Blackwell, el productor de l'artista, i John Marascalco, que també van escriure la cara B del single i que també va ser un altre èxit. Va entrar a les llistes d'Estats Units per si sola al número 44 i al llarg de la història l'han versionat gent com Buddy Holly o Elvis Presley. Parlem de Ready Teddy. Ready.

rock and roll. Renny Teddy, la cara B del single Rip It Up de Little Richard, i que va tenir quasi tant d'èxit com la cara A del senzill. Com veiem, les cares B d'aquest artista estaven tenint força repercussió, i això va passar també amb el següent single, que a la cara A tenia una cançó titulada Heebie Jeebies i a la cara B aquesta She's Got It.

She's Got It, aquesta cançó de Little Richard, que tot i ser una cara B, va arribar al número 15 al Regne Unit i al número 9 de la llista del Rhythm and Blues d'Estats Units, originalment es titulava I Got It, no pas She's Got It, però van canviar-ne la lletra per a la pel·lícula The Girl Can't Help It, traduïda al castellà com a Una rúbia en la cumbre, protagonitzada per Jane Mansfield, i en què es veu Little Richard i la seva banda interpretant aquesta cançó i també la que dona títol a la pel·lícula, publicada també com el següent single de l'artista el desembre de 1956, The Girl Can't Help It.

The Girl Can't Help It va ser número 49 als Estats Units i 9 al Regne Unit, i és que la pel·lícula va tenir molt d'èxit a aquest país. La va veure molta gent, inclosos uns adolescents, John Lennon i Paul McCartney, que com que eren menors d'edat es van posar uns bigotis postissos per aparentar ser adults i poder entrar al cinema per veure la pel·lícula. I en especial les actuacions musicals de Little Richard, Gene Vincent i Eddie Cochran els van deixar bocabadats, tant que 12 anys més tard, quan els Beatles estaven gravant la cançó Birthday per al seu disc blanc, van deixar-ho tot a mitja gravació per anar a veure a casa de Paul McCartney l'estrena d'aquella mateixa pel·lícula a la televisió britànica. Eren el grup més famós de la història, però encara seguien sent fans de Little Richard. I no m'estranya, veient tot el seguit de singles d'èxit que va treure aquest home. El següent d'ells, també versionat més endavant pels Beatles, Queen, els Doors, els Everly Brothers o els Hollies, és una cançó que em flipa, sobretot pels galls que deixa anar cada cop que diu el nom de la protagonista de la cançó. Una cançó una mica més lenta de tempo que els rock and rolls frenètics que havia tret fins llavors, però amb la mateixa energia a la veu. És aquesta Lucille.

Lucille, aquest èxit de Little Richard, que va ser número 10 al Regne Unit i 21 als Estats Units, una de les cançons més mítiques de Little Richard. El seu següent single, curiosament, no és una cançó que es recordi gaire avui dia, però el seu moment també va ser tot un èxit. Va arribar al número 11 al Regne Unit i al 10 als Estats Units, on també va ser número 2 a la llista de Rhythm and Blues. Es tracta de Jenny Jenny.

Com podeu veure, Little Richard es trobava en un moment espectacular. Single que treia, single que era un èxit. Com el següent, publicat l'agost de 1957, que va arribar ben amunt, el 21 al Regne Unit i el número 8 als Estats Units, el seu millor resultat després del número 6 de Long Tall Sally. No són números 1, però tingueu en compte que en aquella època encara hi havia molta segregació racial als Estats Units i els blancs no estaven gens acostumats a escoltar música d'artistes negres. I no va canviar la cosa fins que no van arribar Chuck Berry i Little Richard amb cançons com aquesta, Keep a Knockin'.

Dos mesos després de la publicació d'aquesta Keep Knockin', a l'octubre de 1957, Little Richard se'n va anar de gira amb Gene Vincent i Eddie Cochran, i a mitja gira va deixar a tothom en xoc quan va anunciar que deixava la música per dedicar-se a l'església. Es veu que en un vol de Melbourne a Sydney, el seu avió va tenir certs problemes i ell va tenir la visió que uns àngels estaven sostenint l'avió. I aquell mateix dia, just després del concert que va oferir a Sydney, va veure com una bola de foc travessava el cel sobre seu. Més tard li van fer saber que era el llançament del primer satèl·lit artificial de la Terra, l'Sputnik 1, però li va entrar per una orella i li va sortir per l'altra. Ell ho va interpretar com un senyal diví perquè deixés de fer aquella música i de dur aquell tipus de vida tan poc cristià. Va tornar als Estats Units abans d'hora i 10 dies després, el vol que ell hauria agafat si no hagués anticipat la seva tornada es va estavellar al Pacífic. Això, òbviament, també ho va veure com un senyal diví i després d'un concert de comiat a l'Apollo Theater de Nova York i una sessió de gravació, es va apuntar a una universitat d'Alabama per estudiar teologia. Tot i això, el seu segell va seguir publicant singles, que van ser tot un èxit, com aquesta cançó enregistrada a l'última sessió de gravació, una altra de les cançons mítiques de Little Richard, número 94 a la famosa llista de la revista Rolling Stone de millors cançons de tots els temps, que copia la frase de piano de Rocket 88 de Ike Turner i que agafa el títol d'una frase que Little Richard li va sentir dir a un locutor de ràdio: "Good golly, Miss Molly!"

El següent single de Little Richard, que va publicar el seu segell ja al maig de 1958, també va entrar força en una de les llistes. I també l'han versionat els Beatles, òbviament. Una cançó poderosa, ràpida, amb tot allò que és tan característic de Little Richard. Energia, veu trencada, falsets... Aquesta... Oh, massa!

Només dos mesos després d'aquesta Oh My Soul de Little Richard, es va publicar el seu següent single, una versió d'una cançó de jazz de 1926, que només va arribar al número 41 als Estats Units, per sota dels seus anteriors singles, però al Regne Unit va assolir la posició més alta d'entre tots els singles que va publicar, ja que aquesta versió de Babyface va arribar al número 2.

Babyface, aquesta versió d'una antiga cançó de jazz amb l'estil característic de Little Richard, com dèiem, va tenir més èxit al Regne Unit que al seu propi país, com va passar també amb el single que va treure mig any més tard, una cançó publicada per primer cop l'any 1909. Bufa, sí, fa de temps d'això, titulada By the Light of the Silvery Moon.

L'últim gran èxit d'aquella dècada de Little Richard va ser una versió d'una cançó escrita pel duo de compositors Jerry Leiber i Mike Stoller l'any 1952, titulada Kansas City. Little Richard l'havia gravat l'any 1955 en dues versions diferents. La versió més semblant a l'original no es va publicar fins 15 anys més tard, l'any 1970, i l'altra va sortir a finals de 1958 al disc The Fabulous Little Richard i l'abril de l'any següent també com a single. En aquesta versió, Little Richard hi va incorporar una part de la seva cançó que havia publicat l'any 1956 amb el senzill títol Hey, Hey, Hey, Hey. El resultat, doncs, és aquesta, Kansas City, Hey, Hey, Hey, Hey.

Aquesta Kansas City, publicada a l'abril de 1959, va ser l'últim èxit de Little Richard en uns quants anys. Tres mesos després, es va casar i va endinsar-se en la música gospel, amb què va tenir èxits molt moderats als Estats Units, com He's Not a Soldier, que va portar fins al lloc 113 al setembre de 1961...

O Crying in the Chapel, que el febrer de 1963 va arribar fins al 119, dos anys abans que Elvis Presley encapçalés les llistes de diversos països amb la seva versió.

La veritat és que sorprèn molt el canvi estilístic que va fer Little Richard, sobretot en la manera de cantar. Sembla completament un altre, però em sembla que el que volien els fans era més canya. L'any 1962, el cantant se'n va anar de gira per Europa després que li diguessin que els seus discos tenien molt d'èxit al Regne Unit. El primer dia va interpretar un repertori completament de gospel, la qual cosa va provocar una escridassada general. Allà es va adonar que el que la gent esperava d'ell, almenys al Regne Unit, eren els seus rock and rolls esbojarrats. I a partir del segon concert, Little Richard i la seva banda, amb un jove Billy Preston als teclats, van donar al públic el que volien. Poc després, una banda prometedora anomenada The Beatles, que eren molt fans de Little Richard, no sé si ho hem dit ja, van talonejar-lo en diversos concerts, i especialment Paul McCartney va rebre una classe magistral sobre com cantar les cançons de Little Richard, amb les seves característiques inflexions vocals. La fama de Little Richard al Regne Unit va anar creixent fins al punt que una gira que estava fent llufa, tot i tenir grups de la talla dels Everly Brothers, Bo Diddley i uns també prometedors Rolling Stones, va remuntar quan van demanar a Little Richard que s'hi afegís i ell va dir que sí. Això va fer que reunís la seva antiga banda, a la qual s'hi va afegir durant uns mesos un jove Jimi Hendrix, i gravés un nou disc de rock and roll l'any 1964. Però llavors, als Estats Units, amb l'auge de la música rhythm and blues dels segells Motown i Stax i la invasió britànica encapçalada pels ja famosos Beatles i Rolling Stones, li va costar fer-se un lloc i la gran majoria dels seus singles no aconseguien ni tan sols entrar a les llistes. Un dels pocs que ho va aconseguir, i l'únic dels quals va arribar a estar per sobre de la posició 50 als Estats Units, ja l'any 1970, va ser aquesta Freedom Blues.

Després d'aquesta Freedom Blues, Little Richard va seguir traient singles, la grandíssima majoria dels quals no van entrar a les llistes, fent concerts, tot i que amb l'edat cada cop menys, i generant polèmiques respecte a la seva bisexualitat, consum de drogues o suposadament convertint-se al judaïsme encoratjat per Bob Dylan, fins que va morir l'any 2020 a l'edat de 87 anys. Acabarem el programa d'avui amb la cara B d'un single publicat l'agost de 1970 que em fascina, una versió molt ben aconseguida de I Saw Her Standing There dels Beatles. Si ells podien versionar Little Richard, Little Richard els podia versionar a ells, i a més fent-ho realment bé. Ens veiem la setmana que ve a un altre episodi del Pop d'abans molava més. Fins llavors, moltes gràcies.

0: grans batutes, grans emocions. Ludovic Morló, Jordi Savall, Gustavo Dudamel, Adam Fischer, Klaus Mäkelä, Teodor Currensis i molts més. T'esperen grans referents internacionals de la direcció d'orquestra a l'Auditori. Entrades a auditori.cat amb el suport de Ràdio 4.
1: Ràdio 4. 50 anys en català i amb tu. Els imprescindibles de Ràdio 4.